0: Lletra lligada, amb Maricruz Hernández.
1: Hola, famílies. Benvingudes. Com esteu? Avui coneixerem una investigació que s'està duent a terme a Catalunya que estudia com es transforma el cervell de la dona quan és mare per primera vegada. Es veu que hi ha uns canvis adaptatius relacionats amb la biologia, la psicologia, que passen de forma molt ràpida i intensa, canviant de forma molt potent l'escorça cerebral. En parlarem amb el seu principal investigador. També fotografiarem la maternitat amb l'ajuda de Vic Peñafiel. Porta molts anys atrapant amb la seva lent el vincle entre mares i criatures. Primer va començar capturant els detalls més petits dels bebès acabats de néixer i després va anar obrint el treball a infants més grans i a la relació amb els seus progenitors i germans. Tot va sorgir de la seva pròpia experiència com a mare, una persona que no s'havia plantejat tenir fills i que n'ha acabat tenint 5 i que alhora va afrontar els dos últims parts de forma diferent, fruit d'aquest contacte amb les famílies que fotografiava i amb professionals que les havien acompanyat. Obrirem avui una finestra especial cap a la maternitat i els reptes de la criança. També ens preguntarem per què als homes no els agrada tant participar d'aquest tipus de fotografies, però abans saludarem la Clàudia Teichlen. La nostra psicòloga especialitzada en discapacitat ens parlarà ara de les diferents formes d'aprendre. Estem ensenyant als alumnes d'una única manera o el sistema educatiu és capaç d'oferir diferents vies d'aprenentatge a cada alumne per adaptar-se a la seva complexitat? Comença Lletra Lligada. Seguim el fil de l'aprenentatge, però per a donar-li aquest extra que sempre ens aporta la conversa amb la Clàudia Teichlen, psicòloga i mentora, que acompanya a persones amb discapacitats i a les seves famílies. Amb ella busquem una altra mirada. Bona tarda, Clàudia.
2: Bona tarda, Maricruz. Bona tarda, radioyentes. Què tal? Com estàs?
1: Feliços sempre de veure't, perquè ja saps que generes molta expectativa. Volem veure com mires tu al món i aquesta vegada parlant bé, sempre parlem de l'aprenentatge, de com
2: pues
1: aprenem.
2: La felicitat se contagia con la otra mirada.
1: Ah, m'encanta, és veritat que depèn
2: de... Por cierto, hablando de felicidad, me ha mandado un ramo de orquídeas en anónimo justamente hoy, así que
1: quina
2: si
1: emoció.
2: Alguien sabe quién es, que me lo diga.
1: Doncs, oients de Radio 4, si algú li ha enviat un ram... Com és aquest ram, Clàudia?
2: De orquídies, un ram mis favorites.
1: Doncs si algú sabia que eren les preferides de la Clàudia, les orquídies, i ens vol confessar que ha sigut ell o ella qui li ha enviat les flors, si us plau, expliqueu-nos-ho, ja ho sabeu, a través de les xarxes.
2: Lo digo porque tiene mucho que ver la felicidad con el programa de hoy.
1: Perquè al final té a veure amb sentir-te còmode de com aprens, de com et sents que et tenen en compte, no?
2: Perquè... Más que cómoda, feliz, importante y vista, ¿no?
1: Sí, mira que això de la felicitat té moltes maneres de veure-ho, que no tothom té la mateixa definició de felicitat.
2: Cada uno tiene su propia definición de ser feliz, pero vamos, que a nadie le amarga
1: unas orquídeas.
2: Unas flores o un dulce. No. A quien sea diabético que se tiene que cuidar. Disclaimer.
1: Bé, doncs amb aquest misteri comencem avui aquesta secció de la Clàudia Teichlen, que avui volia posar precisament la seva mirada sobre com ensenyem, no? Si estem només elaborant una manera única d'ensenyar, d'acompanyar els nostres infants i adolescents, o oferim aquestes diferents vies perquè cada persona pugui comprendre, expressar i participar d'aquest aprenentatge. Tu què diries, Clàudia?
2: Pues que hay tantas maneras de aprender como personas.
1: Ja, però...
2: Que cada persona tiene una forma única de aprender.
1: I els hi donem la possibilitat, és a dir, que cada persona pugui aprendre a la seva manera, al seu ritme.
2: Claro, es que hay que crear un sistema más flexible. No te digo que se cree un sistema para cada persona, pero un sistema flexible donde cada persona encuentre su forma.
1: Clar, això requeriria que tot fos molt més flexible, més accessible també, no?, per tenir en compte la complexitat de cadascuna de les persones.
2: Más accessible, más flexible... las dificultades y las fortalezas, Maricruz, porque solo nos centramos en las dificultades y hay que centrarse en las fortalezas.
1: Mira, això em recorda una conversa que una vegada teníem un expert en educació que ens deia, fixeu-vos que moltes vegades quan un infant li costa una assignatura, li posem molts recursos perquè aprengui l'assignatura, no? Li posem un profe particular o va a alguna extraescolar. Però si té un talent, de vegades no el potenciem.
2: Lo dejo pasar.
1: Sí.
2: Y ese es el mayor error que puede haber en la vida, no en el sistema educativo.
1: I quines barreres creus tu que troben aquests infants, aquests adolescents, a l'hora d'aprendre? Són barreres que ja porta aquest propi infant o són les que genera el propi sistema escolar o de vegades a casa també, que no sabem acompanyar-los?
2: És una combinació de tot.
1: Yeah.
2: Incluyendo las barreras familiares también. Por ejemplo, por poner un ejemplo, que ya sabéis que yo soy más de ejemplo que de teoría, ¿no? Un niño en silla de ruedas que no participa en la clase de educación física.
1: Sí.
2: Podríamos decir que no puede. Los profesores que estudian o que aplican diferentes metodologías piensan en cómo implicarle de forma real. Se introducen actividades de coordinación donde él sí pueda mover esa parte, o si no se puede mover para nada, se introducen roles donde él pueda dirigir, animar, acompañar, se trabaja en equipo. Cada rol es importante y se adapta al material. De repente, ese mismo niño o niña participa, se motiva y aprende. ¿Y sabéis qué? No solo aprende él, aprende el resto de las personas.
1: Y tan.
2: El resto de los compañeros, sabiendo que haciendo las cosas de diferente manera, todos tenemos un espacio. Y me viene con este ejemplo un profesor de educación física. Yo no podía hacer educación física. Tuve varios. Una me quiso suspender por no poder hacer educación física.
1: Ho trobo al·lucinant, això.
2: Sí.
1: És increïble, sí. De veritat.
2: Me bajó la media.
1: Home,
2: la verdad.
1: De veritat. Para
2: los radioyentes que no lo sepan, tengo parálisis cerebral,
1: Es que...
2: No era vaguería, ¿vale? Entonces yo creo que la discapacidad la tenía esa persona en concreto. Pero había otro profesor que me enseñó a botar la pelota de baloncesto mientras mis compañeros hacían otras cosas. Y yo ahora mismo, para relajarme, boto la pelota de baloncesto. Y boto mucho mejor que muchos amigos míos sin discapacidad. También es que con la edad se van perdiendo reflejos y yo los sigo entrenando con la fisioterapia, ¿no? Pero esto es importante. Es decir, la discapacidad no siempre está en la persona, muchas veces está en cómo miramos las cosas.
1: Evidentment, per això ens agrada precisament que estiguis tu en el programa.
2: Sí, hay una discapacidad en la persona, perdonadme. Pero se ve aumentado por un entorno que está diseñado para lo más habitual. Lo digo sin culpabilizar, lo digo para mejorar.
1: I si et surts a la norma, doncs o et penalitzen o et quedes a fora.
2: Sí,
1: ¿no?
2: Es verdad, no solo las personas con discapacidad, incluso personas con altas capacidades. ¿Cuánto fracaso hay en las altas capacidades?
1: Sí, sí, sí, també. Però, esclar, tot això ens porta, Clàudia, a parlar també de com avaluem aquest alumne, no? Si avaluem només el que sap, és a dir, si pot córrer, posem per cas, i és evident que si va amb cadira de rodes no podrà fer, o la seva capacitat per adaptar-se a aquell format d'avaluació que li donen, que és únic, no?, si no són flexibles.
2: Esto es muy importante. Estamos acostumbrados a tener sistemas de evaluación únicos, que decimos que tenemos una evaluación continuada, pero no tiene en cuenta el proceso, sino solo el resultado. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, ¿vale? Una persona con discapacidad visual que se conoce perfectamente el temario, pero a lo mejor no tiene la tecnología adecuada. Entonces, que esto es raro, porque la ONCE suele dar esa tecnología, pero me he puesto un ejemplo sin pensar, ¿de acuerdo?
1: Sí.
2: Si no tiene la tecnología adecuada, no podrá contestar a tiempo, tendrá problemas en posiblemente acceder a la información. ¿Significa eso que no sabe? No. Es que hay que adaptar los materiales. Por ejemplo, hay a gente que yo, por ejemplo, sacaba siempre un 2, Maricruz, antes de que me hiciera los exámenes orales, porque no puedo escribir rápido.
1: No tuvo tiempo de acabarlos.
2: Si a mí me dejaban a escribir, hacerlo oralmente, pues sacaba muy buena nota.

0: que la ciència es fixa especialment en la mare i en els canvis que es produeixen, fins i tot en el seu cervell. A casa nostra s'està duent a terme un projecte que explora com l'embaràs remodela el cervell de les dones quan són mares. S'anomena Be Mother, ser mare, i el seu investigador principal és Òscar Vilarroya, que és el director d'investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador sènior de l'Hospital del Mar Research Institute, és a dir, del seu institut de recerca. Bona tarda, Òscar.
1: Bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Al contrari, gràcies per atendre'ns, perquè ja saps que aquestes qüestions sempre desperten molt l'interès, jo crec que en general, de la societat, tot i que de vegades no cuidem prou la ciència, però és veritat que ens interessa molt el que feu, i més en un programa com aquest, que parlem de la criança, de com ens transforma a tots la maternitat i la paternitat. No sé fins ara, és a dir, abans que vosaltres comencéssiu aquest projecte, que ara en parlarem, què en sabíem o què en sabíeu de la remodelació cerebral de la mare des del moment en què es queda embarassada?
1: Doncs ben poc. De fet, nosaltres vam ser els primers en el món d'estudiar els canvis cerebrals durant l'embaràs. La història també és molt, molt maca. Era al final dels anys 2000, abans d'arribar al 2010, i tres investigadores meves, una d'elles acabava de quedar embarassada, estàvem discutint sobre temes de la nostra recerca, que també era canvis cerebrals en molts àmbits, i nosaltres havíem introduït aquesta idea d'estudiar els canvis cerebrals durant un període de temps. I aleshores la noia que es va quedar embarassada va dir: i per què no estudiem també els canvis durant l'embaràs? I aleshores el primer que vaig pensar jo és dir: bueno, això ja ho ha estudiat segurament algú. I aleshores sí, ens vam començar a mirar la bibliografia i vam veure que ningú en el món havia estudiat els canvis cerebrals en humans durant l'embaràs.
0: Em sembla increïble.
1: Increïble. No ens ho creiem. I aleshores jo vaig pensar, dic, aquesta és una oportunitat única, que no tindrem mai més, i amb una sabata i una espardenya, perquè tenia en aquell moment finançament, que això també és una història maca de recerca, i l'entusiasme de les recercadores, ens vam posar, i també de les participants, que això ja haig de dir-ho, totes les nostres participants sempre han estat supercol·laboradores. No hem tingut cap baixa de cap participant durant els nostres estudis, i heu de pensar que són estudis molt complexes, són estudis on duem a la dona que vol quedar-se embarassada abans de l'embaràs, que ha de fer una resonància magnètica de quasi bé una hora, que li traiem saliva, que ha de venir en un moment determinat, que ha de fer uns tests psicològics, després ha de venir durant l'embaràs, després ha de venir amb el seu bebè, fer les mateixes proves, i totes sempre han vingut entusiasmades i col·laboradores. I tot aquest projecte no va ser possible fins que, bueno, gràcies a totes les col·laboracions de les recercadores, dels que ens van ajudar a dur-lo a terme, i al final, cap al 2016-2017, vam començar a tenir els primers resultats, i encara ningú havia estudiat aquest tema. I vam ser els primers en el món. L'impacte que va tenir en el 2016-2017 va ser molt gran, tant des d'un punt de vista mediàtic com des d'un punt de vista científic. Sortir a tot arreu. Sí. Vam sortir a la CNN, vam sortir a tot arreu, i fins i tot et diria que el que em va fer més gràcia, el que vaig dir, bueno, ara ja em puc retirar, va ser que ens van mencionar en el Big Bang Theory, o sigui, que estem mencionats en el Big Bang Theory, i ja et dic. I aleshores, per això et dic que no ho havia estudiat ningú, vam ser nosaltres els primers, i a partir d'aleshores jo vaig demanar ja finançament, aquest cop ja me'l van donar, i així vam començar el projecte Be Mother, que estudiava molt més en detall quins canvis es produïen durant l'embaràs i en el postpart, i la relació entre les mares i els seus infants.
0: Fixa't que jo, quan et presentava, quan introduïa les nostres famílies dins del tema que anàvem a abordar ara, parlava de que la ciència ja portava uns anys fixant-se, no?, especialment en la mare, com es transformava. Potser perquè em sonava més aviat el ressò, diguem, de la vostra investigació, però jo havia donat per fet que aquesta és una qüestió que ja interessava més a la ciència des de feia molts anys. També és veritat que se'n parla molt més dels canvis físics que es produeixen en el nostre cos quan ens quedem embarassades,

0: però em sorprèn que ningú abans a cap altre lloc del món hagués tingut interès en aquesta qüestió. Per tant, felicitats, me n'alegro molt que en aquest sentit haguem estat pioners. I tu ens deies, no?, de com han participat de forma tan activa i com estan participant encara d'aquesta manera les dones amb les quals esteu podent dur a terme aquesta investigació. Em sembla que ja aneu al voltant de les 500, no?, 400 i pico dones.
1: Sí. Sí, sí, sí. Tenim entre les, diguem, en tot estudi sempre hi ha controls, és a dir, dones que no es queden embarassades i que, bueno, han de servir, doncs, per comprovar que els canvis no són produïts pel temps, no? I aleshores aquestes també hi participen, però de dones que hagin volgut quedar-se embarassades i quedar-se embarassades estem portant més enllà de 300. I també tenim parelles, dones, de dones que s'han quedat embarassades, perquè hem volgut veure les diferències i les semblances dels canvis cerebrals durant un embaràs en què una de les persones no ha passat per l'embaràs, diguem-ne, biològic, però sí que ha passat per l'embaràs psicològic, no?, de tot el període d'embaràs i del postpart, no? I sí, estem al voltant de gairebé 500 participants, que és una barbaritat per un estudi d'aquestes característiques.
0: Em sembla especialment interessant això que ens explicaves ara, és a dir, com heu inclòs també en la vostra investigació aquest grup de mares no embarassades, no?, per estudiar també com s'adapta el cervell, és a dir, que realment és una cosa molt potent, no?, quan arriba aquesta criatura a les nostres vides, ja haguem passat per un embaràs o no, és a dir, que hi hagi hagut aquesta gestació en el nostre propi cos o no, el nostre cervell s'adapta per fer front, diguem, als reptes que suposarà la maternitat i per acollir, imagino, les necessitats d'aquella criatura.
1: Exacte, sí, sí. Evidentment estem parlant, diguem-ne, de canvis adaptatius, de canvis que s'han produït durant l'evolució. Evidentment, si aquests canvis no es produïssin durant l'embaràs, el temps, la finestra de reacció que té qualsevol ésser viu per ocupar-se del seu infant és molt poca i aleshores t'has de preparar psicològicament, t'has de preparar biològicament per aconseguir prendre cura del teu infant de la millor manera possible. I s'ha de fer tot això d'una manera molt ràpida, no? I evidentment, gran part de les coses que hem vist són canvis adaptatius dirigits a la maternitat.
0: On es produeixen especialment aquests canvis? Sempre parlem de la plasticitat que té el cervell per adaptar-se, no?, i com el podem entrenar en alguns aspectes. En aquest cas, quan parlem de la maternitat, de quina manera o quins són aquells espais del cervell que més es transformen o que més han d'adaptar-se?
1: Doncs nosaltres hem mirat sobretot l'escorça cerebral, tot i que estem mirant també moltíssimes altres coses, però en l'estudi que vam publicar l'any passat, el 94% de l'escorça cerebral de les mares canviava durant l'embaràs, el 94%. És a dir, que es produeix en tot el cervell i hi ha uns canvis dinàmics que es produeixen sobretot durant l'embaràs fins a un pic que ve una mica abans del part i després es recupera i el cervell canvia, és a dir, es recupera per gairebé com estava prèviament a l'embaràs, però hi ha canvis que es mantenen ja durant anys. Nosaltres el màxim que hem comprovat són 7 anys, però suposem que això es mantindrà més temps. És a dir, que hi ha uns canvis profunds, generals, en el cervell de les mares un cop han tingut un infant.
0: I de moment us heu quedat, diguem, en aquest primer embaràs, no? Són dones que per primera vegada són mares.
1: Exacte.
0: Això per què? Perquè enteneu que quan es transforma el cervell, és a dir, la gran transformació es dona en l'arribada d'aquesta primera criatura i potser en un segon, no sé si això hauria de ser una segona part de la investigació, però diguem que el cervell ja s'ha modelat i per tant la transformació no seria tan gran, no?
1: Doncs molt bé, has fet una molt bona predicció, perquè és a dir, vam començar estudiant les mares que no havien sigut mares perquè, evidentment, si no ho ha estudiat ningú, hem d'estudiar primer què és el que passa en el primer, no? Perquè, si no, si comences a tenir dones que han tingut altres infants, no podràs saber si és el segon o el tercer que produeix aquests canvis. Però una de les tres estudiants entre les quals et parlava al principi de la conversa, que és una estudiant meva que ja no ho és, o sigui que ja és una investigadora pròpia que va pel seu compte, que es diu el Celine Hoekstema, que és holandesa, ella en el seu grup a Holanda, a Amsterdam, i ha tret el primer estudi on es veuen els canvis en el segon embaràs. I en aquest cas el que Celine ha vist és que es produeixen canvis dinàmicament molt similars però molt més intensos. Com molt bé has dit tu, doncs, hi ha una primera de remodelació i en el segon la intensitat és menor.
0: És curiós i interessant saber-ne, perquè tot això potser hi ha persones que ens estiguin escoltant i que diguin, bé, això ens sembla com extraordinari, però potser es pot quedar només amb una cosa curiosa, és a dir, un fet curiós per saber-ne més sobre el cervell. Però de quina manera, és a dir, tots aquests resultats que ara esteu obtenint, com es podrien aplicar més enllà de la vostra investigació? És a dir, tot això per a què ens podria servir?
1: Ui, per infinites coses. Atendiré unes poquetes d'interessants, sí, sí. Per exemple, per les mares mateixes. És a dir, fins ara, s'han intentat identificar quins són, per exemple, els factors predictors del malestar psicològic post-embaràs, és a dir, la depressió postpart, sí, el baby blues, totes aquestes coses. I biològicament no se'n coneixen gaires. Vull dir, el millor predictor per saber si una dona tindrà depressió postpart és si ha patit una depressió prèviament, el que és molt poc predictor, no? És a dir, en el sentit que hi ha moltes dones que no han patit una depressió i després la tenen amb el postpart. Doncs bé, aquests estudis, els que estem fent nosaltres, perquè incloem hormones, incloem trajectòries neuropsicològica, estan destinats a veure de quina manera es poden trobar factors que ens ajudin a predir aquest malestar en el postpart i, per tant, ajudar a tractar això. Però no ens quedem aquí, per exemple, ens podem quedar en el fet del que has mencionat tu també, que és la plasticitat cerebral. Nosaltres, o sigui, el nostre estudi és dels estudis amb humans que més plasticitat cerebral ha vist durant un període tan relativament curt. Per tant, nosaltres hem obert una finestra per estudiar quins són els mecanismes d'aquesta plasticitat cerebral i, per tant, poder ajudar a tots els altres, diguem-ne, fenòmens de plasticitat cerebral que poden donar lloc a problemes de salut. Pot ser des de l'Alzheimer, a la degeneració pròpia de l'edat, malalties cognitives, etc. Tot aquest tipus de coses que ens poden ajudar a entendre què és aquests fenòmens de la plasticitat cerebral.
0: B-Mother és com es diu aquesta iniciativa, aquest projecte d'investigació, que ja veieu, és pionera en el món. Els primers van ser aquest grup d'investigació que va néixer a Catalunya, a casa nostra, en concret a la ciutat de Barcelona, a través del seu investigador principal i del seu equip, Òscar Vilarroya, que és director d'investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador sènior de l'Hospital del Mar Research Institute. Òscar, moltíssimes gràcies, i veient que això és una porta oberta, diguem, a seguir encara atents a tot allò que aneu descobrint, doncs seguirem en contacte perquè ens aneu posant al dia del que passa en el cervell de la dona quan és mare.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Això és Lletra Lligada, a Ràdio 4.
0: Vic Penyafiel, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Quants anys portes fotografiant la maternitat i les famílies?
3: Ben bé uns 15-16.
0: Déu-n'hi-do. Jo m'he quedat ja bocabadada amb el convidat anterior que ens explicava com ens transforma a les dones el fet de ser mares, haguem gestat o no. I és impressionant, i no sé si tu a través d'aquests 15-16 anys has pogut veure o viure també la transformació, no?, de moltes famílies, d'aquesta maternitat que vas captant i que deu ser tan diferent en unes i altres.
3: Sí, bueno, hi ha les dues lectures, no? La de les cadascuna de les famílies, que no a totes les puc acompanyar al llarg del temps, però les que sí que repeteixen fent diferents sessions, sí que les veus canviar, les veus evolucionar de zero fills a un fill, d'un fill a dos, de dos a tres, no?, de vegades, i vas veient com, bueno, la gent evoluciona, canvia, com afronta la criança d'una manera o d'una altra, o fins i tot els propis processos personals, físics, d'embaràs i part, no? I a part d'això, doncs, les múltiples diferències que hi ha entre les diferents realitats que retrato, perquè retrato famílies de tot tipus, també em trobo de tot, gent potser diria que la mitjana d'edat de les meves clientes és d'uns 40, vora 40, amb un primer fill, sí, és gent gran, bueno, gent gran, bueno, no ho direm això, que queda, no queda bé. Però vull dir que la gent de 20 i pocs és absoluta minoria. Clar, jo vaig tenir el meu primer amb 28, o sigui que avui dia ja seria com, oh, superjove, no? Però realment les maternitats que jo veig comencen més tard. I també és veritat que només això, el fet de en quin moment ets mare, sí, també canvia moltíssimes coses.
0: És curiós que les generacions joves, que estan tan avasades i tan vinculades a l'audiovisual, no busquin aquest capturar aquesta imatge, potser perquè pensen que amb el mòbil ja en tenen prou i no busquen l'ajuda, entre cometes, d'una mirada professional?
3: No
0: ho sé. A què
3: ho
0: atribueixes, tu?
3: No ho sé. Jo penso que les generacions actuals, bueno, tothom en realitat avui dia, com que anem amb el mòbil a sobre, sí que estem fent moltes fotos tota l'estona. I de fet la gent molt, molt jove és gent que es coneix molt millor a l'hora de retratar-se a si mateixa. Vull dir que nosaltres ens fèiem una foto davant d'un monument i gràcies, saps? Però sí, avui dia jo he vist nanos amb 16, 18 que diuen agafen des d'aquest angle que així surto bé i tu allà, ostres, ja ho saben, saps? Vull dir, tenen una consciència de la imatge des del punt de vista estètic molt diferent de la que podem tenir nosaltres. Però tot i així és veritat que es fa moltes, moltes fotos, potser masses, en el sentit de que com que no arriben a imprimir-se en paper sinó que queda tot en format electrònic, després tens 200 imatges pràcticament idèntiques, sí, hi ha moltíssima palla i no hi ha una selecció final. I a més, és que aquí puc entrar i endinsar-me en una selva que no s'acaba mai, perquè la manera de consumir les imatges també ha canviat, és a dir, la fem per tenir-la ja, és consumir immediat i allò no es torna a mirar més. Precisament per això, perquè acaba amb un calaix digital, que normalment és el núvol a dia d'avui, no?
0: Sí.
3: I a veure qui es mira les fotos de fa 5 anys o de fa 10.
0: T'ho anava a dir jo, que també, que deia, ara obriré un meló que no, perquè no vull anar cap aquí, perquè amb el nostre convidat podríem estar estirant de diferents perspectives, com deia ara ell, però clar, també podríem parlar això de que com que llavors tu jugaves tot amb un carrer de 12, de 24 o de 36, si
3: correcte,
0: t'havien arribat els calerons, no?, que després havies de revelar, clar, allà te la jugaves i tu feies una foto normalment de cada situació. Per tant, ja intentaves que tothom quedés molt bé.
3: Correcte.
0: I en canvi ara és el que tu dius, que podem fer 20 fotos i després, o una foto d'aquestes animada i escolleixo el frame, diguem,
3: sí,
0: no?, que ha quedat millor.
3: Creem potser moltíssimes més imatges que abans, però també és veritat que aquestes imatges no sé si perduraran en el temps. Per mi aquesta és la pregunta, perquè tu tens fotos dels teus besavis o rebesavis en paper,
0: sí,
3: no? I allò es guarda, però ningú sap què passarà.
0: Guardat, sí.
3: O no, amb una capsa de sabates, tant
0: sí,
3: li fa.
0: També.
3: Però són imatges físiques que més o menys perduren. Les electròniques, les digitals, no sabem si perduraran ni quan ni de quina manera. Realment la forma de fer fotos i la forma de consumir-les ha canviat molt. Llavors és veritat que la gent s'està fent fotos a si mateixa molt, però també he de dir aquí, i ara parlo a favor meu, no?, que és veritat que som les dones, normalment les mares, qui fem les fotos de les nostres famílies, dels nostres nanos, etc., i sortim poc a les fotos. Llavors aquí és on jo intervinc i dic, has de sortir a la foto. M'és igual si compres un palo selfie o col·loques el mòbil sobre d'una lleixa. I si no vens a mi, que per això estic, per donar-te una visió que al final tu no tindràs mai des de dins. Te la puc donar jo des de fora. I això potser és més difícil de transmetre, no?, aquesta idea de que realment el que jo pugui veure és diferent del que veus tu, perquè la teva mirada és molt crítica o molt autocrítica, no?, i aniràs a buscar una determinada imatge que ja has idealitzat al teu cap de com vols mostrar la teva maternitat, i en canvi la que jo vegi des de fora serà el meu relat, que pot ser més o menys honest, més o menys edulcorat, però és el meu relat i és diferent.
0: I aquesta és la mirada que volem buscar precisament amb Vic Peñafiel, que bé, no us l'he presentat, però ja ho veieu, és fotògraf professional, i a mi m'ha fet gràcia llegir a la teva pàgina web que poses "Fotografio el desmadre de la maternitat".
3: Correcte. Bueno, que ja ve ser això, no?
0: Sí, sí.
3: I de fet, és que al final la maternitat és una cosa que està plena de descontrol, no? Jo vaig començar fotografiant nadons que acabaven de néixer, i jo em vaig especialitzar en això, vull dir, només vull fer criatures que tinguin entre 7 i 10 dies, i la resta deixeu-me estar, no? I també al final era la meva aproximació a la fotografia era com un entorn com molt més controlat, en el que jo pogués decidir com seria la foto final, I tant la fotografia com la meva pròpia maternitat en si mateixa han vingut a ensenyar-me que d'això res. És a dir, aquí no manes ni pintes res, no pintes res. Sí, pots controlar certes coses, però en realitat has de deixar anar moltes coses. I per tant, m'ha afectat també fotogràficament la manera de retratar el que veig, perquè veig això, veig caos, no? Veig un caos bonic, preciós i digne de fotografiar, per suposat, però caos al cap i a la fi, no? Sobrevivim una mica com podem. No podem anar amb el dogma a la mà i dir, ho faré així, tindré aquest part d'aquesta manera, la meva lactància serà així, així o així, no tens ni idea de com serà, clar. I molt probablement hauràs de mutllar-te des del minut 1, des del propi, no, de la pròpia concepció, fins i tot potser vols quedar-te embarassada i no pots, o la manera de parir com serà, o com serà la teva criança, perquè no tens ni idea de qui et ve aquí, perquè és tot una incògnita. Llavors, la meva gran lliçó, diguem, vital és aquesta, és deixar anar i fotografiar el desmadre de lo que és realment la maternitat.
0: I quan vas començar tu aquest camí, diguem, en el terreny de la fotografia, que tu ja eres mare, però que en aquest món, diguem, hi havia, sobretot a Espanya, a Catalunya, poques persones que s'hi dediquessin, no?, a fer fotografies de bebès acabats de néixer... Sí. Tu seguies aquesta línia que hi havia en aquell moment, no sé si a la part més anglosaxona,
3: sí.
0: D'aquella fotografia,
3: sí, sí, sí.
0: Del bebè amb els cistellets...
3: Sí, sí, no? Jo vinc de cistellets, de burritos...
0: Aquesta idea bucòlica,
3: flors,
0: no?
3: Flors potser no tant, però de burritos, mantetes, etc. Sí, sí, jo he passat per aquí. I per això et dic que jo m'hi he barallat amb això. Sempre quan em toca fer alguna conferència amb fotògrafs, jo ho explico, no? És que per mi era una batalla. I jo me'n vaig adonar mirant des de fora, quedàvem amb companyes per fer com tallers interns de, va, anem a fotografiar tres criatures i a veure com ens sortim. I me'n vaig adonar de que era una batalla contra el ritme natural de les coses, no? Un nadó no vol estar en un cistell. Un nadó vol estar sobre la seva mare, això per començar. Llavors, totes les coses extres que li puguis posar a sobre, si la criatura és de les que són dormilegues i realment dormen com un tronc, felicitats, però és que és una de cada molt poc, de cada moltes, en realitat, saps? Per tant, és que no saps com afrontar allò.
0: I com et planteges tu la sessió de fotografia en aquests casos? I ja veig que t'has despullat, diguem, d'aquests cistells i de tot això,
3: sí.
0: Apostes més per la llum natural,
3: sí.
0: I per fer una mica el que sentin, no? És a dir, el que ens agradava precisament quan vam convidar la Vic Peñafiel famílies era això, és a dir, de captar aquesta maternitat real, que no sé si és la que busquen les teves clientes, perquè potser busquen encara aquella foto perfecta de immortalitzar aquest moment de jo sent mare per primera vegada amb la meva criatura, però vull que quedi bé, que quedi bonica. Que...
3: Jo penso que en general busquen una altra cosa ja quan venen a mi, perquè també han vist una mica la meva feina, molta gent em coneix mínimament pel meu recorregut i ja saben el que van, ja saben que no van al cistellet ni a les flors i tot això, diguem que he passat pantalla d'aquesta imatge, no? Això no treu que jo intenti fer imatges maques, però aprofitant el que hi ha. Per tant, la meva filosofia és improvisar. És un go with the flow tota l'estona, i el que em deixin i em permetin les persones que tinc al davant. Si és un nadó que té 10 dies, doncs qui mana realment a la sessió és aquesta criatura, però també tota la dinàmica que hi ha intrafamiliar, perquè potser hi ha germans o germanes grans, i et pots trobar germans grans que estan encantats de tenir aquella criatura petita en braços i d'altres que no volen ni tocar-la amb un pal. I allò ho gestiones com pots, vull dir, és que realment no hi ha més. I jo no forçaré mai la situació, saps? No, pots convidar, pots apropar la gent a través del joc, no? Però no sempre funciona. I hi ha fotos que les has de deixar a la porta d'entrada i dir, mira, això no ho farem, perquè és impossible. O vull que el meu nadó no surti dormint plàcidament, bla, bla, bla, fantàstic. Però si no dorm, què hem de fer? Li donem un somnífer, saps? Clar... Has de jugar amb el que hi ha, i al final jo intento retratar la vida des d'aquí, des de l'honestedat i des del que veig, sabent que hi haurà moments macos, sigui com sigui la teva vivència. Que aquest també és el meu missatge, no?, que porto molts anys taladrant a xarxes, de dir, siguis com siguis, siguis qui siguis, i sigui com sigui la teva família, la teva vivència és vàlida i és perfectament meravellosa per ser retratada, no?, i perquè en tinguis un record, perquè al final és per tu. I no només això, perquè ara me n'aniré cap a una altra branca, però és un record per tu, i és una manera de visibilitzar la teva realitat cara en fora, si em deixes ensenyar la meva feina, que això és un altre tema, ja dic, eh? Però clar, jo veig moltes realitats, i el fet de poder-les mostrar també als altres ajuda també a ser més inclusiu, a que tothom se senti més representat, i fugir precisament d'aquesta imatge de postal, no? I dir, ostres, és que si el meu fill no dorm, és que m'ha sortit malament, no, perdona. O si no he tingut el part així, és que el meu part ha estat una merda, no, perdona. És que és aquesta vivència com pot haver estat qualsevol altra.
0: Clar, és a dir, de no perpetuar aquesta imatge contra la qual estem lluitant, no? I en el programa en parlem molt, d'aquestes maternitats o criances idíl·liques que no existeixen. L'altra qüestió també, jo m'he fixat, ara no sé si ara s'ha posat de moda, però en els últims anys veus molta fotografia de dona embarassada amb o sense la seva parella, moltes vegades amb la parella, no? I com mostres el cos de forma orgullosa. Però llavors la pregunta ve, i quan ha nascut la criatura i arriba aquest postpart, et demanen més fotografies al bebè que no pas a la mare, que
3: òbviament,
0: no volen sortir.
3: Això també jo ho he batallat molt i és molt difícil, perquè socialment està molt acceptat que el teu cos canvia durant l'embaràs i és un cos digne de ser celebrat, no? O sigui, totes les dones estem, la majoria, diria jo, molt orgulloses, molt contentes de mostrar la panxa, no? Amb tot el que això comporta.
0: Sí, sí, sí.
3: Comporti també estries o comporti, no?, un, doncs, quilos de més o una retenció de líquids, el que sigui que comporta, no? Però un cop has parit, no. Allò ja no està socialment ben vist. Tu has de tornar a ser la persona que eres, has de tornar al cos d'abans, que no se sap ben bé quin és el cos d'abans o quin estàndard has de complir, però ja has de tornar. I allà hi ha una pressió estètica molt forta que, òbviament, afecta també la meva feina, perquè les dones no volen sortir, o si volen sortir és, bueno, que se'n vegi bé. Perquè, clar, mira quina panxa m'ha quedat, o mira quin, no, quins braços més grossos que tinc. Bueno, filles, que acabes de parir fa uns dies, no? Ja hi arribarem, si és que hi arribem, perquè al final també ens cal acceptar que el cos muta i es transforma al llarg de la vida. I potser no tornes a ser mai la persona que eres ahir, igual que no tornaràs a ser mai la persona que eres quan tenies 20 anys, i això estaria bé que ho anéssim com acceptant. El que passa és que la pressió estètica, bueno, fa molt de mal a la dona, crec.
0: Suposo que tu com a fotògraf, és a dir, com un observador extern, és capaç de captar ja no allò que et dona la lent, sinó tot allò que tu intueixes d'aquestes dinàmiques que tu deies al principi de la conversa, de les famílies, dels reptes que potser tindran determinades parelles amb aquella criatura que ha arribat, del vincle entre la criatura i la mare, no? Tot això?
3: Totalment. Sí, clar, al final jo veig una parcel·la molt petita perquè veig a les persones una estona, no? Però es veuen moltes coses allà, es veu des de la dinàmica de parella que tenen, com funcionen ells dos, es veu també com encaren la criatura que els hi ha arribat, perquè al final una criatura és una incògnita, és un interrogant que surt entre les teves cames, però tu no saps com serà aquella persona quan creixi, i no saps com serà a les properes hores. Només això, aquest interrogant tan gros, segons com siguis tu de base com a persona, ja t'afecta de moltes maneres diferents. Hi ha gent que és molt tranquil·la, molt pausada, i que la seva parella també ho és, i per tant els hi toqui el que els hi toqui, o els hi toqui qui els hi toqui, doncs ho sabran acollir amb amor, amb carinyo i des de la calma. I hi ha gent que, encara que li toqui un bebè que sigui una marmota i que no digui ni piu, ho passarà fatal, perquè ja viu amb una angoixa vital de base, no? Que no hi ha qui... Doncs només això, i ja tens aquí el que et puguis imaginar. Sí. I això li sumes al que dèiem abans, les dinàmiques amb germans grans, que també allà es creen tensions, no? Jo sempre dic que al final la família és com una petita galàxia, no? I que tothom orbita com el seu ritme, i de cop i volta hi afegeixes un planeta més, dius, merda, i ara ens hem de recol·locar tots. És un puzzle que de cop i volta s'amplia i tothom ha de tornar a trobar el seu lloc, i els germans o germanes grans, doncs allà també han de fer una feina, pobrets.
0: La nostra convidada, Vic Pinyafil, ho ha dit en algun moment, no? A part de fotògraf, és sobretot, no sé si dir-ho així, perquè va arribar primer la maternitat abans que la fotografia, sí. Mare, una dona que no s'havia plantejat ser mare i que s'ha acabat sent mare de 5.
3: Sí, correcte.
0: I m'ha fet molta gràcia, jo crec, aquest cercle que tu has fet, no? O aquest viatge que tu fas de... perquè tu eres, em sembla, que traductora i intèrpret,
3: sí,
0: no?
3: Sí.
0: Treballaves, diguem, de la traducció, ets mare de 3,
3: correcte.
0: Això d'alguna manera et transforma, et replanteges la teva vida, et porta cap a la fotografia quan no havies tingut, em sembla, cap contacte abans amb ella, no?
3: Sí,
0: no.
3: Que havia fet fotos, però com a hobby. Clar, pensa que com a traductora jo al final estava assegut allà davant de la pantalla i teclejant, i tenia molt poca vida social, diguem-ho així. Pensava, bueno, sí, hem de trobar un hobby que em permeti, doncs, sortir a l'exterior, fer coses, i sí que vaig fer diversos cursos de fotografia, però per fotografiar coses inanimades, no persones. I en el moment en què vaig començar a tenir criatures, allò em va... És que, bueno, és que és una passada, realment et transforma, i vaig flipar, sobretot amb els nadons que acabaven de néixer, perquè crec que és un moment molt, molt, molt efímer, que en pocs dies o poques setmanes...
0: La transformació és, que fan ells mateixos,
3: no? Exacte, és molt brutal, i pensava, això s'ha de poder registrar en fotos. Jo vaig començar fent fotos centrant-me en les criatures, i amb el temps em vaig adonar que potser el focus de la meva mirada no era tant les criatures, sinó la persona adulta, i especialment la dona, la mare, que és el que em va flipar, no?, de veure la transformació personal que fem durant tot aquest viatge. Perquè no ets la mateixa persona que entra en un paritori que la que surt. I ja només això, o sigui, em sembla espectacular.
0: I clar, enfoques de forma diferent la teva vida professional, però la fotografia i el conèixer també a professionals que treballen en aquest àmbit de la criança o de l'acompanyament de la maternitat, et fa replantejar-te els següents dos embarassos que tu vas tenir després de ser fotògraf?
3: Sí, força, força. La veritat que jo vaig tenir uns primers tres embarassos que a més van ser molt seguits i vaig tenir com un... O sigui, els parts van ser molt similars també. No em vaig plantejar res de què volia fer. O sigui, jo vaig anar allà, vaig anar a la consulta al metge, em van dir, això es fa així.
0: Què s'ha de fer?
3: Exacte, no? Sí, els parts sí. Són així, jo arribava allà, m'obria de cames, ara no em deia ni què et posarem. No? Et posarem coses i ja tu, ja quan et diguem, apreta. Vale. Clar, jo quan vaig anar a parir la quarta, allà ja havia entrat en contacte amb altres personatges, no, diguem, del món maternal, concretament en la figura de la doula, i em va obrir un món, no, de dir, escolta, és que potser pots fer les coses diferents, saps que tu ets com la persona protagonista del part, no ets una part passiva, no? I allà, sense fer gaire soroll, jo vaig com voler arrencar una miqueta, guanyar una mica de terreny i dir, ostres, doncs m'agradaria fer les coses d'una altra manera. Potser puc estalviar-me una episotomia, potser em puc estalviar una sèrie d'intervencions que a mi m'han dit que venen de sèrie, no? T'estic parlant de fa 15-16 anys, però que potser no calen, perquè en realitat no calen. I els meus parts sempre havien anat bé i tal, i allà, clar, òbviament, doncs vaig tirar pel dret, vaig canviar de centre sanitari, me'n vaig anar a la pública, vaig tenir un part natural sense epidural, que a mi m'ho haguessis dit 3 anys enrere i t'haguessis dit, estàs boja, on vas, no? Jo tenia algunes amigues que ho havien fet i pensava, estàs tan boja.
0: I aprofita la medicina que et dona l'oportunitat de no patir, no?
3: Sí, sí, sí, i mira, per això, i aquí ara sí que ho lligaré amb la meva feina com a fotògraf, no? És veritat que penso que quan en el teu camí personal et creues en persones que són capaces d'obrir-te la mirada a una altra manera de fer o una altra manera de veure i de viure, és que és aquí on vull anar, saps? I com a professional jo intento també, a través de les fotos, fer que la gent es replantegi la seva vida i es replantegi d'alguna manera el marc mental en el qual viu. No sé si se m'està entenent, eh? Però el fet de que a mi una persona externa vingués i fos capaç de, no convèncer, però dir-me, escolta, hi ha això, hi ha això, hi ha això, hi ha això, i al final sóc jo qui dic, ostres, doncs potser vull fer les coses d'una altra manera. No és ningú que m'hagi vingut a menjar el tarro perquè les faci d'una altra manera. No m'ha imposat un discurs des que això que estaves fent ho feies malament, perquè en realitat és nociu per la criatura, perquè seria millor que fessis això, això, això i allò altre.
0: És aquesta obertura de mirada, de dir altres perspectives.
3: Ah, exacte, i això és el que jo intento fer també des de la fotografia, no? En tots els sentits, tant des de les dones, la seva mirada sobre el seu propi cos, o les famílies en general i la seva mirada cap a la resta de realitats familiars, no? Penso que és super, super necessari visibilitzar realitats diferents de la teva, perquè és la manera de que la gent s'hi apropi amb carinyo i amb curiositat i potser digui, ostres, doncs jo pensava que això, tal cosa, no, era dolenta o tal cosa estava malament i ara doncs m'ho estic replantejant.
0: Llavors aquí també tornem a aquella idea de que quan de vegades es diu és que s'ha de criar en tribu, la tribu entesa com aquesta xarxa de poder visibilitzar, que no amaguem precisament el cos, que quan algú, no, de vegades ve aquesta generació que potser encara no ha tingut fills i et ve a veure que tu has acabat de parir i que no li diguis que bonic és tot i que hagis de mostrar el somriure, que puguis dir estic esgotada, no puc més, mira quines estrès m'han sortit, em fa mal el pit quan mama la criatura, i que això també et permeti d'alguna manera buscar ajuda, no?
3: Sí.
0: Que a vegades també ho vivim en silenci, no?
3: Bueno, que es pugui mostrar tot, perquè també hi ha una part bonica, és a dir, hi ha llums i ombres a la maternitat, no? I que també hi ha gent que després es queixa de dir, és que només expliquem lo dolent. No, podem explicar el que ha viscut cadascú, però el meu no invalida el teu i viceversa, no? És a dir, potser el teu relat serà molt negatiu i el meu serà superpositiu i els dos són reals, no? No és que una maternitat sigui més real que l'altra.
0: No, completament. Parlàvem al principi de com ens transforma el fet d'arribar a la criança, de ser mares, de ser pares, el que passa que bé, ja veieu, senyors, que ens escolteu, que la transformació cerebral, sobretot ens l'emportem les dones, és a dir, quan canvia tot i quan ens adaptem biològicament som sobretot nosaltres les dones, però que vivim tot aquest procés de transformació, que a més és com una mena de remolí d'emocions a tope durant els primers anys de vida de les nostres criatures, els fills i filles, perquè vius, i tu que en tens 5 encara més, no?, abocat completament allò. Quan pots començar a sortir, que treus el cap i dius, espera, a part de ser la mare de tot aquest, no?, tot aquest trup, jo sóc fotògraf, sóc una persona que m'agradava fer això, que feia allò altre, que potser, clar, amb aquests 15 anys he canviat una barbaritat i ara faria altres coses, i fas tot aquest viatge de dir on estic? I per tu aquest on estic ha significat de nou replantejar-te tot, no?, aquesta mirada interna teva.
3: Sí, és que realment jo crec que aquest on estic, hi passem totes, eh? i penso que té a veure, sí, per una banda, amb el fet que les criatures es fan grans, que és cert, i per l'altra, la revolució hormonal, cerebral, emocional,
0: sí,
3: que suposa...
0: Sí, que ja tenim una altra edat, exacte, que quan vam començar.
3: Que suposa la perimenopausa, que al final és un, sí, moment, sí, com de molt revulsiu, i en el meu cas ho va remoure tot, ho va remoure tot. En el meu cas en concret, em va fer replantejar tota la meva identitat de gènere, que és una cosa que jo portava com molt, no diré amagada, però sí que estava allò de manera com molt subliminal, i el fet de no, això, tornar a treure el cap i dir, vale, jo qui sóc, i exactament on sóc, i on em situo, i no? Fas aquestes preguntes existencials que dius, quina tonteria, però és que no has tingut temps de fer-te-les perquè la maternitat t'ha arrossegat realment, sí, i has estat amb un pilot automàtic que et porta cap a una altra banda, no? I en el moment en què jo freno i em plantejo qui sóc i què vull fer, no? Dic, bueno, estic on vull ser, en el sentit de que m'encanten les meves criatures, no? M'encanta la vida que porto, m'encanta la fotografia i no vull deixar de tenir aquest contacte amb les persones, però, ostres, qui sóc jo? És que la cosa va ser molt potent, sí.
0: Això pot suposar un... Tu dius, no, jo estava bé amb totes les peces, no?, que tenia al voltant, però aquest mirar endins que dir, ostres, ara em replantejo la meva pròpia identitat, pot fer que algunes peces es moguin i després, en el cas del Lletra Lligada, que ens interessa sobretot això, les criatures, el món de la criança, la maternitat, l'haver-ho d'explicar també als teus fills i filles en quin moment està, que a mi em sembla meravellós poder-ho compartir de forma molt oberta, perquè també els dones l'oportunitat a ells, sí, i a elles, sí, de mostrar-se tal com són, amb inseguretats, amb pors que puguin tenir. No?
3: Sí, sí, aquesta part ha estat la part bonica. Els meus fills més grans, n'hi ha un que ja és major d'edat, van arronsar-se una mica d'espatlles, allò de, bueno, doncs, d'acord, no? No li van donar més importància i per mi era com que s'acabava el món, realment, no? Per mi va ser tan, tan bèstia la remoguda, que ja no era una qüestió de dins de del meu sistema familiar, sinó de cara en fora, de cara a la feina. Em preocupava molt, ostres, què pensarà la gent, perquè jo al final tinc un discurs de cara al públic, tinc un discurs també com a persona que està força activa a xarxes, no? I he passat molts anys parlant de la dona, el cos de la dona, l'acceptació de qui som, l'acceptació de la imperfecció, bla, bla, bla, i pensava, ostres, aquest pas que necessito fer ara d'alguna manera xoca amb això que jo vinc dient. I fins que no em vaig permetre entendre que no necessàriament era així, sinó que al contrari, era com una consecució de tot plegat, de dir, bueno, quina millor manera d'acceptar-me ja que aquesta, de rendir-me l'evidència de qui realment sóc i que sempre ha estat de base així, no? Uau, però va ser una batalla interna molt, molt potent. I en canvi els nanos ho han viscut com una cosa supernatural, potser perquè també ells tenen més referents dins de les aules, no? En els, sí, seus entorns més propers, ja tenen contacte amb persones que es plantegen tot això, es plantegen la seva orientació sexual, es plantegen la seva identitat de gènere, la seva expressió de gènere, són coses que potser estan més sobre la taula que no pas a la meva època, no? Que jo vaig créixer, doncs, diguem, mostrant senyals o dient petites coses que tothom va ignorar, perquè no és una realitat que de la qual es parlés, no? I amb els més petits també, o sigui, potser fan més preguntes o determinades preguntes, no, això què vol dir, exactament des de quan fa que això és així, etc. Però realment obre la porta a tenir debats molt filosòfics sobre la vida, no?
0: Necessaris.
3: Sí.
0: Vic Peñafiel, moltes gràcies per aquesta sonata.
3: Gràcies a tu.
4: No sé si he hecho bien en traerte este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté, te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, me salen escudos del pecho y te quiero morder.

0: és la fe.
1: Un dels reptes més difícils que també tenim com a mares i pares és aquest deixar anar, deixar-los que facin el seu camí. És molt difícil, ja ho hem vist, com ens transforma la maternitat i la paternitat. Gràcies avui també als companys que fan possible aquest Lletra Lligada, la part de la producció, Sonia Rodríguez i el nostre estudiant en pràctiques, Miguel Ángel Muñoz, i el control de so, Irene Moreno i Jean Marqués. Famílies, us esperem aviat. Bona setmana.
2: Tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar.

0: Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
1: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
2: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
1: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
3: Podríem llevar-nos a les 8.
1: Però per què, si ens encanta?
4: Badó, no puc més.
5: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
4: Badó, em passo el programa de tardes.
5: Ei, Badó, que tinc molta tos,
1: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
0: Bon dia i bona sort.
5: Bon dia i bona sort.
0: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
6: Ràdio 4.

0: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
1: Molt bona tarda, com esteu? Obrim una nova edició del D'on ets tu? A Ràdio 4, a la Ràdio Pública, en aquest cap de setmana, en aquest dissabte, on ja moltes persones segurament ara mateix estan gaudint d'aquestes vacances, però parem un moment, parem un segon, perquè ara toca obrir un nou espai d'aquest programa, que el que fem és analitzar els marges. Al D'on ets tu? Ens agrada escoltar veus de joves catalans i catalanes d'altres latituds d'arreu del món. Avui, en aquest programa, tindrem la sort de deixar-nos caure per la Fiesta d'Abril que s'està celebrant aquests dies. I parlarem de la comunitat andalusa, aprofitant aquest marc incomparable que són aquestes festes. I hem demanat al nostre col·laborador, Adrià Badiola, que vagi a conèixer la comunitat andalusa a Catalunya. En aquest cas, la comunitat andalusa que viu a Barcelona. Per això, ens ha preparat una crònica. Jo crec que interessantíssima, però sempre sense abandonar el seu particular humor. I també tindrem la sort de que un cop més ens visiti l'Ana Lucía Olivos, la nostra col·laboradora habitual, amb qui parlarem d'actualitat que té a veure amb les persones migrades. Parlarem de regularització, d'això que s'està parlant també de la incorporació de Mossos d'Esquadra a les escoles, entre moltes altres coses. Doncs, com sempre, donar-vos la benvinguda al D'on ets tu, una setmana més. Comencem.

0: No sé si pensa gaire aquests dies en... Segurament sí, en moltes coses, pensa l'Anna Lucía. Anna Lucía, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, moja.
0: Què tal, com
1: aquí
0: estàs?
1: Aquí som, molt bé, molt bé.
0: Escolta, com portes aquest cap de setmana? No, no has marxat a vacances?
1: No, aquest cap de setmana em quedo, aprofito, que quan estàs a casa sempre vas deixant coses.
0: Està una mica sobrevalorat, això de marxar.
1: Sí.
0: Jo cada cop, potser, no sé, deu ser l'edat, valoro més quedar-me els caps de setmana...
1: De veritat que sí, a casa.
0: A casa,
1: sí,
0: a casa.
1: Sí.
0: Bueno, no ben bé a casa... però sí gaudint una mica de no fer res.
1: Exacte, a mi m'agrada això, i com fa més que recent, doncs, vivim junts a la meva parella, doncs clar, també estar a casa el cap de setmana, no sé, fer coses junts, no? Això també està molt bé.
0: Molt bé, escolta, perfecte, fantàstic.
1: Sí.
0: Doncs què t'anava a dir? Tu ja fa dies que no passes per aquí, per al programa.
1: Sí,
0: ja
1: em trobava molt... a faltar, les nostres converses,
0: sí,
1: he de dir.
0: Sí. És aquest moment íntim que...
1: Exacte,
0: aprofitem que no ens escolta ningú.
1: Exacte.
0: Per fer una mica de repàs. De coses. L'Anna Lucía Olivos és catalana, d'origen peruà, és activista, experta en interculturalitat i sobretot en temes d'inclusió de joves, de moltes altres coses. Anna Lucía, sempre canvio la teva presentació.
1: Sempre l'encertes, en realitat, amb una cosa i una altra.
0: Mentida o no menteixes?
1: No, menteixes.
0: Això és l'important. No voldria començar ja amb fake news.
1: Exacte,
0: d'entrada.
1: No.
0: Molt bé, doncs, Anna Lucía, tu, com t'estava definint ara, i el que cada setmana, cada cop que podem amb la teva secció, és parlar d'actualitat, de temes que vagin vinculats a persones migrades. I mira, et vull preguntar per un parell de coses. Primer de tot et vull preguntar sobre la teva opinió sobre la regularització de persones migrades que ha començat les últimes... fa pocs dies,
1: sí.
0: I s'està desplegant. A veure, jo sincerament crec que hi ha una mica de caos, hi ha una mica de...
1: Sí.
0: No, la gent està molt perduda, hi ha bastanta saturació de com gestionar, hi ha molts dubtes sobretot jo crec que tot el que té a veure amb aquest certificat de vulnerabilitat, les entitats estan una mica saturades.
1: Sí.
0: Però tu que tens molt de contacte i molt de vincle amb les entitats, sí. com estàs vivint?
1: Bueno, està sent un procés realment bastant complex, no? Per, d'una banda, doncs, aquesta connotació també social, no? I perquè al final estem parlant d'un reial decret que no està pensat de fa dos dies, sinó que ja es porta doncs, debatent al Congrés des del 2014, gairebé. Llavors, 2024, no 2014, ara. 2014 em queda molt lluny.
0: Uh-huh.
1: Llavors, és un procés que bueno, ha costat molt i que quan ja ha sortit, no, diguem-ne, al carrer, doncs, bueno, està costant perquè... Són milers de persones a diferents comunitats autònomes.
0: Cada comunitat autònoma
1: té
0: una realitat diferent.
1: Una realitat totalment diferent. De fet, en el cas de Catalunya estem parlant de que si tot surt bé... més o menys seran unes 150.000 persones les que podrien regularitzar la seva situació administrativa. Per tant, és un fet gran i important. Una de les coses que a mi m'ha cridat l'atenció d'aquesta nova regularització, no? Com més extraordinària, ha sigut doncs, que hi ha com una espècie de borsa, no? d'entitats les quals doncs, s'han ofert com per donar aquest cop de mà, aquesta ajuda, no? a les persones que comencen a fer aquest tràmit.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: Aquestes entitats estan assumint... part del suport, no només d'orientació, sinó de sobretot entitats que estan regularitzades, és a dir, que estan acreditades...
1: Exacte,
0: per
1: no
0: poder...
1: és qualsevol entitat,
0: no
1: han
0: és
1: de tenir
0: entitat.
1: Un coneixement...
0: Són unes 200 entitats.
1: Exacte,
0: que estan,
1: sí.
0: Acreditades a tot Espanya, tot Espanya, i el que fan és extendre certificats de vulnerabilitat.
1: De vulnerabilitat, que és el més important, que és el que més està costant, perquè en un principi aquest certificat no hi apareixia.
0: Clar.
1: No? I el problema no? ha sigut que d'un cap de setmana a un altre, doncs, quan hi havia algunes
0: persones... Es va publicar
1: aquest
0: Real Decret.
1: Es va publicar, doncs vam veure que també s'havia de tenir aquest certificat de vulnerabilitat. Mm. Sí que és cert que al final diuen, no, hi ha persones que ho podien demanar, no, virtualment. Ja, però demanar virtualment també significa, no, tenir un certificat digital, tenir un IDCAT mòbil, i amb tot això també què suposa, no? I no tothom, segurament serà per parlar-ho en una altra secció, no?
0: Mm.
1: Però el tema de l'alfabetisme digital també és una cosa important,
0: sí,
1: no?
0: Sí, de fet, si no m'equivoco, per demanar cita Ho has de fer
1: a
0: distància.
1: A distància. Ho has de fer telemàticament.
0: Per demanar cita, per poder fer els tràmits,
1: exacte,
0: has de tenir accés a un ordinador, a un telèfon, amb connexió a internet.
1: Amb connexió a internet. Per tant, aquestes entitats també assumeixen aquest acompanyament, que no deixa també de ser un acompanyament com de tu a tu, no? Perquè al final són persones les que van darrere d'un expedient, no? I que tenen molts nervis, tenen moltes ganes, doncs, de poder regularitzar la seva situació, no? Perquè són persones que ja estan a la ciutat, no? A les ciutats des de fa temps, que moltes d'elles estan treballant i que els hi falta, doncs, aquest tràmit, no? Com per algunes d'elles tornar al seu país d'origen, ni que sigui, no? Perquè fa moltes que no tornen i que no han pogut tornar i que han perdut familiars i que no han pogut
0: anar
1: fer aquestes
0: funerals,
1: sortides.
0: Anar a batejos...
1: Exacte,
0: és a dir,
1: clar. S'han perdut com molts processos, no? Recordem també que hi ha moltes mares, no? Sobretot d'origen llatinoamericà, que al final acaben fent el treball de cures i deixen els seus fills en origen i que no poden fer aquest retorn, no? I llavors, doncs, bueno, és un procés que és complex, que al final no deixa de recaure, no? A tota aquesta part com de responsabilitat a entitats, no? Les entitats locals que sempre estan donant la mà.
0: La gran diferència d'aquest procés de regularització, a diferència d'altres processos, és que aquí, on es posa l'accent, sobretot, és amb la vulnerabilitat, no?
1: Exacte.
0: És a dir, no es posa l'accent en processos perquè la gent pugui únicament treballar, sinó que es parla de la situació de vulnerabilitat. Però la setmana passada, en el programa, vam dedicar bona estona a desmentir algunes de les qüestions que estan circulant per xarxes socials.
1: Sí, que són moltes.
0: Són moltes,
1: que, sí.
0: Són moltes i molt variades, tant entre la comunitat migrant,
1: sí,
0: i crec que fan molt de mal certs canals de TikTok,
1: sí,
0: fins i tot certes pseudopsicòlegs, pseudoadvocats i pseudogestories, que també
1: s'aprofiten
0: de la situació.
1: S'aprofiten de la situació i, doncs, donen notícies que no són les adequades, no? I jo crec que d'aquí ja també ve, doncs, que hi hagi, doncs, aquesta situació de caos, no? Fent cues, no? A aquestes entitats.
0: De fet, l'altre dia, recordàvem en aquest programa, parlàvem amb l'impulsor, un dels impulsors d'aquesta plataforma de regularització, i ens explicava que, sobretot, havíem d'enviar un missatge de calma. És a dir, no tothom ha de regularitzar la seva situació els primers dies, que queden bastants dies.
1: Sí, fins al 30 de juny encara hi ha dies, però sí, suposo que l'angúnia, no, de tenir-ho tot, perquè, clar, antecedents penals, policials i tot això,
0: aquest matí m'explicaven que moltes persones, algunes estan rebent l'acceptació, és a dir, la resposta, però moltes altres estan rebent requeriments.
1: Clar.
0: Sí, avui m'explicaven que... És a dir, és un procés, encara que sembla que tu pots presentar qualsevol cosa per regularitzar-te, no és així.
1: No, clar.
0: Es mira molt el detall i molt el lupa. I avui m'explicaven una persona que havia iniciat el procés de regularització i li havien contestat on li demanaven que realment no acreditava els 5 mesos i que hi havia un mes que no s'acabava d'acreditar del tot. No? Llavors, clar, jo crec que aquí no és només el tràmit, sinó també són els requeriments.
1: Exacte.
0: Un cop fas el tràmit de regularització.
1: Exacte.
0: I després la gran pregunta és, un cop aquest procés acabi, que et dona un permís d'un any per poder-te regularitzar, quins mecanismes, i aquí crec que ha fallat o no se n'està parlant prou, quan d'aquí un any aquest procés de regularització hagi culminat i aquestes persones estiguin fent aquest procés de buscar feina, com es garanteix l'arrelament, l'arraigo?
1: Clar, exacte. No?
0: Aquest arraigo, aquest arrelament,
1: sí, perquè al
0: és
1: final,
0: imprescindible.
1: Exacte, hauran de tenir també un contracte de feina un altre cop, no? S'hauran d'apuntar, doncs, a les oficines de treball, com a demanants d'ocupació, o sigui, que serà també un procés, no? Que amb un any el temps es passa volant i es passa ràpid, no? Per tant, doncs, bueno, després d'aquest any, doncs, ja serà tota la segona part d'aquest procés.

0: Bueno, estem parlant d'aquest procés de regularització amb l'Ana Lucía Olivos i s'acaba d'incorporar a l'estudi l'Adrià Badiola. Adrià, com estàs?
1: Molt bé, Moja, molt bé.
0: Veig que us saludàveu amb l'Ana Lucía, no us coneixíeu
2: sí,
0: encara.
2: Sí, no us coneixíem, la veritat. Està molt de gust, de veritat.
0: Sí, l'Adrià...
2: Tenia ganes de conèixer.
0: Ara, d'aquí una estona, ens vindrà a presentar un reportatge que estàs fent amb la comunitat andalusa, no, Adrià?
1: M'he anat a la fèria.
0: Has anat a la fèria?
2: M'encanta, sí.
0: Molt bé, escolta. Et veig avui, però jo t'esperava que avui vinguessis com...
1: Caracteritzat.
0: Caracteritzat.
1: És que no vull fer apropiació cultural.
0: Ben fet.
2: És que el tenim
0: ben ensenyat.
1: Ben ensenyat.
0: La força dels conceptes.
2: Ai, sí.
0: Molt bé, Adrià, ara anem amb tu, però estàvem parlant ara amb l'Ana Lucía de la regularització. Hi ha un altre factor, Ana Lucía, que és que, clar, s'explica que hi ha moltes tipologies de persones que regularitzaran, no? Uh-huh. Hi ha col·lectius i realitats molt diverses.
2: Sí. O sigui, hi ha les persones que ja van sol·licitar, no?, la protecció internacional, que això seria com un perfil, no?, o un col·lectiu més específic, però després està com la bossa, no?, on estan totes les altres persones, no? Llavors, amb totes aquelles altres persones són... Hi ha persones que podran, no?, o que ja poden demostrar un precontracte laboral, per tant, aquests doncs, són com los aventajados, per dir-ho així, no? Mm-hmm. I després estan aquelles persones que hauran de necessitar, sí o sí, aquest certificat que abans parlàvem.
0: Mm-hmm. Escolta, i t'anava a dir, abans parlàvem de fake news, a tu què t'arriba? Així com a notícies
2: sí,
0: que són una mica estrambòliques en algun cas, jo crec que la més important és... entendre que el procés de la regularització no és la nacionalització.
2: No, és que més...
0: Aquest és el punt importants.
2: Un dels punts importants. De fet, també vaig sentir que si tu anaves amb un psicòleg, un psicòleg X et podia com fer un paper dient que has anat amb cita amb aquesta persona dient que tens problemes de salut mental, no? Llavors, jo... realment, quan sentia tot això, pensava, buf, ojo, no? Perquè això li havia dit com un gestor o a una persona que també li havien dit. I, clar, són aquests bulos que diem que no pot ser.
0: Mm-hmm, exacte. De fet, el més important és, sobretot, informar-se pels canals oficials i no deixar-se portar pels bulos. És bastant, jo ho entenc, perquè és bastant angoixant. Jo l'altre dia anava a l'autobús i tenia una persona al costat que s'estava llegint el BOE.
2: Fixa't, clar. Ostres, doncs ja déu-n'hi-do, perquè per entendre això és complicat.
0: Jo crec que estava, per un tema de feina, estava a les Illes Balears i en l'autobús, al mig de veig una persona que està al meu costat i llegint-se el BOE.
2: Que fort. No és una lectura mena, però
0: no,
2: està molt bé. Però
0: totalment. Té mèrit.
2: Home, i tant.
0: I veies tu que sabia el boletín oficial de l'Estado i se l'estava llegint perquè, clar, amb tant de bulo, al final tu vas a l'arrel de les idees, no? I vas cap al matí.
2: Sí. Bueno, des de l'administració pública s'ha fet, en aquest cas, doncs, des del Departament de Drets Socials, no?, de la Generalitat, han fet doncs, una pàgina web on hi ha diferents infografies. Important també que aquestes infografies estan fetes en diferents idiomes, no? Que això també és una cosa doncs, important, no? Perquè si al final fas una infografia en un idioma doncs, que les altres persones no puguin entendre, doncs, on estem, no? Thank you.

0: bueno, hem de fer alguna cosa i anem a regularitzar-los, no? Llavors, aquesta part també és com a diferència, perquè hi ha aquesta... aquest sentiment, no, de justícia social. I de fet la meva mare, quan va arribar als 90, també va tenir, doncs, aquesta regularització a l'any 91, o sigui que anem parlant d'això.
1: La teva mare va ser una de les persones que es van beneficiar d'aquella primera regularització.
0: D'aquella primera regularització, l'any 91.
1: No m'equivoco si no dic que la meva família també.
0: Clar, sí,
1: potser sí. Jo crec que segurament també van formar part d'aquest procés de regularització. Ara escoltàvem, clar, a mi el que m'agrada molt quan ens visites és que tu transformes el que són les zones de Ràdio 4, de Ràdio Nacional, en un trosset de casa teva, del Perú.
0: Sí.
1: I ara, escoltam, li demanaré a en Roger que ens torni a posar aquesta cançó que ara escoltàvem, el company tècnic, perquè tu vas, depenent del tema que parlem, no? Com, mira, ara la tenim per aquí, aquesta es diu Cortitos, aquesta cançó, no?
0: Sí, ara t'explico.

Aquesta cançó és molt macalló, animo la gent que la senti, perquè és la història doncs, d'una dona que va migrar d'origen venezolano, que va migrar al Perú, i doncs, ella va fer tot el viatge de bus en bus, no? Perquè bueno, la situació a Venezuela era molt complexa, llavors va decidir migrar al Perú, i ella va crear aquesta cançó, va escriure aquesta cançó, i llavors es pujava a les combis, al Perú es diuen les combis, que són els busos, però que són molt petits, no? Llavors, ella pujava les combis, cantava aquesta cançó, i és també com una part de reconeixement, d'aquesta migració.

0: Em sorprèn perquè quan escolto aquestes cançons que estàs explicant, jo a vegades el meu algoritme d'aquestes coses, i a TikTok em surten aquestes històries amb aquesta música, i veus que moltes persones migrades utilitzen una mica la música com a teràpia.
1: Total. És que per nosaltres en si és la...
0: És una teràpia, la música.
1: De fet, ahir va ser el Dia Internacional de la Dansa i amb una amiga que també és d'origen peruà dèiem, és que la dansa a mi, Ana Lucía, me quita el dolor. No? Perquè ella fa, doncs, està en tot aquest procés també de regularització i ella, doncs, li fa molt de mal, no?, el no estar amb la seva família. Llavors em deia, és que a mi la música és que me quita d'este, no?, també.
0: Del patiment. D'aquesta angoixa.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs, no vull que marxis sense preguntar-te un altre tema d'actualitat, que és aquesta proposta del govern...
1: La veritat,
0: fer entrar Mossos d'Esquadra a les escoles...
1: És que és molt fort, això. O sigui, estem arribant a molts nivells, moja.
0: Què en penses, sí, d'aquesta proposta del govern de fer entrar Mossos d'Esquadra com a policies mediadores a les escoles?
1: És que crec que el concepte de mediació, posant una figura, no?, tant d'autoritat com pot ser la policia en escoles, és com continuar... I a més que aquestes escoles estan com... No estan escollides a l'atzar, no? No ens posarem escoles,
0: són escoles
1: a Pedralbes,
0: molt,
1: no?
0: Són molt estigma, exacte.
1: Clar, o sigui, ho hem de dir. Ja saps que jo sóc una mica... Però sí, sí, ho hem de dir. No són persones que... No són policies vestidos de paisano que aniran a l'Eixample. On aniran? A l'Hospitalet, no? Llavors és com posar més l'agulla, no? I la descripció, no?
0: Et publiquen fins i tot el llistat d'escoles.
1: No, molt fort, no? I llavors diuen, no?, com el motiu del per qual, no?, doncs han d'estar aquests Mossos, no?, vestits, no? I a més que diuen, no, però si no, nadie nos va reconocer. Bueno, anem a veure, no? Al final tothom es coneix a l'escola, però... És com, bueno,
0: si tu
1: veus
0: el,
1: gent...
0: el conserge, que fa com moviments estranys...
1: Exacte, no és
0: aquest,
1: com
0: aquest conserge és com curiós.
1: És com curiós. No, però clar, són col·les que diuen, bueno, hi ha un alt, no?, nivell d'immigració, doncs quina casualitat, no?, que posin això perquè hi ha un nivell de conflicte molt alt, no sé... Llavors, el missatge també que donem, o sigui, és fatal.
0: Sobretot cap als infants. Escoltava
1: clar, òbviament,
0: alguns joves

0: parlant sobre aquesta mesura, que n'estaven en contra, perquè... Clar. Hi ha molta tensió, hi ha molta tensió perquè la relació a vegades del poder, o com s'entén, no, la policia dins d'una escola, jo crec que és bastant... Entenc l'objectiu, o fins i tot puc entendre com el context, però no sé, al final, en un context també de retallades o de reivindicacions dels mestres i dels professors, sí, de la manca de recursos...
1: Potser contractar aquests policies potser no és l'eina, no?
0: Clar.
1: Potser hem de pensar en un altre tipus, no? de treballadors socials, terapeutes o ocupacionals, no sé. Clar. Doncs que tinguin aquesta figura, no? O mediadors.
0: I dir això no és woke.
1: No, ja.
0: Perquè ara sembla que qualsevol cosa que on utilitzis la paraula diversitat i la paraula interculturalitat, és a dir, són paraules que ja són woke. Doncs no, a vegades hi ha coses que ha d'imparar una mica la certa coherència. Sentit comú no, perquè ja dono per fet que no, perquè no és comú el sentit comú.
1: No, ja està clar que no.
0: Dels sentits més comuns.
1: No, per l'impacte dels joves, és que, bueno, també em sembla increïble, no?, que puguin estar allà i pensar, ostres, doncs aquesta gent.
0: Molt bé, doncs escolta, Ana Lucía, moltes gràcies per haver passat
1: una
0: setmana més, per haver-nos donat la teva visió sobre el que passa al món.
1: Exacte.
0: Doncs moltes gràcies.
1: La propera, doncs, més cançons així.
0: Sí, m'agrada. Mira, en tinc una que també m'has posat per aquí, que es diu Metaphor Sound Latam.
1: Sí, sí, aquesta és una agrupació que fa com pop balada.
0: Pop balada?
1: Sí, però està guai, de veritat que sí.

0: Aquest programa ja té aquestes coses, que passes de, del remix peruano a Paco de Lucía en un Ferrari abrir de ojos.
1: Exacte, m'encanta, està mix de música, està molt bé.
0: Mix de música, mix de persones, aquest programa ja és una mica aquesta anarquia cada setmana. Molt bé, escolteu, abans dèiem que ens visitava l'Adrià Badiola. Adrià, molt bona tarda, novament.
2: Bona tarda, mojà.
0: Una altra cosa no, però saludant-nos...
2: Ens hem dit 44 vegades hola avui, sí.
0: No passa res, no passa res. Serà que no t'he saludat prou avui. Avui volem parlar d'una comunitat, que és coneguda, però també, a vegades, des d'una perspectiva històrica, una mica desconeguda. Volem parlar de la comunitat andalusa. I és que, per entendre el context històric de la comunitat andalusa, ens hem de remuntar a la meitat del segle XX. És que Catalunya vivia un procés d'industrialització i de creixement econòmic on aquest procés va anar acompanyat d'un moviment de població molt important des d'altres territoris de l'Estat, especialment d'Andalusia, tot i que també del nord d'Espanya. Parlem de milers de famílies que van instal·lar-se sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, a municipis com l'Hospitalet, Santa Coloma, Badalona o Cornellà, però també en moltes altres ciutats del país. Aquella arribada no va ser puntual ni anecdòtica. Va ser estructural, sostinguda en el temps i va transformar la realitat social de Catalunya. Aquelles generacions van participar activament en la construcció del país contemporani. Van treballar en la indústria, en la construcció, en els serveis i van contribuir de manera directa al desenvolupament econòmic i també urbà. Però més enllà d'això, el que és fonamental d'entendre és que també van construir comunitat. Van generar xarxes de suport, associacionisme, espais culturals, entitats, penyes, casals, i van portar amb elles formes de vida, de relació i d'expressió que avui ja formen part de forma inseparable del teixit social català. En aquest procés no tot va ser fàcil. Hi havia diferències lingüístiques, culturals, socials, hi havia barreres i sovint distàncies entre la Catalunya d'acollida i la Catalunya de la gent que arribava. Però amb el temps, el que s'ha anat construint és un espai compartit, un espai on les identitats no s'han substituït, sinó que s'han entrellaçat, on ser català no ha deixat de ser una identitat oberta, sinó en una constant construcció. I és aquí on apareix una figura clau per entendre tota aquella època, la de Paco Candel. Candel no només va observar aquest procés, sinó que el va viure en primera persona. Va ser fill d'una família, arribada de fora, va créixer en barris populars de Barcelona i va convertir aquesta experiència en literatura i pensament. La seva obra més coneguda és Els altres catalans, publicada el 64. És un dels textos més importants per entendre la Catalunya del segle XX.

I és que Kandel fa una cosa que encara avui és profundament rellevant. Posa nom, rostre i veu a persones que sovint no apareixen en el relat oficial. Explica com viuen, com s'organitzen, quines són les seves aspiracions i les dificultats d'aquest col·lectiu migrant. I ho fa sense paternalismes, sense victimismes, i reivindica que aquestes persones no són els altres en el sentit d'estranyes, sinó que són els altres en el sentit que formen part d'un nosaltres que s'està ampliant. El seu llegat és fonamental, perquè ajuda a entendre que la identitat catalana no és ni fixa ni tancada. Però, anys després, tot aquell relat, aquella història que ens explicava Kandel, avui encara és molt present. De fet, hi ha persones que apunten que se'l troba a faltar, o almenys es troba a faltar persones que pensin i que proposin nous relats sobre les migracions a Catalunya.

0: Llavors, explica'm que aquests dies estem celebrant la Fèria d'Abril. És un dels motius on aquesta alegria, on aquesta contribució de les persones andaluses es fa visible a tot el, a gran part de les poblacions de Catalunya on hi ha presència de persones andaluses. És un espai de reconeixement i un espai interessantíssim, però també molt divertit, per conèixer de molt a prop els andalusos catalans. I és per això que hem volgut enviar-hi el nostre col·laborador a una d'aquestes Fèries d'Abril, Adrià Badiola, per conèixer de molt a prop com, doncs, com s'està vivint. Adrià, no sé si has estat capaç d'abandonar per una estona el telèfon per anar a lo que és el món offline a divertir-te una mica amb lo que és la Fèria d'Abril.
1: Mira, monja, jo estic addicte a TikTok, ja ho saps.
0: Sí,
1: és part de la meva generació. També val a dir que també estic addicte als llibres. Per cert, els altres catalans me l'estic llegint ara mateix.
0: Precisament.
1: Sí, precisament.
0: Escolta, hi ha molts joves que s'estan llegint els altres catalans, eh?
1: No, no, és una lectura molt interessant, la veritat. Encara no porto suficientes pàgines per fer-te un extens resum, però sí.
0: Però no t'estan obligant a la universitat?
1: No,
0: no,
1: no, és voluntat pròpia.
0: Perfecte.
1: Però bé, dic que estic addicte a TikTok, però més addicte que mai, perquè no sé si el teu For You Page, el teu per a ti de TikTok, també ha patit una transformació, perquè el meu personalment han passat d'aparèixer vídeos de tota mena a ser una espècie d'extensió del Canal Sur.
0: Escolta, però, a veure, explica't. Què et sortia? La Toni Moreno, el Juan y Medio, són persones de les que sóc molt fan, per cert.
1: No, ben bé. Pels qui no ho sàpiguen, la setmana passada, del 20 al 26 d'abril, a Sevilla, com cada any, s'hi van celebrar la Fèria d'Abril. Crec que no cal ni recordar de què va la cosa.
0: És una celebració que destaca pel seu ambient festiu, el flamenc, els vestits de flamenca, els passejos a cavall i la gastronomia típica d'Andalusia. Però vaja, que a tu t'han sortit els TikToks dels influencers a la fèria i crec que t'han donat ganes d'anar-hi.
1: Sí, m'ha donat FOMO.
0: Escolta, doncs és un bon FOMO.
1: Però bueno, estic d'enhorabona perquè per tots aquells que, com jo, tenen aquest complexe de flamenca, perquè des de fa 53 anys la fèria també se celebra a Barcelona. Aquest any des del Parc del Fòrum i, de fet, a hores d'ara queden més o menys 48 hores perquè s'acabi.
0: A mi alguna cosa em diu que tu ja hi has anat.
1: Mira, intueixes bé. De fet, el reportatge d'avui va sobre la comunitat andalusa de Barcelona, com hem dit reiterades vegades, des del Parc del Fòrum.
0: Entenc que vas anar vestit de sevillano.
1: Bueno, de bones a primeres no, perquè sentia que estava fent una miqueta d'apropiació cultural i això mai. Però un cop allà, sí que és cert que entre tots els topos, els volants, les camises, els clavells, la meva samarreta i els meus texans, doncs, bueno, quedaven, desentonaven, no? Quedaven una miqueta fora de lloc. Em vaig anar a comprar algun accessori, això sí que és cert, un clavell, i de camí em trobo una parella que anava molt, molt ben conjuntada, la Susana i el Francisco.
2: A la fira sempre anem conjuntats i tinc 14 vestits.
1: 14 vestits?
2: Sí. Mira.
1: A veure, què ens ensenya?
2: La Virgen del Rocío, la cadena, tinc les arracades, o sigui, jo ho tinc tot.
1: Mira, els hauries de veure, semblaven dues figuretes, tots dos de vermell.
0: Però, clar, entenc que aquests 14 vestits són molts vestits. Però què et feia? Que t'ensenyava com tots els vestits que portava?
1: No, no, només portava un posat, però és que no t'ho perdis, que és que ella no només va a la Fèria d'Abril. El Francisco, el seu marit, és de Madrid i allà aviat és Sant Isidro.
3: Ella també se ve a Sant Isidro.
2: Anem a Madrid.
1: Aneu a Madrid?
2: Sí, i m'he visto de chulapa. Jo ho faig per ell i ell ho fa per mi. Pues claro, ho tenim que compensar.
1: El Francisco és de Madrid i va a la fèria perquè la Susana té arrels andaluses.
0: L'amor.
1: I li encanta. És que és l'amor, monja. Sempre tornem al mateix. I ella, en canvi, va a Sant Isidro per ell.
0: Ah, mira, escolta, no ho trobo pas malament. Per casualitat, el destí, no? Entenc que just darrere teu hi havia com una moda flamenca...
1: Sí, una
0: com
1: botiga.
0: Una botiga especial de moda... Com...
1: Moda flamenca Victòria.
0: Ah, mira,
1: ojo.
0: És una empresa familiar.
1: Sí, que la van fundar la mateixa Victòria, que és una modista, que els trajes de sevillana li van canviar la vida.
4: Antiguamente era profesora de corte y confección y luego estuve unos años trabajando para fábricas que hacen los mismos pantalones que vestidos, confeccionando.
1: ¿Y qué te lleva a terminar haciendo trajes?
4: La verdad, pues que tenía tanto estrés que me dio un ataque de ansiedad muy grande.
1: ¿Sí?
4: Al darme un ataque de ansiedad muy grande, pues lo primero que hace es que tenía un dolor muy fuerte en el pecho y vas al médico. Y yo le decía, es que me duele el corazón. Y dice el médico, perdona, pero el corazón no duele. Tú lo que tienes es un ataque de ansiedad. Y me empezaron a mandar, como todo el mundo, pastillas. Y vino una amiga, dice, déjate de pastillas, ven, que te vas a venir a hacer conmigo el Camino del Rocío. y eso me enamoró. Lo hicimos desde Tarrasa a Montcada y Reixac, porque lo hicimos aquí en Cataluña, porque aquí en Cataluña tenemos la réplica de la Virgen del Rocío.
0: La meva nova frase preferida, Ana Lucía, estàs en xoc encara.
5: Exacte.
0: El corazón no duele.
5: El corazón no duele.
1: A mi em va impactar. Jo quan ho vaig veure vaig dir, bueno, tenim frase. Tenim frase.
0: El corazón no duele és la frase.
5: Podria ser un gran titular, eh?
0: Totalment.
1: Perquè vegis quin poder que poden arribar a tenir totes aquestes arrels.
0: No, no, està molt bé.
1: Però val a dir que no tothom ho entén així. La Victòria s'ha trobat amb gent de tota mena.
4: Esto no vale para nada, que esto es disfrazar. Y digo, esto no es un disfraz, es una cultura. Pues dicen que no, que la gente se disfraza.
0: Esto es una cultura, esto no es un disfraz. Jo crec que... És que només fa que... factos.
1: Aquesta dona...
0: Aquesta dona tota l'estona factos.
1: Aquesta dona barres, que es diu ara.
0: Ah, sí? Es diu així, ara?
1: Bueno, ve del rap, tot això, saps? Vale, cultura del rap. Sí, sí, jo crec que es diu ara i es deia els 2000.
0: Massa s'impuig ara mateix.
5: Tot ara que estic aprenent avui és algo...
0: Massa informació.
5: Massa informació.
1: Mira, va arribar l'hora de dinar, així que el meu equip i jo, amb l'excusa de ser periodistes, van començar a fer un tour per les cuines per veure què ens agradava més de tot això, vale? A veure qui, si ens entrava la gana. A una de les casetes van conèixer la Conchi, una dona que cuinava pescaíto frito, el més típic del sud. Y es veu que lo seu amb la cuina ve de més enllà.
6: Me enseñaron y luego empecé a convivir con personas que nos gusta todo esto y llevo ya 46 años viniendo a la feria. Los míos, pues jóvenes, vienen a aprender de los mayores, porque claro, los mayores llegará el día que no podamos.
1: ¿Y cuando acaba usted se pone el traje y sale a bailar?
6: Ay, no, no, me da igual, yo soy feliz, mira, con un delantal viejo, aunque sea...
1: Comentem-lo a menjar.
0: Sí, a veure, menjar.
1: El tema menjar. El tema menjar va ser un tema, Moja?
0: El tema menjar, home, jo és que crec que feria d'abril sense menjar no és una feria d'abril, evidentment.
1: Sí, però val a dir també que jo no vaig menjar pescaíto.
0: Per què no?
1: Perquè estava tot molt car, estava tot molt car. Com tots els llocs turistificats i gentrificats, els preus pugen. Sí, sí, estava massa car. Vaig fer una paella.
5: Lo
1: típic que posava, paella 6 euros oferta. Jo vaig dir, allà que vull.
0: Molt bé, escolta, no t'has dit malament.
1: I amb la panxa plena em van venir ganes de ballar unes sevillanes per baixar el menjar. I aleshores vaig veure un grup de dones ballant molt animades a ple carrer i, bueno, no estaven a cap caseta, estaven allà en plena calle. Entre elles, la Lola, que ens va explicar les seves arrels.
7: Me encanta la feria, porque soy sevillana, vivo en Cataluña hace pues, casi 60 años, pero las raíces las sigo teniendo. Venimos con un grupo que normalmente bailamos sevillana, bailamos flamenquito. Y claro, estamos esperando este día como agua en mayo. Mis padres les trajo, por lo que a todos los inmigrantes, un poco de mejor vida, porque en los pueblos entonces no había prácticamente nada, nada más que señoriteo, el clásico señorito andaluz. Y mis padres se vinieron, inmigraron, justo en mismo, nuestro mismo pues, país. Y aquí estamos. Yo tengo mis hijos catalanes, mis nietos catalanes...
0: Amb aquesta música, vau ballar o què? Perquè tot això convida, una mica. Ja sí, els preus són una mica cars, però ballar és gratis.
1: Sí, vam ballar, jo amb molt poc ritme, s'ha de dir, perquè jo a l'arte no el porto. El duende és una cosa que crec que es porta o no es porta, però bueno, jo no el tinc.
0: Un dia es desperta, el duende. No?
5: Exacte, sí.
0: Un dia tu et penses que no tens això i cadascú balla el que pot, eh?
5: Exacte.
1: Mira, però això no queda aquí. La germana, la Lola, em va explicar que tot aquell grup formava part d'una escola de ball que s'havien inventat un ball bastant peculiar, que barrejava cultures.
8: Catalana. Què porta aquí?
1: Què et porta a vindre a la fèria?
8: Ai, perquè m'agrada molt la cultura andalusa, les meves germanes són andaluses, la meva mare, el pare, tots són andalusos. És més, tenim un ball fet, que el va fer la nostra mestra, que veiem una sevillana amb una sardana.
0: Quina fusió, la sevillana amb una sardana.
5: M'encanta.
1: Mira, ens ho explica millor la seva professora de ball, que també estava allà. Això era una excursió de grupo.
9: Nosotros tenemos en un sitio donde vamos a ensayar y todas estas cosas. Entonces hay un grupo de sardanistas que vienen después que nosotras.
1: Molt bé.
9: Entonces en un momento decidió y le propuse que por qué no hacemos una fusión de sevillana con sardana. Entonces tenemos un chico muy manita de internet y nos ha metido cada la primera... Nosotras, la segunda la sardanista, la tercera nosotras, que és una fusió superbonita.
0: Doncs molt bona iniciativa.
1: Sí, sí, barrejar.
0: Molt bona iniciativa.
1: barrejar, que d'això va la cosa. Un altre apassionat del ball és don Manuel Muñoz, un home que vaig fer baixar d'un tablao, que vaig veure allà i dic, hòstia, aquest home té un ritme que no, jo no tengo, un ritme que a mi em falta. I, bueno, ell em va explicar que ell formava part del club de futbol de Sant Boi, però una lesió el va invalidar i va dir, bueno, doncs passem-nos al ball.
0: Ara no balla, però... Ah, és a dir, ara en lluit de futbol balla.
1: Sí.
0: Ah, anem a escoltar-lo.
10: Pero me ha marcado mucho mi mujer, porque yo estaba en el fútbol y ella en sevillana, y como a ella le gustaba, pues yo tuve que participar y bailar sevillana. Pero un relajamiento, me relaja mucho.
0: Sempre hi ha una alternativa, no?
5: És que el ball sempre final... ajuda. A més que ell ha dit, me relaja mucho. És que sembla que no, però és veritat, et transporta.
1: Mm. Jo us he de dir que m'encanta trobar-me aquestes històries perquè em sento a les típiques pel·lícules de Disney Channel que va haver de deixar l'esport de la seva vida, el somni per haver de canviar de rumbo i se'n va a viure a Alabama.
0: Una mica personatges i guets de Disney Channel. Sí.
1: Mira, però per últim, i no menys important...
0: Tu vas arribar a veure High School Musical?
1: Les he vistes repetides al Disney Channel, però anys i panys més tard.
5: Mm. Home, clar.
1: Mira, High School Musical, la primera, s'estrenava un any abans que jo nasqués.
0: Ah, sí? Quina, la primera?
1: Sí.
0: La primera es va estrenar un any que després tu nasquessis.
1: Sí, us estic fent grans.
0: Sí, no, és que ja ho érem.
5: Sí, exacte.
0: Ja ho érem, preocupis.
1: Mireu, una dona de qui no sé el nom em va prendre gairebé el micròfon de les mans sense que li preguntés gaire i es va animar a parlar. Em va explicar que la Fèria d'Abril de Barcelona ha canviat molt en els últims anys. Es queixa de que ara hi participen grans empreses de fora que han vist una oportunitat de negoci allà. Segons ella, això passa perquè la majoria de joves descendents andalusos ja no volen continuar amb la tradició.
11: Pues ha ido cambiando porque los que estamos aquí ya nos vamos haciendo mayores. Los jóvenes no se agregan al trabajo y entonces... Tienen que venir gente de otros países, de otros sitios a seguir la feria. Y yo tengo tres hijos catalanes. Cuando le dan un trabajo para ser obligatorio, no quieren. Y nosotros nos salía del alma. Esta es una raíz de nosotros, de Andalucía, que no se puede perder. Es lo único que tenemos aquí.
0: Molt bé. Aquesta reivindicació importantíssima sobre per preservar les tradicions. I perquè tu abans deies que a TikTok estava ple, però la vida es canvia en els barris i es canvia en el carrer.
1: Jo he de dir que entenc una miqueta les dues vessants aquí, perquè després vaig fer una anàlisi amb els meus amics i vaig dir, clar, és totalment normal que els joves que ja han nascut aquí no vulguin seguir amb la tradició, més que res perquè potser, com deia ella, diuen, nosotros es todo lo que tenemos, diu, però perquè ells, de veritat, era tot el que tenien quan van arribar, però la gent jove...
0: Em recorda molt, per exemple, sí. Jo com a marroquí, tu com a peruana...
5: Sí.
0: Si tu et sents català...
5: Exacte,
0: no?
5: Perquè has de...
0: Aquesta... Però també la importància de preservar les arrels.
1: Clar, és això, l'altra vessant era...
0: Binomi de...
1: També en tenia aquesta dona desconeguda, que li haurien de posar nom perquè ja et dic que em va prendre el micro i no sé ni el seu nom ni res. Mm. Però també l'entenc que ella, perquè clar, si al final són les seves arrels.
0: Clar. Ai, en fi, però a veure, crec que ens portes...
1: Un final.
0: Al final, l'alegato final.
1: Mira, com bé saps, Moja, aquestes alçades del reportatge acostuma a sonar una música emotiva de fons que no està sonant, no per culpa del tècnic.
0: No, en Roger ho fa molt bé.
1: Jo de normal faig un discurs també emotiu sobre la multiculturalitat i tot el que m'han ensenyat les persones que he conegut. Doncs bé, aquest cop no serà així, no perquè estigui cansat de treballar, ni perquè l'última vegada em vas acusar de fer servir ChatGPT, Moja.
0: Això m'agrada molt.
1: Això sí que ho vas fer.
0: Això m'agrada molt, sí.
1: Sinó
0: m'agrada
1: perquè...
0: molt acusar la gent que fa... es posa molt nerviosa, la gent.
1: Sinó perquè aquesta desconeguda ens va regalar un cant que defineix perfectament el sentiment de moltes persones que, com els seus fills, han crescut entre dues cultures. Això és, dos idiomes, dos banderes.
11: La sangre la llevamos de nuestra tierra y también de aquí, porque nosotros cantamos una sevillana... que son dos idiomas, dos banderas, que esa es preciosa.
1: ¿Cuál es?
11: Mira.
1: Cántala.
11: Padre, quiero hablar contigo. Los niños en el colegio me llaman el Novingú, habiendo nacido aquí. Son cosas que no comprendo, ¿por qué me llaman así? Me dicen el andaluz, y aquí vi la luz primera. A ver si me dices tú, ¿cuál de las dos es mi tierra, o Cataluña o el sur? Pero tengo más suerte que nadie, Dios me ha dado para que yo la quiera. Dos idiomas, dos banderas, me dio una blanca paloma y también una bien morena.
1: ¡Qué bonito!
12: Et va, bien, senyora.
0: Et va emocionar, eh?
1: Em va emocionar, li vaig donar dos petons i tot.
0: Però...
1: bueno, me'ls va vindre d'una ella, va ser quasi un... em saltava gairebé sobre.
5: Clar, ara canvia molt l'escena, eh? Clar,
0: i escolta, té nom, aquesta, o tampoc? Tu vas anar a la Fèria d'Abril, o sí?
1: La cançó té dos idiomes, dos banderes, però la senyora és aquesta, és la mateixa senyora que em va prendre el micro, sí, sí.
5: Ah, vale.
0: Perfecte. Molt bé, doncs, escolta, Adrià, moltes gràcies per portar-nos una miqueta de prop a aquesta Fèria d'Abril. Escolta, tu sabies que la Fèria d'Abril també es veia salsa?
1: Això no ho tenia ni idea.
0: Doncs l'Anna Lucía ens ho explica.
5: Des de fa dos anys gairebé.
0: Anna Lucía, explica'ns, per què a la Fèria d'Abril també es veia salsa?
5: Doncs a la Fèria d'Abril també es veia salsa perquè al final no deixa també de ser, no?, un espai on es reivindica una cultura, no?
0: Una missió, una fusió.
5: Exacte, com una fusió. Llavors, és molt interessant perquè hi ha una orquestra de salsa, no?, amb música en directe, on doncs, també totes les persones doncs, migrades i latinoamericanes, o que simplement ens agrada ballar i ens agrada tenir doncs, aquest espai, doncs anem allà i ballem i ens ho passem superbé.
1: Sí que és cert que vaig veure moltes banderes latinoamericanes.
5: Ja. Sí.
1: A una zona d'una caseta, segurament devia ser allà. Mira, m'hi fixaré més perquè jo dissabte hi torno.
0: Tu hi tornes a la...
1: Sí, em vaig quedar amb ganes.
0: I us hi trobareu, segurament.
5: Ah,
0: segurament,
5: sí. Uns pinxos, una...
1: A part, és que vaig anar al matí i no vaig disfrutar les atraccions. Jo sóc molt de fèria, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: És que a mi l'ambient fèria m'agrada molt, també. Sí, sí.
5: Tu ets de fèria? Sí. Jo només vaig per ballar.
0: Tu només hi vas per ballar? Sí. És que al final...
1: Ens hauràs d'ensenyar el mujer a mi.
0: Sí.
5: Exacte. Encantada, eh?
0: Un dia ens has de fer una classe.
1: Anem perduts.
5: Encantada, jo. Un plaer.

0: Fantàstic, doncs ja tenim pla per aquest cap de setmana, la Fèria d'Abril, qui pugui gaudir d'aquest cap de setmana, i espero que m'ho expliqueu. Jo no hi podré anar, perquè jo em quedo a l'Empordà aquests dies.
1: Oh, que bé, també s'està molt bé allà a
2: l'Empordà. Sí, escut entre l'anes i cada que és...
3: Aquesta, no? Sí,
0: correcte.
1: Això és... Exacte, sí. M'encanta.
0: No, perquè s'ha dissociat una mica, crec que l'Adrià he dit Empordà i s'ha dissociat una mica. Però que sapiu que també a l'Empordà hi ha una comunitat andalusà molt important. Per exemple, en el cas de Roses, jo que sóc de Roses, hi ha una comunitat de Beas de Segura, on ara s'ha celebrat Sant Marcos fa uns dies, i van organitzar un autobús des de Roses fins a Sant Marcos per anar a gaudir de...
1: Molt bé.
0: Molt bé, doncs, escolta, Ana Lucía, moltes gràcies.
1: A
0: tu? Espero que no tardis gaire en tornar, perquè sempre trobem a faltar.
1: Ai, gràcies, sí. Ara aquí me l'acabes de llançar perquè feia com molt de temps que...
3: Toma pulla.
1: Exacte, és que, mira, sempre dona per tot, home.
0: No, molt bé. Sí, perquè al final... recordem, abans de marxar ens queden pocs minuts, la festa d'Itàlia, dels italians, a Barcelona.
1: 23 de maig, de 12 al migdia a fins la 1 de la matinada.
0: De què es tracta aquesta festa?
1: És una festa que organitza la Cambra de Comerç Italiana a Barcelona amb Teatre IT, que és teatre italià, i està molt bé perquè és gratis, entrada gratuïta, posen diferents food trucks d'aquests de menjar dels restaurants més mítics d'aquí de Barcelona, italians. També posaran música italiana, tot 100% italià, i aquest any, com a cosa superdiferent, un bingo musical amb totes les cançons tradicionals italianes, de la qual penso guanyar perquè porto ja escoltant música italiana dels 80 i dels 90 des de fa temps.
0: Home, perquè la teva parella és italiana.
1: Exacte.
0: La teva parella és italiana. Sí.
3: Rafaela Carrà.
1: Rafaela Carrà, Albano i Romina, no, tota aquesta
0: Laura
1: gent.
0: Laura Pausini, què? No?
1: Vaig anar al concert de la Laura Pausini superbé a Barcelona, m'ho vaig passar tan bé.
0: Però la vas a criticar-la ara, no?
1: No, m'encanta.
0: Pensava que l'alegria, perquè la Laura Pausini crec que les persones menys criticables.
1: No, m'encanta. Laura Pausini, sí, a mi m'encanta.
0: Sí, hi haurà... Sí, és italiana, no?
1: És italiana, sí. De fet, ella va guanyar a San Remo, sí.
0: Sí, exacte. Molt bé, bueno, sí, doncs...
1: 23 de maig.
0: Et desitjo molta sort. 23 de maig.
1: 23 de maig, exacte.
0: Cal apuntar-se o alguna cosa o no?
1: No, és entrada gratuïta, des de les 12 al migdia, a passar-s'ho superbé i ja està. Estarem allà amb el Fabio. Si vols venir, Adrià, i fas un reportatge per segona vegada als italians.
0: Jo crec que l'he fet, el d'Itàlia, no?
3: Sí. Però sempre està bé, per gaudir la festa, també.
1: Home, escolta, per la festa, molts àperos.
0: Aquesta no és la Rafaela Carrà, ara mateix.
1: Sí, exacte.
0: Ah, mira-la.

0: No sé com descriure aquest programa, però...
1: Molt divertit, ple d'alegria, de màgia, de colors.
0: I d'olors, i de perfums, i de tot el que vulguis. Molt bé, Adrià, també moltes gràcies per haver passat pel programa.
2: Moltes gràcies a tu per acollir-me.
0: Sempre és un plaer acollir-te.
1: Som d'acollida nosaltres.
0: Sempre acollida, exacte. Som d'acollida, gent. I ara deixem la Rafaela Carrà per cada un segon, perquè per aquí tenim el zoo. Aquí els tenim, zoo, mítics... Perquè ja s'acosta. No és estiu, però fa aquest caloret ai, especial ja, sí. Amb el que m'agradaria acabar el programa d'avui. Ha estat un plaer, com sempre, compartir amb tots vostès aquí a Ràdio 4, el D'on ets tu, aquest programa on intentem celebrar la diversitat des d'una altra mirada, amb alegria i parlant sense prejudicis des dels marges. Que tingueu molt bon cap de setmana. Feu el que feu, aneu a les fires o ho passeu allà on ho passeu, que vagi molt bé. Si volen, aquí ens trobareu la setmana vinent. Fins molt aviat.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya!
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.
0: Què tal? 6 del matí, és 8 de maig del 2026, arrenca aquesta nova entrega del Bon Dia, Bona Sort, el despertador de Ràdio 4, ja és divendres. Hem arribat, no sense esforç, al divendres, el dia, jo crec, més aclamat de la setmana per aquest programa, perquè el dissabte sí que està bé, però dius allò dos i ens plantem a dilluns, però divendres dius...
2: Home!
0: És que, o sigui... Ja d'aquí a... És que hi ha una vida d'aquí a dilluns.
2: Tenim tot per davant.
0: Divendres 8 de maig, encara tens reverberació,
2: sí,
0: la veu, tu?
2: Sí, encara porto efecte incorporat.
0: Sí, home.
3: Esperem que no vagi a pitjor, Montse, aquest cap de setmana.
2: Esperem que no, però sí, tinc la veu...
0: A favor teu, et dic que tens un cap de setmana per recuperar-te, en contra teu et dic que la tens bastant pitjor que ahir,
2: Sí? Sí,
0: una miqueta. Una miqueta. Sembla l'efecte, com es deia allò, de la Cher...
2: L'autotune.
0: Això, l'autotune.
2: Home, jo crec que no tan bo. Encara no, una mica pitjor. T'hauré de demanar una d'aquelles, Una pastilleta d'aquelles
0: doncs
2: de...
0: Està Nadal.
2: Després ho vaig a buscar.
0: El David sap on està. Bé, avui el sol sortirà a les 6:51 minuts i ens deixarà a 3:45 de 10 del vespre. Avui el dia que en falten només 70 per les vacances d'estiu. No tocava tirar la sintonia aquesta.
2: Bueno.
0: Puja. Aquest divendres s'espera... Doncs mira, queda millor així, A partir d'ara ho farem així. Aquest divendres s'espera un dia inestable, amb més núvols i moltes estones de cel tapat, sobretot al migdia. A la tarda hi haurà ruixats en diverses zones de l'interior, al Prepirineu i al Pirineu, amb algunes tempestes puntuals. A la costa sud també pot caure algun plogim, mentre que a Barcelona és menys probable. Per cert, demà el pronòstic del temps és que hi haurà pluja.
2: Pluja, eh?
0: Demà tinc una festa de 50 anys.
2: Oh, que bé!
0: En el World Trade Center. I serà una festa d'aquestes de...
2: Ja, yeah, sí.
0: D'armes tomar.
3: A lo loco!
2: Ja, que sí, demà a la nit.
3: 50 anys
2: d'humereix.
0: No. Jo tenia que anar amb cotxe, vaig dir, ojo, un cotxe.
3: No, home, no, que se t'acudeixi.
0: No, dic, el cotxe el deixo a casa i dic, aniré amb tren. El tren és el que va per sobre, no? I el metro és el que va per sota. Dic, agafaré el tren, aniré fins a Barcelona. Ara m'ha vingut al cap allò que estava dient ahir, l'ahir Massús, sí. I no t'hi trobaran a tu a Viladecans de festa. Bé, és igual. Escolta'm, total, que hem d'anar de negres o blancs amb un detall vermell.
2: Molt bé, molt elegant.
0: La pregunta és, demà s'ha d'anar amb sandàlies... O s'ha d'anar amb sabates?
2: Demà, home, sabata, no? Potser tancada si ha de ploure.
0: Demà ha de ploure.
2: Poder, no?
0: Demà, molt bé, aquesta és la pregunta del dia. En tinc unes quantes més, avui, en tinc unes quantes més.
2: D'aquest estil?
0: No, d'aquest estil no. Les anirem millorant. Deixem començar baix i que vagi creixent. Vinga, va, Montse Vidal, bon dia i bona sort.
2: Molt bon dia i bona sort.
0: Ara és Teixidor, bon dia i bona sort.
3: Bon dia i bona sort, Catalunya. Que malament he dormit avui, per cert. Sí? Com que tu contes històries que no ens interessen, jo ja conto la meva també. He dormit fatal. No m'agrada quan no descanso, quan em vaig despertant a ratets. És horrible.
2: Oh, és horrible,
3: no trobes? Parlem-ne.
0: Sí, però sandàlies o botes?
2: Però per què despertaves?
3: No, sabeu que m'ha passat una paranoia fatal. La bomba d'insulina m'ha començat a pitar tota la nit.
2: Què dius?
3: Perquè m'estava baixant el sucre. Ella t'avisa.
2: Clar.
3: No? Llavors jo n'estava... tan dormida, o sigui, és una cosa estranyíssima que em pensava que era l'alarma, i jo anant li donant ok, però que m'havia de pitar. Sense aixecar-me, a remuntar la hipoglucèmia. Llavors ella anava pitant i jo, venga, apagant l'alarma. Bueno,
2: zero preocupada.
0: Total, i a quina hora t'has llevat?
3: No, llavors hi ha hagut un moment que dic, ostres, m'estic trobant una miqueta malament.
2: Que no és l'alarma.
3: Que no és el mòbil, que és la bomba d'insulina.
0: Bé, després hi ha hagut un moment...
2: Ja s'ha hagut de menjar.
0: Hi ha hagut un moment que...
3: Sí, clar, sense gana.
0: Perdona, hi ha hagut un moment que veig un vídeo de l'Ares que m'envia a primeríssima hora del matí i veig el vídeo i no diviso bé què hi ha de fons. I dic, a l'hospital un altre cop. I jo mirant, jo mirant bé, dic, no, però he hagut de mirar tres vegades. I la tercera dic, hòstia, ja està a la ràdio.
3: Sí,
0: estava a la ràdio.
3: Al final he dit, vaig d'hora perquè no volia dormir jo.
0: Avui primer, avui l'Ares ha obert la valla als de seguretat.
3: Exacte.
0: Bé, com sempre, el control tècnic, el Jaume Bernet, l'Oriol Ortiz i...
3: El Gorka!
0: I el Gorka Delgado. I a la producció, el David Alcalde. És l'únic programa del món mundial de ràdio que hi ha més gent al control tècnic que a l'estudi. Això és una meravella, m'encanta. Bueno, escolta'm una cosa, això passa, al Bull hi havia més cuiners a la cuina...
3: És cert, que
0: començar.
2: Bona, és veritat.
0: Doncs ja està, aquí exactament. La ràdio d'excel·lència es fa així.
3: Aquí cuinem moltes, així.
0: Amb molta gent allà al control. Si voleu, podeu convidar la família, tots aquí. Vinga, farem sortides d'autobús de jubilats i tots també.
3: M'encanta.
0: També a l'estudi i de nens, és igual. Bé, atenció, perquè la multitasca enganya. Fer-ho tot alhora empitjora el rendiment. D'aquí aquesta música, eh? Money for Nothing, que no té res a veure, però que ens va molt bé. Investigadors de Stanford University van concloure que fer diverses tasques alhora no és eficient. Allò que dius, va, aquí tinc el correu, aquí el WhatsApp, aquí enviant el no sé què, aquí escrivint el guió... No!
3: El proper dia, doncs, Badó, m'has de portar quin és el manual per evitar
0: el
3: això.
0: El manual
3: perquè,
0: és...
3: Us juro que no hi ha manera.
0: El manual és... Fem una feina, la comencem i l'acabem. Yeah. I anem a la següent. Yeah. La comencem i l'acabem. No anem a fer totes les feines al cop perquè...
3: No és productiu.
2: És veritat. Això, el mòbil, però, no ens ajuda, eh?
0: Tot per fer.
2: Noves notificacions...
0: Doncs el mòbil, el silenci cap per avall. El cervell canvia ràpidament d'una activitat a una altra, cosa que provoca més errors. Menor memòria i menys capacitat d'atenció. Treballar centrat en una sola tasca és molt més efectiu. M'està anant aquí el Marc Knopfler, que cop de destral al cap, eh? Va, a les 6 i 7 minuts del matí, avui 8 de maig, el calendari ens porta un dia molt, amb molt de pes històric, humanitari i també de salut. Un dia per recordar, però també per entendre el present. Avui és el Dia Mundial de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja.

0: Quina banda sonora és aquesta?
1: M'està sonant...
0: Memòries d'Àfrica, no, eh?
2: No ho sé. Ara mateix...
1: Me sona. Ets Leyendas de Pasión?
0: Ah, sí, ah, pot ser.
1: Ostres, sí, no? M'ha vingut...
2: Preciosa, preciosa.
1: Crec que sí, no?
2: Pot ser.
0: Bé, aquest dia commemora el naixement de Henry Dunant, fundador del moviment La Creu Roja. És una de les organitzacions humanitàries més importants del món. Actua en guerres, catàstrofes naturals, crisis humanitàries i té una base molt clara, ajudar sense mirar aquí, sense ideologia, sense fronteres, en un món dividit, això és gairebé revolucionari. A mi sovint em truquen de la Creu Roja, truquen allò de
1: sí.
0: Pots participar a la Creu Roja, o truquen de Greenpeace, o truquen de... Però és que, clar, hi han tantes bones accions.
1: Exacte.
0: I gent, de veritat, ho dic amb totes les paraules, tan ben parida, que dedica la seva vida a ajudar els altres, que, hosti, jo fa molts anys que estic ajudant a Magnur. Encara me'n recordo, però anys vol dir molts, eh?
1: Sí.
0: Molts vol dir, no parlo de 15 ni de 18. Porto molts anys a Magnur i encara recordo, és curiós, el dia que vaig sortir de la ràdio on estava treballant i em vaig trobar una noia amb una carpeta i em va dir, escolta'm, vols participar a Magnur? I vaig dir, m'ho va explicar també, que vaig dir sí, i mai he deixat de participar.
1: Que bo.
0: Però clar, al final... és que,
2: no pots amb tot.
1: No pots amb tot.
0: Avui també són les jornades de record i reconciliació en honor a les víctimes de la Segona Guerra Mundial. També impulsades per les Nacions Unides, aquestes jornades recorden totes les persones que van perdre la vida a la Segona Guerra Mundial, no només per mirar enrere, sinó per evitar repetir errors, que sembla ser que alguns no ho tenen molt clar. Perquè la memòria no és només record, és responsabilitat. I avui també és el Dia Mundial del Càncer d'Ovari. Una jornada per donar visibilitat a aquell tipus de càncer sovint difícil de detectar. Aquí el missatge és clar, informació, investigació i diagnòstic precoç. Parlar-ne és començar a prevenir. I també és el Dia Internacional de l'Estalassèmia. Una malaltia genètica de sang poc coneguda, però amb un gran impacte en la vida de qui la pateix. Aquest dia serveix per donar també visibilitat i recordar la importància del diagnòstic i del suport mèdic. I també tenim una commemoració més curiosa. Avui és el Dia Mundial del Burro! Ah!

0: que volem sentir-la. Para el micro, para el micro.
1: Yo sé más que
0: tú. No, no, no, va clar.
1: Yo soy el cantante.
0: Era en Paret, aquest, no?
2: Era... Ni idea.
3: Sí, era en Paret, i tant, i tant.
0: Sabeu que en Paret, és que aquesta anècdota l'he explicat a molts llocs.
2: Era en parella, i jo ni idea, clar que és Paret. Havien tenit, si era en parella, dic el burro i el cantant.
0: No, no, era en Paret, era en Paret. No, era en Paret. Hi ha una anècdota que l'única vegada que he tingut una conversa amb en Paret, va, en Paret és de Mataró, i jo coneixia força els gitanos de l'avinguda Jaume Recoder, coneixia uns quants. En Paret, la conversa que vaig tenir amb ell és jo, Argentona, amb una muntanya, passar en Paret amb una Suzuki Vitara i dir-me, jo, diu, hi ha un incendi, ell marxar, jo marxar corrents, i ja està.
2: En sèrio?
0: T'ho juro.
2: Aquesta és el moment, eh?
0: Aquesta és
2: la... Pensava que tenies una anècdota amb un burro, no amb Paret.
0: No, amb un burro no, amb un burro no. I tampoc m'expliques la teva. A veure, pot semblar anecdòtic, però té rerefons, això que estem dient del dia del burro, eh? El burro ha estat clau en el desenvolupament de moltes societats, transports, agricultura, i encara avui ho és en moltes parts del món. És un dia per reconèixer aquest paper i també per parlar del benestar animal. Encara es puja un burro a la mola?
3: Mira, quina pregunta. No ho sé.
0: A veure si ens escolta algú de Terrassa i ens truca al 900-630-630.
3: I que ens ho expliqui.
0: No, espera, que entra en Jaume. I van tancar el restaurant. En sèrio? S'han carregat... Digues en Jaume que entri, sisplau.
2: Sí, home, Jaume, explica'ns
3: un pou de saviesa, eh?
2: Veure, és que ho sap tot, aquest home. Sí.
0: Bé, entra, Jaume, entra, sisplau. Si ens hem de petar els informatius, ens petem un informatiu. Però vull saber això de la...
2: Què ha passat? De
0: la mola, què?
2: No tenia ni idea.
3: Explica, Jaume.
0: Perdona,
2: què ha passat, Jaume? Seu, home, seu.
4: No són les nius, ja fa mesos.
0: Sí, ja fa temps. I per què l'han tancat? Se sap o no? Per maltracte animal?
3: No, pressupost, diu.
4: Preservació de la naturalesa i moni.
2: I moni.
0: Que preservació de la naturalesa, per si allà la gent anava a menjar? No entenc res. Bé, és igual. Avui també és el Dia Mundial dels...
2: No, demà és el meu dia. Demà, jo volia... Avui és divendres, hem de dir el dia de demà. Demà és el meu dia, i el de molta gent. Home.
0: Demà és el Dia Mundial dels Mitjons Perduts.
3: Home.
0: Mireu a la goma de la...
3: De la rentadora.
0: La goma.
2: Però com pot passar?
3: Cert.
2: És que no hi ha dia que no me surtin mitjons desparellats.
0: Sota el matalàs. Hi ha llocs clau. Ares.
2: A veure, ajudeu-me.
0: Sota el matalàs. Sota la rentadora.
3: Sí, sota la rentadora. Sí, senyor, te la compro.
0: Sota la rentadora... Hi ha com un efecte absorbent.
2: No, mare de Déu.
0: Sí, que és...
2: Algun dia em fotré jo, a veure si desapareixo també, com els mitjans.
0: És una porta a l'infinit.
2: Sí.
0: No.
2: No té sentit.
0: Jo tinc un espai que vaig posant tots els desaparellats.
3: Jo també.
0: I de tant en tant, el que es porta malament, la Gina o l'Àlex, sí, doncs vine, i dono tots els... Ara me'ls poses...
3: Endreçar. És una tortura, perdona.
0: És una tortura. Això i posar els coberts a dins del d'això. Bé, demà, tant com dèiem, Dia Mundial dels Mitjons Perduts, aquells que entren a la rentadora en parella i desapareixen misteriosament per sempre. No hi ha explicació científica clara, però sí una certesa compartida per tota la humanitat. Sempre n'hi ha un que mai torna. D'aquí un minut arribem en punt a un quart de set del matí.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: Tinc ganes de que passi el temps, de que hagi passat un any, i que, diguem, us en recordeu d'allò de l'antivirus, que al final es va resoldre bé? Perquè, de veritat, és que és un... Entre el que diu l'OMS... entre el que diuen des del govern de Canàries, entre el que estan dient ara també des del govern de Madrid, des del que està dient el govern espanyol, la ministra de Sanitat, és que és tot un... hi ha molt de despropòsit, també.
3: El que està clar és que la comunicació de tot això no ajuda a tranquil·litzar la població.
0: No ha estat la millor. Ara, diferents mitjans de comunicació parlen de que és impossible que això pugui derivar amb un Covid com va derivar al seu moment, però després, des d'altres mitjans de comunicació, els que no són afins al govern ja parlen de que podria tenir un contagi més ràpid, no com el que han dit fins ara. En qualsevol cas, no volem alarmar a la població, però sí que estaria bé que ens diguessin informant. Ja ho intenten, eh? Ja ho intenten. de que ens vagin informant segons vagin passant els dies i que, vaja, que hi hagi aquesta tranquil·litat per part de tota la població.
2: Sisplau.
0: Fins al moment, l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha confirmat 5 casos d'antivirus relacionats amb el creuer MV Ondius i manté 3 casos més sota sospita.
3: Sí, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, manté que vigilen de prop el virus i que a hores d'ara no es poden descartar nous contagis. També ha explicat que el període d'incubació de l'antivirus pot arribar fins a 6 setmanes, per tant, poden detectar-se més casos. Això sí, l'OMS reitera que el risc per la població continua sent baix i descarta que sigui l'inici d'una epidèmia o d'una nova pandèmia.
0: I Esquerra, Comuns, la CUP i Junts demanen al govern de la Generalitat explicacions davant la presumpta filtració de Mossos a una reunió de docents a Barcelona.
3: Sí, requereixen les compareixences parlamentàries d'Interior i Educació, també del director general de Mossos. En un comunicat conjunt, els sindicats convocants de la vaga d'Educació han criticat la qualitat democràtica del govern. Denuncien que, lluny de negociar amb el cos de treballadores de l'educació, l'executiu prioritza enviar agents de paisà per espiar el personal educatiu. Sobre aquesta acusació, la Direcció General de la Policia assegura que Mossos d'Esquadra duen a terme les seves funcions i responsabilitats sempre atenent a la legislació vigent i conforme a les competències que tenen assignades.
0: I llibertat provisional de la mare investigada per presumptes maltractaments al seu nadó.
3: L'Audiència de Barcelona es resol posar en llibertat provisional la mare del nadó investigada per presumptes maltractaments continuats amb l'aplicació de diverses mesures cautelars, mentre que el pare del menor continuarà en presó preventiva. Els magistrats consideren que la investigació ha anat afeblint els indicis contra ella, a diferència del cas del pare, a qui mantenen a presó i a qui apunten com a autor material de les lesions.
0: I Trump amenaça d'augmentar els aranzels a la Unió Europea si els 27 no compleixen l'acord comercial abans del 4 de juliol.
3: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que donarà de termini fins al 4 de juliol a la Unió Europea per complir amb la seva part de l'acord comercial. Si els 27 no compleixen, diu que augmentarà els aranzels. Trump ha dit a la seva xarxa social Truth que li ho ha comunicat a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en una conversa mantinguda ahir dijous.
0: Mentrestant, Exteriors ha tornat a reunir-se amb el representant d'Israel a Espanya arran de la detenció de l'activista Saif Abu Keshek.
3: Ho va explicar el ministre José Luis Álvarez al Congrés. Mentrestant, la Global Summit Flotilla Catalunya ha alertat que la vida del catalano-palestí corre perill després que hi hagi iniciat una vaga de fam seca. Pablo Castilla, que n'és el portaveu, ha denunciat el que considera silenci de la Unió Europea davant un ciutadà català europeu detingut en aigües internacionals.
0: I acabem. Catalunya avança els 12 anys d'inici de la prevenció de les infeccions de transmissió sexual.
3: Una mesura per reduir la incidència de les ITS i treballar en la prevenció. Salut posa en marxa el nou model integrat d'atenció posant el focus en l'atenció primària que amplia la població diana a partir dels 12 anys.
0: Gràcies, Montse.
3: A tu.
0: Anem pel temps. La informació que ens acosten des d'EMET. Noelia García, bon dia i bona sort.
6: Bon dia. Avui divendres a Catalunya s'espera un temps més estable. Predominarà el sol i el cel poc ennuvolat, però tindrem núvols més abundants a la meitat occidental, sense descartar possibles precipitacions febles i aïllades. Les temperatures pugen lleugerament. Màximes de 20 graus a Tarragona, 21 a Barcelona, 23 graus a Girona i també a Lleida. Bufa vent fluix de component sud, augmentant en moderat durant la tarda. El cap de setmana

0: de la càmera. Bé, deia que és un quart i quatre minuts ara mateix de 7 del matí. Anem als aniversaris, 8 de maig. Tenim aniversaris amb molta música, amb futbol, amb noms que formen part de la memòria de molta gent. Ara és avui, hi ha bastant de nivell nostàlgic.
1: Ja t'aviso ara.
0: També tenim...
1: No,
0: tenim...
1: no, espera, no comencis, perquè ja t'aviso que li diguis a l'Oriol que em vagi tancant lo micro.
0: Per què?
1: Perquè avui és que és un dia fantàstic a nivell d'aniversaris. La gent que va néixer el 8 de maig, escolta, tenim molta sort. Llavors et demano que vagis apagant el micro perquè penso cantar. Penso cantar per començar, per felicitar a Enrique Iglesias, que avui...

0: Aprofitem i anem a esmorzar.
1: Vinga, aprofitem
0: i anem tu i
1: esmorzar. Sí, anem a esmorzar, va.
0: Una cosa és que no li paris al micro, l'altra cosa és que no baixis la música quan estiguem parlant. O sigui,
1: una cosa, l'Ares canta millor que Enric Iglesias, també t'ho dic, perquè hi ha algun àudio bastant traïdor per ell, que déu-n'hi-do, els balls...
2: Déu-n'hi-do,
0: perdona, alguna cosa bé deu fer. Això de que ens acarricem sempre perquè...
1: No ho nego, no ho
0: alguna
1: nego.
0: Alguna cosa bé deu fer.
1: Cantar.
0: No ho sé. Sabeu que la primera... Avui m'he assabentat que la primera... ell renegava del seu pare, renegava bastant del seu pare. La primera gravació que va fer va ser la nana que tenia. La nana.
1: La cançó de Bressol, eh?
0: La cuidadora. Li va donar els diners per poder fer la gravació.
2: Que fort! No sabia això.
0: 500 euros.
1: No el seu pare, que hauria de ser el que hagués estat el més previsible.
0: Sí, doncs es veu que no.
1: Sí, sí.
0: Avui també fa anys un dels grans.
2: Exacte. Parlem de Luis Enrique, que fa 56 anys.
0: Que havies de dir coses, no?
2: No, que ho hem fet a la inversa i no sé si s'ha sentit, que fa 56 anys avui Luis Enrique, un dels noms més forts del futbol espanyol de les últimes dècades. Com a jugador va triomfar tant al Real Madrid com al Futbol Club Barcelona, però és que és com a entrenador on acaba de construir una figura encara més potent. Champions amb el Barça de Messi, triplet històric, i ara dirigint el PSG. És un bon paio, aquest.
0: Champions amb el PSG, està a la final de la Champions.
2: Exacte.
0: Està en un bon moment esportiu, eh?
2: I, evidentment, a nivell personal, doncs mai oblidarem a la seva filla Xana i tot el que va suposar la seva mort. L'han convertit en un exemple de com afrontar el dolor amb enteresa, un pare com ell quan va perdre la seva filla. Continuem.
0: No, és exemplar la fortalesa de Luis Enrique.
2: Increïble.
0: Almenys com ho aborda públicament. Una cosa és de la galeria fora i l'altra cosa ha de ser dins. Mm-hmm. Ha de ser perquè el discurs que fa ell és un discurs molt sòlid,
1: de molta
0: fortalesa. Però clar, de portes endins, que ha de ser... És que no ho vull imaginar.
2: Increïble.
0: Avui també fa 60 anys...
2: Marta Sánchez. Desesperada, que ya no sé
0: dónde está mi sueño ni por qué. Sí, us vaig explicar una anècdota. Ja us he dit que l'edat va amb les anècdotes. Tinc una amiga, una de les meves millors amigues, que estava de festa i va penjar les fotos... celebrar el seu aniversari amb totes les seves amigues. I de cop i volta veig una i dic, sembla molt a la Marta Sánchez, aquesta.
1: I era o no?
2: I
0: és la Marta Sánchez.
2: Ostres.
0: És una de les seves millors amigues.
2: Què dius?
0: Sí, connexió
2: 60
0: total.
2: 60 anys, li poseu 60?
0: No, jo bastant més jove.
2: Sí? A veure, bastant, tampoc ens passem.
0: 59,
2: però...
0: 51.
2: No. Però
0: perdona,
2: no li feia 60.
0: Un any es pot fer molt llarg,
2: Ja t'ho dic. Sí, a mi se m'ha fet llarg. Continuem amb els 36 anys de la KTV. És una de les veus que millor representa el pop electrònic britànic dels últims anys. Aquesta noia ho va petar fort, amb temes de club molt elegants, una veu molt característica. I continuem amb un dels grans. Avui fa 66 anys, crec que és una de les persones de les que més hem parlat en aquest programa, i seguirem fent-ho. Bono!
0: Però no el ministre, eh? Bono al...
2: El
0: cantant, eh?
2: La veu d'U2 i una de les grans figures del rock mundial. No és només música, Bono, és activisme, política internacional i causes humanitàries. Amb U2 ha creat himnes absoluts, com aquest que sona, per exemple, és un artista gegantí.
0: I avui en fa 49...
2: Hugo Silva!
3: A Dios le pido los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
2: És un dels actors més populars de la televisió espanyola dels 2000 gràcies

0: los hombres de Paco, aquella serie meravellosa que el va a convertir en un fenómeno absolut. Després ha combinat cine, thrillers, comèdia, sempre mantenint aquest punt canalla i carismàtic que fa que t'enganxe molt. És un tio molt ben parit. Nosaltres hem coincidit molt al Palmar, a Càdiz, allà on vaig cada any, i van sortir unes fotos al Palmar, a Càdiz, a la sorra, amb una noia, que us ho estàvem passant molt bé. Sí. I allà dic, jo soc un homosilva, també. Adiós, pido que si me muero
1: sea de amor y si me enamoro. Mira, el Palmar, és que l'Ares té coses molt bones i una d'elles que em va fer descobrir el Palmar.
0: Sí, el meu paradís gaditano.
1: Em va portar amb una posta de sol que vaig dir, a veure, jo, per quins sets ous jo no havia conegut això abans a la meva vida.
0: No, és que no té res que envejar...
1: Enlloc.
0: Sí, de fet, jo li dic Califòrnia, perquè de veritat, o sigui, és que cau, és que és una meravella.
1: No, és una història, i a més, veníem d'un dinar d'aquests... sí, que vaig arribar allà i vaig dir, què és això? No, brutal, és un lloc espectacular.
0: Espectacular. Bé, ja estaria, fins aquí les felicitacions.
1: Perfecte, doncs queden tots felicitats. D'aquí a 5 minuts, 6:45 del matí. Atenció, perquè, a veure, ara hi haurà, a l'Infoplus, hi haurà pinzellades d'esports. Però avui entrem amb els esports i anem amb tot amb el que està passant al Real Madrid. Prepareu els ous, qui s'ho quempa. A veure, la metàfora vol dir ous ferrats,
0: però no havia sentit mai aquesta expressió. Què vol dir? Bueno, prepareu ous, que mira. Jo havia sentit els ous que li falten a la teua ex, al teu ex, los ous, no sé, los ous a la Miquel.
1: Escolta'm una cosa, a veure, és sucar pa, jo penso, on sucar pa? Jo, doncs, els ous ferrats.
2: Esteve, l'expressió és teva, no és que l'hagis sentit.
0: Que te l'has inventat.
1: Prepareu els ous, que sucarem el pa, no? No menges ous ferrats, tu, filla meva.
0: M'encanten els ous.
1: Doncs ja està. Sempre heu de buscar segones lectures a les coses.
0: No, volíem saber que t'has inventat una expressió nova.
1: Doncs ja està.
0: Ha estat fantàstic.
1: Que surti ja en el... És igual. Va, anem per feina. Leo Messi va aparèixer al Gran Premi de Miami amb una indumentària molt casual. Fins aquí tot normal. Però sumant el cos de tot el que portava, es podria comprar un àtic a Pedralbes. Antes muerta que sencilla.
2: Doncs sí, Lionel Messi va aparèixer al Gran Premi de Fórmula 1 de Miami amb un estil aparentment discret, amb roba còmoda, colors foscos i ulleres de sol. A primera vista semblava un outfit relaxat, sense excessos, però el detall que ho canviava tot era el rellotge que portava.
1: Ahir parlàvem del rellotge del John Dwayne, ho estic dient...
2: No recordo ben bé el nom, però eren 3 milions.
0: El Roca, no?
1: La Roca,
2: 3 milions.
0: El Roca,
2: 3 milions, era?
1: Més de 3 milions.
0: Més de 3 milions.
2: Una barbaritat. Exacte. En aquest cas, és un Rolex Daytona Rainbow, una peça de luxe valorada en prop de 500.000 dòlars. Amb diamants, amb safirs de colors, un accessori que elevava completament el conjunt i, clar, el seu look senzill amb aquest rellotge, doncs ja...
0: Era un altre cop. Eleve el cul.
1: No, clar, és que anava amb samarreta així tirada, amb dessuadora, amb pantalons de...
2: Sí, bueno, outfit informal, perquè ens fem una idea, però, clar, aquest detall del rellotge era el gran protagonista. Un cop més, Messi va mostrar doncs el seu estil habitual, aparent senzillesa amb detallets d'un nivell màxim.
1: I atenció perquè Reinat Akhmetov compra a Mònaco, a veure, aquest és un multimilionari ucraïnès que està, com es diria popularment, podrit de pasta. Ha comprat a Mònaco el pis més car de la història per 471 milions d'euros. Que se que nascú per ser milionària.
0: Si ploguessin sant els bitllets pels aires. Doncs sí, aquest home, que està considerat l'home més ric d'Ucraïna, ha adquirit un apartament de luxe a Mònaco per 471 milions d'euros. Una operació que es converteix en la compra immobiliària més cara mai registrada. L'habitatge està situat al complex exclusiu Le Renzo, un edifici de luxe que està construït sobre terreny guanyat al mar. La propietat ocupa 5 plantes. Té 21 habitacions i una superfície aproximada de 2.500 metres quadrats. Mare de Déu, segons Bloomberg, aquest projecte forma part d'una nova zona residencial de gran luxe, evidentment, inaugurada recentment al Principat, que reforça Mònaco com un dels mercats immobiliaris més exclusius del món.
2: Però 471 milions d'euros?
1: Sí, sí. No caldria.
2: I sense hipoteca, segurament.
1: Sí, clar, així, al comptat. I un jutge redueix dràsticament la pensió del fill de 50 Cent, atenció a aquesta història, després d'una demanda d'augment.
2: La mare del fill de 50 Cent va acudir als tribunals per demanar que s'incrementés la pensió alimentària del seu fill, al·legant que la quantitat que rebia ja no era suficient segons el cost de vida i la situació econòmica del raper. Però la decisió final va ser totalment inesperada, i és que el jutge va reduir la pensió de 40.000 a 6.700 dòlars mensuals. La resolució es va basar en que la revisió dels ingressos actuals declarats i també va valorar que la quantitat anterior era totalment desproporcionada i va decidir, doncs, rebaixar-la. El cas ha generat molt debat a les xarxes i ha obert la discussió sobre les pensions en famílies de celebritats i també els riscos de demanar un augment que al final pot acabar en tot el contrari.
3: Li ha sortit mal la jugada en aquesta...
1: Sí. A veure, és que estava cobrant 40.000 euros mensuals.
3: Heavy, eh?
1: I va anar el jutge que va dir, escolta, és que hauria de cobrar una mica més perquè, clar, amb 40.000 euros mensuals...
2: No arriba, ja arriba.
1: Doncs sí, 6.700. Per cert, això em recorda també aquell jefe que us vaig explicar diverses vegades, que jo anava, que ens donava quatre setmanes de vacances a l'equip.
3: Ah, és veritat, aquesta anècdota m'encanta. De fet, l'he utilitzat algunes vegades i l'he explicat.
1: No. Entrava al despatx i deia quatre setmanes de vacances ens donava. De fet, era un programa que estava fent amb tu.
3: Sí.
1: Aquí darrere, un edifici aquí darrere. I dic, home, i l'equip tothom deia, home, una mica més perquè... la temporada és molt llarga. Total, que jo entrava al despatx i deia, mira, és que quatre... Jo entrava per demanar-ne cinc. I em deia, és que jo crec que quatre són masses, eh? M'ho deia ell.
2: No, és tal qual amb el mateix cas, eh?
1: En farem tres.
3: I sorties del despatx amb tres setmanes.
2: No. Entraves en quatre, volem cinc, i sorties amb tres.
1: Sortia del despatx amb quatre setmanes com si hagués aconseguit una gran victòria. Què? No, que ens donen quatre. Ja, si ens les donaven, quatre. Doncs mira, ens les segueixen donant.
2: Un crac, de negociació.
1: I ja acabem. No, també és una vegada que a mi em van demanar un del rècord Guinness que us vaig explicar l'altre dia. És boníssim. El dia del rècord Guinness, jo vaig entrar al despatx del jefe i em va dir...
3: Recorda-li a la gent perquè era el rècord Guinness, que potser algú no ho sap encara.
1: És que no sé si era el rècord Guinness o una altra cosa.
3: Amigo.
1: Va, jo diria que era el rècord Guinness. Va dir...
2: 31 hores, no?, fent ràdio seguides, era el rècord Guinness.
1: Exacte. Fent tele.
2: Fent tele, perdó.
1: 30 hores fent entrevistes seguides. 30 hores. I vam fer el rècord Guinness. I quan vaig sortir, diu... Et pagaré 300. I quan estava a punt de sortir, li dic, ho hagués fet per menys. I ell em va dir, hagués pagat més.
3: Bona, aquesta, bona.
1: Vinga, va, i acabem. Angelina Jolie... No, és que no era això, perquè el rècord Guinness no es pagava. Angelina Jolie transforma Cambodja en un gran santuari natural.

0: adquirint més de 60.000, ojo, 60.000 hectàrees de terreny que estaven afectades per la caça il·legal i la destrucció del medi natural. Aquesta zona s'ha convertit en una reserva natural que està destinada a protegir animals i boscos, creant un espai segur per a la fauna. El projecte, que està impulsat a través de la seva fundació, també ha canviat la vida de moltes persones del lloc. Antics caçadors han passat a treballar com a guardes forestals, ajudant ara a protegir la natura en lloc de malmetre-la.
1: Doncs perfecte, vinga, va, que entrem en terreny esportiu. Déu-n'hi-do com ho tenen el Real Madrid. 2:03 i la Casa Blanca, en flames.
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: El vestidor del Real Madrid viu una situació molt tensa amb conflictes interns que han anat augmentant fins a arribar a un incident greu entre Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb el primer hospitalitzat. El club ha reaccionat amb una reunió d'urgència i l'obertura d'un expedient disciplinari als dos jugadors que podrien afrontar sancions importants segons el reglament intern.
3: Aquesta crisi, recordem que no és un fet aïllat, ja que en els darrers dies s'han produït altres discussions i enfrontaments entre futbolistes, evidenciant un vestidor dividit i una mala relació entre diversos membres. Tot plegat arriba en un moment crític, just abans del Clàssic, un partit clau per a les aspiracions a la Lliga que es disputa enmig d'aquest ambient enrarit i tens dins l'equip.
1: A veure, després d'això, Valverde demana perdó, després d'aquest incident amb Tchouaméni, i serà baixa pel Clàssic. Ha fet un comunicat en què demana perdó, sobretot a l'afició.
3: Sí, de fet, ha explicat públicament la seva versió dels fets. El migcampista uruguaià assegura que no hi va haver agressions físiques entre els dos jugadors i que la ferida al cap es va produir accidentalment en colpejar-se amb una taula durant la discussió. Valverde, que pateix un traumatisme cranioencefàlic, haurà de descansar entre 10 i 14 dies i, evidentment, es perdrà el proper Clàssic. En el seu comunicat lamenta profundament la situació, reconeix que hi havia tensió acumulada per la mala temporada de l'equip i demana disculpes pel conflicte. Insisteix, però, que els problemes dins el vestidor no haurien d'haver transcendit públicament.
1: Doncs, mentrestant, el Real Madrid ha anunciat l'obertura d'expedients disciplinaris contra Fede Valverde i Tchouaméni. La situació ha generat una forta crisi interna dins del vestidor madridista, fins al punt que alguns membres del club l'han qualificat com l'incident més greu viscut mai a la ciutat esportiva en tota la seva història. Diversos companys van haver d'intervenir per separar els dos futbolistes. El club blanc ha confirmat que estudiarà els fets abans de prendre decisions definitives. Mentrestant, la premsa internacional se'n va ressò del conflicte i descriu el moment del Madrid com una etapa de màxima tensió esportiva i institucional abans del Clàssic. Part del vestidor del Real Madrid demana a Arbeloa suspendre un entrenament per la tensió interna.
3: Diversos jugadors del Real Madrid han demanat a Álvaro Arbeloa cancel·lar un entrenament per evitar que la tensió al vestidor derivi en nous conflictes. La petició reflecteix el nivell de crispació entre els futbolistes amb relacions molt deteriorades i un ambient cada cop més difícil de gestionar. Tot i això, el tècnic s'ha negat a suspendre la sessió, ja que considera prioritari preparar el partit contra el Barça. Així, doncs, l'equip mantindrà l'activitat prevista a la ciutat, a la Ciutat Deportiva de Valdebebas, en un intent de recuperar una certa normalitat enmig d'un context que està molt i molt tens.
1: I mentrestant, jo de veritat, jo sóc merengue i el cabreig que porto és monumental.
0: Ja quina sort tens,
1: no, no, no, no. Si, no, no, si jo, de veritat, si després de tot plegat, Kylian Mbappé surt de l'entrenament rient. Molt bé, les rialles que venim d'on venim, de
3: sí,
1: Mbappé.
3: Sí, sí, sí.
1: Les rialles de Kylian Mbappé accentuen el surrealisme en plena crisi del Real Madrid. El francès va sorprendre en sortir de l'entrenament del Real Madrid amb una actitud alegre, rient dins del seu cotxe. A veure, jo no dic que hem de dramatitzar, però vull dir, donada la situació, sortir rient em sembla una falta de respecte.
3: La imatge pública s'hauria de cuidar més, clar.
1: Tot just després del caos generat per la suposada agressió de Tchouaméni a Federico Valverde.
3: I aquesta imatge contrasta amb el moment crític aquest que viu el vestidor, immers en tensions i en conflictes interns, ho explicàvem. I ara, doncs, com deies, Badó, el davanter francès, que podria reaparèixer a l'Spotify Camp Nou contra el Barça, sembla estar aliè completament a la crisi, tot i que la reunió interna per abordar la situació s'ha, doncs, produït. A més, manté una relació molt estreta amb Tchouaméni, amb qui comparteix vincles des de la selecció francesa, fet que reforça la idea de grups, de grupets dins el vestidor.
1: Déu-n'hi-do, com està el panorama. A tot plegat, el Clàssic pot coronar el Barça, seria la cara B de la moneda, pot coronar el Barça amb l'impuls mediàtic de la samarreta d'Olivia Rodrigo.
3: Afronta el clàssic contra el Real Madrid, que pot acabar amb la celebració del títol de Lliga si els blaugrana puntuen. A més de la importància esportiva, el partit tindrà un gran impacte global gràcies a la samarreta especial amb el logotip d'Olivia Rodrigo, artista que escoltem, que s'ha esgotat ràpidament i que confirma l'èxit d'aquestes col·laboracions. La iniciativa reforça la connexió entre futbol i música i dona aquesta projecció internacional, doncs, que sempre va bé. Dins el vestidor, jugadors com Pedri han valorat el disseny i han expressat el desig que porti sort en un duel tan decisiu, fins i tot proposant artistes com ara Quevedo per futures edicions.
0: Recordem que avui hi ha una festassa aquesta nit, que han muntat Spotify i Futbol Club Barcelona, un esdeveniment super exclusiu on estarà Olivia... Ostres, se sap on és? Us ho dic?
1: No.
0: Els hi remento?
1: No, home, no. Es pot dir o no?
0: No, crec que no, però és el Teatre Grec, que ho sabíeu.
1: Va, en sèrio?
3: Ja ho sabeu, bueno, no ho sabíeu, ja ho sabeu.
0: Mira. Ja no em convidaran més. Ja no... És a les 8 de la tarda, que ho sabíeu.
1: Espera, faig una trucada.
0: Per les fans de l'Olivia Rodrigo, home, que n'hi ha moltes nenes que volen anar-ho a la porteta, doncs ja sabeu que aquestes coses doncs no sortiran, aquestes coses, però ja.
1: Si no ho dius tu, dirà algú altre.
0: Això segur que ja s'ha filtrat, no em feu sentir malament, segur que la gent ja ho sap, la gent sap moltes coses.
1: I si no ho sabien, ja ho sabeu. Gràcies, Ares.
0: A tu sempre, Barró.
1: Per rebentar-ho tot. 2:15 i 9:07 del matí. Perdona, aquells dos Mossos d'Esquadra anaven per tu o per mi?
0: Sí, surto ara. Posem la cançó.
1: Vinga, va, quina li posem?
3: Mira, posem una de Shakira, perquè ara que ha arrasat a Copacabana, és moment de recordar
1: Què passa? A veure,
0: retiro tot el que he dit.
1: Tinc un primer resultat de la porra.
0: Ah, vale.
1: Avui no marxem d'aquí sense fer la porra, eh?
0: Vale, va.
1: Posa Barça 7.
0: Barça 7?
1: Realíssimo, 0. Seguríssim.
0: 7, però quina persona 0. Més 0. Positiva, no? Més...
3: Va, molt optimista.
0: Sí. Optimista, gràcies, sí. Montse.
1: Signat... Perdona.
0: Ojo.
1: Papito, pare de l'Ares.
0: En sèrio?
1: Molt bé, Papito, estigue'l tu.
0: Estigue'l
1: tu.
0: Així és ell, així és ell.
1: Estigue'l tu, Papito.
3: Una mica de Shakira amb aquesta sessió 53 amb Bizarrap per parlar d'aquest despit que li va provocar la seva ruptura amb Piqué.

0: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó!
2: Estan caient ruixats molt fort.
0: Gonzalo Bernardo, una vegada més, eh?
2: Sí, però estem a Catalunya
0: bon dia. I
2: estem en la tardor.
0: Bon dia.
2: Bon dia per algú.
3: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
4: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Callol, director del diari de Girona. Silla Nueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
5: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
6: En 30 segons arribem a 6:45 del matí. Anem als titulars que trobareu a la premsa escrita avui als quioscos. Montse.
7: La Vanguardia avui titula: Sanitat obligarà els espanyols de Londius a confinar-se en un hospital. El periòdico destaca: la mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no. El País diu: Espanya negocia contra rellotge la repatriació de 22 en 22 països. El Mundo diu: els experts alerten, el contagi és més senzill del que s'havia anunciat. El diari Ara titula: l'OMS crida la calma, l'antivirus no és com la Covid. El diari ABC, avui llegim: el president de Canàries, Fernando Clavijo, diu: no hi havia cap necessitat que Espanya acollís aquest vaixell. I per últim, La Razón titula: Canàries denuncia que el govern encara li oculta informació del vaixell.
6: Anem a la premsa esportiva.
7: Que en aquest cas el diari Esport titula: Madrid crema, i Mundo Deportivo per la seva banda diu: vestidor trencat.
1: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badollador.
6: Aquestes pauses utilitzem per mirar si hi ha alguna informació d'última hora, xarxes, els diferents digitals, i he trobat una joia per emmarcar. Que no cal, quan la tingueu, m'aviseu, eh? L'he passat als nostres companys, i la màxima representació del Real Madrid ha entrat en còlera. De seguida l'escoltarem al Bon Dia i Bona Sort. Abans, però, avui parlem d'una fantasia que tots hem tingut alguna vegada. Imaginar viure al costat d'un famós, per exemple, no? Doncs mira, després descobreixes que el famós assaja a les 3 de la matinada, et col·lapsa el barri de paparazzis, o directament aparca un Boeing davant de casa teva.
8: Sí, sí, això té tot el sentit, perquè és que nosaltres ens queixem del veí que posa el taladro el diumenge, eh? Però hi ha gent que obre la finestra i té a John Travolta, ni més ni menys, fent marxa enrere amb un avió.
7: Què et sembla? I'm leaving on a jet
8: plane, don't know when I'll be. M'ha esclatat el cap, nois, amb aquesta notícia. Els famosos no deixen de sorprendre'ns. El cas és que Travolta té una mansió a Florida amb pista privada i accés directe per als seus avions. O sigui, hi ha portes d'embarque.
7: És increïble.
8: A casa seva, les fotos es van veure ahir, van veure un vídeo.
6: Surt a la mama i dius: me'n vaig a la cuina o me'n vaig a Austràlia.
8: Exacte. És al·lucinant. Però és que abans d'això ja vivia en una urbanització que se li diu una urbanització aeronàutica, eh? I alguns veïns es van arribar a queixar del soroll del seu Boeing.
6: Si el vols un aviat, a les 6 del matí, un Boeing.
8: Imagina't.
6: Un dissabte al matí.
8: A lo tonto. Quina sorollada, aquest motor d'aquest Boeing. És que hi ha gent que es queixa del ciclomotor de la canalla, i aquest doncs té un reactor aterrant al jardí. Jo m'imagino la reunió de la comunitat, dient: perdoneu, el del quart està fent massa soroll. I no, sí, i el John acaba d'aparcar i, escolta, fa una sorollada. Doncs a partir d'aquí he descobert un món, una quantitat espectacular de famosos que estan en guerra amb els seus veïns, com per exemple Madonna. Això va ocórrer l'any 2009, eh?
6: Perdonem, entrem en fase ja de liades de famosos amb els veïns, eh?
8: Liades de veïns amb els famosos, liades de famosos amb els veïns, i no parlem de liades emocionals, eh? Sinó d'enfados dels veïns.
7: De caos, caos.
8: Exacte. La Madonna tenia una veïna que la va denunciar perquè deia que feia servir el pis com una sala d'assaig privada, vale? Llavors tenia la música amplificada, vibracions, passos, cops, imagina't. La dona assegurava que hi havia dies que havia de marxar de la seva pròpia casa perquè no suportava. O sigui, és increïble, perquè hi ha gent que paga 300, 400, 500 euros per veure la Madonna en directe, i aquesta senyora la tenia gratis.
6: A veure.
7: Està farta,
8: ja. No podia més.
6: Una cosa és veure la Madonna un cop, dos cops a la vida, en un entorn, en un estadi, l'altra cosa és tenir que menjar-te la Madonna cada dia a la mateixa hora.
8: Tu imagina't, tu imagina't. Però no és l'única, eh? Tenim el cas de Justin Bieber, també. Podria haver estat jo, Justin Bieber, en aquest moment de la seva vida. Estem parlant d'un fet que va ocórrer a Califòrnia, quan vivia els seus veïns ja estaven fart de les festes que muntava, dels amics entrant i sortint a totes hores, i dels cotxes a tota velocitat pel barri. Però la cosa va explotar quan Bieber va acabar llençant ous a la casa d'un veí després d'una discussió. Sí, jo no seria aquesta part, però la part de la gent, entre surts, els veïns van bojos, aquí què està passant? La broma li va sortir cara, eh? Més de 80.000 dòlars va pagar en desperfectes i treballs comunitaris.
6: Mira, 2 mesos de l'ex de 50 Cent.
8: Mira.
6: Del que cobrava abans.
9: Ah, veus?
6: Del que cobrava
8: sí.
6: abans.
8: Imagina't, això és fort, perquè això és un conflicte de veïns de tota la vida, però amb una estrella mundial nominada als Grammys, eh? No és l'únic. Chris Brown també va tenir guerra amb els seus veïns a Hollywood Hills. It's a thief in the night to come and grab you. Aquesta és bona perquè ell va pintar uns grafitis gegants de monstres a la façana de casa seva. Llavors els veïns deien literalment que semblava una casa encantada i que els nens del barri tenien por. T'ho imagina't, eh? Baixies a passejar el gos i te trobes un dimoni de 3 metres mirant-te des de la paret del costat. Doncs aquestes coses és el que els hi passa als veïns dels famosos. I després hi ha famosos que no molesten, però la seva fama una miqueta sí. Ai, aquesta és una altra famosa, ja arribarem. Jo volia parlar-vos ara de Chris Hemsworth i Elsa Pataky, per exemple. A Austràlia, molts veïns es van començar a queixar perquè des de que viuen allà, la zona, evidentment, s'ha omplert de paparazzis, famosos, clar. Turisme... Clar, alguns locals diuen que el poble ha perdut la tranquil·litat de tota la vida.
6: Clar, normal.
8: I clar, és que no t'està molestant Thor, t'està molestant el que porta Thor a sobre.
6: Exacte.
8: Ja, imagina't.
9: La motxilla de Thor.
8: Exacte, la motxilla que porta. També tenim casos molt bons que hem viscut aquí. Sona lo malo d'Anna Guerra. Ella, quan preparava música nova, alguns veïns es van queixar perquè assajava molt a casa, no? I un d'ells va arribar a dir públicament que esperava que el disc fos un èxit perquè així podria comprar-se un xalet i marxar
6: al camp.
8: És probablement el millor comentari que he trobat amb aquesta història. És un comentari passiu-agressiu de la història. Et desitjo molt èxit, però lluny de mi. I tenim més casos. Lídia Lozano també va tenir veïns que es queixaven de les festes que feia, o Alaska i Mario, que tenien el portal sempre ple de fans picant els timbres després del famós reality que van fer.
9: Clar.
8: Això també és dur, eh? Tu no tens la culpa, però clar, tu el teu veí acaba odiant a Fangoria perquè té 20 persones fent-se selfies a la teva escala. Però també vull acabar dient que no és necessari tenir un veí famós per tenir un drama veïnal, eh? Perquè jo ara mateix ja sabeu que estic en garra. La meva veïna, tinc una veïna nova que ha comprat el pis del costat de casa meva i estan fent obres, però obres del nivell que sembla que estan reconstruint la Sagrada Família, nois. Potser ja estaria la broma.
6: Vale, ja, no?
8: Però ja està, és que clar...
6: És aquella senyora que va venir tan simpàtica. Mira,
8: sí,
6: nena, que
8: sí.
6: Farem unes obres aquí
8: no,
6: al costat.
8: No, pobra, clar, no té culpa, jo ho entenc.
6: No té culpa, però van rebentar la paret.
8: Em van rebentar la paret, o sigui, hi ha un forat a la meva paret. Jo estava tranquil al sofà i vaig pensar, hola, esteu reformant el pis o voleu robar-me?
6: És que va entrar un operari al menjar.
8: És que,
9: però perdoneu, això va ser la previsió completa. Perquè tu vas dir, ostres, espero que... Clar, és que hi ha un molt soroll, espero que no, com en broma...
8: Sí.
9: I es va produir, es va complir
8: va
9: la profecia.
8: Passar. El soroll és insuportable, nois, us ho dic en sèrio, eh? Però clar, després penso en els veïns de John Travolta i dic, no estem tan malament.
9: No estem tan mal.
6: Molt bé. Per cert, és que ara t'estic escoltant quan com que tens la veu així...
9: Ai, sí, la veritat.
6: Tens un
9: patint,
6: to,
9: eh?
6: Tens
9: patint.
6: Un to una mica Pilar Rahola, eh? Amb la... Amb la veu així, és brutal.
9: Pilar Raolejo avui, no?
6: Sí, sí. Home, podries anar avui a la tertúlia dels matins de la
9: Ràdio. Seria la seva doble, sí. Ara mateix.
6: Gràcies, Ares.
8: A tu sempre, Badó.
6: Ho tenim o no? Ho tenim, ho tenim. Voleu sentir com entra en còlera? No, ho farem a la segona hora. De seguida escoltarem com entra en còlera la que seria la imatge, la sanificació del madridisme després de la bronca monumental que hi va haver-hi. No, a veure, no vull sucar-hi pa, eh? No vull fer...
9: No, però segurament que ara...
6: Ara per ha caigut. Però és una mostra molt significativa de com està la merengada...
9: El madridisme, en
6: després
9: general.
6: Després de tot el que va passar a la jornada d'ahir, que és la consecució de tot el que va passant al llarg de tota la temporada, que sempre es parlava de les discussions a dins del vestuari blanc. Bé, De seguida en parlem. Va, anem a les dades que et deixaran atònit. L'altre dia parlàvem de la quantitat de saliva que podia crear...
8: Sí, una dada interessantíssima.
6: Doncs mira la d'avui. El cos humà pot produir fins a 1 litre de suor per hora.
8: Ja, ja, ja. Jo no m'hi trobaràs aquí. Jo no suo, brillo.
9: 1 litre per hora? Però què dius?
6: Especialment durant exercici intens o amb temperatures altes. Tu quan vas a córrer allò que fas, què penses, que no sues tu?
9: Home, jo suo, clar que suo, però 1 litre per hora em sembla excessiu. Perdona.
6: Home, si estàs una hora... A veure, que
9: passi tu... També és veritat que hi ha gent que sua més i hi ha gent que sua menys.
8: Sí, jo no suo, jo no suo. Veritat,
6: hi ha gent a la cinta al gimnàs... Que et deixa la cinta?
9: La bassa, el bassal.
6: No, que és allò de... Escolta'm, és a córrer al llac de Banyoles.
8: Ai, pobra gent.
6: Atenció, perquè cada dia s'envien més de 300.000 milions de correus electrònics. Una gran part surt per missatges professionals o publicitaris.
8: Això no he dit, lo de les publicitats al mail ja estaria. Darse de baja, em passo la vida dient darse de baja.
6: No t'ha agradat, això, eh?
8: No t'ha anat bé, no?
6: I atenció, perquè el 90% de la informació mundial s'ha generat en els darrers anys. L'explosió d'internet i les xarxes ha multiplicat la creació de dades a un ritme mai vist. El 90% de la informació mundial s'ha generat els darrers anys.
9: És fort,
6: em pregunteu, 15 anys?
9: 15 anys? 15 anys.
6: Els darrers anys.
1: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
6: D'aquí 4 minuts arribem a les 7 del matí. Si hi ha una pel·lícula que està en boca de tothom durant aquests dies és de Michael, el biòpic de Michael Jackson. Es parla de l'èxit en taquilla de la seva gran producció, però també es diu que no és un retrat molt fidel de la seva història.
9: Això és el que està, bé, la crítica una mica bastant d'acord, eh? De fet, ahir, la Imma Sus, la col·laboradora del programa, deia al programa que ha vist el biòpic de Michael Jackson i que no li havia agradat. Escoltem concretament el que va dir d'aquest biòpic.
10: Les parts musicals estan molt ben realitzades. Jafar Jackson és un 10.
9: Sí?
10: El que fa de pare és un 10. Els actors són meravellosos i per això...
6: Què falla?
10: El guió no s'aguanta per enlloc. O sigui, no, i a més venim de biòpics molt potents.
9: Sí.
10: Venim d'un Bob Dylan, venim d'un Bruce Springsteen, venim de Queen, venim de biòpics molt bons i això és un blanquejament. Nunca mejor dicho.
8: Totalment.
10: Que la flipes. O sigui, acaba la peli i els crèdits són Jackson.
9: Partint de la base de que jo no he vist la pel·lícula, jo no sé si vosaltres l'heu vist, però he estat buscant diferents crítiques i a veure com ha rebut, diguem-ne, la crítica cinematogràfica a aquesta pel·lícula.
6: Deixa'l que s'incorpora l'Anna. Gurgi, bon dia, bona sort. Nosaltres sí que n'hem trobat a faltar. Molt hem trobat a faltar. Què tal, Diana?
11: Molt bé, molt contenta.
6: Sí, nosaltres també estem contents de veure't.
11: Divendres.
6: Algú de les dues ha vist la pel·lícula de Michael Jackson?
11: No.
6: No l'ho vista?
9: He de dir que la majoria de mitjans coincideixen, eh? Per exemple, Rolling Stone diu que és com un videoclip perfecte, no pas un retrat incòmode. Fotogrames diu monumental però incompleta pel·lícula. El País, el diari El País, diu Michael, només la cara amable d'aquell músic excepcional. El diari El Mundo diu el biopic massa oficial de Michael Jackson. 20 minuts diu tan luxós com buit. És a dir, coincidència total amb la nostra companya Imma Sust. El documental, bé, el biòpic no tracta cap polèmica, el qüestionament, la llegenda de tints foscos al voltant del seu protagonista, no hi ha res sobre les denúncies, no hi ha res d'acusacions d'abús, ningú no esperava això, també és veritat, d'una producció que ha generat, que ha produït la seva pròpia família,
6: bé,
9: de fet.
6: Es guarda la reserva de la segona part, no sé si a la segona part sortirà tot això. A veure, es parla de que es deixa una mica a l'aire de que es podria arribar a una segona part.
9: Sí, perquè diguem-ne que el documental, la pel·lícula, narra una etapa concreta de la vida de Michael Jackson, no tota, per tant, doncs, podria ser que la segona part aquest tema el tocaria, però de moment sí que és veritat que hi ha hagut molt èxit en taquilla. És el segon biòpic amb més facturació de la història, per darrere només del Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury, que recordem era espectacular. Però per què, no? Per què la clau de l'èxit si el guió no és tan bo i la història no s'aguanta tant? Doncs per la música, per les cançons i perquè no es pot negar que durant molts anys va ser el rei del pop. Aquí. Aquest biòpic se centra bàsicament en celebrar el llegat de Michael Jackson des dels seus inicis als 70 fins a, bé, al començament de la seva gira Bad, el 1988. Les crítiques coincideixen que caricaturitza el pare, això sí, com un tirà que és el culpable de tots els seus mals. Escoltem un fragment del tràiler d'una conversa del pare de Michael Jackson motivant els seus fills a seguir la disciplina a la música.
11: Os voy a decir una cosa. En esta vida, o eres un ganador o eres un perdedor. ¿Queréis currar en la fábrica como yo el resto de vuestra vida?
12: No, señor.
11: Porque yo, desde luego, que no. ¿Vais a luchar por ello?
12: Sí, señor.
11: Un poco más alto. ¿Vais a luchar por ello?
12: Sí, señor.
9: Una mica com algú militar, eh? També com un comandament militar davant dels seus fills. Sí. Vais a luchar por ello, els altres sí, senyor. Eh? També com el pare agafa el control de la carrera dels fills i crea i gestiona el que seria la marca Jackson.
13: ¿Sabes lo que quiero?
14: Ser la mayor estrella del mundo.
11: Tenemos que aprovechar el éxito de Michael.
9: Bé, també abunden les recreacions de fites musicals, com la gravació del Mythic of the Wall amb Quincy Jones, la gestació de Beat It, el rodatge de Thriller, el comiat dels Jackson 5 com a banda, amb cançons que sonen senceres, i l'àudio que és realment espectacular. Presenta el personatge de Jackson, això sí, com un personatge molt vulnerable, amb les inseguretats de l'èxit, doncs que se n'ha parlat molt també d'aquesta faceta insegura de Michael Jackson.
13: ¿Estás seguro? Eres fuerte. Eres hermoso. El más grande de todos los tiempos.
6: Total, la pel·lícula de Michael Jackson, jo que anava amb tota la il·lusió del món a veure-la, després d'aquest m'assusta.
8: A veure.
6: Avui ja dic, saps què?
8: Bueno, però la Imma va dir també que...
6: La pel·lícula diu que està molt ben feta.
8: Sí, exacte.
6: És una molt bona pel·lícula. És per una pel·lícula per anar passant l'estona. No és per un gran missatge de fons, perquè el missatge se l'ha encarregat. Hi havia moltes coses a explicar. Podíem parlar de tot el que va passar a Neverland, després Michael Jackson el que va pagar per poder eludir la justícia.
8: Exacte.
6: Hi havia moltes històries que formaven part de la història de Michael Jackson. Hi ha biografies molt bones que ho expliquen bastant al detall. Fins i tot algunes biografies que Michael Jackson no és que li va donar el vistiplau, però que tampoc va dir que era mentida, però que són molt interessants. Gràcies, Montse.
9: A tu.
6: Vinga, a les 7 i un minut del matí... Com, tenim allò o no? Ho tenim? Ho tenim o no? Sí? Vinga, va, comencem una hora i ara ho expliquem. Som-hi.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
6: Vinga, va, comencem aquesta nova hora del bon dia i bona sort. Anem a la pregunta del dia, a veure si ens en sortim. Quin és el metall més conductor d'electricitat? La plata o el ferro, Montse?
9: El ferro mateix.
6: Anna?
15: La plata.
6: La plata. Què dius, Diana?
15: Plata.
6: La plata. I tu?
16: La plata.
6: Plata, eh?
16: Sí.
6: Plomo o plata?
16: Plomo.
15: No, plata, no. Plata.
6: De maig del 2026, el dia que ens llevem sabent que l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat 5 casos d'antivirus relacionats amb el creuer MV Ondius i manté 3 casos més sota sospita.
9: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, manté que vigilen de prop el virus i que a hores d'ara no es poden descartar nous contagis. També ha explicat que el període d'incubació de l'antivirus pot arribar a durar 6 setmanes i, per tant, poden detectar-se més casos. Això sí, l'OMS reitera que el risc per la població continua sent baix i descarta que sigui l'inici d'una epidèmia o d'una nova pandèmia.
6: Esquerra, Comuns i la CUP, Junts i Junts, demanen al govern de la Generalitat explicacions davant la presumpta filtració de Mossos a una reunió de docents a Barcelona.
9: Requereixen les compareixences parlamentàries d'Interior i Educació, també del director general de Mossos. Denuncien que, lluny de negociar amb el cos de treballadores de l'educació, l'executiu prioritza enviar agents de paisà per espiar el personal educatiu. Sobre aquesta acusació, la Direcció General de la Policia assegura que els Mossos d'Esquadra duen a terme les seves les funcions i responsabilitats, sempre atenent a la legislació vigent i conforme a les seves competències.
6: Llibertat provisional de la mà investigada per presumptes maltractaments al seu nadó.
9: L'Audiència de Barcelona resol posar en llibertat provisional la mare del nadó investigada per presumptes maltractaments continuats amb l'aplicació de diverses mesures cautelars, mentre que el pare del menor continuarà en presó preventiva. Els magistrats consideren que la investigació ha anat afeblint els indicis contra ella. A diferència del cas del pare, a qui mantenen a presó i a qui apunten com a autor material de les lesions.
6: Mentrestant, Donald Trump amenaça d'augmentar els aranzels a la Unió Europea si els 27 no compleixen l'acord comercial abans del 4 de juliol.
9: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que donarà de termini fins al 4 de juliol a la Unió Europea per complir amb la seva part de l'acord comercial. Si els 27 no compleixen, diu que augmentarà els aranzels. Trump ha dit a la seva xarxa social Truc que li ha comunicat a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
6: I acabem. Exteriors ha tornat a reunir-se amb la representant d'Israel a Espanya arran de la detenció de l'activista Saif Abu Keshek.
9: Ho explica el ministre José Luis Álvarez al Congrés. Mentrestant, la Global Summit Flotilla Catalunya ha alertat que la vida del català palestí corre perill després que hagi iniciat una vaga de fam seca. Pablo Castilla és el portaveu i ha denunciat que considera silenci de la Unió Europea davant d'un ciutadà català europeu detingut en aigües internacionals.
6: Gràcies, Montse. Anem pel temps. Vols una pastilleta d'aquesta per la fonia?
9: Sí, sisplau, una altra, gràcies.
6: No, em queda una, eh?
9: M'està costant molt, ja et compraré una capsa sencera.
6: No. Posa en valor això, eh? Oi. Que jo també estic afònic.
9: Ai, m'estic sentint molt, molt afortunada,
10: pues
9: gràcies.
6: Tot per tu. Doncs
9: ara què? Ara ho creu.
10: És broma, amor, és broma.
6: Per 3 contra 3, va. Anem pel temps. Noelia García, des del RAC, bon dia.
17: Bon dia. Avui divendres a Catalunya s'espera un temps més estable. Predominarà el sol i el cel poc ennuvolat, però tindrem núvols més abundants a la meitat occidental, sense descartar possibles precipitacions febles i aïllades. Les temperatures pugen lleugerament, màximes de 20 graus a Tarragona, 21 a Barcelona, 23 graus a Girona i també a Lleida. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. El cap de setmana es presenta amb temps inestable i precipitacions el dissabte i el diumenge amb un temps més tranquil i amb sol. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies, Noelia García. Per cert, Montse, que veig que fas cara una mica de...
9: Uf. Estic patint, sí,
6: mira, avui. Mira, et dic una cosa, Montse.
9: La veritat.
6: Et dic una cosa. Sap greu. T'entenc, perquè és molt emprenyador quan estàs així. De fet, i aquesta setmana he estat molt així. Però et dic una cosa, Montse, imagina't... Fes aquest exercici d'imaginació.
9: A veure.
6: Imagina't
9: a veure
6: això,
9: amb què em surt.
6: Que això t'està passant i que és dilluns.
9: Oh! Ara mira.
6: Sí o no?
9: M'ho has fet veure diferent. Sí,
6: molt millor,
9: gràcies.
6: No?
9: Gràcies. Molt millor.
6: Molt millor.
1: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
6: Va, anem a la pregunta. Quin és el metall més conductor de l'electricitat? Plata o ferro, Montse?
9: He dit ferro, sense tenir ni idea.
6: Molt bé.
10: Plata.
6: No, tu segueixes amb el teu dia. Ets l'única que has dit ferro.
9: Has vist? Avui...
6: Segueix amb el teu dia.
9: Sóc que és divendres.
6: Anna.
10: Plata.
6: Diana.
10: Plata.
16: Plata.
6: Digues, sigues solidària.
10: Ferro. Ferro. És ferro.
9: Gràcies, reina, però no cal.
6: Doncs és plata. A tot això, el que seria la màxima representació del Real Madrid. Xocaria molt més de pas si no fos perquè el tema és seriós. O
10: sigui,
6: el que va passar ahir a l'entrenament del Real Madrid, o sigui, no és per fer-hi gaire broma.
10: Què va passar?
16: No en tenim ni idea, Badó.
6: Dos jugadors del Real Madrid van acabar les mans.
10: Què dius?
6: I un va acabar a l'hospital.
10: En sèrio?
16: Això ja sembla la casa de los gemelos.
6: No.
10: Exacte.
6: La casa... Perdona. Amb el que va passar ahir, la casa dels gemelos és la casa de les tres bessones. Ja t'ho dic ara. Perquè el que va passar ahir és de jutjat de guàrdia. Tot això a la prèvia del partit del Real Madrid. A més, perquè posem en context el que escoltarem ara, Kylian Mbappé va sortir rient de l'entrenament, la qual cosa encara va irritar més a tota la merengada.
10: Que avui en parlaré d'ell, eh?
6: De Kylian Mbappé.
10: Sí.
6: I l'Espósito, no?
10: Clar.
6: Molt bé. El cas és que el que seria una de les màximes representacions periodístiques del Real Madrid, que és Tomás Roncero, va entrar en còlera. Tenim sintonia encara més mal rotllo? És possible superar això? Va entrar en còlera ahir la nit I jo no l'he vist mai així, aquest home. Mira que l'he vist vegades exaltat.
15: Enfadat, sí.
6: Ah, sí, sí. Escolteu què diu.
18: Esto no se hace.
19: Pero habrá que saber qué ha pasado primero, ¿no?
18: Hombre, que se ha liado a piñas, lo sabemos. Aunque no haya sido puñetazo.
19: No, a piñas no.
18: No. Un tío se ha escurrido con la cáscara de plátano. A través de todo y se ve todo.
19: ¿Qué ha pegado? Puñetazo ha habido.
18: Pero coño, se estaban agarrando. ¿Te vas de poco? No te agarras, tío.
19: Así a piñas.
18: No te agarras.
19: A piñas es otra cosa, ¿eh?
18: No te agarras. Bueno, pues agarrarse y uno se abre la cabeza, no se hace. Esto es el Madrid. Coño, ya está bien de terrible la gracia a los chavales. Quedamos una temporada vergonzosa. ¿Y qué te voy a decir, tío? Un poquito de respeto al escudo que tenéis. Que no es un parvulario. Es que al final estamos edulcorándolo. Esto es gravísimo. La imagen del Madrid por los suelos. Y Mbappé de que te ríe. Kylian baja la ventanilla y se ríe. A carcajadas. ¿De qué te ríe? Del viaje, del chate. De que te da igual que el marido se gana nada. De eso te ríes, tío. Que te hemos traído para ser más felices. No para que metas 80 goles. Para que nos haga más grandes. Que es el Madrid, el equipo de tus sueños. ¿De qué te ríes? Yo le exigiría a Mbappé que en un comunicado mañana pida perdón por esa carcajada. En esta reírse, ¿de qué te estás riendo, tío? ¿De qué te estás riendo? De verdad. Llega un momento que la gente está aquí.
6: Bé, aquesta és la reacció. Segueix, però vull dir que estaríem tot el programa. No li falta raó a aquest home, eh?
15: Ostres, a veure, és greu, eh?
6: No li falta raó. D'entrada, primer el que passa... I a part, una altra cosa. Això ha tingut una transcendència mundial a través de tota la premsa esportiva de tot el planeta.
15: Quina imatge.
6: Se'n parla a tot arreu. Tots els digitals mundials parlen de la bronca que hi ha hagut al vestuari del Real Madrid que ha acabat amb Valverde a l'hospital. Ostres. Amb un traumatisme cranial. Vull dir,
15: ostres, mare meva. Poca... Es sap què va iniciar aquesta bronca?
6: No, se sap. La veritat, després Valverde ha sortit amb un comunicat dient que es va donar un cop víctima d'una relliscada, sí, de l'enfrontament i de la picabaralla, i que es va donar un cop amb una taula. No
9: sí,
6: sé,
9: va, que... va, gent va dir aquesta versió, bueno, sí, però el cas és que...
6: Ha intentat blanquejar el que ha passat, però...
9: Que s'ha quedat mal la temporada per ser del Madrid.
6: Tenen un problema i tenen un problema seriós. Per cert, a tot això us dic que al cap de setmana tenim clàssic. Va, comencem aquesta nova hora del bon dia i bona sort. Avui hem de ser feliços per...
8: Doncs mira, arriba el cap de setmana i ara sí, hem de ser feliços per mirar el rellotge i descobrir que encara pots dormir una mica més. I és que hi ha poques coses, poques alegries més pures i més universals que aquesta, nois. Obrir un ull, mig morta, mires l'hora... convençuda que és tardíssim, i escolta, de cop veus que no, que encara queda estona, i aquell moment és màgia, eh? El cos es relaxa d'una manera espectacular, tornes a deixar el cap al coixí, amb una felicitat que, escolta, no experimentes en cap altre moment de la vida. És com si t'haguessin regalat temps. Doncs això, en un divendres encara té més valor, perquè arribarem cansats, arrossegant tota la setmana, acumulant despertadors, presses, cafès i dies que han començat massa aviat, i avui només pensar que demà potser et despertaràs, miraràs el rellotge i podràs continuar dormint. Ja et millora l'humor! Bàsicament, dormir quan ets adulta deixa de ser una obligació i es converteix en un luxe. Això estarem tots
9: d'acord. I tant.
8: Vamos. Arriba un moment que no hi ha millor sensació que saber que no has de córrer enlloc, que pots quedar-te 5 minuts més o una hora o tot el matí, si vols. Així que avui hem de ser feliços per aquests moments de pau, absurda, però moments de pau, perquè a vegades la felicitat no és fer grans plans el cap de setmana. A vegades és simplement girar-te al llit i continuar dormint.
9: Sí, senyora.
15: Molt bé.
6: Sí. També et dic una cosa, si pots dormir molt bé i quan et lleves tens grans plans del cap de setmana...
8: També.
6: Ja està. Gràcies, Ares.
8: A tu sempre, va.
6: Vinga, 8 de maig del 2026, tal dia com avui. Però del 1886...
9: Començava a una farmàcia d'Atlanta, als Estats Units, la comercialització de la Coca-Cola. Va ser concebuda inicialment com un remei per alleujar la digestió.
20: Todo comenzó en 1886, cuando John Pemberton, un farmacéutico de Atlanta... estaba buscando una cura para su adicción a la morfina. Experimentando con diversos ingredientes, creó un jarabe que, según él, podía curar dolores de cabeza, fatiga y hasta impotencia.
9: En 40 anys avui.
6: Tal dia com avui, però del 1939.
9: Celebrava per primera vegada el primer sorteig del cupó de l'11.
6: I tal tal dia com avui, però del 2025.
9: Sí, justament fa un any que el cardenal nord-americà Robert Francis Prevost era elegit papa en el segon dia del conclave amb el nom de Lleó XIV.
2: Des d'uns minuts en què se li demana si ell agafa aquest encàrrec o no, normalment sí que ho fa, però sí que és cert que el traslladen ràpidament cap a la sacristia de la Capella Sixtina, que és la sala de les llàgrimes.
6: Gràcies, Montse.
9: A tu.
6: D'aquí un minut arribem a un quart de vuit del matí. Què feies tal dia com avui, tu?
8: Jo, si ho sapigués, no me'n recordo.
21: No, home, no. Si va ser el del papa, estar a la família de la tele.
8: No. Ah, clar, la família de la tele no havia acabat ja.
21: No, encara no, veu fer el del papa.
8: Ah, és veritat, la fumata, sí.
6: Molt bé,
8: sí.
6: Tal dia com ja avui també, recordeu que el papa, el Francesc, hi va tocar el cap a l'Ares.
21: És veritat, és cert.
8: Gràcies per recordar-ho.
15: Està beneïda.
8: Estic beneïda pel papa.
6: Ara que vindrà el nou papa, a veure si...
8: Home, tot... jo ja estic buscant el moment d'anar-hi.
6: Si té la mateixa sort, eh?
8: Sí, sí.
6: Bé, aquesta vegada que et toqui molt, que et deixi molt beneïda.
8: Sí.
6: Que et toqui molt al cap, eh?
8: Sí.
6: Vinga, un quart de vuit del matí. Preneu nota d'això. Revisar constantment el correu augmenta l'estrès i fa baixar la productivitat. I want to break free. Un estudi de la Universitat de British Columbia va demostrar... Ho he dit fatal, això. No ho he dit bé. Va demostrar que consultar el correu electrònic de manera continuada al llarg del dia genera més estrès i dificulta la concentració. Els participants que imitaven aquesta acció a pocs moments concrets treballaven amb més tranquil·litat i eficàcia. La clau és reduir interrupcions i agrupar la revisió del correu. Ho he dit bé, això, perquè no s'ha entès gaire. Els participants que limitaven ara aquesta acció a pocs moments concentraven concrets treball... Mira, ho estic explicant pitjor encara.
8: Sí.
6: Total,
8: deixem-ho.
6: Que no, mira, deixem-ho aquí. No, és que està mal redactat. No, que no estigueu constantment mirant el correu electrònic,
15: clar,
6: perquè si no...
15: Us
6: això...
15: estressareu més.
9: Però com tot, i no rendiu tant.
6: M'agrada bueno, tant.
15: Exacte, com amb tot, el mòbil, el rellotge...
6: De veritat, o sigui, em sento tan afortunat...
15: Twitter!
6: D'aquest equip del Bon Dia, Bona Sort, que dic una notícia que no s'entén res, que no s'aguanta per enlloc, que no té cap sentit i que no li importa a ningú, i que ho estigueu venent aquí com si fos una declaració de les Nacions Unides.
15: És una recomanació de l'OMS.
6: És...
15: No mirar el correu electrònic, ni el rellotge, ni el mòbil, ni el mòbil.
6: És una meravella. A fons, aquí. Carreguem a qui vingui per davant. Anem amb la cançó del dia, Montse.
9: Vinga, una mica de música. Recuperem un èxit dels Smash Mouth, que es diu All Stars.

0: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
1: És un 45 minuts ara mateix de 8 del matí.
2: No farem res de profit. És divendres i tu cuerpo lo sabe, eh? Que t'he pillat.
1: I el teu també. Escolta'm, què t'estàs posant?
2: No t'agrada, Cacau. Cacau que fa olor a coco.
3: Hidratació, Badó. Totes anem amb els llavis hidratats.
4: Sí, mira, jo també el tinc aquí.
3: Hola, nena, però què t'has fet?
1: Va, anem als titulars. No, és que s'ha
3: fotut... Per favor, Ares.
1: S'ha fotut el cocotero sense
3: però
1: la cara. No, però calia, això? Calia.
2: Ara, mira, no ho sé.
1: Ara, és un vídeo,
2: amb
1: és un vídeo.
2: Ara amb les mans pringoses...
3: Sembles la Carmen de Mairena.
4: Ara hauràs d'agafar un paper de cuina d'aquells i
2: això
4: absorbir. És que clar.
2: Deixeu-me viure a la meva manera. Mira,
4: no estem relatant el que està passant a l'estudi.
2: Perdó, pots continuar, que tenim un programa per davant.
4: No, però la gent no entén què està passant.
1: L'Ares
4: estava posant cacau i el que ha fet ha estat expandir-se tot el cacau.
1: No, que s'ha posat mig pot a la cara.
3: Ha fet una marranada.
1: Vinga, anem als titulars de la premsa escrita aquesta hora del matí.
4: L'Ares Teixidor es posa el cacau a l'altra cara. No, La Vanguardia diu Sanitat obliga els espanyols de Londius a confinar-se en un hospital. El periòdico d'avui destaca la mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no. El País diu Espanya negocia contra rellotge la repatriació en 22 països. El Mundo avui destaca els experts alerten que el contagi és més senzill del que s'havia anunciat. El diari Ara diu l'OMS crida la calma. L'antivirus no és com la Covid. El diari ABC destaca el president de Canàries, Fernando Clavijo, que diu no hi havia cap necessitat que Espanya acollís aquest vaixell. I també el diari La Razón, que avui destaca, Canàries denuncia que el govern encara oculta informació del vaixell.
1: La premsa esportiva, que fa clara al·lusió que va passar ahir a l'entrenament del Real Madrid. Comencem amb el diari Esport.
4: Que titula Madrid crema i el Mundo Deportivo diu vestidor trencat.
0: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
1: Bé, una de les parts de la polèmica del Real Madrid va ser... La polèmica aquesta setmana començava amb l'arribada de Kylian Mbappé amb un jet privat i que anava directament a l'entrenament, que va ser criticat perquè no es prenia les coses amb la seriositat que tocava. Bé, en qualsevol cas, Mbappé sortia ahir de l'entrenament rient i això ha provocat també la irritació total de molta merengada. A tot això, avui Mbappé segueix sent notícia, però per altres temes.
3: Bueno, clar, Mbappé ja és oficial que està amb Esther Expósito. De fet, aquesta emprenyamenta ve d'una escapada que va fer amb l'Esther Expósito, que pel que tinc entès tenia el permís, perquè Mbappé està lesionat, però tenia el permís del Real Madrid. El cas és que es van allotjar en un dels hotels més de luxe, de 5 estrelles...
1: Ara, sí, amb un càmping no els trobaràs.
3: No, en un càmping a Sardenya. Ah. Bueno, la suite presidencial, només us dic, que tenia més de 110 metres quadrats, un pis a dalt, un pis a baix, i entremig dels dos pisos que t'hi pots trobar un jacuzzi. O sigui, imagina't. Que no sé per què vols tants metres quadrats. Perdona. Quan estàs començant, però bueno.
1: Deixa'm rectificar una
5: que
1: cosa.
5: Que només necessites el llit. No?
3: Total.
1: Deixa'm rectificar una cosa, és que he dit, amb un càmping no te'ls trobaràs. Precisament nosaltres estem en una zona on hi ha uns càmpings que molts hotels voldrien.
3: No, hi ha càmpings de luxe.
5: No, glamping, que és el que està ara de moda.
1: Sí.
5: Jo vaig,
1: n'hi ha uns quants, tant a la costa de Tarragona com a la costa
5: jo vaig per Tarragona, meravellós.
1: De Girona, són una meravella.
3: Camping glams. Bueno, doncs ells no van anar al càmping blanc, van anar allà, suposo que es troben al jacuzzi, el llit, però bueno, el cas és que ja no s'amaguen, van estar en els millors restaurants, i aquí ve la polèmica, no? Perquè es veu que va haver-hi molt malestar, com ara comentàvem, però a sobre va haver-hi malestar per el passotisme d'Mbappé, perquè durant el pont es jugava un partit i ell com que no va assistir o va arribar molt tard, el cas és que bueno, en el vestidor ja hi havia una certa tensió. Però què passa? Que dins del futbol els unga-unga, no?, encara viuen a la prehistòria, i el cas és que s'han cebat màximament amb l'Esther Expósito, que això ja és com un costum que hauríem de canviar, però al final l'afició o part de l'afició crec que no és conscient, no?, que la responsabilitat al final és d'Mbappé, és ell qui agafa aquest vol, decideix si se'n vol anar amb l'Esther amb el permís del Real Madrid, però les crítiques han anat a ella fins al punt que l'Esther Expósito ha hagut de limitar els comentaris a Instagram. Hi ha una opció que tu pots desactivar els comentaris per no rebre

0: pues a la penúltima publicació és que, tenia que, veritat, milions de comentaris. O sigui,
1: perdona, el nivell d'ignorància per poder enviar aquests missatges ha de ser tan elevat.
0: A part, és com la dona té la culpa que, clar, del baix rendiment del jugador, quan la dona és la responsable de tots els mals. Llavors, prou ja, però fins i tot, o sigui, que una persona que també viu de les xarxes per Esther Exposito té una milionada de seguidors, hagi de limitar els comentaris per la saturació d'aquesta gent, d'aquests aficionats, que clar, vulguis o no, òbviament hi ha una tensió en el vestidor, però és que el que s'han anat de viatge i ha passat del club és Mbappé, no és Esther Exposito, que no té cap responsabilitat absolutament de res. Quan hi ha el rendiment d'una dona, que és, és que ja està por el suelo, no té el culpa al marit ni la parella.
1: Ara resultarà que el Madrid ha perdut la Lliga per culpa de l'Esther Exposito.
0: Vinga, bueno, el cas és que ja no s'amaguen.
2: Home,
0: Ares, no.
2: Jo, si fos Mbappé, seria una miqueta despistat, eh?
3: Bueno, perquè l'Esther Exposito...
0: Bueno, però tu pots despistar, però si tu et despistes, tu de ser callo.
2: És la teva culpa, eh?
1: Perdona un moment, perdona un moment. La història ha volgut explicar que el futbol a vegades té coses molt especials. Per exemple, cada vegada que Mbappé no ha estat jugant amb el Real Madrid ha guanyat. Per tant, o sigui, és que n'hi ha amb aquestes.
0: És que n'hi ha amb aquestes.
1: N'hi ha amb aquestes.
0: I a part, jo ja crec que per tot el que estem veient i el que va passar ahir, no?, i el que deia ara aquest tall, o sigui, Mbappé, jo crec que li és absolutament igual el que passin al vestidor, no? O sigui,
4: ja
0: és un passotisme, vull dir, per favor, si de fet la meva teoria és que aquest viatge, que són persones, o sigui, milionàries, podrien haver-se amagat per dissimular, per no fer Mbappé, escolta, estàs lesionat, amaga-t'hi, com va fer Lamine Yamal. Vull dir, que li és absolutament igual que el vegin i crear aquesta tensió. Saps? Que jo crec que aquesta part pública que han fet d'aquest cap de setmana era una estratègia d'ell, ho tinc claríssim.
4: Clar, que al final no està malament el que ha fet perquè ja està lesionat i pot fer, diguem-ne, té el permís,
0: però
4: de cara a la
0: provocació.
4: Imatge pública no afavoreix en absolut ni amb ell ni en l'equip i molt menys
0: el
4: madridisme.
0: I la que ha sortit perdent en tot això a nivell públic és i a nivell mental, de salut mental, de rebre de troglodites,
3: la que
0: missatges...
3: La menys té a veure.
2: Un cop més... És ella.
0: És ella. Bueno, la culpa de tot ho tenim les dones. I ara anem a per un nou personatge del món del cor.
1: Manu Moreno, no?
0: Bueno. Això és l'últim perquè us confirmo l'exclusiva que ja portava dies venint aquí. Julia Janeiro.
2: Sabeu qui és?
0: Ah, Janeiro, la filla de la Campanario i el Jesulín de Urique, que recordem que Jesulín de Urique va estar amb la Belén Esteban, que té una altra filla, que aquesta és absolutament anònima.
4: L'Andreita
0: comete el pollo. Que tothom deia que l'Andreita als 18 anys seria la primera que s'asseuria en un plató. No és així, està estudiant, està fent la seva vida. El cas és que la Julia Janeiro neix una nova Nepo Baby, no? Aquestes filles de famosos, com l'Alejandrita, la filla de la Terelu, que se'ns ha marxat de la tele, necessitàvem més personatges. Doncs aquesta noia ha fet una exclusiva de 12 pàgines a Lola, que me la vaig comprar, vaig flipar, dic 12 pàgines per no dir absolutament res.
1: Quina edat té aquesta noia?
0: Aquesta noia té 23 anys, però ojo, que aquí ve on està una mica el meollo de la qüestió, i és que la Julia Janeiro, als 18 anys, van demandar la cadena Mediaset per un perseguiment que es feia amb ella, és veritat, fora de tot, perquè hi ha programes, no?, que a vegades, bueno, o fa temps, es passaven les línies vermelles,
1: mica,
0: totalment.
1: Sí.
0: El cas és que el jutge va haver de demanar a Mediaset 200.000 euros d'indemnització que li van pagar la Julia Janeiro, i va dictar aquest jutge que aquesta noia, tot i ser de pares famosos, inclús sent majoria d'edat, era totalment anònima, és a dir, no es podia parlar d'ella en cap mitjà de comunicació. Però aquí ve la contradicció, perquè ella des dels 18 anys té les xarxes obertes, té més de 200.000 seguidors i ella feia publicitats. Jo, de fet, quan feia les meves investigacions, deia, escolta, aquesta noia, no sé què, segueix aquest futbolista, tal, diu, no es pot parlar d'ella. Però, clar, no es pot parlar d'ella, però tu, alhora, a xarxes socials, tens un perfil públic que n'estàs fent ús, que estàs mostrant la teva vida,
4: i
0: però,
4: facturant.
0: En canvi, i facturant. A mitjans de comunicació, no. La sorpresa era que arribava aquesta exclusiva i jo, no és per ser mal pensada, però ara és veritat que en el camí Telecinquero, Mediaset, la premsa del cor, tenen les noves generacions el camí molt més pla, perquè no està el programa que era Sálvame, sí, on se'ls qüestionava, on se'ls...
2: Bueno,
0: on hi havia hemeroteca, perquè recordem que en aquesta entrevista ella diu que la tele li ha fet molt mal a ella i a la seva família. Recordem que la Maria José Campanario i el Jesulín de Urique han fet més de 10 exclusives, han vengut el seu embaràs, han vengut a la nena, i parlava, sí que és cert, del bullying que ha patit aquesta nena, que totalment d'acord, però, ostres, em sobta que vulgui sortir d'aquest foco, però en canvi a les xarxes estiguis. Seguim, i acabem. És que confirmem l'exclusiva que ja us portava des de fa dies del Manu Moreno i la Jéssica Goicoechea. Escoltem el tall del Javi de Hoyos.
3: Exclusiva: Jéssica Goicoechea i Manu Moreno pillados en Vilanova i la Geltrú de la mano. Os voy a confesar que estas fotos las recibí hace un par de días. Pues ya lo han dado estos días. Ana Uri ha dicho que estaban dándose una nueva oportunidad. Jéssica y Manu Moreno, también Laura Fanas Mamarachi, yo que antes de que dijesen esto ya tenía estas fotos y era consciente de ello.
0: El cas és que recordem que Javi de Hoyos va treure la notícia que podia tenir algú amb el Mago Pop, i jo va ser la que vaig dir, ostres, que raro, perquè la Jéssica Goicoechea ha començat a seguir el Manu Moreno.
4: És veritat.
0: De fet, la setmana passada, que no vaig poder estar aquí, em va arribar la confirmació per part d'algú de molt, molt, molt a prop del Manu Moreno, que sí, som parella, i després, òbviament, van sortir aquestes fotos, amb la qual... Salseig confirmat.
1: Gràcies.
4: Nova parella.
1: M'encanta. Gràcies, Anna. Dos a quarts vosaltres. I un minut d'avui del matí. A veure, us agraden les croquetes?
0: Home, no li agraden.
1: Motxe, quines?
4: Aquí no, a mi les de rostit. Les meves preferides són les de rostit, que bones.
0: A mi les de ceps.
1: Ah, molt bones.
0: Són boníssimes.
1: I tu?
5: Pollastre, sóc molt bàsica.
1: De pollastre?
5: Sí. Jo també bàsica, però les de pernil.
1: Les de pernil?
5: Oh, sí,
1: bones. A mi m'agraden totes, eh?
4: Sí, sí, bueno. També, també, és veritat.
1: A mi pot posar-me un sortit. Ara, sí que us dic que hi ha un lloc que, per exemple, les de gamma són les millors del món.
0: Que bo.
1: Que és a Empúries, que fan unes... trobes uns trossos de gamba.
0: Ai, bo!
1: Allà deu ser gamba de roses. Però saps el que tu trobes? Espectaculars. Família, voleu menjar croquetes al poble espanyol? 900-630-630.
6: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
1: Ja podeu trucar al telèfon del directe perquè us convidem al poble espanyol a menjar croquetes. 900-630-630, prepareu el paladar perquè avui sortegem, regalem un premi per llepar-se els dits. Se celebra la segona edició de la Croqueta Crash al poble espanyol. Imagineu-vos, 8 dels millors restaurants de Barcelona competint per fer la millor croqueta. Música en directe, tallers i molt bon rotllo. 900-630-630. Regalem una entrada doble amb menú complet per anar-hi el dia que vulgueu. Si voleu tastar la millor croqueta de la ciutat i gaudir de l'ambient del poble espanyol, truqueu al telèfon del Bon Dia Bona Sort. Hola, bon dia! Hola?
0: Hola? S'ha quedat sense veu, també.
1: Bon dia! Hola, bon dia!
7: Bon dia!
1: Bon dia! Ara. Amb qui parlo?
7: Hola!
1: Hola.
7: Sandra!
1: Sandra, com estàs? Com estàs, Sandra?
7: Molt bé.
1: D'on truca?
7: Molt bé.
1: D'on truca la Sandra? Molt bé, dues vegades, eh? Això vol dir que estàs superbé. D'on truca, Sandra?
7: Des de Barcelona.
1: Des de Barcelona. Estàs a la feina ja, sí, o no?
7: No, ara me'n vaig. En 10 minuts.
1: En 10 minuts surt. De què treballes, Sílvia?
7: Soc administrativa.
1: Carai, és la setmana dels administratius,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, és veritat.
1: El bon
4: aquesta
1: dia.
4: Bona, sí. Sí, sí.
1: Molt bé. Va bé la feina o no?
7: Sí, molt bé.
1: Sí?
7: Estic contenta, la veritat, sí.
1: Fantàstic. Qui t'acompanyarà? Qui serà la parella a ball per anar a menjar croquetes al poble espanyol?
7: Doncs potser la meva filla.
1: Com es diu la filla?
7: Sí.
1: Claudia. La Clàudia, la Sílvia, menjar croquetes, sí, del poble espanyol.
0: Molt bé.
1: No, és que no m'imagino. No l'imagino, millor plan.
0: Home, una croquetada.
1: Sí. Impressionant.
5: Home, poble espanyol i croquetes, no em donguis més. No vull més a la vida.
1: És que ja està. I aquí la
7: molt
1: gent...
7: Molt bona combinació.
1: Home, i la gent aquí preparant viatges ara aquí.
0: Ala.
1: Ah, va, vés, home. Ah, que vagi bé, Sílvia, una abraçada.
7: Molt bé, moltes gràcies.
1: Bon cap de setmana, bon dia, bona sort. Adéu, adéu.
7: Bon dia.
6: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
1: Toni, no pateixis, eh? Carrega't a la dona. Va, per cert, a aquesta hora del matí, sabies que...
8: Els humans compartim rituals de dol amb alguns animals? És a dir, espècies com, per exemple, els elefants
5: mostren comportaments que recorden el dol quan mor un membre del grup.
1: I són colpidores les imatges, eh? Quan veus un elefant...
5: Fa molta pena.
1: I sabies que...
5: Hi ha una llengua que es parla amb xiulets? Jo no sé xiular.
0: A veure...
5: Jo tampoc. No he sabut mai a la vida.
0: Jo com porto... Ara!
5: No, però digue això que feu amb la boqueta així.
0: Sí, perquè jo amb l'àcid hialurònic costa, xiular.
5: No pots.
0: En sèrio.
5: Però guapíssima.
1: La meva filla, canviant els bolquers... que tenia un mes o un mes... I veig que se'm queda mirant, se'm posa a xiular.
5: Què dius?
1: No. Xiulava.
4: Amb un mes, has dit?
1: De nadó, o dos mesos.
5: Uau.
1: De nadó.
0: I ara xiula?
1: Ara em xiulen les orelles. Que sabies que...
5: Te diu el Silvo Gomero, que es parla amb xiulets allà a les Canàries i permet comunicar-se a grans distàncies només això, xiulant.
1: Bé, era per enviar missatges des d'un...
5: Exacte.
0: Clar, com una tribu.
1: Igual. Hi ha les senyals de fum, hi ha qui xiula. Hi ha qui agafa el telèfon i truca, que és bastant més pràctic. Sabies que...
5: El teu cos canvia completament cada cert temps?
0: Sí que ho sabem.
5: Sí, ho sabem, sí.
0: Espera, la majoria de les cèl·lules, vull dir, es renoven. Però no totes, perquè algunes neurones sobren tota la...
1: I sabies que...
5: Hi ha un efecte que fa que valoris més allò que ja és teu, és a dir, s'anomena efecte dotació i fa que donem més valor a objectes simplement perquè ens pertany.
6: Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: 8 de maig del 2026, el dia que ens devem sabent que l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat 5 casos d'antivirus relacionats amb el creuer MV Ondius i manté 3 casos més sota sospita.
4: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, manté que vigilen de prop el virus i que a hores d'ara no es poden descartar nous contagis. També ha explicat que el període d'incubació de l'antivirus pot arribar a durar 6 setmanes, per tant, poden detectar-se més casos. Això sí, l'OMS reitera que el risc per la població continua sent baix i descarta que sigui l'inici d'una epidèmia o d'una nova pandèmia.
1: Esquerra, Comuns, la CUP i Junts demanen al govern de la Generalitat explicacions davant la presumpta infiltració de Mossos a una reunió de docents a Barcelona.
4: Requereixen les compareixences parlamentàries d'Interior i Educació, també dirà del director general de Mossos. Denuncien que lluny de negociar amb el cos de treballadores de l'educació, l'executiu prioritza enviar agents de paisà per espiar el personal educatiu. Sobre aquesta acusació, la direcció general de la policia assegura que Mossos duen a terme les seves funcions i responsabilitats sempre atenent la legislació vigent.
1: I llibertat provisional de la mare investigada per presumptes maltractaments al seu nadó.
4: L'Audiència de Barcelona ha posat en llibertat provisional la mare del nadó investigada per presumptes maltractaments continuats amb l'aplicació de diverses mesures cautelars, mentre que el pare del menor continuarà en presó preventiva. Els magistrats consideren que la investigació ha anat afeblint els indicis contra ella, a diferència del cas del pare, a qui mantenen a presó i a qui apunten com l'autor material de les lesions.
1: Mentrestant, Donald Trump amenaça d'augmentar els aranzels a la Unió Europea si els 27 no compleixen l'acord comercial abans del 4 de juliol.
4: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que donarà de termini fins al 4 de juliol a la Unió Europea per complir amb la seva part de l'acord comercial. Si els 27 no compleixen, diu que augmentarà els aranzels.
1: I Catalunya avança als 12 anys l'inici de la prevenció de les infeccions de transmissió sexual.
4: Una mesura per reduir la incidència de la ITS i treballar en la prevenció. Salut posa en marxa el nou model integrat d'atenció, posant el focus en l'atenció primària que amplia la població diana a partir dels 12 anys.
1: Gràcies, Montse. Temps i trànsit. El temps amb Noelia García. Noelia, bon dia i bona sort.
8: Bon dia. Avui divendres a Catalunya s'espera un temps més estable. Predominarà el sol i el cel poc ennuvolat, però tindrem núvols més abundants a la meitat occidental, sense descartar possibles precipitacions febles i aïllades. Les temperatures pugen lleugerament. Màximes de 20 graus a Tarragona, 21 a Barcelona, 23 graus a Girona i també a Lleida. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. El cap de setmana es presenta amb temps inestable i precipitacions el dissabte i el diumenge amb un temps més tranquil i amb sol. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. Anem cap al Real Automòbil Club de Catalunya. Allà hi tenim la Laia Batet. Laia, bon dia.
9: Doncs bon dia. Destaquem una avaria a l'A2 que genera cues a Sant Vicenç dels Horts cap a Lleida, així com retencions a la mateixa via Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona. I a la P7, retencions a l'altura de Barberà del Vallès. També 4 quilòmetres de cues al cinturó del litoral en sentit sud i a la ronda de dalt, retencions cap al Nus del Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Gràcies, Laia, i molt bon dia.
6: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
1: Bé, si esteu a les xarxes socials, qualsevol dia, igual sou víctimes de la Diana. I la Diana per poc no s'hi posa, ja us ho dic ara.
5: Home, si són víctimes és que s'ho mereixen,
1: Està clar. Tu dictes sentència...
5: Jo dicto sentència, però contra coses que és que...
2: Justes!
1: Ara sortirem de dubtes. A veure, anirem definint si s'ho mereix o no s'ho mereix. Les persones que formaran part de la secció d'avui. Va, què ens portes?
5: Bueno, avui m'agradaria començar amb una cosa que no són xarxes socials, però m'heu de permetre dir-ho. Sabeu que les meves filles estan de colònies aquesta setmana? Sí. I hi ha una cosa que és que em sembla tan absurda, perquè em vaig sentir tan ridícula. Pues, estàvem tots els pares, no?, acomiadant els nens, pujant a l'autocar, les maletes, el procés triga 3 hores.
1: Sí, totalment.
5: Però la pregunta és, per què fan ara els autocars, tots els autocars amb els vidres tintats?
2: Molt bé, perquè jo l'altre dia saludant així a 20 nens que no sabia on estava el meu fill.
5: Estem tots els pares ridículs saludant a un vidre negre que no sap qui hi ha.
4: Sabeu que tinc el truc definitiu per saber on està el vostre fill o filla
2: el
4: esquerra,
2: dreta. El mòbil va posar un senyor.
4: Ara, jo vaig veure una mare que feia això. Dic,
5: el mòbil.
4: Dic, sí. Què fas?
10: Llavors, sí. Dic, però...
4: Poses la càmera, llavors vas veient, llavors vas veient de cada sop i volta.
1: Jo soc molt baixeta, 200.000 pares, tu allà passant amb el mòbil.
4: Apareixen cares de, ostres, està aquí aquest. Ara l'altre, i on està? Llavors ja parles, no? I preguntes, on és el meu? I llavors acabes sabent tu.
5: Fent cors...
1: També et dic una cosa, o sigui, és preferible preservar...
5: La intimitat, no?
1: No, i el benestar dels nens a dins, que això és també perquè no s'acredit el sol.
5: Bueno, doncs llavors que els puguem deixar a la porta de l'escola i ja està, però que no anem al moment autocar perquè
2: podeu
5: és molt
2: ridícul. Podeu deixar d'anar a veure els nens que ja estan a l'última fila de l'autocar fent coses amb els seus amics, que són molt pesades.
5: Probablement. De fet, hi havia nens que ja posaven la cortineta,
2: claro,
5: no?
2: Claro, és el que faria jo.
1: A veure, saps què passa? Si tenim temps, m'agradaria tornar a parlar d'última hora del Real Madrid i estem aquí parlant de vidres foscos.
5: Perdó. Anem en matèria. Entrem en matèria. Aquesta setmana Lola Lolita va anar a la Revuelta, no sé si ho vau veure, i va aprofitar per parlar del hate brutal que... ella ara actualment a xarxes socials.
11: No, creo que hay mucho, como mucho odio en redes a día de hoy, me da un poquito de pena. En plan, yo cuando empecé era todo como color de rosa, super nice, y hoy la gente siento como que se desfoga en redes sociales insultando a gente y tal.
12: A ti, por ejemplo, al principio, cuando empezaste a tener muchos millones de seguidores y tal, aún así, los comentarios y demás eran sanos.
11: Sí.
12: Sí, ¿durante cuánto tiempo?
11: Hasta hace un año.
5: Bueno, pues hate a xarxes socials. És veritat, i és veritat que abans estava gairebé tot concentrat a Twitter, el que és X actualment, i ara ja s'ha extès a totes les xarxes socials, la gent està crispada. Sí que és veritat que la figura d'influencer avui en dia està començant a ser molt qüestionada, però és que la gent realment aprofita qualsevol moment per vomitar tota l'amargura.
2: Bueno, però a veure, la Lola Lolita ha tingut un any molt complicat, que ficava la culpa a l'Hormiguero, però ha sortit cadascuna dia, que no justifico el hate, però vull dir, ve d'una crisi important de marca,
5: Clar, també ha tingut algunes sortides de to, no?, amb els bolsos...
2: I amb la Fabiana,
1: però sí que és veritat, que la gent està molt irritada i per emprenyar-se amb el company de feina, amb el familiar de xerrer, doncs entra a les xarxes i es desafoga amb el primer que
5: cosa. I qui ha sigut el primer aquesta setmana que li ha tocat? La Shakira, el hate ha anat cap a la Shakira. Ella. Perquè ella va fer un macroconcert a Brasil, sí. Suposo que ho veu veure, sí. I en aquell concert va aprofitar per dir, enviar aquest missatge, que és que a Brasil hi ha més de 20 milions de mares solteres que lluiten cada dia per treure els seus fills endavant, sense ajuda, i que ella era una d'elles.
13: Sabe que en ese país, no Brasil, tem más de 20 milions de madres solteras. Sem ajuda, que tem que lutar cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas.
5: Home,
2: aquí va patinar. Aquí va patinar.
5: Patinada.
1: Acaba dient que ella és una d'elles. D'això vam parlar l'altre dia amb el... amb l'Oriol Clavell.
2: Ai, perdó.
1: Que sí, que ha generat molts hates perquè s'havien tirat a sobre. No hem escoltat, no havia escoltat encara el...
4: Ai, no l'havíem sentit.
2: Invisibilitzant el pare totalment, que això passa a la inversa i que... Com si tu... A veure, ets mare separada.
5: Jo entenc el dardito que li vol tirar el Piqué, però no et comparis amb les mares solteres,
0: home,
5: del Brasil,
0: amb la situació,
5: amb la precarietat que tenen que tindre.
4: És privilegiada, és una privilegiada, sí. No es pot comparar, clar.
0: Que pots, home, donar el missatge, però no cal incloure.
5: Exacte, no t'incloguis, exacte. Ja està, o sigui...
1: I una altra.
5: Bueno, i ara anem amb el territori bulos, no? Internet, ara ve l'època de sol, terrasseta, i comencem allà a trobar missatges d'aquest estil.
10: El sol no puede producir cáncer de piel. De hecho, a la mayoría de gente que le produce un melanoma, le sale melanoma en la planta del pie, que es una zona donde nunca da el sol, le sale en la cabeza cuando tienen pelo, porque si eres calvo, pues bueno, lo entendería. Pero le sale en la cabeza, le sale en los testículos. Entonces, o sea, no es por acción directa del sol.
4: Mare meva.
5: O sigui, al nivell de raonament és bèstia, eh?
1: Escolta'm, hi ha la nova legislació xina... Ja diu que la gent...
4: Sí, senyor.
1: La gent que som sembla brutal.
5: O sigui, ha d'arribar aquí,
1: ja anem tard. Els influencers, que no siguin doctors, no poden parlar de medicina. Que no siguin...
4: És bo, això,
5: No, home, no, és que és el que...
1: Si no ets un expert, no pots parlar d'economia si no ets un economista. Si no... o sigui, cada qual que parli del que sap. Seu. Perquè si no, les xarxes s'omplen...
5: És una desinformació,
0: bueno,
5: brutal.
0: I futbolista, perquè un dels propulsors d'això és el Marcos Llorente, que sí. És el primer que diu...
5: Correcte.
0: I ha tret una crema sense protecció i molts influencers segueixen aquest senyor i també diuen barbaritats com la Violeta Marina.
5: Jo des d'aquí volia enviar el missatge, sisplau, poseu-vos protecció solar.
1: Sí, home, i tant que sí.
5: I continuem amb el tema dels bulos. Òbviament, el tema de la setmana és el... Jo li dic hantavirus, però és el hantavirus. Jo li dic hantavirus. Vale, doncs és el tema de la setmana. I també, òbviament, missatges conspiranoics com aquest.
14: Se ha inventado un nuevo virus llamado hantavirus, ¿vale? Es parecido al coronavirus. Lo que pasa es que el coronavirus se comieron un murciélago y en este se han comido un ratón. Madre, pero vaya, se está explayando, se está... difundiendo un virus y va a haber una cuarentena, ¿vale? Yo en verdad soy un... Yo... Me entran cosas en la cabeza y yo tengo visiones. Y yo hoy durmiendo tuve la visión de que va a haber otro virus, ¿vale?
1: Molt bé, no cal dir res més. Vull dir, es veu que s'ha espavilat el nano, que es nota amb els seus comentaris, amb l'argot que utilitza, la seva base científica, en tot plegat.
5: També enviar el missatge de calma de que tots els experts estan dient que prudència, que no serà la nova pandèmia.
1: I acabem amb...
5: I acabem amb, doncs, òbviament, jo amb tot això acabo una mica desequilibrada mentalment. Però una cosa us diré.
15: En mi defensa, yo nunca he negado que se me cruzan los cables, que en un momentico estoy bien y al otro momentico te mando la mierda.
5: Pues eso. Si te mando allí,
0: malamente,
5: en mi defensa diré que siempre, nunca he dicho lo contrario. Se me cruzan los cables.
0: Se me cruzan los cables.
1: A ver, ¿qué dius?
0: No, yo creo que el dilluns os prepararé algo de Marcos Llorente.
5: Prepara-ho. És un univers, eh?
0: Totes les polèmiques, ara he trobat una notícia de...
5: Lo de les ulleres.
0: Super d'actualitat, que diu, los expertos desmienten a Marcos Llorente y su discurso contra los protectores solares, el daño de la radiación se acumula.
5: Però és que a sobre entre un negoci. Investiga.
0: En parlarem.
1: En parlarem la setmana que ve. Ara ens centrem en dues coses. A veure, volia parlar del tema del Real Madrid. Res, el Real Madrid ja ha fet un comunicat que podem veure tots els portals digitals, on explica que prendran mesures després de l'alta tensió que s'està vivint en el vestuari blanc. A tot això, acabarà amb un cap de setmana on hi haurà el clàssic i que dilluns...
5: Quan és? Dissabte o diumenge?
0: Diumenge. Jo me'n vaig a Madrid a treballar.
1: Doncs tu passaràs bé. Diumenge posarem el focus en això. I ara sí, anem a l'estop de l'any. Ho dic perquè ahir ens ho vam rebentar i vam dir agafem-nos-ho divendres en calma, perquè avui arriba la música d'Spandau Ballet.
4: Sí, home, un de les grans bandes dels 80, que aquesta setmana solia el número 1 al Regne Unit, amb cançons com aquesta, True.
1: Aquesta setmana, però fa mil anys, no?
4: Del 1983.
1: 83,
4: una setmana,
1: eh?
4: Com aquesta, sí. Del 1983.
1: M'he plorat jo amb aquesta cançó. Més me la posava per plorar, eh?
4: Sí?
1: Home, i tant.
4: Teníem grans balades, però també temes més animats, com aquest Be Free With Your Love.
5: És un plaer, plorar amb música trista.
1: I tant, no passa per una.
4: Hi ha pel·lícules, i aquesta clàssica, on te les hi hagi, Gold. Gold, always believe in your soul. You've got the power to know. També va ser tot un èxit de la banda, aquesta, Through the Barricades.
1: Aquest. amb aquesta plorava.
2: Amb aquesta, amb aquesta.
1: Ai, ai, ai, ai, aquesta, amb aquesta. Tenia una noieta que es deia Sònia.
5: Ai, la Sònia.
1: Allà al poble. Ai, com havia plorat. I ma mare venia, què et passa, Badó?
5: Em va fer patir.
1: Ai,
16: ai, quina llàstima, per favor. I acabem amb una altra balada. Round and round.
1: Mira, aquí ja no, aquí ja ho havia superat. Gràcies, Montse.
16: A tu, bon dia i bona sort.
1: Gràcies, Anna.
0: Bon dia.
1: Diana.
5: Bon cap de setmana.
1: Anes. Bon cap de setmana. Bon cap de setmana a totes. Bon cap de setmana a tots els oients del Bon Dia i Bona Sort. I tornem dilluns, quan siguin en punt les 6 del matí. Aquí estarem donant-ho tot per ajudar-vos, com cada dia, a despertar millor el dia. Bon dia i bona sort, Catalunya.

Bon dia, benvinguts al Cafè d'Idees. Aquest diumenge és previst que arribi a Tenerife el creuer Ondius amb 5 viatgers infectats per antivirus i 3 sota sospita. A la polèmica política que estem vivint per l'arribada del vaixell a les Canàries hi hem de sumar la incertesa per la possible extensió del virus. Diversos passatgers van baixar del barco abans que es conegués el primer cas i ara tots els departaments de salut pública del món els busquen per confinar-los i rastrejar els seus contactes. Avui ens visita l'exconseller de Salut Josep Maria Argimon, amb qui intentarem aclarir tots els dubtes que encara tenim. Per cert, diumenge el Barça pot guanyar la Lliga davant del Madrid al Camp Nou i ho pot fer amb el seu etern rival sumit en una crisi sense precedents. Ahir vam saber que l'uruguaià Fede Valverde hauria acabat a l'hospital després d'una baralla amb el seu company Tchouaméni. Déu-n'hi-do. Comencem.

0: L'Organització Mundial de la Salut envia un missatge de tranquil·litat i diu que el risc per antivirus és baix, tot i que admet que poden sorgir més casos associats al brot. Lorena, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Gemma. Hi ha 5 casos confirmats i 3 més de sospitosos. El creuer, que arriba diumenge al port de la Granadilla, hi viatgen 144 persones, 14 són espanyoles, 5 d'elles catalanes, i segons la Generalitat segueixen sense símptomes. També hi ha el primer possible cas de contagi fora del creuer, una hostessa de la companyia aèria KLM, que està aïllada a un hospital d'Amsterdam i que hauria estat en contacte amb la primera víctima mortal. Segons l'OMS, ja està en marxa la identificació i seguiment dels passatgers que van fer escala. La directora de gestió d'epidèmies i el director general de l'OMS insisteixen en que no estem a les portes d'una nova pandèmia.
2: Encara que la situació és seriosa per l'OMS, des del punt de vista sanitari, el risc és baix.
3: Això no és Covid i això no és la grip. És un virus que és diferent.
1: El Mecanisme Europeu de Protecció Civil, que coordina repatriacions per emergències sanitàries, s'ha posat en marxa a petició d'Espanya. La comissió s'ha reunit amb els països amb ciutadans dins el creuer. N'hi ha de fins a 9 països europeus, més 3 de Turquia, Ucraïna i Montenegro, que també s'han adherit a l'ajuda. Brussel·les enviarà l'ajut pel desembarcament i vol saber com cada país repatriarà els seus ciutadans.
0: A l'arxipiélag Canari, una de les preocupacions és com es farà l'evacuació del creuer un cop fondegi davant de Tenerife. La directora de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director de Salut Pública, Pedro Gullón, asseguren que no hi haurà contacte amb la població durant el trasllat.
4: La previsió és que el creuer arribi a les Canàries diumenge. Fondejarà i no atracarà a petició del govern autonòmic. Primer es farà una inspecció del vaixell i dels passatgers. I si tots continuen sense símptomes, se'ls traslladarà als seus països d'origen amb avió.
5: Van a llegar a una zona que está completamente aislada y perimetrada, se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
4: També es preparan para evacuar un cadáver que hay al vaixell.
6: Existen protocolos muy establecidos por parte de los equipos de sanidad exterior de cómo se tiene que evacuar un cadáver.
4: Els espanyols seran traslladats a Madrid, a l'Hospital Militar Gómez Ulla, on el Ministeri confia que accedeixin a fer quarantena sense haver-los d'obligar.
0: Sobre la obligatorietat de la quarantena, un cop els espanyols arribin a Madrid, el Ministeri de Sanitat està elaborant un informe jurídic per avalar l'aïllament en cas que algun viatger s'oposi a fer-ho.
7: Tenemos las herramientas legales para proteger la salud pública, sí, claro, por supuesto. Lo hacemos en otros casos, ¿no? En otros casos de infecciones.
1: És la ministra Mònica García que sosté que Espanya compta amb base legal suficient per fer que la quarantena sigui obligatòria i apel·la al sentit comú dels ciutadans. A Madrid, l'Hospital Militar Gómez Ulla es prepara per rebre els 14 espanyols. Un dels reptes serà que el centre pugui seguir funcionant mentre part de l'edifici es converteix en un búnquer sanitari.
0: L'emergència sanitària ha encès l'enfrontament polític. Per mirar de rebaixar el xoc entre l'executiu central i el canari, els responsables de sanitat i política territorial s'han reunit amb el president insular Fernando Clavijo. Aquesta nit, el president Sánchez ha parlat també amb el president canari, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, entén que hi hagi inquietud.
8: Otra cosa es que el gobierno de España solicita auxilio. En ese momento, como siempre, analizaremos y nosotros somos unos firmes defensores de la colaboración administrativa o interadministrativa, pero en las dos vías, tanto del gobierno de España al de Canarias como del gobierno de Canarias al de España.
9: Realmente esta situación provoca pues cierta inquietud en el lugar a donde va a llegar ese barco, pero que hagamos caso a las evidencias científicas, a que se va a hacer, repito, con la máxima seguridad.
1: A qui no convenç el govern és el Partit Popular. Alberto Núñez Feijóo denuncia falta de transparència. Vox va més enllà i acusa directament Pedro Sánchez de voler provocar una pandèmia, mentre Irene Montero de Podemos demana al govern un missatge de seguretat.
10: Cuando necesitamos certezas y cuando lamentablemente el gobierno no las ofrece. Tomar decisiones a espaldas de las comunidades autónomas que tienen que gestionar los servicios de salud es una verdadera irresponsabilidad.
11: Pedro Sánchez no tiene ningún solo escrúpulo, que es capaz incluso de provocar una epidemia con tal de que no se hable de la ciénaga de corrupción que preside.
12: Este es un momento para escuchar a los expertos y para dar certezas a la gente. Creo que es evidente que eso no está pasando.
13: Ens han fet un cop entremaliat i els hem fet volar pels aires. Jo en dic una entremaliadura. Ja us avisaré quan s'acabi la treva, però no caldrà. Si no hi ha alto el foc, només et caldrà mirar una gran brillantor sortint de l'Iran.
0: Doncs ja ho han escoltat. Trump continua optimista sobre un acord amb l'Iran i assegura que la treva continua en vigor. Sobre el terreny, l'alto el foc trontolla després que Teheran hagi atacat aquesta matinada alguns vaixells militars americans quan estaven creuant l'estret d'Hormuz.
1: I Washington, Gemma, respost bombardejant instal·lacions militars iranianes. Donald Trump insta els ayatolars a acceptar les condicions per la pau tan aviat com sigui possible. Pressiona i a la vegada assegura que és Teheran qui té més ganes d'acabar amb la guerra. Mentrestant, el Pakistan es mostra optimista sobre un acord, però l'Iran manté el silenci hores abans que s'esgoti el temps per donar una resposta. I en paral·lel a tot això, Israel i el Líban es tornaran a reunir la setmana que ve a Washington per buscar un acord de pau més durador. Tot i la treva, Israel ha continuat bombardejant el país veí i assegura que ha eliminat un alt comandament de Hezbollah.
0: Un dels motius de la pressa que té Trump per posar fi a la guerra és el petroli. Analistes i bancs d'inversió estimen que les reserves dels derivats del cru es poden esgotar en un mes i mig.
1: I mentre això provoca cancel·lacions de vols arreu d'Europa, Espanya té un cert avantatge. És un dels tres països de la Unió Europea amb més capacitat de refinament de petroli i depèn en gran majoria de les seves refineries, que han duplicat i fins i tot triplicat la producció de querosè. El govern assegura que Espanya el subministrament està garantit amb reserves disponibles de fins a 90 dies. I un nou revés dels tribunals a Donald Trump. La justícia tomba els aranzels universals del 10% a les importacions i posa en risc 166.000 milions de dòlars. El Tribunal Comercial considera que l'expresident ha utilitzat de manera incorrecta una llei de 1974 per imposar gravàmens. Hores abans de la sentència, Trump havia amenaçat la Unió Europea amb augmentar els aranzels si els 27 no aproven l'acord comercial abans del 4 de juliol, quan els Estats Units celebraran 250 anys de la independència.
0: I també us expliquem que avui fa un any de l'elecció de Lleó XIV com a papa de Roma. El seu pontificat es preveia discret, però ja ha començat marcat pels atacs de Donald Trump. Enmig de les tensions amb la Casa Blanca, el responsable d'exteriors dels Estats Units, Marco Rubio, ha visitat el Sant Pare.
1: Marco Rubio ha aterrat a Roma amb una doble missió, calmar el Vaticà sense contradir Donald Trump. De la seva primera trobada amb Lleó XIV, el secretari d'Estat n'ha sortit satisfet. Segons la Casa Blanca, la trobada ha estat amistosa i constructiva. Han parlat de la guerra a l'Iran i també de Cuba, tot i que no n'ha transcendit el contingut. Avui Marco Rubio es reuneix amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha donat suport al papa davant els atacs de Donald Trump.
0: Pocs dies abans que comencin les vagues de docents, els sindicats educatius denuncien infiltracions de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona.
1: Era una assemblea a l'Institut Pau Claris on els docents presents asseguren haver reconegut dues agents de Mossos de paisà. Els van exigir les credencials dels centres on deien exercir, que no van poder facilitar. En un comunicat conjunt, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical denuncien que els fets qüestionen la qualitat democràtica del govern, a qui li demanen explicacions. També els socis de l'executiu Esquerra i Comuns reclamen explicacions al govern i demanen la compareixença de la consellera Niubó. La polèmica arriba en plena crisi entre l'executiu i el sector educatiu per la iniciativa de desplegar Mossos de paisà als instituts.
0: Interior i Mossos donaran les explicacions que calguin sobre aquestes possibles infiltracions. En un comunicat, la policia catalana diu que realitza les seves funcions en base a la legislació vigent i les seves competències. I acaba una setmana on els Mossos estan sota el focus per les crítiques a la inseguretat. En aquest sentit, el seu director, Josep Lluís Trapero, assegura que treballaran activament per revertir aquesta percepció d'inseguretat.
14: Els delictes es comencen a evitar des de la prevenció, des de la presència. La tecnologia ajuda, però ser-hi, que hi hagi més policies als carrers, és la veritable garantia de seguretat i de percepció de seguretat.
1: Unes declaracions de Trapero que sorgeixen arran dels crims del cap de setmana passat. Segons Trapero, les xifres de delinqüència han disminuït. Els homicidis es van reduir un 20% l'any passat. Trapero considera que cal canviar d'un model reactiu a un model de prevenció activa. Actualment hi ha més de 20.000 efectius dels Mossos d'Esquadra.
0: I ha quedat en llibertat provisional la mare acusada de maltractar el seu nadó. L'Audiència de Barcelona ho justifica perquè els indicis que la incriminen, diu el tribunal, s'han debilitat. El pare, en canvi, Lorena, continua a la presó.
1: Sí, Gemma, el tribunal valora el testimoni de la pacient amb qui compartien habitació a la Vall d'Hebron. Segons la seva declaració, era el pare qui el tractava de manera brusca, mentre la mare demanava ajuda. També té en compte l'atestat dels Mossos que revela les cerques que la mare va fer a internet preocupada per la salut del nadó i el comportament de la seva parella cap a l'infant. L'imposa mesures cautelars, no es podrà apropar al nen ni sortir d'Espanya i manté en presó el pare perquè veu indicis inequívocs que l'assenyalen com a autor dels maltractaments i les lesions.
0: I alerta perquè demà s'acaba la gratuïtat del bitllet a la xarxa de Rodalies. És una mesura que es va posar en marxa el 26 de gener per compensar els usuaris pels talls i les incidències després de l'accident mortal de Gelida. Per valorar aquesta decisió, connectem en directe amb en Marc Generes, és portaveu del col·lectiu d'usuaris de la R3, perquè no ens fotin el tren. Bon dia, Marc, gràcies per atendre'ns.
15: Hola, bon dia.
0: La gratuïtat del bitllet a la xarxa de Rodalies es va implementar per compensar les deficiències del servei. Enteneu que retiri aquesta mesura? Demà acaba.
15: Exacte, demà acaba. El que no entenem és el motiu del per què acaba. Si bé deixem clar que la gratuïtat per nosaltres no és el model, en el sentit de que nosaltres volem pagar un servei digne i no que ens regalin un servei indigne. I per tant, en la gratuïtat sempre hi hem vist el gran perill d'extreure's responsabilitats i compromisos. Per tant, que les coses poden anar més lentes, que les coses poden funcionar pitjor. Per tant, si bé no és el nostre model, no entenem per què ara es treu quan encara no està totalment superada aquell sotrac, no està plenament superat, i en concret a l'R3 no hi ha el tren recuperat, el tram que hi ha el tren recuperat va al 50%, regionals, etc. Hi ha una mica de visió barcelonocentrista de que des de Barcelona sembla que més o menys recupera, però hi ha molts punts de la xarxa que no s'ha sortit del forat.
0: Precisament et volia parlar d'això, s'ha restablert el tram de la R3 entre Ripoll i Ribes de Freser, però la segona fase d'obra s'endarrereix per la reconstrucció d'un mur a Montcada. Hi ha data per iniciar aquesta segona fase?
15: Això és l'altre punt que ens preocupa molt. La recuperació d'aquest tram que deies de tren és només el 50% de l'oferta, per tant, és insuficient. El que va estar doblat amb bus, per tant, el servei acaba completant-se. I aquest ens preocupa molt, el desdoblament, que ja es van prendre 8 mesos, més 8 mesos de talls, s'acaben aquests primers 8 mesos, aquesta primera fase, i informalment deixen anar de que no compliran el termini. I ens sembla inacceptable no complir els terminis del pla de Rodalies quan tothom ha dit que és fonamental complir-lo. Per tant, no es pot admetre que Adif no compleixi. Que hi ha un mur que va caure el 6 de març. Han passat 3 mesos, pràcticament, quan s'hagi de reprendre ara aquest tram de servei, hauran passat 3 mesos, també es van deixar robar catenària en el tram adjacent a l'obra, això ja fa temps, han tingut temps per reaccionar, per estar a punt i donar-nos ja una data de represa de servei, que és molt important per a totes aquestes poblacions properes a Barcelona.
0: Marc, una pregunta més. Les dades ens indiquen que el tren perd viatgers i, en canvi, guanya els autobusos. Et volia preguntar com valoreu els serveis alternatius, el transport alternatiu, si els autobusos per vosaltres realment han estat competitius, són competitius.
15: Dels autobusos s'ha distingit els serveis directes, que sí que han aconseguit ser competitius, i aquests els vam batallar molt en el pla alternatiu de transport, i que donen temps competitiu de circulació, però els autobusos que han de suplir el tren amb parades a totes les estacions no són efectius. Per això és tan important recuperar el tren per aquests desplaçaments.
0: Molt bé, doncs Marc Generes, portaveu del col·lectiu d'usuaris de l'R3 perquè no ens fotin el tren. Marc, gràcies i que tinguis bon dia.
15: Gràcies, bon dia.
0: Adéu, bon dia. I us expliquem també que les infeccions de transmissió sexual en els últims anys han augmentat. Per això Salut posa en marxa un pla que amplia l'atenció a partir dels 12 anys.
1: I a més, un pla que tracta de reforçar la prevenció entre adolescents i potenciar els referents d'ITS als centres d'atenció primària. També es modernitza la vigilància epidemiològica amb notificació directa des dels ambulatoris. Les infeccions més freqüents són la clamídia i la gonorrea. Jordi Casabona, del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA, diu que cada vegada són malalties més transversals.
16: La diferència és que aquest augment, a diferència dels últims 10 anys, que era molt concentrat en el col·lectiu d'homes que tenen sexe amb homes, és més transversal, no? S'afecten dones i s'afecten joves i s'afecten inclús persones de més de 60 anys.
0: A proposta d'Espanya, Europa arriba a un acord per prohibir les aplicacions que utilitzin intel·ligència artificial per generar nus sense el consentiment de les víctimes. Són les recreacions hiperrealistes, també conegudes com deepfakes.
1: El text consensuat entre el Parlament Europeu i la presidència del Consell de la Unió Europea també veta la comercialització d'aquests sistemes. Això pot afectar Grok, el model d'IA d'Elon Musk, que a principis d'any va sexualitzar 3 milions d'imatges de persones reals, fins i tot menors, en tan sols 11 dies. No s'aplicaran aquestes restriccions fins al 2027. Fa just 2 anys que la Unió Europea va aprovar la primera llei al món sobre intel·ligència artificial.
0: I la visita del Papa a Barcelona ja ha engegat el compte enrere avui a les 7 del vespre. S'obren les inscripcions per assistir a l'acte multitudinari de Lleó 14 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Serà el 9 de juny.
1: I el registre es farà a través del web de l'Arquebisbat de Barcelona i es tancarà el 17 de maig. Una vegada es processin totes les sol·licituds, s'assignaran les entrades. L'acte acollirà gairebé 40.000 persones. Per la visita del Pontífex a Barcelona s'han rebut peticions de gairebé 1.600 periodistes. L'eix central del viatge serà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el 10 de juny.
0: Vuit i vuit, anem amb els esports, i avui us hem de parlar d'una crisi total al vestidor del Madrid, a 2 dies pel clàssic en el que el Barça pot guanyar la Lliga al Camp Nou. El club ha obert un expedient disciplinari a Valverde i a Tchouaméni per la baralla que van tenir ahir al vestidor.
1: Sí, Gemma, i com a resultat d'això, Valverde va acabar a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. El Madrid no especifica encara quina sanció els hi pot caure. Qui sí que podria ser al Camp Nou és Mbappé. Ahir li van fer proves i podria jugar, tot i que potser no ho fa com a titular. El Barça en té prou amb un empat per ser campió de Lliga. En declaracions a Ràdio Televisió Espanyola, Dani Olmo diu que és una oportunitat històrica.
17: Ells no tenen res a perdre. Tampoc no crec que ells vulguin que nosaltres guanyem i celebrem la Lliga ja després d'aquest partit. O sigui que ens esperem un Madrid agressiu. Guanyar un altre partit contra ells sempre és especial.
0: L'Esperoni Girona manté les seves possibilitats d'accedir a la final de la Lliga Femenina de Bàsquet després de perdre per la mínima amb el València a l'anada de semifinals. Va perdre per 67 a 66.
1: I ja hi ha finalistes per la final a 4 de la Champions FIBA que es disputa a Badalona sense la penya eliminada als quarts de final. Seran el Ritas Vilnius i l'EK d'Atenes. A la primera semifinal els lituans es van imposar clarament al Tenerife per 87 a 69 i a la segona els grecs van destronar els campions dels darrers 2 anys, l'Unicaja, per 78 a 65.
0: El Barça d'hoquei patins jugarà demà a la semifinal de la Champions davant el Benfica, en vèncer per 2-0 a l'Sporting de Lisboa.
1: I el Tour de França no passarà per Collserola pel risc de la pesta porcina africana. L'organització ha accedit a la petició de la Generalitat de modificar el traçat de la segona etapa per evitar el pas per una zona restringida i garantir així la presència de públic a tot el recorregut. L'etapa, que s'escurça 16 quilòmetres, amplia a canvi el seu pas per Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just d'Esvern. El Tour 2026 sortirà per primer cop de Barcelona, amb 3 etapes a Catalunya.
0: Si van a Terrassa avui o aquest cap de setmana, es traslladaran a finals del segle XIX, principis del XX, amb la celebració de la Fira Modernista. Els seus carrers s'omplen del patrimoni modernista més autèntic. Saludem Joan Salvador, és tinent d'alcalde i regidor de Projecció de la Ciutat i Turisme. Bon dia, senyor Salvador, gràcies per atendre'ns.
18: Bon dia, Gemma, és un plaer.
0: Aquesta cita s'ha convertit en un dels esdeveniments de recreació històrica i cultural més rellevants del sud d'Europa. Per què Terrassa?
18: A veure, Terrassa, si algú té, evidentment, és un llegat de modernisme industrial molt impactant. Aleshores, fa 23 anys vam començar d'una manera... Anem a fer la prova més aviat comercial amb una primera edició de la Fira Modernista, però, clar, els edificis que l'envolten... La implicació ja no només de la ciutadania, que molta gent es caracteritza, sobretot important, caracteritzar, no els hi diguis disfressar, que s'enfaden, i amb tota la raó, eh? I moltes entitats, més de 180 entitats de tota la ciutat, grups de cultura popular, diferents esplais, escoles de teatre, tothom hi participa, que és el que fa que es pugui fer molta recreació històrica pel carrer, moltes activitats perquè la gent la pugui gaudir, i mica en mica ens hem convertit, sense voler-ho, que és com crec que les coses s'han de fer i quan arribes a una fita important, amb una fira de referència en aquest sentit. No? Tenim visitants d'arreu de l'estat espanyol i d'arreu d'Europa també, fins i tot.
0: Sort que m'ha avisat amb això de disfressar-se, perquè estava veient imatges i anava a dir, s'estan disfressant, no, s'estan caracteritzant per aconseguir una experiència del tot immersiva. Aquest any és l'edició 23 i la fira està dedicada a la figura d'Alexandre de Riquer, que és un dels grans noms del modernisme català. Va néixer a Calaf, 1856. Quin vincle té amb la seva ciutat?
18: Alexandre de Riquer té un vincle... puntual en diferents moments, sobretot per la seva relació amb un altre pintor, amb Vancells, no? I aquí va executar algunes de les seves obres. No és on té tota la seva màxima representació, no? Però sí que aquest lligava amb la ciutat i ha deixat d'allò que havia fet, ha quedat palès en un lloc també molt modernista, molt reconegut, que és la Casa Alegre de Sagrera, ara convertida en museu, el que és el menjador a la planta baixa, i en tots uns frescos dedicats a unes nimfes molt a l'estil de Riquer, no? I ens va semblar interessant i prudent que l'any dediquem la fira o a un personatge o a un fet, no? I no ha de ser sempre gent 100% integrada amb la ciutat, no? En aquest cas va haver-hi una relació molt interessant i hem volgut d'aquesta manera donar a conèixer a la ciutat la figura d'Alexandre de Riquer, perquè hi ha exposicions, hi ha explicacions al voltant de la seva persona i anirà moltes coses de la fira al voltant de la seva... Acaba de sortir aquí els frescos que anomenava.
0: Doncs Joan Salvador, tinent d'alcalde, regidor de Projecció de la Ciutat i Turisme, gràcies per ser amb nosaltres aquest matí. Que tinguin molt bon cap de setmana. Gràcies, bon dia.
18: Vinga. Moltes gràcies a vosaltres, Gemma.
0: I també us expliquem que el film A Fox Under a Pig Moon va obrir ahir el Docs Barcelona en la seva 29a edició, que gira al voltant de la cerca d'històries humanes.
1: El documental que ha donat el tret de sortida al festival narra la història d'una jove artista iraniana que intenta escapar de la seva realitat. En aquesta edició del Docs Barcelona s'afegeixen més sales i més projeccions. Destaquen les 28 produccions catalanes que s'hi podran veure, com La Pietà, de Rafa Molés i Pepe Andreu, un al·legat contra el canvi climàtic a Islàndia. Segons Maria Colomer, cap de programació i codirectora artística del festival, i Eric Mutger, cap d'indústria del Docs, aquest festival és una finestra al món actual.
19: Tenim més de 100 documentalistes que vindran al Docs Barcelona amb una mirada plural per parlar de les fractures del món contemporani.
20: I enguany el Premi Docs d'Honor és pel documentalista, pel cineasta Marc Cousins, una figura molt rellevant en el documental contemporani, probablement és el gran narrador del cinema contemporani.
0: Un quart de nou, anem amb el temps, Sergi Lores, bon dia. Aquest divendres haurem de tornar a estar pendents del cel?
21: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, seguint la tònica d'aquests últims dies, haurem de seguir estant pendents del cel aquest divendres, tot i que els ruixats que esperem seran molt més dispersos i regulars que els d'aquestes últimes jornades. Un paraigua de bossa, fareu bé d'agafar-lo, però també la jaqueta. A hores d'ara, ambient que torna a ser fresquet, valors que es mouen al voltant dels 10-15 graus cap a la costa, entorn als 6-8-9 graus cap a l'interior, i ambient més fred fins i tot en àrees del Pirineu, on hi torna a glaçar en àrees d'alta muntanya. De fet, aquí a l'àrea pirinenca, ahir a la tarda hi vam tenir ruixats localment intensos, sobretot entre l'Alt Urgell i el Solsonès, s'hi van acumular més de 20-40 litres per metre quadrat. A hores d'ara, el divendres comença amb sol, amb alguns núvols prims, a l'espera de l'aproximació d'una massa de núvols força extensa que va arribant des de l'interior de la península. De fet, va associada amb aquest embussament d'aire fred que tenim a l'oest de la península, una borrasca atlàntica que continua encallada en tot aquest sector, i avui ens enviarà aquest front de nuvolositat, tot plegat amb aire fred en alçada, que tornarà a reactivar una lleugera inestabilitat, sobretot al llarg de la jornada. Per tant, matí, amb estones de sol, amb alguns núvols baixos, bancs de boira, cel enterbolit cap a les comarques del nord, però un cel cada cop més ennuvolat, sobretot per l'oest i pel sud de Catalunya, també cap a la costa. Abans del migdia, fins i tot aquí, quedarà una miqueta tapat i amb possibilitat d'algun primer ruixat, especialment cap a algun sector de l'Ebre i sobretot cap a punts del sud del Camp de Tarragona. En principi, ben poca cosa. De cara al migdia, durant la tarda, el cel quedarà estones força ennuvolat a la majoria de comarques, fins i tot estones variables, amb possibilitat d'alguns ruixats molt dispersos a punts del prelitoral, de la Catalunya central, també del Pirineu i del Prepirineu, però en principi creiem que sense tempesta i fins i tot amb quantitats de precipitació ben poc importants, els que esperem durant el dia d'avui. De fet, la temperatura puja respecte ahir, màximes que s'acabaran enfilant fins als 19, 20 o puntualment 22 o 23 graus, sobretot cap a Ponent i cap a la Vall de l'Ebre. Per tant, respirarem aquest ambient de primavera, Gemma, i amb temperatures normals, puntualment fins i tot inferiors a les que serien habituals.
1: I, Sergi, si ens avances que aquest cap de setmana hem de fer plans a l'aire lliure, què fem millor, dissabte o diumenge?
21: Doncs et diria que diumenge, tot i que els últims models s'han animat una mica de cara a diumenge a la tarda, però el matí serà força aprofitable. Demà, però, dia de paraigua, sobretot de cara a la tarda. I això per què? Doncs mireu, durant aquest cap de setmana continuarem sota el domini d'aquesta borrasca atlàntica que continuarà encallada cap a l'oest de la península. Doncs bé, de cara a demà no ens afectarà directament perquè s'acabarà gestant una borrasca secundària sobre les Illes Balears que amb la seva posició ens enviarà ben humit, amb molt recorregut marítim que s'acabarà barrejant amb aquesta massa d'aire fred que tenim en alçada, comportant i reactivant la inestabilitat en molts indrets de Catalunya. Ara bé, de cara a diumenge, aquesta borrasca mediterrània tendirà a allunyar-se, però continuarem amb aire fred en alçada que reactivarà la inestabilitat, sobretot diumenge, durant la segona meitat de la jornada en alguns indrets. Per tant, demà dissabte al matí, encara algunes clarianes cap al nord, on el cel quedarà variable, però ràpidament els núvols augmentaran de sud cap a nord, del litoral cap al prelitoral i també cap a les comarques del sud. Aquí el cel fins i tot podria quedar força més ennuvolat i amb possibilitat al matí ja d'alguns primers ruixats, sobretot cap a les comarques del sud. Ara bé, serà durant la tarda quan el cel quedarà força ennuvolat a tot arreu i la pluja avançarà de sud cap a nord. Localment descarregarà amb intensitat i acompanyada de tempesta i calamars a punts a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, cap a Ponent, també cap a alguns sectors de les comarques del nord-est i a punts del Pirineu i també de la Prepirineu. Tot plegat a l'espera que demà a la nit aquesta pluja es desplaci ràpidament cap a les comarques del nord-est, s'acabarà també diluint, acabarà desapareixent i diumenge començarem el dia amb sol, amb extensos bancs de boira cap a les comarques de l'interior, però de cara al migdia i durant la tarda creixeran nuvolades en zones de muntanya i també n'arribaran per les comarques de l'oest i acompanyades fins i tot de ruixats

0: i cap a la Vall de l'Ebre. Malgrat tot, durant aquest cap de setmana i ara per ara bona part de la setmana que ve, continuarem sota el domini d'aquesta massa d'aire més aviat fresqueta que mantindrà les temperatures normals o fins i tot inferiors a les habituals per l'època de l'any. De fet, això ens ho indica el model per la setmana que ve, temperatures encara per sota el que seria habitual per aquesta època de l'any, i pel que fa a precipitació, doncs continuarem amb pluja superior a la que seria habitual i, per tant, Gemma, tot apunta que continuarem, doncs, tenint cada dia algun ruixat i, per tant, allò de pel maig, cada dia un raig continuarà complint-se al llarg de la setmana que ve.
1: Molt bé, gràcies, Sergi. Doncs va, 8 i 20, anem amb els diaris. Sergi Molera, bon dia.
2: Bon dia.
1: I la discussió política sobre com s'ha de gestionar el creuer amb persones infectades amb antivirus continua marcant els titulars d'avui.
2: Sí, i de fet, segons el diari que mirem, hi ha diferents enfocaments sobre aquesta discussió política. Per exemple, El País ens diu que Espanya negocia contra rellotge la repatriació en 22 països. Sembla, segons diu el diari El País, que les converses estan molt avançades amb els països europeus i amb els Estats Units, però que estan una mica més en l'aire amb tercers països, com podrien ser, per exemple, Austràlia. El Mundo dedica el seu titular avui als experts, que diu que alerten que el contagi és més senzill del que s'havia anunciat. Es pot transmetre, diu El Mundo, amb contacte estret o si s'està molt a prop en espais tancats, i expliquen que un dispositiu de 150 persones serà l'encarregat d'evacuar els passatgers en molt poc temps cap a l'aeroport. I l'ABC entrevista avui a Fernando Clavijo, que és el líder de Coalició Canària i president insular, que assegura que no hi havia cap necessitat que Espanya acollís aquest vaixell i es queixa que el govern ha pres decisions sense comptar amb ells.
3: Mm. I encara sobre l'antivirus, una informació que desconeixíem, almenys aquí, no? L'editorial de l'Ara ens explica d'on prové aquest nom.
2: Sí, i ve de força lluny, dels anys 50, quan el primer brot es va detectar en soldats nord-americans que patrullaven a la vora del riu Handan, que està precisament a Corea, durant la Guerra de Corea. A banda d'aquest apunt històric que fa l'editorial de l'Ara avui, es pregunta si hem après res o no, també després del coronavirus, perquè diu que després de la Covid no entén aquest editorial com que no s'apliquin o no es millorin els protocols sobre com actuar en aquests casos.
1: Doncs recordin que d'aquí re 10 minuts serà aquí amb nosaltres Josep Maria Argimon, especialista en salut pública, epidemiologia, i va ser conseller de Salut l'època de la pandèmia. Ara Argimon serà aquí amb nosaltres, el doctor Argimon. Però, virus a banda, els diaris es fan ressò de la trobada que semblava impossible entre Donald Trump i Lula da Silva.
2: Sí, de fet, semblen imatges pràcticament generades per intel·ligència artificial, perquè, segons l'Ara, és una trobada insòlita entre aquests dos líders que tenen una relació molt freda i molt distant, i que, de fet, van esquivar la premsa durant pràcticament tota aquesta visita oficial de Lula a Washington. El periòdico, de fet, els defineix com l'estranya parella. Tots dos van demostrar, diu, una esforçada cordialitat en un moment, doncs, de debilitat política per als dos líders.
3: També veiem a les portades, mentre anaves fent el repàs, una altra foto, la de Marco Rubio amb el Papa, que el va visitar ahir. També va haver intercanvi de regals curiosos entre els dos mandataris. Escolta'm, avui fa un any de l'arribada del Papa Lleó XIV.
2: Sí, i el País li dedica tot un article analitzant com ha estat aquest primer any, i diu que s'ha convertit en l'antagonista moral de l'ultradreta. De fet, és interessant aquest article perquè analitza com va ser la seva tria entre la discussió entre conservadors i progressistes, i sembla que, doncs, no ha acabat de sortir bé, sobretot a la part conservadora, aquesta elecció de Lleó XIV, que després d'un any ara sí que està carregant més contra Trump. I segons un article del New York Times que destaca El País, Lleó XIV no està buscant un conflicte amb Trump, sinó que ja està pensant en post-Trump.
1: No deixem la figura del Papa, perquè avui ens ha cridat l'atenció la portada de La Vanguardia, que posa una fotografia, i ja han parlat amb qui serà l'anfitrió del pontífex al Raval de Barcelona.
2: Sí, és Faustino M. Lelfga, que és el rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, que és un dels llocs que visitarà el Papa, i segons explica el diari és un vell conegut de Lleó XIV. Van compartir cotxe i ruta durant més de 2.000 quilòmetres per Tanzània l'any 2003, i de fet destaquen una anècdota que diu aquest capellà, que es diu que es veu que Robert Prevost corria molt amb el cotxe.
1: Ah, sí?
2: I per tant
1: destaca que li agradava anar ràpid.
2: Sí, que li agradava anar ràpid.
3: Canviem de tema, perquè també apareix a la premsa la mort en estranyes circumstàncies d'un senyor que és famós a la televisió britànica, sí, i ha mort a Mallorca.
2: Ha mort a Mallorca, és famós, ho explica avui el Mundo, és famós sobretot per participar en realities de la televisió britànica, i sembla que ha mort en estranyes circumstàncies a una casa que tenia a Mallorca, sembla que tenia cops al cap i vidres clavats al cap, i sembla que tot seria fruit d'un accident que està ara investigant

0: la Guàrdia Civil.
1: Sergi, ahir l'último de la fila va tornar a omplir l'estadi olímpic. Avui trobarem articles als diaris, però n'hi ha un del Jordi Bianchotto que ens ha cridat l'atenció, perquè parla de la filla del Manolo, que ha aparegut aquests dies al concert.
0: Sí, ha aparegut aquests dies, tant el concert del diumenge passat com el d'ahir, sobretot quan canten la cançó Sara, que és precisament la que estaria dedicada a la filla de Manolo García, que es diu Sara García, de la que ell no ha acabat mai de confirmar que sigui la seva filla, i bàsicament perquè sempre parlen d'aquest recel que tenen tant Manolo García com Quimio Portet de parlar de la seva vida privada. Consideren que, encara que siguin famosos per actuar amb l'última de la fila, no han de la gent no ha de saber res de la seva vida privada.
2: I de l'último de la fila, Shakira? Aquest canvi tan brusc.
0: Perquè ja hi ha cançó al Mundial.
2: Ui, al Mundial, Shakira i Piqué, eh? Va haver-hi qui...

0: A les 8 i 26 arribem al tema del que volíem arribar des que hem començat el programa, que és el vestidor del Real Madrid. Sergi Molera, no cal donar voltes amb Shakira, és l'última de la fila.
1: No.
0: Què està passant?
1: Doncs, segons l'Esport, Art de Madrid.
0: Art de Madrid.
1: És el titular d'avui, amb aquesta baralla que hi ha hagut entre Valverde i Tchouaméni, que són els protagonistes de la portada. Mundo Deportivo diu que el vestidor directament està trencat. I el Marca diu que una altra baralla doncs, deixa la imatge del Madrid pels terres. De fet, han fet diversos comunicats al Madrid explicant tant que estarà 14 dies de baixa Valverde per aquest traumatisme cranoencefàlic, i el mateix Valverde també ha fet un comunicat on demana disculpes per la imatge i diu que no es van ben bé barallar.
2: Una mica estrany.
0: S'estan dient moltes coses, hi ha versions. Per això el que hem fet és anar a una font molt fiable com és la Carmen Colino, companya del diari AS, que segur que sap el que va passar. Carmen Colino, buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Vaya borrasca. Vaya borrasca.
0: Se están diciendo muchas cosas, muchas versiones, pero ¿qué ha ocurrido? Tú lo sabes. ¿Qué ha ocurrido en el vestuario del Madrid entre Valverde y Tchouaméni?
3: Bueno, primero decirte que yo te dije el lunes que el Madrid, el clásico, podía ser capaz de lo mejor y de lo peor, ¿recuerdas? Y que te dije que todos querían acabar la temporada. Sí. Bueno, pues ya había ciertos roces en la plantilla, no te lo voy a negar. De hecho, te diré que empezó la semana con un roce entre Rüdiger y Carreras, que no había sido la primera vez, y que Rüdiger se enfrentó a Carreras y que él reconoció en sus redes sociales. De ahí nos vamos a la jornada del miércoles. En la jornada del miércoles, durante el entrenamiento, tienen un problema Tchouaméni y Valverde en el entrenamiento. Ese problema, por lo que sea, se filtra y se cuenta en los medios de comunicación. Evidentemente, todos están buscando el topo que está filtrando lo que está pasando. Llegan al entrenamiento de ayer y durante el entrenamiento Valverde empieza a increpar a Tchouaméni y le dice que es el filtrador, que él ha contado lo que pasó el día anterior entre ellos, y Tchouaméni le dice, no, yo no conozco a la prensa, yo no estoy con ella, yo de verdad te prometo que no he sido, pero es verdad que Valverde durante el entrenamiento es muy insistente. Se meten en el vestuario ellos dos y dos o tres jugadores y empieza un problema entre ellos que acaba. La versión oficial dice, o eso dicen, a mí me parece que eso está maquillado un poco, que en el rifirrafe que tienen se empujan y Valverde se cae contra una mesa, se hace una brecha, incluso se desmaya Gemma. Cuando entran jugadores del entrenamiento, lo ven en el suelo y lo ven con la brecha. Vienen los médicos, lo examinan y deciden que lo tienen que llevar al hospital. Y eso es un poco lo que pasa en la mañana de ayer. Todo, evidentemente, trasciende. Uh-huh. Y bueno, pues luego Valverde acaba con un comunicado en sus redes sociales donde cuenta un poco lo que ha sucedido, que es verdad que hay jugadores molestos porque se está filtrando, y con un expediente disciplinario en el que van a decidir si es solo económico o también les van a apartar. Valverde no puede jugar el domingo, vamos a ver qué sucede con Tchouaméni, y así están las cosas. ¿Qué más contarte? Que no es el único malestar que hay entre ellos, que hay más, que hay como varios bandos, que Arbeloa ayer no hizo absolutamente nada, lo vio desde un segundo plano, cosa que me parece muy grave, la verdad, me parece que se le ha ido de las manos el vestuario, ya te lo dije yo también algo el lunes, y bueno, la situación es rocambolesca y terrible, pero es
0: Carmen, verdad. Te quiero hacer una pregunta, Sergi, que como buen culé, en catalán decimos, ya está su campa, no te lo traduzco. ¿Eh? Pero te quiero hacer una pregunta.
1: No, básicamente, ¿cuál es la raíz de este conflicto? Porque se está diciendo que, por ejemplo, hay dos bandos desde la salida de Xavi Alonso. No sé si va por ahí.
3: Bueno, es verdad que hay varios bandos. Yo recuerdo que llegó al banquillo Arbeloa, lo primero que hizo fue defender a Vinicius, uno de los jugadores que más había intentado meter en vereda a Xavi Alonso. Pero no ha defendido a otros jugadores. Públicamente ha defendido a Vinicius y a alguno más, pero si os fijáis, se ha cebado con Carvajal, que veremos a ver cómo acaba ese tema, ya os lo digo aquí y ahora, veremos a ver cómo acaba ese tema, y con otros jugadores que tampoco le ha dado un poco como su apoyo, su ayuda o su reconocimiento público, como sí lo ha hecho, con Vinicius o con otros jugadores que ha sacado de la cantera. Entonces, es verdad que el problema puede estar ahí, pero también te digo yo que los rifirrafes no son de ahora y son desde hace unos meses. Y de hecho lo que pasa es que ahora han trascendido públicamente y se han trascendido por algo. A mí el otro día, por ejemplo, me sorprendió mucho que Carreras reconociera públicamente que había tenido un problema con Rüdiger, que por cierto no era el primero. Entonces a mí me sorprendió. ¿Por qué? Luz y taquígrafos.
0: ¿Por qué? ¿Por qué sale? ¿Quién será el topo?
3: Bueno, yo creo que algunos están interesados en que se sepa que el banquillo del Real, que el banquillo no, que el vestuario del Real Madrid es un polvorín. Pero yo os hago una reflexión aquí. Todo el mundo dice que los caminos nos conducen a Mourinho. En realidad, ahora mismo en el Real Madrid no saben a qué entrenador tener. No lo saben, pero ya os lo digo desde ya. El único que contactaron antes de venir a Arbeloa fue Zidane, y Zidane les dijo que no, que él se había comprometido con la selección francesa para después del Mundial y ese iba a ser su camino. Ahora que dicen que Mourinho podría volver, yo lo veo factible y a mí no me gustaría, pero es así. Fue un tiempo terrible en el Madrid, por lo menos los últimos años. Yo no veo la salida. Si viene Mourinho, yo no veo la salida de Arbeloa. Sinceramente os lo digo. La salida me refiero porque podría quedarse de ayudante.
0: Podría quedarse en el club, claro, en otro cargo. Pero, la última, la de Lorena.
3: Otra cosa os digo es que algunos jugadores que permanezcan en la plantilla y digan que no lo quieren ver ni en pintura. Porque a mí me parece gravísimo que ayer Arbeloa lo vea desde un segundo plano.
2: ¿Y Florentino?
3: Tanto que se le ha criticado a
0: Ancelotti. Arbeloa yo creo que está más fuera que dentro, Carmen, ¿no? Pero ayer no apareció.
3: No puede consentir eso. Gemma, no puede consentir eso. Se le ha criticado a Ancelotti todo y eso nunca lo hubiera consentido. Y lo sabéis.
0: Ya. Va, Lorena.
2: No, no me volía a saber, Florentino, qué papel juega en todo esto.
3: Bueno, Florentino evidentemente es el presidente. Os recuerdo que en 2006 había problemas en el vestuario y mira, acabó con su dimisión. Yo no creo que sea esa aquí la solución, pero también os digo, Florentino cuando va a ver a Xabi Alonso y le dice que por Dios que tiene que cuidar a Vinicius y que tiene que tener cuidado y tal, al final cuando tú te pones de lado de un jugador o de otro, los jugadores son muy caprichosos aquí en el Madrid, en el Barcelona y en todos los sitios. Piensan en ellos y solo en ellos. Y cuando un vestuario se te va, o los limpias o haces una limpia grande, o no va a haber solución, porque, a ver, hay mucha rencilla, las cosas no van bien, 2 años sin títulos, y eso al final acaba sumando.
0: Bueno, Carmen Colino, el domingo partido, ¿eh? El domingo el clásico, el lunes hablaremos, en el clásico damos por descontado que no juega Valverde, evidentemente porque está ingresado, y Tchouaméni tampoco.
3: Bueno, yo creo que Tchouaméni tampoco va a jugar, pero además es que tiene un montón de lesionados. Yo ya no sé si dejarte aquí, que dije el otro día que el Madrid podía ser capaz de hacer lo mejor o lo peor, porque, a ver, la situación es que es terrible. Y nos hemos dejado una cosa que no hemos comentado y que ha sido muy criticada. La imagen de Mbappé saliendo de la Ciudad Deportiva riéndose. No sé si la habéis visto, se ha hecho más o menos viral y se ha hablado mucho de ella. A ver, a mí me cuentan y me dicen que Mbappé, que está lesionado y que evidentemente yo creo que no va a jugar el domingo, no estaba en esa situación ni sabía esa situación. Pero claro, es verdad que la imagen choca. Entonces, el domingo, pues no sé, yo creo que estáis preparando todo para preparar el alirón, pero ya sabéis.
0: Bueno, Colino,
3: el Real Madrid, al final hay veces que reacciona.
0: Me quedaría contigo hablando de la crisis del Madrid hasta el final del programa, pero tengo un virus mundial, el antivirus, y tenemos que hablar de él también.
3: Terrible. Te mando un beso, os mando un beso y nada, el lunes aquí estoy, ¿eh?
0: El lunes comentamos el resultado del domingo. Gracias, Carmen, buenos días. Desvinga, Sergi Bolero, deixem aquí Lorena, anem de seguida, com els deia, amb Josep Maria Argimon, també avui Ricard Fernández-Déu i Antonio Baños aquí, al Café d'Idees.
4: Encara que la situació és seriosa per l'OMS, des del punt de vista sanitari, el risc és baix.
5: Això no és Covid i això no és la grip. És un virus que és diferent.
6: Tenemos las herramientas legales para proteger la salud pública, sí, claro, por supuesto. Lo hacemos en otros casos, ¿no? En otros casos de infecciones.
7: Un paciente está en una situación grave que tenga problemas respiratorios u otra cosa que el Gobierno de España solicita auxilio. En ese momento, como siempre, analizaremos y nosotros somos unos firmes defensores de la colaboración administrativa o interadministrativa, pero en las dos vías.
8: Esta situación provoca pues cierta inquietud en el lugar a donde va a llegar ese barco, pero que hagamos caso a las evidencias científicas, a que se va a hacer, repito, con la máxima seguridad, no va a haber contacto con la ciudadanía canaria.
9: Els delictes es comencen a evitar des de la prevenció, des de la presència. La tecnologia ajuda, però ser-hi, que hi hagi més policies als carrers, és la veritable garantia de seguretat i de percepció de seguretat.
0: Vinga, ja s'han assegut aquí el periodista i advocat Ricard Fernández Déu. Bon dia.
10: Què tal, Gemma?
0: Com estàs?
10: Estupendament.
0: Molt bé. El periodista Antonio Baños, bon dia.
11: Bon dia.
0: I el doctor Argimon, ja saben, va ser conseller de Salut, és un gran especialista en salut pública i epidemiologia. Doctor Argimon, bon dia.
12: Molt bon dia.
0: Molts ciutadans, tot el que està passant ens recorda, o ens pot recordar, aquells primers compassos de la pandèmia de la Covid, del coronavirus. A vostè, per moments, també li ho està recordant?
12: No. No,
0: vem
12: no,
0: un
12: no.
0: missatge per tranquil·litzar-nos?
12: Absolutament, és a dir, és una malaltia molt greu en el cas de les persones que l'han patit, però és una malaltia que no té la capacitat de poder arribar a ser ni una epidèmia ni una pandèmia en cap dels casos.
0: Però, doctor, ens han anat dient coses diferents. La primera era que era molt difícil encomanar-se, que es necessitava una relació molt íntima, etc. Però és que veiem que una hostessa d'un vol on anava una de les viatgeres infectades, que recordem va estar només 40 minuts a l'avió perquè no va poder volar, perquè va morir l'endemà, aquesta hostessa d'un vol està ingressada amb símptomes.
12: Sí.
0: Si això es confirma, és molt greu, no?
12: Però també hem de veure quin va ser el contacte i com va ser la relació d'aquesta persona, de l'hostessa, amb la persona infectada, que finalment, malauradament, va morir. Per tant, no és fàcil contagiar-se de persona a persona, no ho és. No és un virus que et permeti, si per exemple vostè m'infecten a mi, jo difícilment infectaré el senyor Fernández Déu, és a dir, no
0: per
12: hi ha...
0: Perquè no, només té capacitat d'infectar. Recordo que amb la Covid dèiem que un podia infectar 3 o 4.
12: Això anem a parlar-ho, és a dir, amb la Covid, si vostè en recorden, teníem aquell número que era la R, anem a treure-li una mica de pols a aquells conceptes, que era, volia dir... una persona infectada, quantes persones podia infectar. Que, perquè arribi a ser una pandèmia has d'estar entre 3, 5, com a mínim, per poder fer això. I des d'aquest punt de vista, aquest virus, el hantavirus, té una relació, una R de 1, o fins i tot una mica menor a 1, d'acord? I en aquest sentit és molt difícil que pugui arribar a ser pandèmic. De fet, el brot que s'ha estudiat millor, que va ser un brot a l'Argentina a finals del 18, començaments del 19, que es publica en el New England i està perfectament molt ben detallat, aquesta R, en aquell cas, en aquest brot, era de 2. I després d'aplicar les mesures d'aïllament, les mesures tradicionals, no, d'aïllament, baixa molt ràpidament per sota de 1. És un virus que, en aquest sentit, té una gran letalitat, si tens la malaltia, però molt difícilment anirà contagiant i anirà dispersant-se arreu del món.
0: Doctor, el creuer arribarà aquest cap de setmana a Tenerife, pot arribar demà dissabte, sí. Pot arribar diumenge, i allà els viatgers, estem informant d'això des de primera hora del matí, seran repatriats a l'estranger. Els 14 espanyols, em vull centrar en aquesta figura jurídica que el Ricard aquí ens haurà d'ajudar, han d'anar a Madrid, però la polèmica ha sorgit perquè hauran de fer quarantena, però no se sap si se'ls pot obligar a fer-la o no. Escoltem un moment que deia la ministra de Sanitat i la ministra de Defensa sobre aquesta qüestió.
13: Una vez que lleguen aquí a España y siempre que voluntariamente quieran, porque las personas, las medidas que se toman son medidas que quieren ser voluntariamente, irán al hospital Gómezulla.
6: Tenemos las herramientas legales para proteger la salud pública, sí, claro, por supuesto. Lo hacemos en otros casos, ¿no? En otros casos de infecciones que tenemos que proteger al resto de la población. Tenemos a pacientes aislados y tenemos que mantener de alguna manera la estanqueidad de la posible transmisión.
0: A veure, Ricard, tu que ets advocat, que d'aquestes coses n'entens una mica, la llei empara o no empara el govern per imposar una quarantena obligatòria?
14: Sí, sí que l'empara, sí que l'empara. Aviam, aquí les dues ministres tenen raó. El que passa és que ho enfoquen, ho plantegen des de perspectives diferents. Té raó la ministra de Defensa quan diu que això ha de resultar tributari d'un consentiment informat, el que vol dir que el pacient ha de manifestar-se d'acord amb el fet de ser confinat els dies que pertoqui. Però la Llei General de Sanitat de l'any 86 estableix les condicions en les que el govern de l'Estat pot obligar, en un cas d'excepcionalitat, com seria aquest, a que les persones quedin recloses.
0: Si suposen un perill per la salut pública.
14: Però tot això s'ha de fer, en la pràctica, a través d'un procediment reglat. I això ho estableix la Llei de Jurisdicció Contenciosa Administrativa de l'any 89, si no recordo malament. I aquesta llei disposa que en determinats supòsits que estan perfectament reglats, quan sigui raonable, quan hi hagin unes condicions que posin en perill la seguretat de la població, etc, etc, l'Estat ho podrà fer. Però, i aquí és on té raó la ministra de Defensa, ho farà a través d'un procediment que té la necessitat de la col·laboració d'un jutge. És a dir, el jutge haurà d'autoritzar en el supòsit que el pacient es negués.
0: Doctor Gimón,
14: no és previsible des del meu punt de vista.
12: Jo crec que és l'últim que acaba de dir. Tot això és més senzill. I és una polèmica un pèl estèril, perquè totes dues persones, les dues ministres, tenen raó. Però aquí al final és que la persona que avui, o que el diumenge la portaran a Gómez Ulla, li explicaran o li han d'explicar el per què la necessitat d'un aïllament, no? I aquesta persona segurament, molt segurament, consentirà, donarà el seu consentiment, tant per ella mateixa com per les persones que l'envolten. Per tant, no tindràs que arribar a res de tot el que estava explicant ara.
0: Podria passar, doctor, que una persona volgués fer l'aïllament o la quarantena a casa seva.
12: Bueno, aquestes coses es poden parlar, tot plegat es pot parlar, i des d'aquest punt de vista jo crec que el primer que s'ha de fer abans d'explicar si hem de fer o no hem de fer procediments legals o no és parlar amb les persones, no? Que segurament, repeteixo, consentiran, i si no, com ha explicat molt bé, hi ha procediments, certament.
0: Banyos, volies intervenir?
10: Una pregunta només al senyor advocat. Em dius que això finalment, si escalés, ho determinaria un jutge, de quina jurisdicció?
14: És a dir, contenciós administratiu.
10: Vale.
14: Sala tercera.
0: Però diu el doctor Argimon que no arribarem a això.
12: Estic convençut que no.
0: Està convençut que no arribarem a això.
12: Si és necessari, doncs s'hi arriba, però...
0: Doctor Argimon, li vull preguntar per la gestió que s'està fent de la crisi. És a dir, hem après alguna cosa del que vam patir amb el coronavirus, amb la Covid, o li dona la sensació que tornem a estar una mica missatges contradictoris?
12: No, contradictoris tampoc. Que potser a vegades parlem massa, no? Tots parlem massa en aquest sentit, però alguna cosa sí que hem après. També és un brot molt petit, per sort, no? És un brot molt petit, per tant, les casuístiques són molt menors i, per tant, també parlem poc. I això és bo, perquè quan parlem, si no, el que pots passar és a dir, doncs això, voluntari, no voluntari, i a vegades es creen missatges contradictoris. Però no, jo penso que estan fent bé.
0: Banyos, sense la pandèmia de la Covid,
12: sí,
0: no estaríem parlant de tot això?
12: De res, d'això.
0: De res, d'això.
12: Home, estaríem parlant d'un brot...
0: Estaríem
12: parlant d'un brot amb un vaixell, a un brot que les persones que l'han patit, que pateixen la malaltia, molt greu, però, des d'aquest punt de vista, el que no tindríem és la por, que tampoc és por, però el neguit, de que això no s'escampi i que ens torni a passar el mateix que fa 5 anys. Això no, jo crec que no ho tindríem.
10: Jo no, volia preguntar al vent. És, la pandèmia sembla que ha acabat mèdicament, però políticament hi ha el judici Mascaretes a Madrid, el ministre de Sanitat és ara president de Catalunya, Ayuso, el dels avis que es van morir, tot això, és una arma política encara. És a dir...
12: Jo en tinc algun pendent, també,
10: Sí?
0: Encara té judici pendent, vostè?
12: Sí.
0: Per raó dels guàrdies civils?
12: Sí. Això dura...
10: Per això, no.
0: I quan el té? Té el judici marcat?
12: Sí. Finals de juny, però ara avui no cal que parlem d'això,
10: No.
12: Si vol, podem parlar del Barça-Madrid, que és ben interessant.
10: No, el que deia és, en quin moment...
12: No em preocupa per res,
10: En quin moment tant des del...
12: Gens, ni mica.
10: Home, clar, que l'ha de preocupar.
12: Per això.
10: És que no...
0: Però quan un entra a un jutjat, escolti, no té el neguit de saber com en sortirà,
14: No,
0: si no li vull posar la por al cos,
12: Però,
0: Ricard,
12: mira com està.
0: Sempre ho dieu, els advocats.
12: Això està molt ben...
14: S'ha de confiar en la justícia.
10: No, deia que des d'un punt de vista mèdic suposo que teniu informes generals i en particulars d'Espanya i de Catalunya, però diguéssim, fer com un resum de es va fer bé, qui no va fer bé, què va passar, això diguéssim des del punt de vista periodístic, jo crec que no sé quina feina ni com s'hauria d'enfocar, però no em queda clar...
12: Això no ho han fet.
10: No em queda clar si es va fer bé, es va fer malament, si va haver una oportunitat d'enriquiment, si va haver flexibilitat... No, vull dir, des d'un punt de vista més periodístic, de gestió de les administracions totes, les mèdiques i les altres. No? I és una cosa que crec que està pendent, perquè, lògicament, vam sortir de la pandèmia i ningú volia parlar de la pandèmia, que és normal, la gent vol oblidar les coses dolentes. Però ara, potser, i veient que encara va sortint coses...
12: El nostre és un país que està poc acostumat al retiment de comptes.
0: No, doctor Simón, li demano que el rendiment de comptes ara mateix, però deixi'm anar a l'Hospital Clínic, perquè hi ha un company i no el vull fer esperar. David Riol, bon dia. Explica'ns on ets, on et trobes.
11: Hola, Gemma, què tal? Doncs ens trobem aquí a l'Hospital Clínic, on es troba una d'aquestes unitats d'aïllament i tractament del nivell. La d'aquí, la del Clínic, és la segona més gran d'Espanya, després de la de l'Hospital Gómez Ulla, on està previst que s'aïllin els 14 viatgers espanyols que van en el vaixell on s'han detectat aquests casos d'antivirus. Ens expliquen aquí que aquesta unitat d'aquí, del Clínic, consta de 3 habitacions i són unitats d'aïllament especial. Les seves principals característiques són que compten amb un sistema de doble esclusa per accedir-hi. L'aïllament, com diem, és total, tot per garantir la seguretat dels metges, evitar al màxim el contacte i fer-ho tot amb el màxim control possible. Una altra de les característiques és un sistema de càmeres molt ampli que permet que des de l'exterior es pugui realitzar el seguiment del cas del pacient, com dèiem, pràcticament sense contacte. I una altra de les particularitats d'aquestes sales és que compten amb un sistema de pressió d'aire negativa que fa que quan s'obren les portes l'aire de l'interior d'aquestes cambres no surti a l'exterior i, per tant, s'evita la propagació del virus o de la malaltia infecciosa.
0: Gràcies, David Riol. Doncs, doctor Simón, això s'hauria d'utilitzar en el cas de que alguns d'aquests ciutadans, alguns acabessin dels aquí. Catalans, acabessin aquí al Clínic, en aquí és on serien atesos.
14: Deixeu-me dir una cosa que...
0: Quedava el retrecomptes, que la frase l'he deixat a mitges.
14: Sí, però deixeu-me dir una cosa que és tangencial, però que a mi em sembla important. El que jo no acabo d'entendre és per quina raó han hagut d'anar a petar a Canàries quan en realitat des de Cabo Verde haguessin pogut fer la mateixa operació, perquè estaven a Cabo Verde, i sortir en avió...
0: Aquest és l'argument del president canari de Clavijo.
14: Eh?
0: Aquest és l'argument del president canari Clavijo.
14: És un argument raonable, des del meu punt de vista.
0: Però el podem donar ja per superat. És a dir, l'OMS va considerar que Cabo Verde no tenia les infraestructures adequades.
14: Un aeroport.
0: Sí, però què passava si...
14: Aterrar a Cabo Verde i sortir de Cabo Verde.
12: I si algú té símptomes... etcètera, doncs, home, segurament és molt millor la infraestructura que puguis tindre a les Illes Canàries. De fet, això, en el reglament sanitari internacional, l'OMS té alguna cosa a dir, no? I, per tant, l'OMS, en aquest sentit, recomana Canàries, i jo crec que es fa bé, si t'ho recomanen, es fa...
0: Sí, però, doctor, en canvi, no entenc per què a Cabo Verde sí que van desembarcar uns quants infectats.
12: Sí, això tampoc ho entenc jo, però què vol
14: jo
12: que
14: digui?
0: Van desembarcar allà i els altres van seguir.
12: Que vinguin a Canàries... I jo estic a Canàries, doncs hagués dit que sí. No? I el govern espanyol em sembla que ha fet...
0: Canàries, recordem-ho, Ricard, que no desembarca, o sigui, que el vaixell no atraca, sinó que fundeja, i des d'allà les persones...
10: Potser que el primer mort del coronavirus també va ser a Canàries? Hi havia un alemany o...
12: No, va ser la primera persona, jo diria no la persona morta, sinó el primer cas...
14: De contagi
12: va ser un ciutadà alemany que vivia a les Illes Canàries.
0: Sí. Doctor Simón, això de retrecomptes ho vaig posposant perquè tinc una... No, és que tinc una comunicació...
12: Una cosa general del país, no? De la Covid exclusivament.
0: Deixeu-me saludar Antonio Escobar, és representant d'institucions i comunicació del Sindicat de Tripulants de Cabina dels Avions. Okay. Ho diem perquè com que aquesta hostessa està... malalta i es va infectar presumiblement a l'avió, és el sindicat CITPLA. Senyor Escobar, buenos días, bon dia.
15: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Muy buenos días. Bon dia. Quiero saber si a ustedes les han dado algún protocolo a partir del contagio de esta azafata.
15: Bueno, en principio nosotros la hemos pedido y como bien dicen sus contertulios, pues lógicamente hay que aprender de las experiencias vividas y la que vivimos horrorosa de 2020. Nos tiene que servir, efectivamente todos somos conscientes y empezando por el propio avión que cuenta con un equipo que ya se consolidó, se queda ya en largo radio, pues tenemos dentro del botiquín médico, tenemos un equipo especial para poder aislar a 5 personas con los conocidos EPIs. Y esa es una de las principales medidas. Lo que ocurre es que, como ha pasado con la TCP, con la tripulante holandesa, neerlandesa, Pues hay que establecer las medidas de barrera, hay que mantener una comunicación con las direcciones de las compañías, sobre todo con las direcciones médicas y de riesgos, para que esto tenga tantos obstáculos para que cuando llegue al avión, en donde somos pues un vector fuertemente vulnerable, pues esté aminorado o desaparecido el riesgo, ¿no?
0: Claro, porque ustedes siempre recuerdan que un tripulante, ustedes no son médicos, pero en cambio se exponen en la primera línea de contención. Cuando un pasajero se encuentra mal, los primeros que acuden son ustedes.
15: Realmente, en el avión, de hecho, el procedimiento con lo que se llama kit UPK, el procedimiento que utilizamos ante la evidencia de síntomas, consultamos con un médico, si tenemos la suerte de contar con alguno de ellos a bordo, y bueno, pues por proceder a protegerse. Pero claro, esa es una cosa que podría ser, como bien dice usted, demasiado tarde. Por eso somos pues personal de contacto, vector de contagio. Por eso, cuando estuvimos haciendo los viajes, pues tuvimos la lucha que tuvimos para tener los EPIs los primeros. De hecho, dejamos de utilizarlos, la obligación de utilizarlos los últimos, y de hecho, pues eso acrecienta aún más los factores de penosidad que nuestra profesión, de las que nuestra profesión adolece históricamente. A ver si la Seguridad Social, con el paso del tiempo, nos reconoce como profesión penosa, porque somos la última profesión aeronáutica y, sin embargo, estamos excluidos de la penosidad. Lógicamente, aquí queda en evidencia y es un buen debate el que se suscita.
0: También ustedes más de una vez han exigido que las compañías aéreas desinfecten profundamente el avión y no solo como hacen ahora, que creo que en 5 minutos ya vuelve a entrar el siguiente pasaje, ¿no?
15: Eso es lo de siempre, ¿no? Lo rápido que tienen que ser las escalas para mantener la conectividad. La conectividad se ha convertido en una palabra sacrosanta en el espacio económico, especialmente europeo. Y bueno, pues sí, la limpieza. Hemos aprendido palabras como el famoso Kiosé o las FFP3. Tenemos vocabulario adquirido con todo esto porque queremos, claro, la limpieza a fondo de todas las superficies donde todo el mundo toca. Un avión puede tener los filtros EPA y puede tener una renovación de aire continua, pero lógicamente somos perro escaldado que del agua fría huye.
0: Sí, sí. Pues Antonio Escobar, gracias de verdad por atendernos esta mañana. Muy amable, buenos días.
15: Molt bon dia a tots.
0: Adéu, bon dia, doctor Gimón. Continuem amb el primer missatge, de no crear alarma, però a la vegada també volíem parlar amb els que representen els tripulants de cabina, que és veritat, que no són metges, però que tu et trobes malament i el primer que et ve és l'hostessa
12: sí,
0: de l'avió.
12: Sí, i això, evidentment, quan parlem d'un avió, però això també passaria en un vaixell, passaria en molts altres entorns.
0: Sí, sí, sí.
12: I a la vida el risc zero no existeix, i això també ho hem de tenir present, no?
0: Sí, sí, però fixi's, jo li deia abans que el fet que l'hostessa s'hagi encomanat seria la primera persona encomanada que no havia estat a bord del barco. Seria la primera, que sabríem que s'ha encomanat fora del barc.
12: Clar, però com he dit abans també hauríem de veure quin és el contacte que té aquesta persona, clar. Si només és donar el bon dia i vol vostè un cafè, per dir una cosa molt... És una cosa, si aquesta persona, com semblava, estava malalta, i jo m'acosto, com es troba, què passa, no, papà, estic amb ella, l'acompanyo, vaig... És un contacte molt més estret. Quan jo dic que el risc zero no existeix, és que, i entenc la preocupació de la persona, el senyor Escobar, que parlava, però clar, quan tu estàs en un avió estàs al costat d'una altra persona i a vegades, doncs, si ets una persona sociable, entables conversa amb aquella persona, no és el meu cas, però vull dir-te que... No, vull dir-te, normalment quan vas amb l'avió...
0: No és sociable, vostè.
12: Lo just, però agafes el llibre i et poses a llegir, però vull dir-te, hi ha un altre... No?
0: Sí, sí, sí.
12: Ens expliquem, no? I per tant, també aquesta persona, el que vull vindre a dir és que el risc zero, tenir controlades totes les situacions, això no és possible.
0: I doctor Gimón, això que plantejava abans al Baños, no? De retre comptes, no tant així retre comptes, sinó veure què es va fer fa 6 anys, què es va fer malament, sí. i comprovar si ara ho estem fent millor.
12: Jo quan ho he dit del retiment de comptes, ho he dit com a país, no només exclusivament com la Covid, però la Covid clarament sí que era un bon exemple, perquè la Covid estava més tot documentat. Quan dic tot documentat, si preníem o no preníem una decisió, sigui el govern espanyol, el govern català, qui fos, doncs, escolta, hi havia una ordre que sortia en el DOC, podies valorar-ho tot des del punt de vista d'aprendre, no? No des del punt de vista que aquesta també és un esport on ens aficionem tots nosaltres, no? mira aquest com ho ha fet de malament, no? Sinó amb la idea d'aprendre. I jo crec que això és bo, és sa per una societat, és sa per una...
0: Però ara estem veient, no sé, Ricard, si estaràs d'acord o no, però estem veient un Partit Popular dient mira, mira, que malament ho estan fent. Ahir Santiago Abascal va arribar a dir que Pedro Sánchez es podia inventar una epidèmia per no parlar de casos de corrupció.
12: Això li has preguntat també, no?
0: Bueno, us estic mirant els dos i el Baños, però...
10: Hi ha gent morta, desgraciadament.
0: Com que a vegades el Ricard, no diré que defensa el PP, però que a vegades pot arribar a comprendre algunes de les reaccions...
16: Bueno, no,
0: Ricard, tu comprens l'actitud tan dura del Partit Popular cap a la gestió que està fent el govern?
14: El Ricard s'ho observa tot des d'una perspectiva més conservadora, és cert.
0: Doncs des d'aquesta perspectiva...
14: Per això la Gemma em pregunta en aquest sentit. Aviam, jo el que crec és que tot això ho fa servir tothom. És a dir, el govern per apaivagar qualsevol tipus d'interès informatiu que tingui a veure amb coses que l'afecten i que l'inquieten i que el preocupen. Això d'una banda. I el Partit Popular, que està en l'oposició, per tal de treure'n el màxim profit possible dels probables o possibles errors que cometi el govern. El que té a veure amb les declaracions del primer executiu de Vox, no caldrà que et digui que no hi puc estar d'acord. Més enllà d'això que té a veure amb la utilització que ell atribueix sense cap mena de dubte i que jo no goso, diguem-ne, assegurar-ho, però que, efectivament, això li serveix en el govern per amagar altres arguments d'informació que li poden resultar inconvenients.
0: Notícia que acabem de saber i la transmeto aquí a la taula i al doctor Gimón, l'Agència de Seguretat Sanitària Britànica està informant que s'ha identificat un cas sospitós addicional d'antivirus en un ciutadà britànic a la illa de l'Atlàntic Sud de Tristan da Cunha.
12: És que
0: això està informant Reuters.
12: Aniran sortint. Val. Perquè a veure això, aquí el que sí hi ha hagut són contactes. El que hi ha hagut són 150 persones en un vaixell, algunes que han sortit, d'aquestes han viatjat, per tant, aniran gotejant casos. Això,
0: això perquè, a més, el període d'incubació és llarg, oi, doctor?
12: Molt llarg. És,
16: 8 setmanes, ha dit l'OMS.
12: Fins a 8 setmanes.
0: Per tant, ens avisa que anirem coneixent casos.
12: Jo crec que
0: perquè
12: sí.
0: Perquè aquests són dos ciutadans britànics que han estat confirmats com a casos d'antivirus i formen part d'aquest seguiment del brot mortal del creuer.
12: El que ara és molt important és fer tota aquesta traçabilitat de contactes. El fet de que hi hagin contactes que van després acabant amb la infecció, acabant amb la malaltia, no ens ha de fer pensar que això s'expandirà com si fos una epidèmia o una pandèmia. No. El que per això aviso que hi haurà casos, gotejaran, perquè sí, hi ha hagut una dispersió de persones, tot i això bastant controlada, però tot i això és normal que existeixin.
10: Puc afegir una part poètica?
12: Sí.
0: Sisplau.
10: Que, clar, estem parlant si aïllar o no aïllar a les persones, però venen de les dues illes més aïllades del planeta, Santa Helena i Tristan da Cunha. És a dir, sí. No han estat a Benidorm, no? Han estat no. Ja venen del lloc més aïllat possible, i tot i així, no? I tot
0: sí,
10: i
0: sí, sí, sí.
12: Però això, curiós, aquesta...
0: No, molt ben vist,
12: aquesta realitat poètica, que està molt ben vista, doncs també ens indica que fins i tot així els virus hi arriben. Ah,
10: I però... que el segle passat, dos segles abans, els haguessin deixat a Tristan da Cunha allà.
12: I allà s'acabava tot.
10: Per això
0: li preguntava al doctor que sense la Covid no estaríem ara focalitzant tots els informatius, tots els programes cap a l'antivirus. Però és que, clar, hi ha alerta, hi ha
10: por. Però sense la Covid havien tingut les vaques boges, havien tingut... Sí. És a dir, més o menys... I jo anava una mica... El que deia abans de retre comptes és perquè el cas de corrupció que teòricament està tapant Pedro Sánchez es diu el cas Mascaretes. És a dir, vull dir que encara surten coses d'allà. Llavors, per això deia que aclarir, no que es va fer malament o bé, sinó aclarir què va passar, estaria molt bé. I després una altra cosa, si la paraula sacrosanta és connectivitat, ja ens podem calçar, també, perquè això... O sigui, haurem de triar entre la connectivitat i que malalties futures on vagin voltant...
0: Això deia el tripulant del vol,
12: això,
0: no?
12: Això, diem, no? Això, a veure, això és la manera en què nosaltres ens hem dotat per viure, la que
10: hem
12: acceptem...
10: Hem triat això i ja està.
12: Hem triat això, l'acceptem. Mm-hmm. Durant la Covid això es va aturar, va baixar... Escolta, l'aire era més pur, tot era més maco... No, més maco no, perdó, perdó. No, l'aire, eh? Però des d'aquest punt de vista, fixem-nos en aquesta idea de dir, escolta, connectivitat, amunt i avall, perquè ha vingut també, doncs, escolti, per un creuer on no és cap crítica, no és cap crítica, però que fa 30 anys segurament no el faria gairebé ningú,
10: no?
12: O molt poca gent. Cada vegada envaïm més a l'hàbitat dels animals silvestres, per tant, tot això afavorirà doncs, el fet de que comencin a aparèixer virus que abans doncs, no ens afectaven i ara ens afecten, és això. Però és el que hem triat, també, vull dir. També.
10: O virus o vacances.
12: O virus o vacances.
0: Doctor...
12: Aquest és el dilema. Ara, les vacances es poden fer a Barcelona, que s'està molt bé.
10: Sí.
0: Quan hem dit que el temps d'incubació és d'unes 8 setmanes, sí. Clar, he fet càlculs i, per tant, aquests espanyols que aniran a Madrid a fer la quarantena poden estar pràcticament un mes. Aquí resto el temps ja del vaixell.
12: Sí, aquí, però aquí s'haurà de veure, i que això ho desconeixem, tota la investigació epidemiològica, el cas índex... quin és, quan és... No?
0: Des del és clau punt de saber vista... on s'han infectat, no?
12: Sí,
0: és clau
12: des del
0: és
12: punt de vista de poder-los donar una idea de quina serà de quin serà el temps, el termini de quarantena, sí.
0: Doncs, doctor Gimón, molt interessant escoltar-lo. Com li va la seva nova vida a la Fundació Pasqual Maragall?
12: Ah, m'ho passo molt bé. Sí, no em queixo, m'ho passo bé.
0: A més, la investigació contra l'Alzheimer protagonitza grans avenços. Deu ser satisfactori,
12: sí,
0: veure com
12: home,
0: anem avançant.
12: És un moment, de veritat, clarament un punt d'inflexió. Jo sí. Penso que... Jo no ho veuré, però jo crec que d'aquí 2-3 dècades segurament la malaltia, com moltes altres malalties que requereix això, estem en el moment que requereixes 2-3 dècades per tenir un cert control d'aquesta malaltia.
0: Escolti, a Junts busquen candidats, eh? No sé si els segueix temptant la política. Els segueixen temptant? Sona el telèfon del doctor Gimón.
12: Escolti, no, a mi em van demanar, això ja ho he explicat, a mi m'han demanat fa un any i mig em van demanar si podia aparèixer en una enquesta, perquè com que jo no sóc de Junts, això m'ho han de demanar, i els hi vaig dir sí, que sí. Això va ser l'octubre del 24, fa un any i mig. L'enquesta jo no l'he vist, no sé ni si preguntaven als militants o no... El que sí que sé, em van dir que preguntaven el que ells diuen, si et coneixen o no et coneixen.
10: Yeah.
12: I a mi em coneixien, si encara algú em coneix pel carrer, ja està, i sortia bé per això, però no hi ha cap oferiment.
0: L'etapa política està acabada?
12: No,
0: per vostè?
12: La política la fa sempre. Jo intento, quan escric, no? Tampoc no és que escrigui gaire, no? Però quan algun dia m'aixeco i dic, bueno, parlaré d'una cosa, jo que sé, fa 2 setmanes de sense seriarisme, intento fer política, no necessàriament l'haig de fer activament, diria.
0: No hi ha més preguntes,
12: no.
10: Sí, no, dic,
0: senyoria.
10: Només recordar que a Catalunya el metge polític és una figura molt arrelada, des del segle XVII.
12: Sí.
10: Sí, hem estat governats per metges, cosa que potser aniria millor per tothom.
12: També. Des del doctor Robert... Bueno,
10: sí, abans.
0: Perdó, i el mateix Trias,
10: Cueta,
0: que cada setmana ve el Xavi Trias, el tenim aquí de col·laborador.
12: El Clos, hem tingut.
0: I el Clos.
16: I el doctor Pujol.
12: També.
16: No ens en oblidem, que el president Pujol era metge, també.
10: Sí, és metge.
0: Molt bé, doncs, Josep Maria Argimon, gràcies.
12: Gràcies a vostès.
0: Si mai coincidim a l'avió, procuraré no parlar-li gaire.
12: No, home, tot dependrà del llibre, si és més interessant o menys interessant. Hi ha alguns que pots plegar ja directament.
10: El doctor Gimón, ostres, Gemma, n'hi ha de
16: ser. Gemma, que tractant-se de tu, el doctor Gimón arriscaria.
0: Era una broma, jo no parlo mai als avions. No, llegeixo o dormo?
12: No, jo tampoc, i en els taxis tampoc. Excepte a Buenos Aires.
0: Ah, sí?
12: Sí, perquè allà et parlen directament.
10: Sí, clar.
12: I en el trajecte de l'aeroport a l'hotel, saps com està Argentina?
10: Bueno, sí,
12: res, en 10 minuts.
10: Argentins...
16: Això passa a Madrid, també,
12: Sí,
16: el taxista però... et posa al corrent de forma immediata.
12: Bueno, de Madrid ara tenim el Barça.
0: Té ganes, de parlar del...
12: Sí. No, que ja estem...
10: Ha vingut a parlar de futbol. Tenien esperança.
0: Però vol parlar del Barça, ell vol parlar del vestuari del Real Madrid. És on hi ha la polèmica.
12: No, però ja sé que anem molt malament de temps.
0: Sí, veurem què passa diumenge. Gràcies, doctor. Doncs sí, deixeu-me anar a Madrid, allà hi ha la periodista de l'Independiente, la nostra companya Cristina de la Hoz. Cristina, bon dia, buenos días.
17: Què tal? Bon dia.
0: Cristina, jo no sé si tu eres futbolera i si eres madridista.
17: No, ni futbolera ni madridista. De todas maneras, la noticia hoy en Madrid es sobre todo el triunfo del Rayo Vallecano.
0: Hombre, pues tienes toda la razón. Muy bien dicho. Claro que sí. Que llega a esta final.
17: Un equipo modesto, de barrio, o sea que...
0: Un triunfo extraordinario. Muy bien, Cristina. Oye, política, la politización que se ha hecho de toda esta crisis. El presidente de Canarias, Clavijo, estuvo ayer en el Ministerio de Sanidad. Vimos un poco un cambio de tono cuando supo que el crucero no atracará en Tenerife, sino que fondeará. Déjame recordar lo que decía el presidente Clavijo.
7: Otra cosa es que el Gobierno de España solicita auxilio. En ese momento, como siempre, analizaremos y nosotros somos unos firmes defensores de la colaboración administrativa o interadministrativa, pero en las dos vías, tanto del Gobierno de España al de Canarias como del Gobierno de Canarias al de España.
0: Después vimos un Feijóo con un tono muy duro hacia el Gobierno. Esto es lo que decía el líder del Partido Popular.
18: Cuando necesitamos certezas, y cuando, lamentablemente, el Gobierno no las ofrece. Tomar decisiones a espaldas de las comunidades autónomas que tienen que gestionar los servicios de salud es una verdadera irresponsabilidad.
0: Cristina, lo hemos hablado antes con Ricard Fernández Deu, te lo quiero preguntar también a ti. Este tono de Feijóo del Partido Popular, ¿se entiende con la campaña andaluza de por medio? ¿Tú crees que la campaña andaluza tiene que ver para que el PP esté utilizando este tono tan duro? Ha llegado a pedir que aparten a la ministra Mónica García, que aparten a Fernando Simón. ¿Cómo te lo explicas?
17: Bueno, yo creo que evidentemente el telón de fondo de unas elecciones siempre contribuye, ¿no?, a incorporar más ruido en el debate político. Pero la sensación que tenemos es que estamos casi en una campaña continua. Es verdad que este día 17 termina un larguísimo ciclo electoral, pero después entraremos en otro, que es el de las generales. O sea que yo creo que esta situación no va a variar. Estamos ante una crisis que, bueno, que según nos dicen todos los expertos, no tiene nada que ver con la pandemia, pero en la que el propio Gobierno se ha enredado mucho. Y no es que haya ido a un choque institucional con la Comunidad Canaria o con la Comunidad de Madrid, sino que hemos visto una ceremonia de la confusión desde el primer día, cuando la OMS decía una cosa y Sanidad decía otra, y luego cuando Sanidad decía una cosa y Defensa decía otra. Y luego es verdad que por medio pilla a dos presidentes autonómicos, fundamentalmente a Clavijo, que hasta ayer por la noche no habló el presidente del Gobierno con él. Es decir, que sí hay motivos para pensar que no siendo esta crisis, afortunadamente, porque es verdad que estamos hipersensibilizados con lo que nos ocurrió en 2020, para no ser una crisis de esa dimensión hay que tener una especial sensibilidad. Y yo creo que es que a este Gobierno le cuesta mucho levantar el teléfono y trabajar en conjunción con otras administraciones.
10: Jo, la sensació és una mica el que diu la companya. Sembla que més enllà de la M30 no hi visqui ningú, perquè ara m'estava recordant la Dana, també va ser una gestió molt lletja, que piden ajuda, van arribar tard, malament. Després, l'accident de l'AVE a Còrdoba, crec que era, no?
0: Sí, a Damuth.
10: A Damuth, també. És a dir, va haver una gestió com poc, ara es diu, no?, poc empàtica, poc ràpida i poc cordial, diguéssim.
0: Sí, la Cristina diu que parece que les costa coger el
10: teléfono i... No? I té una sensació com que estaven encastellats amb les polèmiques
0: de... Sí, però Cristina, també Mònica García, la ministra, dijo que ella sí estuvo toda la tarde hablando con Clavijo. Eran como dos explicaciones distintas.
17: Eran dos versiones.
10: Una ministra diu una cosa, l'altra una... I clar, la sensació de que si ni ells es parlen...
0: Pero ayer por la tarde parece que quedó zanjado, ¿o no tenéis esta impresión cuando Clavijo estuvo en reunión con Mónica García? Al salir el tono era otro.
17: Es que yo creo que el Gobierno canario debería haber estado desde el primer momento, ¿no? Desde que hay esa polémica y esa confusión en torno a si el barco va a Canarias o no, que nos enteramos por la OMS. Que yo entiendo que el Gobierno central decidiera, vamos a informarnos antes de decir sí o no, pero es que la OMS lo dio por seguro. Yo creo que desde el primer momento se debería haber contado con Canarias y no esperar hasta ayer para reunirle. Y luego por Madrid, a mí lo que me contaban de la Comunidad de Madrid muy rápido era que hasta las 10 de la noche del miércoles, que se da la rueda de prensa, la ministra no se pone en contacto con los consejeros de la Interterritorial de Sanidad. Y hay un detalle muy también que a mí me ha llamado profundamente la atención, y hoy lo contamos en El Independiente. La ministra en ningún momento, Mónica García, se ha puesto en contacto con Isabel Díaz Ayuso, sino que encargó ese trámite a Ángel Víctor Torres. O sea que aquí se mezclan muchas cosas, porque también hablábamos del escenario electoral, hay que recordar que Mónica García y Isabel Díaz Ayuso van a ser también adversarias electorales aquí en Madrid.
0: Claro, bien visto. Hay que recordar que Mónica García se ha postulado ya como candidata.
16: Y hay cuestiones también, como Cristina dejaba entrever, hay cuestiones de rango. Quiero decir que cuando dice Clavijo que no ha tenido comunicación por parte del gobierno, me imagino que a lo que se refiere es a que el presidente del gobierno no se ha puesto en contacto con él. Y cuando la señora Díaz Ayuso se queja es porque, hombre, a través de un misi dominici, pues no parece que sea el procedimiento más adecuado para que la ministra establezca contacto con la presidenta de la comunidad. En fin, estas cosas son más o menos, digamos, sujetas al protocolo, ¿no?
0: Sí. Pero
16: aquí de lo que se trata es de la transparencia o de la diafanidad informativa. Es decir, yo creo que gran parte de los problemas que se producen cuando sucede una cosa de estas características es que desde el primer momento no se informa. Es decir, no se cuenta a la gente claramente qué es lo que pasa, qué medidas se pretenden tomar y cuál va a ser el curso de los
0: acontecimientos. Però potser, Ricard, perquè no tenen tota la informació, no?
16: Bueno, però que den la que tienen. Es decir,
0: que
16: digan lo que saben, que digan lo que no saben y que cuenten lo que piensan hacer. De esta manera se evitan muchas interpretaciones inconvenientes y muchas contradicciones que lo que hacen es poner a la opinión pública en jaque. Y pensar, bueno, ¿esto hacia dónde va? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué, en presencia de qué nos hallamos? ¿No?
10: Puc?
0: Sí, sí.
10: No, i perdoneu, una cosa que deia el doctor Gimón, que és cert, és el rendiment de comptes. És a dir, tenim la pagada de fa un any, i fa un any no sabem les causes ni els responsables, no dic els culpables, els responsables del tren de Demuth. Sabem que va haver morts, però no sabem una responsabilitat concreta. És a dir, no es tracta d'assenyalar una persona o un tal, Gelida... És a dir, la sensació de que l'Estat no sap aturar i dir, bueno, això és seriós, anem a parlar d'això en concret, des de la humanitat, des de la... No? Aquesta sensació de que tot és susceptible d'entrar...
0: Bueno, Cristina, veremos este fin de semana tiene que llegar el barco a Canàries. Esto es así... Y a partir de allí, recordemos, los viajeros van a ser todos enviados con avión a sus países y los 14 españoles a Madrid. Yo te quería preguntar, Cristina, por una cosa. La Audiencia Nacional tiene que pronunciarse hoy sobre ese recurso de Justitia Europa que pedía una medida cautelarísima para impedir el desembarco. ¿Tú le ves alguna posibilidad de que esto prospere?
19: Yo la verdad es que lo veo muy escasa. Se supone que estamos trabajando en coordinación con la OMS y con las autoridades sanitarias europeas, porque hay que coordinar con la repatriación. Creo que es un total de 22 países, o sea que esto no es ninguna tontería. No veo yo ninguna posibilidad. Además, bueno, Clavijo sí consiguió que el barco fondee, no que llegue a puerto. Sí. Bueno, pues había cierta resignación por parte de Clavijo. Sí.
16: Sí. El fondeo del barco ha sido una concesión a Clavijo. Es decir, la diferencia entre que el barco atraque en el puerto de... No recuerdo ahora el nombre.
0: Granadilla.
16: Que es un puerto ya
0: de Tenerife,
16: en desuso.
0: Sí.
16: O que fondee, la diferencia en el terreno de la práctica no existe. Porque se trata de, a través de una embarcación pequeña, trasladar a los enfermos hacia el muelle y de allí en un coche hacia el aeropuerto.
0: Bueno, los pasajeros van a desembarcar igual, eso es
16: claro,
0: verdad.
16: Claro,
0: pero Ricard, claro. Ningún
19: sí, el barco no toca tierra, sí.
0: Las que no van a desembarcar son las posibles ratas.
16: No,
0: es decir, constantemente se habla de que el contagio pueda deberse a roedores... que ningú pot assegurar que no hi hagi en el barco. Aquest podria ser un dels motius, no?
16: Bueno, pero en todo caso se ha hablado de fondeo después de la reunión de la ministra con el presidente de la comunidad.
0: Oye, Cristina, y en medio de todo esto, claro, es que la vida continúa y veo que en Lugo un terremoto político.
19: Sí.
0: ¿Qué ha ocurrido? Moción de censura en Lugo que ha arrebatado la alcaldía al PSOE y se la da al Partido Popular. Y veo que hay una concejal tránsfuga del PSOE.
19: Tránsfuga, sí.
0: Pero sí, tras ¿dónde queda el pacto antitransfugismo que PSOE y PP habían firmado?
19: Pues es un pacto, además, fíjate, que tiene años. Lo firmaron los dos Hernandos, que Rafa Hernando y Antonio Hernando en su momento. Fijaos, sí, se han pasado años. y era un pacto destinado a evitar que un tránsfuga elevar la mayoría necesaria para que prosperara una moción. Sabía tránsfugas, ¿no? Sabía tránsfugas que van a cambiar su voto. La aplicación de ese principio, pues bueno, hemos visto muchísimos casos de no aplicación de ese. ¿Os acordáis también con el intento que hubo de moción de censura del gobierno murciano, en el que hubo muchos diputados de Ciudadanos y de Vox que cambiaron la posición de su partido? En fin, no nos aplica. Es políticamente, digamos, bastante ha provocado en Galicia, sí, un terremoto político, sin ninguna duda, precisamente porque era un ayuntamiento, era una de las grandes fortalezas que tenía ahí el PSOE, sí, sí, en una comunidad donde recordemos que es tercera fuerza política, ¿no?, por detrás del PP y del BNG. Y si hay cierto terremoto, teniendo en cuenta que hay un pacto antitransfugismo que lleva muchísimo tiempo, que es papel mojado.
14: ¿Puedo decir una cosa?
19: Sí.
14: Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo con las reflexiones que se han hecho, no la que tú acabas.
0: ¿Las de Cristina?
14: No.
0: Ah, Cristina, qué susto.
14: Las reflexiones que en general se han hecho a propósito del tema del
19: tránsfugismo. Puede estar en desacuerdo, ¿eh?
0: Sí, no, sí. No.
14: En este caso y en otros, sí, que ha habido. Vamos a ver, yo soy partidario de que, además lo dice la ley, quiero decir, los diputados o los ediles no están sujetos a mandato imperativo. Quiere decir que un concejal, sí, o un diputado, ya, se debe a sus electores, no a su partido o no al grupo parlamentario al que pertenece. Por lo tanto, es libre de pronunciarse y de actuar como estime más oportuno y conveniente en defensa de los intereses de sus electores.
10: Ricard,
14: así las cosas, que cambie el sentido de su voto respecto de lo que dice su grupo, pues no me parecería en principio
10: de los electores,
14: una circunstancia anómala, antes al contrario.
10: De los electores y de la seva consciencia.
14: Claro, evidentemente.
0: Cristina de la Hoz, después de este alegato en favor del transfugismo,
14: no,
0: de Ricard,
14: no es
0: Fernández de
14: Hoz.
10: Alegato, yo sé.
14: Es que no considero transfugismo lo que no lo es.
0: Vale, Cristina, lo tenemos que dejar aquí. Compañera, muchas gracias y que tengas un buen fin de semana.
19: Buen fin de semana para todos.
14: Adiós, Cristina.
0: Escolta, deixeu-me parlar d'una cosa que ha passat que em sembla una mica greu. Sabeu que anem arrossegant aquesta polèmica per la presència de Mossos als instituts, Baños. Has vist que els sindicats han denunciat una situació insòlita,
10: sí,
0: i és que a una de les assemblees d'organització de la vaga, en la que estan convocades pels sindicats d'educació, a l'Institut Pau Claris van detectar la presència de dues agents de Mossos d'Esquadra.
10: Sí,
0: jo... I Mossos ni ho confirma ni ho desmenteix.
10: Ja, jo primer vull destacar la feina, en aquest cas la directa, i de Jesús Rodríguez, que
0: molt ben dit.
10: Ho han aixecat, sí, amb una sabata i una espardenya, si em permeteu. Des d'aquí, vull dir, a tots els mitjans que no són els grans mitjans, també fan feina. És molt desesperant. És a dir, segons he llegit, bueno, els hi van demanar de quina escola, sí, eren. O sigui, és molt desesperat que vagin, a més, a la Pau Claris, que és un lloc noucentista, que és un lloc al centre de Barcelona, tot ordenat, tocat i posat. Vull dir, què esteu pensant? No? És una cosa que, més que vulnerar la democràcia i tot això, que també, és una sensació de debilitat i de cutrerío.
0: A veure, deixeu-me sentir la denúncia dels fets, perquè hem convidat la secretària general de la CGT d'Ensenyament, Laura Jané. Senyora Jané, bon dia.
20: Hola, bon dia.
0: Bon dia, a veure si ens ho explica bé. Com vau detectar que aquestes persones eren Mossos d'Esquadra i què va passar? Com va ser el tracte amb elles?
20: Doncs bé, m'afegeixo a l'agraïment al company Jesús de la directa, perquè ens ha acompanyat i ens ha ajudat moltíssim, moltíssim amb això. Doncs... Era una assemblea de coordinació d'assemblees de centre. Com bé sabeu, ja, no?, s'estan reunint les assemblees de centre, estan molt fortes en aquest sentit, i per tant, doncs, hi ha una coordinació a nivell territorial. En aquest cas, el dimecres a la nit, doncs, hi havia la coordinació de les assemblees tant de barcelonès com del Consorci d'Educació de Barcelona. Què passa? Doncs que com que portem tot el curs amb aquestes mobilitzacions i amb aquestes coordinacions, doncs la gent comença a conèixer-se, i hi havia, doncs, dues persones que ningú coneixia, i bueno, doncs, a vegades van entrant, a centres nous, persones noves, i se'ls va demanar, doncs, com es deien, de quin centre venien, i en el moment en què vam comprovar que aquestes credencials que estaven donant no coincidien ni amb els membres del claustre ni amb les treballadores de l'institut que deien que venien, doncs vam començar a sospitar i a engegar tota aquesta maquinària per, per poder-ho comprovar. Per nosaltres, en el moment en què Interior ni confirma ni desmenteix, el que està fent és

0: que forma part, no?, de la feina de seguretat de Mossos d'Esquadra, per molt que nosaltres com a sindicat no hi estiguem d'acord, però podem arribar-ho a entendre, el que no podem entendre és què fa el Departament d'Interior enviant mosses de paisà en una assemblea de coordinació d'una vaga. És saltar-se qualsevol línia vermella del dret a reunió, del dret a sindicalitzar-se i a defensar els drets laborals propis.
1: Laura Janet, et volia preguntar per les relacions amb l'executiu, perquè no estan gaire bé. Imagino que després d'aquest episodi encara pitjor, no? Vosaltres demaneu reprendre les negociacions amb la consellera d'Educació, amb Esther Niubó, però perquè la primera vaga crec que és dimarts que ve, dia 12. Espereu rebre resposta abans per part del Departament d'Educació?
0: A nosaltres ens agradaria molt tenir resposta abans, és a dir, no, nosaltres no estem convocant aquestes vagues per gust, és a dir, al final les vagues suposen un desgast econòmic important cap a les plantilles, i més quan ja venim, no, d'una pèrdua de poder adquisitiu molt important, i un desgast, evidentment, doncs del temps, de la conciliació, etc. Però si ens criden a negociar en qualsevol moment, sigui cap de setmana, sigui durant les vagues, nosaltres hi anirem com a sindicat, i la resta de sindicats amb els que estem treballant hi anirem. El que passa és que cada vegada tenim més clar que el govern del PSC no té aquesta atenció, malauradament.
1: A veure, el Baños ja s'ha pronunciat, ha dit que ho trobava gravíssim. Ricard, vull saber-ne també la teva opinió.
2: La meva opinió.
1: La Laura Gené qualificava els drets, qualificava això com una manca de qualitat democràtica del govern.
3: Doncs no ho sé. És a dir, jo el que sí sé és que els serveis d'informació de les policies d'arreu del món, quan es tracta de saber quines són les conseqüències d'una determinada decisió que pren un determinat col·lectiu, doncs s'infiltren de manera sistemàtica.
4: És més barat reunir-se amb els sindicats. Bueno, és més barat.
3: Doncs tal vegada sigui més barat.
4: És que no sigui prevaricació, això. Eh?
3: Com vols dir prevaricació? Per què?
4: Vull dir, perquè...
3: Escolta.
4: No, era per...
3: No desbarrem, Antonio. Desbarrem. No
4: enviar dos policies a una assemblea de mestres?
3: Escolta.
4: Això no és desbarrar?
3: Escolta, Antonio. Tant jo ja sé que tu no estàs d'acord amb el que jo diré. Però deixa-m'ho dir. Mira. I un cop ho hagi dit, llavors t'hi oposes.
4: Vinga.
3: És a dir, insisteixo, la policia vol saber quines són les conseqüències que se'n derivaran de la decisió que es prengui en aquesta assemblea. I, per tant, infiltren. Que això sigui acceptable des d'un punt de vista ètic, moral, això és a banda. Però l'administració, la policia, en aquest cas, vol saber. I per saber s'ha d'infiltrar. I això passa a tot arreu. Ja està.
4: Com deia la companya, policies infiltrats, és el joc del gat i del ratolí. Tots, si hem anat a algunes, hem perdut la vida en les assemblees, diguéssim, sempre hi ha policies. Això està bé. Bueno, està bé. És igual.
3: És normal.
4: És normal. Normal perquè es repeteix. Ara, a mestres, en una vaga... Vull dir, és...
3: Però sí, igual, el col·lectiu...
4: Un moment. Ho trobo més que greu, cutre. Sí, ho trobo molt cutre, sobretot quan la conselleria no es vol reunir amb aquesta gent. És més senzill que vagin a la conselleria i escoltar de primera mà el que demanen que no enviar policies.
3: Això és una altra cosa.
4: I una altra cosa, li puc fer una pregunta?
1: Sí, i tant.
4: No.
1: Està escoltant, és la secretària general de la CGT, Laura Gené, va.
4: Sí, bueno, que moltes felicitats i endavant i força.
0: Gràcies.
4: Això a part, perquè crec que és un punt molt important el que esteu fent. I Comissions i UGT, us han dit res, de la policia i... abans del seu pacte i de la vostra lluita?
0: Comissions UGT, des del 9 de març que van signar l'acord, no hi tenim cap tipus de contacte. És a dir, han desaparegut de la unitat sindical i no hi ha hagut més contactes des del 9 de març. Deixeu-me afegir una cosa.
1: Sí.
0: El mateix dimecres al matí teníem la mediació de la vaga, en la que, mentre la consellera Niubó estava fent declaracions que semblava que tenia la mà estesa cap als sindicats, ens trobàvem amb el secretari general de docents, el Josep Maria Baldà, a la mediació a treball, i el que ens estava dient era que la porta estava absolutament tancada. Llavors ens trobem amb que tenim un discurs públic del govern del PSC, però que després en fa un altre, tant a la mediació com enviant Mossos. I els serveis mínims que estan demanant són absolutament abusius, és a dir, estan demanant serveis mínims per les escoles oficials d'idiomes perquè pretenen que la gent d'escoles oficials d'idiomes, malgrat la vaga, pugui continuar fent classe i examinant-se amb normalitat. Llavors, al final aquesta infiltració

0: il·lustració de dimecres o que descobrim dimecres, nosaltres la llegim des d'un punt de vista en conjunt de voler deixar sense efectes la vaga. La vaga tindrà efectes, per això es fan les vagues i per això són necessàries i per això estan protegides per la llei. Més enllà d'un tema moral, ètic, etc, aquí hi ha un tema legal, que és una vaga és legítima, és legal i, per tant, voler deixar una vaga sense efecte des d'uns serveis mínims abusius o intentant aturar les accions enviant a mosses infiltrades, això va en contra de la llibertat sindical i és un dret fonamental.
1: Val, doncs,
0: i és aquí... que se'n salten les línies vermelles, Gemma.
1: Laura, el que és molt important és que es doni alguna explicació, perquè, com dèiem, la Direcció General de la Policia de moment no ha desmentit els fets. Defensa que Mossos treballen atenent a la legislació vigent.
2: Exacte.
1: Però alguna explicació han de donar. Secretària General de la CGT Ensenyament, Laura Gené, gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
0: Gràcies.
1: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Alguna explicació?
4: Anarcosindicalisme.
3: Un momento. Les explicacions
1: que la Lorena
3: les ha de donar un polític, no les ha de donar un professional.
4: També estic d'acord aquí.
3: És a dir,
4: aquí
3: el director general de la policia...
1: El director general de la policia...
3: Oh, sí, però no els funcionaris.
1: No.
3: És que quan diu la policia no ha desmentit ni ha assegurat.
1: No.
3: És normal.
1: La direcció general de la policia, és a dir, els partits polítics com Esquerra, estan tots demanant explicacions.
4: I han dit que estan dintre la legalitat. Jo no ho dubto. Ja. Això, tota aquesta operació està estrictament dintre la legalitat. No ho dubto. El tema és... el tema és evident. Has infiltrat policia en un lloc que, a més, no és secret, no és conspiratiu.
1: Escolteu, avui heu vist a portades de diaris, heu vist Donald Trump amb Lula da Silva. El periódico titula La extraña pareja.
3: Fa tots els papers de l'auca, aquesta.
1: I hem vist a Marco Rubio amb el papa, anant també a reconciliar-se. D'aquí un moment amb el Nanissimo farem anàlisi d'aquesta actualitat internacional, però ara... Lorena Amo, bon dia, a veure com està l'actualitat.
5: Doncs, Gemma, seguim molt pendents de la crisi sanitària de l'antivirus. El rastreig dels passatgers que havien baixat ja del creuer sembla que comença a emergir possibles nou casos. Segons informa l'agència Reuters, al Regne Unit s'ha identificat un cas sospitós d'antivirus. I pel que fa a la polèmica generada per si ha de ser voluntari o no fer la quarantena dels viatgers espanyols que es traslladaran a l'Hospital Militar Gómez Ulla, la ministra Mònica García assegura que estan acabant un informe jurídic que garantirà que l'aïllament dels 14 espanyols sigui obligatori.
6: Tenemos las herramientas legales de la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986, tenemos las herramientas de la Ley de Salud Pública que nos mandata para poder proteger la salud pública, ¿no? Uh-huh. En situaciones de alerta de salud pública y en situaciones en las que tenemos que preservar siempre con proporcionalidad la salud pública.
5: Secretària General de Protecció Civil, Virginia Barcones, confirmava a l'Hora de la 1 que tots els passatgers de l'Ondius són asimptomàtics, que també deia que estan monitoritzats en tot moment per un grup de metges de l'OMS que estan al vaixell amb ells i que s'estima que arribin diumenge a les 12 del migdia. Barcones ha llançat de nou un missatge de tranquil·litat pels canaris i, en concret, pels efectius que es veuran implicats en el trasllat dels viatges.
7: Va a haber protocolos claros, va a haber medidas claras de seguridad para cualquier interviniente que tenga un contacto directo o indirecto y también el que tienen que seguir los propios pasajeros y las tripulaciones que se van a hacer cargo de sus desplazamientos y esto va a estar todo claramente estipulado en un protocolo, en esas recomendaciones que se han trazado de manera conjunta entre todos los organismos internacionales para garantizar la máxima seguridad.
5: I acabem de saber que l'hostessa d'avió ingressada en un hospital d'Amsterdam ha donat negatiu en antivirus. Al cafè hem parlat amb el sindicat de tripulants de cabina. Reclamen que se'ls consideri una professió de risc, ens ho deia Antonio Escobar, representant del sindicat de tripulants de cabina Cible.
8: A ver si la Seguridad Social con el paso del tiempo nos reconoce como profesión penosa, porque somos la última profesión aeronáutica y sin embargo estamos excluidos de la penosidad. Lógicamente aquí queda en evidencia y es un buen debate el que se suscita.
5: Doncs una última hora positiva, Gemma, que aquesta hostessa que està a Amsterdam ingressada i que podria ser el primer cas d'un contagi no proper ha donat negatiu en antivirus.
1: Molt bé, una bona notícia. Gràcies, Lorena. Doncs l'estava escoltant també el nostre company, el periodista creador de What If, l'Emilio Domènech. Nanissimo, bon dia. Has vist, Nanissimo, una bona notícia, que l'hostessa de l'hostessa de vol ha donat negatiu en bandavirus.
2: Muy buena noticia, teniendo en cuenta que en los últimos días habíamos visto muchas presiones a nivel interno, a nivel nacional, por lo menos en España, una polémica que no era absolutamente necesaria, sabiendo que España es un país que puede lidiar con esta situación perfectamente, claro.
1: Oye, Emilio, tú que cada miércoles ahora te vemos, enhorabuena, en el Ubícate a través de Play, el nuevo canal de RTV Play. Si tú tuvieras ahora que posicionar dos temas, ¿de qué hablarías primero? ¿De Trump con Lula da Silva o de Marco Rubio con el Papa de Roma? Porque andábamos aquí con Antonio Baños hablando de la importancia de los dos encuentros.
2: A ver, creo sin duda que la mayor importancia tiene el encuentro en Brasil, porque tenemos elecciones generales en Brasil en octubre y aquí hay un intento por parte de Lula da Silva de apaciguar la relación, algo que también está haciendo Marco Rubio con el Papa en el Vaticano, pero en este caso yo creo que es importante entender que aquí hay una tensión política muy, muy, muy clave. Trump tiene elecciones en noviembre, Lula da Silva las tiene en octubre y además con una relación que ha sido muy cercana a lo largo de los años entre el trumpismo y los Bolsonaro, sabiendo que Flavio Bolsonaro, uno de los hijos de Jair, se presenta a las elecciones en octubre.
1: Claro, porque ideológicamente están en las antípodas. Yo digo que hay un periódico hoy, el periódico de Cataluña, que titula La extraña pareja y habla de la esforzada cordialidad de ambos en este encuentro en la Casa Blanca, pero a ambos les interesa el encuentro, les ha interesado el encuentro.
2: Ellos hablan de las dos mayores democracias de ese continente, en específico del continente americano, pero claro, es importante entender que Donald Trump también necesita a Brasil en estos momentos, por ejemplo, con los minerales críticos. Los minerales críticos que sabemos que se usan en mucha parte de la manufactura de dispositivos electrónicos, pero luego también para la producción energética, cuando estamos apostando por renovables. Es verdad que Trump quizá no sea el mayor apostador, ¿no?, por las renovables, pero lo que está claro es que ahí hay ciertas maneras en las que los dos pueden ganar, ¿no? Y en el caso de Lula da Silva, él tiene miedo de que Estados Unidos designe como organizaciones terroristas a dos de las mayores bandas criminales de Brasil. ¿Por qué? Porque eso al final daría argumentos a su principal rival, que es este Flavio Bolsonaro, que ha acusado a Lula da Silva a lo largo de los últimos meses de ser débil con el crimen. Entonces, aquí hay una curiosa relación, es cierto, pero yo creo que es, al menos esta es mi valoración personal desde el análisis, que esto es algo de postureo que vamos a ver a lo largo de los próximos meses, pero que en octubre puede cambiar. Al final lo que le beneficia a Donald Trump es tener líderes políticos que sean más de su tinte. Y en el caso del continente americano, tenemos, por ejemplo, a Bukele, por supuesto, en El Salvador, tenemos también a Milei en Argentina, entonces tener a alguien, otro Bolsonaro de nuevo en el poder en Brasil, sería muy buena noticia para él. Por tanto, yo veo aquí que hay un poco de un impasse, pero yo creo que va a terminar volviendo a la mismo cauce tarde o temprano.
1: I Emilio, fixa't, això passava a la Casa Blanca, ens n'anem a la Santa Seu, i allà tenim a Marco Rubio visitant el Papa de Roma, i la primera pregunta que et faig, per què hi va Marco Rubio, per què no hi va Jota de Vans? Algun diari com La Vanguardia diu, a Marco Rubio se le está poniendo cara de presidente. Què hem d'entendre de que sigui Marco Rubio el que vagi a veure el Papa?
2: Este es el gran debate que siempre tiene lugar cuando se acercan las próximas elecciones presidenciales, sabiendo que, en este caso, Donald Trump no se puede presentar a unas elecciones por un tercer mandato. Esto es algo a nivel constitucional que no se va a poder cambiar porque simplemente Donald Trump no tiene los apoyos suficientes. Entonces ya se habla de quién va a ser ese posible candidato republicano. ¿Quiénes son los grandes favoritos? Pues los que tienen los dos puestos más importantes en la administración de Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y J.D. Vance, el vicepresidente. Yo no diría que esto es designar de alguna manera a un sucesor. No creo que Trump quiera designar a un sucesor porque él cree que es irrepetible, pero lo que sí que entiendo en este caso es que Donald Trump ha enviado a Marco Rubio como emisario a hablar con el Papa porque entiende que J.D. Vance es visto como el perro de ataque. Recordamos todos aquella conferencia de Múnich de seguridad hace 2 años cuando J.D. Vance vino a darnos lecciones a todos los europeos, y en este caso creo que enviar a una figura como J.D. Vance, que ha sido tan agresiva en su retórica tanto online como en declaraciones públicas, no tenía demasiado sentido para lidiar con alguien como el Papa.
4: Bueno, recordar que aquest Papa ha passat la vida en Perú i que Marco Rubio és fill d'emigrants cubans, és a dir, que Amèrica Llatina segur que han parlat. I jo li volia fer una pregunta...
1: Antonio, jo ara una mica de broma us faig. Quan he vist a La Vanguardia que deia a Marco Rubio se le está poniendo cara de presidente, he hagut de llegir de presidente de dónde? De Cuba?
4: Sí, sí.
1: O de Estados Unidos?
4: Ara m'has aixafat la pregunta.
2: Bueno, vale. Sobre eso hay un...
4: La pregunta...
2: Perdón.
1: Emilio, que l'he aixafat la pregunta a Baños.
4: Sí, la pregunta molt ràpida. Veurem canvis a Cuba en aquest mandat? De Trump, dic.
2: Vale, solo una tontería antes de responder a tu pregunta, que al final está un poco relacionada, pero hay un meme en internet desde hace bastante tiempo de una foto que sale Marco Rubio en el despacho Oval de la Casa Blanca en el sofá, como acostado así, cansado ya de escuchar a Donald Trump. Entonces ese meme se ha utilizado para ponerle con inteligencia artificial a Marco Rubio diferentes vestimentas, pues va a ser el próximo Shah de Irán, va a ser el próximo presidente de Cuba. Es como que ya le dan distintos poderes por la cantidad de movimientos geopolíticos que hemos visto en los últimos meses, ¿no? Pero en lo que refiere a Cuba, o sea, la sensación que llega por los analistas, por la gente que está en Cuba, leyendo las crónicas de aquellos que viven allí, estamos como están al borde del colapso, ¿no? Y Donald Trump claramente está a la expectativa de que Cuba caiga por su propio peso, por esas. Además, tenemos esas conversaciones que están ocurriendo en paralelo con los Castro, ¿no? Con la familia Castro, también para decidir un poco cuál es el futuro de Cuba, quizá a imagen y semejanza de lo que ya hemos visto en el cambio de régimen, entre comillas, en Venezuela, con Delcy Rodríguez en el poder, pero con la posible entrada de cada vez más inversión extranjera y específicamente de Estados Unidos.
1: I Emilio, no, és que em queda molt poc temps, sí. Però us volia fer un comentari. I mentrestant la guerra, què? Ara, mentrestant la guerra, què? Què està passant?
4: Quina d'elles?
1: La guerra...
4: Ucraïna encara, també.
1: Iran, avui hi ha una trobada molt important, Emilio, la d'Iran amb la Xina. Pequín ha convidat el ministre d'Exteriors iranià per primer cop des de l'inici de la guerra. Que això és una mostra de suport. Ho hem d'entendre així? O la Xina vol pressionar perquè acabi la guerra ja d'una vegada?
2: O sea, es verdad que China tiene una relación ambivalente con esta guerra, porque por un lado le parece perfecto que Estados Unidos esté distraído con Oriente Medio, que es lo que lleva pasando a lo largo de los últimos 20 años. Ya Obama en su momento tenía ese famoso pivot to Asia, es decir, dejar de mirar a Afganistán, a Irak, y empezar a mirar al Indo-Pacífico, donde la influencia china cada vez era mayor, ¿no? Era un poder económico y militar cada vez más grande, es en lo que se ha convertido. Ahora Trump, pese a que parecía que se iba a dedicar a su guerra comercial con China, de repente está metido en otra guerra. En Irán. Pero es verdad que China recibe mucho petróleo iraní, tampoco es como que va a ser definitivo para ellos no recibir o dejar de recibir petróleo iraní, pero lo que sí que hemos visto en los últimos meses es que China está jugando como intermediador. Es verdad que ellos lo niegan abiertamente, al menos en los medios públicos chinos, pero lo que sí que hemos visto a través de los medios de comunicación es que dicen que el papel de China ha sido completamente vital en conseguir el alto el fuego y quizá el acuerdo de paz. O sea que yo creo que ellos tienen un interés en que se calmen las aguas, sobre todo ya que Estados Unidos ha gastado mucha munición de sus misiles para no defender Taiwán, potencialmente, que també és el gran interès de Xina en el medio plazo.
1: A més, recordem que tot això passa a només una setmana de l'esperada cimera entre Trump i Xi Jinping. Ja acabo. Hi ha pressa les files republicanes per acabar la guerra, Emilio? Creus que tenen pressa? Perquè la popularitat de Trump no deixa de caure. Llavors, pot haver-hi una certa pressa per acabar ja la guerra?
2: Es que aquí hay también dos vías, ¿no? Tienes a Donald Trump que hace lo que quiere y va a seguir haciendo lo que quiere, pese a que probablemente en las elecciones de medio mandato de noviembre vaya a perderlas. Eso significa que los republicanos dejan de tener poder en las cámaras legislativas y los demócratas pueden hacerle la vida más imposible a Trump, pero claro, luego tienes a los republicanos que están en las cámaras legislativas que se enfrentan a la reelección. Entonces tienes a gente, a congresistas republicanos que ya están intentando alzar la bandera y decir, oye, mira, hasta aquí hemos llegado, vamos a ponerle el bloqueo que por constitución se supone que tenemos que ponerle, ¿no? O por la ley estadounidense tenemos que ponerle, que es, oye, si quieres lanzar una guerra en Oriente Medio, tienes que pasar por nosotros, tenemos que darte autorización. Entonces, yo creo que es una manera de muchos legisladores republicanos de decir, oye, yo levanté la mano, vótame que yo voy a seguir teniendo mi independencia. Que no es cierto, pero es una manera de intentar dominar un poco el discurso de cara a esas elecciones, que es que ya están a la vuelta de la esquina.
1: Bueno, pues Emilio Domenech, oye, qué gusto escucharte, nanísimo, de verdad. Y como siempre me gusta recordar, fundador de What If, y también ubícate a través de Emplay, el nuevo canal de RTV Play. En este magazine de actualidad también nos cuentas y nos contextualizas la actualidad. Gracias, Emilio, un abrazo.
2: Gracias a vosotros,
1: adiós.
2: Hasta luego.
1: Les 9 i 40 minuts. Mira, Ricard Baños, ara us demanaré una cosa. Que aneu pensant,
3: sí.
1: Que aneu pensant quin és el vostre lloc preferit de Catalunya.
3: Ah.
1: No em contestis ara.
3: Jo ja ho tinc.
1: Perquè, donada la inestabilitat mundial, és veritat que molta gent ja està dient, jo aquest any no viatjo, jo em quedaré a casa, i la nostra companya, la Marina Sala, ha anat al carrer a comprovar que per molta gent, aquí, casa nostra, el nostre país, és un dels millors refugis.
9: Catalunya, un territori únic, on s'hi respira la brisa del mar Mediterrani i el fred dels Pirineus, on s'hi aprecia l'aigua d'un dels rius més cabalosos de la península Ibèrica i on no s'hi veu gaire per la boira de Ponent, podem fullejar indrets meravellosos de Catalunya i també sentir-la.
10: Tenim molta sort de veure aquí. No ho saps, fins que no te'n vas.
11: Catalunya és preciosa.
12: Espais molt guapos.
13: Tenim molta sort.
14: Ho tenim tot.
15: I entre el nord i el sud de Catalunya
16: hi ha una varietat impressionant.
17: Un seu potencial aquí.
18: Pot ser moltes coses.
19: I a més és nostre i penso que ho hem de valorar.
20: I disfrutar-lo.
21: M'estimo Catalunya i tot el seu paisatge, tota la seva gent.
22: Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena.
23: Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra.
9: És un país amb gran riquesa en molts sentits. És un poble amb història, patrimoni i tradicions pròpies.
24: El dia de Sant Jordi es posa preciosa.
25: Uno de los días más bonitos del año.
24: No podria competir en cap altre.
26: La Patum de Berga,
27: Sant Joan,
24: la Mercè,
27: els castellers.
28: És una manera de fer país. La gent és una pinya. Quan fas les coses bé es nota.
24: Gegants,
29: els correfocs, les sardanes.
9: I el pas curt així... I al llarg és així, tin-tin-tin-tin-tin-tin.
28: Ja veig que tu la sardana és el que més, la més dominat.
9: Em pots donar la mà, almenys?
28: No, bueno, això sí.
9: Així, veus, veus? Gràcies. Molt bé. I la nostra gastronomia, què?
30: Impressionant, no?
31: Se come muy bien.
32: Mar i muntanya.
24: Un fricandó.
28: Una botifarra en seca.
24: El bull negre, el bull blanc.
30: Arrosses.
33: Els cargols també m'agraden molt.
24: Escudella.
34: Capipota.
33: Peus de porc.
32: Escarolons.
34: Trinxat.
33: Amb tomàquet.
28: Mel i mató.
34: Cava.
28: Ratafia.
9: Catalunya té 948 municipis. Aquest mapa és un tresor, eh? I que se m'aguanti a la palmera. Catalunya. 32.000 quilòmetres quadrats i un racó preferit.
30: Escollir un només...
24: Diria Montserrat, una zona especialment maca.
30: És tan diferent de la resta.
24: És on vaig començar amb la meva parella.
31: La Costa Brava.
34: Hi ha una escala realmente meravellosa.
30: L'obert dels arbres al costat del mar. Això és meravellós.
31: No hi ha paraules per expressar-lo.
30: A l'illa de Palafrugell.
31: Tamariu m'agrada molt.
32: Si no arribes a la Costa Brava, doncs et quedes al Maresme i també està molt bé.
9: El Maresme, lliure i tropical. Això ho porto jo tatuat.
32: Sí, yes.
30: L'espigó de l'Hotel Vela. Sempre anava amb els meus avis.
31: Un sitio precioso.
34: Montjuïc és un tresoret.
35: El Sagrada Família.
36: El meu barri, el Poblenou.
34: La Barceloneta. Bueno, és diferent.
30: El gòtic, el Born.
31: De salut, mucha paz, mucha tranquil·litat.
30: El Pirineu de Lleida.
34: La Vallter, el Delta,
35: Rupit.
28: Guimerà, un poble preciós.
35: Tot l'aspecte aquest medieval, rural.
9: Catalunya te enamorado ya. Sí, ¿podemos hacer así un corazón?
34: Claro.
9: Estimem Catalunya.
34: Estimem Catalunya.
9: I tu pots triar quin és el teu racó preferit de Catalunya.
1: Doncs això és el que preguntava el Ricard i el Baños, i el Ricard diu que ho té molt clar. Ricard, quin és?
3: L'Empordanet. Eh? Torrent, Ullestret, Palau-sator, Begur... En fi...
1: I per què? Quin vincle hi tens? És un vincle familiar.
3: Home, jo ja he estat de vacances tota molts anys de la meva vida, allà, i a més, doncs, m'agrada molt. I tinc una certa propensió, una certa carència, per
1: I tu, Baños?
4: La Meridiana.
3: La?
4: La Meridiana.
1: La Meridiana.
3: La Meridiana.
4: Jo he nascut i visc i, o sigui, els records infantesa és la Meridiana. I com cada vegada hi ha menys cotxes...
3: A tu el que t'agrada és el patele bourgeois.
4: El patele bourgeois. No, sí. Però jo sóc endèmic de Barcelona. A mi em costa que em traieu fora, o sigui, no, floreixo menys fora de Barcelona. Així que a mi m'agradaria qualsevol lloc de Barcelona on no hi hagi guiris ja estaria bé.
1: Molt bé. Doncs vinga, Baños, ja sé on buscar-vos, si us perdeu, una a la Meridiana i l'altra a l'Empordanet.
4: A l'Empordanet.
1: Ricard, doncs a mi em trobareu a Girona. A mi em trobaríeu a Girona.
4: Maco.
1: El temps de flors. Sabeu que demà comença una nova edició d'aquest festival, que és preciós. La Olga Rodríguez ens ho explica. Olga, bon dia.
35: Hola, bon dia. Doncs aquí a Girona ja veieu que encara estan de preparatius. De fet, la mostra comença demà i aquest any l'exposició de flors de Girona homenatja dues figures catalanes internacionalment reconegudes. Una és Pau Casals, pel 150 aniversari del seu naixement, i l'altra, ara quan veieu l'escalinata de la catedral, no tindreu cap dubte de qui estem parlant. Oi que sembla el parc... sembla el drac que hi ha a l'entrada del Parguell? Doncs és la Cucullona, una llegenda gironina feta amb el típic trencadís d'Antoni Gaudí. I sí, és que Girona, l'exposició de flors, també se suma a l'Any Gaudí i li dedica les escales al plat fort de la mostra. En total, aquest any hi ha 113 espais. Entre els punts nous, doncs, hi ha un dels ponts que travessen l'Unyar i ja són els 4 ponts que travessen l'Unyar els que s'engalanen per la mostra i per primera vegada són els 4. També hi ha, com a novetat, dos espais pensats per les persones amb neurodivergència perquè tinguin un refugi de calma, de silenci. També hi ha un recorregut per persones amb mobilitat reduïda i tot plegat perquè tothom pugui gaudir d'una mostra pensada per tothom i que l'any passat va tenir prop de 400.000 visitants.
1: Molt bé, doncs, Olga, moltíssimes gràcies per aquesta crònica que ens ha fet en directe des de Girona i en la qual hem aprofitat per venir-nos a la barra del Cafè d'Idees i m'he trobat l'Ada parellada amb 6 cadàvers no! sobre la taula.
0: Home, ja hi som, ja hi som.
1: Explica-ho bé als oients de la ràdio. Els de la tele ja estan veient.
0: Amb 6 preciositats de talls de carn meravellosos que podem cuinar plats meravellosos també. Mira, avui vaig a Torroella de Montgrí aquesta tarda.
1: Sí.
0: Sí, i vaig a cuinar un dels seus productes estrelles, que és la vaca de l'Albera. És una raça que hem de protegir perquè és una raça... Bueno, la vaca de l'Albera, veiem, què és? És la vaca que viu en semillibertat en el massís de l'Albera, que està entre el coll del Pertús i l'Empordà. Mm-hmm. I hem de protegir aquesta vaca, l'hem de protegir perquè, a banda de que és...
1: És una raça especial d'aquesta zona de Catalunya.
0: La vaca de l'Albera.
1: Molt bé.
0: És una raça, no només perquè és qualitat, és de gran qualitat, sinó perquè és autòctona. És una relíquia genètica predecessora, o sigui, d'aquells predecessors urs, el bou salvatge, i encara en queda aquesta raça. O sigui, ha esdevingut la vaca de l'Albera. Dir-vos que no només l'hem de protegir per això, sinó perquè és la rumba... Saps la rumba, aquest aparell que corre per casa, sí, que ens neteja? La rumba del bosc. Ella s'alimenta del sotabosc i, per tant, neteja els boscos. Per tant, és una gran estratègia mediambiental de protecció dels boscos.
1: Però, Ada, entenc que quan tu dius l'hem de protegir,
0: sí,
1: vols dir que l'hem de protegir menjant-la?
0: Per descomptat.
1: Consumint-la?
0: Clar! Nosaltres hem de donar suport total i hem de menjar-la. La manera de protegir les espècies és menjant-les. Dir-te que és una vaca que en diuen també vaca cabra, perquè està absolutament adaptada i és capaç d'anar als llocs més recòndics del massís de l'Albera. I clar que l'hem de menjar, però quan sacrifiquem un d'aquests exemplars, no només ens hem de menjar el filet, l'entrecot, el xuletón o el bistec, perquè quan sacrifiquem un d'aquests exemplars, li hem de retre homenatge menjant-nos tot l'animal. I us he portat aquelles peces que no són filet ni entrecot, que són unes peces extraordinàries perquè tenen un extra afegit.
1: Sí.
0: No només és carboníssima, sinó que, a més, tenen un extra de col·làgen, que són aquestes vetes que estan a dins, que ens van també per combatre l'osteoporosi i són protectors absoluts dels ossos. El col·làgen aquest que a vegades busquem fent coses estranyes, com bullir no sé quantos... Aquí
1: Ada, tu dius que hi ha una diferència entre la vedella i el que mengem realment.
0: Tu menges vedella?
1: Sí.
0: Doncs no.
1: No menjo vedella.
0: No menges vedella. No menges
1: vedella. Per què vols dir?
0: Tu menges vedella, doncs no menges vedella.
1: Quan jo dic que menjo vedella, en realitat no estic menjant vedella.
0: Aviam. Clar que sí que pots arribar a menjar vedella, aviam. Però normalment el que es comercialitza no és la vedella, perquè la vedella té un gran potencial que es pot transformar, que es transformarà en vaca i podrà criar. En canvi, el mascle... no té aquesta possibilitat. Per tant, el que es sacrifica normalment són vedells, mascles i vaques que ja no estan en edat fèrtil.
1: O sigui, mengem vedell i vaca.
0: Normalment mengem vaca, perquè és molt saborosa. I quan diem bou, també normalment és vaca.
1: Ada, abans m'has dit que hem de menjar tot l'animal.
0: Clar.
1: A què et refereixes? Quines parts de la vaca podem utilitzar a la cuina?
0: Mira, avui t'he portat tot un devessall. Això és un espassejament de la vaca catalana, és a dir, nosaltres...
1: Si tot això és una vaca, el que m'has portat.
0: No, no, tot no, però déu-n'hi-do. Faltarien coses molt bones, com són els menuts, els fetges, els cervells...
1: Que saps que m'encanten a mi, que
0: és el que t'agrada més. Però de carn així magra, aquests són uns talls molt apreciats i extraordinaris i que cal conèixer perquè així doncs, donem més... No només tindràs una carn extraordinària amb els mateixos nutrients que el filet o l'entrecot, sinó que, a més, el que tindràs, a banda de l'extra de col·làgen, és una carn molt més econòmica.
1: Però a mi m'agrada el filet. Bueno, ho entens, no?
0: Sí, perquè és una part que es mou poc. O sigui, el filet és tan tendre perquè és una part que està protegida per les costelles i no es mou. Llavors està sempre tendre, per tant, és ideal per la graella. Aquests talls necessiten unes coccions més llargues, necessiten ser
1: per fer...
0: estufades o...
1: Això, anava a dir, això són tipus de carn, sí. Sobretot per fer estufats.
0: Exacte, ideals per fer estufats, ideals per fer rostits, també. O sigui, unes coccions més llargues que fan que s'estovi el col·làgen.
1: Però tu el que ens dius és que no només estufats i rostits, sinó que podem fer altres coses.
0: També podem fer altres coses. Per
1: mandonguilles.
0: Exemple, clar, picar-la. O sigui, tu el que pots fer amb aquests talls de carn, a banda d'estufar-les, rostir-les, és trinxar-les per poder-ne fer mandonguilles, per poder fer pilota, per poder fer hamburgueses. El que no podem fer són tartars. Tartars no podem fer perquè el tartar s'ha de picar a mà i llavors aquests tendons, aquests tendrums que potser trobes aquí, ara està aquí. Per exemple, perfecte, que ara la càmera ha vingut
1: cap aquí. Sí.
0: Tots aquests tendrums nosaltres no els podríem a mà. Doncs,
1: deixem que ho expliqui. Pels oients està assenyalant una part de l'animal o una part de la carn blanca, que són els nervis, no?
0: Clar, i això a mà ens és molt difícil. Això ho podríem retirar, però entremig, precisament aquesta peça que tinc aquí és la llata. Val?
1: Això, explica'm les parts de l'animal.
0: Mira, començarem d'esquerra a dreta i així els càmeres aniran una mica més organitzats, us sembla? Perquè si no els faig anar de l'oli.
1: Comencem per aquesta part d'aquí.
0: Mira, aquesta part, deixa-m'ho dir amb alt i ben alt, és una autèntica meravella. Es diu culatí. El culatí és una meravella per fer roast beef. Deixeu-vos estar de fer roast beef amb filets, amb llom baix. Feu-lo amb culatí. Si vosaltres aneu a la carnisseria i amb aquesta autoritat dieu doneu-me un culatí, llavors us tractaran superbé, perquè diuen, aquesta hi toca.
1: I què hem de fer amb el culatí? Què hi faig?
0: Posaràs el forn altíssim, a 250, i el tindràs 10 minuts a 250. Després abaixaràs el forn a 180 i me'l tindràs 25, entre 20 i 30 minuts, depenent del de la mida del culatí, a 180 i ja ho tindràs. Home, prèviament li has posat sal, prèviament li has posat una mica d'oli, sí. I ja està.
1: Pebre?
0: Bueno, sal, pebre...
1: Sí, sal, pebre, oli...
0: No tens 10 minuts a 250 i entre 25 i 30 minuts a 180.
1: Molt bé.
0: I tindràs un roast beef, nena, que ja veuràs, de meravella.
1: El culatí, al costat.
0: Al costat hi tens la llata, la famosíssima llata, amb la qual es fa què? El fricandó. Però és que un fricandó ha de ser de llata. Ara, perdoneu-me tots aquells que ho feu amb filet de pobre i amb tapa plana, perquè tothom està ara... És el gran debat. Tu de què fas el fricandó? De llata o de tapa plana? De llata! S'ha acabat.
1: I per què? Per què de llata?
0: Perquè el centre té una veta de col·làgen que quan tu el tens en aquesta cocció d'una hora i mitja, fins i tot de dues hores, es desfarà i tindrà... Primer que t'aguantarà el tall i després que es desfarà i allò serà una meravella, serà com gelatina. Vale. Aquest és el tall que se'n diu el tall que es pela.
1: Sí, es diu així, el tall que es pela.
0: El tall que es pela. Sí, el tall que es pela... Els argentins també el troben, aquest tall, que està a la ingle.
1: Sí.
0: Espera, que t'ho explico. El culatí està aquí, en el cul, perdoneu, eh?
1: I està a la ingle.
0: A la ingle. I aquest tall que es pela, que els argentins en diuen vacío.
1: Sí, clar, el vacío, sí.
0: Vale? Perquè, per favor, que està molt bé que aprenguem els talls dels argentins, com l'entranya, el vacío, però tota la vida s'ha dit tall que es pela, perquè se li treu tota una pela que té, ras, i és ideal per rostir també, i també és tallat així al bies, és ideal per arrebossar i fregir.
1: Molt bé.
0: Aquella carn arrebossada, les escalopes, es fa de tall que es pela, tallada ben prima al bies, vale? Aquí tenim el
1: una
0: rei.
1: Peça un enorme.
0: Rei. Són dos, vale?
1: Què són
0: dos.
1: Això?
0: El jarret.
1: Jarret.
0: El famós jarret. El famós jarret que es posa a l'escudella, que llavors, bullit durant 4 hores, quan el menges, dius, per favor, això què és? Perquè és desfada, tan bo que és. I aquest es fa a l'escudella i és... És aquí, mira, no sé si se'n veu, aquí sota.
1: El que en diríem la... Aquí. La pantorrilla.
0: Sí,
1: el bessó.
0: El bessó,
1: això no em sortia.
0: Això és el jarret, llavors es fa...
1: Però si tota aquesta peça l'haig de coure al forn, el tinc 3 hores, 4 hores.
0: Clar, Santi Santa Maria feia el jarret, però que jo em sembla que era més aviat conill, però bueno, és igual, que el feia amb el seu os,
1: sí,
0: enganxat, i el feia sense el forn. Però això... Ha de ser una vaca petiteta, perquè si no t'hi estaràs 12 hores a baixa temperatura i al final menjaràs una cosa sequíssima.
1: I en pots fer d'aus.
0: Clar, aquest, el jarret ideal per posar-lo a l'escudella, per descomptat, un tall, sí, o per estofar. És el tall d'estofar. Tots tres que venen ara, bueno, tots, tots són ideals per estofar, però els tres que venen ara són d'estofar, vale? El jarret, el peixet.
1: El peixet.
0: Aquest es diu peixet. Fixa't que sembla un peix. Bueno, sí, una mica d'imaginació. Sembla un peix, val?
1: Aquest dius que és ideal per coure sencer a la cassola?
0: Una mica més petit, o si tens una bona cassola, tu el cobreixes de ceba, però allò una barbaritat de ceba. Primer el marques, allò que en diem marcar foc fort. Sí. Primer foc fort, després el cobreixes de ceba amb un líquid, per exemple, posa-hi una ampolla de vi negre...
1: Una ampolla?
0: Bueno, perquè és molt bèstia aquest bitxo ara. Però... Si és més petit, mitja ampolla.
1: Val, una ampolla de vi negre...
0: Ceba, però mogollon, i oblida-te'n d'ell en 2 hores. A foc lent.
1: Herbes. I quedaran bé, forces herbes.
0: Exemple, sal, evidentment, un raig d'oli... I oblida-te'n d'ell durant 2 hores si és tan gros com això. Si és més petit, 1 hora.
1: I ja del serveixo així tal qual.
0: I llavors a disfrutar tota la família tallada. S'encongeix, perd. Es queda... Potser 2 hores més tard doncs et trobaràs...
1: Mig,
0: però haurà perdut un quart ben bo de volum.
1: I l'últim què és?
0: I aquest és el conill de la vedella. Uh-huh. El conill està a la cuixa, hi ha 2 conills, el de davant, de les cuixes de davant i de les cuixes de darrere. Val? El conill de vedella, si ens el aquí al mig conservéssim l'os, val? Que està aquí al mig, d'acord? Aquest ens el donen desusat, i el talles en vertical, el que tens és l'osso buco famós.
1: Clar.
0: És que jo me'n revio.
1: Per què?
0: No coneixem el conill de vedella, no coneixem el
1: tall que es pela.
0: El tall que es pela.
1: I en canvi diem el vacío.
0: Osso buco i vacío. On som, home? Recuperem els talls de sempre, els nostres noms, que són meravellosos.
1: I amb el conill què faig, Ada? Què em serveix? O és l'osso buco que deies?
0: Exacte. Torna a ser una carn de molta llarga cocció. Molta llarga cocció, d'acord? Per tant, l'osso buco ja ho saps, l'has de coure durant 1 hora o 2 hores, sempre partim... El mínim de totes aquestes coccions estofat és 1 hora. I anant bé, si en tens 2 d'hores i controles el foc a baixa temperatura, ho tens meravellosament.
1: Avui la de Parellada ens ha deixat penjada una recepta que no em dona temps que l'expliqui, però que la trobareu a les nostres xarxes i que, evidentment, és amb vedella. És un estofat de vedella.
0: És un estofat de vedella. Dius que no tens temps d'explicar-la, però jo sí. Mira, és...
1: La trobaran, mira...
0: Veig que no.
1: No la tenim. Però de totes aquestes parts, amb quina ho faries?
0: Mira, jo ho faria...
1: El conill?
0: Amb conill... Bueno, mira, coita, llata, jarret i conill. Coita.
1: Amb aquestes ho faries, sí, molt bé. Doncs trobaran la recepta penjada. No és gaire difícil.
0: No.
1: Segueixin la recepta de la de Parellada.
0: Endurcir, treure, fer verdures, tornar...
1: Ada.
0: Líquid i 1 hora de cocció.
1: Gràcies per aquesta classe d'anatomia que m'has fet avui. De la vaca, gràcies.
0: La vaca de l'Albera.
1: Doncs vinga, tots els oients de Ràdio 4 es queden amb el bon amic Xavi Freixas i nosaltres continuem després amb molt més Cafè d'Idees. Ara anem a les notícies.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. L'Organització Mundial de la Salut confirma 5 contagis oficials per antivirus dels 8 sospitosos actuals, tot mentre diversos països han aïllat passatgers que viatgen al creuer neerlandès Ondius afectat pel brot d'antivirus. De fet, l'hostessa de KLM, que estava amb proves per símptomes de la malaltia, acaba de saber que ha donat negatiu. Més detalls, Àlex Eloi.
2: Bon dia. Com dèiem, diversos països estan aïllant passatgers. És el cas de Dinamarca, el Canadà o Singapur. L'estat americà de Virgínia també està controlant un resident que va tornar del creuer. A Espanya continuen les reunions per preparar l'arribada del creuer diumenge al port de la Granadilla, a Tenerife, on, recordem, fondejarà però no atracarà. A l'hora de la 1 de Televisió Espanyola, Javier Padilla, secretari d'Estat de Sanitat, ha remarcat que no existeix riscs per la població.
3: No hay ningún motivo en términos epidemiológicos que haga pensar que hay alguna posibilidad que si el barco atracara pudiera suponer un riesgo en materia de salud pública. Sí que podemos tener seguro es que se va a hacer con todas las medidas de seguridad, sin ningún tipo de riesgo ni de contacto para la población civil, con todas las medidas de precaución para las personas que vayan a estar involucradas en este operativo y siguiendo al pie de la letra el mejor criterio técnico-científico de las personas involucradas en este proceso.
2: El Ministeri ha parlat ja amb els 14 espanyols i els ha explicat el protocol de quarantena. La ministra, Mònica García, confia en la seva responsabilitat.
4: Tenemos las herramientas y las medidas, claramente, pero vamos, yo espero y confío, y hasta ahora lo que hemos estado hablando con ellos creo que va a preservar la responsabilidad y el sentido común.
2: De moment ja se sap que se'ls farà una revisió mèdica dins el buc abans de partir. Una vegada completada, se'ls traslladarà directament fins a l'aeroport amb autobusos per agafar l'avió que els durà fins a l'Hospital Gómez Ulla, a Madrid. Pel que fa als estrangers pendents de saber si els països enviaran un avió a recollir els seus nacionals, Estats Units i el Regne Unit ja ho han confirmat. Pel que fa a la neteja del creuer, està per aclarir si es farà a les Canàries o als Països Baixos. A hores d'ara, en marxa una nova reunió al Ministeri de Sanitat, on s'acabaran de definir els protocols avui mateix.
0: Els sindicats de mestres carreguen contra el govern per la presumpta infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra a les assemblees de docents, enmig del cicle de vagues i protestes que han convocat fins a final de curs. Segons denuncia la CGT, va ser dimecres en una assemblea de coordinació quan els mestres van identificar dues mosses de paisà i quan els van demanar les credencials van veure que eren errònies. Laura Gené, portaveu d'Educació del sindicat CGT, n'ha parlat al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
5: El que no podem entendre és què fa el Departament d'Interior enviant mosses de paisà en una assemblea de coordinació d'una vaga. És saltar-se qualsevol línia vermella del dret a reunió, del dret a sindicalitzar-se i a defensar els drets laborals propis.
0: Els Mossos no neguen explícitament els fets, diuen que actuen segons la llei. El president de la Generalitat, Salvador Illa, anuncia que la consellera d'Interior, Núria Parlon, donarà explicacions sobre la presència de Mossos infiltrats a les assemblees del personal educatiu denunciada pels sindicats de docents. Entrevistat a la cadena SER, el cap de l'executiu ha assegurat que no tenia coneixement d'aquesta situació.
6: No tenia coneixement d'això, però tinc una confiança i per descomptat mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra. La consellera dará las explicaciones oportunas y ayer ya se hizo un primer comunicado al respecto, ¿no? Mi respeto, mi confianza completa en los Mossos d'Esquadra y en su trabajo.
0: Junts, Esquerra, Comuns i la CUP han demanat explicacions al govern. Els sindicats majoritaris convocants de la vaga educativa es reuniran aquest matí amb els grups per abordar aquesta qüestió. I de l'exterior, els primers resultats de les eleccions locals al Regne Unit confirmen la davallada del Partit Laborista del primer ministre Keir Starmer i l'ascens del partit d'extrema dreta Reform UK, liderat per Nigel Farage. La formació reformista ja ha aconseguit més de 250 escons en ajuntaments anglesos, especialment en antics bastions obrers del nord d'Anglaterra, tradicionalment vinculats als laboristes.
2: Els conservadors també retrocedeixen, mentre que els liberals demòcrates i els verds podrien guanyar per presència en alguns territoris. Aquestes eleccions locals són considerades la prova política més important abans de les generals del 2029 i suposen un toc d'alerta per al govern de Keir Starmer, que veu com la seva popularitat ha caigut després de diversos canvis de rumb polític i de les dificultats econòmiques del país. Els resultats definitius a Escòcia, Gal·les i la major part dels municipis anglesos es coneixeran al llarg del dia.
0: Això és tot. De moment, tornem a més notícies a les 11.
1: Ràdio 4.
7: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts, ja és divendres, i aquí comença el matí de Ràdio 4.
8: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
7: Salvador Cot, Joan López Alegre, Astrid Barrio. Bon dia, bon divendres. Com esteu?
9: Bon dia, molt bé.
7: Nois i noies.
10: Però no em queda clar, si estàs content o trist de que sigui divendres.
7: Jo estic content. Que no estàs content, tu?
11: Però sempre estàs
10: content.
11: Home,
10: no sé,
7: Sempre.
10: Però perds la...
11: Quasi sempre estàs content.
7: Sí, sí, fins i tot els dilluns.
10: Però perds el vincle per dos dies amb l'audiència, això no et posa trist?
7: Una mica sí.
10: Ah, veus?
7: Però, home, també hem de descansar. Que no desconnectar, eh? Pot?
9: Jo crec que és la sintonia. La sintonia
11: sí,
9: aquesta és molt de sèrie dels anys 80 americana i tal, no?
11: Els nostres referents, vol dir.
9: Sí, sí. I és, clar, et posa content.
7: Escolteu, de seguida parlarem de la crisi al vestidor del Real Madrid i farem una porra pel partit d'aquest diumenge amb Joan Bahils, que tindrem aquí en directe al matí de Ràdio 4, el director de l'esport. Abans, però, crida a la calma de l'exconseller de Salut del senyor Argimon sobre el brot d'antivirus. Fa pocs minuts ha passat pel Cafè d'Idees amb la Gemma Nierga.
12: On es pot recordar aquells primers compassos de la pandèmia de la Covid, del coronavirus. A vostè per moments també li ho està recordant?
13: No.
12: Un missatge per tranquil·litzar-nos?
13: Absolutament, és a dir, és una malaltia molt greu en el cas de les persones que l'han patit, però és una malaltia que no té la capacitat de poder arribar a ser ni una epidèmia ni una pandèmia en cap dels casos.
7: I Argimon confia que els espanyols del creuer acceptaran fer la quarantena. Sentim-ho.
13: I és una polèmica un pèl estèril, perquè totes dues persones, les dues ministres, tenen raó. Però aquí, al final, és que la persona que avui, o que el diumenge la portaran a l'Omeduia, li explicaran o li han d'explicar el per què la necessitat d'un aïllament, no? I aquesta persona segurament, molt segurament, consentirà, donarà el seu consentiment tant per ella mateixa com per les persones que l'envolten. Per tant, no tindràs que arribar a res de tot el que estava explicant ara.
12: Podria passar, doctor, que una persona volgués fer l'aïllament o la quarantena a casa seva.
13: Bueno, aquestes coses es poden parlar, tot plegat es pot parlar, i des d'aquest punt de vista jo crec que el primer que s'ha de fer abans d'explicar si hem de fer o no hem de fer procediments legals o no és parlar amb les persones, no?, que segurament, repeteixo, consentiran, i si no, com ha explicat molt bé, hi ha procediments, certament.
7: En efecte, tot això a partir de les declaracions contradictòries de la ministra de Sanitat, Mònica García, i la de Defensa, Margarita Robles, amb diferents interpretacions, diguéssim, sobre la possibilitat d'obligar els ciutadans amb residència a Espanya a confinar-se. Aquest matí una bona notícia, l'hostessa ha donat negatiu en antivirus, Això sí, pugen ja a 6 els casos confirmats. Salvador Cot.
9: Jo crec que hi ha una diferència, tots tenim al cap el Covid, no? I hi ha una diferència molt gran, que és que aquella vegada no tenien clar aquest virus com funcionava. Si recordeu, van trigar molt de temps fins i tot a fer testos, a aconseguir detectar-ho ràpid i això, i encara més temps a la vacuna. I aquesta vegada no, tots els científics coincideixen amb que és un virus descrit, que saben quin és el seu comportament, no?
7: Bé, Astrid Barrio, digues, cos.
9: Després premia la demagògia del president de Canàries i, bueno, tot això...
7: El que dèiem l'altre dia, justament, és que vas venir i acabava de fer les declaracions.
9: Bueno.
7: Què dius, Astrid?
11: Home, jo el que diria és que després de tot l'aprenentatge del Covid, com a mínim l'actuació dels poders públics no sembla que hagi tret gaires conclusions, perquè aquests dies el que hem vist és bastantes contradiccions, bastanta improvisació i fins i tot contradiccions entre dos ministres d'un mateix govern. Mm-hmm. I això sorprèn. Jo pensava que ja estarien com a mínim una mica més preparats. Amb el Covid, doncs, una situació d'aquesta naturalesa era imprevisible, però ara, com a mínim, podíem esperar una mica més d'ordre respecte de què s'ha de fer en circumstàncies d'aquesta naturalesa. I ara per ara, encara hi ha força confusió.
7: Sí, perquè, mira, Sanitat i l'OMS, el que dèiem, l'Organització Mundial de la Salut, discrepen sobre la quarantena obligatòria pels passatgers de l'Ondius. Joan.
14: Mira, és que Fernando Simón i el sanchisme governant són capaços de muntar un after hours amb un retiro espiritual. Què voleu que us digui, nois? Així de clau us ho dic. O sigui, tu dius...
11: No estem parlant d'Avalos, i de
14: no,
11: Coldo.
14: No, sí, disculpeu, O sigui, tu dius de la demagogia del president de Canàries, disculpa. O sigui, l'Astri t'ho diu. Ministres que es contradiuen. De cop i volta, 30 passatgers que han desaparegut no se sap com, que han aparegut com Napoleón a Santa Helena, que no sabem a quin punt del planeta estan. Per què tenen que desembarcar a Canàries? O sigui, una cosa que, efectivament, des d'un punt de vista humanitari, perquè hi ha 14 compatriotes nostres, perquè pot tenir tot sentit, perquè som un país avançat i de l'OCDE, si es munta un protocol com Déu mana, si es truca i es diu, escolti, senyor president de Canàries, passarà això, vostè què opina, quins recursos té, com ho fem, no tindré que tenir cap problema, com que som tan prepotents, com que som tan maldestres, com que som tan xungos i cutres i poc professionals, acabem muntant un lío d'una cosa que no tindria que tenir polèmica. I jo, que la gent es preocupi, que els treballadors del port es preocupin, vist en mans de qui estem, ho trobo la mar de normal, perquè, clar, surt un senyor dient, vostès no es preocupin, que és el mateix que va dir, en aquest país hi haurà un o dos casos de coronavirus com a màxim. Com vols que els treballadors del port no es preocupin? Com vols que la gent no es preocupi? Si hem sabut després que hi ha 30 tios que van baixar del vaixell aquest i que estan a casa seva i que ara l'OMS els està buscant, sí, sí, a veure on tapunyetes corren. Doncs clar que es preocupen, és normal.
7: Recordem que l'Ondius no tocarà terra a Canàries, els passatgers seran evacuats en llanxes. Cot.
9: Bueno, de vaixells en quarantena n'hi ha hagut tota la vida. Al llarg de la història de la humanitat, que hi ha hagut pestes de tot tipus, epidèmies de tot tipus, i sempre hi ha hagut, fins i tot normalment, els ports moltes vegades tenien una illa, no?
14: La illa d'Ellis a Nova York neix d'això.
9: O a Ciutadella, o Mahó, no me'n recordo què és. Sí, Mahó, sí. També hi ha una illa. Bueno, això ha passat tota la vida. Què ha passat aquesta vegada? Que aquesta epidèmia doncs, ha entrat en la política interna espanyola.
14: Però que era evitable.
11: Bueno, no, crec... Ha entrat en la política interna perquè no han estat capaços de gestionar-ho. Jo torno a l'argument inicial, és a dir, ja haurien d'estar preparats per comunicar, vull dir, per saber quins protocols han de seguir, que 3 o 4 dies després de que això comenci, o sigui, que se sàpiga, doncs que van cap a les Illes Canàries, encara no se sàpiga exactament com ho han de fer, que segueixi havent-hi discrepances, doncs a mi és el que em sorprèn. Ara, crec que en aquests moments doncs, el que s'hauria de ser és molt prudent, perquè el Joan apuntava. Els especialistes diuen que no ens hem de preocupar, però el raro és que després de tot el que se sap encara no hagin localitzat aquestes 30 persones. Jo si hagués estat en un creuer d'aquests i sense això dius, escolti, estic aquí i en un dia ja tens localitzada la gent. Per tant, crec que estem una mica donant poca resposta a l'experiència.
7: Alguna cosa més, preument, Joan i Salvador?
14: És que la política és el que és. O sigui, és que ha sigut gent de l'entorn del propi Ajuntament de Les Palmes que han filtrat que, com que l'Ajuntament de Les Palmes no volia aquesta gent anar allà i són socialistes, i l'alcaldessa és l'exministra d'Àries, que li van dir, millor envia'ls a Tenerife, que són de coalició en Canària del PP, que es fotin. Clar, és que així no es pot anar per la vida.
7: Ja està.
9: Això és la política espanyola, sí.
7: Mira, 2:15. Avui també parlarem, aquest matí, mira, quina pregunta tenim damunt la taula. Què és i què no és una infidelitat? La meitat de les persones diu que en algun moment de la seva vida seran infidels a la seva parella. Sí?
11: No ho sé.
7: La meitat o potser més, segons algú. Sí? Hi ha estudis que...
9: Jo en conec
7: coneixes algun. Tots en coneixem algun, no? Ara bé, què hem de considerar infidelitat i què no? Somiar amb una altra persona... Tontejar, tenir secrets amb la parella, es pot considerar una infidelitat? Hi ha experts que diuen que sí. Això és ser infidel. Depèn dels acords i els límits de cada parella, lògicament.
11: Depèn, vull dir...
7: Accions com ocultar intencions, tontejar, compartir a fora allò que s'hauria de cuidar dins, ja es poden considerar infidelitats emocionals perquè trenquen, diuen, la confiança establerta. Aquest matí parlarem amb la psicòloga experta en teràpia de parella, Paula Cavalcante. Li demanarem què és i què no és una infidelitat i com pot ajudar la teràpia de parella a superar-ho tot plegat.
14: Això em recorda aquella pel·lícula d'En què pensen les mujeres, que l'actor podia anar adivinant tot el que pensava la gent I que et porta a la conclusió de que la sobreinformació està sobrevalorada. Què voleu que us digui?
9: Si s'expliquessin els somnis, no sobreviuria cap parella, cap.
7: No. Exacte. Els somnis són manifestacions de l'inconscient.
11: Tenir...
7: Els somnis són manifestacions de l'inconscient i, per tant, generalment no es consideren una infidelitat real, ja que no hi ha intencionalitat ni acció conscient.
9: Prova d'explicar-ho. Prova d'explicar-ho. Prova d'explicar-ho i què passa.
14: Seguint en pel·lícules, aquella dels telèfons i els whatsapps, jo crec que és molt il·lustrativa de la societat a la que vivim.
7: Fem una cosa, va. Saludem a Joan Bahils, el director de l'esport. Com estàs, Joan?
15: Què tal? Bon dia.
7: Bon dia i moltes gràcies.
15: Estem animats, estem animats.
7: Estem animats, eh? Què passa al vestidor? Al vestidor del Real Madrid, Joan Bahils. Què és això?
15: Doncs passa que ha hagut una mala gestió des de fa bastant temps, sobretot dels darrers dos anys, des de l'arribada de Mbappé. Passa que no hi ha un director esportiu al club i passa que hi ha un entrenador que no mana i passa que cada jugador va pel seu aire i al final l'ha patat tot.
7: Joan López Alegre. Digues, i això com que?
15: No, com que històricament al Barça hem viscut alguna situació d'aquestes, ja sabem de què va, no? Però jo crec que estan en una situació límit absolutament.
14: Uh-huh. Però per què em preguntes a mi sobre el Barça i el Madrid?
7: Home, i per què no? I per què no?
14: Jo crec que, seguint amb el que diu en Joan, no estem davant d'una circumstància que sigui innovadora. Aquells entrenadors que han tingut caràcter han aconseguit controlar el vestuari, crec que era Luis Aragonés que explicava que la primera Eurocopa que va guanyar Espanya, ell dormia a la mateixa habitació que Sergio García i que Guiza per evitar que li contaminessin tot el vestuari, i crec que en el Mundial de Rússia, quan van nomenar de cop i volta Fernando Hierro seleccionador perquè Lopetegui havia fitxat pel Madrid, allà es va demostrar que era una mica com l'Arbeloa i que el vestuari el va devorar i que això va portar al desastre de la selecció. O sigui, entrenadors dèbils porten a plantilles que són monstres.
7: Bé, avui, Joan, llegim a l'esport que dius Florentino ha perdut el control del club. La pregunta és, amb 79 anys i amb una salut delicada, serà capaç de reconstruir un vestidor tan dividit?
15: Doncs aquesta jo és la pregunta que faig, perquè si la solució és Mourinho... Doncs sembla un pas enrere, no? Un entrenador que ja ha fet tota la seva carrera i ja estava més aviat per retirar-se que no per seguir entrant en equips grans. És veritat que Mourinho sí que té personalitat, el que passa és que jo crec que ja li ha passat, diguéssim. I després jo crec que es nota molt que no hi ha un director esportiu que mani. O sigui, el Paris Saint-Germain té el millor entrenador del món, però té el Luis Campos, que és un mànager general, o digue-li com vulguis, que està observant a veure quins jugadors pot fitxar. I després tenen molts diners, també, però fan bé les coses. Pot venir Mourinho i pot ser que no s'entengui Mbappé. I, per tant, seguiran així. Després, el conflicte entre Vinícius i Mbappé de les estrelles és molt difícil. Estan jugant els últims partits sense un jugador nacional. Sempre hem defensat que per fer una bona pinya els equips té que haver 4 o 5 jugadors que vinguin del mateix país. Clar, i després, clar, quan no arriben els resultats... peta tot, i això li sumes el problema que ha tingut amb l'estadi, que tindria que ser el millor estadi del món, però resulta que no poden fer concerts perquè els veïns es queixen i no està insonoritzat, el projecte de la Supercopa que va patar pels aires quan era un projecte gairebé personal de Florentino, i així va sumant. Per tant, jo crec que és un final d'etapa que no vol deixar el poder, semblen les dictadures aquestes que s'agafen al poder i fins que no, o quan acaba el final o es mora el dirigent, aleshores passi peta tot. Ah. No sabem com serà la seva successió, tampoc.
7: Crisi sense precedents, titula el diari AS, o vestidor trencat, llegim a Mundo Deportivo, Salvador Cot.
9: Sí, és curiós perquè el Florentino Pérez sempre ha tingut un control ferri dels mitjans de comunicació, i això jo crec que també una mica ha dissimulat aquesta política erràtica del Madrid, no? Però jo li volia preguntar en el Bahils si això es pot arreglar, diguéssim, ràpid, en un estiu. Ho dic amb el desig de que em diguis que no, però això és factible, una crisi a tots els nivells, i que la temporada que ve el Madrid reaccioni i pugui guanyar coses, o no?
15: És molt difícil perquè després a l'equip la part esportiva també té que estar compensada. O sigui, aquí des que se'n va anar Modric i Kroos al mig del camp ha estat un desastre. Per tant, això vol dir que tens que fitxar per tenir un bon equip. I avui en dia fitxar ja no és tan fàcil, perquè abans hi havia 4 o 5 equips, però ara hi ha molts equips amb molts diners que poden fitxar i són molt competitius. Per tant, a priori, tens que encertar-la amb l'entrenador i després tens que fer un bon equip. És difícil. Mira, el Barça estava en una situació no tan complicada, però tenia un equip que no funcionava. I va agafar un entrenador més amb, més amb personalitat que caràcter, diria jo, i ha refet l'equip, però clar, amb l'avantatge del Barça és que tenia 5 o 6, tenia la Masia, i van sortir 4 o 5 jugadors d'una generació fantàstica que ho han arreglat. El Madrid això tampoc ho té. Per tant, és molt complicat. Això no treu que aquest diumenge, que pot ser un dia històric, perquè mai ha guanyat la Lliga al Barça o al Madrid amb un clàssic, els hi surti un partit rodó i sigui un drama. Però en condicions normals, jo crec que el remat i final serà aquest diumenge.
14: Ja. Jo, si em permeteu, com a persona que va molt a camps de futbol i que veu molt de futbol allò presencialment, més que per la tele pràcticament, us diria que esteu carregant molt els lleoners en el tema de Florentino. Jo crec que el Madrid té més un problema reputacional vinculat a la plantilla. Jo, com a mínim, i la meva perspectiva és des de Cornellà, he vist l'evolució de la percepció del públic en relació al Madrid i com uns anys enrere el Madrid era rebut fins amb una certa simpatia a casa nostra, i a dia d'avui, degut a una plantilla, com deia, on no hi ha jugadors espanyols, on hi ha gent que és realment grollera, maleducada, prepotent, com podria ser el cas de Vinícius,

0: que transpiren de prepotència absoluta.
1: El Madrid ha sigut un equip simpàtic amb els periquitos. Em perdó,
0: disculpa, et vaig donar una dada que poder no tens, eh? La penya més gran del Real Madrid a Espanya està a Terrassa. La segona penya més gran del Real Madrid a Espanya està a Mataró, és la penya madridista Iluro. Carlos Pedrós està enterrat, fundador del Madrid, està enterrat a Mataró i, per cert, té una avinguda a la meva ciutat. O sigui, a Catalunya, malauradament per mi, que jo voldria que el primer equip de Catalunya fos l'Espanyol, vale? Hi ha moltíssima afició del Madrid. Us agradarà o no la gent que no sigueu del Madrid, però que és un fet incontestable que el Madrid és un equip amb un arrelament aquí a casa nostra fortíssim, jo ho podeu veure o no, però això és una realitat.
2: Sí, però tens raó amb la imatge de jugadors malcriats, però quan un nen és malcriat, la responsabilitat principal és del pare. I en aquest cas el pare només en tenen dos a Madrid, l'entrenador o el president. Clar, si el president no actua i els jugadors del Madrid parlen gairebé més amb el president i els hi deixa fer absolutament tot, és a dir, en el cas de Vinícius, quan li va fer aquell desplante al mig del camp a l'entrenador, el Xavi Alonso, el president el va recolzar. Aleshores va desacreditar absolutament l'entrenador.
0: Tu no creus que si el Xavi hagués seguit la temporada no hagués anat millor pel Madrid?
2: Segur que sí. Segur que sí, perquè és un molt bon entrenador i el temps ho dirà, seguríssim.
3: Ah. Bé, a aquesta hora l'edició digital de l'Esport obre amb aquest titular. El Madrid podria echar a la calle a Valverde y Tchouaméni. Florentino Pérez piensa ponerse muy duro con el caso de la pelea y tomar medidas extremas como vender a los dos jugadores, Joan.
2: Clar, és que no li queda una altra. És que l'espectacle d'ahir va ser lamentable. Però lamentable, és a dir, quan els dos diaris de Madrid ataquen tan frontalment els jugadors de la plantilla, és que no hi ha alternativa de fer alguna cosa. És a dir, aquests dos, la imatge que tenen, que venia ja de dos o tres entrenaments consecutius que s'estaven picant, que l'entrenador no els pugui frenar, que no hi hagi el capità de l'equip que els pugui frenar, que es filtri i després comunicats contra comunicats, és que no hi ha una sortida que treus de sobre. Però vol dir, el que dèiem abans, que tindràs que fitxar dos, perquè futbolísticament són molt bons.
3: Patirem gaire o no aquest diumenge?
2: Bueno, el culer sempre...
3: Sempre. Jo portem a la sang, això.
2: O sigui, tenim tot avantatge. El Madrid és un caos. Amb un empat guanyem la Lliga i està tothom patint, que a veure si el Madrid a l'últim moment encara es refarà.
3: I no podrem anar a Canaletes aquest any? Diumenge a la nit. Què farem? Per allà a Plaça Catalunya, no, Passeig de Gràcia...
2: Sí, la veritat és que queda una mica... Jo vaig estar ara fa poc aquí i la Rambla s'està... Bueno, no s'hi pot entrar, però jo crec que es pujarà cap a Plaça Catalunya i es celebrarà allà. També és veritat que s'allargarà, o sigui, si guanya el Barça, s'allargarà l'estadi. Per tant, no sé si serà allò majoritari. És un mal dia el diumenge a la nit, un partit a les 9 dels diumenges és molt dolent. Si hagués estat dissabte, hauria sigut fantàstic.
3: I no plourà. No, si hagués estat dissabte, i ens deia el Fred Rodríguez Picó, diu dissabte, aigua. Dissabte a la tarda, vespre, justament, pluja.
2: Doncs aigua, ja sabeu que al camp del Barça, actualment, els 60.000 que van es mullen, amb el president inclòs.
3: Doncs diumenge no es mullaran, perquè, per sort, no plourà a les 9 del vespre a Barcelona. Salvador Cot.
1: Sí, una pregunta, gairebé tècnica. És a dir, per què, el Madrid ve al Castilla o la Masia madrilenya no funciona, i dos, si la Masia del Barça pot ser que vagi a tongades o no, perquè el Barça Atlètic, per exemple, aquesta temporada ha estat més aviat un fracàs.
2: Sí, però el Barça Atlètic és un fracàs perquè el primer equip del Barça hi ha 5 o 6 jugadors des de l'any passat que eren 17 o 18 anys. Aleshores, aquests tenien que estar jugant al Barça Atlètic o fins i tot el juvenil. Saps? Per tant, és millor que el Barça Atlètic no estigui a segona competint i que et formi jugadors, que no que intentis competir i que aquests jugadors facin una transició, que estiguin 2 anys allà. I després jo crec que és una manera de viure el futbol, no? Una filosofia. I l'aposta als entrenadors amb el Flick es va parlar molt d'això. Quan va venir un alemany aquí, una de les crítiques era que aquest home no sabrà res de la Masia. Es va inculcar, va veure el que havia i l'aposta ha estat bestial de continuïtat.
1: I per què no funciona la Masia madrilenya, o sí que funciona i no la fan servir?
2: Perquè és un altre model, és el model de les estrelles i de los supercracks. Aleshores, clar, des de Beckham al seu dia, Mbappé, Vinícius, tots són fitxatges, el que dèiem, per això no hi ha cap espanyol al primer equip.
3: Ah. Va, una porra, un resultat per aquest diumenge, Joan Bahils.
2: 3-0.
3: 3-0, bé, m'agrada. Cot...
1: 4.
3: López Alegre.
2: Està bé.
0: Sevilla 0, Espanyol

0: Pobre Joan.
1: Aquest barrio és complicat de tots.
0: Street Barrio.
2: Jo em conformo amb una 0, eh?
0: Amb una 0 et conformes.
3: I amb un 0-0, fins i tot.
2: Quasi, quasi.
0: Sí, home. Home, no. Què diu el Jordi Vila?
4: Doncs jo penso que empataran, eh?
0: Que empataran?
4: Amb un empat ja és suficient per guanyar la Lliga.
0: Sí, ja.
1: Al final ja està bé, sí.
0: Home, no, 3-0 jo, com el Joan. Va, Joan, un milió de gràcies,
2: no
0: com sempre.
2: No cal fer llenya.
3: Moltíssimes sí,
0: gràcies.
3: Sí, sí.
0: El Joan, el director de l'esport. Moltíssimes gràcies, Joan. Bon cap de setmana. Adéu. Que vagi bé.
1: Salutacions a tots.
0: Visca el Barça, adéu. Visca el Barça, tu. Què fas, aquesta mala cara?
5: Visca el Barça.
0: López Alegre.
5: No sé.
0: Oi, què? I visca Catalunya. Un problema hi ha.
5: Si tu ho ves dient.
0: Què, eh? El cos.
3: És que hauríeu d'haver empatat, ni que fos amb el Madrid, que ara farien el passadís i tot això.
5: Estaria fantàstic. Jo estava molt a favor d'empatar amb el Madrid. De fet, vam estar a punt de guanyar el partit. Si hagués entrat aquell pal del minut 46 que va botar la línia, el partit hagués sigut diferent.
0: Va, que el Jordi ha sortit al carrer. Com ho veu la gent, això?
4: Doncs mira...
0: Som patidors de ment, ara.
4: Hi ha molt d'ambient, molt d'optimisme. També m'he trobat a un madrileny del Madrid. Estava una miqueta baix d'energia, la veritat, l'he trobat.
0: S'ha aixafadot, avui.
4: Sí. Hem preguntat també resultats i el resultat de l'enquesta és aquest.
0: Sentim-ho.
6: Jo espero que es programi campió i amb molt més que un empat. O sigui que guanyem el Madrid amb molta diferència, sincerament.
4: Arriba un Madrid en hores molt, molt baixes. Ahir va haver-hi una batussa al vestuari entre Valverde i Tchouaméni.
6: Pues que arribi molt baix, a mi, que arribi el més baix possible demà, què vols que et digui?
4: Quin resultat?
6: Una maneta, un 5-0 seria fantàstic.
7: 3-1.
4: A favor del Barça?
7: Sí, a favor. Guanyarà el Barça segurament.
4: No vas a dir el Madrid, eh?
7: Sí, perquè sóc del Madrid, però bueno...
4: És el Madrid.
7: És el que n'hi ha, no passa res.
4: Arriben en el moment més baix de la temporada del Madrid. Sí. Ahir va haver una batussa al vestuari entre Tchouaméni i Valverde, que déu-n'hi-do, no?
7: Sí, sí, la veritat que sí. Bueno, el Madrid està para... fatal.
4: Què li està passant al Madrid?
7: Ai, no sé. No sé, ells sabran. Ja fa molts anys que no m'agrada tant el futbol, eh? Que no...
4: Però ets del Madrid, eh?
7: Sí.
8: Però a mi el futbol no m'interessa, ho sento.
4: No el seguiràs?
8: Gens ni mica.
4: Res de res?
8: Absolutament res.
9: Però jo crec que igualment el guanyarem, a més...
4: Un empat ja fem, per guanyar la Lliga.
9: Sí, sí, o sigui, empat o guanyar segur que serà, més a casa, al Camp Nou, que ja feia temps que tenim ganes d'un clàssic així.
4: Quin resultat?
9: Un 2-0, poso.
4: A favor del Barça.
9: Sí, a favor del Barça, òbviament. Jo crec que, per exemple, pel Madrid una bona solució seria el Mourinho, per exemple, que crec que amb això...
4: Canvi d'entrenador, no?
9: Sí, un canvi d'entrenador...
4: Mano dura.
9: Mano dura. És que a mi el Mourinho, mira que sempre ha sigut del Barça, però és un entrenador que pel Madrid em sembla que li va perfecte.
0: Street Barrio, digue'm que veuràs el partit. Ja sé que tant se te'n fot, però ets capaç de no veure el partit? Un partit com el d'aquest diumenge?
2: Perfectament capaç.
0: De veritat?
2: Perfectament capaç. I possiblement doncs, tingui un gran moment
0: com
2: de pau
0: això,
2: perquè tota
0: pot.
2: La família estigui veient-la i pot ser fantàstic.
4: Al carrer m'he trobat, com a mínim, no els he posat a tots, 3-4 persones que ni fu ni fa.
0: Sí.
4: O sigui, hi ha una part de la gent
0: sí,
4: que...
0: Sí,
4: que
0: sempre
4: això,
0: hi ha una petita part
2: quan,
0: que... Però vaja, un Barça-Madrid, que ens podem proclamar campions, és un partit que jo crec que... Ai, senyor. Qui...
3: Però tu ets del Barça, hosti.
2: Sí, jo era una gran enamorada del Dream Team. I va arribar un moment que em vaig desenamorar i ara provoca
0: una
2: absoluta
0: indiferència.
2: Ho vaig trobar avorrit.
0: Ho vas trobar avorrit, així
2: sí,
0: de cop
2: sí,
0: i volta?
2: Sí, sí, ja no
0: d'estar enamorada...
2: Sí, sí, per això és un desenamorament
0: complicat, això de la
2: real.
0: Raça humana.
2: I, per tant, desinterès absolut.
4: I, per tant, et vas enamorar d'un altre equip o d'una altra cosa?
2: No, vaig prescindir absolutament del futbol.
0: Bé, escolta, qui segur que veurà el partit és... Lopau de Pont!

0: el partit i ves que no vagi al camp, lo Pau. Vindrà aquí, eh? Avui el tindrem aquí al matí de Ràdio 4. Quedeu-vos una estona, home. Molt divertit, això. A mesura que va avançant el programa, de veritat, es va animant-la.
1: Jo em quedaré el dia que tinguem pastetes, sí, que sempre...
0: Sempre portem de tot. Ara, però un dia d'aquests, no diu que portarem croissants Dràcula, no? Si al final...
1: Què són aquests croissants Dràcula?
2: Era el gelat, el Dràcula.
0: Doncs, sí,
1: ai, sí,
0: sí, sí.
1: Fantàstic, que era, dels millors de tots.
2: Que era recobert de Coca-Cola, vainilla i maduixa, que era la llengua del Dràcula.
0: Mira,
2: no?
0: El croissant Dràcula, ara te l'ensenyo, i fes la fotografia als oients, pels que no el poden veure ara mateix.
3: Croissant Dràcula.
0: És aquest.
1: Però què posa?
4: Tu, que és de Terrassa, eh?
0: Sí, és de Terrassa.
1: Tu el coneixes? Sí, sí. Tu el coneixes?
0: Home, tot el que hi ha a Terrassa ho coneix, el cot. Mira.
1: Què és?
4: És croissant Dràcula, de veritat. Està emparentat amb el gelat que hi havia quan eren petits.
0: Que l'has tastat, o no?
4: Aquest croissant, no.
0: El Dràcula encara es ven, eh? Encara es ven en alguns supermercats.
3: El van tornar a introduir.
0: Sí, un dia d'aquests m'agradaria molt parlar amb el senyor que es va inventar tots aquests gelats. El Dràcula, el Frigopier...
1: Frigurón.
0: Vinyallonga, es diu. És un senyor del País Valencià.
2: Hi havia un que es deia Frigodero.
0: És un crac.
1: Frigurón.
3: Hi havia el Falaget, el Camiget.
4: Sí, el Camiget.
3: Que tenien aquella punta de xocolata. Que eren com un coet, eren meravellosos. I el món es dividia entre els nens que preferien el Camiget i els que preferien el Col·legiet.
2: I en el teu cas, de quin
3: eres? Jo era del Col·legiet, perquè era de Coca-Cola i el Camiget era de taronja i tenia més gràcia el de Coca-Cola.
0: Mira, no sé, eren més bons abans els gelats o no?
1: Els polos.
0: Els polos.
1: Fantàstics.
0: Tu veus, mira, aquests cartells de la Frigo de l'any de la Picó.
2: Ostres.
0: És espectacular.
2: On havien els Popeyes, que era el gelat més gelat.
1: Això encara existeix.
2: De llimona i de taronja, no? Sí, que era el més bàsic, no?, de la Frigo.
1: A la platja, el senyor amb el carret, que podies comprar això s'ha perdut i s'hauria de recuperar.
4: I n'hi havia que se'ls feien a casa, aquell flac golosina, deien, que els ficaves al congelador.
3: De fet, hi havia tres marques, que eren Frigo, Cami i Avidesa.
2: És veritat.
3: I s'havia acabat el mercat, o sigui, no hi havia més.
4: Cami era Nestlé, no? Sí.
3: No, això va ser després. Cami, primera Cami. O sigui, no, després ho va comprar Nestlé.
0: I la Lleida, la Glass, també. Una nata brutal, amb aquelles taronges tropicals boníssimes, i el gelat de... Corte, en dèiem.
4: Te'n recordes d'allò? Corte, sí, sí.
3: La nostra directora del Segre ens ho podria dir.
2: De tres colors, no?
0: El tall.
3: A Lleida hi havia una marca que era Ondina, que també, això, bueno, el dia que tinguem aquí la directora, que t'ho expliqui.
4: Ei, hi havia gelats a la platja. Llavors hi havia un senyor que tenia molt de mèrit, que estava supermoreno, que anava repartint gelats per la platja. Per la platja amb una nevera d'aquestes i anava dient, ai, helado...
3: Ara li dirien que té un risc, laboral.
4: Sí, en multilingüe, perquè, ai, helado, glace, ice cream.
1: Això hauria de tornar.
0: Sabeu on podríem anar aquest cap de setmana, nois i noies? A Igualada. El Jordi us explicarà per què.
2: Doncs sí, anirem a Igualada per descobrir totes les novetats del festival Rec.0 de primavera d'aquest any. No sé si heu anat alguna vegada.
0: Es veu que és una passada, això, jo no, eh?
3: És una passada.
2: Mireu, els carrers es converteixen en botigues efímeres, és a dir, les antigues abasseries on es treballava el cuir es transformen en botigues efímeres, doncs, on podem comprar tot tipus de prendes de roba. Enguany hi podem trobar més d'un centenar de marques, un 80% de les quals són catalanes, eh?
0: Ah, sí, sí.
3: La capacitat que ha tingut Igualada de mantindre el seu vincle amb la indústria de la peix.
4: Total, admirable.
3: És molt d'aplaudir.
0: Múnich, que em van dir que era d'Igualada, l'altre dia m'explicava. No ho sabia, això. Múnich.
4: Múnich, sí.
0: Sí. I pots trobar roba de marca boníssima, es veu a preus boníssims.
1: Sabates fantàstiques.
0: Sí. Sí. Que érem amb lo Pau dinant quan ens ho van explicar i diu, i per què li van fotre a Múnich?
4: És veritat.
0: Si és d'Igualada, això. No ho sé.
1: Home, perquè sona molt més internacional.
0: Ai, sí. Mira, m'ha caigut el guió, veus?
2: Hem de dir que ja porten moltes edicions...
4: S'ha tirat.
2: Porten moltes edicions del Rec Igualada i han passat milers de persones, eh? És un veritable festival, eh? I també hi ha... Si volem tenir un cap de setmana amb la família, és una molt bona opció, eh?
0: Sí, segur. I tant, Cot, eh? Sí,
4: sí, farem. Sí, ho farem.
0: Demà plourà.
2: Ah, d'acord.
0: El matí potser encara no, la tarda segur. I diumenge farà sol.
1: Doncs apa, aprofitar.
0: Què t'anava a dir? Algun boletaire? Aquí present o no?
3: Per menjar-los o per anar-los a buscar.
0: No sé,
3: canvia molt.
0: Digues, n'hi ha que diuen això. Jo el bolet, sí, però el plat.
4: Sí, jo també. A més, no els distingeixo.
0: T'ho dic perquè es veu que està a punt de fer-se algun cep a Catalunya. De moment ja se'n poden menjar, però venen de Terol, per exemple, i a Catalunya els propers dies i setmanes collirem ceps, entre altres bolets. D'aquí una estona parlarem amb el gran Xavi García, el nostre boletaire de capçalera, i ens dirà exactament on i quan els podrem anar a buscar.
4: Mira que són bons, els ceps.
1: Home, però això ha de ser un secret, no?
0: Sí, home, però ara està de baixa i li és igual.
3: Ah. Jo de Terol...
0: No, ara no fa de volar aire i diu alguna cosa.
3: Sabia lo de les trufes, de Terol, però no lo dels ceps, veus?
0: Sí, sí, que doncs ara venen. Ahir teníem un
3: alguna cosa.
0: Una marisqueria de Vic que aquests dies ja tenen el cep a la carta i els ve de Terol, diu que a Catalunya de moment encara no se'n fa, però està a punt, a punt, a punt, a punt.
4: Cosa que demostra que Terol existeix.
0: Ai, sí.
3: Terol és un lloc meravellós.
1: És fantàstic.
0: Sí, hi has estat.
1: Terol és maquíssim.
0: Maquíssim, molt bé. I va sovint, o no?
1: No, sovint no, he estat un parell de cops, però...
3: Va. Jo sí.
1: És un lloc per tornar-hi.
3: Terol és meravellós.
0: Meravellós per...
3: Bé, d'entrada, tot. Mira, és el lloc que té el cel millor de la Unió Europea perquè és el lloc més despoblat de tota la Unió Europea. 0,9 habitants per quilòmetre quadrat. I té una gastronomia increïble.
4: O sigui, el cel i la terra també.
3: Sí, però clar, el fet de que no tingui, el fet de que no tingui contaminació lumínica ha fet que sigui un lloc que, per observar l'espai, és meravellós. I té uns pobles increïbles, una gent ferma... És un gran lloc.
0: No ho conec massa.
3: Recomano especialment anar a l'observatori...
0: No passa res.
3: Recomano especialment anar a l'observatori de l'espai que hi ha a Arcos de las Salinas, que és un poble a Terol que fa frontera, en València i en Cuenca.
0: Doncs escolteu, sempre regalem dinars i sopars en aquest programa, ho sabeu, amb ceps o sense, però bons dinars i bons sopars en bons restaurants del país. Heu d'encertar el so del dia. Avui és aquest, sentim-lo. Jordi Vila, per què m'ho feu, això?
2: Jo penso que no fan falta pistes, perquè...
0: Això ja ho podem regalar directament, home. Potser té trampa, això, eh?
2: Sí, també té trampa.
0: Atenció, oients,
2: potser... Vols donem alguna pista, no fa falta.
0: No, per la mort de Déu Santíssima. 900-454-455, 900-454-455, avui tertúlia Màstric Barrio, professora de Ciències Polítiques a la Universitat de València, Joan López Alegre, professor de la Universitat de Abat Oliva, professors i professores. Això. I l'editor del Grup Món.
3: Sèrio, jo no.
0: El gran Salvador Cot.
4: Sí, jo no ensenyo res. En cap sentit.
1: Mai se sap.
5: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
6: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
7: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
8: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
9: Com sempre, salut i perdó.
10: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
11: La veritat per davant de tot.
12: Andy, i jo no penso dir la paraula.
13: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
14: M'he quedat esparverada.
5: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
15: Nena, nena, nena, nena.
16: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
17: Coneixeu el concepte d'evolució?
16: Sota sospita.
17: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
16: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
17: Podien parlar a través dels oceans.
16: Amb Laura González.
17: L'impossible.
18: Per què la volen capturar?
17: És més intel·ligent que la majoria.
5: A Ràdio 4.
16: La millor companyia. Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Falten 5 minuts per 3 quarts d'11 i atenció a això, el sindicat CGT denuncia que dues agents dels Mossos es van infiltrar en una reunió de professors que preparava accions de protesta. La policia catalana no ho confirma, però tampoc ho desmenteix. Íngrid Chavarría, secretària general de CGT Ensenyament a Barcelona. Com estem? Bon dia i bona hora.
19: Hola, bon dia.
0: Explica'ns-ho més i millor, això. Com va anar? Què va passar exactament, segons vosaltres, Íngrid?
19: Doncs mireu, s'havia convocat una assemblea de Consorci Barcelonès per organitzar les mobilitzacions en el context de les vagues convocades i alguna companya va sospitar de dues persones perquè desentonaven una mica i no feien cap intervenció, només escoltaven. I les cares sonaven una mica d'altres mobilitzacions de que anaven, de, que eren Mossos d'Esquadra, que estaven a manifestacions vestides d'uniforme i havien fet de mediadores. Uh-huh. Alguna companya les va identificar així. Ah. Llavors els vam... una companya els va preguntar de quin centre venien. Van dir un centre on hi havia una altra companya que era d'aquell centre i va dir que no les coneixia. Uh-huh. I llavors se'ls va dir que donguessin alguna credencial com el correu XTEC i van contestar amb evasives i van marxar.
0: Van marxar, eh? Un cop mm-hmm. els veu demanar que s'identifiquessin, diguéssim, el que van fer va ser abandonar aquesta assemblea de treballadors del Consorci d'Educació de Barcelona que es feia a l'Institut Pau Claris. Eh? Tu hi eres allà, Ingrid?
19: Sí, sí, jo hi era.
0: Ah, uh-huh. I van abandonar la reunió i s'ha acabat la història, sí?
19: I s'ha acabat la història, sí. O sigui, quan van sortir va haver-hi companyes que les van aturar per demanar-los les credencials, no? Uh-huh. Per demanar-los doncs, quin correu XTEC teniu i així, i van contestar amb evasives i van marxar.
0: Ja, s'ha acabat la història o no? Perquè no sé si ara, per exemple, us plantegeu emprendre accions legals. Què fareu?
19: Doncs sí, clar, nosaltres ja estem parlant amb el nostre gabinet d'advocats perquè pensem que les investigacions policials prospectives per mm. obtenir informació sobre com s'organitzen els sindicats no estan parats per la llei. Mm. Pensem que és una vulneració flagrant de la llei de llibertat sindical i el dret d'associació, que són drets estructurals de la Constitució. Mm. Aleshores, doncs, i més en un context que, i afectant un col·lectiu que treballem en defensa de l'educació pública, que no som delinqüents. Ja. I això és un altre dret fonamental. Pensem que aquest fet agreuja la situació en un context de vagues que fa mesos que estem reclamant millores per l'educació i res, i això pensem que evidencia que tenim un greu problema amb les infiltracions policials. En comptes de respondre amb recursos per l'educació, s'està responent, s'està invertint recursos en repressió.
0: Mira, aquest programa al matí de Ràdio 4 ha parlat també amb Yolanda Segura, amb la portaveu d'USTEC, del sindicat majoritari, sobre aquest tema, i ens ha dit això. Escolteu.
9: Aquest fet en direm que és una persecució política sense precedents en el món de l'educació, que mentre el personal educatiu ens estem organitzant per defensar l'educació pública, el govern, en comptes de negociar, el que fa és vigilar, intimidar i criminalitzar, que el dret sindical i el dret de reunió són drets fonamentals i cap govern democràtic pot enviar la policia de paisà a controlar l'assemblea de treballadores ni res similar. I, per tant, exigim explicacions, responsabilitats, la retirada del pla pilot dels Mossos i llancem un missatge molt clar a la nostra consellera. L'única fórmula és seure's, negociar i arribar a un bon acord amb les parts amb les que mai hauria d'haver deixat al marge.
0: Mm-hmm. Bé, Esquerra i els Comuns, els dos socis del govern, i també Junts per Catalunya, exigeixen les compareixences de les conselleres Núria Parlon i Esther Niubó, a més de la del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. La CUP considera que en cas de confirmar-se s'hauran traspassat totes les línies vermelles. De moment, Ingrid Xavarría, ara ho dèiem, a la policia catalana, no ho confirma, però tampoc ho desmenteix.
19: Sí, correcte. Han tret una nota de premsa on diuen que vetllaran per el lliure dret de reunió i manifestació, però i que donaran les explicacions pertinents. Això significa que, bueno, entenem que assumeixen que efectivament han infiltrat policia.
0: Bé, Ingrid, mira, aquí a la tertúlia m'acompanyen l'Astrid Barrio, el Joan López Alegre i també el Salvador Cot, que és editor del grup Mont. Salvador, endavant.
4: Sí, no, jo volia comentar i preguntar, no? Després, o sigui, l'actitud del govern del PSC ha sigut, d'entrada, intentar trencar la vaga, pactant amb els sindicats minoritaris, i el següent que sabem és que ha enviat a la policia a infiltrar-se amb les assemblees de treballadors. Això, si es fos en un altre lloc i el conseller fos de Vox, ens semblaria relativament normal i estaríem escandalitzats. Vosaltres creieu que això té retorn? Com es pot... O sigui, fins a quin punt s'ha arribat aquí?
19: No sé, és una pregunta una mica difícil. Potser s'hauria de preguntar al PSC quina deriva estan prenent, no? Nosaltres l'únic que estem demanant és seure a parlar. És el que deia, no estem fent una vaga doncs, perquè ens agradi doncs, paralitzar el país, sinó que el que demanem són millores reals per l'educació pública. Aleshores, doncs, no sé, demanem que facin un pensament i que s'iniciïn les negociacions ja d'una vegada. Mm. Perquè això només anirà pitjor i només està fent que encendrà els ànims de la gent.
0: Astrid Barrio.
1: És que fins que no se sàpiga exactament, no, si això, si aquest esdeveniment ha tingut lloc tal com tot apunta, doncs crec que hi ha poc a dir. Sols, si realment això ha tingut lloc, crec que és un fet, i ho apuntava ara el Salvador, és a dir, això, si ho fa un altre govern, ens hagués semblat un excés d'unes dimensions que segurament estaria provocant protestes al carrer. El que potser s'hauria de preguntar també és a d'altres sindicats què en pensen, no, d'aquesta possibilitat. Els altres sindicats que sí que estan d'acord amb la proposta del govern i que han signat el pacte,
0: UGT.
1: Perquè efectivament, és a dir, la intromissió en aquest tipus de drets per part d'un govern en una situació d'aquesta naturalesa, crec que és un fet molt, molt greu i que té una deriva autoritària que no és pròpia d'un govern que es diu progressista.
4: Estem parlant de mestres, eh?
1: Sí, sí, sí. No, de mestres, és igual el col·lectiu que sigui, però en qualsevol cas són drets i estan en una situació de confrontació amb el govern, i això resulta extremadament greu. Ara bé, siguem prudents, que això s'acabi de confirmar. De moment no està desmentit i, per tant, hi ha indicis.
11: Jo crec que les preguntes per Salvador Illa són clares, són tres, i han de ser de resposta urgent, immediata. Primera, qui és el que va donar la instrucció que els professors anessin, els Mossos anessin a una assemblea de professors, i si efectivament hi ha aquesta instrucció, si és una petició que fa ensenyament als Mossos, si és un acte de motu propi fet per als Mossos, perquè sigui com sigui, tot és o greu o molt greu, perquè si hi ha una petició d'ensenyament que els Mossos a més segueixen sense explicar que legalment això no és viable i que per tant és una intromissió en drets fonamentals i que els Mossos en aquest cas no poden intervindre en una assemblea si no hi ha una motivació de seguretat o d'àmbit de fe de policia judicial, és greu. Si és una decisió que prenen els Mossos pel seu compte, és encara més greu, perquè aleshores vol dir que és un cos que actua de forma absolutament fora de control. I si hi ha una ordre política perquè vostès facin això i envia els Mossos a que ens passin el parte i per tant ens facin investigadors privats pagats pel conjunt de la població, també és greu. Així és que l'única cosa que realment donaria calma seria que algú pogués desmentir que aquella gent va allà, que això té alguna mena d'ordre política i que, a més, l'explicació no fos una excusa de mal pagador, sinó que fos creïble, perquè tot l'altre, qualsevol resposta és a quina més greu, per dir-ho d'alguna manera.
4: Mm. Sí, del tot d'acord, perquè no... O sigui, si només amb la resposta que ha tingut el govern ara ja se'n fa corresponsable, com a mínim. Allò, perquè si no, hauríem de dir, obrim una investigació.
0: Ingrid, alguna cosa més abans d'acabar?
19: Sí. Doncs res. Bàsicament ho heu dit tot, M'estic d'acord amb el que estàveu comentant. S'ha de confirmar, evidentment. Nosaltres estem fent les investigacions pertinents i tots els grups parlamentaris de l'oposició, excepte PP i Vox, estan demanant explicacions al govern. Esperarem aquestes explicacions i emprendrem les mesures necessàries. Només recalcar que si es confirma, com dèieu, és un fet molt greu, que som mestres i que el que volem és millorar l'educació pública. Que estem en una situació límit, que si la gent està sortint massivament als carrers i s'està organitzant en assemblees, és perquè no poden més, perquè tot això suposa feina extra per nosaltres, per les docents, perquè hem de fer classe més, preparar totes les vagues. No és una cosa que fem per gust i que ho fem part pel futur d'aquest país. Llavors, tenir això en compte.
0: Ingrid Xavarria, secretària general de CGT Ensenyament a Barcelona, moltíssimes gràcies per haver estat en directe aquí al matí de Ràdio 4. Gràcies, Ingrid, que vagi molt bé això.
19: Gràcies per comptar amb nosaltres. Adéu, fins
0: gràcies
19: aviat.
0: A tu, que vagi bé. Fins aviat, 9 minuts i les 11.
20: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: De fet, acaben de començar justament aquestes vagues, amb dels de 0 a 3 ahir. Dimarts que ve vaga a tot Catalunya. Aquell dia serà general, diguéssim, en aquestes 17 jornades en total de mobilitzacions, de protestes, fins al 5 de juny. I dimarts tindrem a Iolanda Segura, portaveu d'Ustec, en directe aquí al matí de Ràdio 4.
2: Tot i que els sindicats UGT i Comissions Obreres ens recorden que la vaga d'ahir de 0 a 3 de les escoles Bressol, diguem, ells també hi participen, és a dir, no estan, aquestes protestes no estan incloses en el nou paquet de vagues que protesten per demanar més recursos per l'educació pública.
0: Atenció a això, notícia d'última hora. Sanitat diu que cap passatger espanyol del creuer de l'antivirus ha manifestat oposició a la quarantena. Important. Això ho ha dit el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, en una entrevista a aquesta casa, a Televisió Espanyola. Per tant, que quedi clar això, que cap dels passatgers que van a bord d'aquest creuer, on hi ha aquest brot d'antivirus, ha manifestat oposició a fer la quarantena quan siguin evacuats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Recordem que arriben a Canàries aquest diumenge al migdia i que dilluns, en teoria, sortiran d'allà cap a Madrid.
21: Ja veurem.
0: Arriben a Canàries sense tocar terra, allò que
21: dèiem
0: abans.
21: Però avui hi havia una entrevista al Mundo amb un senyor que està en el vaixell que ja deia que ells serien els pagafantes de tot aquest desori. I n'hi ha més d'un que l'igual que va quedar clar legalment que en el confinament ens tenien que tancar a casa i que no es van complir tots els requeriments judicials que tenien que haver-hi per al tema del tancament a casa, que perquè aquesta gent es quedi tancada en el Gómez Ulla, té que haver-hi també una ordre judicial perquè això sigui així, eh?
1: Bueno, per això, o sigui, la qüestió és que sí, que ha de ser voluntari. Ara, Joan, en condicions, o sigui, pot haver-hi persones amb molt, molt especials, però sabent els riscos que hi ha, qualsevol persona més o menys raonable accepta en una situació d'aquesta naturalesa, doncs, per les implicacions que pot tenir. És a dir, jo en certa mesura també crec que l'Argimon ho comentava aquest matí, podem arribar a fer unes discussions una mica estèrils, no? Perquè si tu veus la dimensió que pot tenir això, difícilment posaràs pegues si ets una persona mitjanament raonable, eh? Hi ha persones de tot tipus, però esperem que això no generi, o sigui, que no sigui necessari, no? Doncs activar tot el sistema d'obligatorietat i d'impedir, doncs, al final, la lliure circulació i la llibertat de les persones, que ho facin voluntàriament.
21: Jo l'únic que vull dir és que, molt bé, tancarem aquestes persones en un hospital i els altres 30 que estan per aquí vagant, un pot aterrar, per exemple, a l'aeroport d'Alacant i anar a pujar...
0: De les 30, per cert, no n'hi ha cap ni a Catalunya ni a Espanya.
21: Bueno, això no ho sabem, perdona.
1: No, l'OMS està.
21: Pot haver buscat un avió i pot haver aparegut al Prat i pot estar en aquests moments aquí a la porta d'aquí.
0: Regne Unit, Estats Units, Taiwan, en teoria...
1: Tot no ho pots controlar, però allò que ho pots controlar... amb certa col·laboració i sense mesures coercitives, doncs seria desitjable.
21: Crec que el nivell de desconfiança cap a les autoritats és molt gros.
4: Ah. Jo penso que, així com és raonable que les persones que han estat en aquell vaixell doncs, es quedin en quarantena, i això suposo que ho entén tothom, també crec que seria molt difícil de repetir una cosa com lo del coronavirus, eh? Que socialment no seria acceptat.
1: No, i a més, és que el Tribunal Constitucional ja va dir que les mesures que es van prendre que no es podien prendre. Vull dir, ara ja hi ha un antecedent de que per decidir-ho fan falta moltes més garanties del que va passar en la primera ocasió. Però, bueno, tot és possible, vista la desorganització i...
4: Sí, sí. Bueno, ja ho veurem. De tota manera, jo penso que això s'ha exagerat molt per l'estructura de la política espanyola, no? Que quan va sortir el president de Canàries a estripar, no? Doncs a partir d'aquí s'hi ha afegit, ha entrat el contagi, diguéssim, ha anat a la política espanyola.
21: Mai millor dit.
0: Bé, escolteu, doncs en qualsevol cas això, segons Sanitat, cap passatger espanyol ha manifestat de moment oposició a la quarantena. I el Joan diu, ja veurem. Ja veurem.
21: Bueno, jo perquè he llegit l'entrevista avui d'un dels afectats doncs en el Mundo, que no semblava, bueno, aquest... no semblava gaire content a passar-se 15 dies al Gómez Ulla.
1: Bueno, no, 15 dies...
0: Ho diu el secretari d'Estat de Sanitat a Televisió Espanyola, Javier Padilla.
1: El que no se sap és els dies que haurà de ser aquesta quarantena.
0: No, és que està clar, ara entre 21 i 45. Clar, és que entre 21 i 45.
4: És que la perspectiva d'estar 6 setmanes...
0: Per ser que això de l'antivirus ja ho coneixíem i ja sabem de què va, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. contradiccions, coses poc clares, això és així, s'ha de poder dir.
4: Que la perspectiva d'estar-te 6 setmanes tancat en un hospital militar tampoc és que sigui, vaja, ja els hi poden donar un abonament al Barça-Madrid.
0: No? Sí. Escolta, Cot, m'han dit que tens una festa grossa i no m'has convidat avui.
4: Home, tu estàs...
0: El Joan López Alegre, l'Astrid segur que sí.
4: No, no,
21: tu... A mi tampoc m'ha convidat.
4: Tu i l'Astrid sí, el Joan no, perquè va allà i després allò fa proclames pro-Madrid i aquestes coses i no som populars.
21: No he fet proclames pro-Madrid.
4: Diu que el Madrid és un equip simpàtic.
21: Pot ampliar
1: el públic potencial, això jo ho estudiaria.
21: Escolta, he donat una dada que Mont Terrassa tindria que saber, que és que la penya del Real Madrid més gran d'Espanya està a Terrassa. Això és una dada que el teu mitjà hauria de saber.
4: Esteu tots convidats. Per nosaltres és molt important. És una edició que tenim des de fa 10 anys. I ara obrim una seu nova, que està a peu de carrer, amb vidres i tot això.
0: On perquè, és perquè exactament aquesta seu?
4: Al carrer Faraday, cantonada amb Salvà, que tots els terrassencs saben on és. A prop de la Sagrada Família, que és una església que tenim una mica més modesta que la que hi ha a Barcelona. Però vaja, és aquesta tarda, 2:45, vull dir que estem encantats.
0: Que bé, perfecte.
21: Mont Terrassa fa una feina magnífica i una comunicació de proximitat de primer nivell.
0: Ah. Estripar-li,
4: estàs convidat, bé, Joan. Estàs convidat. Et perdonem lo del Madrid.
21: Jo no sóc del Madrid, sóc tan anti-Madrid com anti-culer.
4: De tota manera, jo espero... Jo no sóc anti-periquito, eh? Vull dir que jo espero que...
21: Jo sóc anti-culer.
4: Tot i així, jo espero que l'Espanyol, en tant que equip català, i ara n'hi ha 3 a primera divisió, es quedi a primera divisió.
21: Ah. Jo també ho espero.
4: Ho espero sincerament. No. I en principi, el més probable és que s'hi quedi.
21: Vaig a la temporada última que vam baixar... anar a Morevieta, Miranda d'Ebre, són pobles molt macos, però ja els he vist. No tinc cap interès en tornar-hi.
4: Quin pronòstic fas?
21: Doncs que pinta molt malament. No, jo crec que ara, en sèrio, jo crec que Sevilla l'Espanyol perdrà perquè tenim una lliga, perdoneu que ho digui així, molt corrupta, on hi ha equips que no poden baixar segon, el València és un equip, el Sevilla és un altre, però tant el partit de Sevilla el tenim perdut i les possibilitats de que l'Espanyol no baixi, que passen per fer 4 punts, es centren totes amb el darrer partit amb la Real Societat, que ho té tot fet i que ja vam veure l'altre dia que Sevilla es va anar a passejar, literalment, i que té molts jugadors que han d'anar al Mundial, i el partit amb el Bilbao, que són els dos partits que tenim a casa, un dimecres que ve i l'altre l'última jornada, i que la salvació passa per fer 4 punts en aquests partits. I si això no passa, l'Espanyol, que és molt difícil que passi, l'Espanyol té un risc real, malauradament, d'anar a segona.
0: A veure, no veurem què passa.
4: És veritat que va ser un escàndol el partit de la Real Societat, és veritat.
21: Un escàndol. Pues jo confio en que vinguin amb la mateixa actitud.
4: Amb la mateixa actitud escandalosa.
21: Històricament, els darrers partits de Lliga Espanyol-Real Societat han sigut de bon record per nosaltres. El gol de Coromines al minut 95, que ens va salvar també d'un descens. Un partit que, contra pronòstic, vam guanyar la Real a l'última jornada i ens vam colar l'últim cop que hem jugat a competicions europees. O sigui, no ho sé, té aquest punt talisman amb el que jo encara tinc confiança.
0: Astrid, quedem diumenge i veiem el partit junts, per la mort de Déu.
1: No cal.
0: Dilluns tens tertúlia en algun lloc? Però si no, què diràs si no veus el partit?
1: Dilluns segurament estaré escrivint altres coses i desconnectada completament d'això. El que passa que, com que visc al centre de Barcelona,
0: tu vas
1: sentiré
0: al camp,
1: Cot, segurament...
4: No, però veuré per la tele.
0: Veuràs per la tele? Sí, o algun bar?
4: Sí. No, a casa, eh?
0: A casa? Sí, no és més divertit al bar, això?
4: Sí, és més divertit al bar.
0: Que sí? Quedem,
4: però,
0: si vols.
4: Però uns amics i tal.
0: Ah, molt bé. Aquesta tarda, 4:45, m'has dit a Terrassa. Aquesta...
4: Vine.
0: Igual vinc al Pau de Pons, mira. Vale. L'hi proposaré. Sí? Però la liarà, si ve el Pau.
4: Doncs que vingui.
0: La liem, allà on tenem, la liem.
1: Però ho expliqueu després, el que passi.
4: Bueno, ho explicarem, hi haurà fotos i de tot.
0: Gràcies, Astrid, Joan.
21: Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana, visca el Barça i l'Espanyol, home, també.
21: Sempre.
0: Vinga, va, les notícies del... I el Girona, també. Les 11 notícies, ara tornem.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Dia avui de moltes reunions per acabar de definir els protocols per l'arribada del creuer afectat pel brot d'antivirus al port de Granadilla, a Tenerife, el proper diumenge. En total, 23 països estan implicats a l'operació, Àlex Eloi.
2: Sanitat, Capitania Marítima, Govern Canari, responsables de ports, Protecció Civil, entre d'altres, es coordinen per ultimar els detalls de l'arribada. De moment, sabem que els 14 espanyols que desembarcaran faran una revisió mèdica prèvia dins el buc. Una arribada completada, una vegada, volien dir completada, se'ls traslladarà directament fins a l'aeroport amb autobusos per agafar l'avió que els durà fins a l'Hospital Militar Gómez Ullà a Madrid. Pedro Suárez, president de l'Autoritat Portuària de Tenerife.
3: Desembarco del pasajero a la barcaza llega al muelle, accede a tierra y allí, a pie de escalerilla, pues se subirán en el vehículo, que será probablemente un autobús, y saldrá hacia el aeropuerto. 10 minutos de recorrido hasta la pista y al avión directamente.
2: Pel que fa als estrangers, pendents de saber si els països enviaran un avió a recollir els seus nacionals, Estats Units i Regne Unit ja ho han confirmat. Virginia Barcone, secretària de Protecció Civil a les Mañanas de Ràdio Nacional, explica que per diumenge tot estarà preparat.
4: A lo largo del día de hoy, una vez diseñada ya la hoja de ruta y los tiempos en los que nos vamos a manejar, empezaremos ya a fijar ese plan de vuelo donde, como le digo, aparte del avión español, por supuesto, ya hay otros dos aviones confirmados y a lo largo del día de hoy ya se irá diseñando con exactitud qué medios aéreos van a recoger, a qué pasajeros y cómo.
2: Pel que fa a la desinfecció del creuer, encara està per aclarir si s'encarregarà a Espanya o, de la seva banda, als Països Baixos.
0: Gràcies, Àlex. I un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona ha quantificat per primera vegada la població urbana i rural de 32 països europeus com les desigualtats socioeconòmiques influeixen a la mortalitat associada a la temperatura. Entre els anys 2000 i 2019 van haver 161 milions de morts associats al fred o la calor a Europa. Més detalls, Anna Banyeres.
5: La recerca buscava com els diferents indicadors socioeconòmics modifiquen la relació entre la temperatura i la mortalitat a la població europea, i el que s'ha conclòs és que a major vulnerabilitat econòmica el risc de mort va associat tant a fred com a calor per una major pobresa energètica, pitjors condicions d'habitatge i menys accés al sistema sanitari. En canvi, les regions amb més riquesa, el risc de mortalitat només s'associa als episodis de calor, i això, segons Blanca Paniello, autora de l'estudi, té a veure amb la major urbanització, especialment a les ciutats.
6: Denses, amb activitat econòmica concentrada i que afavoreixen l'efecte d'illa de calor urbana, que és un fenomen climàtic que veiem en les ciutats, en zones urbanitzades, que registren temperatures més altes a causa de l'absorció de calor per l'asfalt i per la manca de vegetació.
5: Amb aquests resultats, i atès que el canvi climàtic no afecta per igual a totes les regions europees, els autors insten a dissenyar polítiques adequades per a protegir la salut de totes les persones.
0: Junts, Esquerra, Comuns i CUP exigeixen transparència i claredat al president de la Generalitat, Salvador Illa, per la suposada infiltració de Mossos d'Esquadra en assemblees de docents i forcen la compareixença conjunta urgent de les conselleres d'Interior i Educació i del director general dels Mossos la setmana vinent al Parlament. Andrés García Berrio és diputat dels Comuns.
7: Confiem en que hi hagi una reacció davant d'aquesta mala decisió vulneradora de drets fonamentals.
0: I anem ara a Lleida, on aquest dijous ha arrencat la Festa Major en honor a Sant Anastasi. I avui es preveu la lectura del pregó i l'inici de les revetlles populars. Tot plegat arriba amb polèmica per la tria del pregoner, el piragüista Saúl Cravioto. Joana Cendra.
8: Durant el 2017, Cravioto es va mostrar favorable a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Ara, entitats vinculades a les esquerres de la ciutat i també d'altres de caràcter popular, com ara l'Ateneu de Ponent, han criticat la seva elecció com a pregoner. El mateix alcalde ja va defensar la tria pels mèrits esportius, diu, de Cravioto, medallista olímpic en modalitat de piragua. Sigui com sigui, aquest vespre pronunciarà el pregó i després es donarà el tret de sortida a les revetlles populars als Camps Elisis. Abans, a les 10, s'ha programat un espectacle de trons titulat Somni d'un d'una ciutat. Més de 300 drons dibuixaran sobre el Salt de Lleida un recorregut oníric amb els principals referents i símbols de la ciutat. Els drons s'enlairaran des de la seu vella i seran visibles des de molts punts. De cara a demà hi haurà correfoc a partir de les 9 i revetlla també als Camps Elisis. Tancaran la festa dilluns la tradicional batalla de flors a la Rambla de Ferran i el castell de focs artificials.
0: Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 12.
1: Ràdio 4.
9: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
10: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
9: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
11: Podríem llevar-nos a les 8.
9: Però per què, si ens encanta?
12: Badó, no puc més.
13: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
12: Badó, em passo el programa de tardes.
13: Ei, Badó, que tinc molta tos,
9: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
14: Bon dia i bona sort.
15: Bon dia i bona sort.
14: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó.
16: El cap de setmana a les 12 arriba l'hora del vermut a Ràdio 4.
17: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
18: Sota sospita. Amb Laura González.
16: Dissabte i diumenge de 12 a 2 quarts de 2.
18: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart de 12, ara mateix. I hem de fer moltes coses encara. Hem de parlar de molts temes diferents.
2: Molt interessants. Mira, jo tinc el boli ja per apuntar. M'interessa molt el tema que posarem sobre la taula ara mateix de la teràpia de parella. Moltíssim, Xavi.
1: Això de les infidelitats. Què és una infidelitat? Què no és una infidelitat? Depèn dels pactes que tingui potser cada parella,
2: però clar, hi ha coses... Gran pregunta,
1: Ara de seguida parlem amb Paula Cavalcante, psicòloga especialitzada en teràpia de parella. Com estàs, Paula? Bon dia, moltes gràcies.
3: Molt bon dia, moltes gràcies per la convidació.
1: Gràcies a tu per haver vingut i també tenim a la gran Laura Sagnier, que ens encanta que vas venir, i aquí els bons i les bones repetiu,
3: Bueno, moltes gràcies, jo encantada d'estar de nou amb vosaltres.
1: I nosaltres, recordem que la Laura és investigadora, divulgadora dels reptes de ser dona avui en dia i creadora també del termòmetre de l'equitat. Sí?
3: Sí.
1: Ho hem dit bé, això?
3: Ho heu dit perfecte.
2: En vam parlar i ens vam quedar amb ganes de més, Per això la tenim aquí avui,
1: sí, amb sí, nosaltres. Sí. I els oients també, que torni aquesta, que ens agrada. En sap i s'explica molt bé, és que és veritat. No és fàcil,
3: Pues moltes gràcies. No, a veure, l'avantatge és que jo he sigut consultora durant 35 anys i he sigut professora de la universitat, i això és una bona pràctica.
1: Sí, senyora. Ara de seguida parlem amb vosaltres. Avui, però, també és el Dia Mundial del Càncer d'Ovari,
2: Sí, i volem aprofundir en aquesta malaltia que representa un 3% dels tumors en dones i és la quarta causa de mort per càncer, darrere del càncer de mama, darrere també del colorectal i del de pulmó. I en parlarem amb la Gemma Mancebo, cap del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital del Mar.
1: I atenció, volataires! Atenció, que molt aviat collirem ceps a Catalunya. I aquests dies ja podem trobar alguns tipus de bolets, al país. D'aquí una estona ens ho explicarà més i millor el Xavi García, que és el nostre boletaire, com sabeu, de capçalera. Li preguntaré on i quan trobaré ceps a Catalunya. I aquest cap de setmana quins bolets puc trobar? I si pot ser que ens digui on. A més, demà hi haurà una remullada. Aquest dissabte a la tarda plourà a tot Catalunya. Diumenge no. El Barça no. Però dissabte sí. I aquesta remullada imagino que jugarà molt a favor també dels bolets de primavera. Ens ho explicarà
2: el Xavi. Ens l'estimem molt, el Xavi García.
1: Però molt. Sí, és que és un crac. És molt bo. Marta Inglés, sou cracs, tu i el Xavi García. És així, Porten a la sang, ja. Escolta'm, sabeu qui vindrà, no?
2: Lo Pau de Pons.

0: Xavi, mentre estem escoltant el Pau de Pons, sí. La Paula Cavalcante i la Laura Sagnier van rient, es van mirant, eh?
1: Ara.
0: Sí, sí, sí.
1: El Pau també agrada molt, eh? Té un èxit brutal, tu.
2: Sí, sí, sí, ho fa molt bé.
1: És molt bo. Sí, sí,
2: jo aniré al restaurant que va dir un dia, que ho tinc apuntat.
1: Molt bé, perfecte. Doncs avui en tindrem un altre, de restaurant. I, per tant, tornem a regalar dinars i sopars aquí, al matí de Ràdio 4, eh? 900, 454,
0: 455...
1: I aquest és el so. Ja, mira.
0: No crec que no fa falta pistes. Tot i que, mira, em donaré una. Apareix a una cançó de la Trinca, eh? O sigui, aquest so, aquest animal, apareix a una cançó de la Trinca. Fantàstica cançó.
1: Molt bé, com totes les de la Trinca,
0: I tant,
1: eh?
0: I
1: com
0: tant.
1: Ens agrada.
0: Ai, Marta, les posaria totes.
1: Marta Inglés, busquen alguna que t'agradi.
0: Les posaria totes,
1: la posem,
0: sí.
1: De la Trinca.
0: Vinga,
1: sí.
0: Va.
1: Escolta'm, i anirem a Igualada, que aquest cap de setmana, la veritat és que això és molt interessant.
0: Sí, se celebra el Rec.0, un festival icònic que combina moda, cultura, gastronomia, i el que fa és convertir les antigues adoberies on es treballava el cuir en pop-ups, botigues de moda, eh? És una molt bona proposta pels amants de la moda i també, si no saben què fer aquest cap de setmana amb la família, cap a Igualada.
1: Vinga, va. 3 minuts i un quart de 12.
3: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixa.
1: I ara mateix també amb la Laura Sagnier, investigadora, divulgadora dels reptes de ser dona avui en dia, creadora del termòmetre de l'equitat, i amb la Paula Cavalcante, psicòloga especialitzada en teràpia de parella. Anem fatal, en general.
0: Xavi, parlant d'equitat, mira, som dos dones, dos homes. No, tres dones. Tres dones en l'estudi i dos homes.
1: Vine, vine cap aquí, tu. Aquí no entra ningú sense... No surt ningú sense parlar pel micròfon. Venen acompanyants al programa. Qui ets tu? Com et dius tu?
4: Anna.
1: Anna, molt bé. I què hi fas aquí?
4: Les acompanyo.
1: Les acompanyes.
4: Gabinet de comunicació.
1: Perfecte. Moltes gràcies, Anna.
4: Merci. Vosaltres,
1: merci. Què? Per què es pateix tant? Per què són tan complicades les relacions de parella? Qui vol començar?
2: La Paula.
5: Perquè
2: la Paula.
5: No ens ensenyen. No tenim models de referent saludables.
1: Ensenya'ns-en, home. Ensenya'ns alguna cosa.
5: Hem d'aprendre com a societat.
0: Jo ja estic apuntant, Xavi.
1: Jo també.
5: Com amb l'eina que ha creat la Laura i el seu equip, venim anteriorment d'uns models on els rols estaven molt diferenciats entre homes i dones, i en el moment també en què la dona s'ha incorporat al món laboral, tot s'ha readaptat, però no hem tingut com l'aprenentatge de com fem que això sigui igualitari. D'acord, hem aconseguit tenir mateixos drets en certs punts, però com ho conjuguem? Llavors, aquí és on tenim una dificultat i hem d'aprendre. Tampoc tenim els models de comunicació saludables.
0: Per tant, hauríem de venir a teràpia de parella, potser abans de que tinguem el problema identifiquem un conflicte que ens costa resoldre.
1: Abans d'acabar com el rosari de l'Aurora estaria bé.
5: La realitat és aquesta.
1: Si hagués vingut...
5: Potser...
1: Que vaig tard, ara.
5: Potser. És que la gran majoria de persones que arriben a teràpia de parella, la frase inicial, ja abans de començar la sessió, és venim a gastar l'últim cartutx. Llavors...
1: Ja venim quan estem apurats, vols dir.
5: Anem malament, tard. Perquè aquí, vull dir, algunes parelles d'aquí poden treure profit, sigui que continuïn juntes o separades, perquè al final, especialment quan hi ha criatures, o a vegades negocis junts, o factors que, tot i una separació del vincle de parella, continuïn vinculant-se, tenir eines per comunicar-se i per tractar-se millor sempre serà profitós.
1: Ahà. Què diu la Paula? Estàs molt callada, escoltant atentament les paraules de...
2: No, és que estic escoltant.
1: Estic escoltant la Paula.
2: Perquè, bueno, a mi m'agrada molt la Paula perquè va ser la primera psicòloga i terapeuta de parella que em va contactar per dir-me gràcies, estic utilitzant el termòmetre de l'equitat que has fet i que heu fet amb el teu equip i amb és molt útil amb les meves teràpies, ho he integrat al meu... I jo li vaig agrair molt, perquè estava segura que hi havia persones que l'utilitzaven, però ella va ser la primera en donar-me les gràcies, no? I des de llavors hem parlat molt, no?
1: Perfecte.
2: I en realitat estic molt d'acord, i crec... A la meva web, des de que va néixer el concepte de la llosa de formigó, que va ser com l'origen de tot això, no? A la meva web hi ha unes capitulacions prematrimonials. O sigui, abans de que les parelles vagin a viure juntes, el millor, per evitar tot això que passa a la Paula, seria que es llegeixin aquestes capitulacions per començar a parlar...
1: Què diuen? Què diuen? Posem exemples.
2: A veure, pues parlen de coses molt òbvies que estan legislades, com pagarem les factures, no?
1: Ah.
2: Si comprem coses que estaran a nom d'aquí... hem de tenir una compte conjunta? Hem de posar tot a la mateixa compte? O és millor que o sigui...
1: Parlar-ho i que quedi tot clar d'entrada, això?
2: De la sembla, part...
1: Dius, és de sentit comú, però moltes vegades el menys comú de tots els sentits, no?
2: Sí, no...
1: I no ho fem.
4: Coses pràctiques de la vida quotidiana,
1: no? I la marxa clar, i s'acaba embolicant la troca.
2: Escolta, segons dades de les meves investigacions, només un terç de les parelles parlen de com es repartiran la part econòmica.
1: Ah...
2: O sigui, la
1: només
2: gent...
1: una tercera part.
2: Una tercera part. Però encara es parla menys de com ens repartirem les tasques de la casa.
1: Mm-hmm.
2: I això també està a les capitulacions. Hi ha, hi ha un llistat de coses que hauries de considerar.
1: Uh-huh.
2: I també quan has de tenir fills, totes les que apliquen a la criança, dels fills. No?
4: Uh-huh. Això es parla o no es parla?
2: No, això es parla encara menys que
4: encara
2: de la part
4: menys,
2: econòmica.
4: No?
2: I per això està a les capitulacions.
4: Quan més important és el concepte, quan més important és la cosa, menys
2: es parla. Sí, i a les capitulacions també hi ha temes com si algú dels dos el conviden a viure... A treballar en un altre país, què farem? Ens movem, no ens movem? O sigui, hi ha molts... quina religió els donarem als fills si en tenim? O sigui, hi ha un llistat de temes que s'haurien de tractar abans d'anar-te'n a viure.
1: Correcte.
2: Amb ningú.
1: Sí.
2: I jo, els joves, quan em diuen...
1: Al final és com fer una mica un contracte, això.
2: Total, és que, a veure, ningú no aniria a treballar a una companyia sense haver firmat o llegit uns papers, no?
1: Ah.
2: I te'n vas a viure en algú i tens un fill amb algú que és molt més complexa, no sé, i íntimo, no?
4: I per què parlem poc d'aquestes coses que són tan importants pel futur de la nostra parella?
2: Pues...
4: Tenim por de descobrir... Estem molt enamorats, no?
2: Yeah.
4: Inicialment d'aquella persona, i tenim por de descobrir que potser aquella persona no és amb la que passarem la resta de la nostra vida, perquè en aquell moment estem allò tan enamorats i sexualment.
1: Ai, el Jordi.
2: Jo només una cosa...
1: Ja s'hi troba.
2: Jo crec que no parlem perquè l'amor romàntic
5: aquí,
2: que ens han venut...
4: Correcte.
5: Aquí.
2: Ens fa que estoy enamorado y esto va
5: I
2: a funcionar.
5: Va
2: I tot va
5: aquí,
2: bé, saps?
5: Aquí, exactament. Exactament era això el que volia aportar, Laura, que... tenim un concepte de l'amor socialment acceptat de que les coses fluiran perquè ens estimem. I és veritat que hi ha una primera etapa, especialment com el primer any de la relació de parella, on moltes coses flueixen perquè tenim el nostre cervell preparat per això,
1: sí,
5: per vincular-nos.
1: La flama està encesa,
5: sí.
1: Oli en un llum tot, però després la flama, patapam.
5: Patapam. I aquí és on entra un amor madur, que té a veure amb el que diu la Laura, de començar a negociar.
4: Perquè aquí potser ens manen més les nostres expectatives, la imatge que ens hem creat d'aquella persona, que el que realment és, no?
5: I ni això, perquè el neocòrtex està bloquejat. Biològicament parlant, vull dir, hi ha estudis que demostren això, que en aquesta etapa de l'enamorament les hormones estan tan disparades que no hi ha una part racional tan... tan activa i no ens permet prendre aquestes decisions. Llavors, aquesta seria la primera etapa. La segona seria una etapa on començo a veure l'altre d'una manera més realista, és a dir, ja li he tret... Ja veig que, ostres, això que era desendreçat, ja em comença a picar una mica més. Ostres, això de què parlava molt, em cansa, m'estic avorrint d'aquesta conversa. I aquí és on entrem en decidir, aquí és on entraria la decisió conscient de valoro en una balança si em suma o no em suma. I en la tercera etapa, si hem arribat aquí, seria on podríem entrar en la negociació, que és això que està plantejant la Laura, que seria l'idíl·lic de poder parlar com volem que sigui la nostra trajectòria, com volem que sigui la nostra relació de parella, perquè hi ha molts tipus de relacions de parelles, hi ha molts tipus de vincles, hi ha molts estils de vida, i si no acabem de negociar, potser veiem que no tenim un projecte en comú, i vale, fantàstic, ens entenem, m'agrades tal, però no tenim un projecte en comú, o sí, i aquí us en entraria.
4: I de vegades, quan ens adonem com realment és l'altre, ja hi ha fills pel mig i tot es complica més.
1: T'anava a dir, tenir fills trinxa moltes relacions, mata moltes relacions?
5: Afecta moltíssim. La realitat és que com a estructura de societat no tenim un bon recolzament, no tenim unes baixes maternals grans, no tenim...
1: Dona, ara algun empresari deu dir baixes maternals cada cop més llargues i paternals.
5: Això és mentida, o sigui, vull dir, fa molts anys que tenim les dones 16 setmanes. Els homes sí que s'ha multiplicat exponencialment que de la baixa de ser de... crec que eren de 3 dies...
1: Jo al cap de 2 dies de néixer 15... la meva filla, l'any 2008, a finals del 2008...
5: Sí, va canviar.
1: Al cap de 2 dies ja feia el matí de Catalunya Ràdio.
5: Sí.
1: I ara tenen 4 mesos.
5: Sí, però per això, però ha canviat els darrers anys. Però els homes, les dones no. Les dones continuen tenint els 4 mesos.
1: D'acord.
5: Que continua sent poc.
1: Quan haurien de tenir les dones?
5: Un any mínim.
1: Un any?
5: Sí, a molts països europeus ja s'està fent
6: nòrdics,
5: la baixa.
6: No?
5: Sí,
6: això?
5: Sí, un any. Però clar, amb la retribució econòmica que hauria de ser justa, vull dir, perquè moltes dones acaben allargant un any perquè ajunten les vacances, amb dies personals, amb lactància, amb no sé què, i intenten fer com poden, però no perquè sigui una condició com afavorida per les lleis, vaja.
1: Bé, escolta, mira, una notícia que acabem de conèixer. Metges de Catalunya convoca, Jordi Vila, atenció, una nova jornada de vaga de facultatius pel 20 de maig.
4: Una nova jornada que em porten ja unes quantes,
1: 10,
4: eh?
1: Des de l'octubre fins ara, 10, aquesta és l'onzena, sí? Convocatòria de vaga, nova jornada de vaga, Metges de Catalunya, 20 de maig.

0: allò, sí. Doncs molt cremada, veure, com quin, último cartucho.
1: Quin tant percent sí. d'èxit tens? Sí.
2: Doncs mira, necessitaré contractar la Laura perquè em faci l'estadística de tot plegat. Mira, us explico. L'àmbit on jo em moc, o sigui, el meu projecte, que és Criar en Pareja, està adreçat especialment a les parelles en aquesta etapa de criança. Ah. O sigui, quan estan en l'etapa de preconcepció o postpart o primers anys de criança. Aquest és en l'etapa on jo m'he especialitzat, perquè és on he vist, bueno, arrel també de ser mare, he vist tots els canvis que suposa i que quan hi ha un bon acompanyament en aquesta etapa, quan aquell vincle de parella es reforça en aquesta etapa, no tinc l'estadística, però el que he pogut comprovar és que la millora a llarg plaç és altíssima. Quan hi ha, en canvi, en un postpart, especialment el postpart en les dones, que ho tenim com molt gravat a foc, perquè és que el cos ens acompanya a recordar, tant biològicament com emocionalment, tot el que vivim en aquesta etapa. Quan hi ha hagut un abandonament, que sona molt fort la paraula abandonament, però un abandonament és sentir que no m'escoltes, és sentir que no m'has donat la mà, que no m'has acompanyat amb la criatura, que jo he manifestat una queixa i no has estat al meu costat. Quan aquella dona se sent abandonada, especialment en aquest moment tan vulnerable, la relació té molts números a fracassar, o a que hi hagi una ferida que condicioni.
1: Laura, fa unes setmanes ens presentaves el termòmetre de l'equitat, ens vas donar algunes dades, algunes xifres que, sincerament, ens vam quedar una mica impactats, eh? Per exemple, que tot l'estat, 6 milions de dones, 6 milions de dones viuen esgotades.
3: Sí, sí, sí, i aquest esgotament comença per on està explicant la Paula moltes vegades. Sí, la llosa de formigó, que és aquesta càrrega que carreguen les dones, entre les parelles que tenen fills, ho carreguen el 74% de les dones. Mhm. Llavors, el que està passant actualment, i és molt trist, és que les expectatives socials que tenim les dones i els homes és que la igualtat ja s'ha assolit, no? I això és molt veritat a l'etapa escolar, a la universitat, quan comencem a treballar, però te n'adones de sobte el dia que tens fills que la teva parella no és l'equitativa que tu et pensaves.
1: Correcte.
3: I te n'adones que les dificultats per conciliar la teva maternitat amb la feina tampoc és el que et pensaves, perquè no hi ha cap universitat ni a les escoles de negoci que han de dirigir les futures empreses on s'expliqui que el dia té 24 hores i que tu has de conciliar tot el que hagis decidit tenir. No?
1: Correcte, sí, sí.
3: I això fa que moltes dones, al principi els agafa molt de sobte, no? I van carregant la llosa ja soles fins que algun dia li diuen a la parella molt malament dit.
1: Ja, al final petes.
3: I petes. Clar. Llavors, la idea seria explicar tot això molt abans.
1: Clar, com s'ha de fer això? Perquè per evolucionar favorablement, perquè clar, és urgent, com s'ha de fer això?
3: És urgent. A veure, jo crec que s'han de sumar moltes coses, no? O sigui, el primer seria que a casa a les parelles siguem conscients les dones d'explicar als homes com se senten abans de que això peti i els homes entendre que no poden fer el que han vist a casa seva i els seus avis
2: perquè el model
3: perquè
2: no funciona.
3: No funciona. I llavors és molt important l'exemple que donem als
1: fills. Ho entenem menys del que diem, els homes.
3: No. A veure, una cosa que jo he après a la vida, jo no soc psicòloga,
1: diem que sí,
3: no.
1: Però no.
3: Sí, però jo, mira, el que he après a la vida, no sent psicòloga, és que ningú, però ningú, tenim la capacitat d'entendre a la perfecció això que nunca mai hem estat els responsables finals. Mm-hmm. Jo vinc del món de l'empresa. Quan jo vaig dirigir la companyia, 6 anys, clar, va ser molt difícil. I jo pensava que era molt fàcil, perquè la persona que dirigia la companyia ho feia tan bé, que tot fluïa perfectament, no? Llavors, ningú, els pares han de fer de mare uns temps i per això jo crec que el permís de paternitat és molt important. Han de fer de pare de veritat, o sigui, jo crec que les mares durant aquestes setmanes se n'haurien d'anar de viatge. I que la parella, perquè si tu de veritat et trobes amb el nen sola, sol, i has de fer tot, te n'adones que la teva dona no està jugant amb un, amb una, amb un muñeco, amb una nina.
1: Amb un ninot.
3: Amb un ninot, que és el que
2: només

0: has estat cuidant el nen, només sosté aquesta criatura. Sí.
1: Com es recondueix això? Com s'arregla això, Paula? Mira, Cavalcante, psicòloga especialitzada en teràpia de parella. Com s'arregla sense prendre mal?
0: Sí. Jo utilitzo molt com a base l'eina del termòmetre de l'equitat com per valorar des de quin punt partim. Perquè, com deia la Laura, no tenim una bona comunicació en general. Quan acabem expressant, per exemple, les dones, que són les que carreguem més amb aquest pes, ja ho fem des de la ràbia, des del retret, i des d'aquí no aconseguim fer equip. Des d'aquí, al revés, el que aconseguim és que l'altre es senti jutjat, s'aparti, i entrem en un conflicte. Per tant, des d'aquí no és. Expressant, sí, llavors, aquesta eina a mi em serveix quan m'arriben les parelles i ja m'ho diuen, que no hi ha una bona repartició de les tasques, ja directament els envio l'enllaç perquè el facin, perquè puguin omplir aquestes dades i que tinguin una dada objectiva.
1: Això ajuda molt, eh? Està molt bé això que has fet.
2: És que jo sóc economista, o sigui, i tot això ho he fet per ajudar la societat.
1: És una passada.
2: I per això, quan la Paula em va enviar testimonis de les seves parelles, jo vaig plorar. O sigui, jo vaig pensar, ostres, realment això està ajudant. I per mi, bueno, mira, fins ahir, que ho vaig mirar, 10.300 parelles de 41 països han respost al termòmetre.
1: 10.300 parelles?
2: Sí, fins ahir. És que, clar, van contestant, això és una base de dades que es va...
1: Recordem com s'ha de fer això.
2: Pues mira, a la web laurasagnier.com hi ha quatre instruments per contribuir a treure't aquesta llosa, i estan les capitulacions, totes gratuïtes, perquè, bueno, és la idea que ajudi la gent, no? I et pots descarregar les capitulacions prematrimonials, pots veure un vídeo que es diu el vídeo de la balança de l'equitat, que és un vídeo que només triga un minut per contribuir a conscienciar amb la teva parella. Pots descarregar-te un e-book gratuït que es diu Com Stop Losa de Hormigón i pots respondre al termòmetre de l'equitat. Jo recomanaria que ningú respongui al termòmetre de l'equitat sense haver-se llegit l'e-book. O sense haver parlat amb la Paula. Perquè has de trobar un bon moment, ho has de fer amb intenció de construir i no de destruir.
0: Clar, veure-ho com una nova negociació, com un punt de partida per a partir d'aquí començar a nodrir la relació, no? Jo parlo de que la relació necessita, al igual que en nutrició, que necessitem macronutrients i micronutrients. Doncs també, què serien, per exemple, macronutrients? Macronutrients serien totes aquelles coses que podem fer de forma puntual, tipus tenir una cita en parella, tenir temps en parella, soles, fer algun regal, no sé, fer una escapada. I després estan els micronutrients, que són aquelles coses que cada dia podem fer.
1: Bé.
0: Una mirada, una carícia, un missatget de bon dia, com t'està anant la jornada. Aquests petits punts,
1: molt
0: no?
1: Bé,
0: i, de fet,
1: bé.
0: La Laura tenia unes dades.
1: D'aquestes 10.300 parelles, quantes ho fan bé?
2: Ah, mira, és una bona pregunta. Un terç.
1: Una tercera part, només.
2: Sí, i pensa
1: dues
2: que...
1: dues terceres parts,
2: no,
1: anem malament.
2: Però pensa que és una mostra enviaixada. Perquè la gent que ja s'assenta per fer aquest el test ja estan més preocupats que la mitja. Sí, i a més són gent que han conegut el termòmetre o per un camí d'un terapeuta o per les meves xarxes, o sigui, jo...
1: O pel matí de Ràdio 4.
2: O a partir d'ara, també, al matí de Ràdio 4, que us agraïm molt.
1: I nosaltres a vosaltres, de veritat. Tu també tornaràs, que ho fas molt bé, això.
0: Perfecte,
1: saps,
0: doncs.
1: Si t'expliques molt bé.
0: Aquí estaré.
1: Aquest matí dèiem què és i què no és una infidelitat. Aquí també...
0: Aquí també entraria la capitulació prematrimonial, perquè... Clar, perquè per cada parella pot significar una cosa diferent. Els pactes, aquí s'han d'anar... els vots matrimonials aquests s'han d'anar refent, perquè cada etapa de la parella pot tenir circumstàncies diferents, perquè hem anat evolucionant, perquè hem anat creixent, madurant, i tenim altres expectatives de què volem en aquella relació. El que sí que és veritat és que hi ha diferents tipus d'infidelitat. És a dir, hi ha la infidelitat clàssica, que podríem dir que és la sexual, on hi ha una consumació d'un acte sexual físic, però tenir un xat eròtic amb una altra persona per alguna parella pot ser també un símptoma d'infidelitat sexual.
1: Per altres no.
0: Per altres no. dependrà de quin tipus de pacte sigui. Una parella que sigui, que tingui... Hi ha moltes parelles obertes, més darrerament hi ha una redefinició de la parella, no? Com cada vegada hi ha més tipus de parelles. El punt és tenir pactes de què creu cadascú que vol viure en aquella experiència.
1: Una mica depèn dels acords i dels límits de cada parella, per entendre'ns això.
0: Això és.
1: Que passa, això també està bé parlar-ho abans, allò que deies tu abans.
2: Però mira, no està a les capitulacions, ho afegirem, perquè és veritat, o sigui, és un tema a parlar.
1: Per això t'ho comentava, dic, això també seria un tema a parlar.
2: Seria un tema a afegir a la llista que no hi és.
1: Tots són problemes, de cop i volta.
2: Sí.
1: Al final, I no. Fins i tot et diuen que poses les banyes quan vas a prendre una cervesa amb els amics.
2: Ai, que horror. Bueno,
1: no, és que...
2: Bueno, i això és un altre tema...
1: Perquè estàs més per ells que per mi.
2: Ja, yeah. Bueno...
1: I tot el dia dinars i sopars i...
0: M'hi trobo molt amb el tema de... Clar, les dones en general tenim com més pressió estètica. Llavors, quan un home està mirant amb una dona que dic jo versió escàner, no? Com de punt des de dalt fins a baix, clar, per l'altra dona, especialment, com us dic, no? Que el meu sector de criar en pareja és més en postpart, una dona que se sent fatal amb el seu cos i veu a la seva parella repassant a una altra dona, doncs això es viu com una infidelitat. No dic que ho sigui jo, eh? Però dic que es viu com...
1: Mirar una noia, una dona...
0: Es pot viure, jo no dic que ho sigui, per mi no ho és, però...
3: No està en la mirada, sinó la forma de mirar.
0: Clar, què pot haver-hi darrere, no? Com es pot sentir? I si després darrere hi ha un... Escolta, et valido, vale? Entenc que t'molesti. Sobretot entenc que t'molesti. O sigui, no dic, insisteixo...
1: Però normal que et mirin, no?
0: Hi ha formes i formes de mirar. I una cosa és que ho facis tu amb el teu company i una altra cosa és que estiguis amb la teva parella que t'has escapat de cita romàntica i la teva parella, en comptes d'estar per tu, mirant-te els ulls i revisant...
1: És que a vegades fa por dir que guapa, avui en dia. Complicat, això, eh?
3: Està bé.
1: Què,
2: Bueno, això ja és un altre tema.
1: Sí. Ai, senyor. Va, doncs què hem de considerar infidelitat i què no, segons tu?
0: És que, com diem, penso que depèn dels pactes de la parella. Ja. O sigui, dependrà... El que vull és com distingir que hi ha una infidelitat emocional...
1: Però és que al final somiar amb no sé
0: no,
1: qui
0: no,
1: també
0: no.
1: És una
0: el que no és voluntari,
1: o...
0: No, el que no és voluntari...
1: Sí, però aleshores et diuen... Oh, però si has somiat és que... És no. Que hi penses i és que no. Realment t'agrada.
0: No, és a l'acte que depèn de tu. O sigui, que tu desitgis algú, que tu puguis, això, mirar algú, que tu puguis imaginar-te amb algú, o això no és una infidelitat en si, perquè estem parlant d'uns sentiments. És què fas amb allò. Si jo començo a sentir una atracció per una altra persona i resulta que cada dia li començo a enviar missatges, o resulta que quedem per fer el cafè i resulta que anem alimentant aquesta relació, estem jugant amb foc.
1: Yeah,
3: també pot passar que passats aquests primers anys d'enamorament més romàntic, que doncs un tingui una necessitat de sexe X i l'altre potser menys, no? I aleshores aquí tindríem un problema, no? Potser aquí tindríem...
0: Recapitulacions.
3: Aquí hauríem de parlar molt d'aquest tema, no? Com,
2: sí,
3: diguem, com es pot afrontar això?
2: Clar, a veure, jo crec realment que és molt important refirmar el contrato anualmente, per exemple. O sigui, jo amb la meva parella ho faig.
1: Yeah.
2: Una vegada a l'any ens assentem i pensem, a veure, volem continuar així, volem fer algun tipus de canvi.
1: Si s'ha de canviar
2: no?
1: Alguna cosa, afegir alguna clàusula...
2: Sí, exacte. No, i una cosa que jo crec que és molt important i crec que pot ajudar és que quan estudiem estadísticament què és lo important per les dones, hi ha tres coses que són molt importants, que són que el meu home sigui carinyós i detallista, que el meu home m'escolti i també que me dediqui temps de qualitat. I jo crec que si les tres coses passen, la dona no té cap necessitat de fer tot això que estem dient. O sigui, quan no passen és quan se sent que potser no està funcionant la relació.
3: I Paula, psicòloga especialitzada en teràpia de parella, no? El millor, no sé, els últims consells, els millors consells per revisar-nos com a parella, no? Encara que potser no estem vivint una situació crítica, no sé, quins consells ens donaries?
0: Mm-hmm. En aquests tres punts...
3: A mi d'entrada se m'ha acut un cap de setmana allò...
0: El que dèiem, els macronutrients.
3: Temps, no?
0: Temps de qualitat.
3: Temps.
0: Què temps de qualitat, com dèiem, pot ser el cap de setmana romàntic o pot ser que tu i jo ens asseiem a mirar-nos, a tocar-nos, a parlar i a sentir-nos sense distraccions, sense tecnologia pel voltant i de més. i aprofundir en com ens estem sentint, que té a veure amb el que s'ha comentat la Laura, d'anar veient en quin punt estem vital. No és el mateix que acabis de tenir una criatura a que els teus fills acabin de sortir de casa perquè estan estudiant fora o el que sigui, i anar revisant què necessitem, quines expectatives tenim d'aquella relació i doncs anar regant en els projectes futurs.
1: Bé, escolta, mira porno?
0: Depèn dels pactes de la parella.
1: Ets infidel, hi ha persones, si mires porno?
0: Hi ha persones amb unes creences religioses concretes que parelles sí. Llavors, dependrà del pacte de parella.
1: Mira com riuen les noves convidades que acaben d'entrar a l'estudi. Però què és això? De què es parla en aquest programa? Va, presentem-la, Jordi, home. Sí?
3: Doncs sí.
1: Gemma Mancebo, cap del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital del Mar de Barcelona. Com estem? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Bon dia. I aquí tenim també a la Sara López, pacient. Bon dia.
5: Bon dia.
1: Perquè avui és el Dia Mundial del Càncer d'Ovari.
3: Sí.
1: Ara de seguida en parlarem amb vosaltres. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Mira, us presento. Aquí tenim a la Laura Sagnier, creadora del termòmetre de l'equitat, investigadora, divulgadora dels reptes de ser dona avui en dia, i també a la Paula Cavalcante, psicòloga especialitzada en teràpia de parella. És a dir, si teniu algun dubte, qualsevol cosa, aquí tothom pot parlar amb tothom, en aquest programa, eh? No fem allò tot quadriculat i ara i 39 entrarà.
0: Genial.
1: Aquí ho barregem una mica tot, no passa res.
3: A mi m'ha quedat molt clar, Xavi, que hem de dedicar temps a les persones que estimem i més a la nostra parella.
1: Si te les estimes, sí, està clar.
3: Perquè vivim en un ritme doncs, molt esfereïdor per molts temes.
1: Però també hi ha gent que no sap expressar els sentiments que li costa i dius, és que m'han parit així.
0: Clar.
1: I em vas comprar així una mica.
0: Ja...
1: Això no treu que no hagis de fer un esforç per evolucionar favorablement, però...
0: Clar, aquí, justament això és el que anem a treballar a teràpia. Quins són els nostres patrons, què hem après i... començar a desenvolupar uns nous, perquè no val l'excusa de jo sóc així, és què puc fer per millorar. Sempre hi haurà un marge de maniobra, no? I evidentment, quan hem triat una parella, però com deien, quan l'hem triat? L'hem triat en l'enamorament o l'hem triat quan hem fet? Llavors, la majoria estem triant des de l'enamorament i després hem anat tirant, no? I penso que, com dèiem, lo del temps de qualitat, hi ha un autor que parla dels 5 llenguatges de l'amor. Llavors, un és el del temps de qualitat, però també pot ser des de les paraules, com dèiem, no ens han ensenyat a parlar. Pot ser des del contacte físic, pot ser des dels regals, pot ser des de les atencions i els actes de servei. Llavors, un altre exercici que fem a teràpia és detectar quin és el nostre llenguatge de l'amor predominant, què és el que a mi em nodreix més.
1: Bé, escolta...
3: Anava allà, Xavi, anava allà amb la teva parella, jo penso que això és oli en un llum.
1: Sí?
3: Sí. Comparteixes la música, hi ha contacte físic, cap aquí, cap allà... O cap allà, cap aquí, Xavi, també.
1: No sé si
3: una mica de swing, no, una mica d'allò...
1: No sé si som qui per donar gaires lliçons.
3: No, en fi, no sé, m'ha vingut al cap això,
1: No, està bé, és bona idea o no, això? Què diu la psicòloga?
0: Penso que sí, si a algú li agrada. O sigui, com dèiem, cadascú ha de saber conèixer si mateix, veure quines són les seves prioritats, però d'entrada compleix molts d'aquests criteris.
1: Sí, i tenir clar, destinar, no? Un dia a la setmana sopem, un dia sol, sense canalla, un dia...
2: Això és molt important. I només una dada que afegiré
1: digues,
2: meva investigació...
1: Endavant, Laura.
2: És que el que mata qualsevol parella és la mentira. O sigui, la sinceritat... es dona perdonada.
1: Sí,
2: i...
1: però dient les veritats perds les amistats,
2: La sinceritat en l'àmbit de la parella sembla ser que és el més danyino per la relació. I jo crec que tot això que parlàvem abans, no?, de me mira el mòbil o està mirando a otra, tot segurament ve d'una mentira que en algun moment ja, a partir d'allà, ja és molt, molt més difícil.
1: Escolteu, Laura Sagnier, un milió de gràcies, no sé com agrair-t'ho, i ens agrada molt que vinguis, i tu també, Paula Cavalcante, és que hem de repetir.
0: Perfecte, aquí
1: ens
0: serem.
1: Ens interessa i ens ajuda molt tot això que ens expliqueu, de veritat us ho dic, aquest és el vostre programa,
0: Gràcies.
1: Pues venir sempre que vulgueu, portes obertes.
2: Pues moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, de veritat.
0: Gràcies, fins la propera.
1: Molt amables i bon cap de setmana i visca el Barça.
2: Igual, bueno, jo sóc perica,
1: Ets periquita, tu?
2: Sí, ho sento.
1: I què, patiràs gaire o no? Perquè el Joan López Alegre, que és molt periquito, no ho veu clar, això,
2: Aquest any estem una mica fastidiats, però bueno...
1: Escolta, que vagi molt bé tot, també. Molta sort i el Girona, també.
2: Moltes gràcies, sí, perfecte.
1: Nosaltres som de tots, aquí.
2: Molt bé.
1: Va,
2: gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. 3 minuts per 3:15.
4: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.

0: Avui és el Dia Mundial del Càncer d'Ovari. Volem aprofundir en aquesta malaltia que representa un 3% dels tumors en dones i és la quarta causa de mort per càncer darrere dels de mama, colorectal i pulmó, que, si no m'equivoco, el de pulmó ha passat a ser el més mortífer també ja entre les dones aquests últims mesos, per davant del càncer de mama. Gemma Mancebo, cap del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital del Mar de Barcelona. Bon dia, doctora, com
1: bon
0: estàs?
1: Bon dia, molt bé. Moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de parlar de càncer d'ovari. Càncer de pulmó, canvis d'hàbits.
0: Sí,
1: les dones van començar a fumar fa un temps i ara,
0: i aquí tenim els resultats.
1: Ara estem pagant-lo.
0: Sí,
1: però la
0: senyora.
1: Veritat és que, bueno, estem corregint-ho.
0: Ah. I per sort s'avança molt amb el tema del càncer. Jo crec que sí, avui sí. En dia, quan et troben un càncer, ja no tens la por que tenies anys enrere, no? Perquè tens una, no sé, per exemple, immunoteràpia. Tinc molts amics i amigues que tenien un mal diagnòstic i els ha funcionat perfectament bé. Alguns assajos clínics, els tractaments de quimioteràpia personalitzats. Vull dir, al final tots n'aprenem i en sabem una mica, perquè sempre el nostre... Si no nosaltres mateixos, al nostre voltant, familiars, amics, tothom hi toca amb aquest tema.
1: Tothom hi toca o hi toca de costat. I el bo és que hem perdut l'estigmatització de la paraula càncer. Podem dir, pues, és un càncer,
0: correcte,
1: sí, però
0: sí,
1: és un nom genèric. Vull dir, això no vol dir que té una connotació negativa, que l'hem anat heredant, però molts càncers els curem.
0: I tant. I càncers molt difícils, eh?
1: Molt difícils.
0: Tinc un amic que en va tenir un a molts llocs, no cal donar detalls, i tenia un pronòstic fatal. I està curat.
1: Sí.
0: Està curat.
1: Sí.
0: A l'Hospital de la Vall d'Hebron, en aquest cas. Tenim els millors professionals, com tu, els millors hospitals del món mundial, i això et dona una tranquil·litat. Sí o no, Sara López, tu que ets pacient, que vens aquí a explicar el teu testimoni?
2: Bueno, clar, és com quan et diuen tens això, tens càncer, clar, la por està allà.
0: Com i quan t'ho van dir, tu?
2: Doncs, bueno, és que el meu cas va ser com molt extrem, perquè vaig arribar com ja fatal. O sigui, em van dir que era una cosa a urgències, després vaig estar una setmana com si no passés res, però jo per dintre estava com, algú passa, i quan vaig arribar a l'hospital ja estava molt... Bueno, que t'ho digui ella, perquè...
0: Explica, com estava quan va arribar a l'hospital, doctora?
1: Bueno, la Sara... Com el 75% de les pacients amb càncer d'ovari, doncs la vam diagnosticar en un estadi avançat, amb el problema del càncer d'ovari, i per això crec que és un dia molt important que estiguem aquí, és que el diagnostiquem tard perquè té uns símptomes molt poc específics.
0: Ja, pocs símptomes, o d'entrada potser cap símptoma, fins que quan comença a donar símptomes allò que diuen és que ja la cosa està bastant o molt avançada?
1: Sí i no. Vull dir, els símptomes són molt poc, no et fan pensar, fa un mal de panxa. Quan, qui no ha tingut un mal de panxa?
0: Exacte.
1: I les dones, quan no han tingut un mal de panxa? Jo quan explico això a la facultat, me llevan de la mà totes les dones.
0: Ja.
1: I alguna d'elles, d'alguna de les estudiants, surt darrere meu, Gemma, segur que tinc alguna cosa.
3: Hem de donar la dada de que una de cada 75 dones serà diagnosticada de càncer d'ovari al llarg.
0: 75.
3: Una de cada 75 dones serà diagnosticada de càncer d'ovari al llarg de la seva vida, que és un tipus de tumor que causa més de 140.000 morts a l'any arreu del món. I fins a un 75% dels casos es diagnostiquen en fases avançades.
0: Per això que deia ara la doctora Gemma Mancebo. Quins són altres símptomes i també i sobretot els principals factors de risc, doctora?
1: Els símptomes és un malestar, una distensió de la panxa, uns dolors d'abdomen poc específics... Que tots
0: el problema, perdona, és que això ens passa moltes vegades.
1: A moltes vegades...
0: Cada dos per tres, dius, clar, és que jo ara penso, i això ho tinc...
1: Segur.
0: Clar, saps?
1: Segur. Aquest és el nostre hàndicap. Vull dir, no poder diagnosticar-ho abans, perquè quan comencem amb aquesta simptomatologia, doncs tu què fas? Penses que no és res,
0: ja.
1: I ja passarà, i si persisteix te'n vas a un metge de família, i que el normal és que pensi que això té un altre origen, perquè tot i que és un número molt cru, sí que és veritat que el més freqüent són altres causes, no? I el que va passant temps fins que un dia, doncs, bueno, ens trobem molt malament, tenim la panxa molt distesa i fins i tot, doncs, en plena de líquid.
0: Sí.
1: I amb els pulmons una mica també...
2: Plens de líquid.
0: Això és el que t'ha passat a tu,
2: sí,
0: Sara.
2: Sí.
0: Sara López.
2: Sí, sí.
0: A quan més, arribes clar, a l'hospital ja tenies tot això.
2: Tot això, clar, no podia respirar, tenia la saturació superbaixa, tot, bueno, era com si estigués embarassada.
0: Sí. Ja. Tot inflat,
2: no? Tot inflat, tot, tot. No ja. Podia respirar, era
0: I,
2: com...
0: I feia temps que et va començar a passar? Quant de temps va durar tot això?
2: No, potser sí que el mes abans sí que em notava això, mal de panxa, tal, i com se, em començava a inflar, dic, bueno, no sé, potser sóc intolerant a la lactosa o, jo què sé, al gluten, no sé. Penses qualsevol cosa, però no mai això. I clar, quan, vas, quan arribo a urgències, era com, no, no, és que tens això, no sé què, i càncer.
0: Es va diagnosticar ràpid, en aquest cas?
2: Bastant ràpid, sí, sí? Perquè em va, bueno, tot el dia de proves de tot, proves de tot, perquè no se sabia, i al final...
0: Quan fa d'això?
2: 2 anys.
0: 2 anys.
2: Ara farà 2 anys.
0: Quants anys tenies i quants anys tens?
2: Tenia 44, ara 46.
0: 44 anys.
2: Sí.
0: I és que cada cop més joves, també, doctora.
1: Sí, estem assistint a un avançament de les, del diagnòstic de molts càncers en els últims anys. El d'ovari és un d'ells, no és el més freqüent de tenir, molta, de tenir gent jove, però sí que ens està passant. El colorectal, mames... Sí que és una cosa que l'any passat va ser portada a la revista Time. Què està passant?
0: Que estem... què està passant, doctora? És a dir, a què es pot atribuir això? Per què?
1: A veure, com tot, té diverses causes. Una d'elles és els canvis d'hàbit de vida. És a dir, estem menjant els hàbits de sedentarisme, obesitat... les dones estem endarrerint a la nostra edat de primer fill. Estem tot més temps impregnades hormonalment sense aquests descansos hipotètics de la, dels embarassos. I tot, tot suma. Tot suma i al final doncs, tenim cada cop més gent jove amb diagnòstics de càncers que abans els diagnosticaven doncs, a les més avançades, a partir dels 50-55 anys. I això no és una cosa excepcional, sinó que també doncs, està passant amb altres tipus de càncers.
0: Bé, Sara, a partir de que te'l diagnostiquen, aquest càncer, diguéssim, el tractament, quin ha sigut, com ha anat tot plegat durant aquests 2 anys?
2: Doncs res, a les 2 setmanes em van operar i després d'operar-me el tractament de quimioteràpia, 6 sessions i després l'abisme. I ara què, no? I perquè
0: I ara com estàs?
2: Para tot. Ara estic bé, estan sortint bé les revisions i bé, bueno, bé.
0: Sí, que aviat curada, no? Quants anys han de passar?
1: Quants anys han de passar?
0: Anys eren, o...
1: Els 2 primers anys són els que estem aquí, no? Cada cop més, però cada cop que ens allunyem més de la, del diagnòstic, doncs ens allunyem més d'una possible recaiguda. El que passa que sí que és veritat, doncs que hi ha càncers que tenim que vigilar doncs, més enllà dels 5 anys, fins i tot els 10 anys.
0: Ja, ja. Però, sempre està bé, més val sí, prevenir que curar i aquests controls, tu. Jo de vegades ho dic, el problema és els que no tenim aquests controls, no? Perquè per sort no hem tingut càncer, però vull dir que al final, a partir de quan l'has tingut, sí que hi ha uns controls molt estrictes que et donen molta confiança i tranquil·litat en aquest sentit, sí? Cada vegada que arriba el control, evidentment, passes una mala estona, no?, fins que no tens el resultat.
2: Sí, perquè qualsevol
0: però per sort, hi són...
2: punxada és com ja ha vuelto, ja ha vuelto, ja ha tornat.
0: Ja, yeah. Què dius, bueno, Jordi Vila?
3: No, dic que en aquest sentit les revisions ginecològiques són clau, no? Cada quan haurien d'anar al ginecòleg, no?, les dones per... per anar bé.
1: Ai, Santi, vols que contesti de veritat això?
3: Jordi.
1: Ai, Jordi, perdona. A veure, el problema és, per diagnosticar un càncer d'ovari, fins ara hem fallat. Ja. Per fallar-ho en fases, diríem, preclíniques o abans que no, ens donin problemes de veritat en quant a que està molt estès. S'han fet estudis en poblacions, han fet ecografies cada X temps, cada any, cada tal, analítiques, i no hem demostrat, no hem aconseguit diagnosticar aquest càncer de manera precoç. I per això no hem baixat la mortalitat d'aquests casos.
3: Per tant, s'han d'implementar noves proves, noves revisions, diferents a les que es fan fins ara?
1: Hem de continuar investigant. Tenim poblacions de risc, identificar sobretot els pacients de risc, amb mutacions genètiques. Aquestes dones sí que les tenim identificades.
0: Explica.
1: Aquestes dones sí que les tenim identificades moltes vegades perquè han tingut igual un càncer de mama, se'ls fa un estudi genètic i aleshores saben que són portadores d'una mutació d'un gen que els confereix un risc molt elevat de càncer d'ovari.
0: Bé.
1: Aleshores, amb això sí que amb aquestes dones les anem seguint i en un moment donat que arriben a l'edat de risc, cada cop més joves en funció del tipus de mutació, doncs aleshores sí que els hi fem cirurgies que diem de reducció de risc.
0: D'acord.
1: Amb això tenim aquesta població que és realment els que es beneficien moltíssim d'aquestes aptituds i després, evidentment, doncs... donar consells d'hàbits de vida, sobretot evitar obesitat, el sedentarisme, totes aquestes hàbits que hem agafat per la forma de vida que portem els últims, no? Aquests anys.
0: Una miqueta avançant el diagnòstic precoç seria el principal objectiu ara mateix, sí?
1: Sí, sí.
0: El gran repte d'un dels tumors més complexes, diuen.
1: És molt complexa.
0: El càncer d'ovari, sí?
1: És molt complexa en el diagnòstic, perquè, com us deia, el diagnostiquem tard o molt extens, i després perquè els tractaments són molt importants. Tenim cirurgies molt radicals, estem fent quimioteràpia hipertèrmica dins de l'abdomen, posem quimioteràpia...
0: D'acord.
1: Que tu sí que...
0: Això sí? T'ho has fet a tu, també?
2: Sí, sí.
0: Aquí tenim el resultat, tu. Sí, escolta, sí. Estàs fantàstica, per sort.
2: Sí, sí. Que bé. Bueno, tinc moltes seqüeles, de...
0: Quines? Sí.
2: Doncs tinc la neuropatia perifèrica, que és de que sensibilitat, es perd la sensibilitat a les mans i als peus.
0: Però bueno, tot això ho anirà recuperant, rigidesa. Entenc, doctor, amb el temps.
1: Sobretot durant el primer any el recuperem molt, després sí que persisteixen i hi ha un petit grau
0: pot
1: de...
0: Pot quedar alguna cosa, diguéssim.
1: Seqüela, sí,
0: què més, Sara? Quines altres seqüeles?
2: Bueno, la rigidesa, les articulacions... A nivell cognitiu també... com que toca la quimioteràpia, és molt forta, no?
0: Ja, és molt forta.
1: És molt forta. El tipus de quimioteràpia que es dona al càncer d'ovari, en principi, no és de les... Clar, això sempre jo dic que cadascú explica la festa com li va, no? Però no és de les que donen molta sintomatologia, però sí que afecten la qualitat de vida i, i cada persona té una susceptibilitat diferent per tenir un tipus de símptomes.
0: Ja.
1: Però és veritat que estem passant per un life event, que diem, no? T'han canviat, tenies un pla de vida determinat i de sobte canvien el plan i després et donem uns tractaments molt, molt importants i després has de fer un reajustament. Això cognitivament afecta.
0: Bé, després una altra cosa, la cirurgia robòtica, perquè m'agrada molts inputs positius, si pot ser, sempre que parlem de càncer, no? Cada cop va més, això de la cirurgia robòtica, menys impacte i altes en poques hores o dies, eh? Clar, és molt menys invasiu, això. En aquest sentit, també una altra molt bona notícia, doctora.
1: Sí, la veritat és que la cirurgia robòtica s'ha implementat en el càncer ginecològic d'una manera molt estandarditzada, no tant en el càncer d'ovari, precisament perquè està tan extès que obliga a fer cirurgies obertes encara, no? I tenim cicatrius que són de 30 centímetres... I obliga a una recuperació posterior també important, no? Des del punt de vista d'activitat física, etc. Però sí, nosaltres estem fent càncer d'endometri, totes les pacients amb càncer d'endometri les operem per cirurgia robòtica i les donem d'alta en menys de 18 hores. Vull dir...
0: Jordi.
3: No, a mi m'agradaria preguntar-li a la Sara, doncs, com ha estat, no?, tot aquest procés de recuperació, què ha estat el més complicat...
2: Uau, és que es passa per tantes fases i contradictòries entre esperança, després molta por, solitud, acompanyament... És com...
3: Has tingut algun suport psicològic, acompanyament terapèutic?
2: Sí, he tingut. A l'hospital hi ha cinc oncòlegs i m'han ajudat molt, però sí que al final és la gestió que fa una mateixa, no?, de la situació.
3: Precisament ahir a l'Hospital del Mar es van fer unes jornades amb motiu del Dia Mundial del Càncer d'Ovari i entre molts altres aspectes es va posar el focus en la sexualitat de les pacients. Gemma, com afecta aquest tipus de tumors a la sexualitat de les dones?
1: En moltes esferes, vull dir, sobretot amb la relació, primer amb la relació, també amb les seves parelles, no? Vull dir, el fet de, ara tinc càncer, la meva parella què pensarà, com hem de reorganitzar la relació, no? I després, en funció del moment en què estàs hormonal, vull dir, si ets una dona jove, doncs traurem tots els ovaris, traurem tota la estimulació hormonal, la deixem menopàusica d'un dia per l'altre.
3: És habitual que es perdi el desig sexual?
1: És habitual que es perdi el desig sexual, però ja et dic que pot ser multifactorial.
3: Però es pot recuperar?
1: També és multifactorial.
3: És multifactorial. Sí. Què vol dir això? Que depèn de les persones?
1: Depèn de les persones, depèn de com reajusten la seva capacitat, la seva sexualitat. Un cop que han estat operades, també hi ha un canvi a la teva imatge corporal. Et deia, tens una cicatriu de 30 centímetres. La vagina queda una mica més curta perquè hem fet una cirurgia que hem tret un úter. Tu estàs pensant si això, la relació, va per llarg o no, perquè canviarà la meva relació, vull dir...
3: Sara, com has viscut això?
2: Doncs, bueno, sí que hi ha solucions, hi ha entre, bueno, lubricants, fer servir lubricants, també hi ha un tractament làser, no?, per que els músculs de la vagina, doncs, com que es flexibilitzin, perquè la menopàusia està, clar, i els efectes són... afecten a tot el cos.
0: Ah, molt bé, doncs escolteu, moltíssimes gràcies, Sara López, per haver vingut a explicar el teu testimoni aquí al matí de Ràdio 4. Celebro moltíssim, de veritat, que estiguis tan i tan bé.
2: Gràcies.
0: Gràcies per molts anys, felicitats. I mil gràcies, doctora Gemma Mancebo, cap del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital del Mar de Barcelona. No saps la tranquil·litat, el que et deia abans, que ens dona als ciutadans d'aquest país tenir... eminències com tu, sí? Al capdavant de la sanitat pública. Moltes, moltes, moltes gràcies, de veritat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu en un dia tan important.
0: Felicitats per la bona feina i endavant, i pel que necessiteu, ja sabeu que teniu aquest programa al vostre costat, sí?
1: Gràcies.
0: Mira, què coneixeu a l'Pau de Pons? No l'heu vist mai?
4: No. Estàs?
0: És el tio més famós de Catalunya.
4: Quin dia és avui? Qui diu quin dia?
0: Avui és el Dia Mundial del... Jordi, explica'l.
3: Sí, és el Dia Mundial del Càncer d'Ovari, que representa un 3% dels tumors en les dones, eh?
0: Exacte. Sí, una de cada 75 dones diu que seran diagnosticades de càncer d'ovari al llarg de la seva vida. És així, això.
4: Doncs m'afegeixo a l'agraïment que us ha fet el Xavi.
0: Sí.
1: Moltes
0: sí,
1: gràcies.
0: Què dius, Pau? Com estàs?
4: Bé.
0: Tenies
4: bé
0: el camp diumenge o no?
4: Estàs allò que dius bé?
0: Sí.
4: Pues bé,
0: ja t'he vist que estàs bé.
4: Passa que no ho explico gaire, perquè si no en cap m'agafen enveja.
0: Ja, això...
4: Si dius que estàs massa bé...
0: Això de la raça humana és complicat, això, eh?
4: Si dius que estàs massa bé, dius, oi, aquest...
0: Sí o no, doctora, això...
4: T'agafen enveja.
0: Compte amb les enveges, eh?
4: És així? No, ho dic de conya. Ja, bé, si vaig al camp, en principi no, a veure si puc rascar alguna cosa i...
0: Sobre la marxa ho tens fàcil, tu tens contactes
4: de
0: Can Barça, tio.
4: Però un dia com aquest hi vol anar tothom, saps?
0: Què farem ara a la tercera hora, Jordi Vila?
3: Doncs, mira...
4: El que podrem...
3: Us explicarem un restaurant que es diu, atenció al seu nom, Cigró d'Or, el nom ja explica molt sobre això. Parlarem també del REC, aquest festival que es fa a Igualada, de moda, que converteix les antigues adoberies en pop-ups, en botigues efímeres.
0: A mi m'interessa molt el tema bolets.
3: Sí, amb Xavier García.
0: Diu que aviat tindrem ceps a Catalunya, Pau, n'haurem d'anar a buscar. Tu te'n vas a Olot aquest cap de setmana, no?
4: Vaig a Olot dissabte, sí. No sé si hi haurà ceps o què hi haurà per allà.
0: Senyores i senyors, sentirem les notícies de les 12 i de seguida tornem aquí al matí de Ràdio 4 amb la Pau de Pons i molts altres. Fins ara.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Segons fonts del Ministeri de Sanitat, cap espanyol del creuer afectat pel brot d'antivirus s'ha oposat a fer quarantena quan arribin a Espanya. Mentrestant, la ministra de Sanitat ha dit que anirà al Congrés per donar explicacions sobre la gestió del brot d'antivirus, com li reclama l'oposició. Entrevista de les mañanes de Ràdio Nacional, Mònica García ha garantit que n'informarà amb detall.
2: Nosotros vamos a ver todas las explicaciones, las estamos dando desde el minuto uno y, por supuesto, vamos a dar todas las explicaciones de todas las reuniones que hemos tenido a nivel internacional, de todas las reuniones que hemos tenido a nivel nacional, de todas las decisiones, cuál es el fundamento de por qué hemos tomado determinadas decisiones. Vamos a dar todas las explicaciones.
0: La vicesecretària de Regeneració Institucional del Partit Popular, Cuca Gamarra, acusa, en canvi, el govern de generar intranquilitat.
3: Este gobierno pide tranquilidad, pero no da tranquilidad. Y cuando una parte del gobierno dice una cosa y la otra parte dice la contraria, por ejemplo, en relación a las cuarentenas, evidentemente este caos lo único que genera en España es intranquilidad a la sociedad española.
0: I el sindicat Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga de facultatius del sistema públic de salut el 20 de maig. Amb aquests seran 11 els dies d'aturada des de l'octubre. Àlex Aloy.
4: El sindicat assegura que la protesta es mantindrà mentre el Departament de Salut i les empreses proveïdores no s'asseguin a negociar millores en les condicions laborals. Entre les principals reivindicacions, posar fi a les guàrdies de 24 hores, més personal i millores estructurals del conveni. En paral·lel, Metges de Catalunya activa la campanya Ni un minut més, amb la qual insta els professionals sanitaris a no fer cap més activitat assistencial que no sigui l'ordinària i obligatòria, com són les hores extra o assumir més pacients per assumir baixes o vacants.
0: Josep Sánchez Llibre ha oficialitzat avui la seva candidatura per optar un tercer mandat al capdavant de Foment del Treball, la patronal que presideix des del 2018. Climent Sabater.
5: Sánchez Llibre ha obtingut 300 avals, el que representa dues terceres parts de l'Assemblea de Foment del Treball, que el 18 de maig l'ha d'escollir com a president de la patronal per tercera vegada consecutiva. Sánchez Llibre ha presentat una candidatura centrada en augmentar la productivitat, rebaixar impostos i reduir l'absentisme per fer dels empresaris el motor de Catalunya.
6: El que nosaltres considerem que l'empresa i els empresaris som els que realment movem Catalunya.
5: Sánchez Llibre opta un tercer mandat al capdavant de la patronal catalana que presideix des de 2018 després d'haver impulsat la supressió de la limitació de dos mandats que hi havia a Foment. El termini per presentar candidatures alternatives acaba avui a les 3 de la tarda. Si, com es preveu, finalment no hi ha cap oposició a l'empresari, Sánchez Llibre serà proclamat president de forma directa per l'Assemblea de la Patronal prevista el 18 de maig.
0: Gràcies, Climent. I canviem de qüestió. La Guàrdia Civil investiga diverses denúncies de tocaments a menors d'edat d'un institut de la localitat alavesa de Durana durant un creuer escolar que va fer escala a Barcelona.
4: La investigació està centrada en què hauria succeït a l'interior del vaixell on els estudiants realitzaven un viatge de final de curs. A banda de la benemèrita, l'Air Chancha també investiga els fets després d'haver rebut denúncies al respecte. De fet, el cos policial basc tindria denúncies per presumpta submissió química d'aquests menors d'entre 15 i 16 anys. Segons fonts de l'Institut Armat, consultades per Ràdio 4, de moment no hi hauria detinguts, però sí investigats. La Guàrdia Civil de Barcelona, que manté oberta una investigació, ja ha entregat les diligències al jutjat de guàrdia de la capital catalana.
0: I l'Audiència de Salamanca ha denegat el primer permís a Alfonso Basterra, condemnat a 18 anys de presó per assassinar la seva filla Assunta a Galícia el 2013.
4: El tribunal estima així el recurs de la Fiscalia contra el permís de 4 dies concedit pel jutge de vigilància penitenciària a Basterra, que compleix condemna a la presó de Topas. A la seva resolució tenen en compte l'extrema gravetat del delicte i la falta d'absoluta assumpció de responsabilitat i negació persistent dels fets.
0: I un darrer apunt en internacional, almenys 3 senderistes han mort a Indonèsia aquest divendres després de l'erupció del volcà Dukono, situat a l'illa de Halmahera, al nord-est del país. 2 d'ells són de Singapur i el tercer és indonesi.
4: L'erupció, que ha provocat un gran núvol amb materials piroclàstics visible a quilòmetres, ha sorprès un total de 20 escaladors. 9 d'ells ja han aconseguit davallar de la muntanya. En l'operatiu de rescat participen militars i efectius policials.
0: I això és tot de moment. Tornem a més notícies a la 1.
1: Ràdio 4.
7: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
7: Compromesos amb la bona informació.
8: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
9: Metròpoli, amb Xavi Collado.
1: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
10: Vinga, va, que és mig quart d'una, que és tard i vol ploure, Jordi Vila.
11: Això està molt bé, és tard i vol ploure, m'encanta aquesta expressió.
10: Tota la vida s'ha dit, això.
11: Sí,
10: tampoc
11: sí.
10: És que descobrim la sopa d'all aquí.
11: Però... Mira, descobrir la sopa d'all, una altra expressió que... Mira, Xavi.
12: Ah, el Xavi és un home que domina...
10: Som gent de comarques, tu.
12: Som catalans.
10: Avui estic content perquè el Pau cantarà la garrafa.
12: Perquè ahir me la va... Bueno, me la va descobrir, ja la coneixia, però me la va retornar a la memòria i dic, clar, que l'hem de fer, aquestes cançons s'han de recuperar, home.
10: Sí.
12: Perquè un país també és això.
10: Bona, eh? I tant, eh? I tant.
12: És l'imaginari col·lectiu, les cançons que cantaven els nostres avis...
11: A mi per la garrafa, pel títol, ara no em ve, però segurament no. És una cançó molt coneguda.
12: Veure,
11: segur.
10: Sí. Escolta, al final del programa entra aquí l'estudi perquè hi has de ser. Això no t'ho pots perdre, i els oients tampoc.
11: No,
10: desconnecti ningú.
11: No, si és que ja estic, Xavi, estic a l'estudi.
12: No cal ni que marxis.
11: No, és que no marxo, ja estic aquí.
10: Ja no marxaràs?
11: I cantaràs també el porró?
12: Un altre dia,
11: Porró.
10: Ara parlarem de bolets, també. Eh?
12: M'agradaria veure en porró, que deus acabar ben tacat.
10: A veure el Xavi, que ens explica.
11: No he begut en la meva vida en un porró. No?
12: Bueno,
11: una miqueta, però... Un avi que era del Ripollès em bevia molt.
12: Ah, sí? De quin poble era?
11: D'Ogassa, on el temps mai no
12: passa.
11: Home,
12: ja he anat a actuar a Ogassa.
11: Sí.
10: On no has anat a actuar?
12: De fet, a Ogassa.
10: Perquè et truquin.
11: Sí,
10: jo crec que has estat a tots els
12: racons. Es pot repetir, tranquils, es pot repetir.
10: Després del president Pujol, ve l'Opau de Pons.
11: Ogassa és un...
10: Són els dos tios que han trepitjat més el territori.
11: Ogassa és un petit municipi que està a 4 quilòmetres de Sant Joan de les Abadeses, molt conegut per la seva història minera.
12: I estiuegen els pares del Quim Masferrer.
10: Ho sé.
11: Ho sé perquè són
10: pares del Quim.
11: Són els veïns de dalt. Sí.
12: Ah, sí?
11: Sí.
10: Gran tio, el Quim.
12: És un poble, aquest país.
10: L'hem de portar un dia, el Quim, eh?
11: Doncs bona pensada, Xavi.
10: Sí, el trucaré. Escolta'm una cosa. Avui, atenció, Cigró d'Or. Clar, abans deien, amb aquest nom...
12: Mon nom ja paga.
10: Ja està, exacte, sí, el nom ja paga. Eh? Oriol Llavina, xef del Cigró d'Or, com estàs?
13: Estic molt bé.
10: Ja ho veig.
13: Un pèl gras, però això ho resoldrem.
10: Oh, clar, cuines tan bé que no te'n deus poder estar.
13: Bueno, i bec bastant.
10: Aquí una mica... Beus bastant,
13: bueno, diu. Sí, cada no és... dia mires a beure, però no...
10: I no és aigua el que beus.
13: No, vi.
10: Vi
13: i una cervesa.
12: Ben fet.
13: Sí, home, sí, però...
12: Jo, un cuiner que estigo sec, no te n'enfios, eh?
10: No.
12: Perquè vol dir que no li agradi el que fot ell.
10: No.
13: Ara hi ha molt cuiner
12: ja
13: que
12: vine,
13: fa...
12: Ara sí, aquí. Cross, fas humir, ja
13: cross, hi ha cuiners que foten crossfit, tatuats, ull islat...
12: Sí.
10: On és el Cigró d'Or?
13: El Cigró d'Or actualment és a Vilafranca del Penedès, capital de l'Alt Penedès.
10: Sí, senyor. A la terra del vi,
13: Àngela
10: ara entenc per què veus vi.
13: Ara, a la plaça de l'Oli, que vol dir el centre, i ara porto 14 anys de Cigró d'Or a Vilafranca, però ja n'havíem fet 10 a Gelida.
10: A Gelida,
13: que és el poble on van néixer.
12: Això sí que són... No són 14 anys de passegant, al contrari. 14 anys de bona teca. que ho diuen? Ara ja t'he endevinat per la fesomia, i quan m'has dit el cognom, ja sé de qui ets germà, que m'has dit que era escriptor.
10: Molt bé.
12: Es diu Llavina.
10: I per què Cigró d'Or? Per què li vas posar aquest nom? Que t'agrada molt els cigrons?
13: No, el nom ja existia.
10: Ah.
13: Ja existia i em vaig plantejar en tot cas escurçar-lo, perquè no, quan ho vaig agafar jo, tenia 24 anys i em semblava que podia era un pèl pretensiós això de l'or i volia que podia quedar amb el cigró sol.
10: Ah.
13: però al final entre uns i altres em van convèncer de no tocar-lo, el nom, que és un nom és fantàstic,
10: no,
13: perquè
10: no,
13: de les
10: bé.
13: Pedres en fem pans i dels cigrons, això, que és una cosa molt barata, doncs ho podem convertir en una cosa preuada com l'or.
10: Ja, què dius, Pau?
12: Ei, per
10: ah, no, pensava, no, s'ha aixecat el dit.
12: Dic, no volguem dir, veus? És espavilat, aquest.
10: Ah. Vip Gourmand, de la Guia Michelin, a la millor relació qualitat-preu. Això vol dir que s'hi menja bé i, a més, no us passeu.
13: Sí, això és un guardó que, a diferència de l'estrella, que l'associes a un preu més elevat,
10: sí.
13: No és un preu popular del tot, però és un preu que encara es pot pagar.
10: Ah.
13: I això no ens ha fet destarotar el nostre dia a dia. O sigui, no hem hagut de canviar el que ja fèiem, diguéssim. I això és molt important, perquè li llegi una entrevista d'un cuiner que també n'hi van donar una i els seus problemes van aparèixer quan van donar-li l'estrella i va començar doncs, la cosa a desmanegar-se, potser.
10: Molt bé. Escolta'm, hem d'anar un moment a Igualada, diu.
11: Doncs fantàstic.
10: Jordi Vila,
11: sí.
10: Què et sembla?
11: Sí, pot ser. Doncs a mi em sembla una grandíssima idea. De Vilafranca a Igualada.
10: Això del Festival Rec.0, tu hi has estat alguna vegada? Segur que sí, Pau.
12: Sí.
10: Jo no. No ho entenc, perquè es veu que és una passada, això.
12: Perquè tu no ets un home de la moda.
10: No sóc presumit, jo.
12: No ets presumit.
10: No.
12: Ho has de ser una mica més, home.
10: Sí, però m'aniria bé, eh?
12: Va,
10: anar allà, perquè si vas allà, compres segur.
11: Pensa-t'hi.
10: I a més, unes marques brutals, uns preus espectaculars.
12: Sí, barato.
11: Ja fa molts anys que es fa. Pensa, Xavier, quan estava a la tele vam fer un parell de reportatges que és una passada, eh? Moltíssima gent, moltíssimes botigues de roba.
10: Televisió espanyola, aquesta casa.
11: A la 2.
12: Vet aquí que em sonaves. Quan vaig arribar, dic, aquest tio em vol sonar d'alguna cosa.
10: Aquest tio em sona.
12: Jordi Vila.
10: Una altra vila, té família tot arreu. Ara entenc l'interès. Entrevistem això del Rec.0, que és ton cosí, el Ricard Vila.
11: No, mira, no. És que de viles n'hi ha molts. Jo sóc Jordi Vila, Guillemet. De Guillemets n'hi ha menys, però centrem-nos en el Ricard Vila.
10: I el Guillaumet, amb el director de la Mañana.
11: Això és una altra cosa, sí.
10: Ricard Vila.
12: Mica,
10: a més, el Ricard diu que és el cofundador del Festival Rec.0, membre de l'organització, evidentment. Ricard.
14: Hola, què tal? Bon dia.
10: Que t'ho vas inventar tu, això?
14: No, ens vam inventar uns amics.
10: Ah.
14: Sí. Fa uns anys ho vam inventar perquè estàvem enamorats del barri del Rec i no hi passava res.
10: I
14: vam començar a fer alguna cosa perquè vingués la gent.
10: Al final s'ha fet gros, això.
14: Sí, s'ha fet gros. Per sort s'ha fet gros i hem pogut anar donant veu al barri, saps? Perquè, diguem, va ser una jugada com un invent que ens vam jugar, cadascú que posi el que pugui i som-hi, i al final ha sigut un esdeveniment que és potent,
10: sí.
14: I ens ha servit per seguir encara, diguem, explicant que tenim un barri xulíssim, que encara s'hi poden fer moltes coses, i que, desgraciadament, potser no ha canviat tant com ens pensàvem tants anys. Nosaltres no ens veiem tants anys fent Rec, la veritat.
11: Xavi, hem de dir que el barri del Rec...
14: Ni per una cosa ni per l'altra.
11: El barri del Rec, històricament, era un barri industrial, no? On hi havia antigues adoberies, locals on es treballava molt les pells i el cuir, eh?
10: Sí,
14: encara ho és, encara ho és. Sí, realment, el que ens està passant és que estem perdent espais perquè es recuperen industrialment, cosa que és bastant interessant.
10: Escolta, a mi em fa vergonya dir-ho, però sempre dic la veritat. No hi he estat mai. Em fa vergonya.
14: Em sembla molt bé.
10: Em fa vergonya.
14: Està molt bé.
10: Diu
14: està
10: que
14: molt bé, no passa res.
10: Una passada, això. Explica-m'ho.
14: Sí, bueno, no és, fa un moment deia, no és només per presumits, eh? És per presumits i no presumits i per gent que s'ho volen passar bé.
10: Sí.
14: Perquè no només és moda i és moltes més coses, és cultura, és música, és menjar de carrer. És una manera de passar un dia distret, que si vols ho pots comprar. Està molt bé si compres, però si no compres no passa res, t'ho passaràs molt bé. I té un caràcter bastant festiu, clar, és tot... Hi ha
10: ha de ser impossible no comprar roba de marca, primeríssima qualitat en molts casos, a preus molt bons.
14: Pot ser difícil, però si
10: fins i tot els que no som,
14: no passa res.
10: Els que no som presumits també comprem, si anem al Rec.
14: Esclar, m'imagino que algú portes, no?
10: No, clar. Sí.
12: Una cosa o altra has de portar, si normalment fot alguna presó, eh?
14: Sí. No, està bé, però no, és moda i moltes altres coses, a part d'una base que és un barri molt interessant.
10: Sí, senyor.
14: Només pel barri s'ho mereix.
10: Ja. Sí. Em sap greu dir-te que demà a la tarda plourà. Diumenge no.
14: Ho sé. Sí, és una llàstima perquè sempre el tancament sempre és maco.
12: Allà al Rec també venen impermeables per aigües, allà al Rec.
10: Ah.
14: Sí, també.
10: Bé, escolta'm, tampoc passa res. O sigui,
14: no. Aigua, està bé, estava anunciat.
10: Vull dir, jo pel
14: els
10: temps...
14: que tenien que renovar l'armari ja han vingut abans. Ah. La gent són provisors.
10: I no deixaria pas de venir. Al matí ja es anirà tapant, alguna gota a la costa, no igualada
14: encara. Llàstima és pels concerts. La llàstima són els concerts, els DJs que tenim el dissabte a la tarda. Doncs
10: perquè
14: que
10: diumenge ja està, això?
14: Sí, diumenge no obrim, no m'obert mai diumenge.
10: I diumenge farà sol? A la tarda està parat, bueno, tarda vespre, però... I alguna gota a última hora, però
14: plans.
10: Durant gran part del dia... Però bé, demà al matí aguantarà. Demà al matí suposo, aguantarà, sí. Matí migdia. Vull dir que serà més a la tarda, això.
12: Demà, avui,
14: estem
12: demà,
14: bastant de sort, eh? Igual aquí igual ni ens plou, eh? Que nosaltres tenim molta llet amb això.
10: Sí?
14: Sí.
10: No ho sé, aquesta ja vegada sí. Pinta una mica...
14: Ara, sí, aquesta vegada pinta bastant general, sí. Sí,
10: no ho sé. Doncs molt bé, escolta, ja anirem.
12: Home, i tant.
10: I hem d'anar.
14: Un dia o altre, home, sí.
10: Jo no m'ho perdré. Demà al matí no plourà Igualada, és que clar, subratllem-ho, perquè ara sembla que posem aquí aigua al vi.
11: Recordem que podem triar i remenar entre més d'un centenar de marques, eh? I també marques firmades per dissenyadors de casa nostra.
10: Múnic diu que surt d'Igualada, això.
14: Sí, bueno, sí, són igualadins i capellades.
10: I per què li van posar Múnic?
12: Mude més.
14: Ah, mira, no ho sé, l'història...
10: És que l'altre dia m'ho preguntava al Pau, això.
12: Igualada és massa llarg.
10: Igualada.
12: Massa llarg.
10: A noia, no ho sé. Sí?
14: No ho sé.
12: Demà és la noia.
10: Ja,
12: ah. Allò no em vendrien els nois.
10: Escolta, això anirà molt bé, Ricard Vila. N'estic seguríssim perquè la cosa
14: promet. Sí, estarà molt bé, estem molt contents.
10: Sí, senyor.
14: Sí.
10: Doncs, escolta'm, molta sort, que vagi bé, i sempre que vulgueu ho sabeu. Ens truqueu i ens expliqueu el que sigui, aquí al matí de Ràdio 4, sí?
14: Cofundador. Molt bé, esteu convidats a venir, un dia o altre.
10: Vindrem, del Festival Rec Punt Zero. Jo, si puc, demà, t'ho prometo, Ricard. Ja et buscaré.
14: Va, que
10: vagi bé.
14: Si vens, em busques.
10: Va, fet. Passen 2 minuts d'un quart d'una.
15: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixa.
10: Digue'm plats estrella, home, del Cigre d'Or.
12: Et diré el...
10: Ara em faràs venir gana, però vaja, és igual.
12: Ja és l'hora.
10: Sí.
12: Mira, fa un... L'únic plat que aguantem des del primer any és uns canelons que fem, i el rest anem canviant a mida que ens interessa.
10: Què tenen aquests canelons, que són tan especials? A tu t'ho diré, no?
12: No, fa 24 anys eren molt modernets i ara no ho són tant, perquè s'han... Fèiem servir només pollastre, en lloc de les tres carns habituals, diguéssim, i llavors, en lloc de fer servir la pasta típica de canelons, fèiem servir una pasta bric, que és aquella pasta, aquelles oblees d'una pasta molt fina, que això fa 24 anys era una cosa bastant, bastant exòtica, i ara doncs, això ho trobo, ja fa molts anys ho trobes als supermercats. I en lloc d'una beixamel més pesada, doncs, hi fèiem una salsa més lleugereta, i no gratinava ni això.
10: Molt bé. Què et sembla, Pau?
12: A mi em sembla perfecte.
10: I què més? Què més?
12: A més, uns més canelons plats. Que eren moderns i ara han esdevingut un clàssic. Això vol dir que fot bo?
10: Sí.
11: Ens han dit que teniu la mà trencada en els arrossos.
12: També mirem de fer sempre, però tampoc no volem especialitzar-nos en cap cosa. Mira, jo defineixo...
10: Tu no has tret això, que tenien la mà trencada amb els arrossos.
12: Per internet surten moltes baixades.
11: Sí. Ja.
10: Sort que us portem aquí i contrastem, perquè això de l'internet no et pots creure gran cosa.
12: Ja en fem sempre,
16: I bons, collons.
10: I bons. Clar, dit així, a veure si semblarà que no...
11: El time-out ho resaltaven, no?
12: Quan vam començar dèiem que fèiem cuina jove ben feta, o que ningú s'espantés, sobretot si venien veterans a dinar, que no es fotessin nerviosos. I ara fem, de fa molts anys que definim la cuina del Cigre d'Or, com una cuina catalana posada al dia. Vol dir que això hi entra tot el que vulguis.
10: Això de posada al dia, què?
16: I també vol dir que no sou tan joves, ja.
10: Que sou molt moderns.
12: No sé si és la tercera via, però fem el que ens plau, diguéssim.
10: I què us plau? A banda del que has dit.
12: Ara la diferència respecte fa uns quants anys és que busques producte de cada cop més proximitat.
10: Ja. Yeah.
12: Que és una cosa que quan començaves, doncs, algú insistia d'afegir-te a l'slow food i llavors no ho veies, com ho veus ara, que dius, bueno, és indispensable treballar producte d'algú de prop d'allà, diguéssim.
10: Sí.
12: Com més a prop, millor. I en funció del que hi hagi a l'hort... o la cooperativa que compres una part de la verdura, doncs fas i desfas. Per exemple, compro
13: compro alvocats, que és una cosa que no la compris en la vida, segurament, però són d'aquesta gent.
10: Sobretot que cap gos menja alvocat. Ahir vam portar un veterinari d'exòtics, d'animals exòtics, però també sap de gossos.
13: El pinyol?
10: No, es veu que és fatal. És terrible, això. Ara m'ha vingut al cap.
13: Per tant...
10: Si vols matar un gos, li dones alvocat.
13: Veus?
16: Veus aquell que borde tota la nit?
10: No, home, no. És broma.
13: I llavors anem fent. I mirem de treballar sempre, doncs, això, aquest producte que ens ve de gust, i ja està. I un d'ells, doncs, també és el gall del Penedès, que és un dels productes que crec que ens diferencien respecte
10: a bon pollastre.
13: La resta de comarques del país. Bon pollastre, sí.
10: Clar, sí.
16: Molt bé.
10: L'altre dia ho deien les nutricionistes, que, clar, hi ha pollastres i pollastres, com en tota la vida.
13: I tant.
10: Sí?
16: Ja haurem d'anar. Això que el Penedès és aquí mateix, no hi tinc gaire tirada.
10: És un cop de cotxe, això.
16: Sí.
10: És un moment. I a més, molt maco, tu.
16: De tornar
10: terra de les
16: poder...
10: dinyes, del... a mi m'encanta. Ara ja estan ben brotades, amb aquells raïmets petits. Allò és espectacular. Ja ha passat allò de la... Quan ploren també té el seu encant.
13: També
10: que dura uns dies, allò.
13: Però ara, que hi ha una gent que fotia cava, que deixen de fer 40 milions d'ampolles a cava, que tots tremolem perquè, clar, això són moltes vinyes.
16: Ja.
13: I haurem de fer alguna cosa, perquè si totes aquestes vinyes desapareixen...
10: 40 milions d'ampolles, diu.
13: Sí.
16: Qui són aquests?
10: Qui són aquests?
13: Uns que fotien molt de cava i ara foten una altra
10: cosa. Però ja pots dir qui són.
16: No ho dirà, no.
13: No, els freixenets, no?
16: Ah,
13: freixenets. Aquests han deixat de fer caves i fan altres coses que poden venir amb cubes o que sigui. Clar, 40 milions d'ampolles de cava que es deixin de fer al Penedès pot ser una cosa gravíssima.
10: Molt de cap.
13: Hòstia, fins ara agafes la P7 i a la que arribes a Gelida i comences a veure verd... Com comences a veure plaques solars i rotllos d'aquests, ja no serà tan atractiu.
10: Doncs
13: és un tema que hem de començar-lo a treballar ja.
10: I a més el consum de vi, que n'hem parlat en aquest programa, diu
13: que baixa.
10: Un 22...
13: Doncs ja fotrem un most no sé què per la canalla.
10: Baixat un 22% els últims 5 anys.
13: O melmelada de raïm, o alguna cosa del cultiu que tenim ara. Que no
10: clar,
13: que
10: ens hem d'inventar alguna cosa aquí, perquè parlàvem fa temps, amb Unió de Pagesos, preocupació entre el sector de la vinya per aquest tema, 22% menys de consum de vi els últims 5 anys a Catalunya,
13: sí.
10: Sobretot cau el consum de vi negre, mentre es posa més de moda el vi blanc entre els joves. Aleshores, hi havia pagesos que es plantejaven la possibilitat, 1, d'arrencar la vinya de raïm negre per plantar-ne de blanc, 2, canviar radicalment de conreu, i algun fins i tot a Catalunya, no sé si al Penedès o en altres comarques,

0: Ui, no, el blanc ha de ser igual de sec que ho és un negre.
1: Ara saps què diuen? Val més un traguet de vi negre que tota l'aigua del Segre.
0: També és veritat.
1: També ho diuen. Tot és bo, home. Clar, sí, clar, que baixa el consum de vi. Aquí a la ràdio em porteu metges i metgesses d'aquestes que no paren de dir que no s'ha de beure vi. Clar, que baixa el consum. Al final la gent s'ho creuen.
0: Sí.
2: Una mica de vi, tots els... No, home, i les nutricionistes i tothom, i els metges diuen, home, amb moderació no passa per res. Va bé aquella època que es deia que era bo, fins i tot, no?, una copeta de vi negre i tal. El tema cardiovascular i...
0: Sí, no, però trobes... Trobes algú que et diu que l'alcohol és un verí potentíssim, segurament. Sí, sí, pot ser un verí. Però no cal que bevem una ampolla cada dia, podem beure una ampolla cada dos.
1: Bueno, però abans la gent, a l'hora d'anar...
2: Però tu digues la veritat, tu te la fots una ampolla al dia o no?
0: No, jo me la fotria, si convé. Ah. O sigui, la podria rebre, però no. O sigui, ara, a la meva edat, ja m'he de començar a cuidar, diguéssim.
1: Ah, jove, home.
0: L'altre dia vaig comprar uns pantalons, una calça, tu no t'ho he explicat, això, uns pantalons de curts per anar a fer mica de footing.
1: Hòstia, home, fas de mori tot? T'ha arribat? Lo rotllo aquest de l'esport?
0: No, bueno. No, m'ha arribat per la salut, ja, no perquè ja. Tingui ganes d'allò.
1: No vull dir, i per l'edat.
0: No m'ha agradat mai, això de fer esport, a mi. Veure el futbol a tele encara, però...
1: Certa d'hora ens arriba a tots.
0: Sí.
1: Exacte, veure el futbol, com fot gol lo Messi, bueno, cor per tu, sí. Ja t'aplaudiré.
2: Què, Pau?
1: Jo bé, ja t'ho he dit abans. Passa que no et dic que gaire bé, perquè si no m'agafes enveja.
2: Jo no, Pau, no fotis, home, no.
1: Estic de conya.
2: Saps que no. Jo sempre desitjo el millor pels meus amics. Millor que els hi vagi tot bé, tio.
3: Home, i tant.
2: No, perquè hi ha gent dolenta a la vida. Sí.
3: Hi ha més bona gent que...
2: Sempre que et calgui qualsevol cosa, segurament et podran ajudar més que si els hi va malament, per exemple. És que hi ha egoistament i és així. No ho entenc, això de l'enveja i aquestes coses, tu.
1: Jo t'ho dic de conya.
3: En el món ja penso que hi ha més gent bona que no pas dolenta. El que passa és veritat que la dolenta fa més soroll. És el que sempre es diu.
2: El Jordi sí que és bo. És bona persona, el Jordi.
3: No, però jo penso que... I és cert, això. Jo penso que és cert, que hi ha més gent bona que dolenta. O m'agradaria pensar això, també. Xavi.
1: Mira, bueno, què hem de fer?
2: Mira qui et grava avui. La Sílvia García del Pozo.
1: La Sílvia, home.
2: La millor productora del món.
1: Home,
2: és així,
1: tant.
2: Això?
1: I tant.
2: Sí?
1: I part de l'estranger.
2: Doncs au, mana tu, Sílvia, quan diguis...
1: Un moment.
2: No, Marta Inglés. Marta Inglés, a veure. Explica-li alguna cosa a la Marta, si pot ser, perquè si no, no anirem enlloc.
1: I ara faré una cançó que al seu dia la vaig dedicar pel gremi de... Com se diu? De comerciants d'aquest país. Perquè Catalunya, al final, també és un país de botiguers.
2: Sí, noi.
1: Som fenicis.
2: Cada cop menys, per desgràcia.
1: Som fenicis. Som comerciants. I vaig fer una que me la van encomanar pel gremi de botiguers i vol ser un cant a favor del comerç, això que hi ha ara, de proximitat.
2: Molt bé.
1: El botiguer de cada poble, tal i qual. Foli, va.
2: Endavant.

0: Molt bé, tio.
1: Gràcies, gràcies.
2: Molt bé, això, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Jordi Vila.
3: No, és que és aquest punt d'anar al comerç al teu barri, sí, no només comprar, sinó com et va la vida, què tal, com estàs, què fa la iaia... Aquest punt
2: sí, no,
3: que potser estem perdent amb les grans superfícies i els grans centres comercials.
2: Sense el potser. S'està perdent.
3: Sí.
2: S'ha de cuidar molt més aquest programa al matí a Ràdio 4 al costat dels botiguers, del petit comerciant.
3: Jo recordo, Xavi, al meu barri, a la papereria Everest. Ja no està. I quan tenia 10, 11, 12, 13, 14 anys ja anava a comprar els llapisos, les regles, tot, i sempre parlava, es coneixia tots, no? La iaia que venia, la parella que portava la botiga, i passava temps.
1: Sí, sí.
3: I què tal, com va a l'escola, què fa la família, sí, no?
1: Aquesta la vaig fer especialment sentida perquè jo sóc de Pons, a Pons és un poble pas de carretera i mos dediquem sobretot, tothom qui més qui menys té una botiga, jo a casa meva tenia una botiga, els meus avis, i m'hi passava les tardes. I vull dir, sé de què va, però això la vaig fer amb especial sentiment.
2: I tant, amb especial carinyo, sí senyor.
1: Sí, sí, és així.
2: Sí senyor, és així. I una llàstima, que es vagi perdent tant tot això, noi. T'ha trinxat.
1: Bueno,
2: pocs anys, sí o no?
4: Sí, tant.
2: Penses el mateix?
4: Home, que fa dies que penso el mateix.
2: Oriol Llavina, és el xef del Cigró d'Or, Vilafranca del Penedès. Per si algú s'acaba d'incorporar a l'antena del matí de Ràdio 4, sí?
4: Sí, sí.
3: Que, per cert, si venim al vostre restaurant, hem de dir que farem història perquè està ubicat al despatx del Mercat de la Carn de Vilafranca.
4: A l'altell del Mercat de la Carn.
3: A l'altell, a l'altell.
4: Sí. Es va remodelar fa, poder, 16 o 17 anys i van fer un altell per albergar-hi un establiment d'hostaleria.
3: És un edifici del segle XIX rehabilitat, no?
4: Sí, sí, sí. Mm. És un mercat que cada cop està en desús, diguéssim. O sigui, els mercats també han anat perdent pistonada i ara, doncs... per les grans superfícies, diguéssim. Allà ja no queden mercats, tant mercats com hi havia abans.
3: En tot cas, és un edifici emblemàtic.
4: Sí, sí, sí, sí, és molt xulo. Sí, sí, del 1896, em sembla. El 1880 i escaig, em sembla, sí.
2: Molt bé. Més plats. A mi m'agrada sentir que s'hi menja allà.
3: Mira, jo tinc un apuntat, que tinc la curiositat de saber si he fet... Si el tinc ben apuntat,
4: internet,
3: si el tinc ben apuntat o no el tinc ben apuntat.
4: Mira la pàgina web.
2: Hi ha aquests
3: aquí. Un dels plats més destacats és el calamar a la ratafia.
4: Sí.
3: Això és correcte, no?
4: Sí,
3: mira,
4: sí.
3: Amb praliner d'avellanes o el gall del Penedès amb parmentier i fruita fresca. És correcte,
4: fruita seca, sí.
1: Ha de ser bo, això.
3: Com el feu, aquest calamar?
4: Aquest calamar es daura a la paella, s'hi posa una mica de ratafia, s'evapora, i llavors s'hi posa una mica de brou de caldo, un fumet, i ja està. I s'acompanya d'unes cebetes, un praliner d'avellanes o d'ametlles últimament, i si no s'abús... Està bé que es mantingui la idea de la ratafia, però no la dolçó, no massa dolçó, diguéssim. Si
3: m'estressa, jo vull ratafia i una droga cola per mi. Doneu-me una aspirina, demà hem de fer camí. Mira, m'ha vingut això.
2: Sí que t'han de donar una
1: aspirina. Ja s'ha arrencat.
3: Vinga, va, deu ser l'efecte Pau de Pons.
2: Una pastilla.
1: Bueno, és bo. Sí.
3: I mirant, també hi ha un altre plat.
2: Bon rotllo, el Pau. Sempre bon rotllo.
4: Sí? No,
3: Xavi, mirant, he vist un altre plat. A veure si l'encerto. Jo penso que sí, Una amanida de escabatxat amb codony.
2: Ah.
4: Aquesta ja no la fem.
3: Però la fèieu, aquesta.
4: Sí.
2: Però ha triomfat, aquesta.
3: Què ha passat?
4: L'anem variant. O sigui, jo recordo aquelles cartes quilomètriques, aquells restaurants que fotien, hòstia, 25 primers i 25 segons, que dels segons hi havia el lluç a la planxa, lluç amb salsa verda, lluç amb suquet, rap a la planxa, rap amb salsa verda, rap amb suquet.
1: Quan has acabat, jo no te'n recordes del primer.
4: És com aquella gent que
2: quan veig tanta lletra, m'agafo una mandra.
3: No, podries fer un rap amb tots els plats a base de rap, també, no?
4: Cantant.
3: Sí.
4: Sí. No, aquí l'ideal seria que arribéssiu cadascú de vosaltres amb un bitllet d'un color. Que a partir de un color.
1: De color lila.
4: No em toqueu el que no sona. I llavors, tu mateix. I això seria l'hòstia. Això vol dir que et donen confiança i, home, si sé que no traran les olives, no te'n fotré, però arribes i et fem això.
1: Ho farem així.
3: Jo soc molt d'amanides. Quina em recomanes, les que feu ara? Perquè a mi el que estava barat em ressonava molt, però...
4: En fem un amb porros i un romesco de remolatxa i una tonyina curada.
2: Oh. Això ha de ser bo.
3: Mare meva.
4: Sí, tot és bo.
2: Sí. No, perquè a mi amanides d'aquestes modernes que no.
4: No, però...
2: Que allò ja no és ni amanida.
3: Xavi, què entens per una amanida moderna?
2: No sé, coses estranyes.
1: No sé. Que no és que amb ell no me fots qualsevol cosa tot, i és estrany per a ell.
2: Tot el que diu és bo... romesco, no sé què, tot això.
4: Sí, però tot, tot pot ser bo,
2: eh? Ja fa anys que el posen a l'escarola, no, el romesco?
4: Bueno, collons, allà la xatonada. El xató, home,
2: clar. Vull dir, tampoc ho hem descobert aquí, però vull dir, veus
4: no,
2: si ja diu...
4: No, però allò que dèiem de ser un pèl modernet, diguéssim, i fotem remolatge al allò i ja ets una mica més modernet.
2: I tu, Pau, també ets una mica com jo amb això.
1: Clàssic.
2: Sí.
1: Sí, bastant.
2: Sí, home, sí. Eh? Aquell,
1: sí,
2: pardal,
1: però, bueno,
2: si aquell ja pardal que ens deien ahir tampoc te'l fotries, tu.
1: Però aquell pardal no és que sigui
2: és que
1: una cosa moderna.
2: És que allò d'un pardal...
1: Allò és de tota la vida, la, sí, la becada, com sí, pot mitja mania.
2: La becada.
4: És canela, eh?
1: Però modern...
2: Canela!
4: No... Nosaltres fotem un plat que és un...
2: Doncs
4: un
2: amic del Pau i meu ho va haver de deixar estar.
4: Hòstia, mira, hi havia una cosa encara més bèstia, que eren els hortolans. Era una cosa remenuda, te la foties sencera, i te la foties a grans restaurants i tapaves el cap amb un tovalló.
1: Sí, sí, això ens ho van explicar. Sí, sí.
4: I les becades, com que és un au... Jo faig servir colomins.
2: Bo, també.
4: Colomins, sí, poden ser de granja, la majoria de ser granja, i els podeu, sí, deixar anar i li foten una perdigonada. Sí. Però la becada és au que no la pots engaviar, per tant, per nassos és, sí, és au de casa.
1: De casa.
4: Yeah. I té un gust acollonant.
2: Però a casa en menja de coloms i colomins i tot,
4: bueno,
2: això.
4: Sí, clar. Sí. I aquest el fotem sencer, te'l presentem amb una espècie de paella de coure, i te'l... No, no, això és xou.
1: Que el Xavi els mixons li foten mitja mania.
2: A mi sí. Sí.
4: Hòstia, fotis.
2: Sí, sí, no, el padrí, a Ibars, sí, pujàvem el capellà amb mossèn Lluís al campanar i pelaven els coloms jovenets.
1: I tant, i tant.
2: Sí, sí, però a mi això és un tema que no m'entusiasma, diguéssim. Bueno, fa mitja cosa.
1: Pollastre sí, per això.
2: Sí, això sí.
1: Com menys forma, com menys veguis la,
2: sí,
1: la bèstia,
2: la bèstia,
1: millor, no?
2: Millor.
4: Nosaltres la donem sense espines, la bèstia aquesta. La desnocem, sí, millor no ho sembla, que sigui un
1: entre
4: gall.
1: Entre la carcanada.
4: Sí, sí. Ja. Tot. I les becades es feien amb el bec, evidentment, que es veig un bec llarg, amb sí, sí, els colomins també el fotem amb les urpes, vull dir...
2: Becs. Bueno, escolteu, noi, perdó, però és que em surt de dins.
3: I hem de recordar que tot això que ens ho explica, sí, sí, l'Oriol Llavina, l'Oriol Llavina, que és el 2009 va rebre el Premi Cuiner de l'Any del Fòrum Gastronòmic Barcelona. Atenció, el 2016 va ser novament premiat en la categoria restaurants dels Premis Enoturisme de Catalunya. Bueno, felicitats per tot això. Aquests guardons suposo que us ajuden molt, no? A visibilitzar-vos en el restaurant.
4: Sí, però ha anat canviant tot, eh?
3: Sí.
4: O sigui, i més, aquella època doncs era més jove, i quan ets més jove tens l'ego més descontrolat. Ara ja el tens dominat i ara ja et fa més mandra segons quines coses, diguéssim, eh? Però sí, tot et dona visibilitat. I
1: prestigi, cony, prestigi també.
4: Sí, sí, però al final el millor premi és veure-ho ple cada dia. Això és el millor premi.
1: Això és clar.
4: Perquè si et donen premis i rotllos i al final
1: i
4: et fots
1: 8?
4: De gana,
1: sí, sí,
4: tanques.
2: Ja, que no tenim el Xavi.
1: El premi no es menja, això és veritat.
4: Ara.
2: Ah, no té cobertura, deu estar buscant bolets.
1: Sí.
2: Deu estar buscant bolets.
4: Això ja em fa trempar. Això dels bolets.
2: Sí.
4: I per Sant Joan, ja trobem ceps, però sí, sí,
2: a on?
4: A
2: on?
4: A la Cerdanya.
1: Tu t'ho dirà.
4: A la Cerdanya. No, no, a la Cerdanya. No, collons, vaig a Guils, que és molt gran.
2: Sí. Saps on arribo? Va? A Sant Joan de l'Erm. Que
4: no,
2: se'n fa per
4: he
2: Sant Joan.
4: Una vegada, però és tan llarg arribar-hi que ja no he desistit.
1: Clar, de Vilafranca sí que és amunt. Anem? Sí.
4: Però ja sentir això dels bolets ja em fot trampa.
1: Ets boletaire, tu.
4: Sí.
1: Tant. Bé,
2: quin és el que més t'agrada?
4: M'agraden tots. I tota aquesta gent que desprestigia...
2: El rovelló no deu ser el que més t'agrada.
4: M'agrada molt, el rovelló.
2: A mi tots, també.
4: S'ha desprestigiat el rovelló i no hi estic d'acord. I el cep, com que els francesos l'han gastat sobretot, doncs sembla que sigui el més bo de tots. I dius, home,
1: a mi les mocoses m'agraden. Les llanegues.
2: Allò és boníssim. La negra i la blanca mocosa.
1: Jo també.
4: Jo llanega.
2: Una mocosa.
1: Cada terra sa guerra.
2: Sí, sí, sí, que bona, la llanega. Mira, Xavi...
0: Encara trigarem per menjar llanega, eh?
1: Ja, ja, ja.
2: On ets? On ets?
0: Mira, en aquests moments estic al carrer, que estic esperant a la meva filla i la seva parella, que han baixat allà de Camprodon,
2: ah,
0: i anirem a dinar junts, que tenien unes gestions a fer a Barcelona.
2: Sí.
0: I m'enganxes al carrer, o sigui que...
2: Ja. Ahir teníem aquella,
0: bueno,
2: marisqueria.
0: Us anava escoltant, és a dir, tot el matí, això del rec d'Igualada, un outfit boletaire també estaria bé, no?
1: Quin és l'outfit boletaire?
0: No ho sé, però faríem la primera pela, tu.
4: Jo tinc una samarreta comprada al rec que hi ha unes potes d'un humà i un cap d'un... Com si fos un...
2: Un cavall.
4: No, un bolet.
2: Ah.
4: Un bolet de làmines, sí, sí. Sí, sí.
2: Molt bé.
4: Comprada al rec, sí.
2: Molt bé.
1: Ho ha casat tot.
4: No, i més de veritat, eh? No és inventat.
1: Ja t'ho crec, ja.
2: El Xavi m'agrada molt perquè escolta aquest programa. I és un tio que en sap molt de ràdio, ha treballat tota la vida aquí.
1: I de bolets.
2: Un crac com ell escolta aquest programa, dic, ja està. Podem estar bastant tranquils.
0: Divendres que ve farà 42 anys que vaig entrar en aquesta casa.
2: Hosti, nen, 42 anys, tio. Escolta'm una cosa.
0: 42 anys.
1: Déu-n'hi-do, eh?
3: Buah. Déu ni duret.
2: I ahir teníem aquella marisqueria de Vic i el Xavi diu, escolta, tio, que parleu de bolets i no em truques, sí, o què?
0: Clar.
2: Què passa aquí?
0: Clar, què pa... clar, clar, jo esperava la trucada, però vaig dir, no, no siguis impacient, ja ho faran, però no, vaig veure que no.
2: No hi van caure, no hi van caure ahir. Si no hi caic jo, escolta, escolta'm una cosa. Ahir diu que portaven els ceps de Terol, de moment, no? Va dir de Terol, aquell senyor.
0: Sí, sí, sí.
2: Molt bé.
0: Aquí encara li falta una miqueta.
2: Una miqueta, què vol dir?
0: Una miqueta. Va, a veure, t'ho dic perquè ja saps que jo tinc el testimoni del meu fill.
2: Sí.
0: Que aquest matí precisament ha anat a un lloc d'allà, de la vall de... del Ripollès, que sap que en surten, són els primers que en surten, diu, papa, encara li queda una miqueta. Tot i així, voltant, ha agafat carreretes i moixernons.
2: Oh, que bo.
0: O sigui que, diguem-ne que comença a haver una vida micològica cada vegada més. La múrgula comença a estar de baixa, la múrgula ara només pots... es troba, bàsicament, la d'alta muntanya, que és una múrgula més negra, més en forma, més afuetada, cap a dalt, en forma de flauta.
2: Alta muntanya, quines cotes estaríem parlant?
0: 1.500, 1.800 i amunt.
2: Molt bé.
0: I amunt.
2: Molt bé.
0: Bàsicament això, i llavors ja et dic, el moixernó...
2: Sí.
0: El moixernó, el bo, eh? No el que et venen com a moixernó per fer fricandó, que és carrereta.
2: Ja, o sigui, ja.
0: Aquelles bossetes que venen al súper que posa moixernó, diu, mentida. Allò és carrereta.
2: Ah, el sort moixernó... que tenim, perquè ens donen gat per llebre a tot arreu. Sí, es pot aguantar, això.
0: Totalment.
2: Sí, sí.
0: Ja et dic, el moixernó és aquell molsut, que a més fa, és molt, molt fàcil de reconèixer, entre cometes, perquè si l'olores, fa olor de farina molt fresca.
2: Ja.
0: Saps això, quan olores la farina, aquella sensació d'olor seca, forta? Doncs el moixernó és exactament el mateix. I és boníssim per fer una bona truiteta, per fer amb arrossos, està deliciós. La carrereta també, la carrereta, que és la que surt a Prats, que quan en trobes un sembrat enorme.
1: Una estesa.
0: Tot i que com que no pesa res, una estesa gran, com que no pesa res, fes 200 grams d'allò, és estar-te, deixar-te la cintura i els abdominals que te'n puja baixa. Però sí, això és el bolet que es pot trobar en aquests moments a zones altes, a zones baixes. Esperem. Ja arribarà tot. Està plovent de fàbula.
2: T'anava a dir, demà aigua a la tarda.
0: Sí. Però és que tota aquesta zona del Pirineu porta dues setmanes que cada tarda, si no és una tarda sí, una altra també, un bon raig d'aquells de primavera, potent.
1: Home, ja ho diuen.
0: Amb tronades. Diuen les males llengües que la tronada va molt bé pel cep. A mi m'ho han dit allà al poble. Diu,
2: I la pedra, i la pedregada, van dir, també.
0: I la pedregada, sí, senyor. Sí, senyor.
2: Si pedrega...
0: El que diuen les veus populars d'allà del poble, els que en saben molt, que són gent molt més gran, i que és el que et diuen. Si trona i si pedra, i si pedrega, a buscar ceps.
2: Bé,
1: ja t'ho explicaran, ja t'ho aclariran els de la fruita, ja.
0: Bueno, ho sento. No, però, a veure, estem parlant d'alta muntanya, eh?
1: Això és
0: val. Lògicament... Els de la fruita ja tenen aquelles xarxes per evitar les pedregades, que és el que s'ha de fer. És a dir, estem en un país que sabem...
1: Cobra el segur.
0: Sí, el segur tot, escolta'm. És el que hem de fer, què vols? Sí, no. Fer-hi.
2: Escolta, deixa'm dir una cosa, perquè vaig mirant mapes del temps, mentre parlo amb tu, demà a la tarda, ja ho hem dit 800 vegades, que no caldria més, plourà a tot Catalunya. Sí. Diumenge al matí no... Però diumenge a la tarda, perquè després diran... Vau dir que diumenge faria sol.
0: El clàssic van dir que faria sol.
2: No, el clàssic sol encara s'hi veurà, però diguéssim ja anirà a la
1: baixa. No s'hi veurà sol perquè juguen a les 9 del vespre.
2: Clar, a les 9 de la nit ja...
0: Mentre no plogui, tant se'n dona que sigui sol com que sigui...
2: Deixa'm explicar, perquè si no després no s'emeten reclamacions dilluns. Diumenge a la tarda vespre tornarà a ploure a les comarques de Lleida, Pirineu, Prepirineu, Terres de l'Ebre i arribant també cap al tard a la Catalunya Central. A Barcelona no plourà al Camp Nou a les 9 de la nit, però diumenge a la tarda-nit a tot l'interior, meitat oest de Catalunya, tornaran les pluges. I dimarts que ve una altra vegada i dimecres potser també a Barcelona, Girona i Pirineu. Vale. Vull dir, bona notícia això, Xavi.
0: Molt bona notícia.
2: Amb aquest percal.
0: M'has agradat ara molt, Xavi. Deixeu-me recordar...
2: Tu també m'agrades a mi, ves.
0: Fem història. El 1998 fèiem un programa de bolets que es deia El Cistell.
2: Ah, sí.
0: I el primer contacte que jo tinc amb aquest senyor que ara ha triomfat i que és enorme, que és un gran comunicador...
2: Gràcies, Xavi.
0: Ens feia la informació del temps amb aquell programa de bolets.
2: Sí, senyor, i parlàvem de bolets, allà, sí, senyor.
0: Allà ens vam conèixer...
2: De palomins, de pebrassos.
0: No físicament, però sí que telefònicament. Ah,
2: molt bé, molt bé. Gran Xavi, tio. Escolta, i quin luxe que va treballant al teu costat, nen. De veritat t'ho dic. Escolta'm una cosa. Per tant, quants dies tardarem amb aquest percal, amb aquesta previsió del temps, diguéssim, el CEP quan podria arribar a Catalunya, aproximadament?
0: No crec, a cotes altes, estem parlant de 1.800 cap amunt,
2: sí.
0: No crec que a més de 2 setmanes.
2: D'acord, perfecte. Escolta, anem parlant, Xavi, que et trobem a faltar aquí.
0: Sí, home, ja saps que jo estic sempre en disposició d'estar amb vosaltres xerrant una estona.
2: I t'ho agraeixo infinitament, ja ho saps, Xavi. Una abraçada molt gran, campió.
0: Passo per aquí per veure la Marta, que havia de fer un petó i una abraçada enorme.
2: Hola, Marta Inglés. És un luxe, també. És un luxe tenir la Marta aquí, noi. Tot l'equip, t'ho prometo.
0: Esteu en bones mans, adeu, gràcies.
2: Sí, noi. Gràcies, Xavi. Abraçada gran. Que vagi molt bé. Adeu, adeu, adeu. Ai, ai, ai, ai, ai.
3: Com us ho passeu de bé, Xavi, entre els Xavis, eh?
2: Ah, sí, clar. Des del primer dia, no sé.
3: Sí, teniu una química aquí especial.
2: Sí.
1: Xavi
2: sí.
1: Treballa i fa ràdio entre col·legues. Què més vols?
2: Sí, noi, és una família, això.
1: Un luxe, això.
2: És Jordi Vila? Sí o no?
1: Que te conriu.
3: No, que sí.
1: És que ell és el que t'aguanta cada dia.
3: Està molt bé, està molt bé.
2: Ah, ara vol tornar al rec, que no n'has tingut prou.
3: Xavi, és que ens quedava acabada de perfilar totes les coses que podem trobar en aquesta 30a edició del rec.0. No, és que, mira, em fa tanta il·lusió parlar d'això, perquè em vaig fer un directe, ben fet, després un tinc una idea, vaig estar allà rodant, i és que és un tema molt important.
2: Al final descobrirem que és un cosí. Llavors, el tiempo.
1: Sembla que tinguis un rocamiges, que diuen.
3: I em sembla que el tenim, no?, el Ricard Vila, una altra vegada.
5: Sí, hola.
3: Doncs, cofundador del festival rec.0, ens havia quedat pendent de parlar amb tu i de posar en valor que per primera vegada hi ha la galeria, que és una de les novetats d'aquest rec 2026. Explica'ns sobre aquesta iniciativa.
5: Sí, bueno, és una iniciativa on trobem per primera vegada potser peces que no són tan modes, sinó que són més disseny, com petit mobiliari, prestatgeries, cadires, pufs i tractades amb molta sensibilitat. I obrim una mica un espai que no tot sigui vestimenta, sinó que durant el rec també hi hagi oportunitat de fer una mica de cultura del moble i del disseny.
3: Mm-hmm. Hem de dir que en aquesta 30a edició del rec.0 tornarem a veure creacions de dissenyadors catalans de tota la vida, molt reconeguts, com Josep Abril, Míriam Ponsa,
5: sí,
3: o Txell Mires, no? Per tant, és un festival que aposta pel quilòmetre zero dels dissenyadors catalans de moda.
5: Sí, això és una de les coses amb valor del rec, que trobem, diguem, dissenyadors o marques com aquesta, petites, amb molta cura, i que, a més, estan ells en persona aquí al rec i poden tenir un tracte molt directe, proper amb els seus clients, i una mica, que hi hagi una mica de feedback, no? Per una mica que els seus assajos, les seves col·leccions, com van, i els pots conèixer i pots parlar amb ells, que és una cosa bastant interessant.
3: De fet, el 80% de les firmes d'aquest rec seran catalanes. Perquè ens fem una idea, quantes persones teniu previst que passin pel rec aquest cap de setmana en comparació a l'última edició del rec? Estem parlant de milers de persones.
5: Sí, al final la xifra total de visitants, jo crec que hi ha una xifra que està bastant estable, eh? No fluctua massa, potser havíem arribat als 100.000, estem sempre a 80.000, 100.000.
3: Déu-n'hi-do, eh? 80.000, sí, 100.000 visitants,
5: gent,
3: eh?
5: Sí, és força gent, sí. Sí.
3: I a més, hem de posar en valor també que els mantenen alguns dels espais que ja formen part de l'ADN d'aquest rec, el rec imperdible, la pell del rec i el petit rec. Es parla'ns una mica d'aquests espais.
5: Bueno, el rec imperdible és aquí dins del festival, diem, hi ha unes marques que són més petitones, que són més, de més cura també, i després també hi ha un espai que hi ha el mercat d'intercanvi just al costat, això és l'espai del museu, que just avui obrim i dura 2 dies. Diguem que tu les peces que no tens en ús, doncs, si pot ser les millors que tinguis, evidentment les portis aquí i llavors els hi donem una segona vida. Llavors, bueno, em deies també el petit rec és l'espai on hi ha les marques per roba més de nadons i nens petits, sí.
3: Doncs Ricard Vila, cofundador del festival rec.0, 30a edició, veu començar el dimecres, fins demà dissabte a les 9 del vespre. Encara tenim temps de venir, triar i remenar per totes les adoberies convertides en pop-ups, no? En espais efímers de moda. Moltíssimes gràcies i molt bon rec.
2: Moltes gràcies, Ricard. Vagi adéu. Bé, bon rec. Adéu, adéu, adéu. Mira, 11 minuts i la una. Està, això.
1: Però al final aquest barri...
3: Passa ràpid, això, eh?
2: Massa.
1: Es dia rec perquè hi passava un rec, eh? Passa una reguera per allà.
2: Tot té, sí, sí, el seu sentit, només faltaria.
1: Com vull dir, la gent, lo rec, doncs per
2: ja,
1: això.
2: Ja. Adam, què dius, com estàs?
1: Amb l'Eva, ves.
2: Bon dia, Adam.
6: Hola,
2: ara.
6: Hola, bon dia.
2: Bon dia, bona hora, com estàs?
6: Molt bé, hòstia, m'has enganxat al súper.
2: Al súper?
6: Ja surto.
2: Què has comprat? Què has comprat, Adam?
6: Pues mira, he comprat una miqueta de sushi i unes lloses de pollastre.
2: Ah, està bé, això. Molt bé. Escolta, sa, veus bé.
6: Casa amb Matller.
2: Jo només compro porqueries quan vaig al supermercat.
1: Perquè hi vas amb gana.
6: Sí, bueno, tant ens hem de donar algun...
2: Ja, no s'hi pot anar. No s'hi pot anar amb gana, comprar, no. Escolta'm una cosa.
6: No, exacte.
2: Des d'on truques, tu?
6: Has d'anar
1: a... Des del súper.
2: Des d'on truques?
6: L'he encertat o què?
2: Què dic d'on truques, tu?
1: De quin poble, vol dir?
2: De quin poble ets?
6: Soc de Barna, de Sants.
2: De Barcelona.
1: És de Sants?
6: Sí.
1: Com la Feliu.
3: Sants, carrer de Sants.
1: Va triomfar aquest anunci, eh?
6: Sí. Mira, aquí m'enganxa.
2: Bon barri, eh? Bon barri. Escolta, aquests de l'Ametller, el Josep i el Jordi, són de la teva comarca, eh?
6: Sí.
2: Els coneixes també o no?
3: El Josep, sí.
2: El Josep i el Jordi, també.
6: Són una mica carillos, però tenen molt bona qualitat.
2: El Jordi és el que està a la terra, el que porta tota la pagesia.
1: El pagès.
2: El Josep és més el gerent, la cara...
1: Sí. Quan s'ha pogut fer?
3: I l'agropark que estan fent, sí, el fan al costat de Cala Sogra.
2: Al costat de Cala Sogra?
3: De la meva, sí.
2: A veure si te l'expropiaran.
1: La sogra?
2: Ai, Déu meu. Adam!
6: Digue'm.
2: Això d'avui sí que s'ha d'encertar, però la primera...
6: Sí, la primera vegada que encerto, que mai sempre comunica...
2: Ja tens clar que ho saps, eh?
6: Sí.
2: És que si no... què? Què és això, un elefant? No.
6: És un burro.
2: Un ruc.
7: Un senyor damunt d'un ruc. Un senyor damunt d'un ruc. Un senyor damunt d'un ruc, damunt d'un ruc, damunt...

0: Bambolimolè.
1: Acabarà malament, això, avui.
2: Sí, això és una cançó popular menorquina, en realitat.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Explica, explica.
2: No, és així.
1: Ja està dit, ja està dit.
2: Ja està dit.
1: Què més vols? Què més vols?
2: Tu que no sé si és de Mahó o de Ciutadella. Ah, les perreries.
3: Em pensava que afegiries més informació, però...
2: No en tinc més, eh? No. La cantaven aquells Los Sis de Ponent, que és un grup menorquí que fa folklore d'aquest.
1: Porta'ls un dia, home, cap aquí.
2: No els conec pas, jo.
1: Ah, no, ja els coneixeràs. Adam, Adam. Felicitats, eh?
2: No sé ni si som vius.
4: Hòstia, moltes gràcies, tio.
1: Felicitats, merci, tu, hòstia, home.
4: Que... Serà la primera vegada que vaig a un restaurant de bons.
1: Home, i a més el Cigró d'Or, a Vilafranca del Penedès. Vull dir que no és qualsevol cosa, això, eh?
4: Hòstia.
1: Paraules
4: no, no
1: majúscules.
4: Conec, però, bueno,
1: ja el coneixeràs ja, i repetiràs, ja. Mira, aquí tenim el jefe, Oriol Llavina. Saluda, l'home, digue-li alguna cosa.
5: Hola, enhorabona, eh?
4: Bon
5: t'he tocat la grossa, moltes nano.
4: Gràcies. Moltes gràcies.
5: Sí, sí.
1: Molt bé. Amb qui? Amb qui vas?
4: Em fa molta il·lusió. Pues anirem amb la meva parella.
1: Ja.
4: I a més, és el seu cumple la setmana que ve. O sigui,
1: carai, tu ja tens el regal de Frank.
5: Hòstia, què et sembla?
1: Gastaràs un duro aquest any.
2: És alguna altra cosa, home. No li fotis pagar la gasolina, eh?
4: Ja, també.
1: Adam, moltes gràcies per escoltar el matí de Ràdio 4. Què dius, Pau?
2: És capaç de dir la gasolina, Miges.
1: Ah, sí.
5: No ho feia un millet, això.
2: Sí, amb la consogra.
1: Ja compriu.
4: Hòstia, pues moltes gràcies i ja em direu si això m'ho envieu.
1: Sí, ara, si... no, mira, no pateixis. Fem una cosa. Primer, quan hi hagis anat, truca i ens expliques l'experiència, sí?
4: Vale,
1: després, perfecte. Ah, no pengis, que la Sílvia García del Pozo t'explicarà tot el que has de saber. I abans d'anar-hi, truca i reserva quin dia tanqueu allà.
5: Cap.
1: Cap dia?
2: Així m'agrada.
5: Si tanques, no n'entren.
2: Ah, és que allò és una màquina de fotre quartos,
1: sí,
2: a la que la pagues.
1: No ho saps, sí, senyor.
5: Com escolteu, ser, molt important, hem de dir que avui és el dia mundial del burro, del ruc, sí.
2: Ah, que no el dia mundial del càncer de no sé què?
5: Bueno, hi ha molts dies mundials. Cada dia pot ser molts dies mundials.
1: És això dels dies, ara així.
4: Per això m'ha tocat a mi.
1: Felicitats. Felicitats.
2: Abans, dies mundials no n'hi havia avui. Avui és Sant Pere, Sant Antoni.
1: Va. Felicitats a tots els rucs.
2: La Mare de Montserrat.
1: A tots els rucs de Catalunya, des del matí de Ràdio 4.
4: Exacte.
1: Adam, ens escoltes sovint o no?
4: Rock. Sí, i tant, cada dia.
1: Moltes gràcies. Molt bé, Adam.
4: No,
2: així és que rock del tot no ho és.
1: Merci. Merci, eh?
5: Mira, Xep,
1: vagi bé, una abraçada gran i bon cap de setmana. No pengis. Adéu. Ha de quedar temps per la garrafa, Jordi.
5: Sí, sí, no, Xavi, que
1: aneu mirant el rellotge, no em compliqueu la vida.
5: D'acord, d'acord. No, és que m'ha vingut al cap que un dels reportatges més divertits que vaig fer quan començava en aquesta santa professió a City TV va ser... Em van enviar a fer un reportatge de rucs del corredor.
1: Ah, sí?
5: Boníssim. M'ho vaig passar pipa. Rucs del corredor.
2: Ai, sí.
5: Que és una entitat que fomenta la proliferació del ruc.
1: Això de la garrafa com va, Pau?
2: No
1: jo
2: sé.
1: Em poso la camisa per dins, perquè això és un moment...
2: Però jo faré la versió que havia sentit amb aquelles colles de l'Empordà. Tu tens la versió dels dos de Balaguer. Però bé, no canvia tant, tampoc. A veure si hi arribarem, perquè és molt amunt, això. Agafa la guitarra, va.
1: Vinga, que el Pau agafa la guitarra. Avui acabarem, ja veuràs, la cirereta del pastís amb la garrafa en directe aquí al matí de Ràdio 4. Ja estàs o no? Que vaig fent temps aquí, ja no sé
2: sí,
1: què
2: jo,
1: dir.
2: Sí, jo, home. Ah.

0: Ai, sí. És bo, això, eh?
1: Sí. Un dia farem la versió teua.
0: Sí, la versió 2 més, més bonica.
1: Vale, per tu, sí. Perquè et retrotrau la infantesa.
0: A tota la... Oh, i tant, i tant, i tant, i tant.
1: Que i
0: a Pons la canteu així o és en portar
1: no
0: això?
1: No sé, jo a Pons l'he sentit a l'Odio de les Caramelles, allò diumenge de Pasqua, però para de comptar.
0: I per què ens diguin les nenes com que la guerra no els fa res? No?
1: Ah, veus?
0: Sí?
1: La guerra no els fa res? Vinga, aquí pals.
0: I per què ens diguin les nenes? Sí, no, no.
1: Va, ja que això amb la guitarra fotrem algun garrotín del quants, restaurant.
0: Endolla la guitarra.
2: Sí, que endolla, sí, sí.
1: Ah, que no està ben enxufada.
0: És una calamitat.
1: Com havies de dir.
0: És una calamitat.
1: Com pensava que sí. Ho havies enxufat abans perquè no fes nosa a l'Oriol.
0: Som uns quants nois que
1: entenim. Espera, que farem el garrotín de l'Oriol Llavina.
0: Ah, que li vols un garrotín. Jo pensava que volies fer la garrafa 2.

0: senyor!
1: Com es nota que ja tenim el cap de setmana.
0: Sí, senyor. Sí,
1: ja tenim aquí.
0: Que marxem de cap de setmana. Tornem dilluns.
2: Anem al rec.
1: Ai. Vámonos.
0: Pobre Marta Inglés dormirà plana aquesta nit. Bon cap de setmana. Fins dilluns.
3: És la una.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bon dia. Tot preparat a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid per rebre els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius afectat per un brot d'antivirus. Estaran en un pis especial només per ells, segons ha confirmat el delegat de prevenció de l'Hospital, José García.
5: Sí, tendrá un circuito cerrado parecido al sistema que se montó cuando vinieron los de Wuhan. Entrarán por una parte externa al hospital, subirán por un ascensor cerrado y todo el camino se desinfectará y se volverá a limpiar según establecen los protocolos de seguridad.
3: Si algun dels pacients comencés a presentar símptomes compatibles amb el virus, el traslladarien a la unitat d'aïllament del nivell. El creuer ja es troba més de mig camí en aigües de Mauritània. Mentrestant, el govern treballa per agilitzar les repatriacions dels passatgers estrangers de l'Ondius. Alguns dels països ja han dit que enviaran avions per repatriar-los i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confia que puguin volar el mateix diumenge, que és quan es preveu l'arribada del creuer al port tinerfeny de Granadilla.
6: La previsión es que este barco llegue a Granadilla en la mañana del domingo. Ya tenemos confirmación de que ese mismo día vamos a tener aviones y podremos ya empezar a que estas personas lleguen a los aviones.
3: I anem a l'exterior perquè un grup de persones es troben retingudes a l'interior d'una entitat bancària a la població alemanya de Sinzig, a la regió de Renània-Palatinat. Sembla que es podria tractar d'un segrest i entre els hostatges hi ha treballadors i clients del banc, a més del conductor d'un furgó blindat. La policia ha cordonat la zona i assegura que la situació es manté sota control. Esquerra Republicana, Comuns i la CUP demanen el cessament del director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, com a responsable de la suposada infiltració de dues agents de Paisà a assemblees de docents que preparaven les mobilitzacions del sector. Jordi Albert és diputat d'Esquerra i Xavier Pellicer de la CUP.
7: Inadmissible i intolerable. Per aquest motiu demanem el cessament del director de la policia com a responsable polític d'aquestes actuacions.
8: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata.
3: Els dos grups, juntament amb Junts i Comuns, han exigit explicacions urgents a Trapero i a les conselleres d'Interior i Educació, Judit Toronjo, de Junts, i Andrés García Berrio, Comuns.
9: Cal, per tant, aquesta informació, cal que confirmin o desmenteixin si s'ha portat a terme aquesta actuació i, per tant, si en tenia coneixement el propi govern.
10: Confiem en que hi hagi una reacció davant d'aquesta mala decisió vulneradora de drets fonamentals.
3: De la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista a la cadena SER, ha expressat confiança plena a la professionalitat del cos policial. De la seva banda, els sindicats educatius majoritaris també exigeixen responsabilitats i dimissions per aquesta polèmica de la presumpta infiltració de dos Mossos d'Esquadra de Paisà en aquesta assemblea de docents a un institut de Barcelona. USTEC, CGT, la Intersindical i professors de secundària ho qualifiquen d'inacceptable i lamentable i fan una nova crida al govern a negociar abans de dimarts, quan es reprèn la vaga. Andreu Montbrú, d'USTEC.
11: El govern d'entrada el que ha de fer és donar la cara, donar explicacions i, si es confirma tot això, evidentment hi ha d'haver cessaments o hi ha d'haver assumpció de responsabilitats. Però això el que no pot fer és desviar-nos del focus central, que és que el govern i la presidència, no? El president Salvador Illa, es nega a negociar i a resoldre un conflicte central al país.
3: La Guàrdia Civil ha confiscat més de 41 tones de cocaïna en dues operacions contra el narcotràfic a l'oceà Atlàntic. Un dels decomissos de més de 30 tones suposa la major intercepció d'aquesta substància en una sola operació policial. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destacat la gran coordinació operativa amb l'Europol, la policia portuguesa i la Guàrdia de Finances italiana, entre d'altres cossos policials. Manté que és un avenç contundent i decisiu contra el crim organitzat transnacional.
12: Conseguir, sin duda alguna, el desmantelamiento total de la estructura completa de las organizaciones criminales que operan a través del Océano Atlántico.
3: L'operatiu també ha permès intervenir prop de 9 tones d'haixix i 72.000 litres de benzina, a més d'embarcacions marítimes, vehicles i armes. El dispositiu s'ha saldat amb 77 detinguts. I això és tot de moment. Tornem a més notícies a les dues.
4: Ràdio 4.
13: El mes que es porta a Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al mes que esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
14: L'amistat és una pedra important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
15: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
16: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
17: Irrepetibles.
18: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones... Creo que muy, muy concretas.
19: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
17: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
4: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: Bona tarda, família. Ja som aquí en directe a Ràdio 4, després del matí de Ràdio 4 amb el Xavi Freixas i tot el seu equip. Comencem Xavifòrnia, si tu vols, fins les 4 d'aquesta tarda. Celebrant que gairebé tenim ja aquí el cap de setmana, que és divendres, que ens agraden molt els programes de divendres, tenen una altra vibra, tenen una altra energia. I, a més, avui, 8 de maig, celebrem el Dia Mundial de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, que ens recorda que la humanitat no és una idea bonica, eh? És feina, sovint és feina urgent i sovint és invisible. Va néixer d'un camp de batalla, Solferino, i continua tenint sentit perquè el món encara fabrica massa ferides. I és que en temps de soroll, de fronteres i d'indiferència, ajudar sense preguntar qui ets, doncs gairebé és un acte revolucionari. La Creu Roja no només assisteix a emergències, també sosté aquella part de la societat que no surt als titulars fins que ja ha caigut. I potser, per mi, aquest sí que seria el titular, eh? Avui, la civilització es mesura per com tracta a qui ja no pot aguantar més sol. I això ho fa la Creu Roja. Així que, feliç Dia Mundial de la Creu Roja. Avui divendres, repeteixo, aquí, al Xavifòrnia, ho passarem molt bé. I per això tenim a les millors. Hola, Maria García Coll, bona
2: hola,
1: tarda.
2: Hola, bona tarda,
1: estàs?
2: Bon divendres. Molt
1: què
2: bé.
1: Què passa? Et veig cara de senyora casada.
2: No em diguis això, no em diguis això.
1: No, però que és maco. De noia casada, perdó.
2: L'Olga Rodríguez m'ha dit, l'acompanya als serveis informatius del cap de setmana, ara t'hem de parlar de vostè.
1: Dic, sí. No, home, no.
2: De Nicodemus, si vols.
1: No canvia...
2: Senyora de...
1: Senyora de... T'agradaria agafar el cognom
2: no?
1: de...
2: No.
1: I a ell sí. Li agradaria agafar el teu?
2: O sigui, jo no vull agafar el cognom del meu marit, però o sigui, sí que m'agradaria que els meus fills tinguessin el segon cognom del meu marit, perquè és molt curiós.
1: Ja. Ah, sí?
2: Nicodemus.
1: Bueno, sí, aquest. Ho dic llavors, per posar en context també
2: sí,
1: els oients.
2: Exacte,
1: sí,
2: el meu marit de segon cognom es diu Nicodemus, llavors m'agradaria que es digués així als meus fills, seria xulo, home, hi ha molt poca gent al món que
1: és
2: digui així.
1: És molt maco, sí.
2: I gairebé tots som família del meu home.
1: El que passa és que quan passa això... Moltes vegades aquests nens sempre se'ls crida pel cognom. Com és
2: sí,
1: diferent,
2: clar.
1: O li poses un nom molt, molt, molt, molt potent i...
2: Sí, sí, totalment.
1: I estrany,
2: no és
1: però...
2: lleig tampoc que tinguin per aquest cognom, està bé.
1: Nicodemus!
2: No és el mateix que tinguin García o Martínez, que tinguin Nicodemus,
1: ja
2: no?
1: Està. Ja he acabat pillant.
2: Ja, però jo he dit García, que és el meu, també.
1: No, que sí, sí, que és veritat. És veritat, són molts. I cada dia més.
2: Exacte.
1: Hola, Carla Villegas, com
3: hola,
1: estàs?
3: Hola, què
1: bona
3: tal?
1: Tarda.
3: Com esteu?
1: Molt bé. Ja amb vibra de cap de setmana, eh?
3: Amb molta vibra de cap de setmana. A veure si el temps també ens permet...
1: No.
3: Demà plou.
1: És arribar el cap de setmana i arriba el mal temps. No sé què passa
3: que bé,
1: últimament.
3: Que bé.
1: Però tornarà a passar aquest cap de setmana a Catalunya. Bé, al control, Jaume Tudela, perquè tot soni fantàstic, i hem de dir-te que avui estem molt contents perquè els virals són molt especials, Maria.
2: Totalment. Sí. Ens ho passarem molt bé.
1: Amb la Irene de Sonvila, també, que sempre ve a fer spoiler de la barrera del so. Alba Carreras, és divendres demà paternitats i avui també porta temes molt potents com la Vanessa Hogarth, que ens porta, a més d'una exclusiva avui, analitzant la premsa del cor.
2: Exclusiva.
1: Exclusiva. I atenció, per tancar aquest Xavifòrnia, avui ens visita una de les estrelles del cinema espanyol més importants del moment i que té un present i un futur brillant. Avui amb nosaltres, Òscar Casas. Avui, per tancar... Òscar Casas. Doncs bé, ja ho tenim tot llest, tot preparat, així que jo crec que podem pujar el volum d'aquest divendres a través de la pública en català, la primera en català, que és Ràdio 4, i començar amb els virals. Som-hi, Shakira!
4: Perquè esto es África.
1: Shakira tornarà a posar música a un Mundial de futbol i serà la tercera vegada que ho fa. Maria.
2: Però, home, després d'aquest mític guaca-guaca que estem sentint, que encara el recordem, del la-la-la del Brasil 2014, ara arriba una nova cançó. Jo crec que el guaca-guaca, després en parlarem, eh? Li tenim una certa estima aquí a casa
1: home,
2: nostra.
1: Molt
2: no?
1: especial.
3: Molta.
2: Perquè vam guanyar el Mundial.
1: Sí.
2: Primer.
1: Va ser l'any del Mundial.
2: Sí, perquè va sorgir un romanç que fins al moment era molt bonic,
1: sí, era
2: que ara s'ha esvaït. però el Piqué i Shakira es van conèixer fent aquest videoclip d'aquesta cançó.
1: Molt bèstia.
2: I no sé, jo crec que va marcar on era el Waka Waka.
1: Jo crec que aquesta cançó ja és imaginari col·lectiu, sí. Nostre, molt nostre. Però ara arriba una de nova.
2: Que no sé jo si marcarà tendència també. A veure...

0: Let's go. De moment només tenim això de la cançó.
1: A mi m'agrada. No és, sí. Jo crec que no és nivell himne guaca guaca, però m'agrada.
2: Jo ara que l'he escoltat per segona vegada, m'ha agradat més.
1: Ja la veus, no? Entre partit i partit, que te la posaran. Aquesta serà la cançó o no? O encara...
0: Aquesta serà la cançó oficial del Mundial.
1: Ah, és aquesta?
0: Sí.
1: Sempre hi ha com 5 o 6?
0: Sí. Aquesta es presenta, de moment ens han fet aquest avançament, es presenta el dia 14 de maig. La podrem sentir sencera. Serà la cançó oficial del Mundial 2026, que jugarà a Estats Units, a Mèxic i al Canadà.
1: Però per què és en italià la tornada? Perquè Dai Dai és com som-hi, no? Vinga, va, som-hi en italià, i el Mundial és als Estats Units.
2: Sí, justament la selecció italiana no participa
1: en
2: aquest Mundial.
1: Sí, sí, quin drama nacional, no. Per cert.
0: Hem vist un vídeo fantàstic que la Shakira ha portat a les xarxes socials, ha publicat a les xarxes, a l'estadi de Maracanà, a Brasil, que tampoc entén. Brasil es fa a Estats Units, una barreja...
1: Jo no estic entenent res d'aquest Mundial.
0: Sí. Bé, ella mateixa.
1: Doncs internet que ha reaccionat com era d'esperar. Molta gent dient que no hi ha Mundial sense Shakira. I és que realment el Waka Waka va marcar...
0: Tornem-hi.
1: ...una època, eh? Vamos! Waka Waka, Samira, mira el sang de l'aigua, perquè esto es África. On estàveu, llavors? Recordeu el moment on Iniesta marca el gol? On estava vosaltres?
2: Jo me'n recordo, tenia 8 anys i estava a casa meva amb el meu tiet i vam veure la final, vam fer un sopar molt especial i clar, després la gent va sortir al carrer, tota la meva plaça davant de casa, plena, va ser molt guai.
0: Quin moment exacte del gol d'Iniesta no el recordo, però recordo que aquell estiu, jo tinc família a Albacete, molt a prop de Fuentealbilla, i que aquell estiu els hi vaig demanar, va, porteu-me a Fuentealbilla.
1: Ah, sí, eh?
0: Sí, i vaig anar a Fuentealbilla. Recordo d'anar a Fuentealbilla amb la samarreta del Barça, aquella verda. Recordes aquella samarreta verda que portava una franja aquí al pit, mig blau, mig grana?
1: Sí.
0: Jo la tenia amb el Boyan número 9.
1: Sí,
0: llavors, recordo d'aquell estiu del Mundial, acabant de guanyar el Mundial, anar a Fuentealbilla i trobar-me a l'avi d'Iniesta.
1: Increïble. Sí, estaves ja manifestant, eh?
0: Sí.
1: Doncs, voleu fer repàs d'himnes de Mundials?
2: I tant.
0: Sempre himnes del Mundial. Shakira és una clàssica dels Mundials, ja ho hem dit, ja n'ha fet 3, però us porto algun dels que més han sonat quan encara era una old Shakira, quan Shakira encara no havia patat del tot. Mm. Hi havia algú que ja ressonava a totes les ràdios i ell era Ricky Martin.
1: Oh!

0: Exacte, com dirien aquella
1: Ostres.
0: Gent. Xavi, aquesta és de la teva època, també. Tu qui
1: bueno,
0: eres?
1: Jo recordo que era un nen, era molt petit, però m'encantava. I tinc un record com, segurament, el primer gran mundial que jo recordo bé. Jo tenia
0: 10 anys.
1: El de França.
0: Clar. Sí, sí, sí.
1: França, sí. Ricky Martin, la Copa de la Vida.
0: Totalment. A més, wow. Aquests ritmes llatins, aquesta èpica esportiva, sí. No? A més, va ajudar bastant a popularitzar la música llatina en el moment, no? A arreu del món, aquesta cançó. O sigui, era un moment on no hi havia un boom com el que estem vivint ara.
2: No estava tan de moda.
0: L'època llatina, clar. Shakira ho va dir fa poc en una entrevista, que ara ser llatí mola. Però que abans no gaire.
1: Ara és aspiracional,
0: exacte.
1: Abans era a l'inrevés. Mm. Vull dir, els llatins volien cantar en anglès tota l'estona.
0: Totalment.
1: És que recordo perfectament, eh? I ho recordo també pel FIFA, el FIFA 98 del videojoc, que tenia una part de Mundial d'aquell any. I jo sempre m'agafava França perquè era un equipàs i va acabar guanyant França aquell Mundial.
0: 0-3 contra Brasil.
1: El Brasil de Ronaldo,
0: home.
1: Del fenomeno, eh?
0: Sí,
1: amb Ronaldinho,
0: sí.
1: No? Rivaldo, tal.
0: Ronaldinho encara no, eh?
1: Ah, no, va ser el següent Ronaldinho?
0: Sí, sí, sí. Rivaldo, Cafú,
1: sí.
0: Emerson, que va jugar al Madrid, si no me'n recordo, o sigui, si no oblido.
1: Sí.
0: Tots aquests, vull dir, un Brasil de cracs i que al final França doncs va acabar guanyant. L'anfitriona. Però hi ha més cançons de Mundials, també.
1: Fem el salt, quants anys, ara?
0: Ui, 2014.
1: Va. Oh, boníssima.
0: Dale, Pitbull i Jennifer Lopez.
1: És que...
0: Reis.
1: No sabem on està Pitbull, però el trobem a faltar. Va ser tan gran, va fer tantes coses tan divertides, a més. Clar, Pitbull, J-Lo i cançó oficial del Mundial 2014, We Are One.
0: Sí, un Mundial on Brasil va arribar a les semifinals, però, atenció també, va ser eliminat per Alemanya 7-1.
1: Ostres, el maracanazo.
0: Ah, exacte, us en recordeu?
2: Mira, jo no estic molt ficada en Mundials i resultats, però, ostres, Brasil no arriba a les finals i no acaba de guanyar, eh?
0: No. El Brasil, la canarinya, no va tenir el Brasil dels 80,
1: sí,
0: que va ser mític, però ara està com una mica adormit.
1: Veurem aquest estiu amb Ancelotti d'entrenador, no sé jo, i amb Vinícius, Rafinha, en fi.
0: Vinícius, Rafinha, sí, no sé. Sí.
1: Tenen bon equip. Ara,
2: Neymar ja no juga, no? O què? O sí?
1: Ell intenta jugar.
0: Sí. Exacte.
1: No el deixen. Jo crec que no està massa per jugar allà. Portes... És que, clar, Maria, el que portes és que és increïble. Això és un viatge, família. Anem al 2010?
0: Vinga, anem al 2010, que el 2010 hem dit que la cançó oficial va ser el Waka Waka, però n'hi va haver una altra que la va popularitzar un refresc de cola que...
1: Ah, sí.
0: Va quedar encara més a l'imaginari que el Waka Waka estava partit. Jo crec que Espanya aquesta va calar més.

0: Mallorca.
1: Boníssima aquesta, boníssima.
0: David Bisbal, és que només fa temazos aquest senyor. Això, això, això.
2: Vam fer un cop ja fa anys a una altra ràdio una anàlisi de, precisament d'això que acabem d'escoltar, que li deien el crit millennial. I cançó que el tenia, tu et fixaves i de sobte els grans hits del moment ho tenien totes. El wow, wow, wow, wow, wow, per un cantó per l'altre, sempre estaven els hits del moment. El grito millennial, tu.
0: Increïble. Sí, que clar, Bisbal, on s'hi posa fa un hit. Llavors ell els va posar la cançó del Mundial i va fer un hit que jo crec que s'ha convertit una mica en himne de la selecció espanyola, aquesta cançó. Perquè quan juga la selecció a l'Eurocopa que van guanyar l'última, també ho vam veure, aquesta cançó sona. O sigui, és fantàstic, no?

0: Veurem aquest any si passa com a l'Eurocopa. Perquè a l'Eurocopa, que vam guanyar fa 2 anys, a la selecció espanyola tenia un himne al vestuari, que era la Potra Salvaje.
1: Home.
2: Con la garganta llena de arena y con el odio del orgullo.
0: Llavors, això va ser cosa de la Minya Mal i de 3 més, que és la versió, aquesta és la versió del disc de la...
1: d'Isabel Ayun. Però es va fer remix, no?
0: Sí.
1: I és
0: va
1: el que
0: remix.
1: Els jugadors... Sí.
0: Exacte. I va acabar sent l'himne de l'Eurocopa, diguéssim, d'Espanya, no? Mm. Veurem si aquest any també el vestuari, doncs, troba
1: alguna.
0: Que tenen
1: alguna, molt carisma. No sé. I a més són tots molt joves.
0: Sí, clar. I són amics.
1: Per això que...
0: La majoria són del Barça, a més. Sí. O sigui, que com sempre.
1: En el Barça sí, són amics, de moment.
0: En el Barça sí!
1: Ara en parlarem d'això, eh?
0: Bien jugado, eh, Carla?
1: Ara en parlarem.
0: Ostres, sí, hem de parlar de la baralla. Qui no està parlant de la baralla? I qui no vol encendre una ràdio avui i escoltar que es parla de la baralla? Jo crec que tothom, no?
1: Com una potra salvaje.
0: Està com una potra salvaje de la cabeza. Mare meva. En fi, va, seguim. Teníeu un bonus track?
1: Un bonus track. Perquè, ara, mira, m'ha anat molt bé perquè ara has començat a parlar d'Eurocopes i això és d'una Eurocopa, però és que jo no puc estar parlant de la selecció espanyola i de les cançons de futbol sense parlar d'aquell moment en què Sergio Ramos va decidir que volia cantar amb Niña Pastori i va sortir això. Grita!

0: Escucharemos.
1: És que aquesta cançó...
2: La Carla no, no,
1: aquesta cançó... He de dir que quan surto, que actualment no surto molt de festa, sí, però és una cançó que sona i la gent...
3: No ho puc creure.
1: No, acaba d'entrar un... No, no.
2: Acaba d'entrar un helicòpter...
3: Acaba d'entrar un burinot a l'estudi i ha marxat.
2: Un helicòpter...

0: Bé, no deixarem el futbol, ara els virals del Xavi Fornia.
1: Jo volia fer un apunt. La carrera musical de Sergio Ramos va treure com una cançó, però ja s'ha quedat, no?
0: Jo crec que està més pendent de si compra o no el Sevilla.
2: Ah,
0: també. I de què passa amb el Sevilla, que està en una situació complicada ara mateix, potser baixa a segona, eh? Llavors, però ell vol ser artista, eh? Que el podem veure de propietari del Sevilla i fent promo al Xavi Fornia, presentant un single.
1: O sigui, això
0: pot passar la temporada
1: vinent.
0: Sergio
1: Ramos d'aquí al Xavi Fornia.
0: Increïble. No, el que dèiem, no deixem el futbol, però en aquest cas parlem de la velada de l'any de veritat. Atenció, perquè el vestidor del Real Madrid està vivint moments complicats i la situació cada cop sembla més greu. Hi ha qui ja ho compara amb el Club de la Lucha.
3: Caballeros, bienvenidos al Club de la Lucha. La primera regla del club es no hablar del Club de la Lucha. La segunda regla del club es que ningún socio debe hablar del Club de la Lucha. En cuanto a la tercera es, si alguien grita basta, flaquea o desfallece, el combate se acaba. La cuarta, que solo habrá dos luchadores. La quinta, solo habrá una pelea cada vez. La sexta, se peleará sin camisa ni zapatos. Séptima regla, las peleas durarán el tiempo que sea necesario.
4: Claro, sí. Cómo no.
3: Y la octava y última regla, si esta es vuestra primera noche en el Club de la Lucha, tenéis que pelear.
0: I pelearon. Hi havia una mesa.
2: Sí, perquè segons diverses informacions tot comença aquest dimecres amb una entrada forta de Federico Valverde Tchouaméni amb un entrenament del Real Madrid, però la discussió comença a pujar de to i tant que els companys d'equip haurien hagut d'intervenir per separar-los. Però tot continua i encara escala més.
1: Sí, perquè ahir dijous, lluny de calmar-se la situació, explota tot encara més dins del vestidor i aquí ja es parla directament d'empentes, tensió física, cops... Així ho explicava Edu Aguirre al Chiringuito, oi?
5: Se acaba el entrenamiento y primero hay un grupo reducido de jugadores que entran al vestuario y empiezan otra discusión dentro del vestuario. Una discusión en la que se agarran, se zarandean, gritan... llega un momento en el que Fede Valverde cae y se pega en la cabeza con una mesa baja que hay en el vestuario. Un golpe muy fuerte. Un golpe muy fuerte como para dejar a Valverde medio inconsciente y sangrando en el suelo del vestuario. Llega el resto de la plantilla, parte del staff, a mí la persona que me lo cuenta, llega después y ve el percal y ve a Valverde en el suelo, medio inconsciente, con una brecha en la cabeza.
0: De fet, Federico Valverde hauria acabat a l'hospital després d'aquesta caiguda, durant l'incident, amb un traumatisme cranioencefàlic i dues setmanes de repòs mèdic.
2: I el Madrid ha obert un expedient disciplinari als dos futbolistes i això no és una simple multa simbòlica, perquè segons el reglament intern i els convenis laborals del futbol espanyol hi ha sancions que podrien ser molt fortes.
0: Sí, Maria, es parla de suspensions d'entre 3 i 10 partits si es considera una falta greu, però si acaba catalogant-se com a molt greu podrien arribar fins als 20 partits de sanció.
2: Cosa que no passarà.
0: No passarà perquè volen que Tchouaméni jugui aquest diumenge contra el Barça.
2: Exacte.
0: No jugarà Valverde, perquè ha d'estar dues setmanes descansant.
1: Per la recuperació, clar.
0: Però Tchouaméni sí que volen, i jo crec que el tema anirà més per la multa econòmica,
2: Sí, jo crec que sí. A més, encara no està clar si aquestes sancions, com diem, afectarien al final d'aquesta temporada, si començarien directament a la següent, encara s'ha d'acabar d'afinar això.
1: Sí, jo crec que la sensació és que el vestidor està al límit perquè tenim una temporada tensa al Real Madrid i és això, tot això arriba just abans del Clàssic contra el Barça.
0: És que és molt fort, és que el partit de diumenge de sobte té com una espècie de magnetisme que no tenia

0: 4 dies, no? Sí, pels culers, sí, per guanyar la Lliga davant de la terra rival i els focs artificials mentre ells estan canviant el vestuari, el vestidor. Però, no sé, si mires la premsa internacional, ja es parla obertament de crisi total al Madrid, eh?
1: Wow.
0: A Catalunya, el diari Esport ha obert portada amb un titular bastant contundent, Art de Madrid. Marca diu, otra pelea y la imagen por los suelos.
2: Art de Madrid, que sembla una sèrie de Netflix,
1: és una sèrie, no? És una sèrie.
0: Sí.
2: És una sèrie?
0: Art de Madrid.
1: Paco León.
0: Paco León.
1: Sí, sí, sí.
2: Doncs mira,
1: Ana Castillo, molt bona sèrie, a més, eh? Espectacular.
0: I internet fent exactament el que imaginem, no, Maria?
1: Sí, totalment. Molts memes, memes per tot arreu. Gent comparant el vestidor del Madrid, ho hem dit abans, amb el Club de la Lucha, amb Gran Hermano, amb la Casa de los Gemelos,
0: increïble,
1: amb la Isla de las Tentaciones o les bralles de la UFC.
0: Sí, ho escoltem.
3: La UFC llegó al fútbol. Digger tiene el saco de boxeo a carreras. Odian al dictador Mbappé. Se equivocan de rodillas. Se va de vacaciones y sale riendo del entrenamiento.
0: Dictador.
3: Le hacen bullying a Arda Güler. Los padres lloran. Si no ponen a sus hijos, van a echar al Cono como echaron a Chavildu. Valverde y Chomení se dan galletones día sí y día también. ¿Cómo habrá sido el puñetazo para noquearlo de una? Primera derrota de Valverde. Le han quitado el invicto. A ver si con un poco de suerte lo grabó Asensi y nos lo puede mandar. Y entre todo esto, el bueno de Jude, conociendo la noche madrileña, no necesitan la vuelta de Kroos. Necesitan un psiquiatra y al presi se la pela todo. Vinicius, balón de playa. Si todo esto es real, asusta a un muerto. La que tienen ahí montada es cine puro. Está un poco raro el poder de la amistad. Y aún así, teniendo todo esto en cuenta, ¿qué temporadón están haciendo?
1: No,
0: aquest meme és impressionant, no? Recordem que aquesta no és la primera polèmica interna que surt del vestidor blanc aquesta temporada, eh? Perquè fa uns dies, a través d'un comunicat a xarxes, l'Álvaro Carreras, el lateral esquerre del Madrid, va confirmar l'incident que havia tingut amb Antonio Rüdiger, el central del Madrid, després que circulessin molts rumors.
1: Rüdiger li hauria clavat una bufetada durant una discussió interna, que a mi no em sorprèn que Rüdiger vagi clavant bufetades. Una persona que va agafar un gel
0: totalment
1: i el va tirar a l'àrbitre, una persona que des de la selecció alemanya diuen que no hauria de jugar més partits. Jo penso que persones com Antonio Rüdiger no haurien de poder jugar al futbol professional.
0: Una persona que a més d'un i més de 10 defenses, defensant un córner, ja els hi ha rebentat els mugrons.
1: Sí, sí.
0: Patadetes a l'afició rival, fent-li com que us tallo el coll.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, Rüdiger, ai, que gracioso, que està loco, Rüdiger. A mi no em fa,
1: els hi fa molta gràcia,
0: ni punyetera gràcia, aquest senyor, eh? No.
1: Llavors,
0: li han rigut molt les gràcies, sí, aquest tio, eh?
1: Fins ara.
0: Vull dir, està
1: fins
0: loco.
1: Fins quan? Clar, sí. Fins que passi com Pepe, per exemple, que li va acabar donant cops de puntada de peu a una persona que estava estirada al terra.
0: Mira, sí, sí, un altre central del Madrid.
1: Cantero. Que era el que va rebre aquests cops de puny de Pepe, aquests cops de peu, no? Per tant, bé, això es pot arreglar o ja veiem el principi del col·lapse, no? Que això ja ens ho estem preguntant.
2: Bueno, també molta gent està demanant que torni Mourinho.
1: Sí, ja seria.
2: Com és si que fos d'aquí Mourinho a qui ho arreglarà tot.
1: Olla pressió.
0: Tot això és perillosament sospitós. És a dir, tot el que està passant, sobretot que arribi aquesta informació,
1: Clar,
0: potser estan
1: es
0: preparant
1: quedar,
0: el terreny per Mourinho. És a dir, la justificació de tornar a portar Mourinho pot ser necessitem mano dura. Mira tot el que està passant, saps? No ho sé, no ho
2: jo
0: sé.
2: Jo em pregunto, aquí Xavi Alonso estarà tan tranquil,
0: home,
2: a casa seva.
0: Home, crispetes.
2: Ostres,
0: crispetes.
2: Haurà dormit tan bé.
0: Pobret meu.
1: Però és que, perdó, però és que a més tot això, hi ha una persona que jo em cau prou bé, que és Kylian Mbappé, que a més, des del meu punt de vista,
0: perdona,
1: està rient a la cara del Real Madrid.
0: Perdona, l'Aida Mbappé.
1: Aquest senyor ha fet veure que es lesiona, ha convertit el Madrid en un gimnàs per posar-se en forma pel Mundial.
0: És cool,
1: és el que a ell li interessa, i s'han anat amb la seva nòvia de vacances 2 setmanes a Itàlia a menjar espaguetis.
0: Kylian Mbappé és cool, eh?
2: És cool, eh?
0: Tot això és una conspiració de Kylian Mbappé, que va estar 7 anys dient-li no al Real Madrid, que va riure en la cara de Florentino i de tothom quan va renovar la darrera vegada amb el PSG.
2: Cert.
0: Va riure quan el Parc dels Prínceps a París, a la seva presentació com a renovat, van començar a cantar, bueno, insults contra el Madrid, no?
1: Sí.
0: Va riure.
1: Sí, sí, sí.
2: I ara ve aquí per guanyar una Champions, bueno, ve aquí, va al Madrid i
0: el
2: PSG guanya una Champions sense Mbappé i potser guanya aquesta temporada també.
0: Una segona.
2: Una segona Champions.
0: Sense Mbappé.
2: Sense Mbappé.
0: Tot això és un pla de Kylian Mbappé per destrossar el Real Madrid des de dins? És un cavallo de Troia.
1: A mi em cau bé, Kylian Mbappé. O sigui,
0: És un tio molt intel·ligent.
1: Sí, sí, sí.
0: Però ahir, sortint del cotxe, que a més va baixar la finestreta del cotxe perquè se li escoltés, perdó, de la paraula, descollonar-se,
1: sí.
0: Jo, de veritat, no entenc res.
1: Després, li agrada que li facin fotos.
0: Sí, però que dos companys teus, que un està a l'hospital, que un ha enviat a l'altre a l'hospital, i tu surts descollonant-te, perdó de la paraula, ho sento. És que em sembla surrealista tot plegat, aquest vestuari.
1: Per
0: és l'infierno de Dante.
1: El Madrid, per Mbappé, és un gimnàs. És un gimnàs per posar-se en marxa pel Mundial, que és el que li interessa. Ell vol jugar bé el Mundial.
0: És increïble.
1: Ell vol fer un bon paper en França, que juga molt bé al futbol. Bueno, Mbappé és un gran futbolista.
0: Fora de dubte, és però, un gran golejador, sobretot.
1: Clar, fa molts gols i juga molt bé, però a ell li interessa el Mundial, i ja ho ha deixat clar des del primer dia.
0: Doncs... Bé, Carla, hem vist moltes coses a la tele,
2: ara estàvem parlant dels memes també, però clar, actualment la intel·ligència artificial, com bé sabeu, està fent de les seves i en aquestes últimes hores s'ha fet viral una recreació generada mia sobre com hauria estat aquesta baralla entre Valverde i Tchouaméni, es diu?
1: Tchouaméni.
0: Aurelien Tchouaméni.
2: Una mena de simulació completament surrealista i el més fort de tot és que fins i tot ho comentaven ahir al Chiringuito de Jugones com si fos gairebé una prova real.
4: Para que os situéis, atención, así es la, ha sido la secuencia, se acerca esto a la secuencia real, ¿vale?
0: Està molt aconseguida, la imatge.
4: Ahí están,
2: clar.
4: Una discusión.
2: Sí. Ens hem d'imaginar que ara estan veient les imatges generades a mia.
5: Van los dos y caen.
6: No, pues se va con la ruca, al revés.
4: Pero, efectivamente, no es...
5: Pero es sangre.
4: Y
6: menos mal que no se ve,
7: ha roto el cuello.
0: Heu de veure la imatge, perquè en el moment de l'impacte del cap de Valverde contra aquesta taula generada per IA, hi ha com una espècie d'explosió màgica, no? Com, en lloc de sang.
1: Perquè la IA no pot posar sang.
0: Clar.
2: Mm-hmm. Jo crec que ahir el Chiringuito va tenir molta audiència,
1: Ostres, està molt aconseguida, Ai, és veritat, surt com aigua.
0: Surt com aigua del cap amb l'impacte, en fi, és boníssim. Veurem quan contingut més ens dona això.
1: Sí.
0: Estem, la veritat, parlant en plata.
1: Hem de guanyar, Si no guanyem...
0: Estem parlant de... Jo crec que és el pitjor moment que jo li recordo un vestuari,
1: sí,
0: un vestidor d'aquest nivell, El Real Madrid, jo no he vist res semblant. Perquè baralles sempre hi ha, tots els equips.
1: Sí, això sí.
0: Però... No transcendeixen la majoria, la premsa, però això ja és...
2: I qui ho haurà filtrat, no?
0: Hombre,
2: dins aquesta també pregunta. És una gran pregunta, el que tu comentaves, no? Si des de dins també hi ha aquest plantejament perquè Mourinho torni, o sigui, què hi ha darrere de tot això? O...
0: El topo. Jo aposto per Dani Ceballos.
1: Sí.
0: Carvajal. I Marco Asensio, no. Asensio.
1: El mateix Arbeloa, t'imagina?
0: El mateix Arbeloa.
2: Vol marxar.
0: Conociéndole, jo crec que potser, potser sí.
1: Va. Podem fer porra per diumenge, no?
0: Fem ja la porra? Doncs porra pel clàssico de diumenge, Barça-Madrid. Si el Barça guanya o empata, ja està.
1: Sí.
0: Ja ha guanyat la Lliga.
1: Ho tenim.
0: Ja està fet. Què dieu, Carla?
2: Ja amb tot aquest context. No, doncs que el Barça torni a guanyar amb 5 gols i que el Madrid no marqui cap.
1: 5-0.
2: Sí,
0: molt
2: sí.
0: Bé. Home, manita, no?
2: Manita.
0: Què, Maria?
1: Jo
0: com a
1: soc...
0: culer boja, absolutament.
1: I que aniré al Camp Nou diumenge.
0: Ho sé, ho sé.
1: 3-1, diré jo.
0: 3-1.
1: Sí, jo al Madrid, jo un golet de, no ho sé, d'Mbappé no pot ser, de Vinícius. Em sembla que marcarà el Vinícius, mira.
0: 6-1, direm, va.
1: Hòstia, Xavi,
2: oh,
1: esteu molt, molt optimistes.
0: Irene de Zumbila, molt bona tarda.
8: Què tal? Com esteu?
0: No sé si ets massa culer, futbolera, no sé si t'agrada massa.
8: Estàs... Soc futbolera, el que passa que...
1: Mira, de l'Espanyol.
8: Mira, saps què em va passar?
0: És perica?
1: No ho sé.
0: No ho sabia.
8: No, jo sóc super culer, total. El que passa que em va passar, que jo m'encantava el futbol moltíssim, i vaig tenir una parella que li agradava tantíssim el futbol que al final em feia veure les Palmes Getafe, jo què sé, Mallorca, a la vez, i tal, i al final vaig acabar, dic, és que no puc, o sigui, no.
0: El vas deixar, per això?
8: No puc més, pràcticament. No. Va anar sumant la cosa. I aleshores em vaig desconnectar una mica del món del futbol, però, home, jo, lo típic de si guanyen, doncs ho miro.
0: Porra, vols fer porra per diumenge?
8: És que jo anava a fer també o sigui, una cosa que sigui superimprobable,
0: sí?
8: I aleshores, si passa, buah, és increïble.
0: Clar,
8: passa. 8-0.
0: 8-0! Vale, d'acord, queda enregistrat, Tenim el 5-0 de la Carla Villegas, tenim el 3-1 de la Maria García Coll, que ella sempre...
1: Culer.
0: Ella culer. 6-1 de Servidor, 8-0 de la Irene. Voleu participar a Jaume Tudela? 4-2, diu. 4-2 al Barça.
1: Farem patir, eh?
0: I tenim nous companys, per ser el món tècnic d'aquesta casa, eh? Mm. 3-0.
8: Tot el rato entenem que juguen a casa, eh?
1: Sí, Edu, juguen, diu, a casa.
0: Edu, el nostre nou tècnic, 3-0.
1: 3-0, Edu.
0: Doncs...
1: Molt optimistes veig a tothom, eh?
0: Jo també. I no m'agrada.
1: Ja.
0: No, és el típic 1-2 gana el Madrid, saps?
1: No, no, més... calla, eh? No ho facis, no pot... això.
8: És que... Home, però una cosa, que un culer sigui optimista, o sigui, això no, ja és notícia.
0: És veritat.
1: Sí, exacte, tens raó, tens raó.
2: I tal, sí, sí, com sí, està el Madrid, és que hem de ser optimistes.
0: Jo crec que sí.
1: Vinga.
0: Ho passarem bé, diumenge. Va, a menys d'un minut arriba Irene de Zumbila amb La Barga del So. La directora i presentadora de La Barrera del So, Irene de Zumbila, que avui, Irene, vens amb una notícia important.
8: Molt fort, això, eh? Deixa't estar de Barça, Madrid i no sé què, perquè avui tinc una breaking news. Breaking news. Una supernotícia, perquè sí, és veritat, ja el tenim aquí, al cartell de l'Acústicament Fest.
0: L'Acústicament Fest, que allà té cartell. I aquí està la Irene per destripar-lo.
8: Sí, exacte. Com sempre, jo sempre vinc a donar-vos la xapa del que tinc al programa. Avui encara més promo. Si no només faig promo del programa, sinó també que faig promo d'aquest fantàstic festival que ja sabeu, doncs, que organitzem un cop a l'any.
0: Home, ja
8: i que es diu...
0: molts anys,
8: sí,
0: amb això.
8: Sí, quarta edició, ja.
0: Ja són 4, eh?
8: Ja són 4, eh? Déu-n'hi-do, al final és com de... Ai, te'n recordes, ja? No, però sí, és un projecte que va néixer una mica un dia que estàvem a la redacció i vaig dir, escolta'm una cosa...
0: Una cosa.
8: I si fem volar coloms, saps? I si guanyem 8-0? I si creus que...
0: Et vas posar fins i tot amb el català aquest indi,
8: sí,
0: saps?
8: Sí, exacte, perquè és com no, així... Més incrèdul, també. Saps. Doncs vaig dir que... I si portem a totes les... Bueno, una part, totes no, eh? Una part de les millors bandes que han passat pel programa a una sala de concerts i celebrem, doncs, l'últim capítol de la temporada del programa en plan apoteòsic en una sala, i així va néixer aquest festival, que és un festival també que és molt curiós perquè és un format únic de festival en el que s'hibrida televisió, ràdio i música en directe, perquè estem parlant de 4 actuacions de 4 bandes de luxe. Alhora també estem fent un programa de tele, perquè tot això que succeeixi, que no ho hem dit, serà el dia 28 de maig, de 8 a 10 de la nit a la sala La Nau del Poble Nou. Per tant, aquí molt a propet, si esteu aquí a la ràdio podeu anar-hi a peu. Doncs tot el que succeeixi en aquesta festa serà retransmès en streaming pel RTV Play, uh-huh, i també pel web de Ràdio 4 i també, a més, posteriorment en aquest cas, a la 2CAT. Alhora que estarem fent també una retransmissió de ràdio. També tot allò que passi a la gala, doncs ho tindreu en directe a través de l'antena de Ràdio 4. I bé, i si voleu anar-hi, doncs jo crec que us hi heu d'apuntar, eh?

0: I la veritat és que estem molt contents perquè una mica a l'acústicament el que vol aquest festival és reivindicar el que estem reivindicant sempre al programa, que és una cosa avui dia una mica revolucionària, ojo, revulsiva, que és fem una cosa, deixem-nos estar de vídeos, whatsapps, mil emails, 16.000 coses al dia, anem a parar un moment
1: impactes, sí.
0: I escoltem una mica els sons que sonen a la música, perquè també, mira, aquesta setmana a la Barrera del So, aprofito també per fer una segona falca, tindrem la música de Ranaldo i Clara. La Clara Vinyals és una excel·lent compositora que fa les cançons com si fossin trencaclosques, no? Va juntant sons d'una manera i d'una altra amb mil samplers, i aleshores nosaltres el que fem és intentar disseccionar aquestes cançons per escoltar-les una mica bé. Això és una mica el que també intentarem fer en aquest festival.
1: En aquest festival, que viurem moments màgics, ja ho avancem aquí avui, i molt atents, atentes, a l'antena de Ràdio 4, perquè la setmana vinent podreu saber quan us podreu apuntar per anar a veure l'Acústicament Fest.
0: I per anar a veure, per exemple, artistes com ell.

Amazoni i és un dels artistes doncs, que ens fa moltíssima il·lusió que vingui a celebrar aquesta festa. Amazoni ha tornat després d'una aturada a la seva carrera que no sabíem, de fet, quan podria durar. Jaume Pla va anunciar doncs, que es retirava momentàniament perquè ja la música potser no l'estava omplint, però ha tornat amb Banderes Pardaltònics, que és un esperat àlbum on ha recuperat aquesta identitat del pop dels inicis, que són aquestes músiques infal·libles, no? Que les escoltes una vegada i se't queden.

0: més, Masoni, que també ha estat en aquest any nominat al Premi Disc Català de l'Any per aquest Banderes per Teltònics, que ja saps que tu també vas ser membre del jurat, doncs, que va estar bastant apretada la cosa i va ser, doncs, un també dels finalistes. Masoni, quan va venir a la ràdio, doncs, que també va reflexionar bastant sobre això que et deia ara, no? Del tema de l'atenció plena, de l'atenció al detall. Ell ho deia també referit als concerts.
1: Al final la gent ha de venir als concerts a escoltar la música, no? I a vegades sembla que les xarxes han de ser un mitjà perquè la gent arribi a aquest punt, perquè a vegades sembla un final en si mateix, no? Sembla que la gent faci les coses perquè es consumeixin a la xarxa i el concert ja és una mica igual. Tothom fa el mateix punt de vista, el teu costat fa el mateix punt de vista que tu, és la mateixa foto. L'únic que canvia és que l'ego està relacionat amb la persona que fa la foto, no? És com, el que vol dir la foto és, jo he estat allà, no la foto és molt maca, o la foto, o estic vivint un... És com, jo he estat allà, al final és... I clar, és absurd que tots fem la mateixa foto, no? Vull dir, hauríem de deixar el mòbil a l'entrada i veure el concert, i que ens toquin una foto, que sigui aquesta, a tothom. Que avui que
0: l'omplis tu... Doncs té una mica tota la raó, eh? També t'haig de confessar que jo aquí sempre dient, rotllo Bob Dylan, no? Aneu als concerts sempre sense mòbil, sempre gravant, no graveu, disfruteu de l'experiència i tal. T'haig de confessar que jo, ja saps que sóc, per cert, t'haig d'explicar una altra cosa molt important.
2: Què passa?
0: Tot seguit te l'explicaré, que és molt forta.
2: Quin hype?
0: Sí, super hype, però amb tot el motiu, eh? He de confessar que, per exemple, jo quan vaig anar a veure, jo sóc molt fan de Pink Floyd.
2: Sí.
0: Quan vaig anar a veure Roger Waters, aquesta última gira, anava a primera fila, primeríssima fila.
2: grande, grupi, grande.
0: Sí, però molt grupi, allà, gastándome todo el dinero de todo. Sí, sí. És igual, hi ha una altra anècdota que te l'explicaré un altre dia, que ara no
2: però
0: toca.
2: Però ara ens deixes als oients, a les oients, i aquí a la taula ens deixes...
0: No, que quan vaig anar a veure els Rolling Stones a Madrid, vaig fer la broma de que em va fer molta gràcia. Li tiraré unes calces a mig
2: Jagger. No et crec, Irene, sí o no?
3: Però ho
2: vas fer.
0: Soc famosa, si el meu epitafi... A veure, potser no diré que posi això. Jo li he tirat unes calces a Mick Jagger.
2: Increïble.
0: Va ser molt fort.
2: Espectacular.
0: Va ser molt fort perquè, clar, o sigui, tu has de... Hi ha el fos, és a dir, hi ha una part entre el públic i l'escenari. Mm. I el tio estava allà, super... Perquè és increïble, Mick Jagger, o sigui, es mou més
2: no
0: que
2: para,
0: jo.
2: No para aquí.
0: Però més que jo, saps? Sí, que té 82 anys, el tio. Bueno, increïble. I jo vaig portar unes calces que tinguessin una goma bastant d'això per
3: fer tirachines.
4: Molt elàstica.
0: Home, estava assajat i tot.
2: I on li vas donar el cap? O?
0: Li vaig donar, estava tan lluny, perquè hi ha un fosso molt gran i estem una mica lluny de l'escenari, però li vaig donar la cama. Acte immediat.
2: Increïble.
4: Increïble.
0: Acte immediat van sortir tot de guardaespatlles, que són els que doncs, custodien aquell tal, i van treure unes pinces gegants.
3: No, de veritat.
0: Van recollir les calces de l'escenari i les van guardar.
2: Tens això? Tens això enregistrat en vídeo?
0: Ho tinc gravat, mig gravat, perquè vaig estar mig gravant, ho havia fet tot jo alhora.
2: Mig gravant, mig traient-te...
0: Les portava al bolso, no penseu.
2: Ah, d'acord, perfecte.
3: Però preparadíssim? Ho tenen perquè treguin unes pinces gegants i ja s'imaginen que hi ha gent...
0: Clar, jo m'imagino que tiren més a saber que a l'escenari.
3: Increïble.
0: Bé, doncs estava explicant la història de Roger Waters.
3: Sí, sí.
0: És que m'ha fet gràcia perquè un amic meu em va dir no has portat les calces? Dic no, aquesta vegada no. Doncs estava davant a primera fila amb Roger Waters i clar, jo en aquell moment super emocionada perquè sóc molt fan i tal, i el vaig veure molt de prop. El tio estava just davant meu, a més com esperat, en un moment estirat allà a l'escenari... perquè en aquell moment cantaven els altres músics i tal, i ell estava en un moment com de... amagat per sortir, no? I jo, és que el tinc aquí mateix, increïble. I vaig haver de treure el mòbil i gravar-ho.
2: Ja, però això és un moment, Irene. I pots gravar un moment per recordar sempre, no sé, amb vídeo selfie, amb la teva parella, amb qui sigui, amb qui estiguis, o tu sol, és igual. Però tot el concert,
0: clar.
2: Enregistrant les actuacions...
0: Clar. Què va passar? O sigui, un moment, tu has de dir, només un moment que vaig treure el mòbil, doncs Roger Waters, a qui admiro moltíssim, em va mirar fixament a la cara, als ulls, i em va dir, come on, really?
2: Ah, sí, eh?
0: Per què estàs gravant? I que tu com
2: et vas sentir...
0: Que de veritat que jo no gravo mai.
2: Cachorrillo.
0: Bueno, en fi, anècdotes vàries, no sé
2: per
0: què
2: explicàvem això. Però és veritat el tall que hem escoltat, no?
0: Correcte, sí.
2: És veritat, sobre aquesta reflexió, sobre l'atenció plena. Jo crec que som cada dia una miqueta menys atents en general, eh?
4: I què fas amb aquests vídeos després? Perquè mai tornes a mirar-los.
0: No ho veus. En fi, amb això reflexionàvem amb Masoni, serà un dels convidats, però atenció, perquè començarem amb una veu tan profunda en la forma com en el fons.

ens posem una mica seriosos, perquè realment la primera vegada que jo vaig escoltar la seva veu em va passar una mica això, vaig haver com de callar un moment i parar, perquè em va doncs sorprendre molt i afectar. És la Júlia Colom, té una veu increïble. Recentment ha estat guardonada a millor àlbum en català als Premis de la Música Independent, als Premios Min. També ha estat millor disc en cançó pop de la crítica de rock, i amb aquest segon disc que publica, que es diu Paradís, la veritat és que ha captivat a tothom.

0: Júlia, com sempre, doncs, unint aquesta sensibilitat també entre les arrels mediterrànies, enllaçades amb aquest pop doncs, una mica sofisticat i amb sobretot una personalitat desbordant, sempre unint tradició i modernitat.
1: El meu avi era super cantador i cantava molt bé. A mi realment va ser ell que em va obrir un poc com a ses portes quan jo era molt petiteta ja de cantar, i entenguent que està passant una cosa important. Jo vaig donar per natural, de fet no m'ho vaig plantejar mai, que la transmissió oral era una manera d'aprendre, que és com a la més immediata la realitat. Estant aquí a Barcelona, que vaig fer la meva carrera de jazz i tot això, vaig adonar compte de que totes les cançons que jo havia d'aprendre, que són moltíssimes, totes eren com a digitalment, no? La font d'informació era tot lo digital, i en aquell moment vaig començar a plantejar-me, jo he après a cantar des de la transmissió oral, i vaig com a començar a posar un valor. Han estat persones que han viscut les cançons, les que m'han ensenyat. És una celebració que existeix aquí, la música.
0: És que al final la música és les persones, també. És a dir, per què escoltem música? Doncs potser perquè els nostres pares tenien un vinil dels Beatles.
2: Sí.
0: Que era de color blau o era de color vermell, no? Que són aquells els recopilatoris, aquells meravellosos, que te'ls posaves i, bueno, i t'obrien la ment, no?
2: Sí,
0: i...
2: sí, o viatges al poble, amb cassets, a CDs, en fi, sí. Sí,
0: i al final també sí. Les nostres mares o les nostres àvies que ens canten una nana, i d'aquella, doncs, melodia que forma part d'aquest doncs, vincle íntim, doncs comença a brollar tota aquesta música. Del valor d'aquesta transmissió parla també el disc de l'altre participant de l'Acústicament Fest, que és la Magalí Sare.

0: Magali Sarek ha fet una extensíssima investigació que l'ha dut a publicar un disc que es diu Descasada. És un projecte que explora el matrimoni no només com un ritual festiu, sinó com una experiència, doncs, també traumàtica, no? Imposada, ambivalent, no? Ha viatjat per molts països del món i al final ha aconseguit, doncs, captar moltíssimes històries. El disc inclou 12 idiomes, 90 músics, multitud de gèneres. Mira, estem escoltant els 90 músics. Sí, sí, o sigui, una animalada, perquè això és el Cor Bruckner que participa al treball discogràfic i, sobretot, un disc que té, doncs, molt contingut, no?, que és aquest concepte sobre el qual pivota l'àlbum, que ens ho explicava així.
1: Totes som unes descasades, o som víctimes d'un sistema cruel, o lluitem constantment en contra, no? Les dones que no es casaven podia ser perquè família molt pobra, moltes filles, i potser pues, una de les filles la posaven a monja perquè no la podien mantenir. O al contrari, deien, mira, tenim aquestes filles col·locades, la petita, que no es casi perquè cuidarà els avis quan siguin grans. O fins i tot dones que es consideraven a si mateixes esgarrades, discapacitades, lletges, o que no eren lletges però no complien uns cànons, ja no de bellesa, sinó de formes, de modèstia, d'actitud. Potser eren una mica massa extrovertides, no? Ja no es consideraven aptes pel mercat del casament perquè tampoc volien fer un marit desgraciat, perquè no podies esperar mai que un marit et cuidés si tenies alguna malaltia o alguna discapacitat. O tot al contrari, doncs dones que tenien el seu negoci, la seva independència econòmica, de què els hi servia un marit. Ans al contrari, perdien privilegis, perquè de cop venien problemes de ja no puc obrir un compte bancari, ja no puc treballar de cara al públic.
2: Avui parlant amb la Irene de Zumbil, en directe al Xavi Fornia de Ràdio 4. Habitualment, aquest moment sempre és un spoiler de La Barrera del So. Avui estem parlant d'aquest Acústicament Fest. És el festival que organitza Ràdio 4 i que comptarà amb grans artistes, com estem escoltant aquí ara mateix amb tu.
0: Efectivament, serà el proper 28, el dijous 28 de maig. I dèiem, comptarà amb Magali Sarek, amb Júlia Colom, amb Mazoni, i també perquè és un festival que abraça els extrems, perquè anirem del pop més íntim fins al deliri irreverent. Això és hipnosi.

0: De Hipnosi has de saber que és una gent doncs, que va, per exemple, te la pots trobar vestida d'enciams, cols, gomets, com astronautes...
1: Una mica del vestuari com... del Real Madrid, ara mateix.
0: Sí. Una mica, sí, no, no, estan igual de bé. Una locura, estan igual de bé. De fet, tot ho fan de manera boja i així ens ho explicaven també el disc.
2: En un soterrani que vam llogar.
3: Una antiga nevera industrial.
2: Nevera industrial.
3: On s'hi guardaven fruites.
2: Fruites i verdures.
3: Una acústica horrorosa.
2: Fatal.
3: Però bueno.
2: Vam comprar espumes que tampoc eren per insonoritzar, vull dir, espumes les més barates que hi havia. I els micròfons que disposàvem, còpies barates del Shure 58, que és el clàssic de directe, que no és ni per gravar. I amb això ens vam espavilar. És el que teníem a l'abast. I ho havíem de fer ja perquè havíem firmat la data de la presentació de disco molt abans de tenir-lo.
3: I el anàvem composant mentre el gravàvem. No era sí. Allò que ja tenies els temes i anem a gravar-los.
2: Tot de zero allà, sí.
3: Sí.
2: Mai més autoproduït.
0: Hipnosi, que realment tenen un directe irreverent, apoteòsic, rar, un show que és una performance on el deliri està servit i doncs que servirà per tancar
1: home,
0: aquest Acústicament Fest 2026.
1: És que amb tot el que ens has explicat i sobretot els artistes que hem anat escoltant aquí, hem anat sentint coses molt diverses, sí que és veritat que poden ser dues hores màgiques, eh?
0: Sí.
1: Molt magnètiques, vull dir, una cosa de connectar amb una altra cosa que no estem habituats.
0: Però és el que intentem també sempre a la barrera del so i, de fet, això que m'acabes de dir em serveix molt per explicar-te què tenim aquest cap de setmana a la barrera del so. Aquest diumenge
1: en un
0: és
1: minut.
0: Molt fort.
1: Què teniu?
0: En un minut, mira, t'ho explico amb música.
1: A veure...

0: Doncs sí, estem escoltant Pink Floyd perquè aquest cap de setmana a la Barrera del So, aquest diumenge, entrevistem a un membre de Pink Floyd, a un col·laborador històric de Pink Floyd que ha treballat amb ells des dels anys 80, que ha treballat tant amb dues parts, tant amb el David Gilmour com amb el Roger Waters. És el John Carin, és un doncs, multiinstrumentista, toca la guitarra, els teclats, el slap steel, canta i en fi. I des dels anys 80 que treballa amb ells i hem tingut l'ocasió, ha visitat Barcelona i hem tingut l'ocasió doncs, d'estar una estoneta amb ell i li preguntarem moltes coses, entre elles com és treballar tant amb David Gilmour com amb Roger Waters, que ja saps doncs, que amics potser no són.
1: No, home. Enhorabona, Irene. Meravellós. Doncs un programa, La Barrera del So, que podrem trobar disponible ja penjat. Parell d'horetes, tres...
0: Una cosa així,
1: exacte. Més o menys, ja a RN Audio.
0: Efectivament.
1: I en directe, durant tot el cap de setmana, et podem agafar, també.
0: Sí, els dissabtes i els diumenges a les 11 de la nit.
1: Molt bé. Gràcies, Irene de Jumbil, enhorabona.
0: Gràcies, també.
1: I moltes ganes de gaudir també juntes aquest festival que organitza Ràdio 4, aquest Acústicament Fest, que pinta increïble. Repetim que us donarem pistes, ja ben aviadet. La setmana vinent, molt atent a l'antena de Ràdio 4, perquè podràs saber quan pots apuntar-te per anar a veure l'Acústicament Fest. Hi serem, no?
2: I tant. Home, en directe per Ràdio 4 i nosaltres en directe allà.
1: Allà.
2: Per tant, si vols anar a l'Acústicament Fest i ens vols conèixer a nosaltres, vine també.
3: No? Jo estava pensant que aquell dia el meu pare fa 60, però no passa res, vaig amb el meu pare i ja està, i ho celebrem.
0: Sí, sí, feu
2: la festa allà.
1: Actualitzem la informació, que estan passant moltes coses i molt importants amb les companyes i els companys dels serveis informatius de Ràdio 4. Butlletí de les dues i seguim en directe al Xavi Fornia.
4: Són les dues.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona tarda. Un guàrdia civil ha mort i altres dos han resultat ferits greus en xocar dues patrulleres mentre perseguien una narcollanxa a unes 80 milles de la costa de Huelva. Un quart agent ha resultat ferit lleu en el mateix accident. En un comunicat, la Guàrdia Civil ha lamentat la mort de l'agent i ha traslladat el condol a la família, com també ho ha fet a través de les xarxes socials l'Associació Unificada de Guàrdies Civils. I parlem ara de l'antivirus perquè el vicepresident del govern, Carlos Cuerpo, ha dit que la crisi no perjudicarà el sector del turisme aquest estiu. Cuerpo ha defensat la gestió del govern i la bona imatge que diu està donant a Espanya.
6: Ser capaces de resolver, de gestionar este tipo de crisis desde la profesionalidad, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, con la Comisión Europea, con los países de origen de gran parte de estos pasajeros, lo que da es una imagen de eficiencia, de modernidad y, por lo tanto, en este caso, de tranquilidad y confianza.
4: El govern, de fet, continua treballant amb les diferents administracions per acabar de fixar els detalls dels protocols que se seguiran quan el creuer Ondius arribi a Espanya, previsiblement diumenge. Un d'aquests protocols és el que s'aplicarà a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on traslladaran els 14 passatgers espanyols del vaixell. José García, delegat de prevenció de l'hospital.
7: Estos pasajeros, cuando lleguen, no se van a ir directamente a la UAM. Se van a ir a una planta específica diseñada para ellos, aislada solo para ellos, por un circuito cerrado y no tendrán contacto con las demás personas, ni pacientes, ni trabajadores.
4: Doncs a les portes, com dèiem, de les vacances d'estiu, la Comissió Europea ha avisat a les aerolínies que no podran imposar recàrrecs retroactius als bitllets que ja s'han comprat per compensar l'augment del preu del querosè derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. Més detalls, Clara Ontanyón.
8: La Comissió també ha recordat que els passatgers seguiran tenint dret a compensacions, reemborsaments i rutes alternatives en cas que es cancel·li el seu vol. Només s'ho estalviaran si les aerolínies poden provar que el vol es cancel·la per circumstàncies excepcionals. Però, tal com indica Anna Kaiseikon, portaveu de la Comissió, no inclou un augment del preu del querosè. Aquestes i més mesures estan recollides en una guia publicada per Brussel·les dirigides al sector del transport i el turisme que esclareix com s'aplica la normativa davant l'impacte del conflicte en el subministrament energètic i el tancament de determinades rutes.
4: Avui i demà, les astronautes anàlogues d'IPAT i AMARS, juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya, fan vols parabòlics a l'aeroport de Sabadell. S'emmarquen dins una campanya per estudiar els efectes de la microgravetat en el sistema cardiovascular, així com la percepció sensorial i els efectes sobre el cervell en condicions d'ingravidesa. En aquests vols hi participen 5 membres de la tripulació d'Hipàtia, formada per dones científiques que fan recerca de l'àmbit espacial, simulant la vida a Mart. Els resultats seran útils per fer recomanacions orientades a millorar la salut cardiovascular dels astronautes en futures missions tripulades a la Lluna i a Mart. Antoni Pérez Poch, professor de l'OPC i coordinador de la campanya.
9: I ens donaran més coneixement d'alguns temes que encara són bastant desconeguts. Per exemple, un tema que és bastant desconegut és com afecta els vols espacials a llarg termini. S'està parlant de fer vols a la Lluna o fins i tot a Mart. De molt llarg termini no tenim pràcticament dades ni coneixement de quin serà l'afectació dels futurs astronautes en aquests vols.
4: I la ciutat de Girona ja escalfa motors per una nova edició de Temps de Flors. La mostra floral arrenca demà i en aquestes hores prèvies molts treballen a contrarrellotge per tenir-ho tot a punt. En total aquest any hi haurà 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat, Gemma Esteve.
10: És el dia previ i, com ja és habitual, corredisses i alguns nervis. Artistes i voluntaris ultimen les instal·lacions mentre molts curiosos ja treuen el cap pels carrers.
11: Va agradar molt com cada any i representa una fita per la ciutat que és una setmana increïble.
12: Para nosotros esto es todo nuevo. Precioso. Me encanta.
13: Lo poco que estamos viendo está muy bonito.
10: En Xavier li acaben d'arribar les flors. Amb els seus estudiants de jardineria faran un rostre femení a les escales de Sant Martí.
14: Aquest any anem una mica endarrerits perquè ens ha costat una mica apuntalar la cara, que pesa molt. Ja estem muntant, diguem-ne, el que és la cabellera floral i ho acabarem.
10: Una de les propostes més esperades és la de les escales de la catedral. Enguany ret homenatge a Gaudí amb una cucullona típica de Girona reinterpretada amb tècnica de trencadís. Teresa Vidal és l'arquitecta que ho ha proposat.
15: Jo us vaig presentar aquest projecte. Més que res un balcó, però al final s'ha transformat amb tota aquesta obra tan gran que fa dies que hi estem treballant.
10: Per primer cop, després de molts anys, s'han engalanat els quatre ponts principals de la ciutat. A hores d'ara ja està tot gairebé a punt per una setmana frenètica amb l'arribada de milers de visitants.
4: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a 2:15 a l'edició migdia.
5: Ràdio 4.

0: Doncs comencem segona hora de Xavi Fornia a Ràdio 4, quan són les 2:06. Gràcies per ser-hi, eh? Sempre ho dic, no em cansaré mai d'agrair la teva companyia. Gràcies per fer que aquesta família no pari de créixer, que cada dia som més i estem més contents. I molt contents també estem de començar, com qui diu, el cap de setmana junts, de la mà avui en aquest Xavi Fornia, on de seguida escoltarem a la gran Alba Carreras, que ens porta un tema molt, molt, molt interessant, que jo crec que generarà molt debat avui aquí al programa, sobre mapaternitats. Bé, però abans teníem pendent Maria García Coll, Carla Villegas.
1: Un tema que jo crec que tothom alguna vegada doncs, ho hem viscut.
0: Sí, coses de les que no es parlen habitualment, sobretot entre amics, amigues, però que jo crec que això serà molt interessant aquí ara, eh? Fer-ho, parlar-ho. Heu sentit mai a parlar del concepte amiga del cafè?

0: Doncs aquests dies la influencer i creadora de contingut Lorena Maldonado s'ha fet viral per aquesta reflexió.
1: L'escoltem? Escoltem a la Lorena Maldonado. És boníssim, eh? Escolteu.
2: Sí, la tenim.
3: ¿Qué pasa con la figura de la amiga del café? ¿Tú sabes quién es? Es esa amiga que nos insiste para quedar y a la que colocamos en un café entre semana porque ese es un mundo circunscrito, de una hora o máximo dos. Es una relación que nos da un poquillo de pereza, pero que no cortamos por cobardía, por inercia o por memoria histórica. Y es verdad que una ha querido mucho a la amiga del café, pero la vida os ha llevado por lugares distintos de manera natural y ahora vivís un poquito de las rentas. Esto es bastante doloroso e incómodo. Te da miedo soltar a la amiga del café por si con ella pues se cae todo lo demás. Las cosas en las que creíste, las que te conmovían, tu pasado, tu inocencia, algunas bromas y anécdotas que una vez te hicieron mucha gracia. Pero con la amiga del café te limitas a hablar de cosas, o sea, como a ponerte al día. Pero hace mucho que dejasteis realmente de vivir cosas.
4: L'amiga del café.
1: Què us sembla? És que
0: és un, molt impactant.
1: És un meló, és un infinite lemon, eh? Lemon, sí, jo també estic bé. Melon.
4: és una llimona.
1: És una cosa, és un meló d'aquells... clar, l'amiga del café.
4: Clar, aquella gent que els has tingut tota la vida i encara els tens, no? I que, clar, no et separaràs d'ells perquè te'ls estimes, has viscut moments molt importants, però que ara poder la vida s'ha anat separant, heu anat canviant, teniu altres amistats, altres ambients...
1: Jo... Ja no sou les mateixes persones.
4: Tothom té una amiga.
0: Us he de dir que actualment estic en aquesta crisi amb una amiga de tota la vida i em puc sentir molt identificada perquè és aquella amistat que no pots posar-li fi perquè sents com una nostàlgia de tot el temps, no?, que heu compartit juntes, però que... Actualment no viviu experiències juntes, simplement doncs, quedeu per fer aquest cafè, ens posem al dia, però ja no és el que era abans.
1: Sí.
4: Però jo crec que hi ha moments que tornes a reconnectar amb aquesta persona.
1: Pot ser.
4: A mi m'ha passat, a mi m'ha passat.
1: Sí.
4: Jo he tingut aquesta sensació també, i després hi ha moments amb els anys per esdeveniments, per coses que passen a la vida, que acabes sentint-la com més propera i tornes, crec que són etapes també, no?
1: Clar, aquí el tema, el que explica la Lorena Maldonado, que s'ha fet molt viral aquesta setmana, aquestes declaracions han arribat a mig món i ha generat un debat brutal. Clar, no és aquella amiga o amic amb qui tens una connexió brutal, sinó la coneguda amb qui quedes de tant en tant, no? Fas un cafè, et poses al dia i ja està, però sense gaire complicitat, diguéssim, no? O sigui que si tu, de sobte, et converteixes en l'amiga o l'amic del cafè, ja saps el que signifiques per l'altre.
0: Clar, o sigui,
1: saps? Si és per un cafè en concret, ja saps que no és massa important, no?
0: Pots tenir una amistat que tu valores molt i t'agradaria fer molts plans i que estigués més present a la teva vida, però aquesta persona, si només et diu de fer cafès, Xavi...
1: Clar.
0: Ja pots...
1: És diferent. Jo crec que quan
0: saber...
1: una persona... Sí, no, estic super d'acord amb tu, Carles. Pots saber moltes coses en aquest sentit, però jo crec que si et diuen... és per dinar o per sopar, és molt diferent.
0: Sí.
1: O si és per fer fins i tot una cervesa de tarda, que dius no saps mai quan acabarà, és molt diferent i és millor. Però si és un cafè, està tancat, això, eh?
4: I com que estàs com obligat a veure't amb aquesta persona. O sigui, perquè és el teu amic de tota la vida o la teva amiga de tota la vida i dius, ai, és que fa com dues setmanes o tres setmanes que no em veig amb aquesta persona. Quedem per fer alguna cosa, però prens un cafè i et dius això i ja està. Però realment quedes com perquè has de quedar, com perquè és aquella persona que sempre quedaves abans. I que
1: ja,
4: ja
1: no t'assembles a qui eres llavors, no, o
4: totalment.
1: Potser ella ha anat per un altre camí i tu també per un altre. Eh?
0: I a mi em fa una ràbia quan et diuen, mira, és que tinc un espai entre 4 i 5, podríem fer un cafè.
4: No, no.
0: Perdona, o sigui, m'he d'adaptar jo a la teva agenda, com tot superprogramat, saps?
4: Conec. I sobretot això passa amb la gent que no viu aquí i que ve potser una setmana o cada dos mesos, per exemple. I et diuen, no, perquè de 10 a 11 he quedat per esmorzar, de 11 a 3 he quedat per fer el vermut, de 4 a 5
1: jo
4: he quedat per fer
1: així.
4: Una galeta.
1: Jo
4: és horrible, això.
1: Tinc un amic de calendar.
4: És que...
1: El que passa
4: és que
1: quan ets pare, també, de sobte, se't complica el teu calendari.
4: Clar,
1: i llavors
4: sí.
1: Ja no hi ha manera de quadrar calendaris. És
4: rutines
1: molt difícil,
4: i coses
1: però...
4: de bebès, ja és diferent.
1: Sí. I no, i que tu pots... A veure, això ho saben totes les mares, eh? I pares, que tu pots quedar un dia a una hora, molt convençut, però aquell dia ja veurem què acaba passant.
4: Què passa?
1: Mai
4: no?
1: Saps el que acabarà passant.
0: Clar.
1: O sigui, jo crec que a mesura que et vas fent gran i passen els anys, també aquest tipus de relacions de cafè, jo crec que tenen menys importància, eh?
4: Sí.
1: I que si al final canceles o estàs un any sense veure algú, si és amiga o amic de veritat, després no passa res.
4: Això és veritat.
1: Hi ha gent que s'ho endú un lloc molt, molt lleig.
0: I crec que es parla molt del dol de parelles sentimentals, sí, però poc es parla del dol de, d'una amistat, de perdre una amistat.
4: Totalment, això és veritat, perquè a vegades fa el mateix mal, o més, perdre una amistat de tota la vida, perquè clar, tu també notes un buit a dins.
0: Perquè et notes, ostres, això li explicaria, sí, o això m'agradaria...
4: On està aquesta persona, no?
1: I alliberament, també.
4: També.
1: Quan trenques una relació que era tòxica, per exemple, tòxic, tota la vida, i tu has estat potser víctima de tot plegat, home, comença un nou món, s'obre un nou món.
0: Això sí, això sí.
1: En fi, doncs molt interessant, la Lorena Maldonado, que la llegim habitualment.
4: Sempre.
1: I l'escoltem, en aquest cas s'ha fet molt viral. Nosaltres ara el que farem serà parlar de temes també importants de cara a les famílies. Arriba la gran Alba Carreras, ja la tenim per aquí pel passadís.
4: Ens explicarà els calendaris aquests impossibles de cafès.
1: No, ja veuràs, no, ja veuràs, ja veuràs, ja. I avanço ja que després de l'edició migdia tenim un programa brutal perquè ens visita Vanessa Hogarth per actualitzar la premsa del cor. I Òscar Casas. Tenim avui un actor, un dels millors actors del moment i, sobretot, més potents. Però abans, el que et deia, arriba l'Alba Carreras amb Mà Paternitats i jo crec que és un tema que donarà i molt a parlar.
2: Xavi Forni, amb Xavi Martínez.

0: Ai, Alba Carreras!
1: Què tal, Xavi?
0: Que gran ets! Com estàs, com estàs?
1: Gràcies, bé, bé, bé.
0: Moltes ganes d'escoltar-te.
1: Avui parlarem d'un tema bastant potent.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, sí,
0: perquè,
1: sí.
0: Perquè, bueno, m'has enviat aquest matí per WhatsApp que volies parlar d'insults, però jo no sé per on va això.
1: No va dels millors insults en català, que n'hi ha uns quants.
0: O sigui, increïble. Tanoca, brètol...
1: Tros de talós.
0: No? Tros de quòniam!
1: D'aquests insults que només Sant Goku utilitzava, sí, sí, perquè jo crec que ningú del carrer utilitza aquests insults.
0: Vegeta, sí, sí.
1: No parlarem d'això, sinó parlarem d'una notícia que s'ha fet viral aquests dies. No sé si l'has llegit a algun lloc. Es tracta d'uns lloros. Uns lloros que s'han fet virals perquè insultaven a tothom que passava pel zoo. És un zoo de Londres.
0: Molt fan.
1: Que estaven allà els cinc lloros, que es diuen... Espera't, que tenen nom i tot, eh?
0: Ah, sí,
1: es diuen,
0: eh?
1: Billy, Eric, Tyson, Jade i Elsie. Els hi han posat aquests noms. Van arribar el 2020 a un zoo de Londres i aleshores allà van començar, primer un, a insultar el seu cuidador, després els altres van començar a repetir el que deia aquest un i han acabat els cinc lloros insultant a tothom qui passa per davant. Aleshores, clar, vull dir, des del zoo han hagut de prendre una mesura dràstica que ha estat, primer de tot, els van posar una gàbia a part, aquests cinc lloros de la resta, perquè no facin efecte contagi, i aleshores tota la gàbia de lloros, que són lloros d'aquests grisos, acabi insultant a tothom. Clar, la gent li feia gràcia, perquè clar, s'acostava allà i els hi deia una paraulota, mencionant, i els lloros contestaven amb una altra paraulota, no?
0: Però jo m'imagino una allà amb els teus nens petits i, home, això ha de ser...
1: Clar, bastant durillo, no? Però clar, què han fet aquesta gent d'aquest zoo? Doncs els han apartat a una altra gàbia, en aquesta gàbia
0: de reforç,
1: continuaven insultant, els han retirat el racó de pensar, com fan amb molta canalla... I tot i així, continuaven insultant, perquè, clar...
0: Clar, encara més, perquè estaven super rabiosos.
1: Retroalimentant-se els uns amb els altres, no? I aleshores ara han decidit separar-los amb una gàbia a part de cara a la paret, val? I aleshores avui parlarem no de lloros, sinó de canalla, perquè la canalla també moltes vegades es retroalimenta. I també, no sé si ja estàs en aquesta etapa, però als 2 anys és quan la canalla comença ja una mica a no quiero tonto, no? O fins i tot a pagar, no? Pataletes, sí, mossegades, perquè potser el llenguatge encara no el tenen prou adquirit.
0: No, la meva, en aquest cas, li resten un parell de mesos per arribar als 2 anys. Però és el moment del no, tot.
1: Ui,
0: tot
1: ja veuràs, no. Després serà que un nen de la classe comenci a dir tonto i passarà com aquests lloros.
0: Ja veuràs, sí.
1: Perquè
0: sí,
1: aleshores
0: sí.
1: Ets tonto, no? Això és el primer que ha d'allò, el caca culo pedo pis que els hi fa com molt de la bandera de París, no? Això els meus també ho feien.
0: Sí, no?
1: I aleshores és un moment com que comencen a repetir tots aquests insults i diuen, on els han après? Doncs només que un tingui germans grans, clar, o pel carrer, clar, no? O vegin el Vegeta... Estaria bé, que comencessin. Talos, tros de quònia.
0: Seria increïble.
1: No?
0: Mentre no diguin el que diu el fullet tortuga, per exemple.
1: Clar, això no ens agradaria gaire quan li surt sang al nas.
0: Exacte. Però t'he de dir que és veritat que a l'aula de la meva filla, a la llar, la majoria de companys i companyes seves tenen molts germans.
1: Ui, si són grans, ja us dic, eh? Si passen aquesta etapa dels 5-6 anys, que és l'altra etapa crítica pel que fa als insults, que aleshores ja són una mica insults més grossos.
0: Ja són de barri, no? Ja són de navalla.
1: Insults, bro, eh? Perquè és molt fort. Ara cada vegada hi ha més nens de 6-7 anys que comencen amb el bro i comencen amb aquestes històries, eh?
0: No, sisplau.
1: Ojo, ojo.
0: A casa meva, ja li vaig dir l'altre dia, la meva filla, encara no té 2 anys, però ja li vaig dir, literal, en plan... tot això està prohibidíssim.
1: Literal, prohibidíssim. En plan,
0: bro,
1: mare literal, meva, bro.
0: És que són plan, totes...
1: Clar,
0: és
1: això
0: que,
1: no són insults com a tal, Xavi. Aleshores, no, prohibir-los... Ja, què?
0: Què? És una broma, però...
1: Avui us vinc una mica a explicar què fer quan passa això. Quan hi ha insults a casa, quan comencen amb aquestes enrabiades, quan comencen a la pataleta... Hi ha una vareta màgica? No. Hi ha solució? Tampoc. Però sí que us puc explicar una mica què fer. El primer que hem de saber és l'edat del nen. Això és molt fàcil, no? Perquè
0: dir, algun pare que conec no,
1: quan has engendrat la criatura fas sí. compte enrere, no? I ell sortirà. És veritat, hi ha algun pare que no sap l'aniversari del
0: seu fill? No, passa, és molt bèstia.
1: De quants anys seria? A mi m'ha passat alguna vegada el meu fill, perquè clar, ara ha fet 8 anys i els acaba de fer recentment, i llavors com que no et quedes amb la data i et penses encara que en té 7, no? A mi fins i tot em passa aquesta setmana. A mi mateixa aquesta setmana ha estat el meu aniversari. Per cert, el teu també, la setmana passada.
0: És veritat.
1: Que som Tauro tots dos, que et vaig enviar un WhatsApp, però el dia següent del que era, perquè sóc una pàgara.
0: No, jo sóc el pitjor. Jo no et vaig felicitar.
1: Fatal. Molt malament, molt malament
0: per nosaltres. Tu quin dia vas ser?
1: El 4. O sigui, jo això fins aquí arribo. No, però felicites ara.
0: Felicitat, la
1: veritat. Felicites ara.
0: És que, mira, saps què passa? Que em sap supergreu. Però quan la gent fa el mateix amb mi, és que a mi m'és igual, perquè com
1: a mi
0: em passa,
1: a mi
0: no passa
1: també,
0: res.
1: A mi també em passa.
0: Ostres, soc dolentíssim, sí, per això, perdona.
1: No, a mi també.
0: Ho hem de celebrar.
1: A mi també em passa, i de fet em passa tant que no me'n recordava de quina edat feia, Xavi. I em pensava que em feia 37, i no, resulta que em faig 38.
0: Has fet 38?
1: He fet 38!
0: Sí, clar, que tu i jo ens portem un any, jo vaig fer 39. Sí.
1: Total, això per què ho diem? Perquè hem de saber, primer de tot, l'edat que té la nostra criatura. I en funció d'aquesta edat, clar, si té 2 anys, no?, en el cas de la teva filla, i ja comença com amb... ets tonto, no sé, aquestes paraulotes com més d'innocent, no? Què passa aquí? Doncs que si els hi fas més cas, més ho diran, perquè et provoca una reacció amb tu. Ah. Aleshores, o sigui, el que has de fer és fer oïdos sordos, no?, i fer veure que això no ha passat,
0: com
1: no?
0: Com qui sent ploure, eh?
1: Sí, perquè en aquesta etapa, si veu una reacció amb tu, li farà gràcia,
0: clar,
1: no?
0: I la buscarà més.
1: La buscarà, vale? Als 5 anys, aleshores ja són una mica més reflexius i no en el moment que estan molt enfadats, perquè l'insult pot aparèixer, entre moltes altres coses, quan està enfadat, també pot aparèixer per provocar, o sigui, hem de detectar l'antecedent. Què ha provocat aquest insult?
0: D'acord.
1: Vale? Si ho ha fet per provocar una reacció a nosaltres, si nosaltres reaccionem de manera com molt violenta, no? Això ha provocat una reacció a nosaltres, aleshores passarà que buscarà encara més aquesta reacció. Aleshores, en aquest moment, que és com el volcà, que diu la Míriam Tirador,
0: sí,
1: en aquest moment ens hem de, no?, calmar, distanciar, mantenir la calma, estar presents, no apartar-nos, sinó ser allà presents, però una mica encara de pòquer.
0: D'acord, perquè si tu li dius en aquell moment, no es diu, jo què sé, caca o merda o tonto, no?, o el que sigui que
1: estigui. Clar, en aquell moment estem provocant com que ell encara ho digui més, perquè es voldrà una reacció, no? I aleshores és com, en aquest moment, no tal, però després sí, de dir, mira, això no m'ha agradat com ho has dit, per això, vale? Tampoc cal donar-li una argumentació gaire gran amb 5 anys, la criatura, no? Però sí, de dir-li, això no m'ha agradat, estaves enfadat, en aquell moment sí que li pots dir, estàs enfadat, no?, perquè així tingui clar els seus sentiments, les seves emocions, i així ho vagi integrant. Perquè què passa si no acumulem i surt en el moment més important? O sigui, l'energia agressiva és una energia natural de l'ésser humà. I és una energia que nosaltres utilitzem, per exemple, quan un nadó neix, utilitza aquesta energia agressiva, amb la qual cosa no és dolenta tenir aquesta energia agressiva, i de fet ens pot ajudar a aconseguir moltes coses bones a la vida. Si volem una cosa, tenim una meta, tenim un objectiu, aquesta energia agressiva ens ajudarà a arribar fins allà. Aleshores, aquesta energia agressiva es pot canalitzar de manera violenta i de manera, doncs, amb insults, patades, pataletes i de més, no? I és en aquest moment quan ho hem de reconduir, de dir, estàs enfadat, et sents així, què és el que et passa, no? Però a posteriori del volcà, vale? Jo sempre ho dic així.
0: D'acord.
1: Volcà, després del volcà ve la calma, doncs en aquest moment acostar-nos i dir, això no m'ha agradat, què és el que t'estava passant, no? I aquesta energia agressiva, que no invalidar-la, perquè aleshores el que estem fent és, per educació, reprimir-la, que això, per exemple, a mi m'ha passat. Jo no tinc...
0: D'acord.
1: Tinc energia agressiva zero, moltes vegades, sí, fins i tot. Peco de massa bona amb les coses, massa, no sé, no?
0: Massa passiva,
1: naïf,
0: vegada,
1: no?
0: Naïf,
1: potser.
0: Sí. No, perquè tu ets molt activa, també, però...
1: Soc molt activa, però també soc com molt naïf, confio en tothom, no? I aquesta energia agressiva, doncs, no la tinc.
0: Sí,
1: i
0: o de
1: potser...
0: plantar-te a vegades, no?, quan hi ha una injustícia,
1: exacte,
0: una cosa que t'està afectant
1: límits,
0: negativament.
1: Dic, ostres, no? Sí. Sempre poso com a l'altra banda, no? I moltes dones tenim de fer-ho, això, de posar-nos a l'altra banda i d'aquesta manera ens rebaixem en un segon terme. I és com, no, ara d'adulta he de desaprendre això per aprendre a posar aquests límits.
0: O, com no s'ha gestionat bé, potser esclata molt...
1: Tu vas carregant la motxilla, i en un moment petes i dius, ja no puc més, no? I potser ha estat com una goteta molt petita la que ha fet explotar tot plegat, no? Però aquesta energia agressiva l'hem anat acumulant i aleshores tampoc és bo, no?, anar carregant aquesta energia als nostres ombros, i moltes dones acostumem a fer-ho i quan ja no podem més, rebentem i, buah, ja, no?, shutdown de manual.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: I aleshores també això ens ajuda també a revisar la nostra relació que tenim amb l'energia agressiva. Per tant, coses molt interessants, no? Una, quina relació tenim nosaltres com a progenitors amb la nostra energia agressiva? Dos, com gestionem l'energia agressiva de les nostres criatures?

0: nens i nenes, en aquest cas? Vull dir que els nens poden tenir més moments agressius d'aquest tipus i les nenes menys?
1: Sí que és veritat que biològicament els nens tenen més testosterona i això porta també a tenir com un pronto, que es diu, com més heavy. Però també és veritat que depèn de la socialització que hagi tingut, no? Cada vegada hi ha més infants socialitzats en neutre, és a dir, que no li han dit ets una princesa, sigues delicada, bonica, no? Perquè tots aquests adjectius... El Xavi!
0: La nena és una princesa, d'acord?
1: Ningú la toca!
0: Digui el contrari...
1: Morirà.
0: No, és que l'hagi de protegir, això no li hem dit mai. Perquè a més, no, té caràcter i m'encanta, perquè ella pren decisions i tira cap endavant ella sola.
1: Potser...
0: Però sí, home, és molt tot Disney, perquè a més és que li encanta.
1: Potser si se la socialitza d'aquesta manera, ja sí que no, tendeixi a no tenir tanta energia agressiva o que la tregui més de cop. És a dir, que ja aprengui a carregar-la i després a treure-la tot de cop, no? I sí que és veritat que hi ha infants socialitzats en masculí que aquesta energia agressiva, sobretot això es veu quan ja entren com a la preadolescència, que és com, uau, aquest és el meu fill, saps? Que hi ha una testosterona, jo a vegades li dic al meu fill així de broma, no? Ostres, el machirulisme que tens a dintre, no?
0: Sí,
1: el Lego Machi aquest aquí que t'ha sortit.
0: Ja. És natural també, d'alguna manera.
1: En certa manera sí, però sí, ostres, sí. No? Que dius, em sobta, no? I a casa meva, per exemple, els hem socialitzat, tinc un nen i una nena, i tots dos els hem socialitzat amb neutre i tots dos igual, i prova d'això és que la meva filla pren un rol, fins i tot el que es diria socialment masculí, no?
0: Sí.
1: I en aquest sentit sí que pot ser que hi hagi com més energia agressiva en alguns nens que amb nenes.
0: És que
1: però...
0: es diu molt, perdona, es diu molt,
1: sí,
0: i passa,
1: diu molt.
0: Jo ho he vist quan quedem amb amics, amb fills i demés, que es veu que els nens estan donant patades i llançant la pilota i empuixant-se i tal, i moltes vegades les nenes estan més tranquil·les jugant a peces o fent puzzles o, en fi, jo què sé.
1: I també dic
0: no
1: una cosa, i és que
0: no?
1: De vegades pot passar que hi hagi un nen, un infant que sigui més d'insultar i un infant que sigui més de pagar. Hi ha gent més física i hi ha gent més verbal. Jo, per exemple, la meva mare sempre em deia que tenia la llengua viperina, perquè sempre, no?, això de no insultar però de dir tu més i tu no sé què, com contestona, no?
0: Comunicadora, ja.
1: Sí, jo era molt, no?, desafiant i en aquest sentit. I aleshores, doncs això també, a l'adolescència és com, fins i tot hi ha gent que ostres, que necessita ajuda perquè es pren com l'insult del jove, de l'adolescent, com una cosa personal i no, en realitat el que està intentant és separar-se de la família perquè té una altra socialització, que és les seves amistats, i està intentant posar una barrera a través d'aquest insult, però no vol dir que t'estigui insultant a tu, sinó que ho fa. És un mecanisme seu, aleshores és com, en aquell moment no m'ha agradat que em diguis això, és a dir, el límit hi ha de ser sempre, i això ho reitero, perquè estem cada vegada en aquesta societat més permissius i permissiva, que és que això em posa de
0: desnervis. Ja, mamà i papà són amics, no?
1: Clar, i tampoc ha de ser així, vull dir, les coses han de tenir un límit, i els límits són sants, i els límits cuiden, no? Aleshores, el límit hi ha de ser dir fins aquí, això no ho tolero, no passarà més, no vull que passi, no? I aleshores, aquesta energia agressiva, intentar-la en un moment de calma sempre, canalitzar-la cap a una altra situació.
0: Tan interessant tot això que ens estàs explicant avui. És tan important.
1: Molt important, perquè no, ningú ens ensenya, no hi ha un manual d'instruccions per aprendre a ser mare o pare, i aleshores jo crec que això s'hauria d'aprendre a les escoles. S'aprèn trigonometria i no s'aprèn això, no?
0: És veritat, és veritat.
1: Com gestionar les emocions, com gestionar els sentiments, l'energia agressiva, que tothom té energia agressiva i que, ostres, de vegades la demonitzem i diem que és dolenta i no és així, perquè després has d'aprendre a com canalitzar-la.
0: Sí, no, és tan intel·ligent, a més, tot el que expliques en aquest cas. Jo tinc la sensació que ens preparen molt, o hi ha inversió, no?, a nivell públic, dic, per el prepart i fins i tot postpart,
1: a
0: nivell més fisiològic o fins i tot, sí, també psicològic, de tot plegat amb la parella, amb la mare, que ha de parir, a més, però després no.
1: No,
0: gestió d'aquell nadó dels primers 2-3 anys no existeix.
1: I volia posar-li també l'exemple dels lloros, perquè si ja no sabem gestionar lloros, imagina't gestionar criatures.
0: Clar.
1: Criatures en una mateixa classe que insulten, criatures en una mateixa classe que seria com la Gabi, que insulten, les separes i continuen allà rajant i insultant.
0: Ha sigut molt bona aquesta dels lloros, m'ha encantat. Doncs... prenem bona nota, Alba Carreras. Moltes gràcies.
1: Moltes de res.
0: Que tinguis molt bon cap de setmana.
1: Moltes gràcies.
0: Faràs alguna cosa especial amb els Diablillos o què?
1: Mira, aquest cap de setmana estaré sola. La meva parella no hi és, està de viatge. És cap de setmana pels meus fills. I el meu fill se n'anirà a córrer precisament per treure aquesta energia agressiva. Té una cursa i espero que li vagi molt bé. Aniré allà de supporter.
0: Que guai, guai. Pues ho passeu molt bé.
1: Gràcies.
0: I ben aviadet tenim Ràdio Nacional, eh?
1: Sí.
0: Que vés preparant-te, que serà un estiu guapo.
1: Anirem escalfant motors.
0: Serà potent. Alba Carreras, avui al Xavi Fornia.

de seguida, en 30 segons, arriba Eva Albiol amb tot l'equip dels serveis informatius per actualitzar moltes coses i molt importants. Com sempre diem, darrerament ho diem molt, però és que és la realitat. Així que endavant, edició migdia amb Eva Albiol i nosaltres després seguirem amb la Vanessa Hogarth, que ens porta tota la premsa del cor, i amb una visita d'un actor que ens encanta, que està al seu millor moment i que es diu Òscar Casas, avui aquí al Xavifòrnia.

0: Són 2:45.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda. El port de Granadilla, Tenerife, es prepara per rebre el creuer afectat pel brot d'antivirus enmig d'un ampli dispositiu sanitari i logístic internacional. Segons el dispositiu previst, el vaixell fondejarà a certa distància de la costa i tots els passatgers seran sotmesos a una revisió mèdica a bord abans del desembarcament. En el cas dels 14 passatgers espanyols, seran traslladats amb un operatiu específic fins a Madrid, on faran quarantena a l'Hospital Gómez Ulla. Tots ells han acceptat la mesura sense oposició, segons ha explicat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, qui també ha afegit que l'executiu central disposa d'instruments legals per garantir-ne el compliment.
2: Estamos convencidos de que no va a ser así. Se opusiera o se resistiera a ello, entonces sí que ya entraríamos con el imperativo jurídico, con el imperativo judicial que hiciera que esa orden del Ministerio avalada judicialmente tuviera efecto para que estuvieran obligados a llevarlo a cabo.
0: L'Organització Mundial de la Salut manté 5 contagis confirmats i 3 casos sospitosos mentre continua investigant l'origen del brot que podria estar relacionat amb un viatge per l'Argentina, Xile i l'Uruguai. Espanya, a més, investiga un possible contacte d'una dona d'Alacant que va tenir contacte amb la dona de Johannesburg, considerada la pacient zero i que va morir. La persona està traslladada a l'hospital com a cas sospitós. L'OMS recorda que la transmissió del virus requereix un contacte molt estret i insisteix que el risc per a la població és baix. Salutacions de l'Helena Ramos i l'Aaron Serena a la realització i les vies de so i de l'Albert Vacas a control central. Connectem abans amb el Servei Català de Trànsit. Finarà, què? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hi ha alguns trams de retencions als principals accessos a Barcelona. De la zona del Vallès destaquem aturades a l'autopista P7 entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, en sentit sud, en sentit Tarragona, aquí en aquest tram 4 quilòmetres de retencions. També complicacions a lateral d'aquesta autopista, la B30, a la zona entre Cerdanyola i Badia del Vallès, sobretot en sentit nord, en sentit Girona. També del Vallès destaquem aturades a la C17 entre Lliçà de Vall i Parets del Vallès, en sentit Barcelona, i a la C58 i a la C33, aturades entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. Pel que fa a les rondes de Barcelona, situació viària complicada. La ronda litoral a l'altura de la zona portuària hi ha un carril tallat en sentit Llobregat arran d'un vehicle avariat i provoca retencions des de Sant Adrià de Besòs en un tram de 6 quilòmetres. També aturades a la ronda de dalt, complicacions a l'altura d'Horta en els dos sentits de la circulació, i també ho sabem per càmeres aturades a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet cap al Nus de la Trinitat. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: Previsió del temps des de l'AEMET, Noelia García.
4: Avui divendres a Catalunya, temps més estable, però encara amb possibles precipitacions. Durant aquesta tarda, cel variable amb clars i núvols. De forma feble i aïllada, no es descarten precipitacions a zones de Lleida i de Tarragona. Avui pugen lleugerament les temperatures. Màximes de 20 graus a Tarragona, 21 a Barcelona i 23 graus a Girona i a Lleida.
0: Passen 3 minuts de 2:45.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: Ja coneixem els detalls del trasllat dels passatgers del vaixell amb el brot d'antivirus que arribarà a Canàries en 2 dies. El fondeig es realitzarà en la zona del port i els passatgers no pujaran als autobusos de trasllat fins que l'avió no estigui llest per enlairar a l'aeroport. Més detalls, Pau Alemany, bona tarda.
5: Bona tarda. Els ministeris de Sanitat i d'Interior garanteixen que els passatgers del vaixell no entraran en contacte amb la població de les illes i que el protocol és totalment segur. Així ho acaba d'explicar la secretària general de Protecció Civil i Emergències, Virginia Barcelona. Arcones.
6: Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con el personal civil.
5: Quan el vaixell amb bandera de Països Baixos atraque el diumenge al port de la Granadilla, a Tenerife, els serveis mèdics revisaran l'estat de salut dels passatgers i si presenten símptomes compatibles amb el virus. En cas que la revisió siga favorable, unes llanxes els traslladaran des de la zona de fondeig fins als autobusos medicalitzats. I una vegada els avions estiguen enllestits, es procedirà al transport dels passatgers fins a la zona de l'aeroport. Els espanyols aniran cap a l'Hospital Militar de Madrid i els estrangers cap als seus respectius països, sempre i quan no presenten símptomes. Per la seva banda, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, informa que a hores d'ara la xifra d'afectats continua sense augmentar.
2: que en términos clínicos no hay ninguna novedad, lo cual ya de por sí es una buena noticia. No tenemos noticia de que haya habido ninguna persona más con símptomes.
5: De moment continuen les trucades amb els països implicats per coordinar el trasllat en avió.
0: Bé, doncs recordem, l'OMS manté en 5 aquests contagis confirmats i 3 casos sospitosos mentre continua investigant l'origen del brot. Espanya investiga un possible contacte d'una dona d'Alacant amb la dona de Johannesburg, que és la considerada la pacient zero i que va morir, però la persona ha estat traslladada a l'hospital simplement com a cas sospitós. La delegada de a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid, Sílvia Valcarce, ha explicat que s'incorporarà més personal a la plantilla per fer front a la situació amb prop d'una 80 de professionals de diferents categories sanitàries i no sanitàries. Valcarce ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat i ha subratllat que el personal està perfectament qualificat per atendre aquest tipus de pacients.
7: Nosotros tenemos aquí personal que está formado habitualmente porque hacen cursos como de reciclaje, con lo cual estos enfermeros que están formados van a ir a las plantas donde van a estar estos pacientes y a la unidad de alto aislamiento, y los nuevos que vengan, que no tengan formación, ocuparán los huecos en otras plantas donde no sea estrictamente necesario.
0: Com dèiem, el govern espanyol manté el contacte amb els 14 ciutadans espanyols que viatgen al creuer i amb les seves famílies i assegura que tots s'han mostrat col·laboradors. De fet, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha confirmat que cap dels passatgers del vaixell s'ha oposat a complir la quarantena prevista un cop siguin traslladats a Madrid.
2: Ellos ya saben que van a tener que hacer una cuarentena. Entendemos que el sentido común que parece que impera allí y la racionalidad haga que así vaya a ser. Ninguno me ha manifestado ninguna oposición a ese respecto, sabiendo que, como he comentado con anterioridad, en el primer correo que yo envío, a la que fue en su momento nuestro primer contacto, ya establecía el hecho de que irían al Gómez Ullà.
0: I pel que fa als passatgers estrangers del creuer, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que seran repatriats als seus respectius països, fins i tot si presenten símptomes, excepte en aquells casos en què sí que necessitin atenció mèdica urgent. Tot i això, la ministra ha fet una crida a la calma i ha remarcat que el risc és cada dia més baix.
8: Entendemos que el riesgo de que hayan sido infectados cada vez, cada día que pasa, es más bajo. Hasta ahora, lo que sabemos de ayer mismo es que siguen asintomáticas en el barco. Que hay colaboración, que hay coordinación, que vamos a poner mecanismos que son seguros. No veo que sea el momento de introducir incertidumbres, introducir miedos, introducir un debate político estéril.
0: En aquest sentit, ha assegurat que compareixerà al Congrés per explicar la gestió del vaixell. García ha defensat que el govern espanyol està donant explicacions des del primer moment i ha garantit transparència sobre totes les reunions i decisions preses tant a nivell nacional com internacional. Tot i això, la secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra, ha criticat la gestió del govern espanyol i considera que la informació que s'està facilitant genera inquietud entre la població.
9: Este gobierno pide tranquilidad, pero no da tranquilidad. Y cuando una parte del gobierno dice una cosa y la otra parte dice la contraria, por ejemplo, en relación a las cuarentenas, evidentemente este caos lo único que genera en España es intranquilidad a la sociedad española.
0: Parlem ara d'una altra polèmica. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat confiança plena en la professionalitat dels Mossos davant la presumpta infiltració d'agents en una assemblea de professors en vaga. En declaracions a la cadena SER, Illa ha reconegut que no coneixia aquest cas concret i ha afegit que la consellera d'Interior, Núria Parlon, donarà les explicacions pertinents.
10: No tenia coneixement de esto, pero tengo una confianza y por descontado mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra, la consellera dar las explicaciones oportunas, y ayer ya se hizo un primer comunicado al respecto, ¿no? Mi respeto, mi confianza completa en los Mossos d'Esquadra y en su trabajo.
0: El president de la Generalitat s'ha remès al comunicat enviat pels Mossos, en el qual asseguren que no es tracta d'una decisió discrecional, sinó que actuen atenent al compliment de la legislació vigent. Doncs bé, en plena atenció al sector educatiu, l'oposició ha elevat el to. Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la Policia Catalana, Josep Lluís Trapero. Junts, de la seva banda, també exigeix explicacions al govern. Lorena Enns, bona tarda.
11: Bona tarda. Sí, els grups parlamentaris demanen transparència i claredat al govern de la Generalitat per la presumpta infiltració de dues agents als Mossos en assemblees de docents. Els socis d'investidura, Comuns i Esquerra, també la CUP, endureixen el to i exigeixen directament el cessament del director general de la policia. Escoltem a Jordi Albert, Andrés García Berrio i Xavier Pellicer, respectivament.
12: Que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
13: Que s'obri una investigació efectiva, que es depurin responsabilitats, que es rectifiqui, que es demanin disculpes.
14: Si estava al cas d'aquesta operació, ha de ser cessat.
11: Juntament amb els de Carles Puigdemont exigeixen explicacions i forcen la compareixença conjunta urgent de les conselleres d'Interior i Educació i també del director general dels Mossos la setmana vinent al Parlament.
15: Doncs ens quedem a la Cambra Catalana perquè els sindicats s'han reunit amb els grups de Junts, Esquerra, Comuns i la CUP, des d'on també han denunciat la presumpta infiltració policial. A més, han acordat impulsar una resolució parlamentària per obligar el govern a seure a negociar abans del dia 12, data en què està prevista la primera jornada de vaga conjunta a Catalunya, Toni Condé.
16: Els sindicats que han promogut el cicle de vagues d'aquí a final de curs han criticat el que consideren una resposta repressiva a les seves demandes. Denuncien la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents i també identificacions a càrrecs sindicals en les mobilitzacions que s'han produït durant el curs. Andreu Mumbrú, coordinador d'Acció Sindical d'USTEC, lamenta la falta de diàleg del president Salvador Illa.
17: Ha sortit a la llum la infiltració en assemblees de treballadors i treballadores. Per tant, el govern d'entrada el que ha de fer és donar la cara, donar explicacions i, si es confirma tot això, evidentment hi ha d'haver cessaments o hi ha d'haver assumpció de responsabilitats. Però això el que no pot fer és desviar-nos del focus central, que és que el govern i la presidència, no? El president Salvador Illa, es nega a negociar i a resoldre un conflicte central al país, que és el conflicte de l'educació pública.
16: Els sindicats asseguren que estan disposats a negociar amb la fórmula que calgui i demanen posar data a una reunió abans del 12 de maig, quan està convocada una jornada de vaga educativa unitària a tot Catalunya.
15: Bé, doncs aquesta tarda hi ha noves protestes educatives. El col·lectiu Revolta Escolar, que agrupa més de 100 centres a Catalunya, ha convocat talls als carrers al voltant d'una vintena d'escoles de Barcelona. Protesten per reclamar entorns escolars més segurs, amb menys trànsit i contaminació, i demanen a l'Ajuntament de Barcelona que actuï per garantir la salut i la seguretat dels alumnes. Marc Hurtado, portaveu a Ràdio 4.
18: Tenim moltíssimes evidències de que els actuals nivells de centre de diòxid de nitrogen als entorns escolars de Barcelona superen els llindars per 2 i per 3, que diu l'Organització Mundial de la Salut. És a dir, tenir tants cotxes i motos als entorns escolars perjudica la salut dels nens i nenes i de tots els veïns i veïnes.
15: I una altra protesta, la del Sindicat de Metges de Catalunya, que ha convocat una nova jornada de vaga de facultatius del Sistema Públic de Salut per al 20 de maig. Amb aquesta seran 11 les jornades d'aturades des del mes d'octubre. El sindicat assegura que mantindrà la protesta mentre el Departament de Salut i les empreses proveïdores no s'asseguin a negociar millores en les condicions laborals. En paral·lel, Metges de Catalunya ha activat la campanya Ni un minut més, amb la qual insta els professionals sanitaris a no realitzar cap activitat assistencial que no sigui l'ordinària i obligatòria, com ara hores extres o assumir pacients addicionals per cobrir baixes o vacants. Marxem ara a l'exterior perquè el primer ministre britànic Keir Starmer ha assumit la responsabilitat pels mals resultats del Partit Laborista a les eleccions locals, però descarta dimitir, Rosa Quillet.
19: Bona tarda. Els primers resultats confirmen l'avenç del Partit Populista de la dreta Reform UK de Nigel Farage, que guanya força en antics bastions laboristes, mentre els conservadors retrocedeixen. En canvi, liberals demòcrates i verds aconsegueixen més representació.
15: A Ucraïna ha entrat en vigor la treva unilateral decretada per Rússia amb motiu del Dia de la Victòria, que Moscou preveu mantenir fins al 10 de maig.
19: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky encara no ha confirmat si Kiev s'hi afegirà. Rússia adverteix que respondrà amb atacs si Ucraïna altera les celebracions a Moscou, mentre Zelensky acusa el Kremlin d'haver violat l'alto el foc.
15: I fa un any que Lleó XIV va ser escollit papa.
19: Des d'aleshores, el seu pontificat s'ha caracteritzat per la discreció i la prudència. El nord-americà Robert Prevost ha optat per un estil menys mediàtic que el seu predecessor, el papa Francesc, qui ha prioritzat la unitat interna de l'Església. En aquest primer any ha mantingut el focus en la defensa de la pau, els migrants i els col·lectius més vulnerables.
15: De torna de casa nostra, demà dissabte s'acaba la gratuïtat del servei de Rodalies. Finalitza així el període sense pagament que es va posar en marxa a finals de gener arran de l'accident de Gelí de Tarragona. Judit Huerta.
20: La decisió arriba després que la Generalitat i Adif hagin donat per acabada la primera fase de l'emergència, assegurant que a partir de la setmana que ve el 96% del servei quedarà restablert. Això, tot i les obres que encara estan vigents i obliguen a establir serveis alternatius per carretera com els dels túnels del Garraf. Des de la plataforma Dignitat a les Vies recorden que estan en contra d'aquest pagament. Ana Gómez és una de les seves portaveus.
21: L'usuari porta molts mesos vivint al límit, carregat. I ara mateix, tot i que la situació està una mica millor, no està en el punt òptim per dir que la xarxa funciona amb normalitat.
20: La realitat, diu la plataforma, és que la fiabilitat del servei està lluny de fer-se realitat. Les afectacions constants, les obres a tota la zona de Regional Sud, l'emergència de l'R13 i una R15, que només reobre el 50% i amb limitacions de velocitat, configuren un escenari molt allunyat, afegeixen, del servei que els ciutadans mereixen.
0: Seguim parlant d'economia. Josep Sánchez Llibre aspira a ser reelegit per tercer cop al capdavant de Foment del Treball i proposa reduir la pressió fiscal amb mesures com eliminar l'impost de patrimoni, reduir el de successions i deflactar el de la renda.
3: També diria que avui la pressió que estem vivint a Catalunya és una pressió fiscal asfixiant i una pressió fiscal opressiva.
0: Si no hi ha candidatura alternativa, serà proclamat president el 18 de maig. I en clau successos, un agent de la Guàrdia Civil ha mort i dos més han resultat ferits greus en la col·lisió de dues patrulleres del servei marítim mentre perseguien una narcollanxa a unes 80 milles de la costa de Huelva. Un tercer agent ha patit ferides lleus. Tot plegat coincideix amb l'anunci d'Interior que la Guàrdia Civil ha confiscat més de 41 tones de cocaïna en dues operacions contra el narcotràfic a l'Atlàntic. Un dels decomissos de més de 30 tones és el més gran fet en una sola operació. El ministre Fernando Grande Marlaska ha destacat la coordinació policial.
14: Para conseguir, sin duda alguna, el desmantelamiento total de la estructura completa de las organizaciones criminales que operan a través del Océano Atlántico.
1: Edició migdia.
0: Passa un minut de 3:15 i els expliquem que un estudi liderat per l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar ha descobert el mecanisme que desencadena les al·lèrgies. Té els detalls l'Anna Banyeres.
22: Els investigadors han confirmat que les immunoglobulines D, uns anticossos del sistema immunitari fins ara poc estudiats, estan implicades en el procés de les al·lèrgies i és que s'ha descobert que s'originen a les amígdales, punt d'entrada dels antígens a través de l'aire i els aliments, pel que la seva reacció és decisiva. Martina Philips, que signant del treball.
23: Esta localización, las amígdalas, es importante porque es el primer punto de contacto de todo lo que entra desde el mundo exterior. Y claro, si ya de entrada falla, desencadena los procesos que pueden llegar a desarrollarse como procesos alérgicos.
22: De manera que un cop confirmat que l'aparició de les al·lèrgies té a veure amb la tolerància que ofereixen les immunoglobulines D, la situa com una potencial diana terapèutica.
23: Podrían servirnos como algún tipo de fármacos moduladores, por ejemplo, en tratamiento de alergias.
22: Una opció que també pot ajudar d'altres malalties relacionades amb la resposta inflamatòria del nostre cos.
0: I un estudi internacional en què ha participat l'IRB Lleida ha aconseguit validar dues eines capaces de predir el risc cardiovascular. Joana Cendra.
24: Els dos algoritmes més utilitzats a nivell mèdic tant a Europa com als Estats Units per preveure accidents cardiovasculars ara poden afinar encara més les seues prediccions gràcies a aquesta investigació, sobretot entre les persones que estan a la coneguda com a zona grisa, és a dir, que tenen risc baix o mitjà. José Manuel Valdivieso és un dels investigadors de l'IRB Lleida.
25: En esa zona gris, estos dos algoritmos son capaces de diferenciar muy bien los que realmente tienen un riesgo un poquito más alto que los otros, ¿no? Los que se sitúan un poco en la barrera de cercano al riesgo alto, donde realmente ahí sí que debería implementarse algún tipo de tratamiento. Es decir, que sí que digamos que hacen un ranking dentro de ese riesgo intermedio entre los que tienen un riesgo más cercano al alto y los que tienen riesgo bajo.
24: Això permetrà fer unes tasques de prevenció i control per evitar futurs accidents cardiovasculars, com ara ictus o infarts. La investigació, en què han participat fins a 6 científics de l'IRB Lleida, ha durat 2 anys i s'ha publicat aquest dimarts a la revista Nature.
0: La Universitat Politècnica de Catalunya i l'associació Hipàtia Mars duen a terme avui i demà una nova campanya de vols parabòlics a l'aeroport de Sabadell. L'objectiu, estudiar els efectes de la microgravetat. Hi participa la tripulació d'Hipàtia, formada per dones científiques que fan recerca espacial i simulen la vida a Mart des d'una estació del desert d'Utah als Estats Units. Marc Esparza.
26: En aquesta campanya de vols hi participen 6 científiques, una nutricionista i 5 membres d'Hipàtia. Les 6 dones s'encarregaran de supervisar els experiments científics a bord per analitzar com reacciona el cos humà a la manca de gravetat. Els resultats seran útils per tal de fer recomanacions orientades a millorar la salut cardiovascular dels astronautes en futures missions tripulades a la Lluna i a Mart. Antoni Pérez Poch, professor de la UPC i coordinador de la campanya.
27: I ens donaran més coneixement
2: d'alguns temes que encara són bastant desconeguts. Per exemple, un tema que és bastant desconegut és com afecta els vols espacials a llarg termini. S'està parlant de fer vols a la Lluna o fins i tot a Mart. De molt llarg termini no tenim pràcticament dades ni coneixement de quin serà l'afectació dels futurs astronautes en aquests vols.
26: Durant els dos dies es faran un total de 6 vols en gravetat zero en un avió acrobàtic en què es practicaran unes 15 paràboles per vol. Cada paràbola permet experimentar dins la cabina de l'avió entre 8 i 10 segons de microgravetat.
0: La ciutat de Girona escalfa motors per a una nova edició de Temps de Flors. La mostra arrenca demà i en aquestes hores prèvies molts treballant a contrarrellotge per tenir-lo tot a punt. En total, aquest any hi haurà 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Gemma Esteve.
4: És el dia previ i, com ja és habitual, corredisses i alguns nervis. Artistes i voluntaris ultimen les instal·lacions mentre molts curiosos ja treuen el cap pels carrers.
5: M'està agradant molt, com cada any, i representa una fita per la ciutat que és setmana increïble.
6: Para nosotros esto es todo nuevo. Precioso. Me encanta.
7: Lo poco que estamos viendo está muy bonito.
4: En Xavier li acaben d'arribar les flors. Amb els seus estudiants de jardineria faran un rostre femení a les escales de Sant Martí.
8: Aquest any anem una mica endarrerits perquè ens ha costat una mica apuntalar la cara, que pesa molt. Ja estem muntant, diguem-ne, el que és la cabellera floral i ho acabarem.
4: Una de les propostes més esperades és la de les escales de la catedral. Enguany ret homenatge a Gaudí amb una cucullona típica de Girona reinterpretada amb tècnica de trencadís. Teresa Vidal és l'arquitecta que ho ha proposat.
9: Ja us vaig presentar aquest projecte. Més que res un balcó, però al final s'ha transformat amb tota aquesta obra tan gran que fa dies que hi estem treballant.
4: Per primer cop, després de molts anys, s'han engalanat els quatre ponts principals de la ciutat. A hores d'ara ja està tot gairebé a punt per una setmana frenètica amb l'arribada de milers de visitants.
0: José María Rubí, bona tarda.
27: Bona tarda.
0: Esports. Aquesta nit comença la jornada 35 a la Lliga de Futbol de Primera Divisió i ho fa amb un partit de màxima implicació en la lluita per la permanència, com és el Llevant o Osasuna.
27: Des de les 9 de la nit, els Granota ara mateix són penúltims amb 33 punts, a 4 de la salvació, els navarresos amb 42 punts, encara no estan matemàticament salvats, implicats també, per tant, Espanyol i Girona, perquè avui s'estan enfrontant dos rivals directes dels equips catalans. I en aquesta lluita per no baixar, ho portem explicant des de fa dies, el partit més transcendental de la jornada és el Sevilla-Espanyol de demà, a un quart de cinc de la tarda. Els blanquiblaus necessiten sortir del bloqueig en el que porten el que va d'any. Jorge Agüero, ahir l'aparició en sala de premsa del capità Javi Puado va fer girar el discurs del vestidor. Ha seguit la línia, Manolo González?
28: La seguida, tal com era d'esperar, José María, perquè té claríssim, Manolo, que la salvació s'assolirà, tot i portar ja l'equip 17 jornades sense conèixer la victòria, recordem, i el tècnic ha refermat avui el missatge del vestidor que ahir transmetia el capità Javi Puado. Partit, però, molt feixuc. A Sevilla porten esmolant ganivets des del passat cap de setmana que van guanyar la Real Sociedad 1-0 per sortir del descens. L'ambient, ni molt menys, espanta els pericurs.
29: Sobretot està el partit ficat, està centrat al futbol, que és el que toca demà, no perdre els papers, no entrar en històries que no són del joc i també aprofitar aquest ambient per fer-lo capgirar.
28: Tot i ser protagonista ahir, Puado, recordem, segueix sent baixa, tampoc arriba Cyril Engonge per un cop al genoll.
0: Bé, doncs això pel que fa a la permanència, la resolució del títol, estem ja només a dos dies del clàssic, que podria tancar la Lliga, el Barça en té prou amb empatar diumenge contra el Madrid.
27: Comencem a escalfar motors, busquem una primera aproximació a com arriben els homes de Hansi Flick a la cita, a banda de molt motivats. Ja li escoltàvem ahir a Dani Olmo. Germà García, algun nom al que haguem d'estar pendents en aquestes darreres 48 hores? Amb què podrà comptar i amb què no el tècnic alemany?
30: Doncs el que sabem segur és que no hi serà Lamine Yamal, que ahir, per cert, va visitar els seus companys durant la sessió de treball. De fet, el mataroní segueix amb el seu procés de recuperació encaminat a arribar a temps pel Mundial. Qui fa part de treball amb el grup és Andreas Christensen, per bé que no es vol arriscar amb el central danès i en principi es quedarà fora de la convocatòria. Tornarà Jules Koundé després del partit de sanció, que el va privar de jugar a Pamplona, tot i que Eric Garcia té més números de jugar com a lateral dret. En quant a la resta, tres dubtes: Olmo o Frenkie de John al mig del camp, Rashford o Rooney Verdagi a la banda dreta i Lewandowski o Ferran Torres en el referent atacant. Demà a les 11 del matí, última sessió preparatòria, i a la 1 del migdia escoltarem Hansi Flick.
27: Pel que fa al conjunt madridista, els ànims no poden estar més calents, es continuen filtrant problemes de vestidor de les darreres setmanes i el club ha anunciat que obre expedient a Valverde i a Tchouaméni per la seva baralla a l'entrenament d'ahir.
0: I abans de deixar el futbol, Vallecas encara celebra la històrica classificació del Rayo per a la final de la Conference League.
27: Després de tornar a guanyar per un gol a l'Estrasburg, el partit de tornada de semifinals, els d'Íñigo Pérez, ho deia ell mateix, estan visquent un somni.
10: Todo el mundo desde pequeño es libre de hacerlo, imaginar escenarios futuros en el que uno es feliz. Hoy se ha cumplido este escenario, este contexto, lo estamos disfrutando mucho y lo que más feliz le pone a uno y más en paz me deja es ver a la afición, tanto los que han estado aquí como los que están en casa. Bueno, pues con mucho fervor, con pasión, con alegría.
27: El Rayo Vallecano i el Crystal Palace disputaran aquesta final de la Conference que jugarà el proper dimecres 27 de maig a Leipzig. La final de l'Europa League la protagonitzaran Aston Villa i Friburg.
0: En bàsquet, el Madrid ja té bitllet per a la final a 4 de l'Eurolliga i avui tractarà de seguir allargant la seva eliminatòria de quarts de final al València.
27: Els taronja hauran de tornar a guanyar a Panathinaikos i a Atenes si volen portar la sèrie novament al Roig Arena pel partit definitiu. Jaume Riello, després dels tres precedents, l'únic garantit és que saltaran espurnes almenys a les banquetes.
11: Després dels incidents protagonitzats pel president dels grecs, Dimitrios Giannakopoulos, amb intervenció inclosa de la policia, el Panathinaikos va omplir de cartolines amb la cara del seu president, la grada de l'OACA, abans d'un tercer partit que es va emportar al València i en el qual els dos entrenadors, Pedro Martínez i Ergin Ataman, van acabar expulsats. Quart assalt avui d'aquesta sèrie, el conjunt taronja sap que o guanya i força el cinquè partit, que seria el Roig Arena, o queda eliminat. Josep Puerto és baixa pels de Pedro Martínez, el Panathinaikos no podran comptar amb Costas Slukas. També avui Salgiris Fenerbahçe, els turcs dominen per 1-2 aquesta sèrie i ja estan a la Final Four l'Olympiakos i des d'ahir, com dius, el Real Madrid, que va superar el Hapoel de Tel Aviv per 81-87.
27: Els play-offs de l'NBA, els actuals els campions Oklahoma City i també Detroit amplien el seu avantatge a les semifinals de conferència. Han tornat a guanyar respectivament a Lakers i a Cleveland en els segons partits. I no hi haurà equips espanyols a la final de la Champions FIBA de Badalona. Rita es va eliminar ahir a Tenerife i AECA va fer el mateix a Múnich.
0: En tenis, Rafa Jodar ha debutat amb victòria al Masters 1000 de Roma.
27: S'ha desfet en dos sets del portuguès Nuno Borges. És l'únic espanyol que juga en la jornada d'avui. Dos esdeveniments que comencen en aquest divendres. Primer, el Giro d'Itàlia, la primera ronda ciclista de 3 setmanes de l'any. La primera jornada és plana, el primer líder, per tant, s'hauria de decidir a l'esprint. El doble guanyador del Tour, el danès Vingegaard, és el gran favorit a la victòria final. I s'està disputant la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de França de MotoGP. Només falta per disputar-se la segona sessió de la màxima categoria. La primera, el més ràpid, ha estat l'italià Marini. Les altres dues categories ja estan closes. A Moto2, el més ràpid, ha estat Izan Guevara, i a Moto3, David Muñoz.
0: Bé, i avui es juguen les semifinals de la Lliga de Campions de Futbol Sala amb doble presència espanyola.
27: Des de 6:15, Cartagena Sporting de Portugal. Des de 9:15, Palma Futsal Etual. A la final a 8 de la Champions d'hoquei patins, el Barça jugarà demà a la tarda a les semifinals contra el Benfica. I un apunt de la Lliga sobre el d'handbol per acabar. El Granollers rep al Ciutat Encantada a partir de les 7 de la tarda en la seva lluita per la segona posició del campionat.
0: Gràcies, Rubí. Nosaltres acabem amb Shakira i el seu nou tema, Dai Dai. La cantant colombiana tornarà a posar veu a l'himne del Mundial de Futbol amb aquest tema, interpretat conjuntament amb el nigerià Burna Boy. Ho ha anunciat en un breu vídeo a les xarxes socials on apareix fent una coreografia sobre la gespa d'un camp de futbol. Serà la tercera vegada que la colombiana protagonitza l'himne d'un Mundial després de Waka Waka el 2010 a Sud-àfrica i La La La el 2014 a Brasil. A més, aquest matí la cantant ha anunciat una nova data a Madrid, on en total oferirà fins a 12 concerts del seu tour Les Mujeres Ja No Lloren. Les entrades per a aquesta nova actuació es posaran a la venda dimecres vinent, 13 de maig, a les 10 del matí. Dale, dale, let's go. Dai, dai, tico, dale, dale. darling, let's go. I nosaltres saludem en Xavi Martínez. Xavi, bona tarda.
3: Bona tarda, Eva, què tal?
0: Per saber què és el que ens portes en aquesta última hora.
3: Doncs de seguida, Vanessa Hogarth, amb tota la premsa del cor i alguna exclusiva que ens porta avui, diu que vol parlar de Gerard Piqué, eh? Ja sabeu, condemnat a 2 mesos d'inhabilitació per amenaçar els àrbitres, i molts més temes interessants. I atenció a la visita d'avui per tancar el Xavi Fornia. Avui, un actor que està en el seu millor moment, que està, que té un present brillant, però un futur encara, jo crec, més gran, que és l'Òscar Casas, eh? El germà del Mario Casas, Òscar Casas, avui aquí al Xavi Fornia.
0: Home, entre Hombres G ahir i Òscar Casas avui...
3: Bon menú, eh?
0: Un menú...
3: Bon menú. Això és Ràdio 4, eh?
0: Exacte. Bona tarda, Xavi.
3: Una abraçada molt gran, Eva. Les 3 i comencem. Tercera hora de Xavi Fornia.

0: Vanessa, com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Vanessa Hogart.
1: Estava bé, però quan m'he entrat això de los carcasses...
0: Que
1: guai, no?
0: Molt guai.
1: Però quin nivelazo.
0: Home...
1: Els hombres que els vaig entrevistar amb el Film Festival...
0: Són estupendos. Són molt divertits. I m'agrada molt el moment en què estan, perquè els hi dona igual tot.
1: Sí, sí.
0: Són molt reals.
1: I tenen uns fans per tot el món,
0: sí.
1: Increïbles. O sigui,
0: increïbles.
1: És que a mi em va dir que no tenia nostàlgia perquè el seu millor moment és ara.
0: Sí.
1: I et dic una cosa, perquè deien, ai, que tantes enamorades del David Summit. Jo no, mai. Però em vaig enamorar d'entrevistar-lo. Dic, soc una enamoradissa, jo. No, vaig dir, meravellós, és meravellós.
0: Sí, sí, sí.
1: I
0: sí.
1: Érem dos periodistes i em mirava a mi.
0: Ah, et mirava a tu. Como te gusta, lo que te encanta. Per cert, el control, perquè tot soni fantàstic, el Martín Noia i... Home, però si tenim el Cristian Estanescu aquí, que ha tornat. Quin plaer veure amics i... Bons companys de feina.
1: Ai, sí. Ostres, mira.
0: Grans professionals que van tornar.
1: Bueno, amb tu vam tenir una festa molt divertida.
0: El sopar de Nadal.
1: Home, hi ha coses que no es poden explicar, eh?
0: No. Hi ha coses que queden dins del món Xavi Fornia.
1: Meravellós, meravellós el teu món, de veritat.
0: Grande, Cristian, eh? Te lo pasaste bien. Muy grande. I nosotros también.
1: Hombre.
0: Tenim el Joel Sevilla a la producció i tornem a saludar a la Carla Villegas.
2: Ah, què tal? Com esteu?
0: Molt bé. De seguida, Maria García Coll també aquí amb nosaltres. Però, bé, Vanessa Hogart, què deies?
1: Mira, jo us vull comentar. Bueno, això de l'Òscar, que estava estupendo, no? Però ara començarem per Rosalia. Però és veritat que jo marejo el Joel i marejo l'equip de producció i jo els hi envio talls cada 2x3 i jo no sé si l'últim tall el poden haver agafat de Rosalia. Si no, la fem després, no el tenim. Doncs llavors saps què farem? Ho passem després.
0: Vale. Sí, sí, em sembla bé.
1: I parlarem de la Júlia Janeiro. Qui és la Júlia Janeiro?
0: Situa'm una mica, perquè jo Janeiro sí que miro a Jesulín, no? Va per aquí?
1: Sí, sí.
0: Però qui és?
1: Mira, es fa dir Jules Janeiro.
0: Ah, Jules.
1: La Jules...
0: Tu la tens controlada, Carla?
2: Una mica sí que sé que és... com la germana de la filla de la Belén Esteban, no?
1: Com, quina manera més senzilla d'explicar-ho. Sí, m'ha encantat. No, però és així, eh? És així.
2: Sí, no?
1: Jo no ho he fet millor, però és una no molt bona. I et dic una cosa, és la filla del Jesulén de Ubrique, és germanastra de l'Andreïta Comete el Pollo, que també ja és gran.
0: Ah, d'acord.
1: L'Andreïta ha passat de tot i està als Estats Units estudiant i fa la seva, i ella, la Jules, que és la filla de la Maria José Campanario,
2: que va participar al desafío,
1: sí,
2: fa
1: sí,
2: poc.
1: Sí, sí, sí. Bueno, és que va d'això, eh? O sigui, el pare també està tocant a Més Suena, tots estan una mica rotllo a 3Media, fent dineritos, trinqui-trinqui, i llavors ella, la filla, va guanyar fa poquet, ella té 23 anys, i va guanyar un judici perquè ella volia ser anònima. I llavors, clar, a partir dels 18, com que ja comencen a despixelar les fotografies, els mitjans de comunicació, en els nens, perquè ja no són nens. Llavors ella, a pesar de ser filla de qui era, va lluitar i va guanyar fa poc, bueno, fa poc, fa un parell d'anys, que no es podia desvelar el seu rostre. És veritat que ella es dedica a ser influencer de maquillatge, de bellesa, i tu sí que pots entrar a les seves xarxes, i té 255.000 seguidors. Ella voldria més. Són molts, però ella aspira més, perquè es guanya molt bé la vida amb el tema d'influencer. Però, clar, ella... tu no pots agafar una fotografia seva i publicar-la amb un mitjà i dir, mira, això està prohibidíssim.
2: Encara que ella tingui un perfil d'Instagram públic?
1: Clar, clar. Ella té el seu perfil, però tu no pots publicar-lo doncs, a la revista Lectures. O ara sí, perquè ara... És que és bé el bo. Ara ha sigut portada a la revista Hola, malgrat el que ella va lluitar en el judici, que va aconseguir molt bé, perquè si un vol ser anònim, doncs anònim. Però ella està una miqueta així com que sí, que no, que sí, que no. Total, que ha sigut portada de Lectures, per primer cop és portada absoluta, i explicar, bueno, clar, és que ja ara participa a la Caja Amarilla, que és un altre concurs, reality de famosos, de 3Media, que és el que era la The Box, però la versió espanyola, amb molts famosos doncs, com la Norma Duval, el Colate, n'hi ha diversos. Llavors són proves d'equip, proves d'atreviment, proves individuals, de psicologia, una mica... Pot ser divertit, no fem publicitat, o sigui, passem ja del programa, però vaja, que vol participar en un programa... que els pares estan conformes, o sigui, s'ha de fer diners, doncs es fan. I tenim unes declaracions, perquè ella, és que això és molt curiós, a la primera entrevista pública doncs no ha parlat de moda, no ha parlat de bellesa ni de maquillatge, que ja és maquilladora professional, que va estudiar a Barcelona, per cert, però ningú la va treure, perquè com que no la podien treure, doncs tothom que ja ha dit, bueno, es vam comportar, el que bo, normal, el que s'ha de fer, no? Però no ha parlat de res d'això. I ens ha sorprès perquè ens ha parlat de que ja va patir bullying a l'escola i ho va passar fatal. I, entre altres coses, ens explica aquesta etapa molt dura a la infància i que era el motiu pel qual ella no volia ser famosa, perquè estava, doncs, com... bueno, destrossada, s'havia de recompondre per dintre per poder, doncs, ser famosa i donar la cara, i que és, també és difícil, no? Escoltarem unes declaracions que ha fet a la revista Hola i les escoltem.
3: No recreo en el baño porque nadie...
4: ¿Cómo recuerdas tu infancia?
3: Pasar los recreos en el baño, porque nadie quería jugar conmigo.
4: ¿Qué se te pasaba por la cabeza en esos momentos?
3: Yo quería volver a mi casa con mis padres y me sentía muy juzgada, muy acosada.
4: ¿Y tú siendo una niña y cuando veías que tu madre lo estaba pasando mal?
3: Es que ella no lo mostraba, porque no nos quería hacer daño a nosotros. A nosotros siempre nos ha protegido. Tanto ella como mi padre.
4: Lo primero, Julia, felicidades.
3: Gracias.
4: Acabas de cumplir 23 años, hace 5 de tus 18 cumpleaños. ¿Por qué has decidido dar un paso y salir del anonimato?
3: Primero que todo, era una niña cuando cumplí 18 años. No era una persona que estuviese preparada para dar el paso tan grande que es dejar de ser anónima. Aparte, yo no me encontraba en un buen momento, no sentía que fuese algo que me beneficiase.
1: Bueno, ¿qué tal, ¿Cómo se te queda el cuerpo?
0: Jo és que m'estic introduint en el món Julia... Jules.
2: Jules.
1: Ja, home, jo li anava a donar, jo l'Antonio Dieguez, que és el que li fa l'entrevista, que és el redactor jefe de lectures, el conec personalment, un noi estupendo, vam riure al Godó, bueno, tremendo. I clar, li anava a donar l'enhorabona per l'entrevista, però clar, és que és cobrando. Claro, cobrant sempre la canta, no? Estic sent una mica cruel.
0: Sempre, claro. Sí, és veritat, sempre passa.
2: Tu quants diners creus que ha pogut guanyar la Jules amb aquesta entrevista i aquesta portada?
1: Pues, és que clar, dic una cosa, clar, ella no vull parlar, no vull parlar, protegiu-me la identitat, perquè s'estava, a veure, s'estava cobrint una exclusivassa. Jo diria que al voltant dels 50.000 euros.
2: Meravella.
1: Sí, perquè ella ha estat calladeta fins ara, i et dic una cosa que segurament, que, a veure, jo no dic que no li hagi passat tot això que ha viscut, però clar, han dit, clar, si comença a fer declaracions i a sortir molt a les revistes, doncs el preu que pot cobrar es devalua.
2: No.
1: Llavors ella, jo crec que des del principi ja devia firmar rotllo, hostiga, uns anys calladeta, amagadeta, llavors exclusivaza i concursazo també, no? O sea, debut total, i bueno, aquí la tenim. Jo volia comentar unes cosetes així curioses d'ella.
0: Sí.
1: Que és que aquí, a veure, tampoc, és que no vull ser dolenta perquè algú s'enfadarà amb mi. Jo no, o sigui, jo estic super... Si ella ho explica d'aquesta manera i obre el cor explicant que ha patit bullying, és que l'ha patit. I a més fa molt bé de visibilitzar-lo, no? També, al principi, quan va començar a sortir el seu Instagram, també es va dir que van dir que ella també havia fet bullying. Però dic una cosa, quan algú és jove i ha patit bullying, i perquè no patir el bullying, de vegades et sumes al grup, per tot això és molt complicat, vull dir que això no és criticable ni res. Ara bé, a part d'això, es veu que va tornar a Divisa amb un tatuatge que posava 666 aquí al mig del pit, aquí a baix del coll.
0: Això ho vaig veure.
1: Sí, sí, sí. I tothom va dir, home, entre que sabíem això, que sí, havia... Bueno, ho diuen, tampoc sí. Ho sé, o sigui, no ho sabem del cert, no? Però que sí, havia patit i fet i no sé què... Pues tothom va dir, hola, que fort, no? Jo què sé, entre la pobra Maria José Campanario, que va ser la mala durant molt temps de la pel·lícula, perquè tampoc sabem la realitat de la història, no? En plan, la culpa de la Maria José, del Jesulín, no. Bueno, total, que ens va explicar que 666 no té res a veure amb res demoniac, ni adora el diable, ni a res. Ja, però és que és molt bo, vol dir, diu que vol dir equilibri. I dius, bueno, no sé.
2: Però
1: no
2: aquest significat li ha donat ella perquè ha volgut.
1: Clar, busquem-ho, perquè jo estava investigant, però no he trobat allò de l'equilibri. Diuen que també vol dir com pau i harmonia amb l'amor i la família. Bueno, ella, en tot cas, s'ha tatuat a sota, com entre cometes, perquè quedi clar, equilibrio. Però no sé.
2: Ostres.
1: Sí. A veure, això és el número de Satan, no? Bueno, em caurà una maledicció per haver dit Satan en públic aquí
0: és
1: a la ràdio.
0: És el número del dimoni, no. Clar.
1: Dic, mira, la Maria em tocava la mà i dic, igual em toca la mà per treure'm la maledicció.
5: Ah, sí, jo et passo.
1: Treu-me-la, treu-me-la.
2: Aquí fica que el 666 de numerologia sí que es pot interpretar com una senyal per tornar a l'equilibri. Sí que és cert, eh? Potser, però clar.
0: Però clar, de cara a la galeria és una mica...
2: Tatuar-te això.
0: Diablo, ja. Diablo.
1: Igual hi ha un altre símbol més proper per l'equilibri, no sé.
2: La balança, no?
1: Sí, no?
2: No sé.
5: És com d'advocat, la balança.
1: Una fulla de llaurer, jo què sé, pau, amor.
0: La cara de Mourinho, però clar, no sé.
1: La cara de Mourinho.
0: La cara de Chouameni a dia d'avui.
1: Bueno, tota, és una noia que és rebel·le i amb els seus anyets, amb el que ha viscut, déu-n'hi-do, perquè, escolta, tota la vida ser la filla de la dolenta, entre cometes, de la història, que la van tildar així. Bueno, en qualsevol cas, dius que es porta molt bé amb la seva germana Andreita, Andrea, la filla de Belle Esteban, tenen distància, i no, perquè és que els pares es porten fatal, llavors, doncs, malauradament, es veuen menys del que voldrien, més perquè l'altre està fora. Ella també parla anglès perquè també van estudiar fora. Bueno, jo crec que aquesta noia, igual que la Victoria Federica, doncs generarà bastants comentaris i bastanta diversió. No sé pel què, però jo crec que estarà bé tenir un personatge més aquí en el cor. Jo li dono la benvinguda i la cuidarem molt bé. Que ens fan falta això, sí, Nepo Baby total, eh?
5: Home, clar.
2: Clar.
1: Sí o no?
0: Comencem a tenir ja, no? No sé, tu que treballes a les revistes del cor, ja comença a haver-hi com una generació sencera, no?
1: D'hereus
0: i hereves de...
1: I això fa ràbia. Perquè ja no és l'Antonio Banderas, és la filla de l'Antonio Banderas. Ja no és la filla... Tots són els fills de... Ells eren actors que s'ho havien currat i havien triomfat.
0: Ja.
1: I ara són, doncs això, els Nepo Babies. Doncs cal. No anem bé, no anem bé, volem... Jo què sé, és això. Doncs Laura Escanes no és Nepo Baby, la tia s'ho ha currat ella, la Dulceida també. Jo aposto per aquesta gent.
0: Doncs sí. Per cert, em disculpareu, cinc minuts, que vaig a fer una gestió molt ràpida.
1: Ah, vale.
0: Que la meva dona m'acaba d'escriure... Sort que tenia el WhatsApp web obert a la feina, en un portàtil, li acaben de robar els dos mòbils, el de la feina, que li posa l'empresa, i el seu personal. Sí, sí, sí, mira.
1: Ara mateix?
0: Ara mateix, ara mateix. O sigui, estava... s'ha despistat.
1: Però ja està bé.
0: A Palai, a Barcelona, al centre de Barcelona.
2: Uau, mare meva.
1: Amb un disgust, clar.
0: Així estem. Sí, clar, no, molt bèstia, perquè, clar, està pensant en les fotos de la nena...
1: Clar, clar,
0: tot, mil històries, tot. Documentació... En fi, al final tenim la vida al mòbil, no?
1: Sí, sí, sí.
5: No pateixis, no pateixis.
0: No, re, a veure si la puc ajudar d'alguna manera, re, i torno volant.
5: Però... I tant, nosaltres seguim aquí amb el cor.
1: Sí, mira, parlem del
5: no
1: Piqué.
5: Pateixis. Tenim també la Rosalía, eh? Si també vols comentar la Rosalía.
1: Jo la vull comentar, perquè home. Mira, la comentem molt, però és que mira, o sigui, es fa fàcil de comentar, sí o no?
5: ella sola. Ja, i amb els seus confessionaris.
1: Totalment, clar, és que un altre confessionari, vull dir, és que és el millor que ha inventat aquesta dona. O sigui, la música està molt bé, però els confessionaris igual estan millor, eh? Mira, en aquest cas ha sigut a Londres i la que ha pujat ha sigut la model i actriu Cara Delevingne. Llavors, aquesta noia, bueno, per qui no la conegui, però vosaltres la coneixeu segur.
5: I tant.
1: Però la meva generació no ho sé. Llavors, ara s'explica. No, sí que la coneixen, aquesta. Però bé, és una noia que és prové de família aristòcrata. Llavors, ella s'ha declarat obertament, ja fa anys, des del 2014, obertament pansexual. Que pansexual vol dir que t'atrau la persona, no el gènere. Llavors, t'atrau... pues la connexió que tens, la cultura, els valors, 2.000 coses. I el gènere, pues mira, tant pot ser home com dona, com el que faci falta, no passa res. Llavors, ara mateix, després de declarar-se pansexual i conèixer-li nòvies i nòvios, ara mateix va pujar amb la Rosalía i va dir, perquè tinc un des nòvies que nòvios, se li coneixen dos nois i quatre o cinc noies. I últimament està amb una noia que és molt bonica la història, perquè es van conèixer a l'internat de petites.
5: Ai, què dius?
1: I ara ja es van retrobar i ara ja fa dos anys que van juntes.
5: Històries de retrobaments, sempre ens encanten.
1: Això de l'internat sembla com una mica una Harry
5: película.
1: Potter, no? I, clar, de l'aristocràcia, no? Els nens rics i rebels. I bueno, aquests poden, no són epobèbies, perquè encara que els pares eren rics, ells són rebels, són artistes i s'han fet famosos per lo que hem fet, no? I llavors, aquesta, la seva nòvia, tinc aquí el nom, es diu Minke. A veure si la trobo aquí. Minke, ho he dit bé. Dic que no digui Migni ni Miki. Minke. I, bueno, llavors va pujar amb la Rosalía i el resum és que va dir, per cert, no saps? No sé si saps que jo sóc lesbiana. O sigui, ara ja no és pansexual, ara ja és lesbiana.
5: Ho ha deixat clar.
1: Ara dic que és lesbiana i punto. I aleshores ha dit, i tinc nòvia i abans m'encantaven les noies heteros. Tenia obsessió, predilecció. I diu, encara que jo crec que ningú ni les noies ni no són, o sigui, les persones, ninguna persona és hetero completament.
5: La podem sentir, si vols, la tenim.
1: I tant, endavant el tall.
5: Mira, és so de confessionari, però.
1: Total.
6: My weakness used to be straight women. I don't know why. That's just because they want to read straight. I don't think anyone can read. That's the point. But what is it about that? Es que I've heard this so many times. I generally don't think anyone is fully straight. Yeah, you know what I mean? And also, I don't think men knew how to pleasure
5: that girlfriend good well enough. Aquí ho diu, no, el que deies ara, que creu que ningú és purament heterosexual.
1: Sí, sí. No? I ja ho diu la Rosalía. Diu, algo havia sentit molt. M'acostumava a dir molt això, perquè clar, sabem que ella també està amb la model, bueno, no ho ha dit públicament,
2: no, com, sí,
1: amb la model Loli Bahía, però és veritat que ella mai diu públicament amb qui està. Ho deixa a l'aire.
2: I quan està amb un noi, no? Ja les primeres imatges són el nou nòvio, sí, de la Rosalía, sí, però en aquest cas era l'amiga. I sí, ja després, quan potser...
5: Van... Es van agafar de la mà, ja es va dir, ostres, que era la seva,
1: sí,
5: nòvia.
1: Sí, perquè som molt prudents, però és veritat que ens han donat moltíssimes senyals, perquè, clar, és que pareix sempre. I llavors, doncs, o sigui, jo crec que ella ja fa les bromes, bueno, les bromes, o sigui, guinya l'ull en plan, doncs, jo sé de què parlo, això, de que tothom es pensava que era heterosexual fins que no ho és, no? Totes aquestes cosetes. Doncs, bueno, ho celebrem perquè, mira, la cara de la Vigne és tan mona.
5: Sí, és maquíssima.
1: És que sóc tan fan d'ella.
5: Total.
1: És brutal, la noia, m'encanta. Mm. Doncs, bueno, aquí un altre confessionari, a veure. Ah, per cert, que hi haurà un altre concert aquest dissabte, gratuït, això ho ha fet en plan estil Shakira.
5: Els Beatles, també. Sí, els Beatles, sí, que apareixen al terrat, la Rosalía també.
1: Sí, exacte. A Sevilla, al costat de Guadalquivir,
5: uau,
1: concert gratuït, patrocinat per Netflix, perquè algú tenia que posar allà els diners.
2: La pasta.
1: Però, sí, però igual que la Shakira, vull dir, es pot liar, a Sevilla.
5: No, no, es liarà, segur es que liarà, ja està. La policia ja està.
2: A Madrid, canta, quan va fer l'anunci, no?
1: Sí.
2: Del seu disc, que es va liar grossa,
1: Es va liar grossa. I aquí ja em vas confessionar, bueno, és que aquí pot, no sé, serà com, a veure si tothom acaba el riu, ja els veig, la gent, en plan...
5: Oi, esperem que no, esperem que no.
1: M'encanta, perquè ella sí que és el símbol de la llibertat, no? Ah, de veritat. Bueno, ja ho he dit. Continuem.
5: Ens, mira, encanta la reina, Rosalía.
1: Sí, I tant.
5: Vaig estar al seu concert de Barcelona, va ser fantàstic. El dia de la Batguial,
1: Ostres, que guai, que guai.
5: Sí, molt bé,
1: què ens pots dir d'aquell moment?
5: Buah, d'aquell
1: moment, d'aquella estona?
5: Sí, no ho sé, va ser espectacular. I la confessió de la Batguial, que va explicar que aquell que havia estat amb un noi, que li havia dit que s'havia de posar pit, no sé què, va ser espectacular. Per mi va ser la millor convidada i la veritat és que vam vibrar allà. Al Sant Jordi esperàvem que es posés a cantar ella Fiebre, la veritat.
1: Ja, no m'estranya.
5: Molt bé, molt bé.
1: No
5: ens va agradar molt.
1: Quina experiència. Jo no vaig poder, però, ostres, que guai,
5: Sí, sí, espectacular.
1: Doncs ara passem al Gerard Piqué, però bueno, tampoc entrarem molt amb lo de l'ascensió, però farem una repassadeta, sí, a veure. Perquè, clar, també va ser exclusiva de la revista Lectures que el Piqué se'n va anar a Venècia amb la Clara Chia, tot just quan la Shakira estava cantant a Copacabana a l'Ova, no? O sigui...
5: Va seguir el doble...
2: Sí. La Shakira va deixar anar el concert també com una indirecta, no? Va saludar totes les dones solteres, sí, i va dir que jo també sóc una d'elles.
5: Sí, home,
1: però ja es va passar una mica.
5: És que ja jo crec que la Shakira ja ens hem cansat, Shakira. Ja sabem, oi, que ets soltera, ja està,
1: ja
5: prou.
1: Ja ho sabem. A més, ella és soltera, però no és mare soltera. Bueno, no es va casar, però... Vull dir, clar, la mare soltera són les mares que han criat
5: els seus
1: fills soles. I ella, doncs, no l'ha criat sola. Bueno, i el pobre Piqué, doncs, s'ha enfadat molt la família del Piqué per aquest comentari, Nosaltres vam comentar aquí la setmana passada, però hi sabíem que era un comentari. Una cosa és que diguis, jo també, jo em sumo, sóc com vosaltres, no? Us estimo, venga, i donar coratge. Però, clar, ho va dir d'una manera, la frase, que... I, efectivament, la família del Piqué està superindignada. El Piqué no es pronuncia, perquè jo crec que li diuen, mira, tu fes la teva...
2: Però mai no s'ha pronunciat, no, mai ha fet unes declaracions, no, bueno, al principi potser, però...
1: Al principi amb lo del Twingo, i li van dir relax, perquè clar, i sí que volia tenir el màxim de temps als seus fills. Bé, són temes bastant delicats.
5: I ara el Piqué en té prou amb el que té ell mateix, no?
1: Sí, sí. Bueno, les fotografies estan molt bé, perquè és veritat que últimament els veiem sempre, doncs entrant a la feina, sortint de la feina o entrant en un jutjat, i llavors els veiem... superenamorats, que deien que hi havia crisi. Si hi havia crisi, l'han resolt, perquè ella està enamoradíssima, té una cara de felicitat, o sigui, té un somriure de fava, de feliç,
5: molt
1: amb
5: jove.
1: Tot el bon rotllo. No, però no per insultar-la amb ella, sinó com de felicitat real, no? Que se't posa cara de pa, de felicitat. I, o sigui, que no es pot dissimular. O sigui, tu pots somriure perquè saps que et fan fotos i dissimular una mica. No, no, ella està feliç.
5: Enamorada.
1: El mira amb una
2: Notes
1: cara
2: d'enamorada. Notes aquesta màgia entre
1: ells. Sí. I ell se'l veu superrelaxat. Molt relaxat. O sigui, quasi que ni s'afeita ni el coll. O sigui, té la barbeta, però el coll també tot peludet. Ell estava de relax total per Venècia. I ens hem enterat, doncs això, que mentre estaven així de cap de setmana, és que el dia abans havia jugat un partit d'Andorra amb l'Albacete, que ell havia increpat a l'àrbit, però li havia dit de tot, però és que, a més, jo us llegeu que li ha dit, sortiu escortats, no fos cas que us agradeixin. Tant de bo tingueu un accident. Això ho diu l'àrbit, no sé si és així. I els hi va, diu que l'àrbit que els hi va dir, en un altre país us rebentarien, però aquí a Andorra som un país civilitzat. Dic, menys mal, eh? Dic, menys mal que Andorra, aquí a Catalunya també, però bé. I a Espanya també ho som. Bueno, total, que li han retirat, bueno, té com 2 mesos que no podrà fer partit, són 6 partits en total, haurà de pagar 1.500 euros, que això no és res pel Piqué. Bueno,
5: no, com 4 cèntims.
1: Sí, i res, doncs, bueno, suposo que això amb la seva reputació com a propietari d'un club, doncs tampoc li va bé. Bueno, i dic una cosa, clar, jo no puc aplaudir això, però a mi quan hi havia, jo què sé, quan hi havia moments un Risto que s'enfadava, saps? Això m'agradava. A mi a la porta m'agradava molt perquè també això no ho ha fet, no ha arribat.
5: Una mica de show.
1: Però és una mica de show, és molt intens, o sigui, és del Barça hasta les tranques i si s'enfada.
5: Els hooligans, ens agrada una mica els hooligans.
1: Una miqueta sí, dintre de que no es passi, no?
5: Clar.
1: I per descomptat, o sigui, insults de cap manera. Però bueno, una miqueta de hooliguisme.
5: Sí, està bé.
1: I pensa que la porta va ser que va treure el gol sud.
5: Sí, vull dir que no vol, l'agrada d'animació.
1: No vol que siguin radicals, però bueno, que escolta, que no és una empresa, que...
5: Però després li van preguntar a les eleccions, prefereixes per veure un partit de futbol la llotja o l'agrada d'animació? I el tio va i diu, l'agrada d'animació.
1: Bueno, clar, saps què passa? Que jo crec que encara que li agrada més, i estic segura, tenia que posar una miqueta...
5: Sí, de seny,
1: una mica de seny. Desmadrant,
5: sí, una mica de seny.
1: Continuem animant, però, bueno, no, o sigui...
5: Poc a poc.
1: Exacte.
2: I es nota, quan vas al Camp Nou,
5: es nota. Jo estic al costat de l'agrada d'animació. Hi ha una miqueta d'agrada.
1: Ja. Això ho hem de resoldre, hem de fer alguna cosa, A més, aquest diumenge a Madrid-Barça, mare meva.
5: Sí.
1: A veure.
2: I amb tot el que hem comentat abans, de com
5: amb el vestuari del
2: Madrid,
5: tot això és increïble, Encara no és greu. A veure què surt d'aquí diumenge, a veure si hi ha més agressions dintre l'estuari del Madrid d'aquí diumenge.
2: Esperem que no, perquè si no... Ara veia un tuit que deia que hauran de portar, ara on sortirà el nom, Aguado, al presentador de l'Hermano Mayor.
5: Sí, perquè sigui
2: gairebé, entrenador.
1: Bueno, i amb allò dels rellotges, tot allò dels rellotges,
5: els
1: traficants
5: també.
1: De rellotges
5: dins l'estuari.
1: Aniran tots amb els pelucos, faran el partit amb tots els braços plens de rellotges.
5: El Piqué que no ha encrepat una mica a l'àrbitre, per tant, una mica de hooliguisme, sí que...
1: Sí, una miqueta, sisplau. O sigui, no tirem res, no insultem, ni tirem res al camp. Una mica de gent animada i intensa és necessària. O sigui que, bueno, doncs això ja està dit.
5: Però ens posem seriosos ara,
1: Ens posem seriosos. És que són notícies d'un toma i daca, no?
5: Sí.
1: Anava a dir,
5: continuem.
1: De sobte, o sigui, jo vull portar tot bonic, però clar, hi ha una mica... Això

0: Escolta, que si li donaràs una rosa a la teva nòvia o si tens xicota i et diu el meu llibre, l'he treballat molt i dius, home, m'estàs contestant, però com si
1: lo no m'estiguessis contestant. Lo que tu vols. Ella parla, perquè és de les d'abans, també.
0: Sí, ella més o menys, però ella et diu perquè a més té ganes de dir, perquè hi havia un dia un advocat que li deia, no parlis del tema de cinecomèdia, que hi haurà al museu Tita Carmen Tissé en Barcelona, sí. Llavors hi havia una mica de polèmica i no volia, no parlis. I ella, no, que jo vull parlar. Saps?
2: Ja no queden, ja no queden.
0: Clar, resulta que, bueno, que té 83 anys i llavors la van traslladar a la setmana passada amb helicòpter a la clínica Quirón.
1: Ostres.
0: I tothom estava superpreocupat perquè no sabíem què li passava i no ens deien res. Llavors, vam veure, ho faig en plan, com que hi ha final feliç, ho faig en plan misteri, però tot acaba bé. Llavors, clar, vam veure que es reunien els fills, que són el Borja i les bessones, Carmen i Sabina, que no s'havien vist mai junts perquè havien acordat en algun contracte que no sortirien junts perquè les bessones van per un cantó, ell va per l'altre, i llavors, primer, aquesta imatge val molts diners, segon, és que és molt complicat, això. Deien que sí, s'havien fet les bessones, són per gestació, per ventre de lloguer, i jo no dic gestació subrogada, perquè per mi és un ventre de lloguer, les coses s'han de dir clares,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Als Estats Units, però havien dit que el material genètic, per part del pare, era del germà. Però després es va dir que no era del germà, sinó que era del pare de l'Antonio Segura. Llavors sembla que és de l'Antonio Segura.
1: Perquè fos de la família, era, diguéssim. O sigui, tot quedés en família.
0: Clar, aquesta, o sigui, el Borja Thyssen, el fill, i les bessones filles són germans o són tios, tenen parentesc. Però, o sigui, però de veritat, real. I llavors, doncs, pel que sigui, perquè s'assemblaven molt, perquè volia que la gent no parlés del tema, no posaven junts. I això va fer, l'estat de salut delicadíssim de la Carmen Thyssen, va fer que hi ha fotografies d'ells junts, que són al carrer, que tampoc pots mirar si s'assemblen... Però bueno, que estan junts. Total, que ara la Tita ja està bé. Han dit que va tenir una pneumonia molt complicada, però ara ja sabem que està a la seva casa de Sant Feliu de Guíxols, s'està recuperant, i llavors han fet un comunicat de família oficial, ens han avisat a tots que s'està recuperant bé. No sé si se'n va anar, clar, imagina't, va arribar amb helicòpter. No sé si se'n va anar, perquè clar, d'aquí a Sant Feliu hi ha un bon trot amb cotxe.
1: Sí.
0: No sé com va marxar, no sabem això, però sabem que està bé. Que està bé.
1: Doncs si
0: i
1: està bé,
0: ho celebrem.
1: Esperem que estigui bé, perquè, com diem, és de les d'abans. Ella li agrada parlar. Per tant, que ens doni molts anys més de premsa del cor, la Tita Cervera.
0: I estava estupenda. I, bueno, el del museu Thyssen del carrer del Passeig de Gràcia, bueno, dius que el febrer-març tenia que aparèixer l'últim pla arquitectònic que es faria, s'acceptaria o no s'acceptaria, no ha sortit cap informació, però sabem que, clar, l'edifici, el Palau Marcet, pues, té un volum. Llavors, els plans que van arribar, que es van transcendir a la premsa, hi havia el doble de volum a dalt del Palau i van dir, bueno, el PSOE, PP i Vox van dir que endavant, que, bueno, que es faria d'una estructura que ja es veiés, bueno, una diferenciació, bueno, que ja quedaria bé. I, clar, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú va dir que, home, que no podia ser, que havia de respectar, doncs, la zona i tota la història de Barcelona, etc. I ella s'ha mostrat, jo ho entenc, això, molt receptiva, perquè diu, no, si jo no vull destrossar el Passeig de Gràcia, o sigui, jo vull que es parlin, que ens aconsellin la millor manera de fer-lo i fer-ho, però no vull destrossar el camp visual, ni el camp visual, ni ecològic, ni mediambiental de Barcelona. I llavors, doncs, bueno, estan estudiant nous maneres arquitectòniques. És veritat que ella diu, és que jo sóc de Barcelona i jo estimo la ciutat i sé que la ciutat m'estima a mi, jo no li vull fer mal. Clar, és veritat que els promotors de l'edifici són uns inversors que és un grup que es diu Stonebake, que mor a la ciutat de Barcelona, doncs no li té, li és igual.
2: Poqueta.
0: Però poqueta. Sí. Però clar, per això està ella amb els seus 83 anys per dir que tothom estigui d'acord i que surti el millor possible.
1: Doncs que es recuperi i que segueixi així, perquè sí. L'estimem molt, Tita Cervera.
0: Sí.
1: I acabem amb, home, Leonor, Sofia, Borbón, què passa aquí?
0: Sí. Bueno, pues sé que bé, bueno, estan on fire.
1: No
0: sabeu que vindrà el Papa, no?
3: Sí.
1: Ja estem pendents.
3: Vam fer el recorregut amb el Damià Amorós, que vam repassar on anirà, on estarà de Barcelona.
0: Molt bé.
3: Doncs
0: pues mira, el 6 de juny arriba a Espanya, a Madrid, i llavors el rebran, diguem, a la Letícia, la reina Letícia i el príncep. Jo sempre dic el príncep.
1: Encara, per tu seràs príncep.
3: Felip sempre serà el príncep, no?
0: No. I el rei Felip, i llavors l'endemà ja apareixeran les filles, la Leonor i la Sofia. I llavors el rebran tots quatre

0: a lo que és el Palau Reial Nacional a Madrid. I llavors, doncs, bueno, després d'això, bueno, pues que ja que la foto ja és dels quatre, que llavors elles, és que és molt bo, és una promoció pel papa, però més per elles. Perquè, clar, de cara al món, nosaltres sabem que s'ho estan currant, que la Leonor està fent tot el servei militar per tierra, mar i aire, ara està acabant l'aire.
1: Però hi ha molta gent que no les té tan vistes com nosaltres.
0: Clar, llavors ja estan, bueno, estan fent perquè la gent sàpiga que aquí hi ha una continuïtat i que s'ho estan... Bueno, la Leonor ha anunciat fa poc que també estudiarà
2: Ciències Polítiques
0: no? Com la germana a la Universitat Pública.
2: La Carlos III, crec.
0: Sí. Però la pública Getafe, més diuen, està Getafe, en plan que la princesa anirà a Getafe, nens.
1: Sí, però després amb un internat de gales, de no sé quantes coses.
0: Clar, tot això, sí, però bueno. I la germana, la Leonor, la Sofia, sí. Està ara també estudiant aquesta carrera a Portugal. Però diuen que si aprova, ja s'anirà l'any que ve a París, la vol fer des de París.
2: Clar, però llavors la Leonor anirà a la universitat com una més, o sigui, tindrà companys...
0: Sí.
2: Això és fort, no? T'imagina't, vas a classe i et trobes a la Leonor que has de fer un treball amb ella.
3: Clar, però què ha de fer? És que...
2: Com t'has de dirigir amb ella?
0: No, ja és una...
1: Digue-li, anem a casa teva a fer el treball.
0: Això, per exemple.
1: Te'n vas a la Sarsuela.
0: I li posem 50 càmeres, a veure si dormen junts o separats aquests reis, que ens tenen amb la intriga.
2: Però aquí la intimitat d'ella no potser estarà una mica en perill o no? O creus
1: però a veure,
2: que
1: ha de ser noia també, o sigui, ha d'anar a la universitat,
2: clar,
1: no?
2: Però sí, d'altra banda, a mi em sona que quan se'n va anar a tota aquesta formació militar, es van com filtrar unes imatges d'ella d'un concert i gairebé aquí la premsa...
1: Però vindrà no sé quants guardaespatlles darrere seu.
0: Sí, jo crec que igual intentaran que sigui discret, però sí que evidentment igual ho patirà a la universitat una mica. Ja ho anirem veient quan passi. Intentaran que no, però clar, és evidentment que no, és que no és una noia normal i l'han de protegir. Imagina't si ho estan currant pel futur de la corona, com que li passi algú com que caigui de l'escala quan va fumar el piti. O sigui, no pot ser
1: això. Ja trenqui una dent.
3: Doncs ja estem actualitzats. Ja tenim tot. El més important de la premsa del cor que havíem de saber, ho tenim gràcies a la Vanessa.
1: Perquè aquest cap de setmana tothom sàpiga, estigui al dia.
3: No, i el salseig, que ens agrada. Ens agrada a nosaltres comentar. Que tinguis molt bon cap de setmana,
0: igualment,
3: Vanessa.
0: Igualment, que passeu molt bé i que tot que hagi sigut un ensurt i s'ha arreglat tot ràpid.
3: Bé, no, ja està. Sí? És un ensurt i alhora és, perdó, de la paraula.
1: No, i ara.
3: És una putada.
0: La vida real.
3: Sí, és terrible. Sí. I bé, doncs un dia més a l'oficina, un dia més a Barcelona.
1: És el que hi ha.
3: És la ciutat que estem construint, és el que hi ha. Bé, Barcelona i Catalunya, però bé, en fi. Gràcies, Vanessa. T'estimem molt. Molt.
0: Petons.
3: A més, ha estat... Re, un segon.
1: No pateixis.
3: No et pots despistar. Mira. No, ho dic per ella, que ha estat un segon. Un segon li han robat el mòbil de la feina.
1: No pots despistar ni un minut. La primera cita que vaig tenir jo amb el meu marit que em vaig casar diumenge, em van robar el bolso a mi. I vam acabar a la comissaria. Sí?
3: Molt romàntic. Per cert, una dona de 32 anys ha estat ingressada en un hospital d'Alacant després de presentar símptomes compatibles amb l'antivirus. La pacient viatjava en el vol procedent de Johannesburg, on també havia intentat embarcar la segona víctima mortal per antivirus, una passatgera neerlandesa del creuer Ondius, on es va detectar el brot. Finalment, aquella dona va ser evacuada de l'avió i va morir a Johannesburg. La dona, que es trobava al seu domicili familiar a Alacant amb tos i malestar general, ha estat traslladada a l'hospital de manera preventiva i amb mesures de seguretat. Ara mateix està en aïllament, d'acord? Així que, tal com estableix el protocol pels contactes que presenten símptomes, se li faran ara proves PCR en sang i sèrum, a més d'un frotis. I si el primer resultat és negatiu, doncs la prova s'anirà repetint en unes hores, una altra demà i així. En cas que continuï donant negatiu, els controls es faran cada 48 hores, tot mantenint l'aïllament d'aquesta persona. Aquest és el mateix avió en què també viatjava l'hostessa hospitalitzada, com dèiem, que finalment ha donat negatiu, per cert, per antivirus de moment. Però aquesta és la notícia. Han ingressat una dona a Alacant per un cas sospitós d'antivirus. Bé, ampliarem aquesta informació a les 4 en punt de la tarda al butlletí amb els companys i les companyes dels serveis informatius de Ràdio 4. I ara de la premsa del cor, canviarem radicalment perquè parlarem de cinema.
1: Però ell també surt a la premsa del cor, també,
3: Bueno, és veritat, no és tan radical el canvi que farem. Ell surt a la premsa del cor i la pel·lícula és una bomba autèntica que hem d'anar a veure aquest cap de setmana als cinemes.
4: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.
5: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
6: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
7: I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
8: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
9: Com sempre, salut i perdida.
10: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
11: La veritat per davant de tot.
12: Andy i... jo no penso dir la paraula.
13: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
14: M'he quedat esparverada.
15: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
16: Nena, nena, nena, nena.
4: Xavi Forni, amb Xavi Martín.
3: Bé, Maria García Coll, Òscar Casas. Quin actor, eh?
1: Quins nervis, eh?
3: arriba amb una pel·li que es diu Deseo, en un moment molt interessant. I és que després d'anys fent el pas, diguéssim, de promesa a actor cada cop més central, aquí entra en un terreny més adult, més físic i també més incòmode.
1: La pel·lícula, dirigida per Teresa Simone, és un thriller eròtic hispano-mexicà protagonitzat per Ludwig Capaleta, Òscar Casas i José María Yazpic, i s'estrena justament avui.
3: Avui ja tenim pel·li per anar al cinema.
1: Tenim aquesta, tenim també Los Hombres G.
3: També.
1: Podem entrar en una sala i sortir una altra.
3: És veritat, és que ahir vam estar amb Los Hombres G i els hi vam fer la promesa d'anar avui a veure la seva pel·li, però jo és que ara tinc dubtes. Tenim tot el cap de setmana. En fi, què passa aquí? La història arrenca amb Lucero. És una advocada d'èxit que sembla tenir una vida perfecta fins que l'arribada de Matías, el jove entrenador de natació contractat pel seu marit, doncs ho desendreça tot una miqueta.
17: Hola a todos, me llamo Matías, soy el nuevo entrenador de vuestras hijas.
18: Lucero, Lucero, Lucero.
19: ¿Lucero? ¿Todo bien?
18: Sí.
17: ¿Listas? Va.
20: Gusto verlos a todos.
21: Hoy celebramos 20 años de matrimonio. Dos hijos maravillosos.
22: Mamá, vamos a entrenar.
21: Te quiero en la casa a las 9, ¿ok? También hemos tenido momentos difíciles. Bienvenido. Porque el amor no es perfecto.
23: Querida, te espero en el bar del hotel.
17: ¿Tienes mucho?
22: Mamá.
21: ¿Y tú?
22: ¿Haces mucho esto?
17: Y salir con las mamás de mis atletas. Te amo.
21: Esto se suponía que iba a ser algo divertido, pero ya no te puedo ver.
17: ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando?
21: ¿Tú qué sabes de mi vida? Tú no sabes nada de mí.
17: Tú sí que sabes lo que es amor, ¿eh? Tu marido sabe lo que es amor.
19: ¿Algo que me quieras decir?
21: No.
17: ¿Crees que no te conozco porque es que soy un niño? ¿Y me has dicho...?
21: No, esas cosas se dicen en la cama.

0: Doncs fins aquí aquest Xavifòrnia. Una setmana meravellosa, carregada d'emocions. Hem viscut aquí al programa el que és la vida mateixa, en molts sentits, i seguirà passant, i ens encanta compartir-ho amb la família de Ràdio 4. Carla Villegas, moltíssimes gràcies
1: per la teva companyia. A tu, Xavi, per aquestes dues setmanes en les quals he après molt i també m'ho he passat molt i molt bé.
0: I nosaltres també, molt amb tu, gràcies. I a més li has donat molt valor al programa, o sigui que s'agraeix molt, molt, molt. És un regal tenir-te.
2: Gràcies. T'escoltem al matí.
0: Al matí de Ràdio 4 i la setmana vinent també aquí al Xavifòrnia.
1: Sí, sempre. En algunes tonetes segur que vinc i us dic alguna cosa.
0: Segur, segur. Gràcies, Carla. Gràcies, Martín Noia, al control. Què haràs, Martín, este fin de setmana, gallego? Un gallego suelto por Barcelona. Diu que...
2: Diu
0: tant de bo marxar... Tant de bo marxar a Galícia, però no.
2: Per Arousa.
0: Aquest cap de setmana serà una mica Galícia, crec, a la capital catalana i a Catalunya, eh?
2: Uau.
0: Crec que sí.
1: Demà, especialment.
2: Amb el sol que fa avui, eh?
0: Se viene. Maria García Coll, de nou, benvingudíssima.
2: Moltes gràcies.
0: I que ja està, que vull dir, això és casa teva, ho va ser des del principi, ja fa 5 anys.
2: Sempre ho ha estat.
0: Sempre ho ha estat, o sigui que no és cap novetat. Estem molt contents de que estiguis cada dia.
2: Jo també, jo també.
0: Amb nosaltres. Doncs ho passarem molt bé, això ja serà dilluns, a partir de la 1. I fins les 4, si voleu. Ara arriba el butlletí de l'hora en punt i després la Samantha Villar amb l'entrellat i tot el seu equipàs, amb la Natàlia Sánchez, amb la Marina, bé, i amb tots els col·laboradors i amb...
2: Fantàstic, per acabar de rematar el divendres, després del pla B, després del... No parem aquí, tot.
0: Que tingueu molt bon cap de setmana. Us estimem molt.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Un segon agent de la Guàrdia Civil ha mort arran la col·lisió de dues patrulleres del servei marítim mentre perseguien una narcollanxa a unes 80 milles de la costa de Huelva, segons confirmen fonts del cos a Ràdio Nacional. Encara continuen dos agents ferits, un en estat lleu i un altre en estat greu. Una tragèdia que ha irromput a la campanya electoral andalusa. De fet, el president de la Junta i candidat popular, Juanma Moreno Bonilla, ja ha anunciat que suspèn la seva agenda durant aquest divendres. I canviem d'assumpte. La Fiscalia del Tribunal Suprem s'ha pronunciat a favor de concedir un indult parcial a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat per revelació de secrets. Clara Ontañón, bona tarda.
2: Bona tarda. En un informe planteja que la mesura de gràcia afecti exclusivament la pena d'inhabilitació per al càrrec de fiscal general de l'Estat en considerar que no té especial rellevància després del nomenament de Teresa Peramato. També defensa que se li redueixi la pena d'inhabilitació perquè considera que la condemna ja ha complert les seves funcions i que les conseqüències han estat intenses i desproporcionades. La Fiscalia destaca l'absència d'antecedents penals, la inexistència d'enriquiment personal, la impossibilitat de reincidència i l'enorme repercussió pública del cas.
0: Pel que fa al brot d'antivirus, el Ministeri de Sanitat ha informat d'un cas sospitós a Espanya. Es tracta d'una passatgera del vol on estava previst que viatgés la dona que va morir a Johannesburg després de contraure el virus a bord del creuer Òmnius. Laura Monill, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, la dona d'Alacant ha referit símptomes compatibles amb la malaltia, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la persona infectada. Ara es troba sota aïllament hospitalari preventiu fins que es coneguin els resultats de la prova PCR que se li ha realitzat. Amb tot, des del govern espanyol insisteixen en fer una crida a la calma. Javier Padilla, secretari d'Estat de Sanitat, reitera que el contagi és poc probable.
4: Bastante improbable, se encuentra de, es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro, embarcada dentro de la nave.
3: Hi ha un altre cas sospitós perquè a l'avió hi anava també un passatger sud-africà que va passar posteriorment una setmana a Barcelona. Ara, però, ja es troba al seu país i el Ministeri de Sanitat està treballant per contactar amb ell i investigar si presenta simptomatologia.
0: Gràcies. Per cert, que la Comissió de Salut Pública acaba d'aprovar el protocol per gestionar el fondeig del creuer Òmnius aquest diumenge a les costes de Tenerife. Els contactes de risc faran 42 dies de quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid en habitacions individuals i amb controls mèdics diaris. Sanitat assegura que els casos sospitosos s'aïllaran immediatament i que el protocol s'anirà actualitzant segons evolucioni el brot. I encara, de l'àmbit sanitari, Metges de Catalunya convoca una nova aturada el 20 de maig en protesta per la negativa del govern a negociar les millores laborals. En paral·lel, engega una campanya en la que insta els professionals a no fer cap més activitat assistencial que no sigui l'ordinària i obligatòria. Anna Banyeres.
5: El Sindicat Mèdic Majoritari a Catalunya assegura que continuaran amb les mobilitzacions mentre el govern no s'avingui al diàleg i a la gestió per millorar les condicions de feina dels facultatius que permetin donar una atenció segura i de qualitat. En paral·lel, aquesta nova aturada el 20 de maig, que serà l'onzena des del mes d'octubre, Metges de Catalunya ha activat la campanya Ni un minut més. Demanen als metges que deixin de fer tota aquella activitat que sigui addicional i voluntària perquè, segons Xavier Lleonard, secretari general, no poden consentir continuar normalitzant una sobrecàrrega laboral.
6: El prou ja no és retòric, sinó un fet. Perquè quan un metge demana descans, conciliació o una jornada raonable, alguns encara ho interpreten com un acte egoista. Però quan diem ni un minut més, estem dient que la sanitat pública no pot continuar funcionant a base del nostre esgotament.
5: Metges de Catalunya també remarca que les aturades no perjudiquen els pacients, sinó que ho és un sistema sanitari funcionant constantment al límit.
0: Gràcies. I pel que fa al temps, aquesta tarda, jornada més estable, però encara hi poden haver precipitacions febles a Lleida i Tarragona. Pugen lleugerament les temperatures màximes de 20 graus a Tarragona, 21 a Barcelona i 23 a Lleida i a Girona. Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Whoa!
7: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
8: Coneixeu el concepte d'evolució?
9: Sota sospita.
8: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
7: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
8: Podien parlar a través dels oceans.
9: Amb Laura González.
10: Impossible. Per què la volen capturar?
11: És més intel·ligent que la majoria.
1: A Ràdio 4.
7: La millor companyia.
12: Al territori clandestí parlem de... cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
13: Acció comunitària. Triumph. Col·lectiva. Then repeat. Drets culturals. Then repeat.
12: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
14: Idees que cremen. No sé si m'explico.
12: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Sáenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
1: Ràdio 4.

0: Molt bona tarda. Comencem aquí l'entrellat quan passen 6 minuts de les 4. Ja és divendres. Divendres, per cert, amb novetats de l'antivirus. Una persona que va estar en contacte amb una de les víctimes mortals resulta que va passar una setmana a Barcelona. Es tractaria d'una persona de Sud-àfrica que hi va venir uns dies i ja ha tornat al seu país. L'estan intentant localitzar, aquesta persona. Les autoritats sanitàries, però, doncs ens conviden a la calma. Aclareixen que no s'assembla en res l'antivirus a la Covid. Déu-n'hi-do els temps que ens han tocat viure, oi? No hi ha dia, sembla, en què no haguem d'informar d'un virus, d'un conflicte armat. Segons el Comitè Internacional de Creu Roja, avui, ara mateix, hi ha més de 130 conflictes armats actius arreu del món. I moltes vegades els ciutadans ens preguntem què podem fer des d'aquí. Home, ens podem manifestar. També podem participar a actes per la pau, com el Concert per la Pau, organitzat per la Fundació Victoria de Los Ángeles i destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja. Serà el pròxim dimarts, 12 de maig, a les 8 del vespre, a l'Auditori de Barcelona. Natàlia Sánchez, bona tarda.
1: Bona tarda, Samantha. Es tracta d'un concert on hi participaran la soprano Adriana González, que estem escoltant. Ella ho fa com a ambaixadora d'aquest concert de la pau. I també hi participaran Ofèlia Sala, Elena Resuraisao, René Barbera i Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victoria de Los Ángeles, el Cor Carmina i el Cor per la Pau.
0: Doncs podem saludar ja Elena Fontanet. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: És secretària autonòmica de la Creu Roja a Catalunya. També ens acompanya Oti Regull, voluntària. Molt bona tarda, benvinguda.
3: Bona tarda.
0: I tenim Marc Busquets, telefònicament. És el director artístic de la Fundació Victoria de Los Ángeles. Molt bona tarda.
4: Bona tarda.
0: No és la primera edició d'aquest concert per la pau. Com va sorgir aquesta iniciativa, Elena?
2: Bueno, aquesta iniciativa va sortir arrel del conflicte d'Ucraïna, quan hi va haver, doncs, tot, ens va impactar moltíssim en aquell moment, i parlant-ho amb la Fundació, doncs, vam pensar que era una bona acció, no?, per reivindicar, doncs, que volem la pau.
0: Uh-huh. Ha evolucionat aquest concert per la pau fins al dia d'avui, i en el context que esmentàvem, hi ha més de 130 conflictes armats actius al món. Com ha evolucionat aquest concert?
2: Bueno, doncs aquest concert, vam pensar que, com és això que dius, no?, que continua havent-hi conflictes, doncs era un tema, doncs, per continuar, per repetir, per no quedar-nos de braços creuats, no?, davant d'aquesta situació que sembla, doncs, que cada cop, doncs, augmenta, en comptes de poder disminuir i poder no tenir aquestes situacions de conflicte en què les persones, doncs, pateixen moltíssim.
0: I el Concert per la Pau reivindica la música com a espai de trobada, memòria, també com una esperança en un món que, com venim dient, està marcat per la violència, pels conflictes. Quin és el poder, diries, de la música en un context com l'actual? Mira, t'ho pregunto a tu, Marc.
4: Mira, doncs sempre ho dic jo, que la música és aquesta connexió, és aquest moment de reflexió, no? Quan tot va molt de pressa, quan passen coses, doncs la música sempre és un bàlsam, no? I per això sempre es fa servir, sempre s'ha fet servir en situacions de crisi. I a més els músics, doncs sempre se'ls hi demana que participin, precisament perquè tenen aquesta capacitat, no?, de, a través de la seva feina, del seu art, doncs, de donar aquest espai de reflexió i de sossec en moments complicats.
1: I com sorgeix aquesta col·laboració entre la Fundació Victoria de Los Ángeles i la Creu Roja?
4: Doncs nosaltres, el 2022, la Fundació Victoria de Los Ángeles és molt activa amb el suport del talent jove i tenim molts becats, i una de les becades, que era de Polònia, tenia família a Ucraïna i ens va demanar de fer un concert. La reflexió que vam fer va ser que, en comptes de fer un concert petit, amb una església, en un lloc, doncs, de 300 persones o així, doncs fer una cosa gran per poder recaptar força, i a l'hora de decidir on havia d'anar aquests diners, no vam dubtar que havia de ser la Creu Roja, que per nosaltres és els que tenen més credibilitat a nivell internacional, ja que ajuden a tothom, sense cap distinció, i així va sorgir. Va ser un èxit el 2022, bueno, un èxit que, com dic jo sempre, tant de bo no s'hagués de fer aquest concert per la pau i fos simplement el concert de la Creu Roja, no? I llavors, el 2025, vam tornar-lo a fer al Liceu, i també va anar molt bé, i aquest any, la veritat, que deixa'm dir-ho, que està costant una mica, perquè penso, doncs, ara escoltant les notícies mentre està en espera, entre els virus, les guerres, etc., em sembla que estem tots una mica esmorteïts i no reaccionem gaire.
0: Clar, en un moment de polarització creixent que estem vivint, creieu encara en la força d'aquests espais de diàleg, d'empatia, i la música pot representar això, Helena?
2: Home, sí, jo crec que la música és un llenguatge universal, la música uneix, la música fa que reflexionem, que tinguem aquests moments, doncs, de poder pensar, i aquest, doncs, crec que és un molt bon moment. I, ostres, reforça els valors compartits, no?
0: Oti, tu ets voluntària. Què representa aquest concert per la pau per vosaltres?
3: Home, jo penso que és evident que la Creu Roja, una de les dels seus distingius és el voluntariat, no? I que haguem aconseguit que molts músics, molts cors, molta gent s'hagi ajuntat, hagi volgut donar el seu temps perquè la Creu Roja pugui tenir recursos per tal de poder ajudar a tots aquests països en guerra i tots aquests que venen buscant la pau en aquí, perquè d'aquests països també ens venen aquí. Per nosaltres, la veritat, bueno, és a l'ADN de la Creu Roja, no? El voluntariat. Jo mateixa, doncs, bueno, tinc una edat, estic jubilada, podria estar, doncs, a casa, però he decidit, doncs, mentre pugui, fer alguna tasca amb la que pugui ajudar.
0: Clar. Com valoreu la situació actual, Helena? Perquè, clar, segons el Comitè Internacional de la Creu Roja, aquest any és un dels més violents de les darreres dècades, això que dèiem, aquests 130 conflictes armats, i l'Institut de Recerca per la Pau d'Oslo va xifrar el 2024 amb 129.000 víctimes mortals de conflictes armats en 36 països. Són xifres esfereïdores. Com valoreu la situació actual?
2: Home, doncs la valorem preocupant, perquè són, jo crec, xifres sense precedents i que realment, doncs, hem de fer accions com aquesta, perquè hem de sensibilitzar, jo crec, a tota la població, i a vegades, i el que deia el Marc abans, no? Sense les notícies n'hi ha tants i al final quasi que normalitzes la situació, no sé, i hem de dir no, és una situació molt greu, i davant d'això, doncs, hem de reaccionar i poder fer accions així.
0: Per la pròpia institució, per Creu Roja, què suposa aquest concert per la pau?
2: Suposa, doncs, poder fer sensibilització i tenir aquest moment de clam, de crida a la pau, que és molt important també, i llavors una segona part és poder recaptar fons per fer projectes a la Creu Roja, ja sigui, doncs, com deia l'Oti, per aquestes persones que arriben també i que les hem d'ajudar, i persones que aquí, doncs, també ho estan passant molt malament. Nosaltres volem destinar aquests diners també a preparar-nos per a les emergències, perquè també és molt important, i últimament, doncs, també n'hem patit moltes aquí a casa nostra i hem de fer front i hem d'estar ben preparats. També hi ha persones, doncs, que necessiten tenir accés als seus drets, i també en l'acompanyament a persones de pobresa extrema, pobresa greu, i també persones en situació de soledat no volguda, que a vegades, doncs, això és una situació, doncs, molt greu, que també porta, doncs, a situacions molt vulnerables que nosaltres hem de poder ajudar, i és el nostre dia a dia.
0: I internacionalment, en quins conflictes esteu presents i què hi aporteu?
2: Estem en molts països ara mateix, per exemple, podríem dir a l'Ucraïna, a Iran, a l'Orient Mitjà, al Sudan, a Myanmar encara. Nosaltres continuem, és un tema de... perquè quan ha passat l'emergència nosaltres encara hi som, encara ens hi quedem, hi ha un tema de recuperació molt important, i la veritat, doncs, que fem aquesta feina, no? de després també, perquè sembla que no, però el temps de recuperació també és molt important i és llarg, no és un...
5: Ara parles de la recuperació, però fa una estona mencionaves la sensibilització. A casa nostra ens hem impermeabilitzat als conflictes armats?
2: A veure, m'agradaria pensar que no, però una mica potser sí, una mica potser sí, perquè, bueno, tots tenim molta feina, molt al dia a dia, tots vivim molt al minut, no?, i al final, doncs, ostres, a vegades sembla que ho tenim lluny, però realment no, ho tenim molt a prop, és que és molt a prop. I, per tant, doncs, hem de treballar molt per la sensibilització, sí. Mm.
0: Doncs, Marc, a nivell artístic, què ens trobarem al concert del dimarts a l'Auditori?
4: Doncs, a diferència d'altres anys, aquest any s'interpretarà un Rèquiem, una missa de difunts, que la Mozart, que és de les peces més famoses del repertori, perquè sí que, a diferència d'altres anys, que vam fer la novena de Beethoven o la resurrecció de Mahler, aquest any sí que creiem que hi havia d'haver-hi, doncs, aquest moment de recolliment, no? Perquè, com dèiem ara, doncs, hi ha molts conflictes, hi ha moltes persones que han perdut la vida, hi ha moltes persones que estan afectades per això, per aquestes situacions, i és el Rèquiem de Mozart, que l'interpreten Ofèlia Sala, Elena Resurresau. L'Ofèlia Sala ha estat molt vinculada a la Fundació Victoria a Los Angeles, i l'Elena Resurresau va ser becada, és una artista jove, i també l'Ashley Rich i el René Barbera, que tots molt generosament s'han prestat a fer-ho de manera filantròpica, sense cap tipus de catxet. I també l'Adriana González, que escoltàvem ara amb aquesta veu meravellosa, que és l'ambaixadora d'enguany. L'any passat vam començar amb la figura de l'ambaixador, que és aquest artista, aquest cantant, que d'alguna manera, doncs, és el cap de cartell i com el responsable, diguem, de l'ambaixador, ja ho diu la pròpia paraula, d'aquest concert. Ella és una cantant fantàstica que està cantant a tot el món, a Salzburg, a París, a tot arreu. Ara farà les noces de Figaro al Liceu i començarà el concert amb l'exultat i jubilate de Mozart, abans el cant dels ocells, com no podia ser d'una altra manera, amb la Mariona Camats, que es va quedar a la Fundació Ramon Llull, de Pau Casals, sí. Perdoneu-me, i que també, doncs, havia d'estar present precisament per aquest compromís de Casals, no?, amb la Pau, tot amb l'Orquestra Simfònica Victoria de Los Angeles i, com has dit, amb el cor Carmina, amb Daniel Mestre i Pedro Pardo.
5: Com han rebut totes aquestes figures internacionals la proposta de participar en aquest concert de la Pau?
4: Sempre és impressionant, realment, perquè, com et deia, no?, els artistes, penso que com que tenen aquesta capacitat, no?, de mèdium, diguem, no?, de fer-nos connectar, doncs, amb una altra dimensió, doncs, quan està en aquest nivell, doncs, com pot estar l'Adriana, i etcètera, doncs, ells els hi encanta fer aquestes coses, no?, perquè al final dona molt sentit a les seves carreres, i sempre que contactem algú, l'any passat va ser el Jakub Josef Orlinski, que és un dels contratenors més famosos i mediàtics del moment, doncs va dir que sí també, no?, i tenen unes agendes molt complicades, i al final tu els estàs demanant que vinguin, que s'aprenguin o que interpretin unes peces i que ho facin de franc, no?, per una bona causa. I la veritat que és d'agrair sempre.
0: I parlem de xifres que també són importants, perquè l'any passat el concert per la Pau va recaptar 61.000 euros i enguany l'objectiu és arribar als 70.000, per reforçar aquests programes que ens explicaves, Helena. Què es podria arribar a fer amb aquests fons?
2: Doncs mira, el que et deia abans, nosaltres ho aplicarem a projectes que tenim, que ens hi falten diners per poder atendre, doncs, millor i poder arribar a més persones. En els projectes que et comentava, nosaltres aquest any ho destinaríem a emergències, a preparar-nos per les emergències, a projectes de pobresa extrema. Hi ha moltes persones que doncs no poden arribar a final de mes o tenen altres situacions, com de soledat no volguda entesa com a persones que per exemple, doncs, s'han quedat vivint en un segon pis aquí a Barcelona i no tenen ascensor i no tenen ningú i no poden ni baixar al carrer. Això és una situació, doncs, d'una gravetat important també, no?, perquè al final són persones que es van aïllant, i nosaltres fem aquest tipus de projectes també aquí ben a prop i que necessitem fons.
5: És ben fàcil aconseguir les entrades al web de l'Auditori, Concert per la Pau en Benefici,
1: de la Creu Roja, surt i compres les entrades que ens explicava el Marc, que cal esperonar una mica aquesta venda d'entrades per aquest concert d'aquest pròxim dimarts 12 de maig. Es poden comprar aquestes entrades, i aquí tenim un exemple meravellós, que la nostra participació a la Pau i en aquest tipus de situacions que ens explicava ara l'Helena, no només es poden quedar aquí, també podem formar part del voluntariat de la Creu Roja. Què diries, Oti, les persones que ens estan escoltant i diuen, ai, doncs calla, que potser m'hi animo?
3: Doncs jo crec que el que hauríem de pensar és que 35 euros per cadascú de nosaltres són diners, però no té res a veure amb el que això es multiplica quan tots ens ajuntem, aixequem-nos de la cadira, traiem l'entrada, omplim l'auditori, que de veritat que això, jo penso que és una de les satisfaccions més grans que podem tenir. Amb 35 euros no farem res, un a un, i en canvi si els ajuntem podem arribar que molta d'aquesta gent que està patint guerres o que està patint, com diu l'Helena, no pot baixar al carrer o no té un berenar, tota aquesta gent ens ho agrairà. O sigui, sisplau, aixequeu-se i aneu a comprar una entrada.
0: No es pot dir més clar, eh? Oti Regull, voluntària, sí. Moltes gràcies. Helena Fontanet, secretària autonòmica de Creu Roja Catalunya, gràcies també. I Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victòria de Los Ángeles. Gràcies als tres.
4: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Bona tarda.

0: Es decir, que el prestigio del aceite de oliva es relativamente reciente en España y ahora volvemos a ser lo que fuimos en la antigüedad.
1: Bien, o sea, es fascinante aquesta història.
2: Tengo una última pregunta, Emilio. La mejor manera de degustar y disfrutar del aceite, ¿cuál sería para ti?
0: Uy, yo la tengo muy clara. Yo era un niño, por mi época, que merendaba pastelitos o pan con chocolate. Pero a mí lo que de verdad más me gustaba era lo que llamamos un hoyo de pan con aceite, un pedazo de pan con aceite. Esa es mi Magdalena Proustiana. Mm. Entonces, cuando yo tomo pan untado, mojado en aceite, a mí eso me devuelve a mi infancia, a los sabores de mis mayores, y vamos a decir que es como si le diésemos un beso a Afrodita.
1: Wow. Bueno, imagínate, un
2: Emilio
1: mar de
2: Lara,
1: oro verde.
2: El poeta, ¿eh?
1: Sí. Aparte de antropólogo, efectivamente. Ahí. Emilio Lara, un mar de oro verde, molt recomanable. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, un placer.
1: Igualmente, adiós.
0: Adiós.
3: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.
1: Doncs en 3 minutets arribem a 6:15 de la tarda. Què? Quina cara és aquesta, Natàlia?
2: Una cosa, Pau, pots buscar, si us plau, en el nostre sistema que es diu Dalet, ho dic perquè l'audiència ho entengui, la cançó Padam, de Kylie Minogue, si us plau?
1: Ai, aquí hi ha una intrahistòria, darrere d'aquesta cançó. Bé, saben vostès que cada divendres tenim a Carme Ruscalleda aquí a l'Entrellat. Hem de dir que avui és el seu aniversari. Per molts anys, Carme.
2: Felicitats, Carme.
1: I li hem donat festa.
2: Clar.
1: perquè pugui celebrar. Però tenim el Raül Balà amb el seu fill aquí. Raül, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
1: Com estàs? Com estàs?
2: Quina alegria sentir-te, estimat.
4: Pues mira, nerviós, perquè, esclar, fer una secció que porti el nom de la Carme Ruscalleda, per mi són paraules majors,
1: Bé, però si algú ho podia fer, eres tu.
2: Efectivament, carinyet.
4: Ens en sortirem.
2: I amb aquesta musiqueta de la gran Kylie Minogue de fons, encara més, Sembla que digui Balam, sí o no?
4: És que diu Balam. Això ho hem dit fa temps, diu Balam, però aquesta senyora no sap pronunciar la B alta.
2: És això.
4: I la pobreta, mira, clar, és que és d'Austràlia. Ho diuen tot al revés. I la P al revés és una B.
2: Mira'l ell.
1: Doncs ja ho tenim, això.
2: És la P multiplicada, la B.
1: Efectivament.
4: Clar. Per això.
1: Mira, Raül, la nostra audiència està acostumada a que cada setmana parlem dels ingredients, dels aliments d'aquella setmana més recomanables, i la teva mare ens suggereix una recepta. Tu t'atreveixes amb això, Raül?
4: Ens atrevirem, mira, ens tirem a la piscina, sí, i ho farem bé. I vosaltres, si no, vosaltres em conduireu superbé. Jo sé que m'ajudareu moltíssim.
1: Doncs mira, començarem. Comencem per les fruites, Raül.
2: A veure.
1: Mira, el barcoc, te les dic jo.
4: L'albercoc, sí.
1: Com les dius tu?
4: A veure com ens penjarem, això. Sí, és temps d'albercoc, ara comença l'albercoc.
1: Exacte.
4: Amb uns bons preus, perquè són les primeres de Lleida, d'Alacant, o sigui que meravellosos.
1: Sí, el barcoc d'una banda. També tenim cirera, a preus força raonables.
2: Força raonables, perdona.
1: Bueno, comença.
2: L'altre dia vaig agafar 5 cireres.
1: 5
2: euros. Quan em van costar les 5 cireres?
1: 5 euros.
2: 3,89. Apa. I el nen volia cireres. Dic, doncs en menjaràs 5, carinyo. O sigui,
4: Però hi ha aquella cara d'il·lusió d'aquell nen menjant-se les cireres.
2: Això
4: no té preu, eh?
2: Pintant-se els llavis amb les cireres. Quina meravella.
4: Són les primeres. I, esclar, dic, ara és quan comencen a ser... Bueno, els preus són els que són de la cirera. Sí, ja baixarà, ja s'anivellarà tot això. Sí. Però ara ens venen de Tarragona, de València i de Càceres. O sigui, tot nacional, tot d'aquí.
1: Tu amb els albercocs què fas? A veure, tu te'n recordes algun plat que facis amb albercoc, Raül?
4: Mira, l'albercoc pots fer-te una confitura. Te'l pots fer marcat a la planxa per acompanyar-te un peix, per acompanyar-te una carn.
2: Una amanida.
4: una amanida. És que és l'albercoc que et pots fer un tabuler, i que és aquesta, aquestes amanides fresques, i li talles albercoc, que té ara aquest àcid i aquest dolç. Bueno, l'albercoc va molt bé, però amb confitures just escaldats, amb un tant per tant d'una...

0: d'una aigua i un sucre, els deixes coure uns 3 minuts i els deixes que es refredin i allà tens uns albercocs amb almíbar que són una meravella, sempre sense os, eh? Que si no l'os ens podria fermentar i llavors ens seria mal. Partits per la meitat i fets sense os.
1: Molt bé, veus? Mira,
2: boníssim.
1: Idees boníssimes amb l'albercoc. Hortalissa, mira, tenim carbassó i cogombra, que ja és de temporada i de proximitat.
2: Un carpaccio de carbassó.
0: Ara comencen. Sí. Un carpaccio de carbassó cru és una meravella.
1: I què li poses a sobre? El carpaccio què li poses per
0: mira,
1: fer carpaccio?
0: Un carpaccio tu te'l agafes cru, el talles ben fi o amb un ganivet que talli o amb una mandolina. Sí. El talles ben fi i te l'amaneixes com si fos un carpaccio de carn. Et fas una vinagreta amb una mostassa a l'antiga, una mica d'oli, una mica d'un bon vinagre, una culleradeta petita d'una mostassa d'aquesta amb gra. Això fas un batibull per fer-te aquesta vinagreta, ho amaneixes i ho acabes amb un bon formatge sec, tipus manxego, tipus parmesà, ratllat per sobre.
2: Jo ho faig per
0: sopar. Si li fiques ja quatre fulles de rúcula a sobre, que et donarà aquest amarg, i és una meravella. Però el que és la reina dels carbassons són les flors.
1: Ara estan,
0: els carbassons quan comencen a ser tendres i tot, primer han sigut flor. Clar. Clar, totes aquestes fruites que ens mengem són part d'una flor. I el carbassó, mira, la flor de carbassó te la pots fer amb tèmpora. Te les pots fer farcida amb botifarra negra i li dones un cop de forn que es fongui. També li pots ficar formatge. La invenció, el poder...
2: Brandada de bacallà.
0: Una bona brandada de bacallà. O sigui, treure el pebrot al nen, el xinxan, que no li agrada el pebrot, doncs li farceixes la flor de carbassó i es menja la brandada de bacallà perfecta.
1: Que boníssim. Ceba, mongeta, patates tipus Mona Lisa, això també.
0: És que ara comença tot això i la mongeta, mira, el que és bo de la mongeta i la patata, a mi, jo em xifla un bon bullit d'una patata i fesol tendre. Saps com m'agrada? Jo primer fico la patata en fred, amb l'aigua, en fred, la trenco una mica, si jo vull, i allò ho deixo bullir, quan arrenca el bull, conto uns 5 minuts, i salo. Quan han passat aquests 5 minuts, hi fico la mongeta. Normalment, de la mongeta només trec la part de dalt, la que està enganxada a la branca. La cua no fa falta, perquè és part de la mongeta. A vegades traiem la part de dalt i la part de baix. Sí. No, la part de baix la volem perquè és part de la mongeta. Tot allò és comestible.
2: I té molta
0: només
2: fibra.
0: Només la part de dalt. Clar, la part de dalt que està allò fora. I allò ho vull, doncs, uns 10-12 minuts, depèn de com t'agrada, si t'agrada la mongeta i la patata, si t'agrada la mongeta més al dente o menys al dente.
1: Clar.
0: Però... saps com me la xafo jo, la patata i fesol tendre?
1: Com?
0: Jo l'escorro, la torno ficant a la cassola, a l'olla, on te l'he bullit, li fico un bon raig d'oli i l'esclafo amb una mà de morter.
2: Oh!
0: És molt millor esclafar-ho amb una mà de morter que si ho fessis amb una forquilla.
1: Per què?
0: Perquè se't queden trossos més grossos, trossos més petits. Ho disfrutes d'una manera molt més millor. O sigui, no és un menjar pla. Llavors et vas trobant més mongeta, ara et trobes patata, llavors li fiques un bon raig d'oli a sobre, que ara fa un moment estàvem parlant d'oli, que és el nostre or líquid, i una mica de sal granada o sal gruixuda, sal marina per sobre, i bueno, tens allà un plat que et fan la ola a casa, eh?
2: Oh, espectacular.
1: Increïble. Bé, més coses. Mira, passarem al peix, va? I tenim tonyina vermella, que és de temporada.
2: Que bo.
1: Imagina't, això és un manjar.
0: Clar.
1: Diu que a més han incrementat la quota pesquera i, per tant, n'hi ha més.
2: Doncs mira, ha
1: millor
2: més.
1: De preu.
0: Mira, perfecte. I la tonyina sí que és aquests peixos que et pots fer. Mira, primer de tot, si tens la bona recepta d'una bona conserva, et pots fer una bona conserva de tonyina. Però llavors, si te la vols menjar crua, és molt important. Tu te la raciones ja com te la menjaràs i te la congeles. Així anem a lo segur, aquí no hi ha ni saquis ni coses que ens puguin ser dolenta per nosaltres. I llavors, quan ho tens aquí, te la pots fer. O la planxa tomba i tomba, tipus tataki, que et quedi ben vermella de dintre i ben marcada de fora. I això ho pots acompanyar amb soja, t'ho pots acompanyar amb 10.000 maneres. Pots fer carpaccios, també. Un bon carpaccio de tonyina amb un bon raig d'oli i una bona sal granada també, i unes gotetes de vinagre també per acompanyar, o un bon tartar per acompanyar unes torrades. Fer aquesta tonyina tratada com si fos una carn de vedella i et fas un estic però de tonyina.
1: Uau, mira, increïble.
0: Mira quantes coses pots fer amb la tonyina.
1: Mira. I carn i aviram. Resulta que és un molt bon moment per gaudir del xai. Eh?
2: Que bo és.
0: Sí. Xai mesclat. El xai lletó, a l'hora que és la primavera, és el moment del xai, és quan més tendre i quan menys llaneja, o sigui, quan menys té aquell gust a llana, és aquell xai fresc. A mi, el xai es pot fer de mil i una maneres. Al forn, amb quatre patates i cebes, les espatlletes funcionen meravella. Si tens sort de tindre una bona barbacoa a casa, doncs les costelles i les mitjanes, que quedin ben torradetes de fora, amb aquell greixet, que llavors és com un vici menjar-te, aquell llardonet, és meravellós. O si no, també te pots fer-la com a la vinagreta, fer-te ben confitat a la vinagreta, que cogui com a la vinagreta, i et queden allà un fiambre mig cuit, que també és una meravella.
1: Boníssim. I d'aviram diu pollastre de pagès, molt especial, que és conegut també com a pollastre de muntanya i que arriba del Berguedà. Això ja és per fer una cuina elaborada, no?
0: Sí, bueno, esclar, dic, un pollastre de pagès ja vol hora, ja vol un bon rostit.
1: Clar.
0: Llavors, si te'l compres sencer, mira, tens allà 10.000 coses per fer. Les petxugues te pots fer, si vols, te les pots fer empanades, te les pots fer a la planxa, si volguessis. Les cuixes sí que te les pots fer rostides, amb un bon rostit, amb una bona bresa de verdures, per llavors passar-la per un colador xinès i que et quedi allà una bona salsa concentrada d'aquest gust de pollastre. I les carcasses no les tireu, que aquí fem un caldo meravellós.
1: Oh,
0: és que d'un pollastre s'aprofita tot.
1: Més,
0: o sigui, si teniu
1: porc,
0: la sort... Clar, sí, bueno, i tant que sí, si tu te'n vas a mercat, a vegades que vols els ossos sempre cap a casa, que allà et fas un caldo, que el pots congelar, i el dia que no tens gaires ganes de cuinar, descongeles allò amb un grapat d'arròs i fideus, mare de Déu.
1: Sí, senyor. Raül, espectacular,
2: Ets meravella, amic.
1: El regal, ha sigut un regal en el dia de l'aniversari de la teva mare, què et sembla?
0: Sí,
1: el regal
0: sí,
1: l'hem rebut nosaltres.
0: La nena se'ns fa gran i se'ns en fa 74 avui,
1: Déu-n'hi-do!
0: Déu-n'hi-do,
1: és increïble.
0: Déu-n'hi-do.
1: És la millor edat, crec jo. Avui dia, la gent amb 74 anys és com si en diguessin 17.
2: També et diré una cosa.
0: Jo crec,
2: la vitalitat
0: jo crec que ara
2: de la
0: comença
2: Carme...
0: el mambo.
2: Ara comença el mambo?
1: Ara comença.
2: Jo estic
0: ara
2: al·lucinada...
0: Ara comença el mambo, jo crec.
2: Amb la vitalitat de Carme Ruscalleda, dels seus meravellosos 74 anys.
0: No, 100%. L'altre dia vam anar de concert, vam anar a veure la Luz Casal al Liceu, llavors ens en vam anar a fer un mos, i si jo li arribo a dir anem a fer una ballaruca, m'hagués dit que sí, el que passa que ella no estava per ballaruques, semblo més bé jo que ella.
2: Perquè ella,
1: molt, home. Raül Balam.
0: I ella també.
1: Moltes gràcies, Raül.
0: Abraçada ben forta i molt bon cap de setmana.
1: Igualment, guapo, adéu.
2: Petonassos, guapo.
0: Adéu.
1: I ens volem posar avui d'estrena, perquè és el dia que s'estrena una pel·lícula majúscula. Jo no moriré d'amor és l'òpera prima de Marta Matute, un drama sobre la història d'una jove de 18 anys que veu com a la seva mare a poc se l'emporta a l'Alzheimer.
3: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla.
4: Invierno es una estación que viene después del miércoles.
3: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
5: Me voy.
6: Pero si acabas de llegar...
7: Una pel·lícula que va triomfar en la darrera edició del Festival de Màlaga, on va aconseguir la bisnaga d'or a la millor pel·lícula i altres dues de plata per la Júlia Mascor com a millor actriu i el veterà Tomàs de l'Estal com a millor actor secundari. També es va endur el Premi Feroz Puerta Oscura 2026, el millor llargmetratge de secció oficial a concurs.
1: I avui ens acompanya l'actriu protagonista aquí als estudis de Ràdio 4, Júlia Mascort, i també la directora de Jo no moriré d'amor, Marta Matute. Des de Madrid. Marta, bona tarda, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Júlia, benvinguda.
9: Hola, ¿qué tal? No sabía que Marta estaba aquí.
8: Hola, Júlia.
1: Saludaros.
9: Hola, Marta.
8: Hola, ¿qué tal?
1: Hace mucho que no os veis.
8: Un día, ¿no?
9: Pero sí. Lo máximo que hemos estado separados.
1: Y no le dijiste nada, Marta. Hay que ver.
8: Tenemos una agenda muy apretada, eso nos pasó.
7: Bueno, pero me encanta la ilusión que habéis tenido al reencontraros después de un día sin veros.
9: Marta, tío.
8: Es que esto ya nos ha unido para siempre.
1: Desde luego, ¿eh? Desde luego que esta película os ha unido para siempre, ¿no, Marta?
2: Felicidades.
8: Sí, sí, sí. Uy, muchas gracias. Gracias.
1: Claro, es que deben ser todo alegrías, ¿no? Con esta peli, Marta, Julia, Marta.
8: Por ahora, sí. Se está recibiendo muy bien. Eso, estamos súper contentos. Hoy se estrena, con un poquito de nervios con esto de la taquilla, a ver qué pasa. Mm. Pero bueno, confiando mucho en la peli.
1: ¿Hoy se estrena significa que en el primer pase de las 4 de la tarde ya la han puesto? O,
8: sí, sí.
1: Sí, ¿eh? Mm. Ya la están viendo.
8: Ya está estrenada.
9: Ya está. Es para el mundo ya.
2: Ahora, Marta, que decías, la presión de taquilla, ¿puede marcar mucho el recorrido de una película?
8: No lo sé. Bueno, a mí me han dicho, mira, ya no te preocupes, ya has hecho todo lo que tenías que hacer. La película llegará donde tenga que llegar y ya está.
1: Claro.
8: Y es que la taquilla, nadie tiene el algoritmo de cuándo claro. funciona y cuándo no.
1: Tal cual.
8: Así que nada, a ver qué pasa.
1: ¿Y tú, Julia, cómo vius?
9: Bueno, pues és una mica estrany perquè sí que és veritat que ja han fet bastants passes i la gent ja ha vist la pel·lícula molt i avui, sens dubte, és un dia molt especial i llavors és com una situació molt, molt estranya, però bueno, estem superemocionats. És el que diu la Marta, al final la taquilla... És que la gent li costa anar al cine, costa molt, perquè ara amb les plataformes i tal, doncs tot és més còmode veure el sofà de casa, no?
1: Sí, sí, sí, però bueno. Però aquesta és una gran pel·lícula, la veritat, per anar al cinema a veure la relata, doncs, els últims anys de la malaltia de la mare de la Clàudia, que tu fas de Clàudia, Júlia és la protagonista. És una jove de 18 anys que ha d'aprendre com pot, doncs, a acceptar la nova situació, a conviure amb la nova situació. Marta, este es el retrato de una vivencia personal tuya, ¿no?
8: Sí.
1: ¿Cómo has llevado el llevarlo a pantalla?
8: Pues la verdad es que bastante bien. Ha sido un proceso largo, pero muy bonito y lo he disfrutado. Nada, cuando me empecé a enfrentar al guión, que no había escrito un guión antes, bueno, al principio fue un poco te daba un poquito de cositas, ¿sabes? Porque además era una historia que no solía yo contar mucho, lo sabía muy poca gente de mi alrededor, aunque esto ya pasó hace bastantes años. Cuando yo empecé a escribir el guión, mi madre ya había fallecido hace 5 años, entonces sí que había cogido bastante distancia, pero era la historia que nunca, bueno, que no contaba. Y de repente fue a través de las residencias de la Academia de Cine que apliqué. Y me cogieron y claro, al principio da un poco de vértigo, ¿no?
1: ¿Y por qué si era una historia que nunca contabas, por qué sentiste esa necesidad de contarla?
8: Porque tuve como una intuición cuando estaba viviendo todo eso, creía que era una historia para contar de alguna manera. No sabía que iba a ser una película, porque no estaba vinculada al cine de manera profesional entonces. Sí, sentía que la película era o la historia era valiosa porque nadie de mi edad estaba pasando algo igual, ¿sabes? Entonces... Bueno, sentí que tenía que contar esta historia porque iba a ayudar yo creo que a bastantes personas y no me estoy equivocando. La verdad que los comentarios que estoy recibiendo sobre la película son muy sanadores, ¿sabes? Con personas que han pasado por esta circunstancia.
2: I que interessant, no?, la feina que heu fet, m'imagino, les dues, perquè, clar, també, Júlia, quina pressió, no?, en el fons, haver d'interpretar una cosa tan personal per la Marta.
9: Sí, sí, sí, bueno, evidentment era una mini pressió afegida. Sí, és veritat que jo també no m'ho prenia com una cosa positiva perquè era com... no hi ha ningú com ella que m'ho pugui explicar millor, saps? I és la directora i en aquest cas també és actriu, llavors això em va facilitar molt, no? Que ella m'expliqués realment amb detalls, m'obrís les portes de casa seva, m'obrís les portes del seu cor, literal, en plan que m'expliqués com ella ho va viure durant tots aquests anys, que em donés els detalls, no? Sí, és veritat que després vam ficcionar bastant el personatge, que tampoc fos idèntic a la Marta, i això també em donava a mi pues un espai de creació, un món, no? Però bueno, en aquest cas, més que menjar-te la pressió, és com, bueno, sí, hi ha pressió, però també és positiu, saps? Com em podré d'això, saps? Millor.
1: Marta, i tu què viste en Júlia que dijiste, ella sí, és jo?
8: Pues fíjate que ella no era yo y eso era lo bueno, ¿sabes? Cuando me enfrenté al casting sí que fui como muy abierta a que me sorprendieran y vino Julia, siempre lo cuento, ¿no? Que estábamos en un día de casting, habíamos visto una secuencia un montón de veces ya. Vino Julia, pues eso, a última hora de la tarde, que estábamos todos ya cansados, y nos sorprendió. Vamos, cogió toda nuestra atención.
1: ¿Qué va a ser el casting, Julia? ¿Qué va a ser?
8: pues estar ahí y ser ella, si es que ella es increíble. Entonces, bueno, yo creo que luego tenemos cosas en las que nos parecemos, Julia y yo, pero hay otras cosas que no. Y entonces veía algo como muy genuino en ella. Y no era... Yo, claro, cuando yo escribía el personaje siempre pensaba en mí, ¿no? Y en la Marta de esos años. Y cuando vi a Julia dije, aquí hay algo interesante que tengo que seguir viendo, a ver si termina de cuajar. Y efectivamente hizo dos pruebas más y nos siguió sorprendiendo.
1: Bueno, un superpaper, una superinterpretació que fas, que no és gens fàcil, perquè clar, tot passa molt per dins, no? Una de les claus de Júlia és que no comparteix justament el que està sentint, no? No sé què és el que et va agradar a tu del personatge, el que et va captivar, Júlia.
9: Em va captivar tot, em va captivar, sobretot, sempre ho dic, la humanitat, no? Aquest debat interior, que molta gent potser al principi s'ho veu com un acte molt egoista, però que és la cosa més humana, no? De dir com, és que ella ho troba tan injust d'estar vivint això amb 18 anys, tan jove, que es compara amb els seus amics, es compara amb la gent de la seva edat, no? Que ella realment vol sortir a festa, vol passar-ho bé, i té aquest deure, no? D'estar a casa seva, cuidant a la seva mare... I a més, una cosa que no va millor i que no anirà millor, perquè una malaltia així no anirà millor, llavors és molt frustrant. Empatitzava directament amb aquesta frustració, amb aquesta contenció també que li passa, perquè també està dins d'una família poc afectiva, saps?
2: Total, eh?
9: Sí. Llavors, m'agradava molt que la història s'expliqués des de la figura del cuidador i del cuidador jove. Me semblaba muy interesante.
1: Oye, Marta, y tú has dicho que de los 17 años hasta los 28 no recuerdas nada de esa época.
8: Muy pocas cosas, sí.
1: Tiempo de la vida con la enfermedad de tu madre, ¿no?
8: Sí, en mi caso fueron 9 años. En la peli pasan 6.
1: ¿Por qué ocurre esto?
8: Pues mira, porque te disocias, yo creo. Entonces la cabeza, con un mecanismo de supervivencia, empieza a borrar los recuerdos traumáticos, y entre esos recuerdos como que arrasa con más cosas. O sea, es cierto que de esa época, mi época universitaria, no recuerdo nada. Muy, muy poquitas cosas. Bueno, sí.
1: ¿Te sientes identificada con Claudia, ¿no? En cierto modo.
8: Sí, claro que sí.
1: Sí. Oye, la preparación para este papel y para los papeles de todos los actores que conforman esta película, mucha conversación, imagino, ¿no?
8: Sí, tuvimos 5 semanas de ensayos y con Sonia al Marcha, pues 4 meses antes de rodar estuvimos en contacto con asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer de aquí de Madrid y un centro de día también. Entonces pude estar en contacto con personas que padecían la enfermedad, pues leve, moderado y grave. Entonces tenía ahí los referentes, porque Sonia no tenía ningún referente en la familia, ni había tenido una persona cerca que se pudiera inspirar. Y nada, hicimos un trabajo además de bastante tiempo. De hecho, el resto del elenco también fue a los centros. Y luego que congeniamos muchísimo entre todos. Y eso ya, y con eso ya haces un camino brutal, ¿eh?
1: Claro. I, Julia, què et va sorprendre dels centres que visiteu, de les converses? Imagino que hi ha un aprenentatge també del que és l'Alzheimer, no?
9: Sí, totalment. En el meu cas no era tan immersiu com el cas de la Sònia, que fa de la meva mare. Però bueno, jo no coneixia aquest món. Jo no he viscut això, saps? I era com, jo em vull empapar el màxim possible per poder arribar a entendre què és aquesta malaltia, no? Que és tan dura i tan cruel.
1: I què és el que no sabies? I ara sí saps de l'Alzheimer?
9: Hòstia, no sé. Moltes coses, suposo. Pues com, bueno, com es desenvolupa, no? Si ja... Es comença amb la fàscia, no? O després es pot desenvolupar també amb un Parkinson i després acaba, bueno, amb un estat absolutament vegetal, no? Una demència és això, frontotemporal, en aquest cas, que és el que té el personatge i És que és molt dur, o sigui, jo recordo d'estar en aquells centres i d'anar-me'n a casa i de dir, hòstia, quin mal cos, saps?
1: Com... Clar, perquè a més és molt llarga l'evolució, sí, no? És molt llarga l'evolució, Marta, de l'Alzheimer, no?
8: Sí, depèn de l'enfermo, però... Pero si va poco a poco y si es una persona joven es más agresivo, ¿sabes? Sí, entonces nada, armamos con Sonia un cuadrante por dónde pasaba el personaje de la enfermedad, ¿no? En qué momento estaba, ahora en este momento ha dejado de hablar, en este momento tiene más rigidez, en este momento ya ha empezado a llevar pañal. Y esto Sonia se lo compartía con el resto del elenco, que ella también lo nombra en alguna entrevista, decir, bueno, a ver, yo ahora tengo pañal, ¿vale? Entonces, vale, estamos aquí. Entonces todos nos ubicábamos porque no pudimos rodar cronológicamente. Ah, yeah. De hecho, el final lo cuento porque me parece algo como muy bonito también... y de mucho valor para los dos pedazos de actores que son Julia y Tomás. La última secuencia se grabó el cuarto día de rodaje cuando ¡Hala! Sonia cuando Sonia no se había incorporado a una rodaje.
2: ¡Ostras! O sea,
1: sí. Bueno, pero a veces es más fácil porque tienen menos confianza, ¿no? El cuarto día que el último. No Mira, sé,
8: yo
1: a lo
8: creo
1: mejor
8: que,
1: eso ayuda.
8: Que como ya habíamos hecho como bueno, mucha piña, eso ayudó mucho. Y que sí, pasamos por todas las secuencias en ensayos.
2: Estoy flipando.
8: Sí, sí.
2: Estoy
8: sí,
2: flipando
8: sí.
2: Porque esa última escena es que además es como que padre e hija están como más unidos que nunca. Sí. Pero hay el tic de Tomás, que, del personaje de Tomás, que se sigue rascando.
8: Sí, eso es.
2: Ostras, o sea, estoy alucinada. Hemos mencionado más de una vez en esta charla a Sonia Almarcha. O sea, Sonia es Sonia Almarcha, que está espectacular.
9: Sí, sí, sí,
2: y otra cosa muy fuerte es que Julia y Laura, ¿en qué momento no son familia? Porque son, o sea, como dos gotas de agua.
9: Sí.
2: Es muy fuerte.
8: Sí, sí. Bueno, y cuando les hice, fui a Barcelona, ¿no? A hacerles casting a las dos. Y nada, cuando las tenía delante dije, muy malo tienen que hacer. Porque tenían una energía que juntas
2: hermanas.
8: También molaban mucho.
1: Claro.
8: Y también me encantaba esa diferencia de altura que tienen.
2: Y el personaje de Tomás, el padre.
8: Sí.
2: Me parece
8: muy bonito.
2: Sí. Muy bonito, sí.
1: Sí. Súper tierno. Están todos impresionantes. Marta, no sé si cuando aparece el Alzheimer en una familia se genera un debate, ¿no? Porque unos querrán hacer las cosas de una manera, los otros otras. ¿Cómo impacta el Alzheimer?
8: Pues mira, en mi caso, en nuestro caso, creo que sentimos que teníamos el deber de cuidar de la persona que nos cuidó, porque en ningún momento nos cuestionamos no hacerlo. Yo en ningún momento dije, yo me voy, ¿sabes? Y como es una enfermedad que va poco a poco, al principio pues tenés esos olvidos, esos despistes, pero ya luego va evolucionando, pero tú ya estás dentro de casa, no te das cuenta. Y un día para otro estás como cambiando el pañal a tu madre, ¿sabes? Como... Y te acostumbras, ¿no? Entra en lo cotidiano y ya está, como que asumes esa responsabilidad.
1: Eso en tu caso, pero imagino que no todo el mundo reacciona de la misma manera.
8: Sí, claro, total.
1: El personaje de Julia quiere evadirse, ¿no?
8: Sí, es lo que haces también y era lo que hacía yo, era como en el momento que salgo de estar el mínimo tiempo posible en casa, ¿no? Y en el momento que sales no se habla del tema y no lo comparto con nadie porque no quiero que esta sombra que me acompaña pues, se lo coma todo. Yo quiero intentar seguir mi vida. La decisión que más cuesta, desde luego, es cuando tienes que... Bueno, no te queda otra que mandar al familiar a una residencia, ¿no? Y yo lo recuerdo ese momento como liberador también, pero con un sentimiento de culpa terrible.
1: Claro, esa contradicción,
8: y,
1: ¿no?
8: Sí, entonces, bueno, como que sí que es cierto que se entienden... los cuidados desde que lo tienen que sostener las familias y no estoy de acuerdo con eso. Creo que debería haber un sistema que sosteniera que sostenga más a estos enfermos y a sus familias que las cuidan.
1: ¿Una ley de la dependencia?
8: Esa es, sí, una ley de dependencia.
1: Que no funciona como nos gustaría, ¿no?
8: No funciona.
2: Mira, justamente esta semana, lo vamos a hablar en un rato con nuestro compañero Manel Farré, Aymar entrevistó a Belén Rueda, en La Sexta, y comentaba que su madre estuvo 10 años enferma de Alzheimer. Wow. Falleció, y a los 6 meses de la muerte de la madre
8: le dieron la prestación
2: cuando le dijeron que podía y tenía plaza en una residencia pública.
8: Sí, sí, esto es fuerte.
1: Bueno, clar, després l'altre meló, l'altre meló també són les residències públiques. Dejan mucho que desear, ¿no? Algunas.
8: Sí, a mi madre fuimos a una concertada porque la pública nos mandaban como muy lejos de casa de mis padres. Entonces mi padre no era una persona que pudiera ir, ni nosotras. O sea, al final los recursos que teníamos entonces, pues los utilizamos en pagar una residencia concertada y pedir el cheque de residencia. Pero y tuvimos unas guerras fuertes porque si no ibas todos los días, pues te encontrabas a tu madre mea y cagada hasta arriba, pues la comida no era la mejor, los ratios no se cumplían, los trabajadores estaban absolutamente desbordados. Recogimos firmas, fuimos a la comunidad y nos dijeron, sí, está todo bien. Digo, ajá. O sea, sí. No auditan las residencias, no se sabe qué empresas hay detrás. La de mi madre había detrás un fondo de inversión. Claro. ¿Sabes? Entonces,
1: sí,
8: bueno.
1: Se entienden muchas cosas cuando sabes, cuando tienes ese dato, ¿verdad?
8: Sí.
1: Clar, Yo no moriré d'amor és una pel·lícula en què hi ha rau aquest discurs, aquest activisme, aquesta idea de tot el que ha de millorar, però també conviu amb escenes de moltíssima intimitat. Mira, no farem spoiler, però hi ha un moment a la dutxa entre Clàudia i la seva mare. Treballar aquestes escenes, Júlia, com ha estat per tu?
9: Pues mira, ara que ho dius, crec que les del lavabo van ser les més difícils de rodar. Al final, crec que eren escenes amb una intensitat molt alta i amb una emocionalitat alta, intimitat alta també, perquè a més era un lavabo ultra petit i allà havia d'entrar molta gent de l'equip, saps? Per fer diverses coses. I bueno, es notava, es respirava l'ambient, bueno, tant a l'escena de la dutxa com a l'altra, no? Però bueno, també eren de les meves preferides. Sí que és veritat que en aquestes escenes també has d'estar pendent de pues, possibles coreografies, no?, que es fan a vegades, i llavors has d'estar molt present de lo que hem assajat i de lo que li està passant al personatge. I a mi l'escena de dutxa m'encanta, em sembla de les millors, em sembla molt, molt, molt tendre i res, jo amb la Marta tot era bé, tot bien. O sea que...
1: I Marta, ¿tú cómo planteabas estas escenas con ese grado de emocionalidad?
8: Bueno, pues son las más coreografiadas. Trabajamos mucho en ensayos de, vale, ahora vamos aquí, ahora la apoyas en el lavabo, entonces, o sea, estaba todo muy medido y aparte por cámara también, ¿sabes? Lo ensayamos por cámara porque también entraba efectos, teníamos que coreografiar también con Sonia un montón y era el espacio más reducido de la casa.
1: Fíjate, ¿eh?
8: Entonces, no sé, pues yo creo que ensayarlas mucho era la que más, yo creo que sí que era de la que más me preocupaba o de las que más me preocupaba. Y lo supimos solventar bastante, bastante bien. Sí.
2: Hoy se estrena Yo no moriré de amor. Marta, ¿empieza con esta película una larga trayectoria como cineasta?
8: Pues espero que sí, porque he descubierto una profesión que me encanta.
1: Porque así tú eres actriz, ¿no?
8: Yo soy actriz, sí.
1: De formación.
8: Bueno, estudié comunicación audiovisual, pero luego estudié interpretación y cuando apliqué las residencias y empecé a desarrollar el guión, trabajaba de actriz.
1: Bueno, pues por una larga vida, ¿eh?, de cineasta, sí, pues per Marta Matute i com a actriu també la Júlia Massa.
2: Exacte, és la que anava a dir.
1: Que també ets DJ, a més, ¿eh?
8: Una gran DJ, d'això.
1: Ah, sí, ¿eh? Bueno,
9: el otro día en la fiesta de la Premier.
1: Pinchaste, ¿eh?
8: Pincha, que...
1: Així ens agrada, així ens agrada. Marta Matute, directora de Yo no moriré de amor, moltes gràcies. Muchas gracias. Un abrazo. Júlia Mascort, gràcies. Que vagi molt bé. Avui s'estrena, aquest Jo no moriré d'amor.
2: Una meravella.
1: Una imprescindible. Oriol Esteve i Manel Ferrer ens estan esperant.
2: Bé,
1: després
2: ja
1: de les notícies.
5: Són les 6.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
10: Bona tarda. L'Audiència Nacional ha rebutjat aturar l'arriba de Canàries al creuer Òndius afectat pel brot d'antivirus, tal com demanava l'associació Justitia Europa. Laura Monill, bona tarda.
11: Bona tarda. Sí, el tribunal considera que l'operació respon a una emergència sanitària internacional i assegura que no hi ha indicis de risc per la població espanyola. En paral·lel, continua la polèmica entre el govern espanyol i l'executiu de les Illes Canàries arran el fondeig del creuer a Tenerife. Entrevistat a Televisió Espanyola, el president autonòmic Fernando Clavijo ha assegurat que la comunicació amb el Ministeri de Sanitat ha millorat, però assenyala que el gest d'Espanya és moral, perquè diu les resolucions de la OMS no són vinculants.
12: Las resoluciones o las peticiones de la Organización Mundial de la Salud no son vinculantes para un Estado miembro. Nadie puede violentar la autonomía de un Estado miembro. Por lo tanto, no había ninguna obligación legal.
11: I tot plegat mentre el Ministeri de Sanitat ha notificat un cas sospitós a Alacant relacionat amb aquest brot d'antivirus del creuer Òndius. La dona presenta símptomes compatibles amb l'antivirus i ha estat ingressada en aïllament de manera preventiva. En les properes hores coneixerem el resultat de la prova PCR que se li ha practicat.
10: Els sindicats educatius majoritaris a Catalunya exigeixen responsabilitats i dimissions per la polèmica de la presumpta infiltració de dues Mossos d'Esquadra de paisà en una assemblea de docents. USTEC, CGT, la Intersindical i professors de secundària han tornat a banda a fer una crida al govern de la Generalitat a negociar les condicions laborals del col·lectiu docent abans de dimarts, quan es reprenen la vaga educativa. Escoltem Andreu Mumbrú, d'USTEC.
13: Tant el govern, d'entrada, el que ha de fer és donar la cara, donar explicacions, i si es confirma tot això, evidentment hi ha d'haver cessaments o hi ha d'haver assumpció de responsabilitats. Però això el que no pot fer és desviar-nos del focus central, que és que el govern i la presidència, no? El president Salvador Illa, es nega a negociar i a resoldre un conflicte central al país.
10: Junts, Esquerra, Comuns i la CUP han forçat la compareixença conjunta urgent de les conselleres d'Interior i Educació, així com del director general dels Mossos, la setmana vinent al Parlament. I encara de l'àmbit de les escoles, el col·lectiu Revolta Escolar, que aglutina més de 100 centres a diferents ciutats de Catalunya, organitza talls de carrers al voltant d'unes 20 escoles de Barcelona, com ara Rosselló, Entença o Numància. Seguint una d'aquestes accions, hi ha estat el nostre company Toni Conde.
14: En aquests carrers tallats organitzen activitats infantils per reivindicar espais més saludables i més segurs. El col·lectiu denuncia que els índexs de contaminació als carrers de Barcelona superen els recomanats per l'Organització Mundial de la Salut. Francesca Gómez, coordinadora de Revolta Escolar, adverteix de l'impacte en els infants.
15: Els afecta alhora, no?, el desenvolupament cognitiu, a l'hora d'aprendre, de viure, de poder estar inclús pel carrer. Sabem que no vivim en una ciutat petita, hi ha molta gent, però és que hem de viure la gent, justament. Llavors, poder caminar sense el perill de... Ves en compte, que ve un cotxe, que ve una bicicleta, o que ve un patinet, que ve el que sigui. No, hi ha un espai per cadascú.
14: Revolta Escolar reclama a l'Ajuntament de Barcelona mesures per a uns entorns escolars segurs.
10: Gràcies. I els expliquem també que la cineasta i activista catalana Miho Ali ha anunciat que s'uneix a la vaga de fam seca de l'activista catalano-palestí Saïfa Boukhesheikh i en solidaritat amb els membres de la flotilla empresonats per Israel. Li, que també documentava audiovisualment la missió, ha pausat la seva participació a l'expedició per participar en les mobilitzacions de suport des de Barcelona. En paral·lel, la Global Summit Flotilla ha reprès aquest matí la travessia cap a Gaza després de dies aturada a Creta pel mal temps. I en aquest punt ens interessem per com se circula per les carreteres catalanes. Eduard Sánchez, Servei Català de Trànsit, bona tarda.
16: Bona tarda. De moment, a aquesta hora es manté la tarda més o menys estable, tot i que, òbviament, tenim trams i punts que van plens amb lentitud o amb aturades, però res destacable per sobre de l'habitual. Destaquem, per exemple, la C58, el tram de Sant Quirze del Vallès i també de Montcada i Reixac, en sentit Barcelona, així com també la C33, el tram de Montcada fins al Nus d'entrada a Barcelona. L'autopista P7, de moment, amb intensitat a la zona de Montornès, de Montmeló, en sentit nord, i punts a zones més puntuals de lentitud, com és el tram de Santa Perpètua, entre Mollet i Santa Perpètua, vaja, en sentit nord, o el de Barberà en sentit sud. Passa mateix a la C60, de forma puntual a Argentona, un quilòmetre en sentit Mataró, i encara cert volum de trànsit a les dues rondes, sobretot a la ronda litoral en sentit Llobregat, entre Prim i la Barceloneta. És tot de moment. Bona tarda.
10: Doncs és tot també per part nostra. Més notícies al web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
6: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Continuem, passant 6 minuts de les 6 de la tarda. Ha arribat Oriol Esteve, el nostre entretallat.
1: Què tal? Com esteu?
0: Oriol.
1: Doncs de divendres ja.
0: Que bé, escolta.
2: Nosaltres també una mica, eh?
0: És un gust quan veniu, perquè ja és l'última hora de la setmana.
2: Ja està.
1: Clar, què esteu més contentes? Perquè quan venim sabeu que és divendres i és l'última hora i tal, o perquè és divendres? O sigui, o perquè sou felices. Saps què vull dir? M'estic explicant o no?
0: No, no he entès la pregunta.
1: Doncs comencem molt bé.
2: Jo tampoc he entès la pregunta.
1: És a dir, o sigui, no, perquè us alegreu de veure'm, això volia dir.
0: O perquè és divendres.
1: O perquè és divendres.
0: Les dues coses.
1: Vale.
0: Perquè veure't vol dir que és divendres.
2: Clar.
1: Perfecte. És maco, també és maco.
2: Mira, aquí l'altre del divendres, el Manel, ja ha arribat.
0: Ah, ja està, Manel. Vine, Manel.
1: Vale, si vols entrar, per mi encantat.
2: Portes berenar, Manel?
0: Jo breno, eh?
2: No portes berenar,
0: tu menja.
1: Si no portes berenar, no entri, no? Exacte. Bueno, doncs escolta, avui retornem als clàssics, que ja feia dies que portava seccions com molt temàtiques, tal. Avui retornem als clàssics, que farem un repasset de notícies que s'atenen de comentar. El català correcte ha tornat a Ràdio 4.
0: Aquesta feia temps que no la sentia, eh? S'atenen
1: de comentar. Sí. Això és perquè no has anat a Viladecans a parlar.
0: Okay.
2: No, i encara has posat la preposició de...
0: Ah,
2: que podries dir, se tenen que.
0: No, clar, és la barreja.
1: És veritat, clar,
0: se tenen de, és lo guai.
1: Mira, encara ho he fet sense voler-ho fer bé.
0: No, però que aquesta l'he sentit moltes vegades. Se tenen de comentar. És guai.
1: Doncs hi ha diversos temes que requereixen l'anàlisi en profunditat de l'entretallat, perquè la gent m'ho demana, no sé si ho sabíeu, això.
2: Et paren pel carrer.
1: La gent em para pel carrer, m'agafen de les solapes de la gabardina, que sempre duc posada,
2: com sempre,
1: a ple agost, amb gabardina, que és una cosa molt estranya, i em diuen, per favor, entretallat, posa seny i il·lumina'ns amb la teva sapienza, perquè de sobte són italians. Ets el far que ens guia, sense tu anem a les palpentes. La gent...
2: I tot això t'ho diuen mentre estàs tirant de la melena.
1: Sí, exacte.
2: De la cavallera. Que Malena no és correcta.
0: Ah, és veritat.
1: La Malena és la Malena, el teire.
0: La Malena era un excrement, no? No, un vòmit. Hosti, que era.
2: És un vòmit.
0: Un vòmit.
1: La Malena és un vòmit?
0: Sí, tio. Claríssim, el català
1: Malena
0: és
1: molt raro. Malena Alterio té nom de vòmit? Pobra dona. Doncs bueno, això, avui repassarem temes dels que podríem parlar, no? Alguns temes, per exemple, aquests dies han estat pràcticament dies de seqüeles, no sé si ho sabíeu, això. I no parlo
0: seqüeles?
1: De, sí, no parlo de seqüeles emocionals que ens deixen les notícies, que Déu-n'hi-do.
2: Que també.
0: També, sí.
1: Sinó que són remakes informatius. No sé si us ha adonat d'això. Spin-offs epidemiològics, per exemple.
0: Ara!
1: Sí, ja sabem que la història és cíclica, però jo això ja ho veig com una falta d'originalitat del món.
2: Estic
1: no?
2: completament d'acord.
1: Perquè de sobte és com si les notícies estiguessin escrites per una IA que no sap crear res de nou, no? O sigui, que agafa notícies que ja existien, els hi posa, bueno, pot un element aquí, un escenari d'allà, i au, a positivar, saps? Una mica això. Doncs el primer tema del que podríem parlar avui és el que jo he titulat com a Pandèmic 2, l'amenaça fantasma.

0: Uau.
1: S'ha de deixar aquesta música, s'ha de deixar, és increïble. Hi ha una nova amenaça viral, i no parlo del nou trend de TikTok que vaia la teva filla davant del mirall del lavabo, sinó que parlem de l'antivirus.
2: Sí, sí, sí.
1: La seqüela
2: sí.
1: que ningú havia demanat d'aquella mogudeta que vam patir el 2020. Sense cap intenció de frivolitzar, perquè la cosa és molt dramàtica, realment, el punt de partida sembla, per mi, ha semblat l'argument d'una pel·lícula de terror. O sigui, en un creuer polar de luxe...
2: És que és molt fort.
1: Amb preus que van entre els 14.000 i els 22.000 euros...
2: Tant! Jo em pensava que era menys.
1: Déu-n'hi-do.
2: El més barat, 14.
1: Sí, perquè depèn dels dies també que estàs en el creuer, però clar, la cosa és cara. El vaixell està preparat per resistir també capes de gel...
2: Ja.
1: I està preparat per anar, a més, a illes remotes i a llocs que
2: sí,
1: no tenen...
2: Sí, sí,
1: o sigui,
2: sí.
1: I l'abastiment de tot això és...
2: Clar que dius, depenent dels dies, penso, aquells que van desembarcar fa 15 dies devien ser els pobres.
1: Exacte. Devien ser els pobres, que són 14.000 euros per un viatget, també. Bé, però bueno, sí. Doncs aquest creuer que es diu Ondius, que és el
2: Ondius?
1: Que, és el que diu, sí, és el que diu el meu tiet.
2: Ondius?
1: Quan es descuida les claus... Ondius! Bueno, en fi, va sortir del port d'Ushuaia per fer una ruta d'aventura, no? És que visiten llocs com els paisatges glaçats de l'Antàrtida, Tristan da Cunha, la famosa illa de Santa Helena, o sigui, la veritat és que jo els pagaria, aquests diners.
3: Si els tingués, també.
1: La idea és anar a visitar natura verge, veure animals en el seu hàbitat natural amb el mínim impacte ambiental possible. O sigui, la cosa pinta bé. O sigui, deu ser una aventura i
3: sopaven llagosta.
1: Ostres, fixa't, mira que he investigat coses i això
2: home,
1: no ho
2: però si era amb el mínim impacte mediambiental haguessin hagut de sopar
1: vegà, clar. O sigui, la llagosta, molt... Déu-n'hi-do, eh? Doncs és una aventura inoblidable, i més ara que ha aparegut el virus, no? El brot d'antivirus. Anem a fer un repasset de la cronologia dels fets, ràpidament i sense alarmismes, sobretot. L'expedició surt l'1 d'abril del port d'Ushuaia, i 10 dies després, l'11 d'abril, mor un passatger neerlandès. Dies després, la seva dona és evacuada i també mor a Johannesburg, el 26 d'abril. I allà mateix, al sud d'Àfrica, un altre passatger ingressa a l'UCI i encara el tenen allà ingressat, vull dir, està bastant greu, pobre. I el 2 de maig, una passatgera alemanya també mor a bord. Un dia després, l'expedició arriba a Cap Verd i les autoritats sanitàries investiguen l'origen del brot. Ara som a l'espera que aquest creuer atraqui aquí, no? A les Illes Canàries, on els infectats seran atesos amb recursos públics.
2: Que vols divertir?
1: Vull dir, a veure...
2: Per què ric, quan dius recursos públics?
1: Bueno, perquè una altra vegada un grup de persones ultraprivilegiades que fan ús d'un model de negoci totalment aliè a la majoria de butxaques, però que quan tenen un problema de salut recorren a la sanitat pública perquè els solucioni la papeleta. L'enèsim guiri que s'aprofita dels nostres calés per anar a la sanitat pública. O sigui, està passant sempre el mateix. Vull aclarir que l'antivirus és una malaltia poc freqüent, habitualment transmesa per rosegadors, vull dir que no vull crear alarmisme, i no és cap nova pandèmia global ni res que apunti en aquesta direcció.
2: Efectivament.
1: N'hem volgut parlar perquè el relat té tots els ingredients d'un film de terror, no? Amb menys elements s'han escrit novel·les terrorífiques que han fet història. Documentant-me una mica sobre el tema, a més, he trobat que aquest virus ja havia donat un ensurt mediàtic fa anys, el 2018.
2: Sí, va matar 11 persones.
1: Exacte, a la Patagònia, Argentina, un brot a la regió de Puyent, es va vincular a una festa on hi va haver transmissió entre humans, una cosa poc habitual, però documentada en aquella variant concreta del virus. Hi va haver 34 persones contagiades i, com deies, 11 de les quals...
2: Riu-te'n de la festa de Carri, eh? Aquest és pitjor.
1: Exacte, sí, home, sí, van haver una mica més de morts. Bueno, Carri, déu-n'hi-do, eh?
2: Déu-n'hi-do, morien tots, allà no sortia viu ningú.
1: Doncs allà es va demostrar que en casos molt específics podia haver-hi contagi interpersonal, o sigui, no és apocalíptic, però, hòstia, la veritat és que dona perquè Netflix es comenci a fregar les mans amb una pel·li de terror.
3: Aquests darrers anys, o sigui, Netflix, l'equip de creatius, o sigui...
1: És que ho tenen tot fet.
3: Clar,
1: o sigui, només
3: clar,
1: hem de mirar les notícies...
2: No hi ha
1: notícies.
2: Equip de creatius, no existeix.
1: Clar,
2: no cal.
1: Hi ha una IA.
3: No cal.
1: Una IA. Doncs un altre tema que ja hem vist, que volia tocar també ara, aquest divendres, de repassito, és que hem presenciat un nou intent d'assassinat contra Donald Trump.

0: A mi és un tema que m'apassiona, ja veureu. És un nou capítol d'una sèrie que ja va per l'enèsima temporada i no hi ha manera, no hi ha manera d'acabar amb el dolent de la sèrie. Eh? Vull dir que no acabem amb ell. És el Homelander, la veritat. No sé si esteu veient The Boys.
1: No.
0: Bueno, doncs Donald Trump és Homelander. La part divertida d'aquest intent d'assassinat, si és que hi ha una part divertida, és el que m'ha fet pensar també que aquesta seqüela podria tenir tirada al cinema, ha estat la conspiranoia que s'ha creat al voltant del fet en si. No sé si ho sabeu, si esteu
1: veure,
0: al tanto d'això.
1: A veure,
0: l'home que va intentar assassinar Donald Trump es diu Cole Allen. Recordeu aquest nom perquè serà important. Un jove en formació en enginyeria i amb un perfil científic. Fins i tot va fer pràctiques al Jet Propulsion Laboratory de la NASA fa uns anys. O sigui, sí. Un tio amb un coco. Ho dic perquè això no representa el tòpic del xaval tancat al soterrani de casa,
1: no.
0: Allò amb un barret d'alumini i els dits plets de ganxitos, no. O sigui, és un tio que té estudis i un currículum que tota sogra voldria pel pretendent de la seva descendència. Mm-hmm. Vull dir que un tio preparat. Però aquests fets contrastats a internet fan que es dispari la creativitat i algú amb ganes de mambo va publicar un tuit que deia així. Anoche, un tipo intentó matar a Trump y Vance en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Se llama Cole Allen. En diciembre de 2023, una cuenta de X, anónima, llamada Henry Martínez, quedeu-vos amb aquest nom perquè també és important, foto de perfil de la rana Pepe, no sé si coneixeu la rana Pepe.
1: Sí, no. Què no? Serà de Gustavo? Qui és la rana Pepe?
0: La rana Pepe és un mem d'internet que s'ha apropiat. És una història meravellosa. Un dia, si voleu, us porto... Mira, és que us portaré històries de mems, perquè és increïble, això. La rana Pepe s'associa a l'alt-right, s'associa a l'ultradreta.
1: D'acord.
0: I es va associar també a Donald Trump. Per tant, la rana Pepe, disfressada de Donald Trump, era la bio d'aquest, el perfil d'aquest Henry. Martínez. ¿Vale? Zero bio, zero seguidores, publicó un solo tuit en toda su existencia. El 2023 va publicar un tuit. El tuit decía solo... Cole Allen, al 2023. La cuenta quedó inactiva después durante 2 años y medio hasta ayer. Cole Allen hizo un stage en el Jet Propulsion Lab de la NASA en 2014, eso que es de ella. El mismo año la NASA publicó un paper científico, uno de los coautores se llama Henry Martínez. O sea, Cole Allen y Henry Martínez es coneixien, según aquest tuit. ¿Por qué di que Henry Martínez era important? Doncs perquè, a part d'aquest intent d'assassinat, us he d'explicar una cosa en paral·lel que passa, que és un misteri científic que està passant els últims 2 anys i mig als Estats Units. En paral·lel a l'intent d'assassinat de Trump, hi ha un altre fil que ha donat benzina a programes com Quarto Milenio, que és el de les desaparicions i morts estranyes de científics vinculats a la NASA i a laboratoris sensibles dels Estats Units. Això és veritat, això són datos contrastados.
1: Pues seran senyors grans o no?
0: No, hi ha de tot. O sigui, hi ha gent molt jove que va morir en circumstàncies molt estranyes. Es parla de fins a 11 investigadors en els darrers 2 anys. Alguns del Jet Propulsion Laboratory, recordeu, el de Henry Martínez i el Cole Allen, i altre a Los Alamos. Tots els casos tenen finals molt inquietants. Suposats suïcidis que les famílies no es creuen, desaparicions sense rastre, un parell de morts violentes, un tio va estar tirotejat a casa seva, un d'aquests que no té, en teoria no tenia cap enemic. És aquesta cosa. Això, de moment, són factors. Tot plegat en un país on hi ha centenars de milers de desaparicions anuals, però aquests 11 casos tenen una cosa en comú. Tots i totes eren cervells brillants en àrees nuclears i aeroespacials. Recordem que Cole Allen havia fet un stage al Jet Propulsion Lab de la NASA l'any 2014, on hi va coincidir amb Henry Martínez, el nom d'usuari que el 2023 publicava un sol tuit on només hi podíem llegir Cole Allen. Vaig recordant per no deixar ningú
1: enrere. No, perquè és important, perquè jo m'hagués pogut perdre.
0: Exacte. Doncs resulta que hi ha un tal Henry Martínez vinculat a la NASA, com ja deia, que segons aquests fils informatius també ha desaparegut o ha mort en circumstàncies poc clares.
1: El que va publicar lo de Cole Allen?
0: En teoria, sí. Aquest usuari es diu Henry Martínez. Vale. Poden haver-hi milers de Henry Martínez. Però,
1: Però quina casualitat que posi Cole Allen.
0: Exacte. Vale. I el 2023, 3 anys abans. La teoria de la conspiració es fa absolutament sola. Una colla de científics que investiguen tecnologies sensibles han mort o desaparegut en estranyes circumstàncies. O sigui, han estat silenciats, segons els conspiranoics. Poc després, un tirador amb perfil científic intenta atemptar contra el president dels Estats Units. Aquest home resulta que havia coincidit amb un dels desapareguts i a sobre els seus noms apareixen relacionats amb un tuit premonitori. Quina és la hipòtesi final d'internet? Que això és el que més m'agrada. Que hi ha una investigació subterrània d'alguns membres de la NASA que el govern voldria silenciar i que aquest tal Henry Martínez no va desaparèixer sense deixar rastre, sense res més, sinó que, ojut amb aquest gir, perquè no el veieu venir, però us l'he plantat des de l'inici.
1: Has dit ojut?
0: Sí, ojut. És un viatger en el temps que va tornar l'any 2023 i va fer un tuit per demostrar que ell sabia qui atemptaria contra Donald Trump 3 anys després.
1: Ai, que se m'ha posat la pell de gallina!
0: Això és el que diuen els conspiranoics. Òbviament, un intent d'assassinat, desaparicions de científics, viatges en el temps... Què més necessita, senyor Netflix? Vull dir que s'ha de fer una pel·li d'això. És increïble, és un thriller brutal. Evidentment, cap autoritat ha confirmat cap connexió entre aquests casos. O sigui, no hi ha una investigació... Hi ha una investigació de l'FBI, amb tots aquests casos de desaparicions i tal.
1: Wow.
0: Està en marxa. Però, clar, no hi ha proves que vinculin tot això amb un viatge en el temps i amb tota aquesta mandanga. Això, no hi ha proves que els seus científics formin part d'una mateixa trama ni que el tuit sigui cap profecia futurista. De fet, només seguint el relat dels conspiranoics ja podem trobar inconsistències. Si Henry Martínez ja havia desaparegut abans de l'intent d'assassinat de Donald Trump, com podia saber que Cole Allen en seria l'autor? I, a més, per quin motiu un viatger en el temps viatjaria?
1: Però un moment. Que en el tuit no diu Cole Allen voldrà matar Donald Trump.
0: Exacte,
1: només diu Cole Allen.
0: Per això dic. O sigui, per quin motiu un viatger en el temps viatjaria el 2023 només per crear-se un compte de Twitter i fer un únic tuit tan poc clarificador?
1: Exacte.
0: Què costava dir hola, què tal, en el tuit? Ara flipareu, però vinc del futur, concretament de l'any 2026, i he vist que han intentat matar Trump i ho ha fet un tal Cole Allen. Apa, petons. No costava res. Vull dir que és un tuit que queda allà, la gent diria, que el tio està boig, i de sobte, ostres, sí, era una profecia autocomplida.
1: El que era increïble és com Cole Allen pretenia matar a Donald Trump i a J.D. Vance.
0: Sí, no s'ho va preparar molt, però bueno, es va colar allà, eh?
1: Però, tio, que arriba allà i es posa a córrer i ja està, sí, sí, però...
0: Ja has vist a tots els swats que surten. Vull dir, la seguretat
1: ja...
0: era... A veure, té el seu mèrit, creuar tota aquesta seguretat
1: sí,
0: i arribar
1: bueno,
0: allà.
1: Sí, però què va fer? 100 metres? Això no va
0: ja,
1: arribar?
0: Això ja no ho sé. Això ja no sé. I no sé si Cole Allen tenia molt de... O sigui, no sé, potser era un susto que volia fer, no ho sabem. No l'han deixat parlar, aquest home, encara.
2: Ostres, molt interessants totes les teories conspiranoiques que de cop... Jo l'altre dia em vaig presenciar una del meu veí.
0: Vas presenciar una teoria?
2: La finestra de lavabo oberta. I mentre jo estava fent el pipi, rentant-me les dents abans d'anar a dormir, vaig al·lucinar com parlava de l'antivirus. Òbviament, el nom del virus no se'l coneixia, però estava fotent una xapa al seu company de pis.
0: Ojo.
2: Explicant-li, bueno, una de barbaritats.
0: Una plandèmia.
2: I deia, però mira aquest vídeo que he vist per internet. Bueno.
1: Tremendo, les fake news.
2: No, molt fort. Vigilem, eh?
0: Doncs, si voleu ampliar aquesta informació,
1: sí,
0: us recomano moltíssim un vídeo molt extens que fa el científic canari Javier Santaolalla en el seu canal de YouTube, on utilitza aquesta teoria de la conspiració com a trama per després parlar-te de les possibilitats científiques reals que té la pròpia teoria. O sigui... Que hi hagi aquesta cosa
1: molt
0: de viatjar
1: bé
0: en el temps...
2: Hòstia, que interessant.
0: És molt guai, és molt divertit. I a més parla
2: aquests vídeos
0: de...
2: sí que ens interessen.
0: És molt... Javier Santaolalla sempre és molt recomanable, la veritat. O sigui
1: molt
0: que escolteu-lo.
1: Però escolta, els científics de la NASA que van morint, això és molt bèstia.
0: Això és molt bèstia. I a més, si se't posen els pèls de punta, quan comences a veure cada cas per si mateix, perquè hi ha alguns que són un accident, que dius, bueno, malauradament és un accident.
1: No, jo ja m'imagino qui deu estar al darrere.
0: Clar, hi ha un que estava una noia molt jove, 37 anys, una cosa així, que anava passejant per la muntanya amb dos amics, els amics anaven davant i es van girar i ja no hi era. I no han trobat el cos.
2: Què m'estàs dient?
0: I aleshores és com, clar, això segurament va caure, però ni un crit, ni un... Que potser que no les sentissin. Però és d'aquestes coses que dius, ostres, vas rascant... Jo no sóc un conspiranoic, però hi ha un punt que dius...
1: Brutal.
0: Sí, és meravellós.
1: És Putin.
0: Això dona per molts temes, és molt entretingut. Doncs
1: pues divendres que ve més, no?
0: Més conspiranoia?
1: Sí, sisplau.
0: Us porto conspiranoia, això
1: m'agrada. Vull a l'Esteve, gràcies.
0: De res, adeu. Que vagi bé el cap de setmana. L'amor és un secret, que dins de nosaltres ni ningú més.
1: L'amor és un secret, que dins de nosaltres ni ningú. Ai, Manel, quines ganes teníem que arribessis també tu.
3: Com esteu? Estàs, perquè sé que és com el compte enrere pel cap de setmana.
2: Porto,
3: no? És a dir,
2: sí,
3: podria ser jo
2: dia
3: o Carme Ruscalleda directament si anés a les 5.30, no? A les 6.30, tranquil·lament.
2: Porto...
3: És igual aquí, no? Però és l'hora.
1: T'ha marxat el Moreno.
3: M'ha marxat el Moreno, però el recupero, no et preocupis.
1: Vale.
3: Ràpid. Què anaves a dir, Natàlia? Que portes què?
2: Que porto tot el dia ballant aquesta cançó.
3: Ah, sí, eh?
2: I cantant-la. O sigui,
3: total.
2: La pobra Irene Desumil està ja fins al monyo. D'aquesta que entri en el directe i que em deixi en pausa.
3: Clar, ja has superat la barrera del so, és a dir, ja fa anys i segles que l'has superat. Escolta, estic altament preocupat.
2: Per què?
3: No per al tema del nou virus, el hantavirus aquest. No en tinc ni idea del virus aquest. Més faltaria que anés a parlar d'aquest tema.
1: Per començar, no sabem si és hantavirus
3: o hantavirus,
1: o
3: antivirus, o com es digui.
1: Jo no entenc per què ningú ha fet l'acudit amb l'antivirus.
3: No ho sé. T'ha saltat el hantavirus, no?, en tu ordenador.
1: Antivirus.
3: Podria ser. No en tinc ni idea del virus, no sóc viròleg, m'encantaria també ser-ho. Però el que sí que tinc clar, que no vull que passi, és que torni el Resistiré, perquè per això sí que no estic preparat. És a dir, ens poden confinar.
2: Què és el Resistiré?
3: Home, el Resistiré del Duodinámico, la cançó que van estar matrallant durant tota la pandèmia. Jo crec que està ja Rosalén, el Duodinámico, i Gisela escalfant la veu per fer el vídeo aquest de 25 minuts de tots cantant el Resistiré, eh?
2: O el Miqui Núñez.
3: O el Miqui Núñez de versió en català. És a dir, crec que és el que no ens podem permetre amb una nova pandèmia. Una nova versió d'aquesta cançó. No es pot més. O sigui, no donaven ganes de resistir. Prou, no. Gent que portàvem segles sense saber on estaven van aparèixer en aquell vídeo.
1: Ai, moment, per què no gravem el Manel Ferrer ja?
2: Bueno, sí, ara el gravo.
3: Fixa't com és la cosa, que m'han dit, carinyo, no tindria vostè espai en el mòbil. Dic, home, això ja és la Monda Remonda. No?
1: Però clar que no.
3: Clar que sí, però no, que jo tinc espai i el cedeixo. El meu espai del mòbil el cedeixo a l'entrellat, clar que
1: no,
3: sí, sempre.
1: No resistiré.
3: Home, la veritat és que no. O sigui, jo vaig veure, amb tota la meva calma, a casa, que a més em vaig trepar al zero. És que ningú m'ho va demanar.
1: Tu vas rapar al zero?
3: No ho sé, em va donar com una pressió a casa que dic, home, Manel, t'estàs rapant, no pots anar amb aquest cabell, com si hagués de sortir a algun lloc, perquè estava tancat a casa. Em vaig rapar al zero, vaig rapar el meu nòvio al zero, un show dels que no havien, confinats a casa, i dic, no passarà absolutament res. Al cap de dos dies de rapar-me al zero, em truquen per anar a un programa de televisió. Semblava el Bola, directament, el programa aquest de televisió.
1: En sèrio, vas anar rapat?
3: Clar, i vam fer fotos promocionals que, quan em va créixer el cabell, dic, podríem repetir-les perquè aquesta foto ja m'està començant a preocupar. És a dir, era greu. Llavors, ens podem permetre moltes coses a la pandèmia? Mira, ens podem, no ho sé, apassionar de nou a fer... country,
2: que no hi ha
3: ball,
2: pandèmia,
3: el paper
2: que no hi ha pandèmia.
3: El que hagi de passar. Patri Jordan, amb els seus vídeos...
2: Ara està a punt de parir.
3: Està a punt de parir i gravant ja vídeos en MP4, més no poder, fent 40.000 postures pel que pugui passar. Però, si us plau, una altra versió del Resistiré, amb Gisela, el Duodinámico, Rosalén, Rebeca Duro de Pelar, no ho podem aguantar com a país. O sigui, busquem un altre tema. Suposo que hi ha més cançons que podem agafar del repertori català. Per què no fem una cançó catalana ben maca per cantar-la tots junts?
2: Home,

0: Carinyo, no. És a dir, jo a casa tinc coses per fer. A les 8 és una hora fatal. Tothom aplaudint, les bates blanques, la marea de... Vale, perfecte. Però el resistiré si aquest cop espero que no hagi de passar. Però si no passa, millor encara. De fet, us haig de dir que jo tinc mala sort, perquè quan va passar el tema del coronavirus,
1: sí,
0: el dia abans que ens confinessin, jo estava de viatge a Palma de Mallorca. Torno, ens confinen.
1: Sí.
0: Me'n vaig cap a Chipiona, a Càdiz. Estic allà i apagón per tota Espanya. Me'n vaig demà a Bilbao. No us vull dir què pot passar el dilluns. És a dir, cada cop que em moc de casa hi ha una crisi que ens desbarajusta la vida. Per tant, prudència, palma i tranquil·litat.
1: I què vas a fer al Bilbao?
0: Home, això és el que us vinc a explicar avui, perquè jo sóc un periodista d'aquests entregat a la causa. Què vaig a fer a Bilbao?
1: Què?
0: Doncs demà comença la gira de l'Oreja de Van Gogh.
2: Oh, per fi, ha arribat el moment.
0: Ha arribat el moment. Tinc que entrar de pista. Amb la meva amiga Naomi marxem els dos cap a Bilbao aquest mateix vespre. Estarem a pista, espero a primera pista, a primer lloc de pista, allà davant, que gairebé quan canti Amaya la seva saliva m'estigui esquitxant la cara gairebé.
1: Que fort, eh?
0: Zona Splash, vull sentir, d'aquell grup. Llavors, clar, és la gira més esperada, per fi arriba el moment. Jo he estat patint fins al darrer moment perquè no es cancel·lés, perquè... coses que poden passar.
2: Amb aquest grup no se sap mai.
0: Mai pot, no sabem què pot passar. Comença aquesta gira, Tantes coses que contar Tour 2026.
1: Uau, és que el títol ja...
0: És que només amb això ja és com... boom!
2: Tremendo.
0: Ja agrada. Jo espero que entre cançó i cançó vagin treure una mica de bif a la Leire. Espero que això passi, perquè si no, que em retornin els calés. És a dir, jo vaig perquè em donin com aquest punt afegit. És a dir, per escoltar les cançons en MP3 me les poso a casa. És que vull dir, vull com un extra, vull... un algo afegit. Després d'això passaran per Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Màlaga i tot plegat. Però jo crec que aquest és el concert important. Ja han confirmat una mica algunes de les cançons que cantaran. Van els clàssics, lògicament.
1: Home,
0: van treure una cançó
1: hits
0: nova, però clar, els hits. Roses, La Playa, 20 d'enero, Puedes contar conmigo. I aquí ve una cosa important, que ja han confirmat també que cantaran cançons de l'etapa de Leire Martínez. Per tant, escoltarem a Amaya Montero cantar cançons que han estat
2: duríssim
0: cantades per primer cop per Leire Martínez.
2: Duríssim.
0: Poca broma, eh?
1: Recordem, digueu, que de les dues, qui menys temps ha estat a la formació,
0: sí,
1: ha estat la Amaya Montero.
0: Això és cert.
1: La Leire Martínez hi va estar 17 anys.
0: Total, però deixa'm fer d'advocat del diable, que en aquest cas és Amaya Montero. Per què? Perquè hi ha molta gent que diu, home, ara t'apropiaràs a les cançons de la Leire. No, carinyo, perquè Amaya Montero va marxar de l'Oreja de Van Gogh, però vull recordar a tota la nostra audiència, que és molta, que l'Amaya Montero mai ha deixat de formar part de l'empresa de l'Oreja de Van Gogh. Per tant, Amaya Montero, mentre no estava en el grup com a cantant, seguia facturant dels royalties a l'Oreja de Van Gogh.
2: Home,
0: perquè ella era
2: bé
0: copropietària d'aquesta empresa.
2: Així m'agrada.
0: Per tant,
1: I la Leire no.
0: Ella no, ella era una treballadora.
1: La Leire era...
0: era treballadora a sou directament.
2: Clar.
0: Vostè va a un concert, té un sou. Però és que l'Amaya Montero, inclús quan estava en contra del grup, estava cobrant del grup.
1: Uau.
0: És
2: o
0: fort,
2: sigui,
0: eh?
2: Amaya era la cap...
0: totalment.
2: De Leire.
0: Totalment. Sense saber-ho, era com una accionista majoritària.
2: Això no sabíem,
0: però
2: això?
0: Doncs, això, doncs mira, ho expliquem aquí.
2: Sí.
0: Que som molt... Ara, escolta, també estic veient molts programes que aquests dies diuen exclusiva nou programa en Telecinco los fines de semana. No, carinyo, això ho vam explicar ja a l'entrellat fa mig mes.
2: Exclusiva de Manel Ferrer.
0: Poca broma, poca broma. Llavors, anirem ja cap
2: per
0: a veure, digue'm.
2: Qui presenta el programa al final, se
0: no, no, Pas Padilla.
1: Quin programa?
2: Ah, sí, sí, Pas Padilla.
0: Nou programa els caps de setmana.
2: Sí.
0: El programa d'Emma García, Siesta, Fiesta, mou d'horari. Va ara de 6 a 9 del vespre.
2: Sí, sí,
0: i de 4
2: sí, sí
0: a 6 va un programa amb Paz Padilla.
2: Sí.
0: Un programa d'humor que, mira, jo...
2: amb Belén Esteban
0: 4...
2: també,
0: de exacte, col·laboradora estrella.
1: Però sí, es portaven malament.
0: Fatalíssim,
1: no?
0: Per això el primer episodi pot
2: clar,
0: ser
2: no
0: brutal.
2: Eres,
0: no hi era la setmana
2: passant
0: passada. Doncs Belén Esteban seria la col·laboradora estrella d'aquest nou programa.
2: Sí.
0: Jo puc tolerar moltes coses a les 4 de la tarda, un dissabte o un diumenge, però Paz Padilla explicant acudits, mira, la veritat, jo hi ha coses que tinc línies
2: que no
0: vermelles...
2: acudits.
0: És que ella és molt d'això, eh? Ella és molt d'això, però suposo que els seus jefes és el que volen d'ella. Llavors, Belén Esteban apareixen allà. També pot ser que sigui col·laboradora Anabel Pantoja. Estan començant a tancar el grup de col·laboradors. Per tant, això ha de passar, per cert, abans que acabi aquesta temporada. Per tant, podria ser que el juny ja comencés aquest programa i que durant tot l'estiu anéssim veient com funciona el programa i si té tirada en els caps de setmana.
2: L'arrencaran per anar captant audiència,
0: sí,
2: i al
0: sí
2: setembre continua.
0: Exacte, i si no funciona, doncs si no, era un programa que estava pensat per l'estiu. Aquí, Paci, després Glòria, que això
2: sí
0: també fa moltes vegades. No,
2: sí,
0: no, no ha funcionat, però ja ho sabíem, però era per posar algú al cap de setmana, que
1: aquí
0: també té molta cara.
1: Mai més ben dit.
0: Aquí, exacte, aquí Paz i després Glòria. Aquest nom no el poden fer servir perquè ja el vam fer servir per totes les campanades i programes especials de Nadal, quan es deia La Noche en Paz, que era Paz Padilla amb Joaquim Prat, el dia 24 per la nit i el dia 31 i el dia de Reis. Després van canviar Joaquim Prat per Cristian Gálvez. que tu a casa deies, però jo què he fet aquest

0: Any, perquè m'he portat tan malament i estic rebent això, no? Aquestes actuacions. Però bé, això va passar a la televisió i sembla que han fet les paus Telecinco amb Paz Padilla i que torna doncs, aquesta bona relació, si més no, per fer aquest programa, que no tindrà contracte de cadena. Serà contractada per la productora que fa el programa. Per tant, torna a la cadena, però no té un contracte. Té una cosa puntual.
1: Total, que Amaia cap de l'aire.
0: Exacte, Amaia cap de l'aire. Veurem què passa amb aquest retrobament. Jo tinc totes les esperances posades perquè, a més, no està Pablo Venegas, que era el guitarrista i fundador també del grup. I ha estat, bueno, un canviat substituït, millor dit, per Imanol Goicoechea, que era com el segon guitarrista del grup, doncs farà aquesta gira amb ell perquè Pablo Venegas doncs, ha fet una petita pausa, per tant, doncs, jo crec que seguirà tota l'essència del grup i veurem l'esperança posada a veure com està Amaia Montero i com és aquesta tornada amb el grup.
1: Ai, mare.
2: Escolta, en recorda-te'n de tot, tot,
0: sí?
2: Sí. Perquè la setmana que ve ens ho hauràs d'explicar.
0: Home, i tant, jo prenc notes, però tant, prendré notes a tot el que hagi
1: de
0: passar.
1: Creieu que es barallaran Amaia i l'Oreja?
0: Home, jo espero una mica de beef, que hi hagi una miqueta de que algú comença a tocar la guitarra quan ella no hagi començat a cantar, que se li oblidi, jo què sé, Roses. Espero una miqueta de salsa, espero amb tot això. O sigui, espero que comenci tard per un fallo d'il·luminació, perquè no ho sé, alguna cosa, saps? Algú que em dongui tirar una mica del fil.
2: Clar, és que més fins al novembre no arriben a Barcelona.
0: No, pot passar molta cosa. Clar, d'aquí al novembre, clar, em deia una amiga, bueno, tu vas a Bilbao, però jo els veuré a Barcelona. Dic, no, aquesta és la teva opinió. Perquè, clar, d'aquí al que pot passar novembre, carinyo, pot ser molt, eh? És a dir, que estem parlant de l'Oreja Van Gogh, no estem parlant de, no ho sé, de Maria del Monte. Estem parlant d'un grup que porta història darrere. Per tant, un petó, la meva amiga també, que tampoc li desitjo ninguna cosa lletja amb el tema de no poder anar a aquest concert. Jo hauria anat al primer concert de gira. És que em diuen, no, jo vaig el diumenge a Bilbao. Dic, just. Just perquè potser el dissabte vespre ja hi ha guerra. Per tant, diumenge jo ja ho veig complicat. Però bé, aquest és el concert, el meu concert, diguem-ho així, d'aquest any 2026, en el que tinc posat tota la meva esperança. I el segon concert, atenció, que tinc posat totes les meves expectatives, ha de passar el dia 9 de juny, aquí a Barcelona. I no és ni més ni menys. No, bueno, està per venir. El concert en el qual serà la persona, el convidat estrella, el papa, el sagrat pare, que arribarà a l'estadi Lluís Companys el dia 9 de juny. De fet, sí o sí, a les 7 de la tarda s'ha d'acabar aquest programa perquè haig d'agafar les entrades per estar a l'estadi Lluís Companys de primera fila.
2: És a dir, allà estaré. Les entrades ara a les 7.
0: Home, a les 7 de la tarda surten les entrades.
1: Home, molt bé.
0: Que ningú es torni boig del tot amb aquest tema perquè tu no pots entrar allà i agafar 25 entrades. Màxim 4 entrades per persona que entri al web i que aconsegueixi agafar entrades.
2: Gratuïtes.
0: Es posen a disposició, exacte, 37.000 entrades. Val?
1: Que poques,
0: són
1: no?
0: Poques, per trobo. Però jo crec que hi estaran reservades per diferents grups i col·lectius que deuen tenir ja com el seu passe VIP. Jo intentaré agafar aquestes entrades perquè... Clar, és a dir, la cosa serà com forta.
2: Quantes entrades?
0: 37.000 entrades.
2: Clar, l'Estadi Olímpic té un aforament de 55.926 persones.
0: Clar, i han guardades pels més VIPs, entenc.
2: Clar, aquí entre VIPs, autoritats...
1: Però 20.000 VIPs?
0: Clar. Home, pensa que si hi ha rotllos en plans cristians, jóvenes cristianos, entitats, representants de l'Església, de tota Espanya... Collons. Jo crec que allò pot ser una cosa forta.
1: 20.000, trobo exagerat, ja.
0: Serà una cosa forta, perquè obriran les portes a les 4 de la tarda, que tu, per poder-te registrar, has de posar nom, cognom, DNI, nacionalitat i, atenció, una foto de carnet.
1: Què dius?
0: Perquè acreditaran persona per persona, perquè allò, clar, home, estem parlant d'una autoritat mundial, directament, podríem dir.
1: Però si no hi pots anar finalment?
0: No la pots ni revendre, bueno, no es pot revendre perquè són gratuïtes, però no li pots cedir a ningú. És a dir, si jo no puc anar, es perd l'entrada, no pots anar-hi tu, Samantha. Es perd l'entrada.
1: Doncs no em sembla bé.
0: Això és així ara mateix.
2: Jo crec que és per qüestions de seguretat.
0: Jo crec que és per qüestió de seguretat per tenir com l'aforament controladíssim de tota la gent que va
2: d'aquí
0: allà.
2: Per
1: qüestions de seguretat, clar. Una foto?
0: Home, per saber que ets la invasiu. Persona... A veure, també et dic, quan acabin de comprovar les 55.000 persones foto a foto, el papa ja ha d'anar a dormir, perquè el dia següent té la missa a la Sagrada Família. És a dir, que a veure, espero que la cosa sigui prou àgil, perquè si no, se'ns pot fer tard allà. Llavors, tot plegat començarà obrint les portes a les 4 de la tarda, que jo com ja aniré, si aconsegueixo entrada, jo crec que hauríem de fer una connexió per l'entrellat des de la porta de l'estadi.
1: Home, per descomptat.
0: Home, de l'estadi.
2: Compte-hi.
0: Jo crec que això ho hem d'explicar.
1: Home, sí. Només faltaria.
0: Perquè estarà a
2: Catalunya. Ja ho tenim apuntat a la grella.
0: Ja està anotat. 4 de la tarda s'obre. Llavors, vostè entra allà dintre, si té entrada amb els seus 3 acompanyants, si en porta.
1: Sí, totalment.
0: Si no, ja farà vostè
1: amics. El dia que arriba aquí és el dia 10, no?
0: No, el dia 9.
1: El 9, de l'11.
0: Que és el dia que, exacte, que fa la vetllada prèvia.
1: Mira, ho tinc apuntat. Llamar al papa.
0: Llamar al papa directament.
2: Però no, on tens... A veure, un moment, Samantha. On
1: tens
2: apuntat?
1: Trucar al
0: papa.
2: però...
0: Llamar al papa. Ah, clar, perquè llamar al papa és la plataforma...
2: Però no, no serà trucar al teu... No serà el sant del teu pare.
0: També, ah, doncs és total coincidència, perquè la plataforma...
1: Ai, que era trucar al meu pare, és veritat, llamar al papa.
0: Llamar al papa. Doncs mira, aquell dia passarà per diferents coses, passar per veure el papa. 4 de la tarda, obre la porta, entra vostè, s'acredita, perquè s'ha d'acreditar, i un cop ets dins, això no és poca broma, fins les 7 de la tarda... Estarà vostè donant voltes per allà, perquè clar, de les 4 a les 7, suposo que van acreditant gent.
1: Home, però hi haurà Frankfurt o alguna
0: cosa. Home, jo espero que posi unes food trucks, alguna cosa, no? Una mica d'animació, uns inflables per la canalla, uns confessionarios, anem avançant feina...
1: És que em perdonaràs, però com caigui la Solana...
0: Home, pot ser fort, eh?
1: Ojo, a les 4 de la tarda...
0: Jo recordo una instal·lació a la festa dels súpers...
1: Lluís Companys, un 9 de juny, eh?
0: Jo recordo una instal·lació a la festa dels súpers... O que plogui. Que pot ser gran la cosa. Han dit que si plou no es cancela, eh? Vostè porta el seu paraigües de casa, que l'acte sí o sí tira endavant.
2: I què deies de la festa dels súpers?
0: No, que jo recordo
2: que
0: una instal·lació...
2: Que de cop que estigui el papa i la festa dels súpers a la mateixa frase...
0: Amb el foraster, no? Pot ser una festa molt gran. Llavors, jo recordo una festa dels súpers amb una solana que queia. Imagini vostè en versió cristiana
1: que
0: com pot ser això. Pot ser una cosa forta.
2: Hi hauran actuacions?
0: Aquí ve la cosa. Sí. 4 de la tarda obren. Vostè, fins les 7 de la tarda pot entrar. Si arribes més tard de les 7,
2: ja no
0: et deixen entrar. Per què? Perquè de 7 a 8 ja va seient tothom al seu lloc, perquè a les 8 del vespre entra el pontífex al estadi.
1: Amb tothom assegut.
0: Amb tothom assegut. No, no tenia pipí. Mira, si té pipí, se'n va vostè a un policlínic allà a la porta. A les 8 del vespre, tothom a la seva cadira. No, perdona, no, al seu lloc. Carinyo, és que clar, ve aquest senyor de Roma, sí. No farà vostè el que li dongui la gana. Vostè ha de tenir una mica de disciplina. Ha tingut
1: sí.
0: De les 4 fins les 8 per fer tot el que havia de fer. Ara tinc pipí, ara vull un Frankfurt. Mira, no. No, és que no penso permetre. O sigui, quan vegi una persona que s'aixequi amb l'entrada del papa...
2: Tu, Manel,
0: tindrem problemes,
2: i a partir de les 8, que tothom estarà assegut, què és el que passarà?
0: Clar, què passarà? Aquí ve la cosa important. Arribarà el papa. Jo no sé si serà rotllo Super Bowl que apareixerà del sostre aquell senyor amb el papa mòbil. Seria meravellós. No crec que sigui tan
2: tipo
0: espectacular.
2: Beyoncé.
0: Però com apareixerà...
2: Amb ventilador.
0: Això seria genial.
1: Sí. Però... Bueno, no se li mou
0: el cabell. No, no,
1: no.
0: Però què passarà? O sigui, com serà l'entrada, que m'encantarà? Serà amb, atenció, l'Escolania de Montserrat, més Sergio Dalma...
2: Què?
0: Cantant la cançó de la Marató.
2: Què?
0: Que van fer perquè han fet el mil·lenari de Montserrat. Per tant, la cançó que van fer per la Marató, l'Escolania de Montserrat i Sergio Dalma, serà el que sonarà en directe amb Sergio Dalma i els escolanets de Montserrat.
1: Ostres.
0: Mentre entra el pontífex. Això, mira, llagrimeta.
1: Pell de
0: directe. Home, és un moment que no ens podem perdre, això.
1: Sí.
0: És una cosa molt maca.
1: Una missa monumental.
0: Clar, també no sé a les 8 de la tarda com arribarà aquest bon home allà, perquè ja l'haurem passejat per Brianzo.
1: Sí, sí,
0: haurà estat visitant també Montserrat,
1: sí.
0: Que Montserrat sembla que està aquí al costat, però és una bona volta la que dones.
1: Sí, sí.
0: I el dia següent té doncs, la missa a la Sagrada Família per venir a la Torre de Jesucrist. Per tant, les 24 hores que passarà aquí, massa teca.
1: Sí,
0: massa teca, trobo.
1: Sí, sí.
0: Per tant, tothom que vulgui anar, 7 de la tarda, agafar les seves entrades, són gratuïtes, però espavila que volen. Literal.
1: Escolta, jo la pròxima vegada que la meva mare em digui ai,
0: sí.
1: Fas masses
0: Doni
1: coses, diré, mira el papa.
0: Mira el papa.
2: A la
0: 24
2: seva
0: hores, mira la de voltes que ha donat aquest home. I, a més, enmig de tot això, que això està confirmat també, donarà una volta amb un papa mòbil per Barcelona el dia 9 per la tarda. És a dir, si vostè està per les Rambles passejant fent un gelat, pot ser que li aparegui el papa mòbil i li hagi de cedir el pas en un pas de cebre. Això pot ser meravellós, també. No? És que, clar, poden passar moltes coses. Per tant, la visita del papa serà com un dels grans hits del principi de juny d'aquest 2026 a Barcelona.
1: Molt bé.
0: Tant de bo aconsegueixi entrada i us ho pugui explicar, perquè això serà una cosa maca de veure, segur que sí.
2: Home, i tant.
0: Maca, sí, maca
1: home,
0: sí.
1: I tant.
0: A més, vindrà gent de tot el món, suposo jo, també.
1: T'enviarem, eh?
0: Home, oi tant, oi tant.
1: D'enviat especial.
0: Home, enviat especial totalment. Allà estaré amb tota la gent, amb tot aquell grup, espero que sí, que ens cantin alguna cançoneta, no? Típic amb la guitarra i esperant a la porta per entrar. Jo crec que l'ocasió ho mereix. L'ocasió ho mereix i serà meravellós. Per tant, això passarà al juny.
1: Haurien d'actuar les Estela Maris, no?
2: Mira, ahir ho parlàvem amb la meva parella.
0: Que havien d'anar al concert
1: Missa
0: del Papa.
1: Sí,
0: home, aquelles són meravelloses. El gest aquell que feien amb les mans, m'encantaven, total.
2: Sí, sí. Hagués molat.
0: Sí, m'agradava moltíssim, m'agradava moltíssim. Per tant, no ho sé, clar, suposo que també tots els grups que actuaran han de tenir mínimament una relació. És a dir, vostè no pot portar a Roser cantant Soc el Foc o Rebeca Duro de Pelar. És a veure, ha de tenir una lògica, ha de tenir un fil conductor, no ho sé.
1: Clar.
0: Porta'm una Elena Gadel cantant, no ho sé, l'himne de l'Escolania de Montserrat, per exemple. Una Beth Rodergues cantant una versió del Dime, que pot ser referit al senyor tranquil·lament, també, no?
1: Oh,
0: és a dir,
1: sí.
0: Clar, bueno, anem a afegir una mica, anem a posar-li una mica de màgia, també.
2: Rosalia?
0: Una Rosalia.
2: Sí. Que avui, per cert, actua a Sevilla per sorpresa.
0: Això serà genial.
2: En un esdeveniment de Netflix.
0: Ah, mira.
1: Què dius?
2: Sí.
0: molt bé. I de fet, si anés Rosalía estaria molt bé, perquè imagina't, el papa fent un confessionari a Rosalía.
1: Tal qual.
0: Clar. És que la relació aquesta, el Perla, estaria molt ben lligat aquí. Un confessionari de Rosalía amb el papa seria el final de tot, aquesta, de tot aquest show de Rosalía. És a dir, es pot lligar molt bé tot això.
1: Totalment.
0: Llavors, diuen que hi haurà una presentadora que serà, doncs, qui anirà donant pas als a les diferents parts, perquè serà una missa-concert, eh? És a dir, boníssim. Hi haurà una petita missa, però anirà trufat amb actuacions musicals.
2: Oh, necessito ser la presentadora.
0: Clar, jo la presentadora suposo que això
2: bona
0: deu
2: nit.
0: Ser...
2: Home. Bona tarda, Barcelona, bona tarda, Catalunya. Home, per favor.
0: Pot ser molt fort,
2: home,
0: eh?
2: Home, ser molt seria fort. Espectacular.
0: Cap a on caurà això? Home, jo crec que una Elena García Melero serà. No. Crec jo. Crec jo. Tirem-ho cap a la 2cat, una Tania Sàrries a cop i volta.
1: Perdona, qui ho retransmet, això? Televisió Espanyola
0: això
1: no o TV3?
0: Sé, no, de
2: jo
0: moment,
2: crec que Televisió
0: no
2: Espanyola.
0: Sí, tu pues ho veus com a Televisió Espanyola, algú de la casa.
1: Home,
0: fem
1: home.
0: Campanya perquè siguis tu, Samantha.
2: Samantha.
1: Samantha Villas.
0: Estaria genial.
1: Però jo soc atea.
0: I què? És igual, no importa. Si ja han dit que aquest esdeveniment no és per persones especialment religioses, pot ser persones que tinguin curiositat aquell dia per anar allà, que li agradi la cultura, que vulguin passar una bona estona, que vulguin tenir una estona d'entreteniment, pots anar allà, jo
1: molt
0: ho veig,
1: bé,
0: jo
1: bé.
0: ho compro, m'agrada la idea.
1: Vinga,
0: aquesta,
1: vale.
0: M'agrada. Doncs fet, això per una banda.
1: Jo crec que ja ho hauria de fer Ani Gartiburu.
0: Ani Gartiburu estaria bé, també.
1: Home.
0: Estaria bé, també que sí. Sí, sí, sí, sí.
1: Celebrities.
0: Sí, clar.
2: No Inés Hernán, que ho fa tot en aquesta casa.
0: És veritat, també. Un podcast previ, també, d'Inés Hernán, no? Una mica així com una entrevista prèvia, també.
2: Ostres,
0: estaria molt bé.
2: Ara que ha dit la Samantha de Socatea,
0: sí,
2: una col·laboració... Creu. Clar. Ser Tangana i Nati Peluso cantant
0: a veure,
2: Ateo.
1: Uau!
0: A mi no em semblaria malament, però crec que estem pujant en un hype les actuacions musicals de la missa del papa. Clar, això estaria molt bé.
2: Home,
0: això seria molt
2: genial.
0: Bé. Sí. També posaria, perquè al final, com també hi haurà com aquesta part així, més d'entreteniment pels nens i tal i qual, la Maria José i su acordeón, aquella senyora pajaritos por aquí, pajaritos por allà. No, a veure, clar, ja posats a dir, a veure qui la diu més grossa, també, considero també, en aquest show. És a dir, passi el que passi, crec que estarà bé que estiguem allà per explicar-ho.
1: Correcte.
0: Perquè qualsevol fantasia justifica la realitat 100%
2: tant,
0: del que
2: tant,
0: pugui
2: tant,
0: passar.
2: Que
0: per tant, endavant.
2: Escolta, ens vols parlar de més cosetes,
0: sí,
2: no?
0: Sí, us vull parlar de Yolanda Ramos.
2: Ui, m'encanta.
1: Què li ha passat?
0: Perquè ha estat en un podcast de Miqui Núñez que parla de calés. O sigui, sempre
1: ai,
0: em surt això, però tot el rato parlen de pasta. O sigui,
1: ah, sí, Miqui Núñez parla de
0: cosa
1: de diners.
0: Un dia et convida, diria, mira, vull, venir, vull que vinguis al meu podcast de parlar de calés. Vale. Llavors et pregunta si tens un pla financer, si tens un pla de pensions, si tens no sé quantos, i de part et pregunta per la teva feina. Sí, és una cosa, però bueno. Llavors ha anat Yolanda
1: a final de mes.
0: Sí, exacte. I parlen doncs, això d'arribar a final de mes, si tens un pla de pensió, si has pensat fer-lo, bueno, mil coses.
1: Wow.
0: Com si anés vostè a obrir-se una cartilla al banc, directament.
1: Uh-huh.
0: Llavors, ha estat Yolanda Ramos, la convidada, que li van preguntar pels calés. I li van preguntar que quina és la feina en la seva professió com a artista en la qual ha cobrat menys diners.
1: Val.
0: I sabeu on ha estat on ha cobrat menys calés Yolanda Ramos?
1: A veure si ho puc saber jo. Menys, eh?
0: Menys calés.
1: Al Molino.
0: No. A Paquita Salas.
3: ¿Qué es lo que has hecho por muy poco dinero, pero que era increíble? Hablando de un trabajo.
4: ¡Ah! ¿Paquita Salas?
3: Hostia, lo has dicho, ¿eh? Hostia, la Javi.
4: Pero hay trabajos que son trabajos de siembra, porque luego me ha dado mucho dinero.
3: Muy bien.
4: ¿Es verdad?
3: No, claro.
4: A veces cobras mucho en una cosa que más bien te hunde. Van para hoy y empieza la mañana.
3: Exacto.
4: Y estaban en un sitio donde empezaban y me dieron algo simbólico. Pero me eso sí que es una inversión. Y
3: exacto.
4: Lo digo muy en serio.
3: Qué guay.
4: Eso es una buena
0: clar,
4: inversión.
0: Jo crec que està ben explicat, perquè diu, em van pagar molt poc perquè era quan començaven primera temporada, però al final d'aquest podcast diu que on ha aconseguit més repercussió ha estat gràcies a aquesta sèrie del seu paper de Noemí Arguelles.
2: És que estava meravellosa.
0: Estava meravellosa. De fet, deia que si tornés la sèrie seria amb un spin-off de Yolanda Ramos com a Noemí Arguelles, que seria com la seqüela per seguir la sèrie. Seria genial. Seria genial. A més, diuen que el paper aquest li van dir com, mira, és això, però fes-ho com tu vulguis, com et surti.
1: És que ella mai s'aprèn el guió.
0: Mai, del que hagi de fer. Mai,
1: sí.
0: mai. I va endavant.
1: Diu que mai.
0: Sí. Diu, no
1: que ella
0: sé
1: improvisa.
0: Si... Clar, és que jo crec que si ella s'ho aprengués, no quedaria tan natural,
2: pot
0: saps
2: ser.
0: Com...
2: Estic segura.
0: Pot ser. Llavors, la gràcia, clar, jo totes les sèries que les he vist ha estat Yolanda Ramos fent el que sigui. És
2: Yolandades.
0: A dir, Yolandades,
2: sí,
0: totalment,
2: sí.
0: Perquè benvinguts a la família, era com Noemí Arguelles, com una perruca rossa, a Paquita Salas era exactament el mateix, i va una mica així, però a mi ja m'agrada. O sigui, jo soc molt fan de Yolanda Ramos, que ha estat en aquest podcast i que està meravellosa. Per cert, a tot això, ara parlarem de Belén Rueda, però em va sortir l'altre dia en el meu feed d'Instagram, Samantha,
1: què?
0: Un vídeo teu amb una senyora que passejava Reborns.
1: Però això és del 2000...
0: Però em va sortir l'altre dia, perquè ara ho estan recuperant, la plataforma de vídeos de Mediaset Infinity. Estan penjant fragments de programes antics.
2: Sí.
0: I sortia el 21 dies, que vas anar a passejar un bebè reborn amb una senyora.
2: Jo me'n recordo d'aquell report.
0: Imagina. Que passes per un parc amb unes senyores que li presenta el bebè i les senyores se n'adonen que és una joguina. I les senyores diuen, parece un muñeco. I l'agafa i realment era un muñeco.
1: Pues clar, és que ho és.
0: És que quin somni.
2: És que jo vaig descobrir lo dels bebès reborn gràcies a aquest
0: programa. Hi ha tantes coses que he descobert en aquest programa que presentava Samantha, que hi ha algunes que per l'hora no es pot dir. Però, quina fantasia. O sigui,
1: increïble.
0: Tu proposaves temes en això?
1: Sí,
0: també. Sí, eh? Sí. Tu veies coses, perquè clar, ara amb les xarxes socials, al moment que estem, ho hem vist tot, però en aquell moment no havia l'accés que hi ha ara, absolutament tots aquests continguts.
1: Mira, t'explicaré una cosa que jo crec que no sap ningú.
0: M'encanta quan fas això els divendres.
2: Vale, espera que canvio l'enfocament.
0: Gira la càmera.
2: Giro la càmera.
0: Gira la càmera, com GH directament.
1: Però aquest reportatge es va fer... Mira, és que clar, està vinculat al 9 meses... Però t'explicaré ara com. Nosaltres, quan jo començo... Clar, jo tinc diversos embarassos. I amb el primer embaràs que aconsegueixo, ens plantegem ja fer el 9 meses. Però aquell embaràs no progressa bé. I aleshores teníem l'equip contractat per fer el 9 meses.
0: I havia de fer alguna
1: cosa. I no teníem embaràs.
2: Uau!
1: I teníem històries que havíem anat buscant... I una d'elles era el reborn.
0: Oh.
1: I aleshores van plantejar a Mediaset, no tenim l'embaràs, no podem fer el 9 meses, però podem fer 4 capítols amb aquestes 4 històries que havíem trobat, que totes estan vinculades a la maternitat.
0: D'acord.
1: Una era el reborn, l'altra eren els baby adults. Mm.
0: El record del senyor en penyal. Ah,
2: sí, molt fort. Sí.
0: És que va ser molt fort.
1: Molt fort.
0: I jo tinc curiositat, com fèieu les prèvies? Perquè, clar, això no queda vostè un dia amb el senyor bebè reborn i comencen a gravar. És a dir, com es feien les prèvies i on trobàveu aquestes persones per gravar els episodis?
1: Pues perquè es buscaven per xarxes socials.
0: Val.
1: I es contactava en una feina d'investigació i de generar una confiança amb aquelles persones perquè poguessin exposar una cosa així tan arriscada.
2: Xarxes socials, època Facebook.
1: Sí, sí, sí, clar, en aquell moment hi havia Facebook.
0: Grups de Facebook, sí, per allà tiraven.
1: Era poquet a poquet, anàvem buscant.
0: Molt fort, eh?
1: I sempre, nosaltres ens inspiràvem en reportatges internacionals, perquè això ja ho havia fet, això s'havia fet a Dice o a... Vice o en Channel 4 o BBC, bueno, veiem reportatges internacionals i la nostra màxima era si passa a fora, a l'estranger, també passa aquí.
0: D'acord, i passava,
1: i llavors començàvem a investigar i passava.
0: I passava.
1: Sempre passa,
0: molt
1: sempre
0: fort,
1: hi ha gent aquí
0: fort.
1: Que
0: també ho fa. Que ha cridat l'atenció, sí, és que realment era magnètic veure les històries aquestes, meravella, brutal. Meravella.
1: Reborn!
0: Sí,
1: sí.
2: Com Reborn. Hem acabat? De Yolanda Ramos?
0: És veritat, perquè és que jo em vaig recordant coses, quan vinc aquí dic, espera, que he vist per l'Instagram i m'he recordat d'aquest vídeo. Però ara torno perquè hem de parlar de Belén Rueda, que ha estat al programa La Noche d'Aymar, que és el nou programa d'Aymar Bretos a La Sexta, que està molt bé, són així converses disteses, tal i qual, i va tenir com a plat fort de l'estrena...
1: O sigui, Belén Esteban ha estat a La
0: Sexta. No, perdona, Belén Rueda. Home, estaria molt bé també Belén Esteban una entrevista amb
2: Aymar
0: Bretos.
2: Molt bé.
0: Estaria molt bé, trobo jo, també.
1: A veure, jo flipava, deia, hòstia, molt
0: bé. Estaria molt bé.
2: És un programa d'entrevistes com tota la santa vida, el que passa és que l'Aymar Bretos fent entrevistes és boníssim.
1: Sí, senyora.
0: Però recupera una mica com l'essència aquella del Loco de la Colina, saps? En plan, com poca llum, taula gran, una a cada cantó...
2: Jo, el contraplano que es veu al públic, a les fosques, amb el fons amb blau, em fa una mica de... Saps l'anunci aquell de parlem?
0: Exacte.
2: Una mica raro.
0: Exacte.
1: I què hi aporta al públic?
0: Clar, és que aquí ve la cosa. És a dir, jo compro un públic que pugui estar present a la ruleta de la suerte.
1: Que aplaudeixi,
0: gira
1: no?
0: La ruleta i toca la pandereta a les 12 del migdia. D'acord, t'ho compro. Clar, un programa d'entrevista és que el públic de la ruleta de la suerte... a veure... Té un 21 dies, eh? És a dir, té un 21 dies. Sí que t'ho diré, perquè a part no poden anar vestits com els hi doni la gana.
1: No.
0: I això és una agència...
1: I van molt sovint, crec, no?
0: Sí, és una agència que els contracta.
1: Clar.
0: Llavors, a vostè el contracta...
2: Cobren!
0: Sí, poc. A tu et recollen a Via Castellana, a Madrid. I et pugen en un bus. I et porten allà al plató dels platós d'Antena 3 i a vostè li diuen com ha d'anar vestit, perquè vostè no pot anar vestit com li doni la gana. Llavors, hi ha uns colors que vostè pot anar vestit i definit, i a més, hi ha un seguit com de lletres i cançons que vostè ha de portar com mitjanament apresos. Rotllo, gira la ruleta, pandereta, pandereta. I això ho han de fer. Llavors, costa tantíssim trobar gent que vagi coordinada tocant la pandereta, que vostè pot veure una mateixa persona un mes 4 o 5 vegades a la ruleta de la suerte com a públic. Llavors, si ho vas fent millor, vas cada cop més endavant i estàs més a prop del concursant. Perquè, a part, sabeu que hi ha una banda musical que està allà tocada en directe, que a vegades preferiries que fossin cançons gravades. Però bé, estan allà amb tota la banda i a sobre diuen, és música en directo, i dius, es nota, carinyo. Llavors estan allà amb la pandereta i tota la pesca. Llavors també, quan gira la ruleta, comencen que el ritmo no pare, no pare, i fa la ruleta, clac, clac, clac, clac, clac, clac, i està el públic cantant la cançó. I llavors diuen, passa, passa, compra, i van dient com paraules, com que fa una mica com el jaleo, animen una mica el públic. Clar. Això hi ha una banda. Wow. I llavors hi ha gent que fa inclús doblete. Quin és el doblete? Vostè va al matí amb un traje jaqueta i va de públic a Espejo Público. Has d'anar amb traje jaqueta perquè no pots anar tu amb unes bermudes. I quan acaben, se'ls emporten a la ruleta de la suerte i fan de públic a la ruleta de la suerte. És a dir, tu pots fer un 2x1 i aquell dia t'emportes els teus 60 o 70 eurillos, eh?
2: Si ho vols, i un entrepà. I com hem acabat aquí una altra
0: vegada? I un entrepà. Bueno, estàvem parlant de Belén Rueda i del públic del programa d'Aimar Bretos.
1: Belén Rueda.
0: Sí, que el programa d'Aimar Bretos és justament on no entenc que hi hagi públic, perquè és una entrevista tan íntima, amb tan poca llum, que aquella gent
2: bueno, és que més tens allà el públic negre.
0: Clar,
2: és que,
0: el fons,
2: és que amb el fons blau no és que no té cap sentit.
0: Hi ha aquest públic i el de Zapeando, que tampoc el tenc ben bé, que fan allà plantats. Però bé, són gent que van allà a la tele, s'ho passen bé, passen una bona estona i d'acord, ja estan allà. Llavors, Belén Rueda va explicar una història especialment dura perquè li van preguntar també una mica, doncs, com havia viscut tota la seva trajectòria professional.
1: Sí.
0: I li van preguntar si en algun moment havia viscut, doncs, algun abús de poder per part d'algun dels seus jefes. Wow. O d'algunes de les persones que l'havien dirigit. I va explicar que de jove, un dels seus directors d'un programa de televisió que treballava, en una sèrie, sinó en un programa de televisió que va presentar, li va dir que ho feia molt bé, però que era una llàstima que no tingués més pits. I ella diu... com va reaccionar en aquell moment, però què faria doncs, si això li hagués passat a dia d'avui.
5: Pregunta a cualquier mujer de nuestra generación si no ha sufrido un abuso. Ni una. Mujeres de nuestra generación, ni una. Pero no nuestra profesión, en general, de las mujeres. Es más, esta generación ha tenido que hacer un trabajo importante para poder, esta generación y mujeres que son mayores que nosotras, que son las que nos han abierto el camino, han tenido que hacer un trabajo muy poderoso, emocional y mental, para poder hablar de determinadas cosas que les habían dicho que tenían que callarse.
0: Doncs totalment. De fet, va explicar, us ho explico jo perquè no hi hauríem d'explicar-vos altres coses, que va parlar també de la mort de la seva filla, Maria.
2: Ai, sí.
0: Que és una nena que va morir quan tenia només 11 mesos, i explica com va tirar endavant amb la seva vida, com van tenir després encara una altra criatura, és a dir, són tres filles que tenien. Va morir amb una dificultat una dificultat cardíaca que li permetia, o sigui, que no li permetia respirar, i ho va passar malament, i amb 11 mesos va morir, i explica com es va sobreposar això per tirar endavant i tenir present també aquesta figura.
2: La Belén Rueda és tan fort perquè és que és meravellosa aquesta dona i com parla del dol,
0: sí,
2: com és molt bèstia.
0: Fa molt bé. Que jo pensava dir, quina és com la referència que tenim a Catalunya, quina és la nostra Belén Rueda? Sempre he pensat Emma Vilarassau.
2: Jo també.
1: Ah, sí?
0: És a dir, sempre faig com aquestes carreres paral·leles i no sé per què. Sí, jo no sé, la veig com així, com actriu així, saps?
2: Sí, perquè són dones que sempre quan parlen tenen una... Bueno, doncs...
0: Sí. Com una autoritat, una autoritat,
2: sí,
0: per dir una mica el que volen.
2: I les reflexions que fan sempre són molt oportunes i molt necessàries.
0: Sí, totalment, totalment. Doncs això, i després del programa va acabar amb Emilio Aragón, que li envia un missatge a Belén Rueda, perquè van treballar moltíssim junts també. Clar. I segueixen tenint una molt bona relació. I hem de passar a parlar d'Omar Montes, amb salto a Anabel Pantoja. Anabel Pantoja, bàsicament, és que s'ha enfadat amb Dulceida i ha abandonat l'agència de representació de Dulceida.
2: Per què?
0: Perquè diu que vol fer altres projectes i que vol... Bé, a veure, ella diu que no s'ha enfadat amb Dulceida, però ha abandonat l'agència de Dulceida. No ho sé, mira, què vols que et digui? Jo crec que alguna cosa que descobrirem ha passat allà dintre d'aquesta relació d'amistat. Hi ha amistats que també s'acaben i mira,
2: I ja està.
0: Llavors, hem de parlar d'Omar Montes amb aquesta trama que jo directament li diré Omar en tiempos revueltos. Perquè s'ha embolicat tantíssim la història, és a dir, perquè a casa estigueu una mica en context, Omar Montes... Acaba.
2: A mi m'hauràs d'explicar qui és, eh?
0: Omar Montes és un cantant. Vale. I va ser nòvio d'Isa Pantoja Júnior. Vale? I després és un cantant que s'ha fet molt famós i que ha aconseguit doncs, molta repercussió. Val? Llavors, ara acaba de ser pare amb la seva dona, que es diu Lola Romero. Ha tingut una filla amb Lola Romero. Han publicat la fotografia, mira que feliços som, tal i qual, tota la pesca marinera. Quin és el problema? Que ha aparegut Rocío, que és una noia que assegura que està embarassada de 6 mesos d'Omar Montes.
2: No. Ostres.
0: Fort. És a dir, que Omar Montes tindrà dues criatures en el mateix any amb dues dones diferents. Clar, no és una dona qualsevol, perquè resulta que Rocío Martín era l'anterior parella d'Omar Montes.
2: Mare
0: per tant,
2: meva.
0: Resulta que aquesta criatura, quan van fer aquesta criatura, doncs encara quedava alguna cosa de l'amor del passat, crec jo, perquè van trobar-se i va haver aquest tipus, aquesta relació.
1: Mare de Déu, pobra Laura Romero.
0: Home,
1: era?
0: Sí, la Lola Romero. Home, això jo no sé com ho
2: I
0: gestiona.
2: I pobra Rocío Martín, també.
0: Total, total. Home, les dues. Les
2: sí.
0: dues, en aquest cas, una cosa complicada. A veure, buscant el cantó
1: home,
0: positiu...
1: Home, però la que menys sabia allà de tot era
0: la... Sí, l'altra, clar, l'actual.
1: Laura?
0: Lola Romero. A veure, coses positives, jo soc molt de trobar.
2: Mucha semilla en el Montebeo, jo.
0: Total.
1: Un semillero, és
2: semillero,
1: este.
2: Serà
0: cosa
2: possible.
0: Bona, que pot tenir això, home, que pots fer un bateig amb els dos trios. I fas un banquet.
2: I a la llar d'infants segur que tens algun descompte.
0: Hi ha un bono 2x1. Ah. És a dir, a veure, hi ha coses que tu pots fer com per solucionar aquest problema. És a dir,
1: ai,
0: sempre és allò que diuen, no, tenir criatures amb molta diferència d'edat, ai, potser després... És que tenen la mateixa edat, entén-me, es porten mesos. Per tant... Jo ho veig endavant, això, ho veig endavant. Clar, ara està Telecinco amb aquesta història,
2: home, diràs,
0: que estan que no dormen. Normal, perquè aquí, home, tens una història preciosa i bonica per explicar a la televisió. Per tant, així està la cosa, no és poca cosa, eh?
2: No.
0: No està poca cosa aquí ara mateix. Per tant, doncs moltes cosetes que han passat aquesta setmana amb Omar Montes, que va intentar i ha intentat que Rocío Martín no s'assegui a De Viernes a Telecinco.
1: Ah, sí?
0: Va aconseguir la setmana passada aturar aquesta entrevista, però avui divendres ja va a De Viernes a explicar en quin moment es va quedar embarassada. Que
1: m'han dit
0: el momento clave de l'embarazo. Home, no, si fa 6 mesos que està embarassada,
1: pues ja està,
0: tira cap enrere i ja veurem el que passa aquí, perquè, clar, complicat això.
2: Se sap quan cobrarà per l'entrevista?
0: Jo espero i crec que serà una cosa... Jo sempre dic barateta. Clar, la gent que m'escolti a casa dirà, mira, carinyo, 12.000 euros. Entre 12.000 i 15.000 euros. La gent diu, això són molts calés. És veritat que són molts calés. Però per un prime time de divendres nit Telecinco... És una xifra
1: correcta.
0: Sí. No ho sé, a veure què explica. I, clar, quines proves? És que si està embarassada, aquí jo només veig una prova d'ADN quan neix la criatura, com la filla de Dalí.
2: Anava a dir proves, dic, home, si està embarassada 6 mesos,
0: clar,
2: si no notarà.
0: Ara, ja, clar, sí, això segur. Clar. Sí. Per tant, veurem què passa. Que ara estava pensant amb la dona aquella que va dir que era filla de Dalí. Què va passar amb aquella senyora de Figueres?
2: No, es va fer les proves i
1: que no.
0: I van treure el Dalí de la tomba.
2: Sí.
0: I al final li volien reclamar els calés de l'exhumació de Dalí.
2: No sé com acabar.
0: L'hauríem de buscar, aquesta dona, un dia.
2: Escolta una cosa, que d'aquí un minut...
0: Digues, estic, hem de marxar.
2: Surten les entrades del Papa.
1: Corre, Manel Ferrer, gràcies, adéu. Hem fet el programa amb el Genís Sabater, el Pau Robert. Hi havia un altre noi. Sí. Hi havia un altre noi. Però és que saps què passa? Que ara comença a entrar gent nova amb les oposicions i jo ara mateix no sabria dir el nom d'aquest noi.
0: Christian,
1: no era el Tom Smith, però podria ser-ho. Edu, es diu Edu. Diu, ja està. Escolta, que ara ve el Toni Marín, amb el pla B. La Natàlia Sánchez també hi ha estat, la Marina Fernández, l'Aitor Caminero i jo, Samantha Villar. Bon cap de setmana.

0: Bona tarda, són les 7. Comencem a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal? Com estan, senyores, senyors? Molt bon vespre. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest darrer tram del divendres, a les portes d'un cap de setmana en el que sembla que haurem de tenir a mà el paraigües. Veurem què ens diu el Jordi Miralles a dos quarts. Abans no parlem del que continua sent el gran tema que aquests dies ocupa la primera línia informativa. Avui hem sabut que hi ha una dona a Alacant que té símptomes que corresponen amb l'antivirus i que volava en un avió on també viatjava una altra dona neerlandesa que va morir l'endemà per la malaltia. Fins passades 24 hores no podrem conèixer el resultat de la PCR que se li ha practicat. En una estona, dins la edició vespre tindrem lògicament tota l'última hora sobre aquest antivirus, però en qualsevol cas resulta evident l'estat de psicosi col·lectiva que sembla haver-se instal·lat, si més no, a molts mitjans de comunicació. És per això que hem decidit tornar a apostar per la ciència. Saludarem en el nostre primer tram del programa la doctora Judit Villar, que és la cap de la Unitat de Malalties Importades i de Salut Internacional de l'Hospital del Mar de Barcelona. Aquest divendres ens porta altres assumptes als que lògicament ens haurem de dedicar. A Catalunya avui ha continuat el rebombori polític entorn la denúncia que va fer el sindicat CGT, segons el qual dues Mossos d'Esquadra s'haurien infiltrat aquest dimecres en una assemblea de professors. El president català Salvador Illa ha assegurat avui que desconeixia aquesta acció, però tant des de Junts, Esquerra, Comuns i també la CUP s'han demanat mesures contundents, com per exemple el cessament del director general de la policia, el comissari Josep Lluís Travero. I també des de les 8, després de les 8, perdó, saludarem Hania Boislav, la nostra companya periodista polonesa. Demà Rússia celebra el seu tradicional Dia de la Victòria, però en unes condicions que alguns asseguren deixen al descobert l'autèntica debilitat militar del país. I és que Vladimir Putin no podrà lluir, com s'hi ha fet durant tots aquests anys, el gran muscle del seu exèrcit. No hi hauran ni tancs, ni drons, ni míssils. I per cert, el president rus, que ha vist com el seu homòleg ucranià, Volodymyr Zelensky, no li acceptava un alto al foc només per un dia, ha assegurat que si coincidint amb la desfilada militar Ucraïna decideix atacar, respondrà amb tota la força a la capital del país, a Kiev. En fi, en parlarem de tot plegat a partir de dos quarts. Abans és habitual i necessari que connectem lògicament amb la redacció d'informatius d'aquesta casa per tal d'obrir l'edició vespre, saber tot el que passa i saludar en aquest punt lògicament l'Andreu Vinyes. Andreu, com estàs? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
0: Molta cosa a fer, eh?
2: Molta cosa a fer, sí. Intentarem posar ordre a tot el que més o menys has explicat, intentant també baixar una mica el suflé sobre aquest pànic que està entrant sobre l'antivirus.
0: És absolutament necessari, això que dius. Andreu, gràcies. T'escoltem amb tota l'atenció. Ens retrobem a dos quarts.
2: Fins ara.
0: Fins ara.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
2: Bon vespre. El brot d'antivirus detectat al creuer Ondius activa tots els protocols sanitaris internacionals, però els experts insisteixen a transmetre un missatge de calma. No estem davant d'una nova pandèmia. L'Organització Mundial de la Salut confirma que ni els passatgers ni la tripulació del vaixell presenten símptomes i que el desembarcament previst a Tenerife es farà sota control mèdic estricte i sense contacte amb la població.
3: We continue to consider the risk as low for the general population. It's moderate for those on the ship.
2: És la darrera en parlar Nick Alexander, cap de comunicació d'emergències mèdiques de l'Organització Mundial de la Salut, que diu que el risc és petit per la població en general, que mantenen contacte amb les autoritats espanyoles i també les canàries. Això sí, aquest divendres una dona de 32 anys ha estat ingressada a Alacant després d'haver compartit breument i a distància un vol amb una de les víctimes mortals del brot. A l'espera del resultat d'una PCR, el govern considera improbable el contagi, però manté activat el dispositiu de seguiment i aïllament per prudència. L'episodi posa a prova de nou la capacitat de resposta sanitària global després de la Covid, però també evidencia una diferència important i, malgrat les crítiques d'alguns partits, avui hi ha protocols, coordinació internacional i informació científica molt més ràpida. La por viatja de pressa, la desinformació encara més, però els experts ho repeteixen. L'antivirus és greu, sí, però no té tanta capacitat pandèmica i, de moment, no ens queda una altra cosa que fer cas als experts. De seguida us ho ampliem des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre. Elena Ramos a les vies de so, Jordi Manyes a control central i Eric Sobrevia a la producció. Us saludem. Ara els titulars més importants del dia amb Míriam Andreu. Esquerra, Comuns i la CUP exigeixen el cessament del director general de Mossos per la suposada infiltració de dos agents en una assemblea de docents.
4: I forcen la compareixença conjunta urgent de les conselleres d'Interior, d'Educació i també del màxim responsable dels Mossos. Amb els sindicats educatius han acordat una resolució al ple per forçar el govern a negociar les seves condicions laborals abans del dia 12, quan està prevista la primera jornada de vaga conjunta a Catalunya. Escoltem Andreu Mumbrú, USTEC.
5: Aquesta no és la manera de respondre a un conflicte a l'educació en una societat que es diu democràtica. I, per tant, el govern el que ha de fer és recapacitar i dialogar amb la majoria sindical de l'educació d'aquest país.
2: Dos guàrdies civils han mort durant la persecució d'una narcollanxa a unes 80 milles de la costa de Huelva.
4: I dos més n'han resultat ferits. Des de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils en reclamen que se'ls consideri professió de risc. Lucas Lavilla, secretari general a Huelva.
6: Es muy triste que en estas circunstancias todavía haya que explicarle a los que nos dirigen que no somos profesión de riesgo.
4: La Junta d'Andalusia ha decretat dia de dol oficial demà.
2: Les negociacions entre Washington i Teheran per assolir una treva permanent continuen, malgrat que els Estats Units han atacat dues embarcacions iranianes al Golf d'Oman.
4: Es mantenen també els atacs israelians al Líban i contra els Emirats Àrabs Units, també de Hezbollah contra posicions d'Israel. En paral·lel, la cineasta i activista catalana Miho Ali ha anunciat que s'uneix a la vaga de fam seca de l'activista Saif Abukeshek i en solidaritat amb els membres de la flotilla empresonats per Israel.
2: I de la visita del Papa a Espanya, la sessió gratuïta de l'Estadi Olímpic Lluís Companys per la visita del pontífex ha provocat crítiques polítiques a l'Ajuntament de Barcelona.
4: Esquerra i Comuns en retreuen al consistori que els barcelonins no han de pagar les despeses de l'Església. Elisenda Alemany, presidenta dels Republicans.
7: Calculem que com a mínim poden ser 300.000 euros, que és el que va costar el partit de Palestina, però podria ascendir molt més.
4: Esquerra ha sol·licitat tenir accés al conveni amb l'arcabisbat i els comuns la compareixença del govern per conèixer els costos de la sessió.
2: I en esforç aquest vespre sencer a la jornada 35 de Lliga, amb el títol a tocar pel Barça i amb la lluita pel descens absolutament oberta. Jorge Agüero, bon vespre.
8: Bon vespre. Llevant Osasuna a les 9 de la nit, l'última bala per a l'equip granota i demà dissabte un doble duel entre equips implicats en la lluita. Elx, Alavés i Sevilla, Espanyol. Són 17 les jornades sense guanyar per a l'equip perico, que això sí podria deixar gairebé tancada la permanència en cas d'una victòria. I diumenge a les 9 de la nit, clàssic de Lliga al Camp Nou, 3 anys després. L'equip de Hansi Flick només necessita un empat, recordem, per assolir matemàticament el campionat.
2: Informació de serveis, comencem pel trànsit. Com se circula per les principals carreteres catalanes a aquesta hora? Eduard Sánchez, hola.
9: Bona tarda. De moment no està sent una tarda complicada de mobilitat, tot i així tenim encara alguna cosa a comentar. Per exemple, a l'autovia A2 hi ha un tram de lentitud, un quilòmetre més o menys a l'altura de Pallejà, per un camió avariat ocupant el voral i part del carril dret en sentit Barcelona, d'aquí aquest petit tram d'aturades. A la C58 també lentitud, amb algunes aturades encara entre Montcada i Torrebaró, d'entrada a Barcelona, i també lentitud amb algunes aturades a les dues rondes, tot i que han millorat bastant. En el cas de la Ronda Litoral, en sentit Llobregat, entre Prim i la Barceloneta, i la de dalt, en sentit Besòs, al voltant de Vall d'Hebron i d'Horta, fins a pràcticament Vall d'Aura. És tot, bona tarda.
2: Bona tarda. Quina és la previsió meteorològica de cara a demà, Emet Noelia García?
10: Demà dissabte a Catalunya continuarem amb temps inestable amb l'entrada d'un front. Predominarà el cel ennuvolat i atenció durant la tarda. S'esperen ruixats i tempestes de forma generalitzada que podran ser localment forts. Les temperatures pujaran al Pirineu i a la resta pocs canvis. Màximes de 23 graus a Girona, 22 a Lleida, 21 graus a Barcelona i 20 a Tarragona.
2: Les 7 i 8 minuts del vespre.
1: Edició vespre. Andreu Viñas.
2: La crisi oberta pel vaixell neerlandès amb infectats per antivirus té diverses derivades obertes. Comencem per l'última hora, la de que el Ministeri de Sanitat ha informat d'un cas sospitós a Espanya. Es tracta d'una passatgera de l'avió on viatjava la dona que va morir a Johannesburg després de contraure l'antivirus a bord del creuer Ondius. Pau Alemany, bon vespre.
11: Bon vespre. La dona d'Alacant ha referit símptomes compatibles amb la malaltia, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la persona infectada. Ara es troba sota aïllament hospitalari preventiu fins que es coneguen els resultats de la prova PCR que se li ha realitzat. Amb tot, des del govern espanyol insisteixen en fer una crida a la calma. Així ho fa Javier Padilla, secretari d'Estat de Sanitat, que reitera que el contagi és poc probable.
12: Bastante improbable, se encuentra de, es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro, embarcada dentro de la nave.
11: Hi ha un altre cas sospitós perquè a l'avió hi anava també un passatger sud-africà que va passar posteriorment una setmana a Barcelona. Ara ja es troba al seu país i el Ministeri de Sanitat està treballant per contactar amb ell i investigar si presenta simptomatologia.
2: Un altre front obert, que el que continua el rastreig dels casos sospitosos, el govern espanyol presenta ja els detalls del protocol per traslladar els 147 passatgers del creuer Ondius una vegada arribin a les costes de Tenerife, que es preveu que sigui aquest diumenge, un trasllat que, tal com acabem de saber, té el vistiplau també de l'Audiència Nacional.
11: Quan el vaixell fondeja el diumenge al port, els serveis mèdics revisaran l'estat de salut dels passatgers i si presenten símptomes compatibles amb el virus. En cas que la revisió siga favorable, unes llanxes els traslladaran des de la zona de fondeig fins als autobusos medicalitzats i, des d'allà, es desplaçaran fins a l'aeroport. Això sí, no pujaran els autobusos fins que els avions no estiguen totalment enllestits per enlairar-se. Els espanyols aniran cap a l'Hospital Militar de Madrid. Els ministeris de Sanitat i d'Interior garanteixen que els passatgers del vaixell no entraran en contacte amb la població de les illes i que el protocol és totalment segur. Així ho explica la secretària general de Protecció Civil i Emergències, Virginia Barcones.
13: Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con el personal civil.
11: Sanitat assegura que els casos sospitosos s'aïllaran immediatament i que el protocol s'anirà actualitzant segons evolucioni el brot.
2: Per arribar a aquest punt, amb totes les garanties, el govern espanyol també s'està coordinant amb 22 països per traslladar aquests passatgers del vaixell que arribarà a les Canàries.
11: Les negociacions per repatriar els passatgers estan molt avançades amb els països de la Unió Europea i també amb els Estats Units, el Regne Unit i el Canadà. D'altra banda, els Països Baixos, el lloc d'on prové el creuer, se'n farà càrrec dels passatgers que provinguen de països sense els mitjans necessaris per repatriar, tal com assenyala Virginia Barcones.
13: Países Bajos ha mostrado desde el primer momento su voluntad y responsabilidad como bandera de hacerse cargo de la situación.
11: Tot plegat amb l'objectiu que la parada a les Canàries siga el més ràpida i eficient possible.
2: Gràcies, Pau. Hi ha una altra derivada, la política, el focus al debat polític que també hi ha algunes veus que volem destacar. D'una banda, l'oposició acusa el govern central d'estar responent de manera caòtica al brot d'antivirus, mentre l'executiu canari demana màxima coordinació i seguretat a l'hora de desembarcar els passatgers. Laura Monill, bon vespre.
14: Bon vespre, sí. Des del Partit Popular critiquen la gestió del govern espanyol i consideren que la informació que s'està facilitant genera inquietud entre la població. Cuca Gamarra, secretària general.
15: Este gobierno pide tranquilidad, pero no da tranquilidad. Y cuando una parte del gobierno dice una cosa y la otra parte dice la contraria, por ejemplo, en relación a las cuarentenas, evidentemente este caos lo único que genera en España es intranquilidad a la sociedad española.
14: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, de la seva banda, ha reiterat que el gest d'Espanya és moral perquè diu que les resolucions de l'OMS no són vinculants. No era el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que ell deia que tot està controlat. Qui s'ha mostrat una mica dissident sobre aquesta qüestió ha estat el president canari, Fernando Clavijo, que diu que el gest d'Espanya ha estat moral.
16: Las resoluciones o las peticiones de la Organización Mundial de la Salud no son vinculantes para un Estado miembro. Nadie puede violentar la autonomía de un Estado miembro. Por lo tanto, no había ninguna obligación legal.
14: Precisament sobre aquesta petició a Espanya de desembarcar el vaixell n'ha parlat aquest matí el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
17: Estamos en la Unión Europea y una indicación por escrito al gobierno de España y al presidente Sánchez por parte de la Organización Mundial de la Salud y, por tanto, creo que ha sobrado mucha polémica, sigamos los criterios de los expertos, también las recomendaciones de sanitarias y hay cuestiones que no deben entrar en el mundo de la política.
14: I ha demanat també Ángel Víctor Torres de recuperar la cooperació entre tots els colors polítics que es va cultivar, diu, durant la crisi sanitària per la Covid.
1: Edició vespre.
2: La crítica inestable, calma, tensa, continua a l'Orient Mitjà mentre es mantenen oberts els contactes diplomàtics entre Washington i Teheran. Donald Trump assegura que les negociacions amb l'Iran continuen malgrat l'intercanvi d'atacs a l'estret d'Hormuz i després que els Estats Units hagin reconegut l'atac contra dos petroliers iranians. El secretari d'Estat, Marco Rubio, afirma que Washington espera avui mateix una resposta iraniana a la seva última proposta, mentre el Ministeri d'Exteriors de l'Iran insisteix que encara està valorant la resposta. Paral·lelament, Emirats Àrabs ha denunciat atacs amb míssils, també Oman, míssils iranians contra les seves defenses aèries. La violència continua estenent-se també a la regió. Un bombardeig israelià al sud del Líban ha deixat almenys 4 morts i un bombardeig que ha estat rebut amb la resposta de Hezbollah atacant una base israeliana al nord del país. Pel que fa a les derivades econòmiques i que ens afecten a tots aquells que tinguin intenció d'agafar un vol aquest estiu, la Comissió Europea avisa les aerolínies que no poden cobrar càrrecs retroactius als seus clients per la pujada de preu del petroli i el combustible d'aviació a conseqüència d'aquesta guerra a l'Orient Mitjà. Clara Ontañón.
18: Facua Consumidores en Acción ho interpreta com un toc d'atenció a les aerolínies, com Volotea, que des de mitjans de març ha incorporat una clàusula en el contracte de compra del bitllet que preveu recàrrecs o rebaixes del preu de fins a 14 euros una setmana abans de la sortida del vol en funció de l'evolució del mercat del petroli. Rubén Sánchez és portaveu.
19: La Comissió Europea ha dicho lo mismo que venimos nosotros planteando desde hace semanas, ha interpretado la ley y claramente cuando ha firmado un contrato no te pueden aplicar posteriormente un incremento en el precio. De hecho, estamos esperando a que el Ministerio de Consumo actúe ante nuestra denuncia contra Volotea por esa cláusula abusiva y va con retraso en este sentido el Ministerio de Pablo Agustín Duy porque haber actuado ya representaría un aviso a navegantes para que otras aerolíneas no anunciaran medidas igual de ilegales.
18: Brussel·les recorda que les aerolínies han d'indemnitzar els passatgers si els cancela el vol, tret que sigui a causa d'escassetat de combustible i ho puguin demostrar.
2: I mentre els ciutadans mirem preocupats les nostres butxaques per les conseqüències econòmiques d'aquesta guerra iniciada per Iran i Estats Units, el Departament de Guerra, precisament dels Estats Units, ha anunciat que desclassifica arxius oficials sobre objectes volants no identificats, els ovnis, Clara Ontañón.
18: Trump ha anunciat que farà públics arxius del govern sobre fenòmens anòmals no identificats en el marc d'un procés de transparència sobre aquesta matèria. Es desarxivaran la col·lecció de documents sobre objectes voladors no identificats i possibles formes de vida extraterrestres que podran consultar-se online.
2: El primer ministre britànic Keir Starmer ha assumit la responsabilitat pels mals resultats del Partit Laborista a les eleccions locals, però descarta dimitir.
18: Els primers resultats confirmen l'avenç del partit populista de dreta Reform UK, de Nigel Farage, que guanya força en antics bastions laboristes, mentre els conservadors retrocedeixen. En canvi, liberals, demòcrates i verds aconsegueixen més representació.
2: A Ucraïna ha entrat en vigor la treva unilateral decretada per Rússia amb motiu del dia de la victòria que Moscou preveu mantenir fins al 10 de maig.
18: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky encara no ha confirmat si Kiev s'hi afegirà. Rússia adverteix que respondrà amb atacs si Ucraïna altera les celebracions a Moscou, mentre Zelensky acusa el Kremlin d'haver violat l'alto al foc.
2: També us expliquem que la Global Summit Flotilla ha reprès aquest matí la travessia cap a Gaza després de dies d'aturada a Creta pel mal temps. Una trentena d'embarcacions naveguen ja cap a Turquia, on s'hi afegiran també més vaixells abans de continuar rumb a Gaza. En paral·lel, la cineasta i activista catalana Mihó Alí ha anunciat avui que s'uneix a la vaga de fam seca de Saïf Abukeixek i en solidaritat amb els membres de la flotilla empresonats. Maria Gómez.
20: Lee, que també documentava audiovisualment la missió, ha pausat la seva participació a l'expedició per participar en les mobilitzacions de suport des de Barcelona. Des de la plaça Catalunya, Lee diu que la situació extrema en què es troben Saïf i davant el silenci còmplice de les institucions ha decidit sumar-se a la seva vaga de fam seca. Mentrestant, Saïf Abukeixek i el brasiler Tiago Avila continuen detinguts en una presó israeliana i en vaga de fam des de fa més d'una setmana, després que la justícia israeliana decidís allargar fins aquest diumenge la presó provisional. Recordem, se'ls acusa de complicitat amb organització terrorista. Diverses entitats denuncien tortures i maltractaments i exigeixen el seu alliberament.
2: També recordem, gràcies Maria, que aquest dissabte hi ha concentracions unitàries a tot el país per exigir la llibertat de tots dos activistes. A Barcelona serà a les 12 a la seu de la Comissió Europea a Passeig de Gràcia.
1: Edició Vespre. Andreu Viñas.
2: A Catalunya, Els grups de l'oposició pugen el to en plena crisi educativa. Esquerra, Comuns i la CUP exigeix el cessament del director general de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, per la suposada infiltració de dos Mossos d'Esquadra a una assemblea de professors. Demanen explicacions al govern de Salvador Illa. Què en sabem, Lorena Enns? Bon vespre.
0: Bon vespre. Sí, els grups parlamentaris demanen transparència i claredat al govern de la Generalitat per la presumpta infiltració de dues agents als Mossos en assemblees de docents. Els socis d'investidura, Comuns i Esquerra, també la CUP, endureixen el to i exigeixen directament el cessament del director general de la policia, Jordi Albert, Andrés García Berrio i Xavier Pellicer.
21: Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia. I això també crec que ho hem de tenir molt clar.
22: És per això que demanem al Departament d'Interior i al cos de Mossos d'Esquadra una investigació efectiva dels fets, explicacions urgents, rectificació...
23: El director de la policia, si estava al cas d'aquesta operació, ha de ser cessat. I si no ho estava, també.
0: Juntament amb els de Carles Puigdemont exigeixen explicacions i força en la compareixença conjunta urgent de les conselleres d'Interior i Educació i de Trapero la setmana vinent al Parlament.
2: Doncs precisament la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha reiterat la seva confiança i la del govern i el seu suport al director general de la policia, Trapero, després de les peticions de cessament de l'oposició, un posicionament que també ha defensat el president de la Generalitat, Salvador Illa, entrevistat a la cadena SER.
24: No tenía conocimiento de esto, pero tengo una confianza y por descontado mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra. La consellera dará las explicaciones oportunas y ayer ya se hizo un primer comunicado al respecto, ¿no? Mi respeto, mi confianza completa en los Mossos d'Esquadra y en su trabajo.
2: I què diuen els sindicats, USTEC, CGT i la Intersindical de Professors de Secundària? Doncs, d'entrada, una reunió amb els grups de Junts, Esquerra, Comuns i la CUP al Parlament, des d'on també han denunciat la infiltració policial en aquesta assemblea de docents. Volen que el govern també s'assegui a negociar abans del dia 12, quan està prevista la primera jornada de vaga conjunta a Catalunya. Toni Condé.
25: Els sindicats consideren que s'ha produït una deriva autoritària del govern en la resposta a les seves reclamacions. Denuncien la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents i també identificacions a càrrecs sindicals durant les protestes que han tingut lloc durant el curs. Andreu Mumbrú, coordinador sindical d'USTEC, reclama al govern responsabilitats.
26: Ha sortit a la llum la infiltració en assemblees de treballadors i treballadores. Per tant, el govern d'entrada el que ha de fer és donar la cara, donar explicacions i, si es confirma tot això, evidentment hi ha d'haver cessaments o hi ha d'haver assumpció de responsabilitats.
25: Laura Gené, secretària general d'Ensenyament de la CGT, demana a la Generalitat seure a negociar.
27: I el que ha passat aquestes últimes setmanes traspassa qualsevol línia acceptable en una societat democràtica. Si el govern el que vol saber és quin és el pla d'actuació davant d'aquesta emergència educativa que vivim, el que ha de fer és asseure's amb els sindicats.
25: Els sindicats diuen voler negociar amb la Generalitat i demanen fer-ho abans del 12 de maig, quan hi haurà jornada de vaga educativa unitària a tot Catalunya.
2: En paral·lel, recordem que el comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona també fa una crida a la vaga indefinida diària a partir del dimarts 26 de maig. Els treballadors han escollit en assemblea aquesta data perquè és tot just dues setmanes abans que es facin les proves de la selectivitat el 9, 10 i 11 de juny. Les biblioteques, recorden, són punt neuràlgic per estudiar les proves de l'ESPAU i en el cas que tanquin per l'aturada impedirà que puguin estudiar en aquests equipaments. També dels metges, el sindicat majoritari Metges de Catalunya ha convocat una nova vaga el 20 de maig davant la manca d'acord amb el govern per millorar les condicions laborals del sector. Paral·lelament també han impulsat la campanya Ni un minut més, que demana als professionals deixar de fer hores i tasques voluntàries per denunciar la sobrecàrrega assistencial. El secretari general del sindicat, Xavier Leonard, assegura que els metges no poden continuar treballant al límit i defensa que el problema és un sistema sanitari saturat i no les mobilitzacions.
28: El prou ja no és retòric, sinó un fet. Perquè quan un metge demana descans, conciliació o una jornada raonable, alguns encara ho interpreten com un acte egoista. Però quan diem ni un minut més, no estem dient que no vulguem atendre pacients. Estem dient que la sanitat pública no pot continuar funcionant a base del nostre esgotament.
2: Leonard remarca que les aturades no perjudiquen els pacients, sinó que és un sistema sanitari funcionant constantment al límit. Fet tràgic avui a la Guàrdia Civil després que dos agents hagin mort arran d'una col·lisió mentre perseguien una narcollanxa a unes 80 milles de la costa de Huelva i més dos N'han resultat ferits. Míriam Andreu, bon vespre.
3: Bon vespre. La col·lisió s'hauria produït mentre dues patrulleres del servei marítim perseguien una narcollanxa. Com deies, dos agents més han resultat ferits, un de consideració lleu i un altre greu. Des de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils tornen a reclamar que se'ls consideri professió de risc. Escoltem Lucas Lavilla, secretari general a Huelva.
4: No sé qué expresaros aparte de ahora mismo de del sentir que tenemos todos, el cabreo, la impotencia, y sobre todo pues deciros que es muy triste que en estas circunstancias todavía haya que explicarle a los que nos dirigen que no somos profesión de riesgo.
3: Una tragèdia que ha irromput a la campanya electoral andalusa. Els candidats han enviat missatges de condol i d'escalf a través de les seves xarxes socials i la Junta d'Andalusia ha decretat dia de dol oficial demà. Uns fets que recorden el que va passar a Barbate ara fa dos anys, en què altres dos guàrdies civils van morir en ser embestits per una narcollanxa.
2: La Guàrdia Civil també és protagonista en les dues informacions que us expliquem en format més breu. La primera, que a Barcelona investiguen diverses denúncies de tocaments a menors d'edat d'un institut de la localitat alavesa de Durana durant un creuer escolar que va fer escala a Barcelona, Sergi.
5: La investigació conjunta amb l'Ertzaintza està centrada en què és el que hauria succeït a l'interior d'aquest vaixell on els estudiants realitzaven un viatge de final de curs. El cos policial PAS, que més també hauria rebut denúncies per part dels familiars per presumpta submissió química d'aquests menors entre 15 i 16 anys. Segons fonts a l'Institut Armat consultades per Ràdio 4, de moment no hi hauria detinguts, però sí investigats. Els efectius de la Benemèrita de Barcelona, que mantenen oberta la investigació, ja han entregat les diligències i els seus atestats al jutjat de guàrdia de la capital catalana.
2: I cop històric de la Guàrdia Civil al narcotràfic. L'Institut Armat ha decomissat la major quantitat de cocaïna mai vista en dues operacions en alta mar.
5: Sí, en concret, més de 41 tones de cocaïna. Un dels decomissos de més de 30 tones és el més gran realitzat mai en una sola operació a Espanya. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destacat la coordinació policial.
6: Un dispositiu integral

0: propers butlletins informatius. També us expliquem que el servei de Rodalies deixa de ser des d'aquest dissabte gratuït. Acaba així el període sense pagar que es va establir a finals del mes de gener per l'accident de Gelida. Judit Huerta.
1: La decisió arriba després que la Generalitat i Adif hagin donat per acabada la primera fase de l'emergència, assegurant que a partir de la setmana que ve el 96% del servei quedarà restablert. Això, tot i les obres que encara estan vigents i obliguen a establir serveis alternatius per carretera com els dels túnels del Garraf. Des de la plataforma Dignitat a les Vies recorden que estan en contra d'aquest pagament. Ana Gómez és una de les seves portaveus.
2: L'usuari porta molts mesos vivint al límit, carregat. I ara mateix, tot i que la situació està una mica millor, no està en el punt òptim per dir que la xarxa funciona amb normalitat.
1: La realitat, diu la plataforma, és que la fiabilitat del servei està lluny de fer-se realitat. Les afectacions constants, les obres a tota la zona de Regional Sud, l'emergència de l'R13 i una R15, que només reobre el 50% i amb limitacions de velocitat, configuren un escenari molt allunyat, afegeixen, del servei que els ciutadans mereixen.
0: Gràcies, canviem de qüestió. Josep Sánchez Llibre renovarà el seu mandat com a president de Foment del Treball. El proclamarà l'Assemblea de la Patronal Catalana el 18 de maig després que no s'hagi presentat cap candidatura alternativa. Climent Sabater.
3: En el seu tercer mandat al capdavant de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre aspira a rebaixar l'impost de successions, eliminar el de patrimoni i deflactar el de la renda per rebaixar la pressió fiscal asfixiant que pateix Catalunya, ha dit en la presentació de la seva candidatura a presidir la Patronal Catalana.
4: També diria que avui la pressió que estem vivint a Catalunya és una pressió fiscal asfixiant i una pressió fiscal opressiva.
3: Josep Sánchez Llibre serà proclamat per l'Assemblea de Foment el 18 de maig després que no s'hagi presentat cap candidatura alternativa. President de la patronal des de 2018, Sánchez Llibre tindrà un tercer mandat després d'haver impulsat la limitació de dos que hi havia a Foment.
0: I la sessió gratuïta de l'Estadi Olímpic Lluís Companys a l'Arcabisbat de Barcelona per la visita del Sant Pare ha provocat ja les crítiques polítiques d'algunes formacions com Esquerra i Comuns. Tots dos grups consideren que els barcelonins no tenen per què pagar les despeses de l'Església i demanen conèixer els detalls de la sessió. Maite Boada.
5: Amb la sessió de l'Estadi Lluís Companys, la presidenta dels Republicans, Elisenda Alemany, ha criticat la catifa vermella posada a l'Església i també ha posat xifra a la sessió de l'Estadi Olímpic.
6: Calculem que com a mínim poden ser 300.000 euros, que és el que va costar el partit de Palestina, però podria ascendir molt més. De fet, el Barça va arribar a pagar 900.000 euros per alguns partits de l'estadi, pel lloguer, la seguretat, la neteja, la mobilitat. I ara tot això sortirà de les butxaques dels barcelonins.
5: Els comuns han demanat la compareixença del govern per conèixer els costos que ocasionarà la cessió de l'estadi. Consideren que Barcelona té altres prioritats.
0: Les grans cites internacionals de la nova temporada de l'Auditori de Barcelona, la primera amb Víctor Medem al capdavant, arriben amb una programació que inclou 500 concerts, 4 festivals i 10 cicles. Montse Soto.
7: La primera temporada de Víctor Medem com a director de l'Auditori busca l'equilibri entre el llegat musical i les creacions contemporànies. L'OBC estrenarà 14 peces de Mahler, Shostakovich, Beethoven, Rachmaninov, on debutaran 9 directors d'orquestra.
8: This new season reflects...
7: Aquesta temporada reflecteix algo molt important per nosaltres, assegura Ludovic Morlot, director de l'OBC. Reuneix la gran tradició de la música simfònica, la creació contemporània i significatives col·laboracions artístiques. La banda municipal de Barcelona, dirigida per José Pascual Vilaplana, afrontarà reptes com la novena de Beethoven per a banda i una peça titulada La Soledad de América Latina, estrenada durant l'Expo de Sevilla de 1992 i que és un tribut a Gabriel García Márquez.
9: La Soledad de América Latina és el nom del discurs de Gabriel García Márquez quan li van atorgar el Premi Nobel de Literatura. Aquesta obra va ser un encàrrec del Pavelló de Colòmbia de l'Expo de Sevilla i ara se n'ha fet una adaptació.
7: Impulsar la creació contemporània amb 48 estrenes i 13 encàrrecs que posen valor als 26 anys d'història de l'Auditori, dirigit per Víctor Medem.
10: Penseu com era Barcelona musicalment fa 26 anys, com ho és ara. Jo no dic que l'Auditori hagi canviat tot, però sí que ha tingut un paper molt important.
7: Per últim, el Museu de la Música programarà 10 exposicions centrades en figures com Montserrat Torrent, Pau Casals, Gaudí i el dibuixant de Mafalda, Quino.
0: I avui acabem amb la música del nou treball discogràfic de Sílvia Pérez Cruz.

0: La cantautora empordanesa estrena aquest divendres Oral Abisal, un nou àlbum en el que ha treballat els últims 3 anys i on explora la dualitat, el desconegut d'origen o la recerca del lloc que anomenem casa, experimentant amb diferents textures i sonoritats. I molt a prop d'on és l'empordanesa Sílvia Pérez Cruz, a Girona, ja escalfa motors també, Toni, per una nova edició de Temps de Flors, la mostra floral que arrenca demà, i en aquestes hores prèvies molts treballen a contrarrellotge per tenir-ho tot a punt, i la imatge m'ha servit també molt de metàfora, tenint en compte que no sé si les previsions meteorològiques de cara al cap de setmana són gaire bones.
1: No, el que passa és que el cap de setmana, ara li preguntarem al Jordi Miralles, però en qualsevol cas, el cap de setmana, home, si has d'anar a veure aquest Temps de Flors a Girona, millor que no plogui, però si no tens massa cosa a fer, veure com plou des de la finestra, a mi tampoc em resulta un mal plan,
0: És molt romàntic, això,
1: No, romàntic.
0: Sí. Una certa nostàlgia, no? Veure ploure per la finestra.
1: No sé jo si és ni romàntic ni nostàlgic, però en qualsevol cas està molt bé. Escolta'm, amb pluja, sense pluja i amb flors, que passis un magnífic cap de setmana, Andreu.
0: T'escoltem, Toni. Bon
1: Gràcies.
0: Cap de setmana.
1: Una abraçada. Senyores, senyors, passen 3 minuts de 8:15. Certament, la gran notícia del dia a nivell dels mortals és que és divendres, fonamentalment, que és una cosa que ens agrada molt, que tenim per endavant un cap de setmana. Com deia, d'aquí un moment li preguntarem al Jordi Miralles quina possibilitat real tenim de que ens agafi la pluja o no, que pel que he vist sembla força elevada. També parlarem de nou amb la ciència. Vull dir-ho d'aquesta manera perquè estem parlant de l'antivirus i està passant una cosa molt curiosa, que si escoltes els científics, a tots, totes, apunten a una possibilitat baixa realment de tenir una situació perillosa, però en canvi sembla que hi ha els mitjans de comunicació com una mena de psicosi informativa, també a nivell polític, en alguns casos que no sabem si fa més mal que no pas bé a la població que pot escoltar un determinat mitjà de comunicació. Per tant, d'aquí a pocs minuts saludarem la cap de la Unitat de Malalties Importades i Salut Internacional de l'Hospital del Mar, la doctora Judit Villar, que molt m'imagino contribuirà, efectivament, a tranquil·litzar-nos una mica a tots i a totes sobre aquesta qüestió. I farem altres coses, però si els sembla, ho anirem descobrint de mica en mica aquí a Ràdio 4, aquí al Pla B, on ara parlem d'esports. Esports. Avui amb el Jorge Agüero. Què tal, Jorge? Bon vespre.
2: Bona tarda, Toni.
1: Escolta'm, jornada 35 del Campionat de Lliga en primera divisió. Jo crec que el Barça no és que toqui el títol, és que se l'emporta. Ara
2: té,
1: em dius tu
2: ho té,
1: com ho veus. I sobretot amb una lluita pel descens més oberta que mai. No?
2: Emocions fortes, clar que sí, especialment per als aficionats dels equips implicats en la zona baixa. Aquest vespre a les 9, llevant Osasuna, última bala per a l'equip granota. I demà, doble duel a vida o mort entre equips implicats en aquesta lluita. A les 2 de la tarda, Elx a la vez, el Martínez Valero, i a 15:45, el Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla Espanyol. Ara mateix, en aquesta lluita, hi ha el València i l'Espanyol, tots dos amb 39 punts. 38 en tenen Elx, Mallorca i Girona. 37 en té el Sevilla. I en llocs de descens, a la vez amb 36, llevant amb 33 i ja sentenciat l'Oviedo amb 28. El panorama que es trobarà demà l'equip perico a Sevilla és com a mínim feixuc. Els andalusos porten una setmana esmolant ganivets. Van guanyar la Real dilluns passat i saben que es juguen tot sobre el tall del precipici. 17 jornades sense guanyar porta l'Espanyol. Aquest migdia, Manolo González parlava amb aquesta seguretat.
3: A dins estem tots convençuts que l'equip es salvarà. Igual que quan vam arribar vam dir que pujaríem, que ens salvaríem, i estem convençuts que l'equip es salvarà. Estem convençuts que fem moltes coses bé, hi ha coses que ens penalitzen, està clar, però estem convençuts també que fem moltes coses bé als partits per mereixer més del que tenim.
2: La victòria deixaria els pericos amb 42 punts, la xifra que acostumem a considerar com la salvació virtual, però tot el que no sigui això, Toni, doncs suposaria complicar-se molt la vida.
1: Esperem que l'Espanyol se'n surti el més aviat possible. Per la part de dalt, doncs el que dèiem, la gran incògnita, Jorge, saber si tindrem campió de Lliga aquest diumenge a la nit.
2: 9 de la nit, Camp Nou, Barça-Real Madrid. 3 anys després torna el clàssic a casa del Barça i pot fer-ho, a més, acompanyat d'una festa inolvidable. L'equip de Hansi Flick, doncs ho deu tocar, ho dèiem, no? L'empat li val per tancar matemàticament el títol. I l'última hora, en clau esportiva, passa, sobretot, per saber qui serà o qui no serà a la convocatòria de l'alemany Germà García.
4: Doncs el que sabem segur és que no hi serà Lamine Yamal, que ahir, per cert, va visitar els seus companys durant la sessió de treball. De fet, el mataroní segueix amb el seu procés de recuperació encaminat a arribar a temps pel Mundial. Qui fa part de treball amb el grup és Andreas Christensen, per bé que no es vol arriscar amb el central danès i en principi es quedarà fora de la convocatòria. Tornarà a Jules Koundé després del partit de sanció, que el va privar de jugar a Pamplona, tot i que Eric Garcia té més números de jugar com a lateral dret. En quant a la resta, tres dubtes: Olmo o Frenkie de Jong al mig del camp, Rashford o Rooney Bardaggi a la banda dreta i Lewandowski o Ferran Torres en el referent atacant. Demà a les 11 del matí, última sessió preparatòria, i a la 1 del migdia escoltarem Hansi Flick.
1: Gràcies, Germà. I en futbol, Sala Jorge, aquest vespre, duel per lideratge de la primera divisió.
2: Barça al Pozo Murcia, Palau Blaugrana a 8:45 de la nit. Guanyar tindrà el premi d'arribar líder en solitari a la penúltima jornada de Lliga i de prendre de si mateix per acabar primer la fase regular tenint el factor pista durant tot el playoff pel títol. És molt cridaner aquest partit perquè coincideix també alhora amb les semifinals de la Final Four de la Champions League, on hi ha dos equips espanyols. Cartagena, campió de Lliga l'any passat, s'està enfrontant ara mateix a l'Sporting de Portugal en la primera semi i en la pròrroga estan empatant a 3. I després també a 8:45 de la nit, Palma Futsal, actual guanyador i tricampió consecutiu, s'enfronta a l'Étoile Lavalois francès. Diumenge a la tarda serà la final.
1: Estarem pendents, com també ho estarem, Jorge, del partit de València-Bàsquet al play-off de l'Eurolliga.
2: Aquest, Toni, és una miqueta abans, a 8:45 de la nit, i és el pavelló OAC, a la casa del Panathinaikos. Són els quarts de final de l'Eurolliga, el millor de 5 partits, i de moment l'equip grec guanya la sèrie per 2-1. Per tant, el conjunt que entrena el barceloní Pedro Martínez només li val la victòria si vol forçar el cinquè enfrontament, que seria, per cert, el Roig Arena. Obrirem el cap de setmana al món de la cistella així, però demà a les 6 de la tarda s'obre la jornada 30a de la Lliga ACB al Palau Blaugrana, Barça-San Pablo-Burgos, mateix hora per a Lucan Murcia, Bàsquet Girona, i ja per diumenge Jaiopos Lleida, Bilbao Bàsquet i Morabanc Andorra Manresa.
1: Abans d'acomiadar-nos, Jorge, hi ha alguna cosa més que cal que tinguem present, que cal recordar-la?
2: Sí, mira, Toni, l'inici del Giro d'Itàlia, la primera de les tres grans curses ciclistes, avui primera etapa amb victòria per al francès Pol Magnier a l'esprint. En tenis, Rafa Jódar ha guanyat el portuguès Nuno Borges per 6-7 al tiebreak i 4-6, 2-7-0. Era partit de la segona ronda del torneig de Roma. En hoquei patins, demà a les 5 de la tarda el Barça s'enfronta al Benfica en les semifinals de la final a 8 de la Champions League, i en handbol en directe al Palau d'Esports de Granollers, 28a jornada, partit de la 28a jornada ara mateix al descans, empat a 14 entre el Granollers i Cuenca Ciudad Encantada.
1: A veure si el dilluns parlem ja del Barça com a campió de Lliga i ho deixem fet, això.
2: Ho podríem fer fins i tot des de la rua, fixa-t'hi, Toni.
1: Home, això estaria molt bé, eh? Jo m'apunto a la rua, eh? M'apunto ràpid. Gràcies, Jorge.
2: Tant de bo, Toni, una abraçada.
1: Bon cap de setmana, una abraçada. Senyores, senyors, 20 minuts i les 8. Avui em permetran que em salti l'habitual teoria al programa de saludar la primera persona que arriba, però és que quan he dit això del lideratge he vist la cara del Xavi Enganyiguera. Hola, Xavi, com estàs?
5: Hola, molt bones.
1: L'altre dia ja explicaves que tu ets culer, no?
5: I tant, sí.
1: I estàs molt pendent del que passi aquest cap de setmana, no?
5: Per suposat. A part, s'ha d'aprofitar el moment en què està el rival per guanyar, i a més guanyar amb contundència.
1: Clar, a més, celebrar que ets campió de Lliga no és el mateix a qualsevol lloc,
5: no,
1: que al Nou Camp, i no és el mateix amb qualsevol equip que amb el Real Madrid, no?
5: Per suposat.
1: Estàs content, eh?
5: Oh, i tant, i tant.
1: Júlia Oseda, com estàs, Júlia? T'interessa molt el futbol a tu, Júlia, o no?
6: No gaire, però m'interessa que el Barça guanyi.
1: Ah, sí, eh?
6: Perquè llavors el país està animat.
1: És veritat, això. És
6: si el Barça
1: que...
6: va bé, el país va bé. Si anímicament, com a mínim.
1: M'agrada molt el concepte, si el Barça va bé, el país va bé.
6: No, com a mínim, anímicament.
1: Sí, sí.
6: D'acord, la gestió.
1: No sé, la Maria Palazuelo. Hola, Maria, com estàs? Bon vespre.
7: Bon vespre.
1: Estàs molt d'acord amb això que acabes de sentir o no?
7: Bueno, no sé si el país va mejor o peor cuando gana el Barça, però des de luego que gane el Barça.
1: Estem més contents,
7: sí, sí.
1: No? Damià Calvet, hola, Damià.
8: Bona tarda.
1: M'encanta perquè tots heu estat hiperpuntuals, només falta el Jordi Cerezuela. Deixa'm preguntar-te pel Barça. Què és? Com ho veus?
8: Amb moltes ganes de viure el partit de diumenge. per poc que puguin ir al camp, ho tinc pendent de saber, i sí que estic d'acord, quan el Barça guanya, el país és més feliç.
1: Clar. El que cal saber és si el Barça guanya, si ho farà sota la pluja o no.
8: Ah, sí.
1: Perquè aquesta és una de les preguntes amb les que ens posem al davant d'aquest cap de setmana. Jordi Miralles, com estàs, Jordi? Bon vespre.
9: Hola, Toni, bon vespre.
1: Tu també ets del Barça, no, em sembla?
9: Sí, també. I vaja, sempre fa il·lusió que guanyi el Barça, clar.
1: Clar. I ho farà sota la pluja o no?
9: No. Tot i que aquest cap de setmana plourà, i també plourà la ciutat de Barcelona. Però el dia del partit la pluja ja haurà marxat. De fet, s'esperen pluges, sobretot ja... La part més important de les pluges que esperem el cap de setmana seran sobretot demà a la tarda.
1: Uh-huh.
9: Demà al matí començarà ja a ploure les comarques de Tarragona. A la resta s'aniran nuvolant. Pot caure al matí alguna gota a punts de la costa, però serien quatre gotes, i serà sobretot a partir de migdia que les pluges guanyaran terreny i una mica d'intensitat, bàsicament Tarragona, meitat sud de Catalunya, i al llarg de la tarda viatjaran de sud cap a nord, escombraran tot el país i demà plourà a tot Catalunya. Però ja diem que al matí cap al sud i a partir de migdia i la tarda a tota la resta. Cota de neu al Pirineu, 2.200-2.400 metres. Per tant, tornarem a veure els cims del Pirineu amb més emblanquinats. Pel que fa a les temperatures, demà al matí les mínimes pujaran, les màximes allà on estigui tapat i plogui baixaran una miqueta respecte a les d'avui, però no ha de fer gaire fresca, i diumenge la situació canvia. Vents del sud, pujaran les temperatures, tot i que el matí farà més fresca, i serà un dia amb bastant de sol al matí, i a la tarda algun ruixat cap a les comarques de Lleida i de Tarragona, però com et deia abans, no pas a les de Barcelona.
1: Primavera, eh?
9: El maig de dia un raig, doncs es compleix.
1: Clar, doncs està molt bé. Jordi Miralles, una abraçada, com sempre, moltes gràcies.
9: Bona tarda.
1: Que vagi molt bé. Bon vespre. Ara 2 minuts i arribem a 3:15. Dèiem fa un moment, quan encara no havia arribat tothom, però sí la Júlia Ojeda, que estem vivint una qüestió molt sorprenent amb el tema aquest de l'antivirus. Parlem amb qui parlem, des de l'àmbit de la ciència, tothom tendeix a la tranquil·litzar. Escoltes l'OMS, escoltes el Ministeri, escoltes els entesos. L'altre dia parlàvem amb la màxima responsable de Medicina Internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona. Totes ens porten una mica aquesta línia de tranquil·litat, però en canvi, aquesta fixació per fixar-nos segurament doncs, amb allò que d'alguna manera també ven informativament, que és la possibilitat que hi hagi un virus que es contagi, i tot això barrejat, lògicament, amb el record que tots i totes tenim sobre el que va ser el Covid, provoca que tinguem com una moneda en la que la cara A i la cara B, Júlia, no tenen res a veure.
6: Sí, jo crec que aquí, clarament, els mitjans públics tenen una responsabilitat extrema en posar negre sobre blanc, sobretot per no generar un estat d'alarma innecessari, perquè tots, com tu bé deies, tenim els plajos del Vietnam molt presents fa 6 anys, no? I després crec que hi ha una altra cosa que s'ha de dir, que és que en temps de fake news, en temps de hiperventilació de xarxes socials i de notícies que costen de contrastar, s'ha de dir que el cas té unes característiques extremadament mediàtiques, no? Vull dir que s'han ajuntat un seguit d'elements, podria ser la nova temporada de White Lotus.
1: Sí, perfectament.
6: Llavors, clar, això també fa que, bé, que hi hagi interessos en promocionar una certa idea del que és, però el que clarament és indispensable és que la ciutadania trobi la responsabilitat en la comunicació per part dels mitjans públics, que no se'n lucren, diguéssim, del que està passant.
1: I que el que fem, o si més no jo puc respondre al que és aquest programa, és donar veu a la ciència, és a dir, que siguin les persones que en saben, perquè clar, jo els hi puc dir el que vulgui, però jo no tinc ni idea de medicina, però ni idea. I després em puc dedicar a qüestionar el que diguin uns, el que diguin els altres, o puc abonar les teories de la conspiració que em doni la gana. Però en realitat, el que convé és parar l'orella quan parlen persones com la que tenim a l'altre costat del fil telefònic en aquests moments. Ens acompanya la cap de la Unitat de Malalties Importades i Salut Internacional de l'Hospital del Mar de Barcelona. Doctora Judit Villar, com està, doctora? Bon vespre.
10: Hola, què tal? Bon vespre.
1: Li agraeixo molt que estigui amb nosaltres. Com està vivint vostè tota aquesta situació? Perquè, efectivament, jo parlava d'una moneda ara fa un moment, no? Amb una cara A i amb una cara B. La cara A, que és la que respon a la ciència, porta molt més els missatges tranquil·litzadors, mentre que la cara B, que és la que segurament, doncs, aquí tenim les fake news, tot això que deia ara la Júlia Ojeda, parla més de possibles hecatombes que ens acabin passant a tots plegats, no? Com ho està vivint vostè?
10: A veure, jo crec que ja portem molts dies des del dilluns intentant enviar un missatge de tranquil·litat I no sé si està arribant això, perquè encara doncs, se senten moltes notícies una mica tremendistes, però en realitat estem tranquils perquè pensem que això està controlat i que no ha de passar res. És una cosa que està circumstancial, no? Podem dir així, i que ens servirà una vegada més per conèixer més una nova malaltia que no estem tan habituats a tenir-la tan a prop i que pues, ja tenim unes eines per controlar-la i que hem d'estar tranquils totalment, completament.
1: La gran diferència, em deia l'altre dia al programa, la gran diferència entre aquesta malaltia i el Covid és que aquesta la coneixíem ja, no?
10: Aquesta la coneixem des de fa 100 anys i això el que ens ajuda no és perquè tinguem un tractament específic, però sí a pensar que, bueno, que no és tan fàcil de contagiar-nos, perquè hem contactat amb ella des de fa molts anys i no hi ha hagut brots importants. I a més, la diferència del Covid és que no té res a veure ni com funciona el mecanisme, el tipus de virus, com es transmet, o sigui, no té res a veure i per tant és per tot plegat per el que estem molt més tranquils.
1: Com es transmet aquesta malaltia?
10: Es transmet amb un contacte molt estret i perllongat, o sigui, no té res a veure amb el que podria ser una gripe o un Covid, i a més tenint en compte que estem parlant sempre d'aquesta soca, que és la soca andina, que té aquesta característica que fa una pneumonia, i solament aquests pacients que tenen les malalts que tenen pneumonia i per tant poden expectorar el virus són els que transmeten, i a més es necessita una convivència molt íntima amb ells, o sigui, no té res a veure amb una gripe o amb un Covid, o sigui, han de ser gotes més grossudes, i a més és aquesta en concret, aquesta soca, perquè hi ha també antivirus que no es poden ni transmetre entre humans, o sigui, és algo molt, molt circumstancial per aquest cruer.
1: Perdoni la insistència, però de veritat és que la meva intenció és que si podem aclarir el màxim possible la cosa, ho aconseguim, no? Com vostè parla de que perquè es transmeti aquesta malaltia cal un contacte molt íntim, què entenem per contacte molt íntim?
10: Per contacte molt íntim entenem que la persona que infecta l'altra ha d'estar molt a prop i que ha d'estar temps, o sigui, no és estar a un compartiment d'un metro, a un espai tancat, no, ple de gent, sinó que has d'estar molt a prop, a menys de 10 centímetres, durant un temps, o sigui, que estigui el virus circulant, a més, en gotes, normalment gotes de saliva, o sigui, gotes grossudes, uh-huh. El que diem fluje, no spray, que podríem fer en un estornut o en una tos, sinó que ha de ser realment un contacte íntim, estret i amb un temps, o sigui, algo que hauria de donar tancats en un lloc i amb una persona que això és molt important, que ja tingui símptomes, o sigui, ha de ser una persona que ja tingui una infecció respiratòria i que estigui en la pneumonia, pues, a l'expectorar expulsant aquest virus. Nosaltres amb el Covid i amb la grip el que vam veure és que molta gent s'infecta i s'infectava en el període d'incubació, o sigui, quan encara pràcticament no tenia símptomes, i aquest virus no, o sigui, realment ha d'estar present ja en les expectoracions d'algú que ja estigui malalt amb una infecció aguda, amb afectació pulmonar, o sigui, no té res a veure amb un període d'incubació que encara ja pots contagiar com podria ser una grip o un Covid.
1: Estava plantejant-me, doctora, quina és la seva opinió sobre el paper de la política i de la premsa a l'hora de parlar d'aquesta malaltia?
10: A veure, jo crec que s'ha agrandat molt, no? La gent té molta por perquè realment s'ha espaventat per lo que ha sentit i portem tota una setmana intentant tranquil·litzar. Crec que la premsa ha sigut fonamentalment la que ha... Bueno, però és important, no?, que la premsa estigui al cas i que informe, però també és que, clar, tenim una experiència prèvia que és normal que hi ha hagut aquesta descoordinació, no?, també una mica de desinformació al principi del Covid, i és una mica pues, la història semblava que es repetia, però no té res a veure. I després està tot el tema polític, que al final pues, tenim un problema, no?, que és un vaixell que ha d'anar a un lloc, però que, per sort, jo crec que bueno, tots els països europeus tenim els mitjans per portar a terme, agafar aquestes persones, donar-los el suport que es necessitin, i això s'ha de fer. Vull dir, això el que no pot ser és que tinguem aquestes persones que estiguin donant voltes per Europa. No té cap sentit. Crec que hem de ser un exemple i, bueno, i agafar aquestes persones i donar-los el tractament que necessitin, fer-los el seguiment que se'ls hagi de fer, perquè evidentment se'ls farà una quarantena a tots, o sigui, això és indubtable, i si algú necessita un suport respiratori, ventilatori, amb hemoderivats, perquè al final el virus té un tractament, o sigui, no té un tractament específic, però aquests virus tenen un tractament de suport. No és el mateix tenir-lo allí, no, a Cabo Verde, que tenir-lo a Canàries, no? O a Madrid, on hi ha hospitals del nivell que estan habituats a portar aquest tipus de malalties i a fer un suport i de tot tipus, amb la qual millora molt, molt més el pronòstic. I jo crec que això s'ha d'oferir.
1: Li preguntava, recordant aquella cosa que es diu sempre, que el pitjor d'una crisi econòmica és la por. No sé si a vegades el pitjor d'una certa malaltia és la por que es pot arribar a generar, és a dir, perquè escoltant-la a vostè, però no només a vostè, també altres professionals amb els que hem parlat, em pregunto quina part de tot el que s'ha preparat, per exemple, aquest diumenge amb el vaixell, que no pot arribar a atracar, que ha de fondejar a no sé quants metres, que ha d'haver-hi una llança, que ha d'estar tot tapat, escoltant-la a vostè, com s'assegura que es transmet aquesta malaltia, no hi ha un punt gairebé d'aparador, de fotografia mediàtica perquè tothom estigui tranquil, no?
10: Sí, però bueno, jo crec que no ajuda que ningú vulgui oferir a aquestes persones una ajuda amb suport sanitari, i crec que el missatge tranquil·litzador hagués sigut des del començament aquestes persones pues, oferir-les un servei sanitari, un seguiment, i crec que bueno, això al final s'ha convertit en un tema polític, és així, i mediàtic també, però al final ja veurem com termina, però realment crec que no sé, si ens oferim finalment nosaltres, em sembla que bueno, hem de ser un exemple i està bé que ho fem com Clar. Un país que tenim precisament un sistema sanitari molt ben preparat per això, per aquestes crisis. Jo crec que també ens dona molt bona publicitat, si ho volem dir així, i que estem preparadíssims per fer alguna cosa així.
1: Doctora Judit Villar, ha estat de veritat un plaer tenir-la avui amb nosaltres. Li agraeixo moltíssim que hagi atès la trucada a Ràdio 4. Moltes gràcies.
10: Molt bé, que vagi bé.
1: Passa bé, bon vespre. És la cap de la Unitat de Malalties Importades i Salut Internacional de l'Hospital del Mar. Un dia d'aquests m'estic plantejant, Júlia, si no hauríem de fer un programa, que fos, i ara me'n vaig una mica a la malaltia i ho amplio, quan la política i la premsa, i poso tot en el mateix nivell, més que una solució passen a ser el problema, no?
6: Sí, clarament, bueno, ho deia abans, no? Sobretot en un moment de la història de la comunicació en què ens està costant que la gent sigui capaç de contrastar la veracitat de les idees i de les notícies, no? I quan la majoria, i ara parlo, per exemple, en adolescents o universitaris, que és la mena de perfil que tinc jo a les aules, que no consulten els mitjans tradicionals, sinó que tot el que consumeixen a través de les xarxes, i ja sabem com costa de verificar la informació a través d'Instagram, a través de Twitter, no? Sí. Per tant, clar, aquí, també és veritat que hi ha opcions polítiques que financien certs mitjans perquè aquest estat d'alerta s'incrementi, vull dir que aquí també hi ha l'altra cara de la moneda.
1: Damià Calvet, quants dies? Bon, t'hem doncs trobat sí, molt a faltar, bon vespre. No.
8: Moltes gràcies per acollir-me de nou.
1: No, home, moltes gràcies a tu per escollir passar una estona amb nosaltres. Com està seguint tot això, Damià?
8: Doncs amb molta atenció, perquè la veritat és que és un tema omnipresent, no?, però ara mateix, no?, la intervenció de la doctora Villar i la ciència quan parla ho fa d'una manera molt clara i molt rotunda. Aquesta és una malaltia coneguda, causada per un virus conegut, que en temporada, si no m'equivoco, vaig llegir en mitjans tradicionals que, per exemple, només l'any passat, en la temporada en la que diguéssim, hi ha més brots, doncs van morir, malauradament, una trentena de persones a Argentina, no? A la zona precisament dels Andes. Mm-hmm. No? Per tant, és una malaltia coneguda. El que passa que sí, s'han conjugat una sèrie d'elements que ho han fet tot molt espectacular, no? Un creuer de luxe, avions, gent que puja i baixa, el record de la Covid, efectivament, i llavors doncs hem tingut tota aquesta hiperatenció de mitjans i de pseudomitjans que encara han fet la bola més grossa, no? Però certament tots tenim gravat doncs aquesta crisi recent que hi vam arribar. La crisi va tindre allò unes solucions concretes, però quan ens anàvem aproximant en aquestes solucions també ens les miràvem amb incredulitat, no? Jo recordo, jo en aquell moment del Covid jo estava al govern, com a conseller, per entendre's, no? I jo no ho vaig veure venir, no ho vaig veure venir. Parlàvem, s'havia dit, no, això serà com una grip, i me'n recordo perfectament el dia en què es van prendre la decisió d'anul·lar el mobile, i jo vaig dir, segur que hem d'anul·lar el Mobile? Per això hem d'anul·lar el Mobile? Si han dit que, per tant, hi ha molts elements d'incertesa recent. Home, jo no vull posar més llenya al foc, però sembla ser que en aquest cas, l'explicació de la doctora Villar, la ciència quan ha parlat, tot això està molt clar, tot això està molt clar, i efectivament, malgrat que hi ha hagut algunes errades de comunicació per part del govern, perquè una ministra va dir una cosa i una altra persona va dir-ne una altra, jo crec que l'actuació de del president de l'autoritat portuària o del govern de Canàries tampoc ha acabat d'estar ben del tot encertat, ha generat una mica de confusió, però indefectiblement Europa, per tant, l'estat espanyol, a través de les Canàries, és el punt més proper al creuer, ha d'actuar. I ha d'actuar amb contundència i ha d'actuar amb tots els mitjans possibles.
1: Maria Palazuelo, què tal, Maria? Bon vespre.
7: Bon vespre.
1: Benvinguda, com sempre.
7: Gràcies.
1: Aquí al Bladé. Explica'ns coses, com ho veus tu, tot això?
7: Bueno, pues es cierto que tenemos reciente pues la crisis de la COVID y que puede hacer que la gente se preocupe, pero una cosa es preocuparse y otra cosa es asustarse. Y realmente yo creo que en estos días se ha hecho mucho por preocupar y asustar a la gente, precisamente con estas situaciones erráticas, ¿no?, a la hora de abordar la situación desde los medios de comunicación como a nivel político, ¿no? Lo decía antes Julia, el hecho de que, en Canarias desde un primer momento no se quiera atender absolutamente a nadie, que se intente prohibir que el crucero, ¿no?, atraque en las islas, es una manera, ¿no?, de preocupar, yo creo, excesivamente de la situación sanitaria que está ocurriendo, ¿no? Como ha dicho antes la profesional, ¿no?, del Hospital del Mar, es una enfermedad que ya se conoce, no es lo mismo que el COVID, donde no se vio venir, pero porque tampoco sabíamos lo que era, ¿no? Fuimos viendo cómo se iba contagiando gente, pero tampoco sabíamos exactamente qué era ni lo que pasaba. En este caso es una enfermedad que ya se conoce, que tiene un tratamiento, además en un lugar muy, muy cerrado, por así decirlo, ¿no?, con la gente más o menos controlada, y yo creo que los medios de comunicación exalten la situación y que a nivel político no se dé una confianza también a la ciudadanía en que la sanidad pública de este país, que los servicios públicos funcionan muy bien. De hecho, por eso siempre estamos diciendo la importancia, ¿no?, de reforzar la sanidad pública y de los profesionales que tenemos en este país y en el resto de Europa, pues eso yo creo que es lo que tiene que ser, porque ayudará mucho a que la gente esté más tranquila.
1: Xavi Cañigueral, ¿com veus tot això tu, Xavi?
5: Doncs amb cautela. Jo agraeixo les explicacions de la doctora en aquest sentit, sobretot per la versió tècnica, diguem, però sí que és veritat que coincideixo, des del món científic s'ha d'ajudar a transmetre calma, des del món de la comunicació també, però també des del govern, i en aquest sentit jo crec que no ha ajudat gaire la sensació de la percepció de descoordinació interna i externa del govern de l'Estat i el caos que hi havia. Hem passat des de l'obligació o no d'acollir el vaixell, des de unilateralment es decideix que sí per part del govern de l'Estat sense comunicar-ho en el govern autonòmic. Parlem, és molt fàcil parlar del que passa als altres, però posem-nos en el cas de que si fos aquí a Catalunya i unilateralment sense comunicació en l'executiu de la Generalitat se'ns obligués a això sense cap tipus d'explicació, quina seria la nostra percepció, no? Des de si s'ha de fer confinament, si el confinament és obligatori o no, a on, etcètera, no? Jo crec que aquesta sensació de descoordinació no ha ajudat i ens obliga a rectificar.
1: Hem sentit ja els senyals horaris, però en qualsevol cas, Jordi Cerezuela, què tal, Jordi? Bon vespre.
11: Bon vespre.
1: Em sembla que també el Damià Calvet vol intervenir, però ho haurem de fer després de les notícies. Jordi, sé que m'agradaria conèixer de manera breu, si pot ser, després podem continuar, si ho consideres necessari.
11: Ho intento. Segur que alguna vegada heu sentit el terme tremendista. Pues som una societat tremendista. El terme, per qui no estigui habituat a ell, és tindre la tendència a exagerar, a explicar aquelles coses d'una forma artística, literària, expressar coses amb gran violència. Jo recordava, potser per edat, l'amic i periodista Paco Lobatón. Era un exemple del tremendisme, quién sabe dónde, i tot era sang i feig, en certa forma. Pues jo crec que ens hem convertit, mitjans de comunicació i en molts àmbits, la societat, som una mica tremendistes. tenint-hi ja com tenint informació científica i venint d'on venim, que hem passat pues, un coronavirus. L'últim, jo crec que hem demostrat que com a país som un exemple de país, som solidari, no som Cabo Verde, no som els Marruecos, això és Espanya i aquí ja tenem a la gent.
1: Les 8 i gairebé 2 minuts, sé que el Damià Calvet s'ha quedat amb ganes de dir alguna cosa, després de les notícies podem continuar uns minuts més, però saben que a aquesta hora és el moment de connectar amb la redacció d'informatius de Ràdio 4, on es troba ara mateix la Míriam Andreu. Com estàs, Míriam? Bon vespre.
12: Bon vespre, Toni.
1: Les notícies de les 8 tenen lògicament com a protagonista aquest antivirus i tenim novetats pel que fa la procedència del mateix, no?
12: Doncs sí, les autoritats argentines descarten que el primer contagi d'antivirus del creuer on viu es produís a Ushuaia. Segons el director d'Epidemiologia de Terra del Foc, Juan Facundo Petrina, és improbable que el pacient zero s'infectés durant l'escala a l'Argentina. Són declaracions a Televisió Espanyola.
13: Poco dan los días para que se pudiera haber contraído la enfermedad acá y en tan poco tiempo comenzar con el inicio de síntomas en el barco y el lamentable desenlace fatal. Por ende, no dan los cálculos para lo que sea que se haya contagiado acá en nuestra provincia.
12: Els experts expliquen que el període d'incubació del virus és d'entre 2 i 3 setmanes i que la persona ja hauria estat contagiada quan el vaixell navegava en alta mar. També rebutgen, de moment, que el contagi estigui relacionat amb una visita a un abocador. Mentrestant, a casa nostra, el Ministeri de Sanitat ha informat d'un cas sospitós a Espanya. Es tracta d'una passatgera del vol on estava previst que viatgés la dona que va morir a Johannesburg després de contraure el virus a bord del creuer Ondius. Tot, des del govern espanyol insisteixen en fer una crida a la calma. Javier Padilla, secretari d'Estat de Sanitat, reitera que el contagi és poc probable.
14: Bastante improbable, se encuentra de, es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro, embarcada dentro de la nave.
12: En paral·lel, les autoritats de Singapur han confirmat que els residents del país que viatjaven al creuer són negatius en les proves d'antivirus. Tot i això, hauran de fer una quarantena de 30 dies i se'ls repetirà la prova després d'aquest període. Més qüestions. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat el seu condol per la mort de dos guàrdies civils durant una operació contra el narcotràfic a Huelva. En un missatge a xarxa s'ha agraït al servei, la valentia i el compromís de les forces i cossos de seguretat. A Ràdio Nacional, Olaya Salardón, portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil, ha afirmat que el que ha passat no es pot qualificar d'accident.
15: Lo ocurrido frente a Huelva pues no puede entenderse como un accidente, ¿no? Nuestros agentes se enfrentan cada día a delincuentes más violentos, mejor organizados y con enormes recursos, mientras muchas unidades continúan trabajando pues con carencias de personal, de embarcaciones y de medios técnicos que seguramente no fueran los más acordes para realizar este tipo de servicio.
12: Sobre l'estat dels ferits, ha detallat que tots dos continuen hospitalitzats i que un d'ells segueix en estat greu. I de tribunals, novetats pel que fa a les causes que investiguen el finançament del PSOE i les presumptes irregularitats en obra pública. L'Audiència Nacional ha incorporat les declaracions al Suprem de l'exassessor ministerial Koldo García i de l'empresari Víctor de Aldama. Segons un escrit al qual ha tingut accés en Ràdio Televisió Espanyola, la Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat còpies de les declaracions. Considera que les manifestacions dels dos acusats durant el judici pel cas Mascaretes han aportat dades desconegudes fins ara i que es consideren d'interès per als fets investigats a l'Audiència Nacional.
1: Molt bé, gràcies, Míriam Andreu. Fins després.
12: Fins després.
1: Bon vespre. Hem arribat així a les 8 i 5 minuts. Anem ràpidament a actualitzar informació. D'entrada, ja ho saben, anem a veure quin temps tenim de cara a les properes hores. Connectem amb l'AM, Noelia García. Què tal? Bona tarda, Noelia.
16: Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya continuarem amb temps inestable amb l'entrada d'un front. Predominarà el cel ennuvolat i atenció durant la tarda. S'esperen ruixats i tempestes de forma generalitzada que podran ser localment forts. Les temperatures pujaran al Pirineu i a la resta pocs canvis. Màximes de 23 graus a Girona, 22 a Lleida, 21 graus a Barcelona i 20 a Tarragona. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. I ara el trànsit. Servei Català de Trànsit. trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
17: Bona tarda. En aquest moment ja circulació pràcticament normalitzada. La xarxa viària no ha estat una tarda complicada, de molta mobilitat, de sortida de cap de setmana. Bàsicament on queden aturades és a la Ronda Litoral de Barcelona, sentit Llobregat. Queda tot el tram des de Poblenou fins a la Barceloneta, amb lentitud i amb retencions en sentit Llobregat. Queden alguns punts d'intensitat a la xarxa viària, però, com dèiem, ja sense complicacions especials. És tot.
1: Gràcies, Eduard Sánchez. Les 8 i 6 minuts.
18: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
19: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
18: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
19: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant, amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll...
18: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
19: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
1: Les 8 i 7 minuts. Avui comentem l'actualitat aquí al Plaer de Ràdio 4 amb la professora investigadora de la Universitat de les Illes Balears, Júlia Ojeda, amb Damià Calvet, exconseller de Territori i Sostenibilitat i vicepresident de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a banda de regidor de Junts per Catalunya, Xavi Canyigaral, conseller municipal de les Corts pel Partit Popular, Jordi Cerezuela, president del Consell Social de l'Observatori de la Discapacitat Física i la coordinadora de Podem a Catalunya, Maria Palazuelo. Hem arribat a les 8 per la de l'antivirus. Tots han fet i totes una primera ronda d'opinió. Sabíem que el Damià Calvet s'havia quedat amb ganes de dir alguna cosa, no, Damià?
8: Sí, no, perquè hem comentat a la ronda d'abans doncs, que hi han hagut errades evidents, no?, de comunicació que han generat confusió. El que agreuja, diguéssim, la situació és aquest intent, diguéssim, aleshores partidista d'aprofitar aquestes errades, no? Parlàvem de les opinions, per exemple, o de les expressions tant de l'autoritat portuària de les Canàries com del govern de Canàries, no?, respecte a una obvietat, que és que aquest vaixell, efectivament, doncs, estan el més proper, el punt més proper de la Unió Europea, que tenia 100 Canàries, doncs havia d'anar cap allà, no? Entre altres, té bandera holandesa, no? I va haver mala pata, jo diria, en les declaracions del president de l'autoritat portuària i també del govern canari, doncs posant en dubte la necessitat de que es recalés allà a les illes i que s'actués com s'havia d'actuar, insisteixo, sent Europa, no? La presidència de l'autoritat portuària té un consell d'administració en el que hi ha representants del govern canari, no? Per tant, aquesta pretesa manca de comunicació del govern, malgrat que hi ha hagut algunes errades de comunicació, no pot existir mai. Segur que si això hagués passat al Mediterrani i hagués de venir cap aquí, doncs, i ho coneixo perfectament, i hagués d'apropar-se a l'autoritat portuària de Barcelona, tothom estaria assabentat. L'Ajuntament de Barcelona, el govern de la Generalitat, tothom, perquè els protocols així ho indiquen i per la simple presència d'uns o altres en aquests òrgans de coordinació. Per tant, només subratllar que hi ha hagut intent partidista, legítim segurament, d'aprofitar aquestes errades de comunicació. I el que vull exigir també és que hi hagi doncs, més capacitat de comunicar correctament perquè entre tots puguem rebaixar efectivament aquest tremendisme en el que estem vivint aquest tema.
1: Júlia, ja de
20: ser. Sí, no, jo també volia comentar que una cosa que a mi m'ha semblat una mica escandalosa per part del govern de l'Estat és que precisament entre les pròpies ministres també han tingut desavinences en com havien de gestionar les quarantenes dels ciutadans amb DNI espanyol, per dir-ho d'alguna manera, no? I teníem a Mònica García ahir avui dient que sí, que s'habilitaria l'Hospital Militar de Madrid, no?, perquè s'havia de fer aquesta quarantena, i després la ministra de Defensa desmentint-ho, no? Jo crec que aquestes coses, amb l'experiència acumulada, clarament, solament a coses que no poden passar. I més enllà d'això, el que volia comentar, que em sembla que és una mica la qüestió que hi ha de fons, que ho han comentat també alguns experts i epidemiòlegs, de com realment estem davant d'uns nous escenaris de propagació d'aquesta mena de virus i de soques que estaven molt concentrades en uns llocs gairebé et diria remots del món o més remots del món, i que les formes modernes de circulació global o la capacitat d'un creuer amb tecnologia per a travessar glacials, no? Fa que ciutadans europeus, que bàsicament són la majoria que poden circular amb aquesta llibertat, o occidentals, trepitgin zones de la Terra amb possibilitat, no?, de contagiar-se de malalties que aquí no existeixen, no? Llavors, clar, per una banda això, i per l'altra, també com dinàmiques del canvi climàtic accentuen l'aparició d'aquestes malalties, no? Per tant, jo crec que aquí, clarament, el que sí que hi ha d'haver-hi és una protocolització d'aquesta mena d'esdeveniments.
1: És interessant, eh?, perquè és la globalització funcionant en totes direccions alhora.
20: Exacte.
1: Sí, sí,
20: exacte.
1: És molt interessant el concepte. Les 8 i 11 minuts tenim, no sé si algú més vol dir alguna cosa sobre tot plegat. Digues, Xavi.
5: Només un apunt, per estar millor preparats, ja sigui per aquesta o per algun, qualsevol que vingui properament, està pendent la creació i l'entrada en funcionament de l'Agència Espanyola de Salut Pública i del pla de preparació per les emergències sanitàries. Per tant, això és un tema que es venim demanant des del Covid, que s'ha de crear aquesta institució i que es va aprovar la llei el 2025, però que encara no hi ha ni pressupost, ni responsable, ni tan sols té la seu, l'agència. Per tant, demanem al govern que s'hi posi.
1: Ahir a la tarda, ja està, no? Voleu comentar alguna cosa? Ahir a la tarda, de sobte, jo era un titular a l'agència EFE que de veritat em va impactar, no? Perquè el titular venia a dir que Rússia demanava evacuar les ambaixades a Kiev davant un atac aquest dia 9, després, aquest era el titular, després efectivament comences a gratar una mica i te'n trobes que el que venia a dir el titular és que Rússia demanava una treva d'un dia per poder celebrar el conegut com a Dia de la Pau, que és aquell dia en el qual surten al carrer les forces militars russes, no?, i mostren històricament el muscle de l'exèrcit de Vladimir Putin, però és veritat també que aquest any arriba amb novetats aquest Dia de la Pau, en el sentit en el que hi haurà els militars, però no hi haurà ni tancs, ni drons, ni tampoc míssils, cosa que no són poques les persones que han assegurat que ve a demostrar la debilitat que Vladimir Putin o l'exèrcit de Vladimir Putin té en aquests moments. En qualsevol cas, és veritat que havia provocat això, que Zelensky no ha admès una treva només un dia, sinó que el que vol és parlar d'una treva definitiva, efectivament. I el que hem dit és anem a trucar a la porta, com sempre, de la persona que més en sap dels col·laboradors i col·laboradores d'aquest programa del que està passant, fonamentalment perquè ens ho explica des d'allà, des de la frontera amb Polònia. Hania Boislev, com estàs, Hania? Bona tarda, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Qué susto, ¿eh? Ayer cuando vi que efectivamente había como una amenaza de ataque, pero ataque masivo, era un poco fundamentalmente una amenaza, no una realidad, ¿no?
0: Lo que pasa es que es una amenaza mutua. Zelensky, hay que reducir unos días, el día 6 dio una información de que él estaba dispuesto a hacer un cese de fuego que abarcara desde el 6 de mayo hasta el día 10. Acto seguido a esa propuesta, que era también ya una respuesta a lo que Putin estaba queriendo, en respuesta a eso Putin hizo un ataque masivo contra Ucrania. Por lo tanto, en este momento Zelensky, en un comunicado que dio al país, estos comunicados que él todos los días, dos veces por día, habla en cadena a Ucrania desde que comenzó la guerra, a la mañana y a la noche, informó de que él de ninguna manera estaba dispuesto a aceptar unas horas en realidad, ni siquiera un día, unas horas de tregua durante mañana, durante el desfile, en una capital en este momento en Rusia absolutamente cercada, porque hay alrededor de la Plaza Roja y en toda la parte central de la ciudad de Moscú hay un montón de coches antitanques, coches antimisiles, armamento antidrones, esperando que justamente quizás Ucrania haga un acto masivo. En las últimas horas, en las últimas 24 horas, Ucrania realmente ha hecho ataques masivos al territorio de la Federación Rusa. Uh-huh. El misil que más lejos impactó fue en la ciudad de Perm, que está a 1.700 kilómetros de Kiev. Moscú está a apenas 700 kilómetros de Kiev. Entonces, lógicamente, Putin en este caso tiene un poco de razón de sentir un poco de temor frente a un desfile que va a ser muy pobre frente a lo que fue los años anteriores, pero también María Sájarova, que es la que el vocero de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa dio justamente un comunicado diciendo que llamaba a que todas las embajadas extranjeras evacuaran de Kiev, porque si Ucrania realizaba algún tipo de maniobra en el día de mañana, iban a dar como respuesta un ataque feroz contra Kiev. Lo que pasa, que hay que preguntar si realmente la Federación Rusa, hoy por hoy, tiene la fuerza de armamento suficiente como para poder hacer un ataque realmente masivo contra la capital.
1: Esa era exactamente la pregunta que te iba a hacer a continuación. Si coincidías de alguna forma, Hania, con el análisis que hacen algunos medios de comunicación, que este Día de la Paz no va a tener ni tanques, ni misiles, ni tampoco drones, porque es la situación que tiene el ejército de Putin, ¿no? Que es lo que demuestra la debilidad de Rusia en este momento.
0: Exactamente, o sea, yo creo que si Putin tuviera la fuerza militar suficiente como para hacer un ataque masivo a Kiev, ya lo hubiera hecho hace mucho. No lo hace simplemente porque no tiene en este momento el armamento necesario para hacerlo. Frente a una Ucrania, lo hablamos hace muy poquito, que en este momento está muy fuerte en cuanto a la defensa aérea antidrones. Ellos se han desarrollado en estos últimos 4 años realmente a un nivel muy alto, de tal manera que pueden inclusive darnos lecciones a todos los europeos de cómo defendernos frente a cualquier tipo de dron. Entonces no creo que de ninguna manera Moscú tenga la fuerza como para hacer un contraataque. Ahora tampoco creo, haciendo un análisis muy frío, que Zelensky mañana haga cualquier tipo de movimiento contra la capital de la Federación Rusa. Yeah. Básicamente porque esto lo desacreditaría muchísimo frente a todos los líderes de la Unión Europea. Lo claro. Colocaría a él en el lugar de agresor ya de una manera muy concreta.
1: Claro. Hania Voislav, la Hania és periodista polonesa i reportera a zones de conflicte i l'autora del podcast molt interessant El Mundo en Llamas. Un placer, como siempre, Hania. Muchísimas gracias.
0: Gracias, hasta la próxima.
1: Un abrazo, hasta luego. 8 i 17 minuts. Quina història, no, Damià? És interessant també veure com ha aprofitat el temps Ucraïna en aquests 4 anys, amb tota la pressió que tenia, i com ha desenvolupat aquesta indústria de drons amb el que li està fent la guitza de manera molt seriosa a Rússia.
8: Sí, sí, absolutament. De fet, la Hania deia que dubtava que Rússia en aquests moments tingués capacitat per protagonitzar un atac massiu o podríem dir inclús definitiu cap a Ucraïna, però no ho té ara ni ho tenia al principi. O sigui, aquesta operació, perquè Rússia va parlar en aquests termes, fa anys, quan va començar la seva agressió contra Ucraïna, parlava de fer una operació ràpida per envair el territori, ocupar Kiev i canviar el règim, no? I posar un règim procliu a el que serien els interessos russos, com per exemple el que hi ha a Bielorússia, no? Allò no va ser així. Hi ha una guerra ara molt estancada, no diré de trinxeres, però gairebé, perquè no estem, diguéssim, en guerres del segle passat, però hi ha una guerra estancada en la qual Ucraïna ha resistit. I una vegada resistit i ha desenvolupat tecnologia pròpia, efectivament, es veuen totes les febleses, insisteixo que es va veure des del principi, però es veuen encara amb més nitidesa les febleses de Rússia, no? Que amb mentides i segurament sobrevalorant les seves pròpies forces va iniciar un atac del qual ara tampoc sap massa com sortir-se'n, no? Pensem que ara darrerament han sortit notícies de, per exemple, tots els mercenaris que estan lluitant a la banda de Rússia, no? No només els soldats prestats per Corea del Nord, una cosa així una mica surrealista, sinó que també recapten soldats a Amèrica, a l'Amèrica Llatina, i també amb altres àmbits, i mig enganyats els porten a combatre el front, no? Perquè en aquests moments a Rússia hi ha una contestació molt gran a la que ha significat aquesta agressió, no?
1: Què dius, Julià?
20: Sí, bé, és veritat que fa un temps que com que no, que el focus no s'ha dispersat, que l'estancament de la guerra també ha fet que ens, a vegades ens n'oblidem fins i tot, no? que la guerra continua no tan lluny de casa. Jo crec que el que és evident és que estem davant d'una nova metodologia de guerra que té al centre un mètode clàssic, que és la propaganda, no? Si algú es caracteritza, diguéssim, el règim rus, és per aquest anunci permanent, aquesta demostració de força, de fer creure que és més fort del que realment és. Home, jo crec que serà una estocada brutal en termes morals per Putin si no pot treure tancs i drons a la desfilada del Dia de la Pau, no? Pensem que és un senyor que governa un país on els nens a les escoles els porta a conèixer soldats i a tenir quasi com entrenament militar, no? Aleshores, crec que serà interessant. També seria interessant veure si la diplomàcia europea realment aquí també aprofita qualsevol escletxa perquè la treva sigui definitiva, no?
1: Sí, què vols dir, Jordi?
11: Jo volia apuntar que si tirem d'hemeroteca, que moltes vegades ho fem, si tirem d'hemeroteca al senyor Putin és perquè li sortin els colors de tot el que va dir que faria i la realitat que està tenint. A partir d'aquí actua, bueno, ja ens té acostumats, d'una forma covard. En previsió de que un dia que és important per mi em puguis fer mal, i com no tinc capacitat per fer-te mal, faré mal els que tinc al costat i que potser no tenen com defensar-se. Perquè el senyor Putin el que ha dit és dir, escolta, ambaixades que esteu a Kiev, sortiu d'aquí perquè segurament aniré per vosaltres. És a dir, com no tinc capacitat per fer-te mal de veritat, aniré a fer mal a les ambaixades europees. Bueno, és la política del covard, que és el que està demostrant ara Putin.
1: Potser s'ha inspirat a l'Iran, no? En la manera d'actuar d'Iran. Com ho veus tu, Xavi?
5: Bueno, jo coincideixo amb la Hania. Jo tot és possible, no? Però no veig probable que Ucrània ataqui aprofitant el dia de la pau. Jo crec que el Putin està paranoic, de fet, fa dies, o sigui, ha sortit molts pocs cops a l'espai públic durant els últims mesos. Jo no descartaria, per això, un atac de falsa bandera, aprofitant per carregar-se de motius, però bueno, jo estic molt content de que la Unió Europea s'hagi oposat a retirar els seus ambaixadors, però també és veritat que la Unió Europea l'altre dia al Parlament Europeu, aquest suport de la Unió Europea s'ha de veure reflexat, i l'altre dia a la Unió Europea hi va haver-hi una votació condemnant els atacs a civils, i van haver-hi partits que van votar en contra.
1: Maria, què dius?
7: Bueno, yo no subestimaría a nadie, y menos a, bueno, a un señor como Putin y lo que puede tener. Lo que sí es cierto es que no creo que Ucrania vaya a atacar a Rusia precisamente mañana. Lo que sí creo es que la Unión Europea, no ahora, y no aprovechando este día, sino desde hace ya mucho tiempo, debería estar haciendo todo lo posible y lo imposible por entrar de lleno en unas negociaciones que terminen con esta guerra, ¿no? Una guerra que nos toca muy, muy de cerca, pero además donde está muriendo muchísima gente hace ya 4 años y que tenemos que dejar también de financiar, ¿no? Yo creo que es mucho más importante el diálogo y la negociación para que termine que no seguir también invirtiendo millones y millones y millones en una guerra que sabemos que no va a terminar así.
1: Yeah. Xavi, después el de Miguel, sí.
5: Hombre, yo creo que Zelensky ha pedido en varias ocasiones, ha estado dispuesto a un alto al fuego, y ha sido Putin el que reiteradamente se ha opuesto a parar la guerra. Y precisamente lo que tenemos que hacer es, desde la Unión Europea, es fortalecer la posición ucraniana para que en un contexto de negociación esté en la mejor posición posible.
1: També, sí.
8: Sí, d'acord amb el que ha dit la Maria i el Xavi també, la irrupció de Trump no ha ajudat massa,
7: perquè... Exactamente, Trump, es que el tema es Trump negociando y mediando.
5: Nos estás pidiendo que hagamos lo mismo que está haciendo Trump.
8: Bueno, nosaltres hem de fer el que hem de fer com a Unió Europea, que és reforçar la pròpia institució i la seva capacitat d'actuació, no? Però parlàvem del comunicat que ha fet Putin, el govern rus, respecte a l'evacuació d'ambaixades, que jo crec que ha estat ben respost per part de la Unió Europea, no evacuarem, però el comunicat, en definitiva, el que demostra és, per un costat, la feblesa i per l'altre la por de Rússia, no? Pensem que, si anem a la hemeroteca, com deia el Jordi, en l'imaginari tots tenim les grans desfilades del dia de la pau, de la victòria, era aquella commemoració del gran exèrcit soviètic de la seva victòria, diguéssim, en la Segona Guerra Mundial, no? En la que feia un desplegament massiu. I això ara ni ho pot fer, i a més té por que la simple acumulació de gent al voltant de la plaça Roja doncs pugui suposar un atac, perquè s'han vist les febleses, efectivament Ucraïna ha atacat a Moscou en diverses ocasions, no? I tot això l'ha portat a aquesta mena de paranoia de blindar. La Hania ens parlava de doncs, una plaça Roja doncs, envoltada de vehicles doncs, de seguretat, però també restringir internet als seus ciutadans. Sí, fa molt pocs dies hem sabut que doncs, a hores d'ara ja està restringit l'ús d'internet i que el restringiran durant un temps per evitar doncs, que això pugui ser aprofitat per l'enemic, no? Ja. Per tant, no fa falta subratllar-ho, però és un règim que efectivament doncs, atenalla els seus ciutadans i els porta o els continua portant a una agressió absolutament injustificada. Un últim apunt. La por en aquests moments és no tant un atac des de Rússia, sinó que Rússia utilitzi, per exemple, Bielorússia per atacar per un altre front a Ucraïna.
1: Clar. Les 8 i 26 minuts, va, venim cap a casa. Avui hi ha una notícia que els he de dir de veritat, que més enllà del que significa la notícia en si, hi ha una cosa que jo no l'entenc, però no l'entenc, de veritat no l'entenc. Estic segur que els governs fan coses, moltes, que no saben, que nosaltres com a ciutadans no tenim per què entendre. Però és que en aquest cas, de veritat, no veig. No ho veig. Segur que algú de vosaltres m'ho acaba d'explicar. Estic parlant de tot el rebombori que s'ha liat a Catalunya en torn a la denúncia que va fer el sindicat CGT, segons el qual dues persones, dues Mossos d'Esquadra, s'haurien infiltrat aquest dimecres en una assemblea de professors. És que no ho entenc, és que vull dir,

0: gestionant aquesta revolta, perquè jo crec que és una revolta docent, amb totes les complicacions, però amb totes les, amb tota la dignitat que hi ha darrere del moviment de la comunitat educativa. Aleshores, és que la sensació és que no... És a dir, que no paren de rissar el risc, no?, per dir-ho castellanament, perquè quan semblava que les negociacions arribaven a port, no?, pacte amb sindicats minoritaris, quan semblava que Niubó reincorporava i que s'obria una finestra, ara la notícia... Clar, a mi em sembla demencial i em sembla preocupant, perquè també veníem de la notícia que havien iniciat plans pilots per, no?, perquè hi haguessin Mossos de paisà sense anar armats a alguns centres educatius, que ja va generar molta mala maror. És a dir, a mi em sorprèn molt com, primer, no hi ha encara responsabilitats ni cessaments. Jo diria que Trapero ha de ser cessat, però potser també hi ha alguna mena de responsabilitat política que hauríem de veure en aquest sector. I crec que Esquerra Republicana i els comuns s'haurien de negar a signar uns pressupostos amb un govern que prefereix mesures autoritàries que diàlegs.
1: Damià Calvet, sí.
2: Inacceptable. La veritat és que, de tan sorprenent que és, doncs sembla irreal, no? Fa molt de temps que aquest és un govern, i en el camp de l'educació es veu especialment, que és erràtic i que un dia proposa una cosa i l'altre dia en proposa una altra, i jo diria que precisament en educació, segurament en res, però en educació, això del mètode de la prova i l'error no funciona ni pot funcionar, no? Necessita estabilitat i necessita, doncs, tenir perspectives per poder, per primer, que els seus professionals exerceixin bé, facin bé el seu paper, i després que el propi sistema, en definitiva, formi correctament els ciutadans i els futurs ciutadans d'aquest país, no? Però respecte a aquest cas concret, sense justificar res, jo no estic segur que efectivament ni a la consellera, ni al secretari, ni al director general ho sabien, no? No estic segur. Si ho deu haver sigut, doncs, algun espontani, que n'hi han de vegades, que s'hi posen...
1: Deixa'm preguntar-te per l'experiència,
2: sí,
1: que tens de govern.
2: Per això ho deia d'alguna manera. M'he trobat jo en casos d'aquests amb alguna
1: ocasió. T'ho has trobat alguna vegada?
2: No amb Mossos, jo no he apartat mai els Mossos, però sí, amb que de vegades...
1: Que potser és un tècnic que decideix
2: per algun procés mental que no saps ben bé, després quan t'hi poses intentes preguntar-te el per què, doncs treu gent de la teva escala funcionarial que pren decisions que no estan en la línia, ja no de l'interès general o de l'interès sectorial de la conselleria, sinó del sentit comú, per entendre's, no? I bueno, dit això, deia que no ho justificava, perquè efectivament darrere d'això, que pot passar, que jo entenc que es van infiltrar per tenir informació, per saber si hi haurien talls, on hi haurien talls i de quina manera es mourien, cosa que em sembla absurd, perquè ho diuen a la premsa, vull dir, després de l'assemblea es fan una roda de premsa per explicar-ho. I ho diuen, no? I tal dia farem un tall de tal a tal hora. Vull dir que sembla absurd.
1: Em sap especialment greu una cosa, perdona, que avui no tenim a ningú del PSC, la qual cosa em sap molt de greu perquè tota la setmana ha vingut gent del PSC.
2: Sí, vull dir... però no sé quina cara farien, vull dir, perquè, insisteixo, estic segur que no ho sabien. Ara, sí que hi ha responsabilitats polítiques, perquè per molt que passi una circumstància com aquesta i tu, com a responsable polític, no te n'assabentis, això demostra poc control, i després has d'assumir efectivament la responsabilitat. Clar. I la gravetat dels fets que han passat.
1: Xavi, segueixes tu?
3: És curiós veure l'independentisme, la seva relació amb el senyor Trapero, no? Però bueno, en qualsevol cas... jo no hi ha explicacions suficients encara, jo crec que el govern n'ha de donar més. Les úniques explicacions que s'han donat per ara són les dels propis Mossos, que es diuen que s'han atès a la legislació vigent, sigui el que sigui això, que ho haurem de saber.
1: Certament no s'entén, sí. Maria.
4: Bueno, ese es obviamente extremadamente grave y además son prácticas absolutamente antidemocráticas, es decir, que la policía se infiltre, y no es la primera vez que lo vemos ni la segunda, es que esto parece que nos va retrotrayendo cada vez más a una época anterior, ¿no?, que ninguno quiere volver a pasar, ¿no? Pero que la policía se infiltre en espacios asamblearios, en espacios sindicales, además en estos momentos, ¿no?, tal y como están los docentes y el sector de la educación, donde es verdad que el gobierno de la Generalitat no les está dando respuesta y por eso están pues viendo qué hacen para mejorar sus condiciones salariales y el resto de condiciones, de bajada de ratios, etcétera, etcétera, y que se les infiltre la policía, sean dos, sean cuatro, estén

0: sean espontáneos o no, yo creo que hay que pedir explicaciones, creo que tiene que haber una investigación y creo que tiene que haber también consecuencias políticas, evidentemente.
1: Jordi, després la Júlia, sí.
2: Sí, jo em faig una pregunta a aquesta ment brillant que se li ha ocorregut pensar, perquè coincideix amb tu, Damià, sí. Jo crec que dintre de l'escalafó haurà algú que segurament ha tingut aquesta brillant idea, independentment de que després tinguem que demanar responsabilitats polítiques per el que tu deies, per desconeixement. Però vaig al resultat. Què és el que esperava treure? Perquè estem parlant vaga de la comunitat educativa. Què esperes treure? Quina informació per salvar Catalunya, el país, l'Estat o el món esperes trobar infiltrant Mossos d'Esquadra amb aquestes assemblees? No ho arribo a concebre.
0: Això és lo peor.
1: Júlia, sí.
3: Sí, no, a mi em costa creure que realment si puguis arribar a ser una cosa tan arbitrària com que un tècnic concret decideixi. Jo crec que no, jo crec que la gent que hem circulat pels moviments socials sabem que hi ha pràctiques sistemàtiques, que els Mossos d'Esquadra fa temps que també han practicat. Vull dir, s'infiltren Mossos en manifestacions. Hem tingut, no fa tant, no cal remuntar-se al franquisme, casos de la policia espanyola infiltrant-se en moviments socials en el context de l'independentisme. A mi em costa creure que realment pugui ser. O sigui, i si és així, que greu. És a dir, que pugui ser tan arbitrari és molt greu. És a dir, aquí hi ha una fuita de comandament i d'autoritat que hauria de ser ja avui mateix arreglada, no?
4: Sí, però una mica en la línia del que deia el Jordi, perquè criticant-lo molt, tu pots entendre, condemnant-lo alhora, insisteixo, que no estic justificant
5: res. I demanant
4: res.
5: Responsabilitats polítiques.
4: Sí, sí, no, el que vull dir és, tu pots entendre que en un moment donat, en un conflicte com era el de l'independentisme, la policia decideix infiltrar-se. Però a la línia del que deia el Jordi, en una reunió de professors...
5: Perquè
4: és el que a mi em xoca molt d'aquesta història, és el que deia.
0: Yo creo que es lo más grave porque es una manera ya de actuar como si fuera la que tiene que ser. O sea, cada vez nos vamos acercando más a que eso es algo habitual o eso es algo posible de hacer y lo están haciendo ya de manera absurda, vamos.
4: Li toca al Damià, sí. I després al Jordi.
5: Jo m'estimo molt els Mossos, però em temo que, insisteixo, aquí diguéssim s'ha d'analitzar què ha passat i demanar responsabilitats polítiques. Jo les demano, però em temo que si les han enganxat aquesta vegada, potser ha passat altres vegades. Vull dir que, efectivament, doncs, em refereixo a aquesta crisi de la comunitat educativa. Però més enllà de la crisi educativa, doncs aquí hi ha hagut estats que s'han infiltrat, han espiat. Jo he tingut Pegasus al meu mòbil. Era membre del govern i tenia el Pegasus, No me'l va posar una germaneta de la caritat, me'l va posar l'estat espanyol, per doncs, controlar determinats moments interaccions de la meva vida social i política, no? Per tant, diguéssim, quan ara ens esquincem les vestidures per aquest cas, també recordem que de manera molt recent doncs, hi ha hagut infiltracions estructurals de l'Estat en partits polítics i en persones que detentaven doncs, això, doncs, responsabilitats polítiques.
4: Sí, Jordi.
2: Jo volia fer un comentari, i crec que és breu, i que a més és necessari per la nostra societat. Donant com a bo el criteri que diu el Damià, que escolta, que és alguna ment brillant que he dit jo abans, o donant també, com tu deia, Júlia, que no, que potser està estructurat dintre de Mossos, crec que ara el govern de la Generalitat té l'oportunitat de practicar una cosa que es diu exemplaritat. Que això vol dir, escolti, si vostès fan això, si vostès fan això, responem així i que ho sàpigui en aquests moments tota la línia de comandament. O sigui, ara el que se'ls té que demanar al govern de la Generalitat amb aquest tema és exemplaritat. No sé a qui li toca. Qui serà a qui li toca, permetem que ho digui així, pringar. Però algú té que pringar i respondre per això.
3: La mateixa consellera Parlon avui estava fent tuits, que ja entenc que hi ha una part que és la feina que li toca. El problema és, com deia la Maria, que tenim un govern, estem davant d'un govern que s'ha acostumat a funcionar amb autoritarisme per manca de legitimitat. Jo crec que això s'està veient en com estan no negociant amb la comunitat educativa. És a dir, cada vegada que hi ha hagut un intent de la comunitat educativa per aproximar-se, sembla que s'ha respost amb una resposta que no té res a veure amb una gestió política o negociadora, sinó que és us enviem a la policia, no? I jo crec que això és problemàtic. És problemàtic. No hi ha hagut dimissions ni amb el caos de Rodalies, ni amb la pesta porcina, ni amb els casos de les vagues de metges, ni amb la revolta pagesa, vull dir, no hi ha dimissions des de fa molt temps amb les diferents problemàtiques que hi ha hagut. No sé si han de ser càrrecs tècnics o polítics, però vull dir que no hem vist un govern que sigui especialment autocrític.
5: Les dimissions han de ser de polítics. Els tècnics, en tot cas, el polític el pot cessar. Però efectivament no hi ha hagut respostes a crisis serioses que ha tingut aquest govern, que jo potser no parlaria de manca de legitimitat, perquè en definitiva doncs les eleccions van tindre el resultat que van tenir. Però van guanyar les eleccions i després hi ha fórmules... No, si parlem de legitimitat política, estàs parlant amb un representant d'un partit que guanya les eleccions de Barcelona. Saps què passa? Que s'ha sorprenent de casa. Vull dir, jo no em queixo, perquè escolta, les normes democràtiques estan escrites i efectivament es poden haver governs en minoria i com ha passat a Barcelona, per exemple, hi poden haver pactes estranys.
6: I passa el govern de l'Estat també.
5: Que portin a fórmules estranyes.
6: Ha d'haver-hi una activitat de govern i el problema és que tenim un govern que no governa, no. Perquè entre altres coses no té pressupostos, que és l'eina fonamental del govern per governar.
4: De moment, jo he llegit avui un titular, l'he vist al 324, sembla ser que en una entrevista, ara no ho recordo, però en una entrevista a la ràdio, el càrrec d'Esquerra Republicana ha posat una condició que d'alguna manera manifesta, o aquesta és la lectura que donava a entendre aquest titular, l'apropament de postures entre el Partit Socialista, Esquerra Republicana i també els comuns, que en realitat els comuns ja hi serien per efectivament desbloquejar el tema dels pressupostos.
5: Veurem, no sé.
6: Perquè s'està esperant que passi les eleccions andaluses.
5: Entre altres, veurem, vull dir, ha passat en altres ocasions que hi ha hagut aproximacions i després, doncs, llunyanies, no? Però sí que és veritat que aquest és un govern que, jo insisteixo, de manera legítima, ha marcat una agenda absolutament apàtica i subratllant la capacitat de gestió, no? Nosaltres venim a gestionar i que després la gestió no és tal, perquè no obtenen res dels seus companys de Madrid. Que jo sàpiga, no han obtingut ni cap mecanisme de finançament ni cap inversió, no obtenen res, gestionen fatal la crisi de Rodalies, es posen absolutament de cul, amb perdó de l'expressió, la comunitat educativa i la comunitat sanitària. On està aquesta pretesa capacitat de gestió del partit que guanyà les eleccions i està governant? No hi és, no? I per tant, jo crec que aquesta és una reflexió que hauríem de fer.
4: Estem a 20 minuts de les 9 en punt de la nit. Parleu del servei de Rodalies. El servei de Rodalies deixa de ser des d'aquest dissabte gratuït. Que d'alguna manera sembla un retorn, entre cometes, una mica la normalitat, no? Júlia, com ho veus?
3: No, de normalitat no crec que n'hi hagi gaire. Sabem que Rodalies el problema és estructural i endèmic i que hem tingut aquests mesos de gratuïtat per una mica perquè la gent estigués una mica menys enfadada. Però no tinc gaires esperances, vull dir, sabem que m'agradaria veure realment si abans de que acabi la legislatura Salvador Illa haurà complert alguna de les promeses que ha fet, perquè realment costa de creure.
5: La gent hagués preferit pagar i que anés bé, en comptes de que se li posés aquesta solució, dir, escolti, que com a mínim sigui gratuït, com deia la Júlia, doncs perquè callin, no? Però segur, perquè en fi, tema de Rodalies, Renfe, Adif, és igual.
4: Jo recordo algunes declaracions teves molt interessants en aquest programa, eh?
5: Sí.
4: Perquè tu ho coneixes bé.
5: M'ho conec bé.
4: Digues,
7: no,
4: Jordi.
7: No, sí. Jo crec que Rodalies, a partir ara del dia 1, torna a la normalitat, no? O algú té dubtes de que mai ha funcionat bé, o que fa moltes legislatures que no funciona bé Rodalies. O sigui, normalitat absoluta.
0: Normalitat absoluta.
7: Paga, calla i ja arribarà el tren.
0: Exacte.
4: En fi, estem a 4 minuts de 3 quarts de 9. Avui hi ha hagut una certa polsequina amb el tema de la visita al Papa. I de qui ha de pagar aquesta visita? Hem sentit a Jéssica Albiach, que avui fent unes crítiques molt potents sobre el cost que tindrà, per exemple, l'estadi olímpic. Crec que deia 300.000 euros, no estic massa segur. Certament, crec que el dimarts tindrem amb nosaltres un expert en seguretat perquè ens expliqui com es munta un dispositiu d'aquestes característiques, perquè recordin que els dies que estigui aquí Lleó 14 es fa un desplegament de fins a 15.000 persones que estaran vetllant per la seguretat del Pontífex. Com ho veieu, tot això? Perquè Jessica el dia que es preguntava si eren els barcelonins i barcelonines, ho ha dit d'aquesta manera, els que havien de pagar tot això. Com ho veieu?
5: Jo ho veig bé, a veure. Jo no comparteixo les declaracions de la senyora Albiach. El papa, jo no sóc creient, ni practicant. Si no és creient, no és practicant, vull dir una... però ja ens hem entès, però en tot cas sí que reconec en la figura,
4: Xavi,
5: del papa...
4: Xavi, és un altre tipus de pràctica. És per la cara que ha fet el Xavi, Em perdonaran que he utilitzat el llenguatge no verbal en aquest moment.
5: Bé, perquè m'he liat una mica, però vaja, ja s'ha entès. No, però reconec en el papa, efectivament, doncs, un referent, doncs, un referent planetari, no? Especialment en un moment delicat, no? En el que estan passant moltes coses que no ens agraden i que estan en risc moltes coses, no? I la seva veu valenta, doncs, em sembla, doncs, digna d'escoltar, no? I que vingui, escolta, doncs, Sagrada Família, Montserrat, visitarà Brians, visitarà una església al Raval, l'església de Sant Agustí, jo estic a Ciutat Vella i, per tant, doncs, em congratulo especialment i, efectivament, hi ha de bon moment en el que hi hagi un gran acte i a mi em sembla bé que la ciutat faciliti el màxim possible que es faci aquest acte a l'Estadi Olímpic. En altres ocasions, l'Estadi Olímpic s'ha cedit per a altres activitats, no? El partit de Palestina, per exemple, no? Doncs també la ciutat de Barcelona pot, ha de cedir aquest espai perquè hi hagi aquest gran acte, atesa la rica agenda del papa, líder mundial a Barcelona, insisteixo, si vingués només a fer això i marxés, però visitarà la Sagrada Família, anirà a Montserrat, anirà a Brians, visitarà Raval, bueno, una agenda molt completa que ens situa en el món i hi hem de posar facilitats.
4: Com ho veus tu, Maria?
0: Qui paga això, no?
4: Això, com veus tota aquesta història, sí, sí.
0: És interessant, no? Jo, sincerament, jo no soy creyente, por tanto, tampoco practicante. No tengo tan claro realmente, es decir, llevamos semanas ya, ¿no?, hablando de la oportunidad, ¿no?, de que venga el Papa a España, va a venir aquí, va a ir a Canarias, va a ir también, ¿no?, a Andalucía, me parece, ¿no?, de esa oportunidad de negocio, ¿no?, porque al final tú ves muchos relatos, ¿no?, de oportunidad de negocio, de lo que va a suponer para las ciudades o los lugares donde está, ¿no?, en cuanto a ese ingreso, ¿no? Pero claro, realmente no es, o sea, no es una estrella del rock, o sea, no deja de ser, ¿no?, es un personaje, digamos,
4: mundial.
0: Bueno, depende para quién.
4: Para, o sea, todos. Es decir, simplemente quién, dándote cuenta de cuando habla, lo que genera.
0: Sí.
4: Solamente eso ya marca la importancia del personaje, ¿no? Una cosa es que uno no sea creyente y la otra cosa,
0: bien,
4: es que no respete.
0: Y realmente,
4: lo que es la figura,
0: ¿no? Realmente tenemos como sociedad, nosotras tenemos que dar todo ese soporte, ¿no?, para que venga este personaje que es más que una estrella del rock. Yo no lo tengo del todo claro, o sea, no.
4: Xavi.
6: Bueno, jo crec que en qualsevol visita al cap d'estat, sí, de qualsevol altre cap d'estat, sí que ho fem, no? I a part, en aquest cas, és un líder espiritual que és una vessant fonamental de molts barcelonins. Siguis creient o no siguis creient, al final, la tradició de la majoria dels barcelonins, els valors en els que hem estat formats, els que hem rebut a casa, són d'origen cristià, catòlic, i per tant jo crec que això és el mínim que es pot fer, perquè la repercussió que tindrà la visita del papa a nivell d'imatge, a nivell d'econòmic, es creix, diguem, sobrepassa...
0: Però això és altra cosa. A nivell econòmic estem parlant de dos coses.
6: No, que he parlat de tots els àmbits.
4: Jordi, sí.
7: Jo em anava fent diversos plantejaments. Un, a la Fórmula 1, perquè estigui aquí...
4: Apropa't una mica el micro.
7: Perdó, la Fórmula 1, perquè estigui a Catalunya, es fa una inversió important.
5: Paguem.
7: Es fa una inversió important. Madrid va darrere de també i ja està disposat a pagar més. Amb la qual cosa, dius, escolta, és que atreu i aconseguim una sèrie de coses. Part d'aquestes coses també es aconsegueixen amb la visita del papa. També una altra, i t'ho dic perquè comentant avui amb cafè pel mig, amb algun deia que a més és poc creient, per no dir gens creient, en dia, doncs, escolta, si
4: perdó,
7: voleu...
4: Perdó, practicant?
7: No, tampoc. Al contrari. I m'acabava dient, em deia a mi, diu, si voleu anar, pagueu entrada.
6: Home, és que no es paga.
7: No,
6: és que és
7: no, per això et dic...
6: Vale, és que no hi ha cap benefici
7: per... Si volem anar... No, deien els que volem anar, sí. Jo... Vale, en dèiem, paguem entrada. Per un altre costat, som un estat de lliure confessió. Què fem si ve un altre líder religiós?
5: Sí, però ho tenim concordat amb el... O sigui, és veritat que l'estat és aconfessional, però hi ha un concordat.
6: Perquè tenim una tradició.
5: No, la tradició. Jo que he dit que no soc ni creient ni practicant, però reconec en els valors de l'Església cristiana la base de la nostra societat, que és, afortunadament, plural i diversa i tot el que tu vulguis. Però nosaltres, inclús el calendari festiu, els sants són quan són i les festes, Setmana Santa i tot, no? I Sant Jordi, efectivament, clar. I tot, no? Per tant, m'hi reconec. I, a més, en la figura del papa reconec un líder que en altres ocasions m'ha costat més, però ja amb l'anterior papa i amb aquest que parlen amb llibertat, a més, i de temes socials, però, per exemple, també molt de temes ambientals, que a mi em congratula molt que l'Església doncs pensi també en el desenvolupament econòmic sostenible, perquè en definitiva és una forma de pau també, no? I per tant, a mi sembla molt bé que vingui i que li posem les màximes facilitats possibles.
4: No has dit res, Júlia.
3: Bé, és que estava pensant, jo crec que hi ha arguments a favor i en contra. Jo crec que em decanto pel sentit general, que no és una institució qualsevol, per diversos arguments, especialment per la dimensió simbòlica, però a mi el que m'hauria agradat és que Esquerra i els Comuns s'haguessin posicionat amb el mateix argument contra la Copa Amèrica, perquè clar, no pot ser que amb alguns grans esdeveniments que generen les mateixes externalitats o amb un sentit encara més qüestionable, si vols, no ens hi posem en contra i amb la visita del papa sí, o tots o ningú. Llavors, en aquest sentit també crec que l'important aquí és si això s'està utilitzant com a argument per atacar políticament, o realment hi ha la preocupació perquè aquests 300.000 euros no es destinen a altres coses. Si realment fos així, a mi el que també m'agradaria és entrem, doncs, per què l'acord sobre la nova taxa turística no manté que el 75% de la recaptació torni a revertir-se en turisme. És a dir, que em sembla que hi ha punts on seria més útil, diguéssim, que dirigíssim l'atenció més partits polítics que esteu, diguéssim, condicionant les negociacions amb els diferents governs que tenim a l'Ajuntament i a la Generalitat. Llavors, clar, és que si ens hem de posar a mirar cada esdeveniment en aquest sentit...
4: Diu la Júlia Ojeda. Què dius, bueno, Maria?
0: La coherència, que sé, ¿no? Un poquito a la hora de... Bueno, pues de plantear todo con una cierta coherencia, ¿no? Yo, por ejemplo, con el tema de la Fórmula 1 tampoco estoy de acuerdo en que este tipo de cuestiones tengan que estar, ¿no? Pero por muchas cosas más allá de del...
4: Deia la Júlia fa un moment, diu, em plantejo si no serà per oportunisme polític. És que hi ha una sola possibilitat de fer una cosa, qualsevol, de l'àmbit que sigui, que no serà aprofitada per algú per efectivament intentar escombrar cap a casa. I això és segurament una d'aquelles coses que a vegades fan una mica mandra, no? Perquè saps que facis el que facis, diguis el que diguis, hi haurà partits, fins i tot abans de saber-ho ja pots saber quins que diran una cosa o diguin l'altra. I això és una acusació a tothom, no a ningú, és una cosa que tothom digues.
3: No, altrament, jo crec que hi ha una qüestió que assenyala la Maria, que crec que té raó, que és, en algun moment, com a societat, haurem d'abordar què passaria si... bé, jo crec que el Dalai Lama
5: ha
3: arribat a venir.
5: Exacte. El Dalai Lama l'hem tingut...
3: Vull dir que crec que aquí l'elefant de la situació és què passa si ve alguna vegada algun gran líder espiritual islàmic.
5: No sé si
4: és costum. Interessant això.
3: Clar, sí, però, vull dir, crec que aquest és la mena de debat que s'ha d'obrir.
4: Sí, sí.
5: Però no sé si hi ha el costum per part d'aquesta confessió de portar líders a altres països.
3: No, però crec que no hi és. No sé si hi és o no. El tema és que potser haurem d'obrir el debat i veure què fem. No?
4: Doncs jo crec que, havent llibertat religiosa, s'hauria de fer exactament de la mateixa manera.
7: Ja la fem, Ajuntament de Barcelona, propera setmana, si aneu al Raval, està tots els carrers tallats i tal, perquè tenen la... A Ciutat Vella celebreu la Fiesta del Cordero.
5: Hem fet liftar, sí, però això és utilització de l'espai públic, ho demana la comunitat islàmica i ho demana la comunitat filipina, que el Raval és molt divers i molt ric, i cada vegada que hi ha una festa important per a aquestes comunitats i ho demanen, sí, es donen les circumstàncies adequades, per tant, és segura, tal i qual, els horaris, la convivència, es dona, jo me'n faig un fart, d'anar a activitats de totes les comunitats que tenim al Raval.
4: Doncs aquesta és xulíssima,
5: I hem tingut els iftars, ara fa poc hem tingut diversos iftars, que són el trencament del desajuni, després del ramadà.
4: Déu-n'hi-do. Va, com va ser el concert de l'últim de la fila?
5: Brutal. Se'm nota una miqueta en la veu que vaig,
4: és que
5: fe, vaig donar-ho tot.
4: Ha fet gràcia perquè quan has arribat, diu, m'he de posar una mica més a prop del micro, que estic una mica fònic, diu, perquè ahir ho vaig cantar tot, no?
5: Mare de Déu, sí, home, l'últim de la fila jo crec que és un grup referencial que té himnes, més enllà de cançons, són himnes, no?, per tota una generació i per molta gent jove també, que els ha escoltat. Vaig coincidir amb una noia jove que em deia, és que deia, jo no els havia vist mai, però els havia escoltat nit i dia, perquè amb uns pares ho posaven. No? I per tant, jo els havia vist com els burros encara.
4: Ja veus.
5: Imagina't, ja tinc una edat. Els he vist com els burros i a l'últim al final els havia vist en moltes ocasions.
4: Aquella cançó de Cuando la pobreza entra por la puerta y el amor salta por la ventana, era sí. De los burros o era de l'últim a la fila?
5: Aquesta és la transició.
4: La transició, sí.
5: De los burros cap a l'últim a la fila. Quina. Però vaja, més enllà d'aquesta n'hi ha moltes més. Després, com a l'últim a la fila, la van reversionar i la van sofisticar, no? Però vaja, va ser un concert amb molta gent. Sé que el del diumenge va ploure i potser no va ser tan lluït, però el d'ahir va ser molt, molt lluït i molt animat.
4: Si ara portessis auriculars, estaries sentint allò de me dices goodbye en tu nota tan ricamente.
5: Tan ricamente.
4: El Damià Calvet és una persona que quan el coneixes en persona sorprèn molt, perquè clar, sempre és tan seriós, no?, amb les coses que li ha tocat fer a la vida, president del port, conseller, en fi, de tot, no?, vicepresident de l'àrea metropolitana, que després es posa a parar, un fiestero, sí. De bon rotllo, un fiestero magnífic. No?
5: Una mica golfo, fins i tot.
4: Està bé, no? Home, veient com està de veu, estic convençut que això és així. Deixeu-me que saludi el Toni Mata. Toni, com estàs? Bon vespre.
8: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i gent afònica.
4: Gent afònica de Catalunya. Explica'ns el colofó, on el situes avui, Toni?
8: Doncs mira, avui vull posar el colofó de tertulia amb altra gent que ho dona tot, però en el mal sentit, perquè hem de parlar de bufets lliures, perquè en un bufet asiàtic de Sevilla ha saltat la notícia perquè han anunciat que cobraran un suplement als seus clients si vomiten, perquè es veu que és el que els hi passa molt sovint, perquè la gent menja literalment, Toni Marín, fins a vomitar. Hi havia aquell sketch de Monty Python, tot un senyor que es rebentava, com que això no és possible, passa això. Aquest és el món on vivim, Toni Marín, el món de l'accés. Sempre n'han existit, de bufets, però abans l'estratègia de ton pare consistia a omplir-se el plat de paella i posar-li totes les gambes de la safata al damunt. S'acabava el plat i n'anava a buscar un altre. Hi havia un cert control del que demanaves. Tu marxaves d'allà amb ton pare dient que la propera vegada es posaria pantalons de xandall i ja està. La meva àvia, una dona com cal, gens propensa als excessos, una vegada la vaig al·lucinar veient-la fotre's tres postres com una reina, un rere l'altre. Després va passar tres dies, això sí, menjant carxofes cuites al microones i ja està. Això s'ha fet tota la vida, això, els bufets. Per tant, quina és la diferència? Què ha passat aquí amb els bufets asiàtics? Quina innovació han afegit que hagi dut els excessos al límit de convertir els clients en una font de sashimi? Analitzem-ho, Toni Marín. Treball periodístic avui. La meva principal i única hipòtesi és el sistema de comanda. No és el mateix aixecar-se o a omplir-se el plat d'unes safates que fer les comandes com les fan en aquests bufets. Quan t'aixeques a buscar el menjar, et sotmets, evidentment, al judici públic. Saps que la gent mira d'esquitllenta què et posa al plat i mesura el teu nivell de golafreria i el seu propi. És a dir, l'infern són els altres, deia Jean-Paul Sartre, però podríem dir que la societat en aquest sentit ens civilitza, ens obliga a moderar-nos. Ara què passa? A tu et donen una tablet i encarregues plats com qui compra el Black Friday amb la targeta de son pare. Sí. Clar, llavors et porten 28 plats, et fa vergonya que no et càpiguen ni a la taula i tu menges tot quan cap al plat número 10 ja et tiraries al terra i demanaries prou, diries prou. Resultat, a la gent se li obren les comportes de la presa i deixa les taules i el lavabo fets un desastre, i això, vulguis o no, dona una mala experiència a la resta de clients, i en aquests restaurants queixen que han d'invertir molt en neteja molt constant. El que també sobta és que tu has de menjar amb bastonets i si demanes forquilla et miren raro com dient mira, no ho sap fer amb bastonets. Però després què? A l'hora de netejar no fan servir bastonets, fan servir una fregona, que és un invent espanyol. Ah, aquí ha donat la volta la cosa. Bé, oients del Pla B que ens escolteu, nosaltres ja sabem que vosaltres sou un exemple de moderació, que sou gent racional, que evita els excessos. No és fàcil en un món que ens empeny cap a l'acumulació il·limitada de diners, experiències i labubus, que és el ninot més lleig que ha parit mai una fàbrica. Us demanem que us mantingueu, amigues i amics, fidels a l'austeritat alimentària i que sigueu l'exemple dels comensals que comparteixin restaurant amb vosaltres aquest cap de setmana. Confiem en vosaltres com a far de la raó gastronòmica d'aquest país.
4: Déu-n'hi-do. M'ha fet fins i tot mandra, eh? O sigui, quan has dit el primer titular, m'he quedat una mica allò contra les cordes, francament. Una abraçada, Toni, cuida't, que tinguis bon cap de setmana.
8: Igualment, que vagi molt bé, fins dilluns.
4: És interessant veure les coses que passen als bufets lliures, no?
3: Jo sabia que et cobren allò que no... Però que la gent arribi a vomitar, bé, em sembla apocalíptic.
4: Horrorós. No, apocalíptic és una bona manera de dir-ho. Què? Tu quina relació tens amb els bufets lliures?
7: La veritat és que no m'hi agrada massa, però i fins i tot em costa pensar que hi hagin persones que arribin a això. Escolta, tots tenim un punt de saturació que dius fins aquí he arribat.
4: Deixem-me que avui m'he quedat amb ganes de parlar dues notícies, de dues. A veure si dilluns d'una d'elles podem parlar una mica més. Un titular que deia Marco Rubio se li està posant cara de president.
5: Sí.
4: Que m'ha cridat molt l'atenció, perquè és molt inquietant aquesta notícia. No hi ha molta gent esperant que Donald Trump o perdi les eleccions o el que sigui, pensant que tot tornarà a ser com abans. Això vindria a significar que no és així. I d'altra banda, el Xavi no està massa content.
6: Marco Rubio és un clàssic republicà, el que passa que s'ha adaptat a la... Però no és un...
5: No és un
6: maga, com el Vance o altres.
4: Doncs vam tranquil·litzar perquè dissimula...
6: Jo el segueixo des de fa molt temps.
4: Dissimula molt bé.
7: Pensava de Màlaga a Malagón.
4: I la segona notícia, la Guàrdia Civil confisca la partida de cocaïna més gran del món en un sol cop a l'Atlàntic. 30 tones! És molt, és una borrada, això, no? 30 tones.
3: És tremendo.
4: Bueno, a veure si dilluns podem parlar d'això i que ens expliquin una mica, perquè introduir 30 tones, clar, i és una mica el que dèiem abans. Aquesta és la notícia que hem conegut. Quants vaixells deuen...
3: No?
4: Quants vaixells deuen ser d'aquesta manera?
7: Digues, ja que mencionem avui a la Guàrdia Civil, avui han mort dos guàrdies civils. Recordeu allò que va passar de que una lanxa i tal, doncs ha tornat a passar i han sigut dos guàrdies civils. No, amb un altre, ha sigut avui.
4: Déu-n'hi-do, senyores, senyors, ho hem de deixar aquí. Julio Ojeda, Damià Calvet, Xavi Canyigueral, Jordi Cerezuela, Maria Palezuelo. Ha estat un plaer tenir-vos amb nosaltres, com sempre. Estem a una hora de marxar de cap de setmana. I no és una hora qualsevol, perquè saben que aquí acabem el Pla B, però ara en dos minuts obrim el Pla Z. I això significa que canviem del tot el to del nostre programa. Tenim fins i tot un campionat de migdiades per compartir amb vostè. Està bé, no?
5: Està molt bé.
4: Un dia has de venir al Pla Z.
6: Després del bufet, la migdiada.
4: Exacte. Sí, senyor. Molt ben trobat, Xavi. Les notícies, tornem de seguida. Fins ara.
7: Salut.
9: Són les 9.
10: Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bona nit, comencem amb una notícia de darrera hora. La Generalitat ha enviat un missatge de tranquil·litat després de localitzar la ciutadana sud-africana que va passar uns dies a Barcelona i que podria haver estat exposada a l'antivirus del creuer Ondius. Explica'ns, Laura Monill, bona nit.
11: Bona nit, sí. Des de Salut Pública assenyalen que la dona es troba bé, que no presenta símptomes i que actualment ja és a Sud-àfrica. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que durant la seva estada a Barcelona es va allotjar sola en un hotel i no va mantenir contactes estrets amb ningú. A més, remarca que es trobava en una fase d'incubació no infecciosa, és a dir, sense capacitat de transmetre el virus.
12: No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per a la població de Catalunya. Cal recordar que aquest virus requereix situacions de contacte molt estret i perllongat per una transmissió entre persones. El risc de contagi, per tant, és molt baix. Des del coneixement d'aquesta situació, els protocols de vigilància epidemiològica estan actius de manera preventiva i coordinada.
11: Tot i això, Salut Pública manté activats els protocols de vigilància epidemiològica i continua fent seguiment preventiu dels possibles contactes.
9: De l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat una treva de 3 dies entre Ucraïna i Rússia, que inclourà també un intercanvi de presoners, concretament pels dies 9, 10 i 11 de maig. Andreu Vinyes, bona nit.
13: Sí, bona nit. Segons ha explicat el mandatari a la seva xarxa social, la proposta ha estat impulsada directament per ell i tant el president rus Vladimir Putin com l'ucraïnès Volodymyr Zelensky l'han acceptada. L'anunci arriba mentre, teòricament, continua vigent una treva unilateral de 2 dies decretada per Putin amb motiu de la commemoració a Rússia del Dia de la Victòria sobre l'Alemanya nazi. Tant Moscou com Kiev, però, s'han acusat mútuament d'incomplir-la. En un missatge publicat a la seva xarxa social, Trump assegura que l'alto el foc implicarà la suspensió total dels atacs militars i un intercanvi de 1.000 presoners per cada bàndol.
9: Gràcies. I encara de l'àmbit internacional, Israel i el Líban reprendran les negociacions els dies 14 i 15 de maig amb 2 jornades de converses intensives impulsades pels Estats Units. Segons el Departament d'Estat nord-americà, les reunions han de servir per avançar cap a un acord de pau i seguretat en restaurar la sobirania del Líban sobre tot el seu territori i facilitar la reconstrucció i l'ajuda humanitària també pel desarmament de Hezbollah. Mentrestant, la violència continua sobre el terreny. El Ministeri de Sanitat libanès eleva a més de 2.700 els morts i a més de 8.500 els ferits pels atacs israelians a territori libanès, malgrat el suposat alto el foc vigent entre Israel i el Líban. Creix la pressió política sobre el govern de la Generalitat per la presumpta infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Esquerra, Comuns, la CUP i Junts han forçat la compareixença urgent al Parlament de les conselleres d'Interior i Educació, també del director general dels Mossos, prevista per a la setmana vinent. Comuns i Junts en reclamen aclarir qui va ordenar l'operatiu i amb quin objectiu. Escoltem Andrés García Berrio, Comuns, i Judit Toronjo, Juntaire.
14: És molt greu i en funció d'això i en funció de la reacció que tinguin els comandaments polítics i policials, avaluarem si és necessari que demanem responsabilitats en aquest sentit.
15: Evidencia un clar descontrol del govern de la Generalitat sobre el que està passant en l'àmbit educatiu, però també en l'àmbit d'interior.
9: Per la seva banda, Esquerra demana directament el cessament del director general de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, a qui els republicans consideren responsables de l'actuació. La polèmica també ha provocat una forta reacció dels principals sindicats educatius. USTEC, CGT, la Intersindical i professors de secundària qualifiquen els fets d'inacceptables i reclamen responsabilitats i dimissions. També han tornat a reclamar al govern que negociï les seves condicions laborals abans de dimarts, dient que està previst que reprengui la vaga docent. I es mobilitzaran també els professionals de les biblioteques. Recordem que el comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona fa una crida a la vaga indefinida diària a partir del dimarts 26 de maig. Els treballadors han triat en assemblea aquesta data perquè és tot just 2 setmanes abans que es facin les proves de la selectivitat el 9, 10 i 11 de juny. Les biblioteques, en recordem, són punts neuràlgics per estudiar les proves de les PAU. Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona nit.
10: Ràdio 4. En temps d'uniformitats, de relats a cop de piulada i bona part de l'energia informativa l'emprem en verificar el que és o no mentida, tens una cita. Faristols, el programa d'actualitat política i parlamentària dissabtes a les 2:05 del migdia i al web, quan vulguis, a Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
16: Tu, David, ets de migdiades o no?
17: M'agraden molt les migdiades.
16: Sí? Quant dura una migdiada teva?
17: De vegades n'hi ha hagut d'èpiques. De vegades n'hi ha hagut de 2 o 3 hores, t'ho prometo, sí.
16: Però no t'aixeques allò una mica baldat?
17: Una mica. Però sobretot les d'estiu. Les d'estiu m'encanten.
16: Ja. Yeah.
17: Quan fa calor, aquella sensació. A més, és una sensació que m'agrada molt perquè sempre he dit que m'agrada més la sensació de la migdiada quan dormo la migdiada que quan dorms de nit.
16: Yeah.
17: M'agrada molt més.
16: Moment,
17: vosaltres també?
16: Un moment, Sergi León, que encara no t'he saludat.
18: Ah.
17: I també hi ha una cosa...
18: No puc dir res.
17: És que no sé per què m'has preguntat això, perquè aquest és un dels temes que més m'apassionen.
16: El de la migdiada?
17: Sí?
16: No, és que hi ha hagut un campionat.
17: Ah.
16: Hi ha hagut un campionat.
17: Ho he vist.
16: Un campionat del Japó, em sembla que és. Espera. Xina, no, la Xina.
4: Mira, mira, és a l'avantguarda ha sortit de tot,
17: sí,
4: eh?
17: Sí, sí, sí.
4: Hola, Vanessa.
18: Hola, bona nit.
4: China corona el rei del sueño en un campeonato de siestas en medio del bosque.
17: Oh!
4: Què?
17: Però doncs mira, podria guanyar aquest campionat.
4: Gloria, que tampoc t'he saludat. Pues,
17: podria guanyar aquest campionat.
4: Eh?
17: Que jo podria guanyar aquest campionat.
4: Què volies dir, Gloria?
5: Campionat, què vol dir? Que la siesta més llarga?
17: Suposo.
5: No. Que ronca més?
4: Qui aprofita més la migdiada?
18: Però tots junts, allà estan.
4: Tots junts.
18: Uf, quina mandra.
5: I se'm va,
4: no? No ho sé.
5: El xino jo no acabo d'entendre molt.
18: No,
5: no, hi ha cultura
18: pues és
5: que...
18: Per relaxar-se un, la siesta?
4: Sí,
18: però
4: bueno,
18: tanta gent al costat.
4: I si et ronquen?
18: Clar.
4: Això... No? Ferran Casas, hola, Ferran.
19: Hola.
4: Què tal?
19: Jo també...
4: Estic deixant pel final, Sergi, pobre. Hola, Sergi León, eh?
20: Sí, sí, ara sí?
4: Ara sí.
20: Sí, sí. Tinc micro i tot.
4: Bueno, sí. Bueno. Tens, te'l deixem.
20: De què parlàvem, eh? Ja se m'ha oblidat.
4: Estàvem parlant de migdiades.
20: No, no, jo sóc un gran professional de la
4: migdiada.
20: De la migdiada,
4: també, eh? Sí, eh? Bueno, està molt...
17: Hi havia un detall que volia comentar de les migdiades, sí, l'últim ja, que és el tema de, no sé si us heu fixat, que els somnis també són diferents. Els somnis d'una migdiada tenen un estil totalment diferent que els somnis de la nit.
4: Ah, sí?
17: Mm. Oh, totalment.
4: Però com són els somnis de la migdiada?
17: És un altre tipus de somni, jo m'hi he fixat.
5: Però el David és un intel·lectual.
4: Sí, sí.
17: És veritat. Si somnis eròtics, per exemple...
4: Sí. Són més de...
17: Jo només en tinc a les migdiades.
5: Ah, sí?
17: A la nit, mai.
4: Ostres, doncs jo l'altre dia vaig tenir un somni eròtic molt guai.
17: Oh, és que són guais.
4: Però de veritat que més, m'agrada molt.
17: Oh, és que...
4: O sigui, jo vaig marxar.
19: Ho vas passar bé, eh?
4: Sí, sí, sí. Ho vaig passar bé.
18: Tot el dia content.
17: I de nit o de migdiada?
4: No, però molt bé. És que... saps allò que et despertes a les 5 de la matinada... I dius, ara ja no em podré dormir.
5: Ui,
18: però... recordant el que has somiat. No,
4: no ho havia somiat encara. Saps? I aleshores...
5: És... Oh.
4: Ah, exacte.
5: Em queda com un dormir bé, la.
4: Sí.
17: Va venir allà en aquell moment.
4: Oh, una alegria. Tu saps que t'aixeques després amb el bon rotllo com si hagués passat allò.
17: Sí, sí.
5: Però era un somni induït, perquè et diu que hi ha una cosa que es fa... Que jo no hi ha d'allò, que és quan estàs dormit, però encara tens consciència de que...
4: Feu això? No,
19: sí, que somnis lúcids, no?
5: Que es pot induir el somni.
4: Sí, sí.
19: Somnis lúcids.
4: Jo crec que probablement hi havia un punt d'inducció.
5: Ah, quin que problema.
4: Però el que passa, és que no saps com es va disparar allò.
5: Agrascaia.
4: Si jo vaig induir una mica, potser sí.
19: Això... I el cervell a fer la seva, no?
4: Volaria molt tenir el neuropoder, Ferran Casas, a la inducció dels somnis que es compleixen.
5: Home!
17: Ara.
19: Clar. Però això segur que la tecnologia, estem a 4 dies, que ens posem algú aquí. Hoy quiero soñar con Marilyn Monroe. Venga, alegria.
4: Una pastilla.
19: O una pastilla, el que sigui, no, és igual, m'apunto a tot.
4: Una pastilla de la Seguretat Social, parlo, és a dir, que te la recepta, no? Te la vengui a la farmàcia.
20: Però, Toni, té molt de mèrit aquí que el David Balaguer... Crec que té una gran siesta perquè per tenir somnis tens que arribar a la fase REM.
4: No et pensis.
20: Que el pai en una hora arribi a la fase REM.
17: Total, sí,
20: impressionant,
17: sí.
20: Eh?
18: No, quin domini. Que hi ha somnis a la migdiada amb una horeta, jo somio i me'n recordo del somni.
4: No, no, però que l'altre dia jo em vaig... Que en total vaig estar dormint 18 minuts.
5: Bueno,
4: que això que us estic explicant jo...
19: 18 minuts?
4: Sí. Però molt ben,
19: molt ben aprofitats.
4: Molt ben aprofitats.
17: De 5 del matí a 5:18.
4: Sí, que em vaig despertar per un altre tema que no explicaré, però estava sol, o sigui, no us amoïneu.
5: Dóna temps de fer molta cosa en 18 minuts.
4: Home! No. I a més, el nivell de somnis, que tot es precipita.
18: I tot va bé.
20: Sí.
17: Et podem fer preguntes sobre aquest somni?
4: Depèn.
18: Animalitzar.
4: No, poder-les pots, és possible que arribi un punt...
17: En tinc dues.
4: A veure.
17: La persona amb la qual vas somiar és una persona que coneixes.
4: Sí.
17: I t'agrada?
4: Sí.
17: Ah, mira. Sí, perquè de vegades pots tenir un somni eròtic amb algú que no...
19: Home, amb algú desconegut, això es pot somiar amb algú desconegut. És molt interessant, això.
5: I perquè jo l'únic que he tingut és d'aire amb un desconegut.
19: Sí?
18: L'únic? A mi no m'ha passat mai amb algú que no...
5: És que jo no me'n recordo dels somnis, normalment.
19: Home, però deu ser algú que has vist, no? N'he
5: tingut més, eh? Però normalment no me'n recordo. I aquest me'n recordo perquè la meitat de la cosa estava la cosa tan d'allò que vaig caure al llit.
4: Vas caure al llit?
5: Vaig caure. Jo com estava bellugant i tot, jo què sé, estava molt...
4: Escolta, però... Riu tant de lo meu,
20: no? Tant, eh?
19: Jo vull apuntar-me aquests somnis, com ho feu, això? Jo no somio.
5: Jo t'he de dir que... Ara sóc una persona gran, respectable, però jo, de jove, sóc una mica boja. Jo he trencat llit d'hotel, coses rares, eh?
4: No, però una cosa és que la pràctica de la vida real...
5: Però clar, els somnis, per lo vist, vaig de la mateixa manera, perquè ja et dic, jo no me'n recordo normalment dels somnis. I aquest me'n recordo perquè em vaig despertar a mig i dic, hosti...
20: Potser, Glòria, que posem una mica baranes, no, els llits, com els nens, i tal, perquè si... unes proteccions...
5: Ara ja no, però...
20: Ara ja no.
19: Oh, ja ho he molt bé.
18: Es poden aprofitar les baranes també per moltes coses.
4: Què dius de baranes?
18: Les baranes que diu que pot. Home, i posi perquè no caigui, pues jo li posaria una altra utilitat. Ui. No, ja que estem... No estem parlant de somnis. Ara estem dient què diu la Valença.
19: Els capçalers.
4: A veure, si podréssim no parlar tots
18: l'hora. A veure, som per d'un propietat, aprofitem les baranes. Per alguna, no
19: els
18: sé...
19: Els capçals de llet.
18: A veure, idees, un, dos, tres, responde altra
4: vegada. Les baranes, com les va... Com no sigui per penjar la roba?
20: No, no, ja... No,
19: yeah.
20: No.
19: Un capçal, no. Sí, un capçal de llit.
4: Un capçal de llit.
19: Un folar, per exemple.
18: Per sí. Exemple.
4: No, no, sí? Ah, a tu t'agrada que et lliguin?
19: A mi no, però potser l'altre sí. Ah.
18: Són idees.
4: Jo crec que cada dia m'estic tornant, jo no sé tu de bé, jo m'estic tornant cada vegada més clàssic.
1: Jo, home, jo fa temps ja. Ja. Sí, sóc molt clàssic.
4: Sí, eh?
1: Crec que sempre ho he estat, de fet, però... He fet un recordatori ràpid de la meva vida sexual.
20: Però quin bajón ha fet la secció. Estàvem aquí tots animats.
1: Molt fluixa.
20: Clàssic, clàssic, bajón aquí.
18: Jo posava una mica de fuego.
4: Jo també sóc així bastant.
20: Sí, tu ets una mica marranot.
4: Ara tots som clàssics. Marranot, eh? Però jo... Tots ho som, tothom.
19: Marranot clàssic.
4: Marranot clàssic.
19: Marranot clàssic.
4: Però el concepte de marranot clàssic està bé.
20: Un concepte interessant.
1: Un marranot clàssic.
19: M'encanta el concepte.
4: Hòstia, apunteu-vos
19: a la... Una llista de conceptes.
4: No, perquè no es tracta de que estiguis dient que ets un clàssic i que això signifiqui ser un avorrit.
19: No, clar, ets un clàssic.
4: No, jo recordo una vegada amb uns amics, estàvem en una terrassa. Ui, avui el programa... Som jo, no?, que estic una mica...
19: A primavera.
20: El micro està obert, eh? El micro està obert, cuidado, eh?
4: En soc conscient. No, estàvem en una terrassa, el típic, jo ja no fumava. Però ells dos sí, estàvem allà xerrant, tal, i de sobte algú passa aquelles coses de que si estàs en un àtic... veus pisos que estan per sota. Clar. I hi havia una finestra oberta. Jo vaig veure l'acte sexual més trist...
18: Oh.
20: Oh.
4: Però trist de trist, trist, eh? Sí, saps allò quan la senyora estava tombada al llit i jo crec que mentre el senyor estava allà fent coses... ell estava repassant el sostre, allò, allà, em sembla que caldria, no? O demà caldríem...
1: Sí. Passar-hi una mica de...
4: Era Martín, era terrible, esto.
1: Hòstia, tu.
4: Era, saps, allò... ¿Dónde está mi...
19: Aquest sí era clàssic, l'hauríem de definir què és clàssic.
18: No,
19: sí.
18: Ah, no, al contrari.
1: No, sí, aquest seria avorrit.
19: No, ho dic per definir-ho, perquè a mi lligar al llit em sembla clàssic.
18: No, no, però és que...
19: Em sembla el més clàssic del món.
18: Ah, sí, eh?
19: Home, lliga'm al llit, home, és molt clàssic.
18: Escolta'm. Però això no era clàssic, era avorrit aquesta, això que ha descrit ara
19: era
18: Toni.
19: Trist, era per això de clàssic.
18: Més que avorrit, era trist.
4: Era trist.
18: Decepcionant.
4: Era
18: trist.
19: Escolta, per ella sí, potser ell s'estava fotent una festa.
18: Era, no, era trist.
19: No, tampoc, eh?
18: Si només, no. Si només agrada... una festa o no funciona.
19: Si només li agrada...
4: Va ser una mica allò pim-pam, pim-pam, pam-pam, pam-pam, pam.
18: Això de ser guai pels dos, eh?
4: Heu entès una mica el concepte, eh?
20: El concepte, sí.
1: Per omplir l'expedient va ser aquest.
4: Eh?
1: Aquest va ser per omplir l'expedient.
4: No, Sabadó
1: Sabadete.
4: Sabadó Sabadete.
18: Sí. No, aquella no cosa...
1: Saps, omplim l'expedient i
18: fa... Perdona, t'equivoques. Hi ha molts homes i dones que compleixen així i viuen feliços.
4: Ah, no, i tant.
18: Vull dir que ojalà fos per omplir l'expedient. Segurament és com ho fan.
19: Clar, per omplir l'expedient.
18: No, no, perquè ho fan així, els agrada fer-ho. No saben fer-ho d'una altra manera.
4: Clar.
18: Anem a veure,
1: el concepte aquell, marranot clàssic?
19: Marranot clàssic.
1: Oh, m'ha agradat molt,
4: sí,
1: això.
4: Sí, està guai. Escolta, aleshores, per tu lligar és una cosa normal.
19: I sí, home.
4: Clàssica.
19: Molt clàssic.
4: Parla'm de més coses clàssiques, des del teu punt de vista.
19: Home, jo, aviam, és que gairebé tot ho considero clàssic, ja, jo.
18: Però
19: ja.
18: És veritat.
19: Saps què et vull dir? Podria estar molt pujat de tot perquè digui, eps, això em sorprèn.
18: No, ja. Tota mira, els grecs ja lligaven a la gent. Si m'entens o no, vull dir que són coses molt antigues, que tota la vida s'han fet. Evident, el que diu ell no és nou, lligar o jugar amb un...
19: S'han vist frescos, no?
18: Exacte. Home, i tant, mira, el Bosco està ple de coses clàssiques.
19: No, jo per exemple considero que...
4: Mira, com aquests de la migdiada, que també dormien en el Bosco.
19: Jo considero que lligar amb un mocador, que és una cosa suau, que es pot desfer en seguida, que és una cosa simbòlica, pot clàssic. Ara, jo, per exemple, si ja intervé dolor, per mi ja no és clàssic.
4: No, a mi això.
18: No, clar. És BDSM, llavors.
1: No tinc cap interès en aquests temes.
4: Us heu trobat alguna vegada? T'han demanat a tu alguna vegada? Jo no sé per què la conversa avui ve amb això, però a tu sí.
18: Tu l'has provocat, Toni.
1: Estan en per camins.
4: Sí.
1: Eh? Mira, a mi... em van demanar això i vaig dir, però què? Em vaig quedar bloquejat. Sí. Em vaig negant rodo a fer això.
18: Però una pregunta, t'ho van demanar...
1: Home, no.
17: No, m'interessa aquest tema. No.
18: Fes això, dic, fes això. T'estic preguntant que si t'ho van proposar a sopar abans d'arribar.
2: Home, no.
18: No. T'ho van proposar en el moment. Home,
17: en el camp de batalla.
18: Pot ser que el preparin
2: amb ells. Diu, de postre què vols? Diu, un flam en mata. Diu, per cert.
21: Perdona, els que són realment... fan bondatge d'aquest, com es digui, d'aquestes coses. Perquè a mi m'ho van dir a vegada. Tu t'agrada sopant, eh? I jo...
18: Veus?
21: No, diu... Ah, bueno, us farem altres coses.
18: Passa.
21: Perquè, clar, és com... Bueno, per saber-ho, suposo.
18: Home, millor que li diguin al sopar, que no estiguin en situació.
21: A mi ja em va tirar una mica enrere, vaig pensar...
19: No. Sí, sí.
21: Ara això, aquest senyor, el que deu ser normal, oi? Yeah. I jo tinc una amiga que va quedar amb un... amb un metge, que no, una amiga, sí, sí. I un metge, un senyor estupendo. I ella li agradava que l'insultessin quan estava fent-ho. I li va dir a aquest senyor, insulta'm. I el senyor li va dir, tonta.
2: Ai, pobre.
18: Ah, pobre, home.
19: Bueno, és un clàssic.
18: Era un senyor, exacte.
17: Es va acabar. No va voler...
21: Es va acabar la notícia.
17: No va voler excedir-se.
2: Pobreta.
17: Va voler ser prudent. Molt bo.
21: Tonta. Pobret, pobre home.
2: Tonta.
21: Tonta.
17: Però mira, això et demostra que aquest era un bon tio.
21: Home,
17: sí, un bon tio. No abunden els bons tios, aquest era un bon tio.
2: Home, com que no abunden els bons tios?
21: Li va saber greu dir-li una cosa lletja, i li va dir tonta.
19: Bueno, pobre. Si no estàs molt ficat en situació, suposo que...
2: Bueno... En fi. Jo, veus, a mi això no m'agrada.
19: Però tu pots trobar, eh?
2: I tant,
19: que pots trobar. Que et trobes i se't demana, i a mi si m'ho demanen, jo soc bastant obedient i normalment intento donar plaer del que em demanen.
2: Ah, sí, eh?
19: Sí. M'he trobat coses curioses, que no puc explicar a la ràdio.
18: Què diries tu?
20: Com que no pots explicar a la ràdio?
18: Va, que ens digui un insult. Què podria dir?
2: A veure, no parlo tots a l'hora, de veritat, que us veig molt esverats i esverades.
18: El Ferran, Ferran, què diries si t'haguessin insultant?
19: Home... Home, no ho diré aquí, perquè és molt lleig.
17: No, perquè fora de context no.
19: Clar, jo sóc un senyor, però dins de context...
21: Les dones que volen que les insultin normalment és que els diguin que és una treballadora sexual, que fa servir el seu sexe per aconseguir coses.
18: Bueno, jo volia saber què deia el Ferran, perquè com que té una imaginació molt potent... Li dic aquest, segur que diu coses que ningú s'ha imaginat.
20: Ferran és un senyor.
19: No, jo li dic neuropoderosa, saps?
2: Com el llibre?
19: Va bé, va molt bé.
2: Va molt bé,
19: estem
2: no?
19: contentets.
2: Sí, no? Sant Jordi va petar, no?
19: Sant Jordi molt contents i va fent, bueno, va fent. Xup-xup, xup-xup.
2: La gent vol ser feliç.
19: Clar, en aquests llibres els diuen long sellers.
2: Long sellers.
19: No són best sellers, són long sellers.
21: Això és millor.
19: Sí, perquè es veuen tota la vida de manera regular.
2: Està molt bé, això. Bueno, això et permet viure d'això, no?
19: I tant, sí. I escolta, me n'he donat per als últims articles que han sortit, que vaig llegir un al País, que n'hi ha pocs que puguem viure d'escriure.
2: No, hi ha poquíssims.
19: Toco fusta, eh?
2: Sí, sí.
19: Toco fusta.
17: Sí, sí, a mi em van dir una vegada que el...
2: Però ara seguim parlant del llibre o de la conversa anterior?
19: De tot plegat.
2: Toques fusta, també?
19: Toco fusta, també, sí.
2: Ah, sí, molt bé.
19: Si m'ho demanen, bé.
2: Toques fusta.
19: Sí,
20: m'ho demanen.
18: Ai.
2: Què? Ui, la Vanessa avui... La Vanessa avui s'ho està passant bomba.
18: No, és que no ho havia pillat. Mig... Ho he pillat després de dir-ho de tocar fusta quatre vegades, la quarta dic, ah, vale.
20: Ah, la fusta.
17: I alguna vegada heu fet, mira, ara torno a treure el tema.
2: Va.
17: Hem fet aquest petit parèntesi amb el llibre del Ferran, sí. Molt interessant. Tornem al tema anterior. Alguna vegada, heu fet allò d'interpretar papers?
19: Home, sí.
17: Aquesta és molt bona.
2: Ah, sí?
17: Aquesta és molt bona.
18: No ho he fet.
19: No, Vanessa, això és molt clàssic, eh?
17: Vanessa, no.
18: Bueno, no, però...
17: És que això és molt clàssic. És
2: però, a veure, un moment. Interpretar papers significa... No ho dic, perquè hi ha moltes maneres d'interpretar papers. Que tu, amb una persona que sap qui ets, canvies la personalitat, o, que és l'altra possibilitat,
17: a veure,
2: tu surts una nit
21: fas veure
2: sent una altra persona.
18: Això és molt divertit, també.
19: Les dues opcions són boníssimes.
2: Jo aquesta segona vaig practicar en el seu dia molt.
19: Molt divertit.
2: I era molt divertit.
17: Això és divertit.
2: Jo treballava oficialment, ara que això per la gent jove no ho entendran, jo treballava al 1003.
17: Ah, sí?
2: Em deia Eduard i treballava al 1003. Clar, entre altres coses, perquè era molt fàcil. De què treballes a 1003 i què fas? Doncs res, van trucar.
20: Una feina apassionant.
21: Un text.
20: Una feina molt interessant. Així t'estalviaves tota la conversació de la feina.
21: Jo tinc una mica també de locutor, perquè no li pregunto 5 coses de ràdio i tal, deia, recordador, poso conos a l'autopista.
2: És que no, hi ha una cosa que... Ho dic amb tot el carinyo. O sigui, tu quan deies que treballaves a la ràdio, la conversa sabies que només passava a girar...
21: Exacte.
2: ...sobre això. Per tant, una conversa poc interessant, amb tot el meu carinyo per la gent que es dedica a això, eh?
18: Vols desconnectar?
2: Clar, aleshores tu deies això i tal.
20: Bueno, també tenies una altra opció,
2: fins
20: Toni?
2: Fins a un dia, el que passa que va ser l'endemà que em van dir, tu creus que me la vas colar, però jo t'escolto sempre i sé que ets tu.
17: Sí, sí, vas molt divertit. Aquestes coses passen. I no, no et deien quan deies que treballaves al Mitres, no et deien, hòstia, amb aquesta veu. Això també, segur sí, que t'ho han dit alguna vegada. Però, segur.
18: Serviries segur. Per ràdio, et devien dir. Sí.
20: Sí, sí. Toni, també podies haver utilitzat una altra professió, podies haver dit, soc enginyer industrial. I com que ningú ho sap, et diu, vale.
2: També té raó.
20: No, no, sí, la meva professió no m'ha servit mai.
2: Físic nuclear, no? Soc físic nuclear.
19: No, perquè això encara genera un interès.
20: Treurien Txernòbil, no.
2: O sigui, tu quan dius, perquè tu ets enginyer industrial.
20: Correcte.
2: Quan tu dius, soc enginyer industrial, al llarg de la teva vida, què passa?
20: Cric, cric, cric, cric.
2: Sí?
20: I luego, pues una Fanta.
2: Una Fanta?
20: No, home, jo he pagat Fanta per sobre les meves possibilitats.
17: Fanta naranja.
2: Tu què dius? Tu què deies? Ferran?
19: No ho sé, aquesta... Ah, interpretar papers.
2: Això.
19: A fundíssim amb aquest tema.
2: Ah, sí, a fundíssim,
19: sí,
2: eh?
19: Sí, home, m'encanta. I a més, ho recomano molt amb parelles de llarg recorregut.
21: Però,
19: això,
21: perdó,
19: i,
21: home. Per, ara ja parlo de parelles eventuals, d'allò, però hi ha una cosa que jo no entenc, és perquè quan veuen una senyora com jo, hola, sóc una senyora que no sóc poqueta cosa, ni de... De nena petita? O sigui,
19: home,
21: de
19: veritat?
2: Ah, sí?
21: Home, tota la vida.
19: No, però hi ha un, jo crec que hi ha uns límits,
21: eh? Que em posi llacets, mitjonets curts...
2: Ai, no t'imagino. Escolta'm, si un dia ho fas, fes-te una
21: foto. No, no, no! No,
18: home,
21: no. Ara ja segur que no, però si no vaig fer-ho de jove. Que era allò, però què dius ara?
17: O sigui, no t'hi veig.
18: Però home, és tremendo.
21: T'ho juro.
18: Que va.
21: Era una... Però m'ho han demanat moltes vegades, eh?
20: Moltes.
21: Uns mitjonets.
2: Mira.
21: Mitjonets.
17: Venen a buscar-nos.
18: Fer el contrari.
17: Hosti, això és molt gros. Això et demanaven?
21: Però tenia una... Sí, demanaven això, sempre, nena petita, sempre. I després tinc una amiga que em feia molt la seva parella i ella va descobrir que el que més li posava era que el seu nòvio fes de jardiner.
20: De jardiner.
21: I llavors...
19: Això sí ho veig bé.
21: I llavors era jardiner.
2: No parla tots alhora, sisplau.
21: Era pantalons com de peta o sense samarreta i llavors ell sortia de casa i quan tornava a treballar ja s'ho posava abans i trucava i quan ho veia obria la porta, saps que se'l trobava ja.
2: Ah, doncs és guai.
21: Amb la regadora, amb la regadora.
2: Amb la regadora.
21: I els pantalons de peta sense samarreta. I això ja era
2: guma.
21: Pa dentro, pa dentro.
17: Això està molt bé.
2: Això està bé, no?
18: Això ens agrada de tots.
2: Bueno, a veure, anem a... Perquè tenim moltes coses a fer, eh?
20: A veure.
2: Estem molt sexuals, avui, trobo.
20: Trobo que...
2: Mai no havíem estat tan sexuals i, de fet, no descarto que ho continuem estant.
21: La primavera la sang altera.
17: Sempre hi ha d'haver algun dia així. No
2: passa,
17: res.
2: Això de la primavera la sang altera. No us passa a vosaltres?
17: Sí, i té una explicació.
18: Sí, biològica.
2: Que la gent ensenya més,
18: i ambiental.
2: No? Jo estic totalment d'acord. I fa molts
18: I
2: mesos
18: que
2: no...
18: I fa més calor.
17: Clar, no, exacte. No, és, que és que és exactament
18: que,
17: això.
18: Que puja la temperatura en general.
2: Que sí, però la temperatura tal. La història
18: ja
2: està que portem molt de temps molt tapats.
21: A ensenyar carn.
2: I un bon dia surts al carrer i comences a veure coses... guais, clar. No? Que dius, ja, no...
20: Correcte.
2: Però ho veus,
21: una
2: no?
21: Samarreta, una samarreta.
2: Tu vas a la National Gallery i no et compres els quadres que veus penjats, però els mires
18: Toni,
2: amb interès.
18: Toni, no? Sí, però vull donar una informació important. Sí. Toni, és veritat, això, eh? Però tenen en compte que els homes s'exciten per la vista, però les dones per l'oïda. Ja. Llavors, clar, a mi...
2: No ho sé, això.
18: Jo, sí, m'ho imagino, però vull dir, a mi la primavera jo ho veig... No, que la gent es destapi... Pues em sembla superbé, però tampoc em causa a mi un...
2: Un
18: jo
2: què?
18: Crec, no sé.
2: A tu
18: jo...
2: què et causa aquest un...
20: Aviam.
18: No ho sé. Ho tinc que analitzar.
19: Home, el jardiner t'ha agradat.
18: M'agrada xerrar. Veus l'oïda, les xerrades. Ah,
17: però, clar, però llavors això també, les xerrades produeix tant el mes de gener com el mes de maig.
18: No, perquè la primavera surts més fas terrafeo.
20: Correcte.
18: I tomes
20: prens
18: cosetes i xerres de més amb més gent.
17: Veure, i si un vermutet aquí, un vermutet allà, sí.
2: I una mica de música, no? Una mica de música. Avui el David Balaguer ha escollit aquesta cançó.
17: És molt important posar-la des d'aquest punt, que és l'inici. I ara us explicaré per què. Mireu això que va passar a Wembley.
2: Que guai, eh?
17: És que això és molt guai, eh? És que aquest vídeo el miro moltes vegades, jo. Quan estic sol a casa,
2: ah, sí?
17: Miro aquest vídeo moltes vegades. Mira, la gent cantant. I aquí estava Bryan Adams al·lucinant.
2: Clar.
17: Col·locant el micro al públic. Però mira.
2: A veure.
17: Ja sé. Posa pell de gallina.
2: Sí, sí.
18: Molt guai.
0: Sí.
2: Ha de ser guapíssim, això. Ser. Això. Si tu ets el cantant d'un grup, sí, no?, sí, amb una cançó i de sobte surts a un escenari i et passa
17: Wembley,
2: això.
17: Wembley, davant de... Quanta gent hi cap a Wembley? No ho sé, però moltíssima gent.
21: 30.000, mínim.
17: 20 o 30.000?
2: No, més.
21: Sí, jo que...
2: 100.000.
21: No, perquè normalment tapen la meitat del d'allò. O sigui,
17: bé, no ho sé.
21: 50.000.
17: Sí, el cas és que, clar...
21: 1.000.
17: Imagina, 30.000 persones, és igual, cantant a pulmó el teu tema, sí, sí, que se'l sap tothom de memòria, un tema que has compost tu a casa teva un dia, tranquil·lament, que no saps mai que triomfarà d'aquesta manera, de ser bestial.
18: Amb les llumetes del mòbil, ara.
17: I a mi m'agrada molt...
2: Ai, que passat sí, amb el mòbil, ja, tothom, eh?
17: Saps què passa? Que jo estic enganxat, des de l'època de la pandèmia, a mirar vídeos.
2: Jo també.
17: Sí?
21: Vídeos de què?
2: T'ho juro.
17: De quins són els teus?
2: No, jo faig de tot. O sigui, tu mires el meu YouTube, saps allò que et venen ja vídeos per l'algoritme? Tinc molts vídeos de discursos polítics, molts, cadascú.
21: Ja.
2: Curs cinematogràfics i després coses de... com es diu això? De La Voz a nivell internacional. No els programes de La Voz.
21: Sí. Allò, trossets.
2: Però trossets
21: la millor
2: concrets
21: actuació de... Exacte. És que hi ha coses molt bèsties.
2: No,
21: eh?
2: Hi ha gent que canta... Com ho dius?
17: Doncs si jo miro, a mi m'agrada mirar... I això em va passar, ja et dic, des de l'època de la pandèmia, vídeos de concerts.
18: Sí, sí, m'ho passa també.
17: Et passa? Sí. M'agrada... quan veig molta gent interpretant un tema que està cantant un tio dalt d'un escenari.
18: I
17: veus la gent apinyada, una comunió total entre la gent.
2: Ho buscaré, eh?
17: No, aquest...

0: Yo pensaba que pillaría de caigo en un
1: mal. Parfí, Vanessa Hogar.
2: Ha costat,
1: temazo, temazo. Avui ho has fet bé, això.
3: És que anava amb el cotxe, és música que jo escolto normalment, i vaig dir, aquesta me l'apunto. M'apunto moltes i després no me'n recordo per compartir. Quan me la demana la Glòria, no sé.
1: Hi ha una aplicació que és meravellosa, que és l'aplicació que de veritat a mi m'agrada més del mòbil, que és el Shazam.
4: Sí, és increïble.
1: Jo, la meva vida sense el Shazam no...
2: Però és fotut, Toni, quan falla, i no la troba. Et quedes fotut, eh? Perquè a vegades falla i dius...
0: Sí, perquè és un cover.
1: Sí,
2: et quedes allà i ha fallat.
1: Sí,
2: i ara què?
3: Bueno, direm la cançó perquè la gent se l'apunti, que és Do I Wanna Know d'Arctic Monkeys.
1: Molt bé.
2: Oh. Vale, molt bé.
3: Perquè sé que hi ha gent que s'ha de compartir el coneixement.
1: Escolta'm, David Balaguer, tu de què ens vols parlar avui?
5: Bueno, avui us volia formular unes preguntes relacionades amb la solitud.
1: Ah, molt bé.
5: Perquè vaig llegir una cosa, no cal entrar en aquest tema perquè era tot molt relacionat amb el tema de la ment i així, però que parlava sobre l'estigma de fer coses en solitari.
1: Yeah.
5: I això és molt interessant perquè vosaltres feu coses sols, suposo que sí,
1: ai, sí,
5: però podria ser que hi haguessin una sèrie de coses que sols no us atreviu a fer?
1: Totalment.
5: Pel que dirà la gent? I això és el que us volia preguntar, quines coses no us atreviu a fer sols i potser voldríeu fer-les?
1: Jo no.
5: No? Tu fas tot sol. Sí, tu és veritat, tu t'agrada molt...
1: Sí. A mi m'agrada.
5: Tu has sortit de festa sol, per exemple, has molt. Viatjat sol...
1: De fet, m'ho passava molt bé sortint sol de festa.
5: Però tu saps que hi ha molta gent que sola no surt de festa.
1: I també si viatges sol, i jo he viatjat bastant sol...
5: També.
1: Home, accedeixes a coses, a persones, a històries, que si vas amb altra gent no passa.
5: No, aquest tema que...
1: Fins i tot solitud... una nit vaig anar sol al sonar. I vaig escoltar la conversa més surrealista entre dos tios que estaven allà, que un li va dir a l'altre, digo, oye, 7x7, 49. I l'altre li va dir, i jo què sé. Que em va semblar la millor conversa que es pot tenir al sonar. No?
0: Sí. A estas horas que me cuenta.
5: No, sí que és cert que tu el tema aquest de la solitud sempre l'has portat molt bé.
1: A mi m'agrada.
5: Perquè tu has explicat moltes vegades que has fet moltes coses sol. Tu però sé. Hi ha gent que li costa.
2: Sí.
5: I vosaltres teniu alguna cosa que us agradaria
2: sí.
5: fer sols i no goseu del tot?
2: Bueno, per exemple, a mi sempre m'ha cridat l'atenció la gent que va sola al cine.
0: A mi m'encanta anar sola.
3: A mi també m'agrada anar sola.
2: I jo em dona coseta i realment no hi ha cap problema. Perquè vas a veure una pel·lícula amb millors condicions i tal, però anar sol és com, no sé, em dona mal rotllo i no vaig.
3: Mira, a mi em va passar que vaig començar a anar sol al cinema perquè tenia que anar, si no, no ho hagués fet, eh? També em donava com repart. I va ser perquè tenia que anar a treballar i tenia que mirar les pel·lícules.
2: Clar,
3: i després,
2: clar.
3: I llavors anar sola, perquè hi havia la pel·lícula tal que tenies que veure per la feina,
1: clar.
3: Doncs vaig començar a disfrutar d'anar sola, que es veu molt millor, es disfruta molt més.
5: Totalment.
3: Però és que disfrutes des de que entres fins que arribes a casa o te'n vas a prendre un cafè.
1: I a més ningú no t'agafa palomites.
5: No, però tu has dit una cosa molt important, es tracta, i és el que hauries de fer tu, Sergi, un dia és trencar el gel.
3: Sí,
2: sí, sí. Sí.
5: Trencar
2: sí,
5: el gel perquè llavors a la que ho fots una vegada t'encanta.
2: No, perquè ho analitzes i dius, no hi ha cap motiu per no fer-ho.
4: No té sentit anar amb parella al cine. A mi em costa sopar. Fora.
5: Molt bona aquesta.
1: Oi, és divertidíssim.
4: Em costa. M'avorreixo sobrenament. Penso, què collons foto aquí menjant sols?
1: Recordaré tota la vida.
4: Sí.
1: De veritat. La primera nit que jo estava a Lisboa, que a Lisboa és una ciutat que m'encanta, i me'n vaig anar a sopar a un restaurant guai.
5: Sol, clar.
1: Sol. I m'ho vaig passar bomba perquè en cap moment vaig agafar ni el telèfon ni una revista. I era divertidíssim.
0: Gran, mirant a tothom.
1: Anar mirant a tothom.
0: Clar.
1: I veies la gent que estava una mica com incòmoda.
4: I este senyor, no?
1: Este senyor,
5: el que deia...
0: Per començar el cambrer, no?
1: Sí, clar, home.
0: Més de para uno.
1: De veritat, vols que et digui una cosa? Em sembla que tampoc t'estranyarà. Aquella nit vaig acabar de festa amb els cambrers.
0: Clar, de veritat.
1: Sí, sí.
0: Ai, que raro.
1: T'ho juro.
5: Veus com això va molt lligat?
0: Vas conèixer gent.
1: Que raro, eh?
5: Veus com això va molt lligat amb el tema que comentàvem de l'estigma de la solitud? Et miraven perquè... És estrany veure algú sopant
0: sol. Aquí,
3: no? Sí, mira,
0: i si ets una dona...
3: A Grècia, com tu, però jo anava amb un grup d'amics, o sigui, jo no hagués viatjat amb avió sola, però un cop allà volien anar tot el dia a les discoteques, a Mykonos.
0: Que no hagués viatjat amb avió sola?
3: Jo no, l'he agafat per feina, però no per, o sigui, no per poder agafar l'avió, per feina sí que li com anar al cinema. No, per anar, o sigui, no he agafat un avió per viatjar en plan de divertimento. Jo vaig anar amb les amigues i un cop allà volien anar cada dia a discoteques i vaig dir, quin rotllo, jo no estic a Grècia per anar cada dia a una discoteca. I em vaig pirar pel meu compte. I al anar a sopar vaig triar el lloc més típic i jo crec que els cambrers també em miraven, es pensaven que m'havia barallat amb la parella o alguna cosa. I a partir d'allà vaig sortir per la nit, m'ho vaig passar bomba i vaig...

0: arribar sencera a casa, també.
1: Ferran, tu què? Tu què?
2: Jo viatjar no tinc problema en fer-ho sol. És més, crec que ho deixo més sol. Viatjar. Sí, sí. A mi la gent m'atabala quan viatja. Per... Sí, perquè sí, sí.
1: A mi també
2: la gent acostuma a ser com molt de... Pim-pam,
3: no, viatjar en grup. Jo dic, hosti,
2: deixeu-me, saps? Vull passejar, saps? Per Roma, deixeu-me tranquil. Però sí, sopar em costa, eh? Sopar...
4: Em costa també sopar.
2: Puc fer-ho, no serà, no és una cosa que digui, oh, quin trauma, però...
1: És interessant perquè a la gent li costa sopar, sí, no dinar.
2: No, dinar no.
1: Dinar ningú no li costa, eh?
4: Ni esmorzar.
2: Ni esmorzar.
4: Ni esmorzar la gent. Esmorzar la gent fins i tot prefereix fer-ho sola.
1: Home, sí, perquè t'acabes d'aixecar, eh?
4: No, però anar allà al bar, amb el teu entrepà, el teu cafè, i t'agrada estar sol. En canvi, per sopar, sí, és curiós, a mesura que avancen el dia.
1: I tu, Sergi?
5: No, jo recordo, ho hem comentat aquí, que a mi em feia molta cosa, per exemple, el tema de viatjar sol, hosti, pensava que, quin rotllo i tal, però... La vida fa que, bueno, vaig estar molts anys sol sense parella i deia, hòstia, tinc que viatjar, tinc ganes de viatjar, i ho vaig tenir que fer per nassos. I ho vaig disfrutar moltíssim, sí, i són els millors viatges
1: fer...
5: que he fet.
1: Escolta'm, Sergi, tu vas fer, ara que recordo, un viatge als Estats Units.
5: Diversos viatges als Estats Units.
1: Que te'ls vas fer sol...
5: Al Gran Canyón, a Los Ángeles, a Chicago...
1: Que guai, eh?
5: Vaig fer diversos així, i la veritat és que li va agafar el gustillo perquè ningú et fa la ruta. I si aquell lloc t'agrada, t'hi quedes més estona.
1: El millor d'aquell viatge va ser que em va portar una samarreta de
5: CSI,
1: que encara la tinc.
5: No, perquè eres un loco.
1: Xulíssima. Sí, em va agafar una època de CSI a mi.
5: No, i en què ja es ve, ja te la vaig portar, ara ja no.
1: Sí, ara ja viatge no em porta més res. I tu, Glòria?
6: Jo he viatjat per
1: d'allà.
6: No he fet mai, però perquè no m'ha sortit l'ocasió. Però l'altre, jo vaig al cine sola, vaig al restaurant sola, sent una noia, i a la meva generació, quan era als anys 90, era raro, eh?
0: Ja. Sí. Ara, o sigui, hi ha tios que es pensen que estic buscant ligue. I això passa avui en dia.
6: Era raro.
0: I no? Si vaig sola és perquè vull anar sola. Sortida... Per què t'asseus? Per què em preguntes si puc... No, no pots. Però és molt fort, pensant més enllà.
6: Sortir de nit jo ho feia perquè el que feia era anar als locals on anava habitualment amb altra gent. Llavors, si ja coneixia els cambrers, doncs jo només podia anar sola.
1: Clar.
6: Sentava a la barra, parlava amb els cambrers, no passava
1: clar,
6: res.
1: Clar, clar.
6: Jo, sí, home, sortir jo a donar voltes per Barcelona sola, no. Perquè, i més sent noia, era com una mica així.
1: Tu saps,
6: però
1: no
6: els dos o tres locals que tenies més controlats...
1: No saps la de nits, home. Que a mi m'han confós per un secret.
6: Claro. Un home sol, al final juro? De la barra.
1: T'ho juro, o sigui, jo he passat per secreta 40.000 vegades, però m'ho han dit moltes vegades, això. Què volies dir, Sergi?
5: No, que l'últim viatge vaig portar una pantera rosa.
1: Una pantera rosa?
5: Sí, vaig portar una pantera rosa.
1: Sí,
0: però, i no te'n recordes?
1: No, però d'on venies? No,
5: bueno, estava aquí a la Costa Brava. No t'han exaltat,
1: no,
5: però...
1: No és ben bé el mateix. Escolta'm, ja que tenim el Sergi León, escoltem la cançó veure, que ha escollit el Sergi León, que és molt xula, mira. Oh.
5: Rabiosa actualitat,
1: eh?
5: Sí. Temazo.
1: Jo crec que el millor que hagin fet la pel·li de Michael Jackson és que estem sentint Michael Jackson per tot arreu.
2: Sí, senyor.
1: Que gran era aquest tio, sí, musicalment parlant, sense entrar en altres històries. Que era por.
6: No sóc una gran fan de Michael, però m'agrada molt, i les he ballat totes, i hòstia, són...
1: Sí, sí.
2: És molt gran.
1: Molt gran.
5: És que tot bé que la setmana passada vaig poder anar a veure la pel·lícula, i us la recomano perquè és un pel·liculón.
1: Sí, eh? Ho diu tothom, eh?
0: La seva filla no, eh?
1: Eh?
0: La seva filla no ho diu, la Paris no.
1: La filla, pobra.
5: No, però fa cosa la... La pel·lícula fa una mica de cosa que dius, hòstia, com se'ns va escapar aquest tio tan gran, eh? No, ja, fa coseta, però era un crac.
4: A mi m'encanta.
1: I tu, David, lo de fer sol, què no faries? O què t'agradaria fer que no...
4: No, coincideixo amb el Ferran molt, amb el tema del
1: sopar.
4: De
1: sopar. També, eh?
4: Jo sóc un tio que fa moltes coses sol, perquè a mi m'agrada molt fer coses sol. Però el tema de sopar sí que és cert que tens la sensació que la gent t'està mirant.
2: I potser, haurem d'anar a sopar sols.
4: I potser ho hem d'anar a fer.
2: Això
4: sopar
2: és conductivista o conductual. Sí, sí. Otra vez, fins que se'ns passi la tonteria.
1: A mi el que més m'agrada fer sol, saps què és? Anar al Prado, a Madrid.
2: Museu sol sempre.
0: Museu sol sempre.
1: Que guai, sí. No? Un matí sencer al Prado. Allò, tirant. Una mica pel que deies tu viatjant. Clar. Aquella cosa que segons amb qui vagis...
2: Que t'esteny.
1: Molt bé, el Genís ara ja s'ha llançat Michael Jackson. Està bé. Perquè aquesta era el Billie Jean, no era el... La crista. No, no, l'hem fet, totes les tones, si vols. Vale, doncs ja està, no?, el que volies ser.
6: En camp, per altra banda, hi ha gent que sempre busca companyia per fer tot.
1: Sí.
6: Que és noia, o sigui, jo, per exemple, la meva mare no entenia que jo m'he de comprar roba sola.
0: Ui, és el millor.
6: Jo no vull anar amb ningú. Que em vagi... Jo no necessito que ningú em digui si em queda bé.
0: No, clar.
6: Em queda bé que no...
1: Ara diré una cosa que a mi em costa molt d'entendre i és molt extensa i la fa la majoria de la gent. Anar al metge. Però per què és necessari que t'acompanyi?
6: Jo no vull.
1: Home, a veure, si estàs molt malalt, sí.
6: O quan fan alguna per la vista, que t'ho diuen, vingui per algú company, quan surti no podrà mirar, t'avisen.
1: Això és el que m'hagués agradat avui.
0: Ho fan per després fer el vermutet.
1: Clar.
0: Que és la primavera i volem vermutets ara.
1: Deixeu-me que us expliqui el que ha passat avui quan he arribat a la redacció. Jo venc amb la moto, baixava pel carrer Lapan, i de sobte han començat a creuar per davant meu tots els convidats d'un casament.
6: És que comença la temporada.
4: Avui?
6: Clar, comença la temporada.
1: Comença la temporada dels casaments, no? I l'he dit a la Glòria, i a la Glòria li ha agafat com una mena d'atac.
6: Mira que tenia jo una altra indignació, que ja te la diré un altre dia. Però és que la temporada de casament... O sigui, és una cosa... Surt el pitjor del ser humà. És a dir, primera, tu reps la invitació. Avui em centraré només en el que és el dia del casament, No parlem d'allà, més coses...
1: Però pots anar fent entregues.
6: Exacte, sí. Ara farem una d'allò, si surt alguna cosa més grossa, ja veurem. A la invitació ha de posar el dress code, és a dir, com s'ha d'anar vestit. Llavors, si posa dress code, escolteu-me el que us he dit, que posa traje oscuro, vol dir smoking o traje oscuro, llavors pots anar de llarg. Si no posa això, no es va de llarg! És una hortarada sensacional anar de llarg amb un casament que el senyor que es casa va de xaquer, per exemple.
1: Yeah.
6: Xaquer és còctel. Però llavors, és igual.
1: Avui deixa'm dir-te que totes les senyores que passaven per davant meu avui, totes de llarg.
6: Home, llavors va de llarg unes persones que la seva vida normal... Són senyores normals i corrents. No parlem de dinastia. No parlem dels Goya. No parlem dels Oscars. No, que els hi regalen, clar. Llavors, a veure, el vestit llarg... no pot ser una cosa amb unes gasses dures, uns lluentons de plàstic... O sigui, per favor, palabra d'honor, que surt una xitxa per aquí dalt. O sigui, un tall que no està bé, perquè... Palabra d'honor, perquè dic, està molt ben format per dintre amb unes barnilles, una cosa, un sastre que t'ho faci clavat. Si no, si t'ho compres a Temu, allò és un desastre.
4: Temu.
6: Uns colors d'unes teles lletges, uns colors llisos. Però si es posem estampats, ja morim. I llavors, quan anem dretes, es posen talons, perquè es veuen baixetes, clar, amb el vestit llarg, tu et veus xaparra, et veus sempre d'un xampinyó.
0: Xaparra.
6: Tens que estar dissecada per veure Déu meu vestit amb un vestit de nit. Ja no parlem si té un volum i tal. Clar. Si és de disseny sirena, has d'estar perfecte, que no ho estem. Si és amb volum, Déu meu senyor, com no tinguis unes cames de 2,5 metres. Horrorós, horrorós, horrorós, que quedi millor. I llavors, ens posem taló. Ens posem taló, no portem talons normalment. I llavors ara, que no hem crescut portant talons, ens posem a caminar amb talons. Llavors el cos ens en va endavant, que semblem locomotoro, busqueu qui era locomotoro. Oh, Michael Jackson va fer...
1: Locomotoro és... Locomotoro has d'anar molt enrere, eh?
6: Busca'l. I llavors, si li piti flauticos, locomotoro. Oh, Michael Jackson, que feia allò que tirava endavant. Es van així les noies, endavant, clar, el talons i aixeca el cul, i tot endavant. I llavors, clar, el vestit els hi toca a terra. I llavors se l'han de remengar com si anessin a pujar escales. Per l'amor de Déu, el traje, quan es camina en terra llis, no s'agafa, no es toca. Perquè si no, arribes a un moment que quan surts de la foto, a cada costat del vestit tens un muñec de roba arrugada, perquè tu has estat tot el dia bellugant amb allò amunt i avall. Perdó. Hi ha el moment lavabo, que això els nois no sabeu el que és, un lavabo ple de senyores amb vestit llarg.
1: Ah, clar, que trigues molt més.
6: Hola, no? Per l'amor de Déu, que allà sota hi ha unes faixes, uns contra no sé què, perquè això que això em marcava, i s'ho expliquen tot, i vinc a ensenyar-s'ho. I llavors, ara em fa mal la sabata, el taló alt, és que no ho entenc, no puc entendre. Llavors, sí, aquesta sandàlia, que no es posaran mai més, perquè sandàlia... Sandàlies sense mitges, que pot ser també hortera, per anar a un traje de nit amb sandàlies sense mitges. És horrorós. I llavors, uns bolsos. Uns bolsos que volen ser fins, que són uns ous de ferro, a vegades, que la seva mare va comprar-se quan tenia 8 anys, els anys 80, i encara el tenen, perquè clar, han ocupat un crotxet, ja no se'n compren més, però fan servir cap a l'any. O uns bolsos, que també es venen a Temu, també, aquests, això, venen uns que imiten d'aquests bolsos Fendi i tot això. Però això, l'imitació d'això és horrorós. Uns xarols de plàstic, però de plàstic, uns colors impossibles, que no lliga amb el vestit. I llavors, per acabar d'arreglar aquesta cosa, llavors peluqueria i maquillatge. A veure, si tu normalment no et maquilles a penes, per què et poses pestanyes postisses i un eyeliner de dos dits de gruixut i uns pintallavis amb uns colors vermells, amb uns perfiladors que semblen... No us vull dir el que semblen, perquè fa de mal dir. Per l'amor de Déu, senyoreta.
1: És que...
6: I perdó.
1: Sí, sí.
6: Uns monyos que no, que un altre referent busqueu. Semblen les del sorteo de la 11 dels anys 80 de Telecinco.
1: Ja veus.
6: Per l'amor de Déu, home. Capítol a part, que ho farem un altre dia. Les dames d'honor, que van totes del mateix color que les pel·lícules americanes. Per l'amor de Déu, tornem al casament català. Un vestidet discret, una cosa mudar-se una mica de diumenge, una cosa posar-se un vestit bo que tens a casa, que et fas un traje bo. Una cosa, un que t'ha portat els casaments de tota la teva vida. Per l'amor de Déu.
1: És que jo porto tota la tarda intentant recordar la teoria d'algú...
6: La quinfianyera.
1: Que no sé qui era, però que deia que la gent es disfressa per anar als casaments.
6: Carnaval. En mi boda, vamos a decir, la fiesta de disfraces, digamos a los Oscars.
1: Ja. Sí. Va, posem una mica de música, li toca al Ferran Casas. Aquesta és la cançó que ha escollit avui en Ferran Casas. És rara, però és xula, no?
3: És Justice, que és un... Bueno, un grup ja té uns anys, però, home, feien electrònica molt bona.
1: Ja ho veus?
5: Sí, sí. M'esperava més del Ferran.
3: Bueno, és que saps què passa? Que sempre...
0: Jo també,
3: sempre hem volgut a una taula mitja i avui he pensat, porta alguna més disruptor.
0: No, doncs, està bé, perquè diferent és.
1: A mi, deixa'm dir-te que m'agrada.
3: A mi m'agrada també. Sí. Esclar, escolta una miqueta, mira. És canyera, no?
1: A mi m'agrada. És veritat, bueno, que és una mica antiga, no?
3: Sí, deu ser, jo calculo que deu ser als 90 o així.
1: Està xulíssima.
5: Posem el Michael, va.
1: El Michael, després tornarem al Michael, si voleu. De fet, només ens queda una cançó, que és la cançó de la Glòria Galeano, que és aquesta, mira.
4: M'ha sorprès, la Glòria.
3: Mira, i tant.
4: Un gir.
1: Perdona, jo crec que avui guanya la Glòria.
6: Saps que et vaig parlar dels que es deien Catiel i Paco Amoroso?
1: Són aquests
6: nois.
1: Pues sona molt bé, mira. Siempre vuelvo al mismo lugar, el chanteo que mejor me sale, muchos gastan una bala ahí. Ui, aquesta per anar en cotxe és xulíssima, no?
6: Són brutals. Mira, les lletres heu d'escoltar-les perquè són heavies, que t'hi cagues. Aquests dos nois són dos nois que estan com un llum tots dos.
5: Uh-huh.
6: Són molt creatius. I han nascut en una família de músics, són molt músics. Llavors tenen referents del... Si us sembla, em diu, d'aquell funky dels anys 70, però llavors hi posen un rapejat d'ara, en un moment urbà. O sigui, són dos nanos que els trobo supercreatius.
1: Està pensant...
6: I m'encanta la gent jove, que és...
1: Estava pensant que aquesta és una música sexy, no? És a dir, tu estàs amb algú, poses aquesta cançó i acompanya. Tornant a la primera part del programa, d'alguna manera.
4: Visca!
1: No, ho dic, però hi ha cançons que hi ha gent que li agraden molt i que a tu et poden agradar molt, però no en aquell moment, no? A mi una vegada em van posar Alejandro Sanz.
6: Ja.
1: Que m'agrada molt Alejandro Sanz.
5: Saca.
1: Però allà no quadrava. No.
5: Desconcentra.
6: Per exemple, Alejandro Sanz, jo crec que és per estimar, no per fer l'amor, diguéssim.
1: Exacte.
6: Però, en canvi, hi ha un clàssic per fer l'amor, que és Harry Barry White.
1: Però és un clàssic. Una bona però... música electrònica, un bon chill out.
3: Jo t'anava a dir això, eh? Jo prefereixo, sí, sense lletra, que no me les conegui normalment.
1: Sense lletra.
3: Sí, perquè jo soc...
1: Estic totalment
3: d'acord. Estic cantant, saps, de cop? Dic, ostres,
5: sí. Comença a escoltar.
1: El corazón partido.
3: Exacte.
1: Vanessa Hogart, tu tenies algun tema avui?
0: Jo tenia un tema molt curiós, a veure què us sembla. Parlo de moda. Per variar una mica,
1: mira,
0: vale? Però no us espereu, perquè mira... No miris, eh?
3: No,
1: mira o no mira?
3: Estic mirant el titular.
0: És què està de moda aquest estiu? Ah. Què ha sortit? A veure si adivineu la tendència number one de la moda de la Fashion Week de Milán, primavera 2026.
3: Jo ho acabo de llegir, no m'ho puc ni creure.
0: No ho diguis.
1: No tinc ni idea.
0: El xandall, no. Els vestits pijameros, que aquest, la Olga en sabria, perquè es porten com uns pijames de seda, tampoc.
1: La xistera.
0: No, no, les bates de l'àvia. Les bates de l'àvia. Oh. Però que ja ha sortit, la marca Miu Miu ja ha passat per la passarel·la amb la bateta de l'àvia.
6: Miu Miu,
0: ara, ja no, van dir que si els pijamas, que si el xandall, la bata de l'àvia, però va en sèrio, eh?
5: Va, moment.
4: Et dic una cosa. Les bates de l'àvia.
0: Escolta, tu, és que ja no és de la mare, és de l'àvia, perquè la meva mare no la vaig veure mai amb una bata
6: però
0: així.
6: Però parlem d'aquelles bates de quadros amb aquells brodadets.
0: De les de flors, bueno, brodadets o no, però...
6: La
0: sobrecamisa, sí, de la Teresina, o sigui, la sobrecamisa...
6: Les que porta la mare d'Almodóvar a les pel·lícules. La mare sí. d'Almodóvar porta aquestes bates
0: sí, aquestes. Les de poble, la que... O sigui, tu t'imagines la teva àvia vigilant-te quan te'n vas a l'aigua al mar, o a l'àvia fent macarrons o arròs a la cubana.
6: Clar.
0: Que arribes, llavors, ve alguna visita i porten el vestit a sota per no embrutar-se i la bateta que pot portar mànigues o no mànigues i té unes butxaques grandioses que hi cap tot allà.
1: I tu posaràs això?
6: Sí.
4: Sí.
0: Però això... A veure, fem apostes, fem apostes.
4: Jo crec que sí.
0: Jo... A veure, no. Hi ha un símil, hi ha una barreja que ha tret Inditex, que és una barreja entre la bata i una camisa gran. La camisa gran, jo crec que sí que... Pues jo ara tinc alguna ja, eh?
4: Jo tinc bata, per exemple.
1: Ah, jo també.
6: Sí, però bata d'anar a dormir.
1: Però d'anar per casa, no?
4: Sí, clar. Una bata d'anar per casa.
6: Però bata com de dormir.
4: Soc molt feliç.
6: Tipus...
4: No, una bata com la...
6: Batint.
4: No, d'aquestes...
0: La bata de senyor.
4: Una bata de senyor, clar. com la
6: és que la bata de mare no és això, clar, és la bata no. per estar per casa, no per anar a dormir.
1: No, per clar. Estar per casa o
6: pel carrer. Per això et dic, no va amb el pijama sota.
0: No, mira, t'explico. La bata que parlem és aquesta que va com pel genoll, que és com un vestit recte, amb una obertura aquí triangular, senzilla... Bueno. Sí, es pot lligar amb un cantó, no?
6: N'hi havia d'entalladetes, eh?
0: Bueno, sí, però són...
6: I amb butxaqueta.
0: Amb butxaques, però butxaques grosses. Però butxaques grosses.
6: Per posar els carmelos pels nets.
0: No era una bata sexy.
6: No.
0: No era una bata... Era una bata que t'havia de cabre el vestit de sota.
6: Exacte.
0: Vull dir que molt entès...
4: M'agrada el retorn de la bata.
1: Ferran, tu quina moda creus que hauria de tornar? Perquè a mi això de la bata...
7: Jo de la bata no ho estic veient gens clar.
1: No
0: bajona total.
1: Total.
7: Ara jo, que últimament he anat de botigues, tu saps? Perquè,
1: sí. Estic veient... estàs tu molt últimament,
7: sí,
1: i ho fa això,
7: sí,
1: no?
7: Sí, m'estic posant guapo.
1: Sí,
7: bueno. I està tornant bastant als 2000. Torno a veure el pantaló baix, que és una cosa... Saps la cintura baixa?
4: Sí, sí, sí.
7: Que és una cosa horrible. Que crec que no hauria de tornar mai i està tornant.
1: És aquell que es veu al calçotet.
7: Sí, es veu una mica la roba interior.
6: I amb noia és això.
7: Amb noia... Amb home encara.
6: Sortia tot per
7: dona,
6: dalt.
7: Trobo més lleig.
6: Sortia tot per dalt.
7: Sí, això està tornant i crec que no hauria de tornar. Jo crec que hauríem de tornar al traje de tres peces i la pipa i el barret.
1: Amb
7: això m'agradaria molt.
1: Pipa i barret. Armilla, eh?
7: Sí, m'agradaria molt pipa i barret i sortir al carrer i dir bona tarda.
1: En una època jo portava armilles sempre. Veus? I m'encantava les
6: armilles. Sí, armilla no de punt, armilla de com de...
1: Sí, m'agradava molt.
6: Això ha d'estar ben fet, també.
0: En tinc dues, jo, ja, d'armilles. En tinc dues. No, però una negra...
1: No, va fer gràcia, eh?
0: Ja, no, però... O sigui, m'encanten. Una negra i una xaviot. Gris xaviot.
1: Aquesta cançó que ara ha posat... Rihanna. Sí, és Rihanna, és? Mira, veus? És que no sé mai qui canta les coses.
4: Gran tema.
1: És molt xula, aquesta cançó. Mira. Ara arriba el moment que fa allò de... És que així anem preparant una mica la cosa del Pedro Blázquez, que arribarà a l'Electrònica Desastre després de les 10 de la nit, i si vostès ja comencen d'alguna manera a posar-se una mica en línia, no?
4: Sí, està molt bé aquest
1: tema. Està xula, no?
4: Sí, està molt bé. Que aquest tema deu ser del 2000, no?, més o menys.
6: Potser sí, eh?
4: Deu anar per allà, eh? La
6: cosa. El temps passa molt de pressa, eh?
0: Molt.
4: A mi m'agradaria que tornessin, que hi ha molta gent que em porta, però són les caçadores texanes, que de fet mai no han passat de moda. La gent les va portant.
0: Està molt de moda, ja.
4: No, però han anat apareixent i desapareixent, i ara no és el seu moment més àlgid. I després, però, dins del tema de la caçadora texana, allò que es feia de portar pins i coses a la... Oh, això m'encantava.
6: Jo en tenia molt
4: pins i coses a la caçadora texana, tu.
0: Fes-me cas, es porta molt la caçadora texana.
6: Sí, i l'Ante està tornant.
4: Amb pins no.
1: L'Ante?
0: Però tot és començar-ho, eh? Perquè la moda és al carrer.
4: Amb parxes d'aquells que es portaven d'Iron Maiden.
6: Jo en tenia una que era molt moderna perquè estava feta amb trossos de pantalons.
5: Sí.
6: Es portava molt, es feia apedaçat.
1: Sí, és molt... Sí. Què dius, Sergi, tu?
5: Jo, així, una peça per home, jo tornaria ara, sobretot per l'estiu, als nàutics. Jo per mi crec que eren...
1: Com a calçat,
5: els nàutics.
1: Perquè eren còmodes.
5: Allò, però també es porten. Era super...
1: Però encara es porten,
0: sí que es porten.
5: No, però s'han deixat,
3: Les bermudes trobo que les bermudes amb nàutic queden molt bé.
7: Sí. Però és depèn del barri on vagis, de Barcelona. Hi ha barris amb més nàutics i barris amb menys nàutics.
1: És veritat, no? Però efectivament els nàutics encara continuen.
7: Sí, continuen.
4: I el que no suporta, que no torni mai, és una època que es van posar de moda els banyadors, d'aquells que arribaven gairebé als peus.
0: Un
4: pantaló molt llarg de banyador.
5: Banyador corsari.
4: Te'n recordes, aquests?
7: I el pantaló pirata.
1: Parla tots alhora, sisplau.
6: Rafa Nadal té un deute amb la humanitat, perquè va posar de moda els pantalons aquests pirata, perquè ell jugava a tenis així.
0: Sí.
6: I llavors va posar de moda els
4: banyadors eren horrorosos.
6: I pantalons d'aquells amb butxaques d'aquesta mida.
4: Però val a dir...
6: I això no queda bé ningú,
1: tampoc. Val a dir que els pantalons pirata a mi m'agradaven una mica.
6: A mitja cama.
1: Jo tenia d'aquests.
7: Jo és que soc paticordo i no em quedava gens.
6: A ningú.
0: Jo en tenia, també.
1: A mi sí. A mi m'agradava això.
7: Sí. Jo vull posar sobre la taula, no sé si us ha passat anar a la platja a l'estiu, la gent jove, molt jove, homes, nois, que porten el calçotet sota el banyador.
6: Sí, és el que està de moda, això.
1: Ah, és veritat, per què això?
7: Això per què? Jo tampoc ho entenc.
0: No,
7: ja que estem parlant de moda, és un tema que no em deixa dormir.
6: Vaig sentir...
5: Queda xop, allò.
6: Vaig sentir en un podcast que un pare que es queixava del mateix, el seu fill li havia dit que era perquè no transparentés.
1: Bueno,
6: perquè
1: però...
6: es veu que ara hi ha...
0: El culete.
6: Perquè es veu... Exacte. Els banyadors d'home porten només aquell saquet, diguéssim, d'allò, la
0: webera aquella.
6: I llavors, pel cul, no. Però, bueno, jo què sé, tota la vida...
1: Jo porto tota la vida portant banyadors de senyor i no es transparen.
6: I jo no he vist mai res raro en cap home. Doncs ells tenen aquesta mania i es posen el calçotet.
0: Això passa, són manies que tenen joventut.
1: Un moment, perquè aquí el més jove és el Genís, no? Genís, tu portes...
6: calçotets.
0: Això és molt estrany,
1: tu portes calçotets a sota el banyador? O tu quan agafes un banyador per anar a la platja... Diu que sí.
7: Veus, és generacional.
0: Però saps per què?
1: Genís, podries entrar un moment aquí i explicar-nos el per què, això? És a dir, perquè no ho acabem d'entendre. No vols que t'ho faci, això, no? Però és un moment, no? Tu entres i dius, no, jo em poso els calçotets, va, passa.
0: Ole, ole!
4: Genís!
1: Que entri el Genís, feu-li un raconet, no? Ho dic perquè...
4: A més, el Genís també és de l'Espanyol. I...
1: Ah, és veritat.
0: Ah, sí?
1: Podem aprofitar per parlar de l'Espanyol?
0: Pues i
1: per
0: guanyarà el Barça diumenge.
1: Hola, Genís.
8: Què tal, com aneu?
1: Molt bé.
8: Bueno, aquí... Sense cadira ni res,
1: estem molt entretinguts,
8: molt precari,
1: com pots comprovar. que ho ha exposat el Ferran i amb raó. Sí. És a dir, estàvem parlant de modes que no en teníem i tal, i aleshores ha tret això del banyador.
8: Sí.
1: Jo no entenc per què la gent jove es posa banyador i a sota es posa el calçotet.
8: Jo algun cop ho he fet, depèn del banyador. Si em va ample i és llarg, pues no em poso calçotets. Si és allò que em va ajustir jo, pues sí, a vegades sí.
7: Tinc moltes preguntes. Bueno, tinc moltes preguntes.
8: Perquè, clar, mai se sap. O sigui...
0: Per protecció.
1: Bueno,
0: sí. M'has vist, ja no sé parlar.
1: Sigues bona, perquè la Vanessa quan es llença, es llença. Quines preguntes
7: jo estic amb el que deia el Sergi, és a dir... El calçotet s'empapa. Allà entres en un món d'humitat que allò no pot ser bo, saps? Llavors,
8: és normal, eh?
7: Passa,
8: si has de portar tot el dia els calçotets mullats i el banyador, pues, no és còmode.
7: No
8: és
7: gens còmode.
8: Però bueno.
7: Només era això.
5: El concepte de banyador és això, precisament, que sequi ràpid, no? No acabo d'entendre. El que no tindria que tornar mai, per això, és el banyador marca paquetí. Això sí que no tindria que tornar.
1: Per la piscina, sí.
7: Sí, per la piscina.
5: Per el banyador, sí,
1: home. Escolta'm una cosa. Un dia d'aquests... Sí. A veure, quan sigui, si podem escoltar amb antena el que avui hem escoltat.
8: Home, sí.
1: A un estudi.
8: Jo encantat, no? I el Martín
1: perquè
8: encara més.
1: El Genís i el Martín avui han fet una cançó que de veritat he flipat. Però sí, de molt ben feta, música que a l'estiu pot funcionar perfectament.
5: I
1: a mi ja m'havien dit lo del Martín, que és un mega crack del tema. He flipat en com canta aquí el col·lega.
8: Sí, no,
4: hòstia, canta
8: Genís? Sí. Bueno, canto.
6: El Genís canta.
4: Com s'amagat?
0: Que guai.
5: És un artista.
1: Bueno.
8: Però,
1: teniu un nom artístic ja o no?
8: Encara no el tenim. Si voleu proposar, estem oberts.
7: Ostres, m'agrada molt això. Fem un dia una taula rodona i posem noms.
1: Com es poden dir?
7: No ho sé. Vale. No els conec prou. Però
8: el nom artístic del Martín és Nai.
1: Nai?
8: Nai.
4: Nai.
6: Nai.
8: N-A-Y.
1: Nai Pai, no.
6: Si aneu com a duet és diferent que si aneu sols.
8: Clar,
6: això és veritat.
1: Pensarem al
8: respecte. Nosaltres encantats.
1: Disculpa per aquest atracament.
8: Que va, res.
1: I pensa al respecte, sisplau, és raro. Sí. Si em permets que t'ho digui, banyador i calçotet a sota...
8: És estrany. És
1: molt bé, sentit.
8: Una mica.
6: Però mitjons d'esport i xancles, no.
8: No, no, mai. Ah. Jo mai. Bé, jo sempre vaig a l'estiu sempre amb xancles.
6: Sense mitjons.
1: Sí, no,
6: sense
1: és per això que el vam agafar a la ràdio.
6: Sí. És que... Sí,
5: perquè era de l'Espanyol.
6: Això és molt, també. També.
1: No, això ens ho vam trobar, com amb tu, també.
5: No, però perquè desgrava.
1: Gràcies, Genís.
8: Vinga, vagi molt bé.
1: Mira, està bé de tant en tant.
4: Clar,
1: la setmana vinc el Martín. Què et diu el Martín?
4: Què et diu el Martín? Nai, no,
1: i així
4: nai.
1: Anem coneixent...
0: Jo això dels calçotets crec que és una moda com el reggaeton que ve de fora. Que algun reggaetonero sí. Així ha començat a portar això i tothom per ser molt on ho ha copiat.
4: Per exemple. No, perquè a més hi ha hagut una època, aquesta moda que tu dius,
0: sí.
4: Bé, que ens ha explicat el Genís,
0: sí.
4: Que el calçotet l'has d'ensenyar.
0: Exacte.
4: L'has de mostrar al
0: calçotet. Llavors amb el banyador
1: si
0: també.
1: No, perquè el portes.
4: Que es vegi la marca.
0: Llavors és amb el banyador també, per ser guai.
1: Sí, tu, Ferran, havies preparat alguna cosa per avui?
2: Sí, però ja ho guardarem per la setmana que ve, perquè anava... Bueno, jo estic ara... M'he ficat molt amb els estudis. Estic, des de que vinc aquí, vinc, trobo estudis raros. Sí, sí. He portat un sobre bodes, però ja en parlarem, si voleu.
1: Ah, mira, avui era el dia.
2: Sí, avui era el dia, però bueno,
1: doncs ho fem la
2: ja ho farem.
6: Com que l'espoiler... Només penseu en sexe, hem tirat la meitat de l'hora parlant de sexe.
1: És veritat, però està bé.
2: Sí, home.
1: Deixeu-me que, us digui, que crec que és la primera vegada que...
6: Sí, i a més, és així com natural.
1: Sí.
5: La primavera.
1: Ens hem posat a parlar de la migdiada.
4: Sí.
1: Clar. La migdiada ens ha portat...
5: Fixa't com som,
4: somnis. Perquè he dit el tema aquest de les...
1: I jo, que tinc molt recent, el somni recent.
4: Ah, aquest.
1: Mira, oh,
4: et va encantar.
1: És que ho dic...
8: Ha somrigut, eh?
0: Sí. Et passa sonrosat i tot.
1: Oh, quina alegria, quin aprofitament de migdiada.
6: Perquè el David deia...
4: Ja, puc fer una altra pregunta relacionada amb el somni?
1: Ha de ser molt ràpid.
4: Sí. Li vas enviar un missatge a la persona dient-li avui he somiat amb tu?
1: Sí. Arribo a fer això. En fi, no em vaig atrevir.
6: Però
1: deixa'm que et digui una cosa. Ho hagués fet.
4: Doncs mira.
1: Ho hagués fet, mira.
4: Doncs fes-ho, fes-ho. Deixa't portar.
1: Quina hora és, ara? Va, escolteu-me, David Balaguer, Vanessa Hogar, Sergi León, Ferran Casas, Glòria Galiano, Genís Sabater, Martín Noia. Gràcies. Passeu una bona setmana i aquestes
4: igualment.
1: Coses. Feu bondat, feu paraigües, que potser plou.
4: Sí. Sí.
1: I dilluns ja saben vostès que ens hi tornarem a posar. Quan siguin les 7, aquí a Ràdio 4, tindrem una nova setmana del Pla B. Va, digueu adéu.
5: Adéu,
1: bona nit.
5: Adéu,
1: adéu,
5: bona
1: setmana.
4: Bona nit. Fonsos somnis.
9: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius.
10: Bona nit. Pendents al brot d'antivirus detectat a bord del creuer Òmnius, el Regne Unit acaba d'informar que han ingressat un pacient en règim d'aïllament amb símptomes compatibles. Mateixa situació a Espanya, a Alacant, on una dona amb simptomatologia està hospitalitzada a l'espera del resultat de la PCR que se li ha practicat. I a casa nostra, la Generalitat demana calma després de confirmar que no té símptomes la dona sud-africana que va compartir espai amb la dona que va morir a Johannesburg per antivirus. Esteve Fernández Mández, secretari de Salut Pública.
11: No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya. Cal recordar que aquest virus requereix situacions de contacte molt estret i perllongat per una transmissió entre persones. El risc de contagi, per tant, és molt baix.
10: Pel que fa al desembarcament del vaixell, aquest diumenge a Tenerife es garantirà la seguretat per la població i coordinaran l'operatiu la ministra de Sanitat Mònica García, el de l'Interior Fernando Grande Marlaska, el de Política Territorial i Memòria Democràtica Ángel Víctor Torres i el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest divendres que també ens deixa d'altres titulars. Esquerra, Comuns i la CUP exigeixen el cessament del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la suposada infiltració de dos agents a una assemblea de docents i força la compareixença conjunta urgent de les conselleres d'Interior, Educació i de Trapero. Amb els sindicats educatius han acordat una resolució al ple per forçar el govern a negociar les condicions laborals dels docents abans del dia 12, quan està prevista la primera jornada de vaga conjunta a Catalunya. Andreu Mumbrú, USTEC.
12: Aquesta no és la manera de respondre a un conflicte a l'educació en una societat que es diu democràtica. I, per tant, el govern el que ha de fer és recapacitar i dialogar amb la majoria sindical de l'educació d'aquest país.
10: Dos guàrdies civils han mort durant la persecució d'una narcollanxa a unes 80 milles de la costa de Huelva. I dos més n'han resultat ferits. Des de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils en reclamen que se'ls consideri professió de risc. Escoltem Lucas Lavilla, secretari general a Huelva.
13: Es muy triste que en estas circunstancias todavía haya que explicarle a los que nos dirigen que no somos profesión de riesgo.
10: La Junta d'Andalusia ha decretat dia de dol oficial demà. De l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat una treva de 3 dies entre Ucraïna i Rússia que inclourà també un intercanvi de presoners, concretament pels dies 9, 10 i 11 de maig. Segons Trump, la proposta ha estat impulsada directament per ell i tant el president rus Vladimir Putin com l'ucraïnès Volodymyr Zelensky l'han acceptada. I el servei de Rodalies deixa de ser gratuït des d'aquest dissabte. Finalitza així el període sense pagar que es va establir a finals del mes de gener per l'accident a Gelida. La Generalitat i Adif asseguren que a partir de la setmana vinent el 96% del servei quedarà restablert. Des de la plataforma Dignitat a les Vies rebutgen que el servei torni a ser de pagament perquè el servei funciona malament. Escoltem Anna Gómez, una de les portaveus.
14: L'usuari porta molts mesos vivint al límit, carregat. I ara mateix, tot i que la situació està una mica millor, no està en el punt òptim per dir que la xarxa funciona amb normalitat.
10: I ens interessem ara per la previsió del temps per a demà. Aimet, Noelia García, bona nit.
15: Bona nit. Demà dissabte a Catalunya continuarem amb temps inestable amb l'entrada d'un front. Predominarà el cel ennuvolat i atenció durant la tarda. S'esperen ruixats i tempestes de forma generalitzada que podran ser localment forts. Les temperatures pujaran al Pirineu i a la resta pocs canvis. Màximes de 23 graus a Girona, 22 a Lleida, 21 graus a Barcelona i 20 a Tarragona. És una informació d'AEMET.
10: Doncs això és tot per nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv-e.cat. Bona nit i bon cap de setmana.
16: Ràdio 4. Ràdio 4. Ara comença Metròpoli. Amb Xavi Collado. Ràdio 4.

Ràdio 4. Ara comença Metròpoli amb Xavi Collado.

Bona nit, a partir d'aquest moment comença el Metrópoli, la edició 2373. Salutacions de Xavi Collado, a través de Ràdio 4. El taller de músics és el protagonista aquesta nit, amb la Clàudia Steccato. Ens visitarà abans d'arribar a la una el Leiti per presentar la seva música, la seva història discogràfica. Tot fins la una en punt de la matinada, aquí a Ràdio 4. Comença el Metrópoli. Molt bona nit.

0: Avui al taller de músics ens acompanya la Clàudia Steccato, cantant i compositora graduada en cant modern i jazz. El taller de músics és SEM i és professora del taller de músics Escola Superior d'Estudis Musicals. Clàudia, molt bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Bona nit, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Quina és la relació? Bé, quina és la relació amb el taller de músics?
1: Doncs una relació molt llarga, perquè jo vaig començar a estudiar al taller del Raval. Tindria 17, 18 anys, vull dir, estem parlant de fa més de 15 anys, quan començava a plantejar-me si això de la música anava a ser el meu ofici. I a poc a poc, bueno, vaig arribar allà, vaig començar a cursar assignatures i cada vegada vaig veure més clar que m'havia de dedicar. I evidentment em vaig quedar a la casa perquè, bueno, el taller de músics em fa sentir com una mica a casa, no? En nivell acadèmic, doncs, molt recolzada, també, pues, això, no? Vaig començar allà des de molt jove i a poc a poc em vaig anar trobant, pues, venga, carrera i anys després, doncs, professora, o sigui...
0: Ha estat molt important el taller de músics
1: per mi, sí.
0: Moltes generacions, no? D'aquest país, no? Molta gent, molts artistes han sortit del taller de músics amb un èxit increïble, no? I força important. Però vens per presentar el que és el teu treball, no? En solitari. Quin és?
1: Estic presentant un EP que es diu Faro, que és la, diguéssim, la cara B, no? La continuació d'un primer EP que vaig publicar en el 2024. I Faro, diguéssim, és la continuació d'aquest primer EP, on el primer EP era tota una sèrie de cançons que transitaven per un dol, i era un EP bastant fosquet, amb bastanta densitat. I Faro, tal com diu la paraula, a nivell conceptual, són cançons lluminoses que sorgeixen no, d'un creixement a posteriori del primer EP, no? Mm. I, bueno, Faro fa referència una mica, doncs, a persones que fan de fars, no? Moments, a vegades, que dius que no els hi dones importància i després te n'adones que aquell moment insignificant ha sigut un far a la teva vida, no?
0: I doncs... podríem dir que, d'alguna manera, aquest segon treball és la continuació per acabar amb una trilogia?
1: Doncs mira, no m'havia plantejat. Doncs igual sí. pues igual sí, no ho sé. No m'ho he plantejat, però sí que és veritat que una cosa molt bona que m'ha donat aquest EP, Faro, és que ha sorgit d'haver donat el primer pas, que era compartir el primer EP, no? O sigui, les cançons que vaig composar a Faro van donar lloc perquè al produir les cançons del primer EP, no? Al obrir la primera porta, creativament, no? Em va portar moltíssimes idees, no? Llavors, pues per què no? Perquè segurament aquest segon EP també m'està portant molt aprenentatge i moltes idees, no? A la que comences a obrir la caixa,
0: clar.
1: Bueno, jo no puc parar. O sigui, a vegades m'haig de posar una mica de freno, perquè a la que comences a obrir la caixa no acabaria mai.
0: Estem parlant d'un treball de la Clàudia que ja ha vist la llum, el primer, que va ser el 13 de maig de l'any passat, no?
1: Exacte.
0: De fa dos anys, ja, de 24.
1: Dos anys.
0: Com passa el temps, eh?
1: Sí.
0: Com passa el temps. I ara aquest que ja tenim alguns avançaments. Has portat la guitarra. Què ens cantes?
1: Doncs cantaré una cançó que vaig publicar la setmana passada, de mica en mica, que és una cançó en col·laboració amb l'Enríquez, on, bueno, parla una mica precisament d'aquests moments insignificants que prenen un sentit molt potent, i parla una mica d'això, no? De la lentitud, de l'anar a poc a poc, del compartir, perquè al final en aquest compartir, doncs, l'amor, no? Floreix i surt en espurnes.
0: Molt bé, doncs quan vulguis.
1: Vale.

0: Doncs aquesta és de mica en mica en directe als estudis de Ràdio 4. Clar, és un EP, que com dius és la continuació de Tiempo de Vuelo, i que veurà la llum d'aquí a poc, no? Ja el tens tot gravat?
1: Ja ho tinc tot.
0: Tot?
1: Tot a punt. Bueno, de fet, de Faro ja han sortit dues cançons, la que he cantat, de mica en mica,
0: sí.
1: I la primera, que es diu Terciopelo Azul, i ara falten les altres dues, que està previst per després de l'estiu, igual.
0: Molt bé, i presentes aquest projecte, estan tots a punt, ja, no?
1: Està a punt de sortida. El que faré una cosa que fins ara no havia fet, que
0: sí.
1: És fer el concert, presentar l'EP en directe abans de que l'hagi publicat.
0: Està molt bé. Està sí. Molt bé. La gent coneixerà aquestes cançons abans, que ho faràs el dia 17.
1: 17 de maig a la Sala Nau, a 1:15, i per primer cop escoltaran les cançons inèdites de Faro.
0: Mm. I com serà aquest concert?
1: És un concert que portem molt temps treballant conjuntament amb la meva companya, Laura Díaz, que bueno, el format és en format a duo, però clar, les dues portem moltes màquines, portem molts instruments, i és un concert on la idea és que la gent tingui com que hi hagi un procés immersiu a la música, I és una mica un viatge el que hem plantejat, perquè realment serà un viatge que neix de Tiempo de Vuelo, però al final puja molt d'intensitat i presentarem Faro.
0: I com és el teu procés creatiu?
1: Doncs és, en general, mai és igual, i sóc com vaig a favor de que tot el que sigui creatiu i artístic no tingui un ordre concret, o sigui que moltes cançons em surten d'haver escrit, d'altres són idees que tinc en la meva carpeta d'idees amb la guitarra i després d'allà faig la lletra. Vull dir, intento que el meu procés creatiu sigui sempre molt caòtic i molt desendreçat, perquè a la que m'he posat, perquè això m'ha passat, no? Em poso un horari, no? Haig de composar, haig de crear una cançó, a l'acutar a mi em treu la inspiració, em treu, no?, el deixar-me anar. Llavors, normalment les cançons les faig, pues, això, petites estones que tingui lliures, vaig fent, a l'estiu sí que quan tinc moments de tranquil·litat és quan el cos descansa i realment me n'adono que estic més, no?, més creativa. Però això, intento que mai sigui igual, perquè, de fet, la gràcia està que et van sortint coses diferents, i intento també sempre com explorar noves maneres.
0: És que al final són experiències, no?
1: Exacte.
0: Són experiències. I quan entres a l'estudi de gravació, quin és el procés? I quan dius prou, fins aquí, aquesta cançó ja surt?
1: Sí. De fet, s'ha d'aprendre a dir fins aquí, ja està. Sí. O sigui que si no estaria regravant.
0: És el més complicat, no?
1: Sí, sí, total, total. Doncs, normalment, bueno, a tant Tiempo de Vuelo com Faro ho he produït amb Víctor Valiente, que, bueno, és un productor i meravellosa persona. Amb ell hem trobat una mica la manera de treballar a base d'anar fent, però jo he entrat a l'estudi i he entrat a treballar amb ell ja amb, diguéssim, les cançons una mica ja bastant preproduïdes, és a dir, a mi m'agrada molt el món de la producció i totes les músiques que faig, pues, intento jo, amb les eines que tinc, pues, plantejar una mica la idea, i després fem amb el productor, pues, veiem, no? Aquesta cançó necessita d'estar una setmana o d'estar uns quants dies més, llavors, pues, fem treball junts a l'estudi, ell després fa bastant treball autònom, i les veus i instruments més acústics i elèctrics sí que els hem gravat al seu estudi, però hi ha algunes coses que les he gravat a casa. Vull dir, ha sigut bastant, no casolà, perquè evidentment he gravat a un estudi, però sí que és veritat que hem anat fent com una mica el que demanaven els temes, no? Perquè hi havia temes que, un dels del primer P, es van quedar les veus de la demo, perquè la demo tenia algo especial que era impossible recrear-ho, perquè ho vaig gravar en un moment concret on realment no podia recrear la veu que vaig posar per aquella cançó, no? Llavors, també respectant una mica això, perquè a vegades la perfecció no està en que tècnicament soni tot supernet, perfecte, no? A vegades jo crec que quan ens emocionem, bueno, almenys parlo per mi, quan jo m'emociono passen més coses, no?
0: evidentment. Vull escoltar Terciopelo Azul. L'escoltem i parlem d'ella.
1: Vinga, perfecte.

0: ¿Quién es la historia, Claudia, de Terciopelo Azul?
1: Té una llarga història.
0: Sí?
1: Sí.
0: Quina és?
1: Doncs, bueno, pel primer EP vaig fer uns vídeos, vaig fer tot uns visuals inspirats molt en Lynch, no? Tot aquests visuals dels 90, punt bastant fosc, i vaig comptar amb un equip vaig rodejar de tres noies artistasses amb tot el que era concepte poètic i visual, la Laia Nogueras, la Enar Bengale i la Violeta Tello, que la Violeta Tello a més és cantant, no? Llavors em vaig rodejar d'elles per fer un videoclip, que a més aquest videoclip, una de les coses simbòliques és que tot succeïa en una habitació forrada de les parets de vellut blau, no? Una mica recreant aquesta imatge molt, molt linxiana. I clar, la cançó parlava d'un procés molt, molt intern, molt personal, molt, no?, d'un trànsit potent, i em vaig adonar que l'haver fet aquest vídeo m'inspirava per fer una nova cançó, que era Terciopelo Azul, no? Llavors, Terciopelo Azul parla de recrear una situació, una escena, visualment un espai molt intern, que és bueno, simbòlicament és el vellut de l'ànima, no? Algú molt intern, molt cuidat. I a l'haver fet aquest pas, doncs em va sorgir la idea d'escriure Terciopelo. Llavors, quan vaig decidir gravar-la i ja tirar-ho endavant, vaig dir, la Violeta ha d'estar, perquè va ser un artista que va estar en tot el procés creatiu del vídeo del primer EP, no? I diguéssim, és com, a vegades, no te n'adones, però el fer aquest pas t'obre, a nivell d'inspiració, noves coses, no? I per mi va ser com una constel·lació una mica, no? D'algo que per mi era bastant delicat, el compartir-ho amb altres dones i compartir un espai creatiu es va transformar, clar, en el que és, no? Bueno, la lletra parla d'això, no? Que m'envolto de vellut, que és la pròpia ànima que m'està envoltant i que d'aquests trencaments del cor, doncs, sorgeixen espurnes i, no?, creixes, no? Una mica, pues, la Violeta va ser com la persona que havia d'estar amb mi cantant això perquè sí, perquè ella va formar part d'això també.
0: I a banda del que estàs presentant aquesta nit, tu ets professora.
1: Sí.
0: Com vas arribar a ser professora?
1: Doncs una cosa va portar a l'altra. Em van trucar per fer una substitució i vaig veure que
0: m'agradava, no?
1: M'agradava. Bueno, jo de fet estava fent una altra carrera i estava anant al taller. Estava fent odontologia. Al tercer, quart any ja, vull dir, estava com, vull dir, ja havia passat l'equador de la carrera i em van trucar per fer unes substitucions i em vaig adonar que el meu no eren les dents.
0: No?
1: I vaig dir, pues, això de donar classes m'agrada, o sigui, evidentment m'agrada molt tota la part artística, fer concerts, bueno, he treballat per diferents artistes i això també em nodreix molt, però la part de la docència me n'adono que ha sigut una cosa que em va venir i vaig adonar que també m'agradava, no? I a més em passa que em sento superafortunada perquè realment ara mateix estic donant classes, vull dir, la gent que ve, la meva tasca és acompanyar processos creatius, a nivell de veu també tinc com una visió més holística, perquè també vaig fer un postgrau d'intervenció logopèdica, també pues, no, una mica pues, la visió també una mica terapèutica de la veu, i això a mi m'omple també, perquè em nodreix també, no? A nivell artístic moltíssim, les alumnes que tinc, bueno, que han passat per aquí, ja les has vist, algunes són, vull dir, realment em nodreixo molt també del seu aprenentatge, no?
0: T'agrada més donar classes a nens, a infants o adults?
1: Els nens no m'agraden.
0: No t'agraden?
1: No.
0: No volen cantar?
1: Bueno, fa molts anys que feia classes a nens, però em vaig adonar que
0: complicat, no?
1: Que, sí, no connecto tant. Sí, si ho haig de fer i en algun futur ho haig de fer, ho faré. Si ho haig per necessitat, pues, perquè no, avui estàs aquí, demà no, sí, saps. Sí. Però ara mateix el meu target d'alumne és dels 13 cap amunt. Més petits, em costa, no sé, igual també és això, no? Com no estic tan enfocada en aquestes edats. I sí que és veritat que m'encanten els adolescents, o sigui, molta gent és al contrari, no? A mi m'agraden que hi hagi...
0: Les coses complicades,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. En general, la gent que fa classes de veu i que s'apunta a una escola, sigui el taller, sigui... Bueno, també estic en una altra escola. I la gent que s'apunta a classes de veu, en general... venen molt motivats.
0: Clar.
1: A no ser que no ho vegin clar, llavors són els alumnes que igual estan tres classes i ja no segueixen. No?
0: I hi ha molt d'interès per la gent jove? La gent jove té interès per cantar?
1: Sí.
0: I això ve després de veure programes talent a la televisió, que hi ha molts, eh? Però després de veure aquests programes, la gent diu, és que jo vull sortir a la tele, jo vull ser famós o famosa.
1: Hi ha molt d'això. Hi ha molt talent show que clar, és una... Bueno, no és la realitat després, no? Vull dir que ja sabem que aquests programes tenen doble cara. I sí, em venen molts adolescents que els seus referents són pues, gent que ha sortit d'aquests programes i no tant bandes, no tant grups, no? És una altra... Sí que és veritat que venen amb una altra inquietud. Llavors la meva funció en l'ESM, clar, són classes individuals, és un altre perfil d'alumne, perquè evidentment són alumnes que s'han nodrit de més coses i han fet tota una preparació específica, no? Però, per exemple, estic a l'escola municipal de Sant Andreu de la Barca,
0: sí.
1: Allà porto grups d'adults i grups d'adolescents, i aquí en aquests grups la meva tasca és que coneguin més enllà d'aquests programes i que també pues, bueno, facin una mica d'obertura en quant a estils, perquè sí que fem una mica un pacte. Amb la gent d'aquestes edats has de fer una mica un trueque. Ells decideixen una, però jo també, no?
0: I et pregunten si poden presentar-se a un talent.
1: Sí.
0: Sí? Què els dius?
1: Parlo amb els pares, perquè això crec que són decisions que s'han de consensuar molt amb la família, i el nen o nena ha d'estar en un entorn segur en quant, no? Pues família, amics, perquè és un nivell d'exposició alt. I per mi això és molt important, cuidar els nens amb això. Jo, de fet, quan era petita vaig sortir en un programa d'aquests.
0: Quin?
1: El Euro Junior.
0: Et buscarem.
1: Em sembla que l'edició del 2002, 2000, bueno, tenia 12-13 anyets, i recordo que va ser una experiència molt potent. O sigui, parlo una mica, intento com ser neutra, perquè jo l'experiència la recordo maca, però també molt dolenta. O sigui, no és tot tan absolut, no? Al final, pues això, per mi és molt important que aquesta personeta que em pregunta, primer veure quina motivació té,
0: clar,
1: no? Sortir a la tele, tenir uns moments de, no, visualització, i separar això de l'èxit, perquè l'èxit no té res a veure amb
0: res.
1: Sortir amb això, amb aquests programes, i plantejar-ho més com una experiència que poden sortir coses bé, però poden sortir altres coses malament, a nivell d'exposició, doncs, bueno, la pressió que té un nen, no, per fer les coses. Vull dir que al final... el nen encara s'està formant en moltes coses, i crec que és important veure el perfil del nen, no? I llavors, pues, jo sempre acompanyo a... Facin el que facin, jo estaré, vull dir, com a professora. Tinc alumnes que s'han presentat a La Voz. De fet, vaig tenir un alumne que va anar a La Voz i va estar passant fases, i me'n recordo estant-lo... Bueno, el Roger Padrós. No
0: sí,
1: sé si,
0: clar. Doncs el Roger, estàs en aquest programa moltes vegades, el Roger.
1: Doncs el Roger Padrós va ser alumne meu. Que, bueno, ara la història gira, perquè ara farà banda i estic a la banda. Saps? Quan seas famoso, acuérdate de... Pues el Roger Padrós, en el seu moment, quan va estar a La Voz, feia classes amb mi, no? I me'n recordo pues, que pues això, el vaig acompanyar a preparar les cançons, i l'acompanyament va ser una mica pues, això, no? Estigues tranquil, disfruta, al final el principal objectiu és disfrutar de l'experiència, passi el que passi, no? Llavors sempre intento pues, que sigui una resposta molt neutra i molt observant realment si el nen el que vol és una experiència

0: estem escoltant Vuelo, un tema de l'anterior EP. Quina era la història de Vuelo?
1: Doncs va ser una cançó que va sortir... crec que estava allà, havia fet la gravació de les dues primeres. I Vuelo, bueno, és una mica doncs, el tancament del primer EP, no? Empenta una mica el venga, pa'lante, i soltar totes aquestes pors que són inevitables i s'han de sentir també per avançar, no? El sentir aquesta por i aquesta incertesa forma part del procés de fer el pas, no?

0: Dia 17 de maig a la nau de Barcelona presentant aquest projecte i presentant en exclusiva les cançons que sortiran, moltes d'elles, després de l'estiu. Clàudia Steccato, moltíssimes gràcies per venir a aquests estudis de Ràdio 4 i aquest programa Metròpoli.
1: Moltes gràcies a tu.

0: Ens acompanya el cantant, ballarí i actor Leyti. Ve per presentar-nos el seu nou àlbum discogràfic. Leyti, benvingut, bona nit.
1: Bona nit, com estem?
0: Molt bé, tu què tal?
1: Molt bé, la veritat, content.
0: Conegut per papers protagonistes a la sèrie Élite i benvinguts a la família. Avui ens presentes un àlbum. Com és aquest àlbum?
1: Aquest àlbum es diu 100% i és el meu quart àlbum. És un àlbum molt personal, un àlbum que he tret des del meu propi segell, primer àlbum. Aleshores, molt content. Una bona... Després de 3 anys sense treure àlbum, ha sigut una bona tornada.
0: És força temps, 3 anys, per preparar, escolta, un nou àlbum, però entremig has fet moltes coses, sí, moltíssimes.
1: Sí, la veritat, la que més he fet 3 fills, que és el que més hi ha. I el segell discogràfic i preparant molt el que és aquest següent capítol, bàsicament.
0: I aquell Apocalipsi és molt diferent, aquest nou àlbum?
1: Sí, la veritat, jo penso que en aquell encara estàvem en un moment de transformació i d'evolució, un son bastant més de soroll, una mica menys harmònic, i penso que aquí estem en unes altres tonalitats una mica més càlides, no tan ruïdoses, com no tan de soroll.
0: Inclús místic.
1: Més místic, més espiritual, és la idea una mica, i també portant una mica... aquí tot el que és el meu bagatge senegalès i tota aquesta història que en el fons és el que sóc, i cada cop doncs, anant-li traient capes a la història.
0: Què ha representat per tu la sèrie Élite?
1: Molt de coneixement, sí. Coneixement d'una indústria que en el fons m'ha portat, i reconeixement també doncs compte que tot això afecta en com et veu la gent i les redes socials i tota aquesta història. I en el fons, per res, tinc un record bastant maco de l'època, de disfrutar també d'aquestes coses noves. I aprenentatge, et diria que un bon capítol.
0: Havies fet també Benvinguts a la família, molt diferent, evidentment, a Élite, però allà també vas coincidir amb una actriu, com és la Georgina Amorós, que també està a Élite.
1: Exactament. I jo crec que gràcies a ell estic a Élite, perquè algun dia va fer algun comentari de mi i els d'Élite em van contactar. Des d'aquí un saludet. Però sí, la Georgina, gran companya, la veritat.
0: Amb aquest àlbum combines d'alguna manera trap, afrobeats, amb una presència escènica molt potent.
1: Total, ha sigut una mica l'aposta. Jo el

0: sacre del pensament. Quan penses, pots pensar més harmoniosament o més amb distorsió i més fantasia, més il·lusió, igual que el sacre de la terra, no? El que està més lligat a la part terrenal. A vegades, si estàs connectat aquí, pues, tens capacitat per buscar-te la vida amb facilitat, tens clar els límits. Quan no hi estàs desconnectat d'això, no et sents molt, molt arrelat aquí, et sents que no pintes res aquí, no? Aleshores, quan tens treballat cada camp energètic, tens més capacitats d'exprimir els teus poders una mica com a ser viu.
1: Que interessant, no?, tot el que dius. I llavors, aquestes 11 cançons, totes estan connectades entre si?
0: Cada àlbum, et diria que cada cançó està connectada de manera involuntària. Al final poses les cançons en ordre que creus que han d'estar i al final acaben creant una correlació entre elles. Però cada àlbum sí que té una freqüència que he treballat. El primer àlbum que vaig treure es deia T'estimo, de T'estimo, com ho diu un nen petit, no? T'estimo. I representa que quan arribes a la Terra, pues, estimes sense pors i sense sombres, estimes purament estimant. I si tu escoltes aquell àlbum, els pitches de la meva veu estan molt elevats, és tot molt agut i és una mica aquesta sensació freqüencial d'estar més elevat. En canvi, potser Apocalipsi, que és el de baix de tot, són tot més sorolls, més terrenals, hi ha més caos, hi ha més soroll, hi ha més distorsió i pues, en cada àlbum sí que hi ha reflexada una mica l'essència de cada chakra. T'he de dir que des de la intenció, no tant des d'haver aplicat pragmàticament en tot arreu calculat. Ha sigut bastant el que s'ha volgut fer i com ha acabat sortint, no?
1: Ho tens tot molt estudiat, no?
0: Penso bastant, la veritat.
1: És a dir... No, està molt bé, eh? Escolta, et dic una cosa, és una de les entrevistes, de les darreres entrevistes més interessants que estic fent a un artista. Però, clar, això vol dir que tens ja inclús pensat el que faràs fins al setè àlbum.
0: Sí, ja sé més o menys quin ordre vull fer. L'únic que em deixo sorprendre també perquè cada època et va revelant una cosa nova de tu que està per dir-se, no? I sí que és cert que jo no vull fer música tota la vida o no la vull fer des d'aquest punt competitiu d'artista que dona la seva obra i més lligat al capitalisme d'omplir sales i tal. És una cosa que estic aconseguint, m'agrada, però desgasta. També tinc fills, vull tenir una vida més relacionada amb la família, amb potser ambients més naturals inclús i negocis més lligats a la terra, la veritat. Crec que és una mica el que tot humà en el fons desitja, però sé que tinc una missió també amb això, sé que tinc d'alguna manera que exprimir-me fins al final amb això i anar-me'n al camp tranquil, encara sóc jove en el fons, així que jo crec que de cara als 35 ja hauré complert amb l'obra.
1: I ja retires?
0: Com a músic competent, sí, tinc un segell discogràfic, estaré ajudant net gent i estic aixecant moltes coses que seguiré aprofitant d'alguna manera. Però no com a... no vull estar amb 40 anys intentant cridar l'atenció de nens. Perquè la música, en el fons, tot el que és el... Bueno, que pots cridar l'atenció de gent de la teva edat, no? Però sí que és cert que hi ha algú d'allà que ja ho sento una mica buit. Des del principi sempre ha sigut com... està bé, però en el fons no... és una carrera més de lo material i de molar i tot això que en el fons pues, ja ho he experimentat, ja sé què tal. Vull tenir suficient per poder viure en aquest sentit. I ser feliç, també estar a prop de la família i la vida és molt bonica com per, saps, només dedicar-la a això, m'ha de gust experimentar.

0: Parla'ns d'aquest tema, Penélope.
1: Pues Penélope és una cançó que li dedico a la meva dona. Des de fa 5 anys estic construint una família i sí que és cert que jo abans parlava molt de amor molt fugaç i amor molt de flor en flor, per dir-ho d'alguna manera. I sí que és cert, des que tinc la meva dona, la Cita, i els fills, pues estic cultivant un altre tipus d'amor i coneixent una altra manera d'estimar, que és una mica de la que parla el mite de Penélope, de Penélope teixint, esperant a que arribi el seu amor, i aquest amor més, amb més calma, amb ganes de construir alguna cosa, no tant de disfrutar una nit i tal. I penso que és una mica del que va la cançó, és d'aquest amor que estic vivint al llarg d'aquests anys i que estic construint, i que també està sent tot un experiment per mi.
0: Què és per tu l'amor?
1: Pues et diria que és tot. Jo et diria que l'amor és l'energia base de la qual existeixen totes les altres, que és la cosa que fa que s'uneixin les coses. I em podria posar a estar quàntic, i crec que el que aguanten els àtoms un al costat de l'altre és aquest amor i aquest, saps? I fins i tot el que és la por, que és el rechazo, no? O sigui, la separació ve d'una falta d'amor, seria com una desviació de l'amor. Tot en el fons és amor, et diria. Totes les emocions, la ràbia ve d'una falta de no ser estimat, i la ira ve d'un rebuig de l'amor. Tot en el fons et diria que és l'amor, és el que aguanta les plantes, el sol, que ens dona energia, tot en el fons, si tu fixes, l'univers conspira perquè tu puguis un dia néixer, respirar, caminar, les plantes et donen l'aliment, l'oxigen, tot en el fons és cuidar a la resta, i penso que per això em toca fer un missatge més així, de cuidar i en la meva generació donar més amor, en un moment que la gent està buscant més individualisme, que el sistema et ven que aquest individualisme és més possible que mai, i tot això, doncs, parlar d'una altra cosa, més comunitat, més família, més sacrifici per lo que som tots, i això et diria que és l'amor suprem.
0: I la mort, acabat en T, és el final de tot?
1: Jo et diria que l'energia no es destrueix, aleshores et diria que es transforma. Jo crec que quan morim serem jutjats per l'energia, per els talents que ens han donat i com els hem acabat fent servir, i penso que tot això va lligat a que mai morim, no? A que sempre la nostra energia seguirà aquí. Igual que quan tu li dius alguna cosa al teu fill, el teu fill li diu alguna cosa al seu fill, tot remor realment, tot el que deixes anar per la boca, tot acaba generant coses, tant pors o beneficis, no, per la gent, en aquest sentit. Et diria que per mi la mort, per lo que intento saber, és això, és un canvi, és un nou cicle.
0: Llavors entenc que, parlant de la mort i de l'amor, no tens por a la mort.
1: Al revés, quasi que tinc ganes d'experimentar-la per dir...
0: Caram!
1: per conèixer el senyor,
0: però,
1: quasi.
0: Que això esperi, eh? Que esperi.
1: Penso que això també està escrit i que algun dia tocarà, però sí que és cert que a vegades tanta introspecció amb tots aquests temes et fa veure potser el món com un lloc passatger, que saps que tot això, igual que has aparegut aquí a la panxa de la teva mare amb uns braços i tal, qui et diu que no pots aparèixer d'aquí un temps a un altre lloc, potser inclús millor que això.
0: Leiti, estàs aconseguint tot el que has somiat?
1: Estic en procés, et diré que sempre sorprenem-me pel que la vida em porta i el que té que ser. Tampoc em pico moltes expectatives més de les que en el fons van arribant. No intento, pues, viure així per viure en pau. Però la veritat és que sí, et diré que tot el que he anat volent ho he experimentat, i tot el que he anat, tant les coses que han sigut hòsties com les coses que han sigut triomfs, han sigut coses que en el fons he volgut experimentar d'una manera o altra, i això és un privilegi, perdona'm, és un privilegi poder dir això. Amb la meva edat també visc de la música, tinc un segell, tinc família, òbviament que podria estar fent la Super Bowl també com el Bad Bunny, però no, t'he de dir que no sé si és exactament el que sempre he volgut, saps? Crec que sempre he volgut una família. Si escoltes les meves cançons, des del principi parlo de fer fills. Aleshores tot se m'està donant com ha de ser. Al final creiem molt a l'islam que tens el que necessites, no el que vols.
0: Mm. A vegades. I parla'm de tota la gravació d'aquest àlbum. Com ha estat tot el procés?
1: El procés ha sigut un procés llarg perquè han sigut 2 anys i mig, més o menys, però bàsicament entre la construcció del segell i els propis estudis que tenim, això ens ha donat molta flexibilitat per passar moltes hores a l'estudi, de la mà del Carly, de la mà del Nil, de la mà del Lobo, de la mà del Chino, de l'Ari, que són com productors del segell. De la Cute Mob tenim com un col·lectiu que cada cop s'ha anat professionalitzant més i ara és un segell, i ha sigut tot molt in-house. Hi ha un productor que és de fora, que es diu Kawasaki, que és l'única persona que no és del col·lectiu que ha format part del disc, i molt de carinyo, molt de parlar, molt d'aquestes converses que acaben sintetitzant-se, materialitzant-se amb sons, i una experiència molt de comunitat. Al final fem la música molt en comunitat, ens agafem una casa ja a la muntanya, ens retirem uns dies i des d'allà composem una mica. Aquesta és la nostra manera que ens agrada més arribar. Òbviament que entreno molt a l'estudi, vaig cada dia i allà tal, però la majoria dels temes que estan aquí han sortit en escapades. A moments que agafes el grup, te'n vas a un lloc i només et centres uns dies en només fer música. El tenir fills i tot això, també entro a l'estudi pensant a les noves d'anar a recollir aquest. Sí que ho faig servir com a entreno, i t'he de dir que és el que més funciona, entrenar i anar a jugar partits fora i tornar amb bona feina feta.

0: Estem escoltant Lady, una cançó que porta el teu nom.
1: De Nac.
0: Per què?
1: Oi? Perquè es diu Nac, no?
0: Sí.
1: Bàsicament, jo crec que he sigut bastant pioner a la meva generació en diversos temes i està passant. Hi ha molta gent que està sonant, i fins i tot amb números més grans que jo, que la seva influència ha sigut jo i el meu col·lectiu, tot el que hem estat fent. I aquest és un nen de Paraguai que també m'ha estat impactant també bastant a Latinoamèrica. I et diria que això, soc una persona que és, artísticament el que em preocupa més és tenir una identitat i tenir un so personal, i això influencia molt els artistes. Potser la massa a vegades ho pillen més tard, però sí que és cert que influencio molt els artistes, i li agraeixo a aquest noi que, en veritat, és un noi que va començar i ara té números molt grans, és dels artistes més grans del país, d'allà. I jo penso que això, que el nostre grup i la nostra manera de fer les coses ha inspirat molt a la nostra generació.
0: Hem de dir que aquest 26 tens una gira important, 100% tour per tota la geografia d'aquest país. Com és la gira?
1: La gira és una gira de 6 ciutats on passem pel país, per Espanya, en banda. Em porto una banda de 5 persones, amb visuals, una mica de dansa, una mica d'interpretació, posant una mica en comú tots aquests anys d'arts escèniques i deixant enrere potser el paper tant de rapero, micròfon i DJ i jo cridant. Poso una energia una mica més madura sobre l'escenari, una mica més treballada, i res, amb moltes ganes. Jo és un món que he trepitjat molt a l'escènica, aleshores és un lloc on m'ho passo molt bé, i sí que és cert que aquest cop porto una cosa diferent.
0: Doncs gràcies per venir als estudis de Ràdio 4 i molt d'èxit, més del que estàs tenint, i amb les coses tan clares.
1: Moltes gràcies.
0: És important, gràcies.
1: Espero veure't aviat.

0: Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
1: Sentit de viure, amb Manel Domínguez.
2: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
1: Ràdio 4.

0: És un poema, però de versos lliures, eh? És a dir, no és tan...
1: És veritat que és un poema visual.
0: Exactament, és una experiència, no? I això ja passava amb la seva anterior pel·lícula, Largo viaje hacia la noche, no? No és tant la història que ens explica, que a vegades ens podem perdre una mica, sinó el fet de que sigui una experiència on... on entrar en un món oníric, i en un món oníric entenem aquestes lògiques del somni que transmeten, per exemple, les pel·lícules de David Lynch. De fet, aprofito per comentar que aquests dies, no, entre la gent que l'ha pogut veure, Resurrection, de Vigan, obra mestra d'aquest any, deia què passaria si David Lynch i Wong Kar-wai haguessin fet una pel·lícula junts. Probablement el resultat estaria molt a prop d'aquesta pel·lícula, no? Llavors, realment no té gaire sentit començar a desgranar les referències de la pel·lícula, tot i que molta gent ha vist de sobte coses de Nosferatu, del giallo italià, de l'expressionisme d'Orson Welles o de la memòria del cine negre. És una pel·lícula molt juganera amb els gèneres, no? I a més hi ha una curiositat, i és que Resurrection està dividida en capítols i cada un es podria llegir des d'un sentit, no? El gust, la vista, l'olfacte, el tacte, l'oïda, i en això es converteix, doncs, en aquesta immersió en les sensacions, no? Comença amb una cosa molt curiosa, no? I és que les imatges sembla que es moguin els personatges a l'inici de la pel·lícula, es mouen amb una velocitat d'obturació baixa, com passaven al cine mut dels germans Lumière. Semblen fantasmes, no? I amb això ja ens estem endinsant en una pel·lícula que mira el passat per dir en present que és un cant, és un homenatge a la història del cinema. I hi ha moments on inclús la pantalla es converteix en una espècie de diorama on podríem agafar amb els dits de la mà els personatges de la pantalla, com si fossin figures d'una casa de nines, no? Hi ha també un... podríem establir un diàleg entre cine i art, no? Perquè de sobte el cine ens pot portar a aquell quadre de Hans Holbein, Els ambaixadors, on de sobte hi havia una calavera allargada, no?, a la part central del quadre, i quan apropàvem una cullera, doncs de sobte s'ordenava aquesta calavera, no? És a dir, era un efecte òptic, com tants n'hi ha hagut a la història de l'art, i jo crec que la pel·lícula Resurrection recupera aquest sentit de l'efecte òptic, no?, de quelcom hipnòtic a través de les imatges.
1: Realment és una experiència, això que demanen ara els espectadors, no? Volen anar al cinema per viure experiències, no? Que els sacsegin una mica.
0: Sí.
1: I somni, però no adormir-se tampoc a la butaca, no?
0: Exacte,
1: que
0: tampoc
1: perill,
0: ens adormim.
1: Perquè són 3 hores llargues.
0: Quasi 3 hores? I a més, quina barbaritat el procés de producció, perquè hi ha en plan seqüència, que recordeu que són aquestes imatges filmades en moviment, sense talls, que el director deia l'altre dia al Fenòmena, que un mes per preparar una única seqüència, un mes de preparació.
1: M'ho crec.
0: La durada del pla, es veu que recorrien un quilòmetre, més d'un quilòmetre, filmant amb la càmera per una zona portuària de Xina, on de sobte hi ha dos joves que es redescobreixen vampirs. Aquests jocs, no?, que va estar el cine amb la seva memòria, amb la seva herència, ho trobem a Resurrection de Vigan.
1: És la pel·lícula estrella dintre de la teva secció aquesta setmana, tot i que nosaltres apostem per La isla de Amrum.
0: Exactament.
1: Guanyadora del premi a la millor pel·lícula al Barcelona Film Festival, pel·lícula de Fatih Akin, director el que admirem, no ho amaguem, tot el contrari, no? És una pel·lícula valenta i valuosa.
0: Totalment, és una gran pel·lícula. Molts coneixereu, doncs, a Fatih Akin per haver treballat el cinema, doncs, des del punt de vista social, no? Aquestes tensions entre Alemanya i Turquia, amb títols com A l'otro lado o Contra la paret. També hi ha la part de comèdies de Fatih Akin, no? Goodbye Berlin, Soul Kitchen, però ara de sobte ens trobem en una pel·lícula que ens trasllada a una illa al nord d'Alemanya per narrar els últims dies de la Segona Guerra Mundial a través de la mirada d'un nen, no?, que a més debuta l'actor Jasper Bilberg, potser és un nom del qual ens sentirem a parlar.
1: És estupendo.
0: És estupendo, i Diane Kruger també forma part d'aquest repartiment de la pel·lícula, i és molt interessant, no?, com recuperem una figura molt important dins el cinema alemany, que és la de Hark Bohm. Va aparèixer d'actor en moltes pel·lícules de Fassbinder, i aquí, doncs, parlem de la seva vida, de com ell, doncs, intenta tirar endavant una família, no?, i els hi porta mel, els hi porta pa, els hi porta mantega, en un moment on Alemanya s'està ensorrant, no? Per què, doncs?

0: per la caiguda del feixisme. Avui en dia potser podríem parlar del revés, no? De com certs feixismes estan agafant força. Doncs en aquest moment parlem d'aquesta caiguda i de com això doncs, transforma les vides d'una petita comunitat.
1: La confusió, no?, d'aquest nen adolescent que ha crescut dintre d'aquesta ideologia, sí.
0: La Isla de Amrum, guanyadora del Barcelona Film Fest, en un palmarès doncs, que també destaquem Solo Mama, de Janique Askewold, que s'ha endut molts premis, millor guió, premi de la crítica, i el de millor actriu per Lisa Loven, que, per cert, és un guardó que reforça aquests talents noruecs, perquè fa poc...
1: No recordava que era l'actriu de Fuerza Mayor.
0: Exactament.
1: De Ruben Östlund.
0: Exactament. Mm. Doncs els sembla que el cinema noruec està agafant força amb aquesta actriu Lisa Loven, com fins fa poc també comentava en Renate Reinsve, la que va guanyar els premis del cine europeu amb valor sentimental, doncs ara amb Solo Mama, el cinema noruec va agafant força.
1: I Primavera, de Damiano Micheletto, també, que també ens va agradar sentir parlant italià.
0: Molt bonic, amb aquest Vivaldi que ens acompanyava.
1: Carles, volíem tenir un record abans d'acabar, abans de marxar, no?, per Adolfo Aristarain.
0: Exactament, sí, realment ha estat una pèrdua molt gran. El recordem, doncs, tot just fa poc rebia la medalla d'or del cine argentí i va guanyar la Concha d'Or del Festival de Sant Sebastián per Un lugar en el mundo.
1: A Mercè San Pietro, que li enviem des d'aquí un petó molt gran.
0: Sí, un petó molt gran. Aristarain, gran director de grans pel·lícules i d'aquesta escriptura, no?, aquest cine escrit des de la real literària.
1: Jo em quedo un Martinache, no
0: Boníssima.
1: Sé tu.
0: També, sí, també, també. Eusebio Poncela, també aprofitem per recordar-lo des d'aquí, aquesta gran escena que ens va regalar de Martinache, no?, que deia hay que follarse a las mentes, no deia?
1: Carles Martínez Agenjo, fins la setmana que ve. Moltes gràcies.
0: Un plaer.

Fins aquí aquest Va de Cine, que cada setmana et posa les piles cinematogràfiques. És la nostra intenció més descarada. Una abraçada de part d'Irene Moreno i Jan Marquès, que han estat a la realització tècnica i control de so, fent un bon tàndem. Joel Sevilla ha portat la producció. Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor, i us parla i us saluda Conxita Casanovas, que ja sabeu que cada diumenge Va de Cine aquí a Ràdio 4, la que porta 50 anys parlant-te en català i amb tu. Gràcies per la confiança, amics del cine. Fins diumenge i a per una setmana de cine.